0: Tornada, la resposta, som-hi.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Hem arribat ara sí, a 7 en punt del matí, 26 de juny del 2026, el dia que ens devem sabent que almenys 235 morts i 4.300 ferits pel doble terratrèmol que va sacsejar ahir Veneçuela.
1: Una xifra que estem vegint augment durant les properes hores i dies. El govern de Veneçuela ha informat també que hi ha unes 200 persones atrapades entre la runa. Les tasques de rescat continuen al país amb el focus posat a trobar les desaparegudes. El doblet sísmic de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala Richter ha afectat total o parcialment 250 edificis. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha informat de la mort de dos espanyols, confirmada per familiars, i ha elevat a 80 els ciutadans espanyols desapareguts.
0: L'Ajuntament de Barcelona destinarà 300.000 euros en ajudes extraordinàries per cooperar en les tasques d'emergència pels terratrèmols de Veneçuela.
1: Els fons es canalitzaran a través de ONG amb seu a Barcelona i presència al país, amb l'objectiu d'atendre les necessitats més urgents. L'alcalde Jaume Collboni ha insistit en la necessitat d'una bona coordinació amb les autoritats veneçolanes a l'hora d'enviar ajuda. En paral·lel, el cos de bombers de Barcelona ha posat a disposició, a través de Protecció Civil, personal especialitzat en estructures col·lapsades o afectades pel terratrèmol.
0: I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més del govern d'Espanya per finançar el nivell mínim de la dependència.
1: Aquesta ampliació de les quanties entra en vigor de forma immediata el proper 1 de juliol i forma part de l'ampliació de les quantitats que el govern espanyol aporta al sistema per l'autonomia i atenció a la dependència i que transfereix als governs autonòmics. És especialment significativa en la dotació destinada per a cada persona en grau 3 i en grau 2. A Catalunya rebrà 567 milions d'euros més, 189 dels quals durant el 2026 i 378 el 2027. Aquest increment se suma a la inversió addicional que suposa el nivell acordat. A casa nostra, el nombre de persones amb prestacions reconegudes és de gairebé 256.000.
0: I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a Osca, podria arribar afectar un perímetre de fins a 4.000 hectàrees.
1: Són les primeres estimacions del govern d'Aragó. Amb tot, el conseller d'Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha remarcat que això no vol dir que tota aquesta superfície hagi estat cremada. El foc, que es va declarar ahir al matí, podria haver estat provocat per maquinària agrícola. Les altes temperatures i el vent càlid del sud han fet que la propagació de les flames hagi estat molt ràpida pels camps de cereals sense segar. 240 veïns han hagut de ser desallotjats.
0: Dos apunts més. El Congrés ha aprovat la reforma del Codi Penal que castigarà les anomenades teràpies de conversió per modificar o negar l'orientació sexual o la identitat de gènere.
1: La iniciativa del PSOE ha tirat endavant amb el suport de la majoria de la cambra i ara continuarà la tramitació al Senat. El Partit Popular s'ha abstingut i Vox n'ha votat en contra.
0: Detingut un home a Alacant per assetjament sexual a 21 nenes menors d'edat a través de les xarxes socials.
1: Ha estat a Alcanà, aquest home que ha estat detingut per assetjar a través d'internet i de les xarxes socials a 21 nenes menors d'edat. En paral·lel, a Donos, a Donòstia, 15 persones han estat detingudes i 10 dones han estat alliberades en la que es considera la principal operació contra l'explotació sexual dels últims anys a Euskadi. La presumpta cap de la trama ha ingressat a presó, mentre la investigació continua oberta i no es descarten noves víctimes ni detencions.
0: Anem pel temps. Una informació que ens acosta Noelia García des d'Emet. Bon dia i bona sort.
2: I avui divendres a Catalunya continuem amb temps estable i càlid. Predominarà el sol i durant tot el dia el cel clar o poc ennuvolat. Avui temperatures amb pocs canvis. Continuen els termòmetres amb temperatures elevades a l'Empordà i a gran part de l'interior. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Vale, va donar resposta a la pregunta del dia. Quanta suor pot perdre una persona per hora fent exercici en un ambient molt calorós com el que estem vivint aquests dies a Catalunya, a la resta de la península i pràcticament a tota Europa? Montse, entre 0 i 0,3 litres per hora, entre 0,5 i 1 litre per hora i entre 2 i 3 litres per hora.
1: La A, fins a 0,3.
0: La A.
3: La A.
4: La B.
0: La B.
4: Entre 2 i 3.
0: Entre 2 i 3 litres per hora, eh?
5: Jo la ve com la gurguita.
0: Perdona un moment. O sigui, entre 2 i 3 litres per hora i dius que tu no dutxes abans de tirar-te a la piscina.
3: No, però ella no va al gimnàs. Jo no estic i no vaig al gimnàs.
5: Diu que no.
3: Jo estic mirant

0: una revista, a la
1: tombona.
0: A la vora.
2: Molt bé, doncs,
0: a la piscina.
2: La resposta correcta és entre 0,5 i 1 litre.
3: Vamos,
1: mira, la Gurgui i jo guanyar.
3: Ves, avui que no t'he copiat, guanyo.
2: Avui el pernil se l'emporta la Gurgui.
0: Vamos. I l'Ares. Bueno, compartiu, eh?
1: Compartit, va, doncs, compartit.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollaró.
2: Ah, tu també havies dit això, no?
5: Sí, jo també havia dit 0,5 tal i no he mirat la resposta correcta.
2: No, perquè sempre, com que sempre dius la persona que tens a mà dreta...
1: No, perquè he pensat que la Gurgui, o sigui, que la Diana està dient massa. Massa, s'ho ha una mica... No penses escoltar de 2 a 3, dic, que
6: home, deu haver-hi algú.
1: La meitat, la meitat.
2: Que hi ha gent que sí, eh?
6: Home, et dic, amb la xarca...
1: Algú puja la mitjana, sí.
2: No, jo crec que hi ha gent que omple garrafes.
6: No, la fragona... Us ho juro, que passa la fragona.
1: Que sí, que sí. Canvia de gimnàs,
6: No.
0: A quin gimnàs vas, exacte?
2: Això està passant.
1: Jo estic buscant gimnàs, eh? Hi ha gent que sua molt.
2: Jo allò que estic corrent i veig que està a 11 i em penso que vaig a tot drap, i miro el del costat que va a 14, que porta 2 hores corrents i... No, i xurrejant per tot arreu.
3: És bo, sua,
6: diuen, no?
0: Bueno, per les toxines, no?
2: Sí, però ja que si sues, doncs... que pots...
6: Amb discreció.
2: No, que hi ha elements de parar l'impacte, almenys que no sigui tan agressiu. No sé.
0: Bueno, és que la suor...
2: Que hi ha aixelles que arriben allò al pèl fins a la sala del melic, m'entens o no?
1: I aquí, clar, i això provoca... Tot ajuda.
2: M'entens o no?
1: Clar.
2: Que vull dir que agafar allà unes tisoretes...
1: Ai, Badó, per favor, prou!
0: Podem canviar de tema?
6: Sobretot la gent que es posi desodorant, protecció i desodorant.
2: Sí, desodorant.
1: Bueno, i comunicació, perquè crec que una de les grans discussions a l'estiu de les parelles és el maleït aire condicionat, que jo el vull i que jo no el vull, que jo tinc fred i tu te'n vas a calor.
2: Sí, però tornem a això, que no et falta raó. Sí, no podem posar desodorant allà on hi ha acumulació.
6: No, clar, perquè t'has de dutxar.
2: Perquè hi ha una mescla. Després...
1: Home, no, primer et dutxes i després desodorant.
6: Hi ha gent porta que es fica el desodorant ja quan fa pudor.
1: Ai, no, per favor.
6: És horrorós, l'exec, ell.
1: Llavors una mica de colònia. Ja ho tens tot.
0: Bueno, això ho feien els francesos.
1: Com?
2: El Gorka i el David estan allà que només els hi falten les crispetes.
6: És que els francesos...
2: Què?
6: Fan pudor.
2: Va. Deixo aquí. Per cert, recomano 100%. 100%. Ahir li vaig dir, a l'Ares també estava com emocionat. Hi ha hagut una actuació 3 dies de David Guetta a l'estadi de... Ho heu vist, de París?
0: No, però m'encantaria anar.
2: Sí, jo crec que és el millor reportatge d'un festival que s'ha fet mai. Mai. La sonoritat, els efectes, el muntatge és d'un nivell...
0: Ja no veiem, això.
2: No, tot arreu, totes les plataformes. És d'un nivell estratosfèric. O sigui, un muntatge, que van estar durant 10 dies fent el muntatge a l'estadi de París, que és... Però una autèntica meravella de l'enginyeria, de la música, de l'espectacle, amb participacions de J-Lo, de Black Eyed Peas... Però us dic una cosa, o sigui, la posta en escena és tan bèstia, el reportatge visual està tan ben fet, la gent, les emocions, tot plegat... Sí, jo també perquè tinc la pell molt fina, però és que dura un quart d'hora, eh? Vaig acabar plorant a dins del cotxe.
0: Ai,
2: sí, és una meravella, o sigui, al·lucinant. I si ho podeu veure i escoltar, feu-ho de veritat amb que tingueu una bona sonoritat, no ho mireu al mòbil. Sí, no ho mireu al mòbil. S'ha de mirar amb una tele amb bon so, jo vaig mirar dins del cotxe que tinc molt bon so, i de veritat, una meravella.
1: Els espectacles en directe cada vegada són més espectaculars, mai millor dit, eh?
2: El què, perdona?
1: Els espectacles en directe, els concerts, cada vegada són més espectaculars, perquè és la font principal d'ingressos ara dels artistes. Abans invertien molt més en discos, ara la gent no compra discos, i ara tota la carn a la graella...
2: Tu que has anat a molts concerts, t'ho dic de veritat.
1: Sí, deu ser espectacular.
2: Aquest és que, de veritat, està fora de normal. Hi ha com una... Es treballa molt amb propostes digitals, audiovisuals, però és que hi ha com una columna just darrere de la cabina, una columna que juga com al centre d'interpretació de les imatges, que et deixa al·lucinat. Juguen també amb pirotècnia, amb la il·luminació, amb làsers, vaja, que el de James Gelgar dels anys 90 sí. queda tan lluny,
1: lluny
2: això, ja.
1: Queda lluny.
2: No, no, que James Gelgar, per cert, va venir a Barcelona, va veure l'Estadi Olímpic i va dir, petit.
6: Ostres.
2: Petit, per poder fer el seu espectacle. Però, de veritat, eh? O sigui, val la pena. Va, dit això, avui hem de ser feliços per què, Ares?
5: Doncs mira, avui hem de ser feliços perquè no sabeu el dia que és avui, però ja estic jo per recordar-vos. Perquè hem de ser feliços perquè avui fa 5 anys que vam deixar de portar mascareta al carrer.
6: Hola. Mascareta.
5: Doncs sí, avui fa 5 anys que ens vam treure la mascareta, eh? I sembla mentida, perquè hi ha moments que quan els vius semblen eterns i després de cop et diuen que ha passat 5 anys i dius, ostres, no, no, no pot ser, no m'ho crec. Jo crec que està bé recordar una mica, no des de la nostàlgia o també, però perquè no crec que hi hagi ningú que trobi a faltar la mascareta, precisament, però sí des d'aquella sensació de, ostres, vam viure això, tio, vam viure això. Sí. És molt bèstia, ens vam acostumar a una cosa completament surrealista, a sortir de casa i comprovar si portem les claus de cartera, el mòbil i la mascareta. A reconèixer la gent només pels ulls, a intentar somriure i a donar-nos que ningú ho veia, a portar les ulleres completament entelades, a passar calor com mai havíem passat calor, a descobrir que hi havia gent molt més atractiva amb mitja cara tapada. I, bueno, sí, d'altra que, bé, diguem que la mascareta ens afavoria molt, a segons qui, és curiós, perquè durant un temps allò ens va semblar normal. Tan normal que fins i tot després pensàvem que costaria tornar enrere i avui, 5 anys després, sembla gairebé una pel·lícula. Crec que està bé recordar-ho perquè ens ajuda a posar les coses en perspectiva, perquè vam viure una situació que ningú de la nostra generació havia viscut mai i perquè amb totes les dificultats, amb totes les pors, les pèrdues, amb totes les coses estranyes que van passar, aquí estem, eh? Així que avui hem de ser feliços perquè fa 5 anys ens vam treure la mascareta i perquè hi ha moments de la història que quan els recordes t'adones que ens van canviar per sempre.
1: No us havia passat que vareu conèixer algú en aquesta època sí, de mascareta i després, quan
2: es van treure
1: la mascareta, va ser un impacte. Dir, ostres, el meu cervell no relaciona la cara amb la persona.
6: La meva filla gran va començar l'escola just en aquella època. Clar, tots els pares de l'escola, jo els coneixia amb mascareta.
5: Igual.
6: Em vaig emportar una de decepció.
7: Sí, però és que el meu fill igual. Quan les mestres es van treure la mascareta, el meu fill flipava.
6: Me'ls imaginava totalment diferent. I gent que era alta, teòricament mag, i es treia la mascareta i deia
2: En fi, gràcies, Ares, per recordar-nos aquest moment, que va ser un dels grans moments, perquè és que al principi era sortir amb mascareta i sortir guants, també.
6: Va ser tot molt accelerat,
2: tenia que anar tot. Després, que els guants no calia, després els...
6: I amb el gel tot el dia.
2: Sí, no?
7: Els sprays.
2: La tecnologia també es va tenir que adaptar, el reconeixement facial va tenir que adaptar a un nou software perquè et reconegués amb mascareta.
6: És molt fort. Si ho penses...
2: Cinc
6: anys han passat.
7: I vam aprendre a somriure amb els ulls. Perquè, clar, era molt difícil.
2: A somriure, a plorar, a tot.
6: A tot, sí, a tot.
2: Sí, sí, sí. A tot expressar-ho d'una altra manera. Porteu mascaretes al cotxe o no?
6: No, dins del cotxe no.
7: No, a casa ha de tenir.
1: Però... Jo tinc
2: un pack de mascaretes també al cotxe. Va, un quart de menys 2 minuts de 8 del matí. 26 de juny del 2026, tal dia com avui, però del 1977.
1: Elvis Presley feia el seu últim concert al Market Square Garden d'Indianapolis, als Estats Units. El cantant moriria el 15 d'agost del mateix any, del 77.
2: I tal dia com avui, però del 1997...
1: Es va publicar per primera vegada Harry Potter i la Pedra Filosofal, el debut literari de J.K. Rowling.
8: El fenómeno estalló en Reino Unido. J.K. Rowling pasó del paro a figurar entre los más ricos del mundo.
9: La maravilla de Harry Potter es el mundo onírico y mágico que he creado alrededor de él.
2: I tal dia com avui, ho dèiem fa breus moments, però del 2021...
1: Doncs sí, arribava la fi de l'obligació de portar mascareta en espais a d'aire lliure a Espanya després de més d'un any a causa del coronavirus.
10: Sí, aquest serà l'últim cap de setmana amb mascaretes. La mesura s'aprovarà el proper dijous en un Consell de Ministres extraordinari. La notícia arriba enmig de les bones dades de l'evolució de la pandèmia i del bon ritme de vacunació.
2: Gràcies, Montse.
1: A tu.
2: Ba-da-ba-ba. Ahir, és que és curiós, perquè les dades que porto, que he explicat abans, tant a primera hora com a la pregunta, com el que diré ara, ho vaig escriure ahir. Ahir tenia molt fred. Ahir tenia el fred posat a dins, estava com destemplat, i em donava la sensació que buscava calor i vaig buscar molta informació de calor. I en tinc una altra. Diu que la calor altera hormones i pot fer pitjor el rendiment mental.
11: Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción.
2: I és que un estudi publicat el 2006 per la International Journal of Psychology va analitzar com respon el cos quan s'exposa a estrès de calor i quins efectes té això sobre el cervell. Els investigadors van observar que la calor feia augmentar substàncies vinculades a l'estrès, com el cortisol i la serotonina, i que això s'associava amb un pitjor rendiment en tasques de control mental i memòria de treball, sobretot en les que exigeixen més concentració i organització. En canvi, altres proves més simples, com la memòria verbal o el temps de reacció, no es veien tan afectades. A més, després de l'exposició a la calor, els participants també mostraven menys sensació de vigor i més fatiga, i en alguns casos l'efecte cognitiu es mantenia fins i tot després del període de recuperació. Per tant, la calor ja ens agrada... Bé, no sé qui agrada... No sé si sou més de calor o de fred, vosaltres.
0: Calor, calor, calor.
2: Calor, eh? Calor.
7: Calor, però no aquesta calor.
1: Clar, és veritat.
2: Calor, calor.
5: Jo sempre calor. Sí, és igual calor. La calor que faci. Sempre calor, sempre.
2: Esteu patint aquests dies a la calor
5: no,
2: extrema?
5: Jo no, és que jo no tant.
0: A mi m'agrada.
5: Jo el que et dic, les nits aquestes que dieu...
0: A mi m'agrada.
2: No, aquesta nit ha fet molta calor, eh?
1: No, patir, no. El que passa és que és acumulatiu. Jo us ho deia al principi del programa. A primer dia dius, bueno, encara, però ara que portem ja uns dies, jo crec que ja es fa feixuc, no?
2: Que refresqui una mica no passaria res, eh?
1: Ara,
2: aquest matí feia més fresca, eh? Ho heu notat, aquest
1: jo
2: matí?
1: Jo no, jo he notat més calor, fixa't.
0: Jo no.
2: Doncs jo, que sé que estan plat. Un quart i dos minuts d'avui del matí. Anem-li a posar toc musical al Bon Dia i Bona Sort.
1: Una que no falla mai, Coldplay, amb la seva Sky Full of Stars. Uf. Clàssic de la banda de Coldplay, aquestes hores al Bon Dia i Bona Sort.

0: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
4: En 8 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem a fer una ullada a la premsa escrita, el que trobarem avui al quiosc.
5: La Vanguardia avui titula "Un doble terratrèmol deixa un rastre d'amor i devastació a Venezuela". El periòdico diu Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties minoritàries. El País destaca devastació a Venezuela. El Mundo, rescatem la gent amb ungles, aquí no ha arribat ningú. El diari Ara avui titula "Catàstrofe a Venezuela". I La Razón avui diu "Dos forts terratrèmols sacsegen Venezuela".
4: Pel que fa a la premsa esportiva,
5: a l'esport llegim "Líders" i Mundo Deportivo titula "Enverinat".
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
4: Bé, avui la gorribem tot després d'unes imatges que han generat polèmica les darreres hores. És un tema que s'ha viralitzat i que ha deixat en molt mala posició a Dani Martín. La polèmica de Dani Martín amb la nena en el cartell del concert, que jo ho estava veient i de veritat que no m'ho creia. I a mi m'ho poden explicar
6: De mil maneres.
4: De baix, de l'esquerra, de la dreta. Però és que hi ha coses que... Perdona, ja... Perdona. Ara ho expliques
6: no
4: tu en detall.
6: No m'interessa també saber l'opinió de vosaltres,
4: No. És que, de veritat, em sembla molt fora de lloc. I jo que tinc molta sensibilitat amb els nens i les nenes, que jo veig una nena que, a més, explica que això... que va fer un cartell a l'escola.
7: Ara ho expliques tot bé, perquè jo crec que hi ha un detall que em falta. No sé si tu portes més informació. Més del que hem vist, el que està dient el Badó.
4: Però
7: crec que ho hauríem de posar en context, perquè és que segueixo flipant, com diu el Badó.
4: No, jo crec que és injustificable.
6: Totalment.
4: I, a més, deixar evidència. No pots, amb una criatura, dir-li que és
6: una
4: mala educada.
6: En una nena davant d'un pavelló, posem en context aquestes imatges. Aquest vídeo del concert del Dani Martín va ser aquest dissabte a Còrdoba i apareixia una nena de 11 anys a sobre dels braços... Bueno,
5: a coll, no?
6: A les espatlles, sí. Amb un cartell que posava...
4: A sobre de la mare o el
6: pare,
4: no?
6: Sí, el pare,
7: no era la germana gran.
6: Subim a l'escenari una imatge molt tendra, i el cas és que el Dani Martín es va fixar, i anem a escoltar exactament el que va dir el Dani Martín per posar en context.
8: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero luego, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada. Ahora, ¿es que te crees que te subes en brazos de alguien con ese sí y ya haces lo que quieras o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso.
6: El cas, clar...
7: Què t'hi creus? Que soy un pelele, diu.
6: Ja veiem el concert com es va tensar en el moment, no? Primer hi ha somriures, rises, però després la cosa es va com tensant. Després, dir-li a una nena maleducada perquè t'està posant un cartell que està veient el seu ídol, em sembla, a part, pelele, t'ho dius tu mateix.
7: Exacte.
6: El cas és que, seguim posant en context, es va fer molt viral, va haver-hi molta crítica
4: a
6: xarxes socials.
4: El que és un quadro és la cara de la nena, eh?
6: Bueno, clar, ella es queda paralitzada.
7: Pobreta,
6: però
4: la cara de la nena que se l'està mirant, volent dir, què m'està dient aquest home?
6: Què m'està dient? I a part, sense poder contestar, i davant de no sé quanta gent, com pot reaccionar una nena? Ens quedaríem nosaltres. Imagina't una nena.
4: I a part, una altra cosa. Si des de la teva posició li fas la vacilada a la nena, com a mínim, tingues la dignitat d'agafar i pujar-la.
6: Ara anem a això.
7: Que després no l'ha de posar.
6: Clar. O sigui, a mi em sembla molt bé que facis la brometa, però si tu li promets una cosa a una nena, és... tu, el maleducat, de no complir el que li promets a una nena, perquè el pitjor que li pots fer a un infant és dir-li farem això i no fer-ho, ja que fas la broma de mal gust a l'equip, perquè a mi no em cola que hi ha gent, creadors de contingut, diu no se l'olvidó, no se l'olvida, hi ha un equip, clar, de comunicació que a sobre s'ha dit per blanquejar el Dani Martín, que no cal blanquejar-lo, dient no, li va regalar una samarreta després l'equip, la samarreta no li va regalar ningú, perquè després ha sortit la mare, que va ser un senyor que li va com regalar la samarreta. Vull dir, no entenc aquest blanquejament cap al Dani Martín quan l'has pifiat i va demanar aquestes disculpes que ara també seguim comentant.
9: Cómico de humor y absoluto cariño con las formas que le hablé. Que a todos los ofendidos les pido disculpas y ya creo que lo mejor va a ser no comunicarnos entre las personas.
6: Unes disculpes.
7: A veure, home, va, a veure.
6: Ni l'estena l'humor, l'humor és quan tu, amb l'altra persona, us esteu rient junts.
7: Exacte.
6: Després, amb una nena, que és el que diu el Badó, és el teu ídol, aquesta superioritat. I a sobre, fes la broma que vulguis, és potser el teu humor, però després puja la nena. És que em sembla increïble.
5: No, i que, a més, no va ser ni una broma, va ser una esbroncada a la nena.
7: Exacte.
5: No,
7: davant de milers de persones.
5: Davant de milers de persones.
6: Dient-li maleducada.
5: Dient-li maleducada, dient-li que això, que ella, com que no podia esperar, etcètera, impacient, etcètera. Es poden desprendre molts missatges d'aquest argument que va donar.
6: I amb la superioritat, com lo quieres ahora y ahora, però amb un to irònic que inclús és violent.
7: Que no.
6: És violent pels que tenim sensibilitat. El cas és que la mare ha deixat un comentari justament en el vídeo del Javi de Hoyos que deia que no era per tant, que potser era el seu to humor.
7: Bueno, Javi de Hoyos sempre queda molt bé amb tothom.
6: Però jo crec...
4: Perdona un moment, és que al final... Ho ha de decidir la nena i el seu entorn si és per tant o no és per
6: clar,
4: tant.
6: Clar, és fins o sigui, a quin punt
4: és que no n'hi no ha per tant. Què vol dir no n'hi ha
6: no,
4: per
6: clar,
4: tant?
6: No, clar, és que si comencem així ja, llavors, clar, quan et fan una de grossa, no...
4: No, és el ja s'hi val tot.
6: És com... És la seva manera de ser.
7: Sí,
6: què vol dir la seva manera de ser, no? Al final hi ha d'haver-hi un respecte. Escolta, estàs pagant un concert i t'està dient en tu cara maleducada i de cara als pares. Imagina't que els que tenim canalla com a pare i com a mare com et quedes. Bueno. I a part, sense poder replicar. El cas és que la mare, després del que es va dir, no, de la samarreta, com us he dit, que clara que la samarreta no li va donar a l'equip, li diu, desde mi punto de vista, pienso que las palabras no son las correctas. Si no la vas a subir, por lo menos, usa otras palabras.
7: Exacte.
6: Punto y pelota, aquesta és la reacció de la mare, vull dir que no, ni va haver-hi regals ni res. I bé, el cas és que Dani Martín, una pifiada... a mi m'agrada molt Dani Martín, però sí que és veritat pues que, bueno, has patinat.
4: Però t'agrada molt com a artista.
6: Escolta, i també, al final, les disculpes per mi això no són unes disculpes.
7: No,
6: potser
7: no.
6: Dius, ostres, em vaig equivocar, vaig utilitzar un altre to i ja està.
7: Targeta però, vermella.
4: S'ha acabat això d'estar per sobre del bé i el mal,
6: sí,
4: per molt poder mediàtic i per molta força que tinguis de els teus seguidors o seguidores.
6: No, no,
4: ja
6: i que els nens se'ls ha de tractar amb respecte. Ja està, que potser els maleducats estan a dalt de l'escenari i no avançant.
7: I sobretot, una mica, algo li està passant a Dani Martín, de veritat, perquè
6: bueno,
7: ell, jo no el recordava.
6: Jo tampoc,
7: o sigui,
6: potser està fent la
7: Anata, o sigui, no és la primera vegada que em sorprèn, sí, algo de Dani Martín, de dir que li està passant, o sigui, d'un temps cap aquí, no sé,
6: però
7: està...
6: Però això li ha passat a Miguel Bosé. Miguel Bosé,
7: sí,
6: cada cop...
7: és una pena.
6: No? No sé.
7: Oh, bueno, no, en comptes d'anar amb... O sigui, de tenir una versió millor,
6: no,
7: van
6: plàcia
7: cap enrere.
6: I que
7: no
6: és una persona molt estimada, vull dir que tampoc no rep hate. Bueno, home, no, òbviament has rebut crítiques, no? Quan diu ja no es podrà comunicar, ja comencem amb el ja no es pot,
7: exacte,
6: parlar de res,
7: sí,
6: ja no es pot dir res,
7: sí,
6: perquè
7: parlar,
6: tot s'agafa amb pinces.
7: Bueno,
6: potser les avantatges que tenim ara de les xarxes socials és que veiem certes coses que abans no vèiem i es poden criticar i vinc. I
4: va,
6: bueno,
4: canviem de registre perquè...
6: Sí, ahir us vaig escoltar.
4: Anna Mena,
6: A veure, què vol dir això? Ara és Anna Mena i Òscar Casas, que t'encanten.
7: A mi m'encanten els Casas. A mi, ja, la Seila és una de les meves grans amigues, Seila Casas, i l'Òscar, el Cristian i el Mario, evidentment.
6: Sí.
7: He compartit molts moments amb ells. M'encanten perquè són uns germans. El diumenge sabeu que és el dia de l'orgullo LGTBIQ+.
6: Sí.
7: I cada any, des de fa anys, ells venen a la nostra carrossa a Madrid. Estic parlant de Madrid. La setmana que ve és l'orgullo a Madrid, fan la carrossa, la desfilada i tal, i els Casas sempre...
6: No, és una família
7: estat,
6: molt
7: una família,
6: maca.
7: Són maquíssims tots i em fa molta pena aquesta ruptura, la
6: bueno,
7: veritat,
6: jo
7: perquè l'Òscar és meravellós.
6: Us vaig escoltar i, a veure, i vas citar l'entrevista a l'Hormiguero on es veia l'Anna Mena i a l'Òscar Casas que ara han anunciat la ruptura. Bueno, que jo volia...
4: Bueno, perdona, és que anem molt tard.
6: Anem molt tard.
4: Focalitza molt el
6: Focalitzo
4: tema...
6: Focalitzo el que us vull dir. Em sembla molt estrany com s'ha pronunciat la ruptura via un altre cop el nombre Javi de Hoyos, amb l'equip de comunicació, que tenia molt clar què volien dir, que no hi havia terceres persones. Just al cap de tres dies surt la portada de Semana, on es veu Carlitos Alcaraz amb ella, amb l'Anna Mena, que recordem que ja el 2023 van haver-hi rumors que van estar dos mesos junts, després es va dir que van ser amics especials, però just quan surt aquesta portada, l'equip es torna a posar en contacte amb el Javi de Hoyos per ràpidament desmentir això. Hi ha una persona...
4: Perdona, això d'amics especials?
6: Pues amics especials.
7: Con derecho pues,
6: ni que són nada ni res, que ningú es mulla. El cas que em sembla molt estrany, que fa dues setmanes, emoticonos per aquí, tots ens estimem, que just també casualment coincidia amb la promo de la pel·lícula, que ara ja ha acabat, i no sé si són millors actors fora o dins de la pantalla. El cas és que, perquè l'entrevista a l'Hormiguero allò va ser...
7: Sí, sí, sí.
6: Bueno,
7: sí.
6: El cas és que em sobta molt, no?, aquest control de la narrativa per part de l'Anna Mena, i hi ha un comentari que em va sobtar molt en el vídeo aquest del Javi de Hoyos, on una persona molt específica nombrava a les persones de l'equip que què raro que s'haguessin implicat tant en voler pues, com anunciar-ho d'aquesta manera, perquè potser no es vol que surti que ha passat alguna cosa per part de l'Anna Mena.
7: Segur.
6: Sí, ja això, veurem què ha passat. Això... ara tot està molt...
7: Jo
6: crec que aquí hi ha unes banyes, com una gatrada. Això és lo de, com la Goicoechea ja i el Manu Moreno, que s'estimava molt al cap d'una setmana, i el Manu Moreno pues, bueno, pues va patinar. Pues, potser l'Anna Mena...
7: Potser s'assemblen les històries, no vols dir?
4: Gràcies, Gurgui. Per cert, us agraden les sensacions de terror, anar a un túnel del terror?
7: A mi m'encanta.
4: Sí, sí? Gurgui,
6: sí.
4: Què dius?
6: Sí, sí.
4: Sí, Montse?
5: Sí. Són bastant de terror.
4: Molt bé, doncs si us agrada això, prenem nota. 900-630-630, són 2:15 de 8 del matí. Us enviem a passar por de veritat.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
4: Teniu ganes de no dormir literalment en tota la nit, o més ben dit, en tot un dia? Doncs atenció, perquè a mans del Gore, els ensurts i les emocions fortes, avui regalem una invitació doble per al festival més bèstia i salvatge d'aquest estiu. 24 hores de terror, amb la tercera edició que porta per títol La Fam, 900-630-630. Una marató de 24 hores que comença avui amb pel·lícules de terror i fantasia al Baix Montseny, un festival que es converteix en un autèntic túnel d'horrors amb la projecció continuada de 12 llargmetratges que us deixaran clavats a la butaca. A més, espectacle de carrer, brutals, gales, concursos i sorpreses molt fosques, només aptes per als estómacs més de ferro. Una de les maratons més llargues de tot el món que arrenca avui mateix. Si teniu por, valor per tancar aquest divendres una bona dosis de pànic i adrenalina, ja podeu trucar al telèfon del directe del Bon Dia i Bona Sort. 900-630-630. Va, mentrestant, anem a saber més coses. Sabies
7: que hi ha una ciutat on és obligatori construir les cases amb el mateix color? M'encanta i t'agradarà, perquè a mi m'ha dit el següent viatge que farà. Doncs estic parlant de Chefchaouen, al Marroc. I és que la majoria d'edificis estan pintats tots de blau. Hi ha diverses teories sobre l'origen. Alguns diuen que de motius religiosos i altres diuen que és la creença d'ajudar a mantenir allunyats els insectes.
4: Ah, això, també, això també passa a la Índia, a Jodhpur. Que
7: sí,
4: també està... També. Tot està pintat
6: bueno,
4: blau.
6: Bueno, i a la Costa Brava, que l'Ella tot és blanquet. No, que jo estic bueno, però... però que la comunitat et fa... No pots pintar...
7: Bueno, i a Grècia, no?
4: A Mykonos, a Santorini. No.
6: Queda molt bé.
5: No, no. I altres coses
7: bueno,
5: com...
7: I a la Cerdanya totes són així de pedra, no?
6: Si posem...
4: Sí. A la Cerdanya totes són molt pijas. Sí. Sabies que...
7: El primer missatge que van enviar per internet només contenia dues lletres. Estic parlant de l'any 1969, quan uns investigadors volien escriure la paraula login entre dos ordinadors i el sistema es va bloquejar després d'enviar només L-O, log, que és el primer missatge de la història d'internet.
4: I sabies que...
7: Devia ser lleidat aquest ordinador, eh?
6: Oh, el meu pare!
7: Sabies que existeixen monedes en forma de triangle? Encara avui, alguns països han emès monedes triangulars o poligonals perquè siguin més fàcils de distingir al tacte.
4: I acabem. Sabies que...
7: Hi ha una competició mundial de tallar troncs. L'estil Timber Sports reuneix especialistes que competeixen tallant troncs amb destrals i serres a una velocitat espectacular.
4: Doncs si no ho sabies, ara ja ho saps.
3: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
4: Va, anem a recollir la trucada. 6:45 de 8 del matí. Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Amb qui parlo?
10: Amb el Dani.
4: Com estàs, Dani?
10: Molt bé, perfecte. Vosaltres?
4: Nosaltres aquí, també, perfecte.
10: Ara en plena forma, eh?
4: En plena forma, donant-ho tot. Pregunta'm això. Ens hauries de preguntar això el dilluns o el divendres, eh? El divendres la resposta és fàcil, eh? Des d'on truques, Dani?
10: Truco des de Cervelló.
4: Des de Cervelló. Cap a treballar?
10: Sí, cap a treballar.
4: De què treballes, Dani?
10: Soc xòfer de camió.
4: Ah, i portes mercaderies?
10: Porto gasoil.
4: Gasoil?
10: Molt sí, senyor.
4: I suposo que vas a carregar i descarregar, no?
10: Sí, vaig a domicili, d'empreses...
4: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, Dani. Ets amant de les pel·lícules i del món del terror o no?
10: Sí.
4: Sí?
7: No ho has dit gaire convençut, Dani. A veure si has trucat a la Bogalà.
4: Home, Dani, no t'ho canviarem per un sopar, eh? Vull dir, el regal és el que hi ha, eh?
10: No m'acabo, no. Bueno, sí, home, de tant en tant veig alguna pel·li, eh? A tu.
4: T'agradarà molt, eh? Perquè a l'entorn tot plegat li dona una atmosfera com molt terrorífica que t'agradarà, segur que sí. Dani!
7: A qui portaràs? Perdona, Badó, m'interessa. A veure si portaràs amb alguna xurri i la faràs... Tindrà por, ojo, amb les primeres cites.
10: He de saber el dia.
4: El dia, doncs...
7: Perquè llavors portes amb una o una altra.
4: Escolta'm, ara t'expliquen tots els detalls i així ja t'organitzes amb qui vulguis, d'acord?
10: Molt bé, moltes gràcies.
4: Forta abraçada i bon cap de setmana.
10: Igualment.
4: Gràcies per escoltar-nos. Adéu, bon dia i bona sort. Adéu.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
4: 26 de juny del 2026, el dia que ens sabem, sabem que almenys 235 morts i 4.300 ferits pel doble terratrèmol que va sacsejar ahir Veneçuela.
5: Una xifra que estem que vagi en augment durant les properes hores i dies. El govern de Veneçuela ha informat també que hi ha unes 200 persones atrapades entre la runa. Les tasques de rescat continuen al país amb el focus posat a trobar les desaparegudes. El doblet sísmic de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala Richter ha afectat total o parcialment 250 edificis. El Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha informat de la mort de dos espanyols confirmada per familiars i ha elevat a 80 els ciutadans espanyols desapareguts.
4: Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 300.000 euros en ajudes extraordinàries per cooperar en les tasques d'emergència pels terratrèmols de Veneçuela.
5: Els fons es canalitzaran a través de ONG amb seu a Barcelona i presència al país amb l'objectiu d'atendre les necessitats més urgents. L'alcalde Jaume Collboni ha insistit en la necessitat d'una bona coordinació amb les autoritats veneçolanes a l'hora d'enviar ajuda. En paral·lel, el cos de bombers de Barcelona ha posat a disposició, a través de Protecció Civil, personal especialitzat en estructures col·lapsades o afectades pel terratrèmol.
4: Catalunya rebrà 567 milions d'euros més del govern d'Espanya per finançar el nivell mínim de la dependència.
5: Aquesta ampliació de les quanties entra en vigor de forma immediata, serà el proper 1 de juliol i forma part de l'ampliació de les quantitats que el govern espanyol aporta al sistema per l'autonomia i atenció a la dependència i que transfereix als governs autonòmics. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més, 189 durant el 2026 i 378 al 27. Aquest increment se suma a la inversió addicional que suposa el nivell acordat. A casa nostra, el nombre de persones amb prestacions reconegudes és de gairebé 256.000.
4: I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a Osca, podria arribar a afectar un perímetre de fins a 4.000 hectàrees.
5: Són les primeres estimacions del govern d'Aragó. Amb tot, el conseller d'Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha remarcat que això no vol dir que tota aquesta superfície estigui cremada. El foc, que es va declarar ahir al matí, podria haver estat provocat per la maquinària agrícola. Les altes temperatures i el vent càlid del sud han fet que la propagació de les flames hagi estat molt ràpida pels camps de cereals sense segar. 240 veïns han hagut de ser desallotjats.
4: I el Congrés ha aprovat la reforma del Codi Penal que castigarà les anomenades teràpies de conversió per modificar o negar l'orientació sexual o la identitat de gènere.
5: La iniciativa del PSOE ha tirat endavant amb el suport de la majoria de la cambra i ara continuarà la tramitació al Senat. El PP s'ha abstingut i Vox n'ha votat en contra.
4: I acabem, detingut un home, al Canà, per assetjament sexual a 21 nenes menors d'edat a través de les xarxes socials.
5: I en paral·lel sabem que a Donòstia 15 persones han estat detingudes i 10 dones han estat alliberades en la que es considera la principal operació contra l'explotació sexual dels últims anys a Euskadi. La presumpta cap de la trama ha ingressat a presó mentre la investigació continua oberta i no es descarten noves víctimes ni detencions.
4: Gràcies, Montse. Completem la informació. Temps i trànsit. Ens acostem fins a Emet, amb el temps. Noelia García, bon dia i bona sort.
11: Bon dia. Avui divendres a Catalunya continuem amb temps estable i càlid. Predominarà el sol i durant tot el dia el cel clar o poc ennuvolat. Avui temperatures amb pocs canvis. Continuen els termòmetres amb temperatures elevades a l'Empordà i a gran part de l'interior. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies, Noelia. Bon cap de setmana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia.
12: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres amb diverses incidències actives. A hores d'ara tenim un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on precisament s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. També tenim un segon accident a la B23 que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. Per altra banda, també registrem una avaria a la C32 de tot just fa uns instants a l'altura de Sitges, on es talla la calçada en sentit sud amb un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem ja congestió de moment a la força lentitud, sobretot als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Gràcies i molt bon dia.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
4: Bé, durant dues setmanes la Diana Schenker l'hem perdut a vista perquè va agafar les maletes i se'n va anar amb una aventura a Vietnam que jo encara no he acabat d'entendre. Això pagaves o et pagaven?
7: No, no. Bé, bueno, ni pagava ni em pagaven, m'ho regalaven.
4: O sigui, t'ho pagaven, clar.
7: Bueno, sí, però no em pagaven a mi, em pagaven el viatge.
4: Però,
7: de gratis. He anat dues setmanes de gratis a Vietnam a canvi de fer vídeos de l'aventura.
4: Molt bé, però el menjar...
7: Tot, absolutament. Tot. Absolutament tot pagat.
4: I si estaves per un mercat d'aquests asiàtics,
7: home, no,
4: allà... ja et feia gràcia alguna cosa? Allà, també t'ho pagaves?
7: No, home, no, jo m'ho comprava jo.
4: T'ho compraves
7: tu? Els imants, els clauers, sí, sí, les tasses...
4: T'has gastat 20 euros en dues setmanes, no?
7: Pues baratíssim, baratíssim.
4: Sí, clar, no, clar, entre els preus sí que anaves tot pagat.
7: No, tot era...
4: I després has tingut el detall de tornar i precisament coincideix en quan arribes ja és el Revell de Sant Joan.
7: Exacte, sí, directament. I tiro perquè me toca.
4: Molt bé.
7: I ojo que m'han convidat al Marroc, el Julio.
4: En sèrio?
7: Sí, i tenim per davant també Nepal, Argentina, Tòquio, Tailàndia...
5: Faràs una gira mundial.
7: Una gira mundial. Coneixeré tot el món.
6: Home, ens podrien convidar nosaltres.
7: I'm so sorry, sóc jo la influ.
4: Doncs mira, és el que hi ha. Va, anem a fer una ullada a les xarxes.
7: Vale, i comencem amb una influ,
4: sí?
7: Que és Mami de 3. Vale? És una influ que és molt polèmica a xarxes socials, li agrada crear molta controvèrsia, i ens ha fet aquesta confessió.
13: Sin bragas y sin sujetador y sin desodorante. Bendito verano.
7: Bendito verano, sin bragas, sin sujetador y sin desodorante. Y eso fermentando que no veas. A veure...
5: Però cal tota informació.
6: Home, el desodorant, a mi,
7: no,
6: mira,
7: cal,
6: sostens a mi també a vegades perquè molesten molt.
7: Vaig sempre
6: però home, el desodorant sempre.
5: Però i les calces, però com podeu parlar de
6: bueno, no, ja et sua la cansalada.
7: Clar, perquè parlàvem de suor.
5: És que us sembla supernormal, no sense calces per la vida. Per,
7: no cal, no cal no. Aquesta informació,
4: home,
7: jo crec
4: Mami
7: que
4: de 3, gràcies. No parla totes a l'hora, que no s'entén. Què deies, Ares?
5: No, que ningú li ha demanat tanta informació, no? Potser ens estem passant, no? Això que ve de la
7: Lourdes. Clar, i això depèn de què portis de roba, no? Perquè si portes una mini faldilla, per exemple, allò fa ventosa.
4: Ja està, va, canviem.
7: Per favor. Vale, canviem de tema i continuem amb els outfits d'estiu i a xarxes he trobat aquesta altra perla.
14: Hacer topless es de fresca. Y de esta burra no me bajo. Se ha normalizado que ahora las mujeres vayan a la playa y todas en toples, porque claro, si no les queda la marca, ¿quién te va a ver la marca? Tu novio. Y a tu novio, te aseguro, no le importa una mierda.
7: Podem normalitzar les glàndules mamàries. O sigui, les vaques fan topless i ningú els hi diu res, saps?
5: I els homes.
7: 24/7. I els homes.
5: I a xarxes.
7: O sigui, podem desmitificar els pits, sisplau.
5: No, i jo posaria el focus també en

0: en senyores com el que acabem de sentir, de dir, però sí, a més, sí, a més... Però me vol fer decidir vostè com jo he d'anar a la platja, ja, també?
1: Diu, a més, diu com si fos una cosa d'ara, diu, no, ara s'ha normalitzat, ara, sí, tot, no fa temps.
2: I posant el focus amb l'home que te va a veure la marca al nòvio, escolta, si no, no vull veure jo la marca, que nòvio, ni que no...
3: Exacte, no, ara tu fas tobles pel teu nòvio, no? Per la venga, va, o sigui, ja prou de senyores a internet. I anem de bajanada en bajanada i m'he quedat superatrapada amb aquesta teoria.
4: Un chico francés con los labios súper grandes de alguna de las colonias de Francia, no sé de qué país. El chaval, pues el típico negro con sus labios gruesos y tal, ¿no? Vale, se va a vivir a Francia y le meten en un colegio, pues un colegio bueno. Y 10 años después, el chaval tenía los labios súper finos.
5: ¿Qué dice?
4: En 10 años.
5: ¿En 10 años?
4: En 10 años.
5: Es muy poco tiempo.
4: Que te digo que es que el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble.
3: Capacitat d'adaptació. Jo vull ser rosa i me'n aniré a Finlàndia. Clar, però si en 10 anys no vull ser rosa. Però... O sigui, però el fotut és que la penya ho diu en sèrio i entre ells, no sé, els sembla una conversació...
6: Sí, que la fisiologia humana canvia segons el lloc on estiguis.
3: Sí, segons el codi postal.
6: Ah, està molt bé.
3: Està genial.
6: I amb qui l'acabem?
3: Acabem amb... Vale, acabem amb... gent insuportable, vale? Perquè potser a vosaltres ningú us ho ha dit, però amb total probabilitat sou insuportables.
0: Sí, sí. A mi, igual que m'ho diguin jo sola.
6: Perdona, perdona. Sóc insuportable. 100% probabilitat i ens ho han dit, a diferència que molt.
3: Bueno, per si teniu dubtes, jo us porto aquestes 8 senyals perquè ho detecteu.
7: 8 señales de que eres insoportable y nadie te lo dice. Número 1. Conviertes todo en algo tuyo. Número 2. Das consejos que nadie te pidió. Número 3. Corriges lo que da exactamente igual. Número 4. Necesitas tener la última palabra. Número 5. Metes tus logros con calzador. Número 6. Tu tema favorito es lo mal que está la vida. Número 7. El que piensa distinto a ti es que está equivocado. Número 8. Estás tan ocupado en tener la razón que nadie disfruta a tu lado.
1: Home, bastant d'acord, no?
3: Les compliu,
1: vull dir,
3: no?
1: Si compleixes vàries d'elles...
0: Sí, però jo sí. Quasi totes, ja t'ho dic ara.
3: Puc dir una altra cosa, una última cosa...
6: Ràpid.
3: Per deixar-vos pillats tot el cap de setmana, ¿vale? A veure si l'endevineu. Els homes busquen soluciones. No, les mujeres busquen soluciones i los hombres lo mismo, però al revés. I amb això li aneu donant el coco tot el film.
6: Molt bé, dilluns la resposta. Gràcies, Diana.
3: De res. We are ready.
8: Mundial 2026, el bon dia i
1: bona sort.
8: Bona sort.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too. Made you strong. Strong. I got
6: ego. Va, anem a alguns resultats que s'han donat ja aquesta matinada. Tunísia ha empatat, ha guanyat a Països Baixos. Tunísia 1, Països Baixos 3, a l'estadi de Kansas City. Al Dallas, Arlington, Japó 1, Suècia 1. A Los Angeles, Inglewood, Turquia 3, Estats Units 2. I a l'estadi Badia de San Francisco, Paraguai 0, Austràlia 0. Un dels resultats més sorprenents ha estat l'Equador, que ha fet història eliminant Alemanya amb una remuntada èpica.
1: Sí, l'Equador s'ha classificat per primera vegada als 80 de final d'un Mundial després de derrotar Alemanya per 2-1. La victòria certifica una fita històrica per als equatorians.
6: Anem posant punt i final. Ens acostem ja a 3:45 de 8 del matí, moment en què entrarà el cafè des de la Gemma Nierga.
1: I avui la protagonista és Ariana Grande, perquè deia abans l'Ares que és el seu aniversari. Anem a escoltar 5 de les seves cançons més destacades. Aquesta és una d'elles, Jason. Tenim més, eh? Aquesta One Less Time. Altre dels seus èxits destacats és aquesta No Tears Left to Cry. Altre dels temes inoblidables de la seva carrera, Love Me Harder. Els seus temes més ballables. Acabem amb Break Free.
6: Molt fan d'aquesta, eh?
1: Home!
6: Gràcies, Montse!
1: A vosaltres!
6: Anna,
0: bon dia!
6: Diana!
0: Fins dilluns! Bon fin de...
6: I tornem dilluns! Bon cap de setmana, família!

Hola, molt bon dia. Benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest divendres 26 de juny. Veneçuela plora i busca entre l'esperança i la desesperació els milers de desapareguts que queden sota la runa. A aquesta hora, els morts oficials ascendeixen a 235 en un país que, tutelat pels Estats Units i castigat política i econòmicament des de fa dècades, ha de demostrar si és capaç de fer front a una crisi humanitària d'aquesta magnitud. A casa nostra, la setmana acaba amb un cop pel president Pedro Sánchez. Partit Popular, Vox i, atenció, Junts, han unit els seus vots al Congrés per demanar-li una qüestió de confiança. No té cap vinculació política, però posa en evidència, una vegada més, la gran solitud d'aquest govern, que passa per una situació greu, tot i que Pedro Sánchez ho va encaixar ahir amb aplaudiments i una gran riallada. Comencem.

0: el edificio colapsó, había gente adentro.
1: Continua augmentant la xifra de víctimes mortals després dels dos terratrèmols de Veneçuela. 235 persones han perdut la vida i ja se superen els 4.000 ferits. Entre els morts hi ha dos espanyols i 80 més encara no s'han localitzat. Lorena, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Gemma. Ja fa més de 24 hores des que la Terra va tremolar dues vegades en només 39 segons de diferència. Encara no hi ha una xifra oficial de desapareguts, tot i que s'ha creat una plataforma a internet on hi ha registrades més de 40.000 persones sense localitzar. El govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència i ha definit l'estat de La Guaira al nord del país com a zona de desastre. Només allà hi viuen 380.000 persones.
1: Ara la prioritat és el rescat de les persones que han quedat atrapades sota els edificis esfondrats. Les últimes xifres oficials parlen d'unes 200 persones que encara es trobarien sota la runa. Les primeres 48 hores són clau.
3: ¿Cómo te llamas, hermano?
4: Anthony.
5: Aquest és el so que ha presidit les últimes 24 hores a Veneçuela. Els intents dels serveis d'emergència, rescatistes i voluntaris que, desbordats, intenten trobar les més de 200 persones que, segons les autoritats, continuen atrapades sota els edificis esfondrats.
6: Un desespero, quisiera saber dónde están mis niños, si está atrapado, o está por ahí un refugio.
5: Les destrosses dificulten la mobilitat i els equips d'emergència encara no han pogut arribar a alguns dels edificis afectats. Gairebé 350 estructures han quedat destruïdes i les precaucions per no fer mal a les persones atrapades amb la maquinària pesant alenteixen les operacions, un fet que fa augmentar la desesperació.
7: Tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer.
8: No es posible llamar a los militares, véngase toda esa vaina y vengan a echarle bola a esta vaina.
5: Entre les estructures danyades hi ha 8 hospitals esfondrats, també l'aeroport de Miquetía, que continua tancat. Tot i això, encara hi ha lloc per l'esperança.
9: Aquí acabo de salvar un bebé.
10: No, mentira, mira, aquí hi ha 3 niños.
9: Vente, mi niño.
5: Són 3 germans que han aconseguit sortir il·lesos de la runa i han tornat a la vida. La cursa contra el rellotge continua.
1: L'operació de rescat és una cursa contra el temps per mirar de salvar tanta gent com sigui possible. Per saber com es desplega un operatiu d'aquesta complexitat, parlem amb Moisés Belloc, que és president de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència. Senyor Belloc, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: En un cas d'un terratrèmol com aquest, amb edificis esfondrats, quina és la possibilitat de supervivència d'una persona que hagi quedat atrapada entre les runes?
11: Tot depèn de les lesions que pugui tindre. Com a conseqüència del derrumbament, si està il·lesa, podria durar de 5-7 dies. És el que, per experiència, pot durar una persona que se troba perfectament en estat perfecte sense ninguna lesió. Si té lesions, aquestes lesions faran que agrave la seva situació, no poder ser atesa i, per tant, pugui anar morint.
1: Espanya enviarà unitats canines per col·laborar en el rescat. Quines són les tècniques més efectives per desenterrar les persones atrapades?
11: En principi, les unitats de bolso són la ferramenta fonamental, són els primers en què de manera ràpida podem dir-nos si n'hi ha algú o no atrapat en vida dins d'aquest edifici, i a partir d'ahir ja comencen altres tècniques de localització electrònica, el tema de ja específicament materials específics de rescat per a poder-lo traure. O sigui, primera, la ferramenta fonamental són els gossos, que són el que ens farà, que en poquets minuts determinen si queda algú viu.
1: El desastre natural s'hi ha de sumar una capacitat logística que intuïm és molt limitada del país. En quina situació es troba Veneçuela per respondre a aquesta catàstrofe humanitària?
11: De per si ja comencem en què el país no té capacitat de resposta, d'ajuda a l'emergència. Bombers i demés tenen una capacitat molt, molt limitades. Per tant, tota l'ajuda ha d'aparèixer de l'exterior. I està tenint un gran problema perquè l'únic aeroport a nivell internacional per acceptar vols internacionals és el de Caracas, que ha sigut afectat per el terratrèmol. Per tant, està tenint un problema molt gran logísticament per a poder aplegar els equips de rescat a la zona. I tot això està fent que es retrasi la intervenció de tots els equips que estan intentant desplaçar-se allí. Alguns d'ells estan anant a Colòmbia i intentant entrar per terra, altres estan per intentar enviar avions militars per veure si poden aterrar en aquest tipus de pista, com ha quedat, i per tant està sent molt difícil l'anar aplegant tots els mitjos que ja haurien d'estar allí des de les primeres hores.
2: Senyor Balloc, ara ho explicava, la complexitat ja només per arribar fins a Veneçuela. Un cop allà, com es coordina un operatiu internacional d'aquestes característiques quan, si no tenim mal entès, les properes 48 hores allà són claus?
11: Sí, el temps va en contra de les víctimes i, per tant, és fonamental poder aplegar els llocs. El tema està que una volta pleguen els equips, tot conforme se vagi podent aplegar allí, el país que té la informació ja de les zones més afectades anirà desviant aquests equips a treballar a les zones en què fa més falta i a partir d'ahir cada equip munta la seva estructura de funcionament i per tant es començaran sobretot a treballar en els gossos per tal de determinar anar descartant edificis o anar marcant edificis per a que puguin accedir els equips de rescat per a fer aquests rescats.
1: És el president de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència, Moisès Belloc. Gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
11: Molt bé, molt bon dia a vosaltres.
2: L'ajuda internacional ja comença a arribar a Veneçuela. Avions amb equips de rescat provinents de Mèxic, El Salvador i la República Dominicana ja han aterrat a la regió de La Guaira, una de les més afectades pel sisme. L'ONU avisa que cal un esforç col·lectiu de grans proporcions i coordinar la resposta. Espanya envia un centenar d'efectius de rescat, inclosa la Unió Militar d'Emergències. Des dels Estats Units, la Casa Blanca promet ser un dels principals suports en la tragèdia i la reconstrucció de qui considera els seus nous amics. Ens ho explica l'Àngela García Romero des de Nova York.
4: Donald Trump ha ofert tota l'ajuda dels Estats Units i es presenta ara com un dels primers grans suports internacionals de Veneçuela. Diu que els Estats Units estan preparats, disposats i capacitats per ajudar i ha ordenat a totes les agències actuar ràpidament per assistir, diu, als seus nous i grans amics. L'ajuda nord-americana arriba en plena emergència, però també en un moment d'acostament polític entre Washington i Caracas. La Casa Blanca insisteix que la prioritat és humanitària, tot i que aquest gest també té una lectura política perquè permet a Trump mostrar-se com un soci fiable en plena crisi, en un país amb el qual fins fa molt poc mantenia una relació obertament hostil i on ara intenta projectar influència a la regió. De moment, Washington no ha anunciat cap xifra econòmica concreta, però sí que ha detallat què enviarà. Equips de rescat, suport amb imatges aèries, assistència mèdica i humanitària, suport en coordinació logística i mitjans del Pentàgon per operar a l'aeroport malmès.
9: Ya es al acabose y hay dos poblaciones que están totalmente destruidas y necesitamos urgentemente la ayuda internacional.
12: Con urgencia, equipos, instrumentos, necesita ayuda para sacar a esas personas.
13: Y no se sabe quiénes están muertos, los rescatistas no han llegado.
14: Ha sido espantoso. Creo que ninguna sociedad está preparada para esto.
1: L'angoixa també batega entre els veneçolans residents a Catalunya, que ahir la tarda van celebrar una missa en record de les víctimes. Es calcula que a casa nostra hi viuen uns 50.000. Anem fins al Consolat de Veneçuela a Barcelona i el nostre company Bernat Errandit. Bernat, bon dia. Com està organitzant

podran fer arribar amb avió a Caracas. La intenció és habilitar punts de recollida de material a diverses ciutats catalanes, a Barcelona, a Sabadell i també a les proximitats de Girona i Tarragona. I en aquestes reunions preparatòries també hi va participar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va anunciar a les entitats que l'Ajuntament posarà a disposició de la resposta a la catàstrofe 300.000 euros.

0: Muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.
1: L'oposició demanant a crits dimissió mentre la bancada socialista aplaudeix. Així ha acabat el ple on Partit Popular, Vox, Junts, UPN i Coalició Canària han donat llum verda a la moció que demana a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança, però no té efectes jurídics vinculants.
0: S'aprova el punt 4.
2: PP, Vox i Junts demanaven la dimissió de Sánchez en una votació que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, qualifica d'històrica.
3: El presidente del gobierno, a partir de ahora, está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que ha pedido su dimisión.
2: Els populars es guarden la carta de la moció de censura, on, a més de Vox, necessiten de nou el suport de Junts. Els independentistes, de moment, demanen a Sánchez un pas al costat, com explica Míriam Nogueras.
4: Lo primero que tenemos que saber es si Pedro Sánchez está dispuesto a apartarse.
2: Crítiques als socialistes també des de Sumar i Esquerra.
5: Le vi fuera de órbita, totalmente out.
6: Creo que no está el Partido Socialista como para ir dando lecciones.
2: El ministre de Presidència, Félix Bolaños, treu ferro a la moció.
7: Ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprovando medidas.
2: I el PSOE tanca files amb el president.
0: Queda aprovado el dictamen.
8: I aquest és el moment en què el Congrés aprova la reforma del Codi Penal per prohibir les falses teràpies de conversió per a persones LGTBI, unes pràctiques que estaran castigades amb fins a 2 anys de presó. L'ONU les ha qualificat de tortura. Tenen llum verda amb el sí a tots els grups, menys el PP, que s'ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. Les associacions en defensa del col·lectiu celebren la notícia i alerten del repunt d'aquest tipus de pràctiques.
1: Zapatero ha demanat la nul·litat del cas Plus Ultra. Argumenta que les proves es van obtenir sense autorització judicial i que, per tant, es van vulnerar els seus drets. El jutge ha ordenat investigar les filtracions. Sánchez no s'ha pronunciat. Qui sí ho ha fet és el ministre Óscar Puente.
9: No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
8: El magistrat ha ordenat investigar la filtració de les agendes i els missatges de l'expresident i ha anunciat que només la Fiscalia i ell mateix tindran accés als vídeos dels interrogatoris. Hi ha hagut degoteig de filtracions. Primer van ser els informes policials, després l'àudio de la declaració i ara la seva agenda i els whatsapps amb la seva secretària. El jutge Calama vol aturar les filtracions d'arrel, diu que són constants i considera que podrien ser delictives. Hi ha 25 parts personades i els lletrats només tindran les descripcions i no la còpia d'àudio ni de vídeo. L'advocat de Santos Cerdán ha reconegut que el PSOE li va pagar 125.000 euros. Ho desvincula, però, d'una presumpta trama per a boicotejar casos judicials que afectin el partit. Jacobo Tejeiló diu que li van pagar per donar assessoria jurídica i que els diners mai van anar a parar a Leire Díez. També ha reconegut que va acompanyar-la a reunions a la Fiscalia General, però no ha explicat els motius.
1: Les rebaixes ja han fet el salt de l'online a les botigues físiques amb descomptes de fins al 70%. Entre els productes més buscats, roba, calçat i complements, seguits de la tecnologia i els electrodomèstics.
8: Segons l'Associació Espanyola de Consumidors, enguany de mitjana gastarem 111 euros a les botigues físiques, una xifra que s'eleva fins als 270 euros en les compres online. Entre els motius, l'inici anticipat de les rebaixes a internet i la facilitat per comparar preus. Les organitzacions de consum recorden la importància de revisar les condicions de devolució i evitar les compres impulsives.
1: La despesa principal de l'economia domèstica és l'habitatge, seguit de l'alimentació

0: I del transport, us expliquem aquesta informació i l'última hora del procés de regularització, ara en un format més breu.
1: L'habitatge representa un terç del pressupost de les famílies, segueixen l'alimentació i el transport. La despesa total va pujar un 3,1% l'any passat. Cada llar va gastar 35.000 euros de mitjana. Catalunya és la tercera comunitat amb més consum per darrere del País Basc i Madrid.
2: Dimarts s'acaba el termini per presentar les sol·licituds de regulació extraordinària. Migrants de Cuba, Algèria o Gàmbia tenen dificultats per obtenir a temps el certificat d'antecedents penals. Les entitats els animen a presentar-se igualment al procés. María Jesús Herrera, coordinadora de l'associació Mujeres Palante.
3: España, como gobierno, puede solicitar vía diplomática esta documentación y esperamos que sea así.
2: Recomanen també que les dones amb fills completin els tràmits com a unitat familiar i no de forma individual.
0: A l'AP7 circulen cada dia fins a 28.000 camions que estan implicats en més de la meitat dels accidents greus. Per prevenir situacions de perill i avaluar infraccions, la Generalitat instal·la 8 estacions de control intel·ligent. El nostre company Àlex López ens n'amplia la informació.
4: A través de la lectura a distància del tacògraf dels vehicles pesants i altres elements com plataformes de passatge, es pretén obtenir en temps real dades com els temps de conducció i descans, els registres de velocitat, les assegurances i les autoritzacions d'aquests vehicles. En el cas que es detectés una infracció, s'enviaria un missatge a un panell lluminós més endavant on es mostraria la matrícula del vehicle i on se li indicarà per on pot desviar-se perquè se li faci una inspecció. L'objectiu és que la xarxa compti amb 8 estacions com aquesta, distribuïdes en 5 punts estratègics, 4 a la P7 i 1 a la C33.
0: Espanya i Mèxic acaben d'escenificar la reconciliació diplomàtica després del xoc per la conquesta d'Amèrica. La presidenta Sheinbaum i el rei Felip VI s'han reunit fa unes hores, un pas per normalitzar les relacions entre ambdós països.
5: La reconciliació diplomàtica arriba després que la presidenta Sheinbaum convidés el rei al partit entre Espanya i l'Uruguai del Mundial que es disputarà aquesta matinada a Guadalajara. Amb aquesta encaixada de mans comencen a normalitzar-se les relacions després de 8 anys de tensions per la conquesta d'Amèrica. El rei Felip VI i Sheinbaum han mantingut una reunió d'una hora en què la presidenta mexicana li ha demanat que es valori la importància dels pobles indígenes.
0: I el Suprem dels Estats Units blinda l'ofensiva migratòria de Donald Trump i retira la protecció d'asil a haitians i també a sirians.
5: Sí, Gemma, per 6 vots a favor i 3 en contra, el tribunal dona via lliure a l'administració de Donald Trump per retirar de forma immediata l'anomenat estatus de protecció temporal a 350.000 haitians i 6.000 sirians a qui deixa ara exposats a la deportació. Aquesta protecció s'aplicava a migrants afectats per guerres o catàstrofes naturals que posessin en risc la seva vida si retornaven als seus països d'origen. Tot i que no facilitava aconseguir la ciutadania, sí permetia residir i treballar legalment als Estats Units. Haití l'havia aconseguit després del terratrèmol de 2010 i Síria el 2012 en plena guerra civil.
0: La selecció espanyola juga aquesta matinada contra l'Uruguai, el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial. És un duel que podreu seguir en directe a la U i en català aquí a la 2CAT.
5: Un partit en què la selecció buscarà la victòria per assegurar-se la primera posició del grup. Els de Luis de la Fuente s'han exercitat a Guadalajara en una sessió en què una de les preocupacions del cos tècnic ha estat combatre l'altitud. I és que la ciutat mexicana està a més de 1.500 metres sobre el mar i això pot afectar el rendiment dels futbolistes. Amb tot, el seleccionador confia que es veurà la millor versió del seu equip.
6: Digo, muy duro por marcado por esa exigencia. Ellos necesitan ganar y nosotros también. Nosotros queremos ser primeros, queremos terminar con otra victoria, ganando a un rival de muchísimo prestigio como es Uruguay.
0: I repassem més resultats. Els Països Baixos de Frankie de Jong s'enfrontaran al Marroc als 700 de final després de guanyar Tunísia per 3-1. I el Japó, que ha empatat a 1 amb Suècia, serà el rival del Brasil en un dia històric per l'Equador, que va vèncer a Alemanya per 2-1.
5: Tan històric que el president Daniel Noboa ha decretat dia de festa al país avui divendres. Alemanya es va avançar al minut 2 per mediació de Sané. Però lluny de ser golejats, els equatorians van capgirar el marcador i Gonzalo Plata els va donar el triomf i la classificació com a tercers d'un grup

0: on Costa d'Ivori va posar fi al somni de Curaçao en vèncer per 2-0. A la resta de partits, la Turquia de Güler s'ha acomiadat amb una victòria estèril contra els Estats Units de Pochettino per 3-2, ja que Austràlia i el Paraguai han empatat sense gols i tots dos passen com a segon i tercer del grup D. I encara en futbol, tot apunta que Alexia Putella jugarà al London City Lionesses després de valorar altres opcions com els Estats Units. La doble pilota d'or posarà rumb a la Lliga Anglesa en un projecte ambiciós després de 14 temporades defensant la samarreta del Barça.
1: I en futbol sala, el Barça torna a ser campió de Lliga. Dos anys després va guanyar el Pozo de Murcia per 3-1 en el play-off final ja pel títol.
0: Els blaugranes es van imposar per 6-4 i es van estalviar d'haver de jugar diumenge el cinquè partit al Palau. Els homes de Javi Rodríguez van desaprofitar un avantatge d'1-4 i el Pozo va empatar el partit per dur-lo a pròrroga. Quan semblava que es decidiria als penals, un gol de Martel i un altre d'Antonio van rubricar la victòria i va fer que Didac pogués alçar la vuitena Lliga de la història. I on també van celebrar la Lliga d'Hockey Patins va ser a Igualada. Els jugadors van fer una rua per la ciutat, pujats a dalt d'un carruatge d'època a l'Ajuntament. Els jugadors i el cos tècnic es van adreçar a l'afició arlequinada i els hi van dedicar un títol que feia 29 anys que no guanyaven. Els castellers de Barcelona han fet història, han aixecat el castell amb més altitud mai assolit, ho han fet a 3.450 metres a la glacera de l'Eix, la més gran dels Alps, superant així el rècord anterior. Amb el suport dels castellers suïssos de Lausana, els barcelonins han pogut descarregar un 3-7, un 4-7 i un 5-6. La colla de la ciutat comtal estarà de gira per Suïssa fins demà.
1: A Suïssa potser no tenen tanta calor com aquí, perquè aquí ens estem ofegant, eh? Sergi Lores, molt bon dia. Aquest divendres haurem de continuar buscant ombres quan anem pel carrer per esquivar la calor.
2: Molt bon dia, Gemma. Doncs molt probablement sí, perquè la calor tornarà a ser intensa durant aquest divendres i fins i tot a la costa la xafogó serà acusada, cosa que també es farà notar perquè l'ambient serà molt pesat. Tot plegat després d'una nit i matinada que novament ha estat molt intensa, molt difícil de dormir. Aquesta passada nit novament, la nit de fet ha estat tropical a gran part de Catalunya, tret del Pirineu. Fins i tot ha estat tòrrida en alguns punts a ponent de la Vall de l'Ebre també cap al litoral, on la temperatura mínima no ha baixat dels 25 graus. En definitiva, la calor no dona treva, l'abril va ser molt càlid, el maig va acabar amb una calorada i ara el juny ens ha portat una onada de calor. Molta calor acumulada a l'atmosfera i de forma persistent també implica un augment de la temperatura de l'aigua del mar, que actualment ja s'enfila fins als 23 a 28 graus. Un escalfament de l'aigua del mar generalitzat al Mediterrani i també a les costes atlàntiques, que de fet segueix accentuant-se aquests dies. La causa, doncs bé, una dana instal·lada a l'oest de la península que bloqueja una dorsal anticiclònica sobre Europa que actua com una cúpula de calor. De fet, les altes pressions obliguen a l'aire que tenim a capes altes a baixar cap a terra i al fer-ho aquest aire es comprimeix, s'escalfa i queda atrapat en la superfície. D'aquesta manera es va reescalfant dia rere dia. Aquest moviment de subsidència de l'aire juntament amb l'estabilitat, la manca de ventilació i també la forta insolació s'encarreguen doncs, de reescalfar no? aquest matalàs d'aire càlid que aquests dies afecta especialment al centre del continent europeu. Aquí a Catalunya, el que ens deixa aquesta situació és un divendres a sol a tot arreu, només aquest matí amb alguns núvols baixos cap a l'Ebre i també cap a la costa empordanesa, s'acabaran desfent amb el pas de les hores, la tarda continuarà plàcida i estiuenca a tot arreu, només amb algunes nuvolades simplement decoratives en àrees del Pirineu, i avui la temperatura tendeix a pujar, sobretot cap a les comarques del nord-est. Per tant, ambient càlid aquest migdia, novament, amb més de 30-32 graus cap a la costa, costa, a l'interior assolint-se els 34-37 graus, però compte perquè a les comarques de Ponent, també cap a la conca de Tremp i fins i tot cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, es podrien festejar aquest migdia els 38 graus de temperatura màxima. Per tant, són valors molt alts que impliquen novament un dia amb avisos activats per altes temperatures en algunes comarques, i és que continuen sent valors clarament per sobre els habituals per l'època en molts dels casos. I tot plegat ens deixa un dia més un perill d'incendi doncs força elevat a gran part de Catalunya. Doncs bé, compte, perquè tenim aquest incendi a la franja de Ponent, concretament a Tamariter. Durant el dia d'avui compte, especialment a partir del migdia, durant la tarda, perquè el vent de xaloc i migjorn tornarà a enfortir-se, ratxes superiors als 50-60 km per hora. Gemma, per tant, esperem que durant aquest matí les tasques d'extinció vagin millorant, perquè insisteixo que de cara a aquest migdia el vent tornarà a ser protagonista en tota aquesta zona.
1: Tant de bo sigui així. I Sergi, et pregunto pel cap de setmana. Seguirem amb aquest temps estiuenc?
2: Doncs sí, Gemma, continuarem passant calor i suant de valent. El cert és que durant aquest cap de setmana la massa d'aire càlid continuarà a sobre nostre i la calorada que aquests dies encara afecta el centre i oest del continent tendirà a desplaçar-se cap a l'est d'Europa. Una calorada empesa per l'arribada d'un front atlàntic per l'oest d'Europa que refrescarà una miqueta l'ambient de França, Anglaterra, cosa que ja els anirà molt bé. Un front que aquí a Catalunya, juntament amb la caloreta superficial, reactivarà també els ruixats de tarda. A partir de diumenge, una dinàmica de tronades que sembla ser que es mantindrà durant la setmana que ve, especialment en zones de muntanya de la meitat nord de Catalunya, tot plegat amb una petita transició, una petita enretirada d'aquesta massa d'aire càlid cap al sud, coincidint amb el canvi de mes que podria portar una lleugera normalització de les temperatures. Tampoc ens fem gaire il·lusions. De moment, demà dissabte, jornada plàcida, assolellada a tot arreu, només amb alguns núvols baixos matinals cap a l'Ebre, la tarda nuvolada decoratives en àrees del Pirineu, i diumenge el dia començarà amb sol, però a partir del migdia i durant la tarda arribaran nuvolades i encreixeran també cap al Pirineu i Prepirineu, on a la tarda descarregaran ruixats localment intensos i amb alguna tempesta, fins i tot des de l'Aragó podria arribar alguna tempesta també cap a alguns sectors de Ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. La resta, a la tarda, el cel quedarà una miqueta més enterbolit. Les nits i matinades al cap de setmana, no cal dir-ho, continuaran càlides, aixafogoses, tropicals i fins i tot tòrrides en sectors de la costa, i de dia demà la temperatura recula una miqueta. Malgrat tot, l'ambient es mantindrà molt càlid a tot arreu, amb més de 30 graus a la costa i per damunt dels 34-38 graus cap a l'interior. I compte, perquè diumenge la temperatura podria pujar una miqueta més. Cap a Ponent podrien fregar novament els 38-39 o puntualment 40 graus, i a la resta calor molt intensa, aixafogor acusada cap a la costa, i per tant, tant demà dissabte com també diumenge es mantenen aquests avisos activats per altes temperatures. I és que, Gemma, continuarem aquest cap de setmana amb valors clarament superiors als habituals per l'època.
1: Molt bé. Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana. Les 8 i 18 anem a la lectura de diaris. Patrícia Massés, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui unanimitat a la premsa. Tots els diaris dediquen la fotografia de la portada a parlar dels terratrèmols de Veneçuela. Tu vols començar per Vanguardia i Razón.
3: Sí, perquè els dos utilitzen la mateixa fotografia, on podem veure una dona amb les mans a la cara, a la ciutat de La Guaira, Veneçuela, passant per davant d'un edifici completament destruït pel sisme, a la localitat aquesta de La Guaira. També cal avisar que avui els diaris en paper estan desactualitzats, a cara que són 6 hores menys, i la majoria xifren en 188 els morts, però hores d'ara ja en són molts més, com a mínim 235. La Vanguardia titula "Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela", i La Razón, "Dos forts terratrèmols sacsegen Veneçuela".
0: El diari Ara i El País han optat per mostrar dos edificis ensorrats a La Guaira, una de les ciutats més afectades per aquest doble terratrèmol, no?
3: Sí, al diari Ara veiem un d'aquests edificis que té 10 plantes i està molt inclinat, a punt de col·lapsar. Titulen "Catàstrofe a Veneçuela" i també destaquen els milers de desapareguts, entre els quals hi ha 68 espanyols. En la mateixa línia va avui El País, que titula "Devastació a Veneçuela" i mostra les runes de diversos edificis esfondrats, també a la ciutat de La Guaira, que té aproximadament 400.000 habitants.
1: Dèiem que hi ha unanimitat als diaris, però evidentment cada un ho enfoca d'una manera. La Patrícia s'ha fixat també com periòdico i ABC, el que fan és destacar la tasca dels equips de rescat.
3: Sí, el periòdico mostra una fotografia on veiem a desenes desenes de persones caminant per les runes d'alguns d'aquests edificis esfondrats mentre busquen supervivents a una localitat pròxima a la ciutat de Caracas. A l'ABC també veiem equips de rescat formats en aquest cas per metges i la policia traslladant a una persona ferida després que un edifici s'esfondrés a la ciutat de Caracas i titulant Venezuela es trenca.
0: La portada més impactant per tu, la del Mundo, Patricia.
3: Mm. Sí, perquè mostra un cos entre les runes totalment d'un edifici que està totalment esfondrat a la Guaira, i el diari també ha parlat amb alguns dels testimonis que van viure en primera persona aquests terratrèmols i expliquen que ells han hagut de rescatar a la gent amb les ungles, que fins a la ciutat encara no hi havia arribat ningú. Les dues paraules que més es repeteixen són preocupació i també por, i diuen que després dels terratrèmols la ciutat sembla una zona de guerra.
1: I el Nacional, que és el diari de Caracas, mostra com ha quedat l'aeroport internacional de Maiquetía.
3: Sí, és el principal aeroport del país i la pista principal ha quedat totalment inhabilitada perquè ha patit diverses deformacions estructurals, també esquerdes profundes i fractures a l'asfalt. A més, davant la falta de garanties operatives, són moltes les principals aerolínies internacionals que han decidit suspendre tots els viatges que connecten la ciutat de Caracas amb països de l'Amèrica Llatina i també d'Europa. El Nacional cita a fons oficials que estimen que les restriccions estaran com a mínim fins al proper 2 de juliol. O sigui que, en principi, fins al 2 de juliol aquesta pista principal de l'aeroport de Maiquetía estarà totalment inhabilitada.
0: Parlem també d'altres indrets, perquè Cuba ha aprovat aquell anunciat primer paquet de mesures per liberalitzar la seva economia i descentralitzar-la, no?, del govern cubà.
3: Sí, ho explica avui The New York Times, serien 176 mesures que el que farien és permetre més activitat de la iniciativa privada i relaxaria el control del govern cubà sobre l'activitat econòmica de l'illa. Assenyala el New York Times que el pla representa un canvi radical, ja que seria la primera vegada des de la revolució de 1959 que el govern ofereix renunciar el control total sobre el comerç. Diuen que, entre d'altres, per primera vegada les empreses cubanes podrien contractar més de 100 treballadors, que és un límit que es va establir per evitar que el sector privat creixés massa.
1: Fa dies que ens arriben imatges de la onada de calor, i en especial de França, per exemple, de París, on veiem gent banyant-se als peus de la Torre Eiffel. Avui ho has trobat això a l'Ara. Sí. A la Fonda Trocadero.
3: Sí, concretament d'aquesta Fonda Trocadero es pot veure la imatge just davant de la Torre Eiffel, com hi ha molta gent amb el banyador banyant-se davant d'aquesta font. I és que França ha batut rècords històrics per altes temperatures tant de dia com de nit. Porten 9 dies ja amb aquesta onada de calor i ahir, per exemple, es van registrar 42 graus a les ciutats de Bordeus i també de Nantes. El diari Ara diu que fa més calor a París que altres ciutats, com per exemple el Caire, Bangkok o fins i tot Casablanques. Però Espanya i França no són els únics països que estan vivint aquesta onada de calor. L'apartat Mirades, també del diari Ara, avui es focalitza en Itàlia. Mm-hmm. Expliquen que el govern s'ha hagut de posar creatiu i han hagut d'inventar-se noves maneres per poder refrescar la gent pel carrer. Per exemple, el que han fet a la ciutat de Roma, just davant del Colosseu, és agafar camions cisterna que el que fan és humidificar i refrescar l'ambient i a totes les persones que passegen per la zona. Concretament, aquesta imatge just davant del Colosseu es pot veure com aquest camió cisterna els va
1: ruixant, no?
3: Sí. Mm-hmm.
0: Tornem cap a Espanya, una de calor aquí que té, 212 morts atribuïdes a la calor d'aquests dies. Però canviem de tema, perquè dius que tindrem el telescopi més gran d'una part de la Terra?
3: Sí, seria el telescopi més gran de la part nord de la Terra, que s'ubicaria en un principi a les Illes Canàries, concretament a la ciutat de La Palma. Mm. En principi aquest telescopi s'havia d'ubicar a Hawaii, als Estats Units, però la construcció porta anys paralitzada pel rebuig de la població de l'illa dels Estats Units i, segons el país, ara Espanya voldria aprofitar aquesta situació per convèncer aquest consorci que promou el projecte, que estaria format pel Japó, Índia, Canadà i dues universitats dels Estats Units. I està preparant a Espanya una oferta d'estat que seria de 1.000 milions d'euros si finalment aquest telescopi es queda a l'illa de La Palma. El telescopi tindria atenció 30 metres i seria la infraestructura d'aquest estil més gran de la meitat nord del planeta.
1: Patricia, l'Hospital de Bellvitge, aquest centre sanitari, ha posat en marxa un programa, és una iniciativa pionera a Espanya, que impulsa l'assistència i la investigació de malalties poc comunes.
3: Sí, el programa es titula REMMA i és referent a l'Hospital de Bellvitge precisament per això, perquè es dedicaria a estudiar aquestes malalties poc minoritàries, que són les que estan poc estudiades i moltes de les quals no tenen tractament. Les malalties minoritàries afecten menys d'una persona per cada 2.000, però es calcula que n'hi ha més de 7.000 i en conjunt, per tant, afecten a milions de persones arreu del món de mitjana. Un pacient amb una malaltia, no una malaltia minoritària, una malaltia no freqüent, pot esperar fins a 6 anys de visites al metge per poder diagnosticar-se d'aquesta malaltia poc freqüent.
0: Atenció a tots aquells que utilitzeu l'estació de Sants, perquè la seva entrada principal estarà tancada durant 2 anys. S'han de buscar entrades alternatives, que no les utilitzen tant, però hi són.
3: Sí, està tancada per les obres, aquesta entrada que es tancaria...
1: La principal, dieu, la que dona a plaça dels Països Catalans.
3: Sí, que seria la més utilitzada pels milers i milers de passatgers que cada dia agafen el tren a l'estació de Sants. La causa són precisament aquestes obres de remodelació i ampliació del hub ferroviari, ho explica avui el periòdico. Els usuaris el que hauran de fer és utilitzar l'accés de la plaça Joan Peiró, que és on està l'estació de la parada de taxis. Les obres d'aquesta primera fase se centren sobretot en 3 aspectes, que serien l'ampliació de l'estació pel costat de la plaça que es tanca, d'aquesta plaça dels Països Catalans,

0: també la remodelació de la plaça i la reordenació de tots els entorns.
1: Doncs que acabin ja, perquè vosaltres no aneu, no, gaire sants?
2: No.
1: Han tret tot amb les obres. Fa com mesos que no hi ha ni la cafeteria, ni la farmàcia, ni per comprar diaris, ni res.
2: Dos anys.
1: Dos anys, sí, sí. Bé, la lectura de premsa d'avui tenia un objectiu, que era arribar al punt on hem arribat ara, que és la cançó d'en Sofati.
0: La cançó d'en Sofati.
1: La Patrícia l'ha escoltat.
0: Jo l'he escoltat. A mi, personalment, no m'acaba de fer el pes.
1: No li acaba de fer el pes.
0: No, en Sofati, recordem, és jugador del Barça, està cedit al Mònaco i seria el primer jugador del Barça en actiu que ha publicat una cançó, perquè també estava Pinto, l'exporter, que ara publica moltes cançons, però no quan era jugador del Barça. Avui La Vanguardia explica que, doncs, aquesta cançó que estem escoltant, que es titula Sea como sea, expliquen que en Sofati ha dit que un dels motors per escriure la cançó va ser el seu company d'equip, Paul Pogba. També parla en Sofati de les lesions, n'ha tingut diverses, i seria en aquests moments quan va pensar en aquesta altra via d'expressió. I com a curiositat, també li han preguntat per Lamine, diu que ell li encanta ballar i que potser el convida al seu pròxim videoclip.

0: O tampoc sembla a ells?
1: No, és que jo no sé quina veu té. Ja l'hem sentit gaire, la Patrícia.
0: No, l'hem escoltat poc, sí.
1: L'hem escoltat molt poc. No, bé, bé, ens agrada. Ens agrada donar veu a músics emergents, Patrícia.
2: No està convocat a la selecció. Suposo que avui veurà el partit. I suposo que la premsa fa tothom la prèvia, no?, d'aquesta nit, d'aquesta matinada.
0: Sí, sí, els quatre diaris esportius dediquen absolutament tota la portada en parlar d'aquesta prèvia de l'Espanya-Uruguai d'avui. El Marca titula Que no se duerma España i ens ensenya una fotografia aèria on veiem tot el país, tota Espanya il·luminada amb llums. Diuen que la selecció es juga al primer lloc davant Uruguai aquesta matinada. L'AS titula Lideratge o Messi. I veiem a dos jugadors, a Rodri i a Cucurella, durant l'últim entrenament. L'Esport també opta per mostrar a dos jugadors, però els dos jugadors que mostra són del Barça, Dani Olmo i Lamine Yamal, amb el Pozza cap amunt i somrient a càmera i titulen Líders. Mundo Deportivo, en canvi, és l'únic que mostra un jugador de l'Uruguai. Mostra a Fede Valverde, també a Lamine Yamal, i titula Envenenado, envenenado, perquè expliquen que la selecció espanyola també li val un empat, però en canvi Uruguai només estaria obligada a guanyar. Només
1: si no guanya, guanyar. Queda eliminada.
0: En principi sí, crec que haurien de mirar el que fan els altres dos equips.
2: Si guanya Espanya ens donaran festa, com a Equador. Vull dir,
1: la notícia d'Equador és diversa. Són les coses del Mundial que a mi m'encanten. Mm. Guanya Equador a Alemanya i els donen un dia
2: de festa a tot el país.
0: Passa que si juguen avui ens donen festa demà.
2: Bueno,
1: que ja en tenim.
2: Ara es poden recuperar entre setmana, crec, quan cau en cap de setmana.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí, Patrícia, gràcies. Falta un minut per 9:15. De seguida ens tornem a ocupar de l'actualitat del terratrèmol a Veneçuela i, a més, ho hem volgut fer amb dos ciutadans d'origen veneçolà que viuen aquí, a casa nostra, i que de seguida ens explicaran si han pogut contactar amb els seus familiars.
3: ¡Ay, no, Antonio! ¡No puede ser!
4: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo.
5: Sí, papás de mi amigo están en piso 5, los sacaron a todos. Su hermano falleció, pero su papá y su mamá, gracias a Dios, están vivos. Y ya, no sabemos de nadie más.
6: Se movió de lado a lado.
7: Nos abrazábamos y llorábamos porque de verdad que no conseguíamos el momento en que esto se iba a detener.
4: Hemos tenido afectaciones eléctricas, del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad.
8: El escenario era de película, de terror.
9: El desespero de la gente de salir de allí, no, eso es increíble.
10: Y el movimiento fuerte, yo le dije que lo único que dije fue los diositos.
11: Pero estamos vivos, que es lo importante.
4: Unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas.
1: Ens acompanyen aquí a la taula del Cafè d'Idees l'Andrea Daza. Ella és periodista veneçolana, viu a Barcelona, és professora a la Blanquerna de Periodisme de Comunicació. Andrea, bon dia.
12: Bon dia, Gemma.
1: Què tal?
12: Bé, aquí, amb amoïnada. El cor... Sí, totalment.
1: Amb el cor encongit.
12: Totalment. Sí, perquè cada imatge que veiem és pitjor que l'anterior, no?
1: Sí. No, això és veritat, que això ho vam viure ahir en el programa. Ja va ser una primera nit la que es va viure. Avui ha passat una segona nit, segon dia. I també volem saludar José Luis Acuña, és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven. Bon dia, buenos días.
13: Buenos días,
1: Gemma. ¿Cómo estás?
13: Bueno, bien, con incertidumbre de todas las cosas que van sucediendo en Venezuela hora tras hora, pero bien, porque estamos trabajando desde acá para ayudar a nuestra población venezolana.
1: Llevamos ya 36 horas de tensión. ¿Ha podido hablar con sus familiares?
13: Sí.
1: ¿Están todos bien?
13: Sí, se van restableciendo las comunicaciones y gracias a Dios están todos bien.
1: ¿Cómo se está organizando la comunidad? ¿Habéis creado un equipo de trabajo que coordina todo lo que necesita? Creo que ayer estuvisteis en una reunión con el alcalde de Barcelona, con Jaume Collboni. Cuéntame.
13: Es correcto. Ayer estuvimos en una reunión unas 15 entidades venezolanas que hacen vida acá en Barcelona. Y la idea es trabajar en conjunto. Hemos logrado crear un equipo de trabajo con una mesa técnica y diferentes subdivisiones para trabajar de la manera más eficiente posible entre todas las asociaciones venezolanas que hacen aquí.
1: José Luis, si algú volgués ajudar, què li diríeu? Recomaneu portar ajuda a algun punt que s'hagi habilitat?
13: Fíjese.
1: És una manera pràctica d'ajudar?
13: Ahora mismo, en la primera fase, estamos teniendo unas ayudas, estamos pidiendo ayudas económicas. Hay dos, de entrada, de inicio, dos instituciones que hacen vida aquí en Cataluña y en Venezuela sobre el terreno hace más de 10 años. Y ellos tienen la posibilidad de hacer llegar la ayuda económica allí y tener firmemente la certeza de que esa ayuda va a las necesidades que se tienen sobre el terreno. Uh-huh. Y esa es nuestra primera... Claro. Plan de acción. Luego sí que habrá centros de acopio para enviar...
1: Aquest punt és clau, Andrea, que l'ajuda pugui arribar d'una manera eficaç. Sí.
12: Mira, jo crec que, si em permets com un apunt, no sé, polític, o que una conclusió que jo trec de tot plegat és que la corrupció mata. Perquè el que estem veient és, bueno, no només un estat fallit, sinó que un país que no estava preparat gens ni mica pel que ens està passant, que està esperant ajuda de tot arreu, però que no té la capacitat de respondre als seus ciutadans. Jo, les imatges que veig són de voluntaris, de gent que està organitzada, perquè una cosa, els veneçolans estem una mica bojos, però som molt solidaris amb els altres i entre nosaltres. I el que jo estic veient són imatges de veneçolans ajudant altres veneçolans. I la situació política, que ara parlàvem amb el José Luis, que depenia tant dels militars, on són els militars ara que els ciutadans els necessiten per rescatar la gent, no?
1: I no els estem veient.
12: No, bueno, jo de moment he vist molt poques imatges. Desitjo i desitjo, perquè el país ho necessita. I jo perquè estic aquí i la meva gent està bé, però els pisos estan fets malbé i hi ha molta gent que encara està atrapada entre les sorres dels edificis.
1: I, Andrea, els serveis públics són molt, molt minsos.
12: Totalment.
1: Estan completament devastats perquè, a més, hem de pensar que el vostre país porta anys, dècades de sancions, dècades d'ofegament econòmic, bueno, no?
12: Mira, una dada, l'any 99... Hugo Chávez viu començant. Venezuela va patir una vaguada, com una dana mega.
1: Sí, sí.
12: Vale? I el país va rebutjar ajuda dels Estats Units, per exemple. Com ha canviat la vida? Perquè ara ens trobem en un país que... O sigui, Delcy Rodríguez està... No, vingueu, sisplau.
1: Home, perquè ara és un país tutelat, no? Pels Estats Units.
12: Ah, bueno, clar.
1: No ho diríeu així?
12: Bueno, sí, sí,
1: tutelado.
13: Sí, totalment.
1: Ara, i als Estats Units ara li convé demostrar que vol ajudar.
12: Bueno, i ara estarem hipotecats, no només als Estats Units, sinó a tothom que ens ajudi, perquè el deute moral i econòmic que tindrà Venezuela serà per molts anys. Però jo crec que ara el més important és traieu la gent dels edificis esfondrats, que és l'important. Perquè no, o sigui, mirar aquestes imatges fa mal. O sigui, què podem fer nosaltres des d'aquí? Reunir pasta, enviar diners, contactar gent... Però el veneçolà que ho està patint allà està com deixat.
1: Sí, sí. José Luis, situa'ns a la zona. La Guaira, la zona més devastada... És la zona on no sabem exactament quantes víctimes pot haver-hi, no? Perquè de moment estem parlant d'una xifra de morts de 200, 235... Temeu que sigui molt més alta la xifra?
13: Seguramente. Esa es la cifra que existe, es la cifra oficial, porque son las personas, los cuerpos que han extraído entre los escombros. Pero es que no se sabe cuántas personas hay ahí abajo, ¿no? Eso por un lado, pero después en la...

0: ho diuen ells.
1: Clar, aquest és el problema, no? Que si ja el país ja tenia aquestes complicacions, imagineu en un cas d'emergència i catàstrofe com aquesta.
0: Problemes de connexió, l'accés a internet, per exemple, no? Va dificultar molt la comunicació entre familiars. Hi ha gent ara obrint el Starlink, el...
2: Sí.
0: Sí, perquè la gent es pugui connectar. Mitjans de comunicació, no tenim un... mitjans forts, mm-hmm. Hi ha periodistes, molts, treballant allà, públics i també privats, però no és una situació gens normal, no? On tothom està remant cap al... No? Hi ha com una incertesa i necessitem algú que digui, bueno, tu allà, tu... No?
1: És el més important, o sigui, que hi hagi una bona coordinació en una situació d'emergència és vital.
2: Sí, en base a eso fue que ayer nos reunimos aquí en Barcelona las entidades venezolanas que hacemos vida para coordinarnos y que nuestra ayuda sea lo más efectiva posible. Como tú decías, Gemma, el alcalde Colboni se acercó ayer a nuestra reunión y nos dio unas cuatro directrices que es importante para que la ayuda que ellos ofrecen pueda ser real y llegar de manera muy efectiva.
3: La importancia de la coordinación... Meritxell, tu ets infermera d'urgències del Clínic. Parla'm a nivell hospitalari com està Venezuela. Com és l'estructura hospitalària d'aquest país?
1: A veure, nosaltres desconeixem com és l'estructura d'allà, però sí que hem parlat amb persones que estan allà, amb aquest metge que es diu Jorge Bustillos, i el que ens deien, no?, que a nivell anterior al terratrèmol ja hi havia moltes carències, imagineu, no? Doncs amb aquesta situació. Si ja no tenien material i faltaven moltíssimes coses, imagineu ara.
3: No? Sí, sí, l'Andreu deia abans, no? Si ja estava malament el país, clar. Ja tenia una estructura hospitalària raquítica, debilitada, amb moltíssimes mancances. Com pot fer front ara a una desgràcia d'aquest tipus? Torno al principi de la conversa, ja per acabar, l'ajuda està arribant de manera internacional, Andreu, això... És d'agrair.
0: Totalment.
3: D'una banda veiem que el país no està preparat per rebre-la,
2: totalment.
3: D'altra banda veiem com els països s'han mobilitzat.
0: Totalment. I jo crec que els venezolans, en termes generals, no podem sinó agrair al món, perquè ens heu rebut, ens heu ajudat, saps? Com els que esteu dins, els que estan dins i els que estem fora també estem com agraïts, com gràcies món per ajudar-nos i nosaltres per ser tan incapaços de tenir un país tan bo i no poder gestionar-ho nosaltres mateixos, no? Aquesta és també l'altra tragèdia. Però, bueno, ara jo crec que tothom plegat amb la logística necessària, amb l'organització, i entenent que la festa s'ha acabat en termes generals a Venezuela i que ara tenim la vida de la gent que penja d'un fill.
3: José Luis, tu bueno, último mensaje.
2: Sí, jo... Para la comunidad venezolana aquí en Barcelona está la plataforma SOS Venezuela BCN. Allí podrán estar informados de lo que vamos a transmitir desde las entidades venezolanas hacia nuestra comunidad. Es la plataforma que estaremos utilizando para comunicar hacia la comunidad los pasos que vamos a seguir, nuestra primera fase, segunda fase y las fases que vengan en adelante, ¿no? Eso. Y un segundo mensaje que quiero dejar. Se ha hablado en estos últimos meses mucho de la reconstrucción de Venezuela y toca. Toca literalmente reconstruirla, toca que la gente se consiga como seres humanos y que nos hermanemos.
3: Pues os agradezco a los dos, José Luis Acuña. De verdad, gracias por haber venido. También la Andrea Daza. Gràcies. I, com no, la Meritxell Gascan, que ens has pogut explicar molt bé la feinada que hi ha a partir d'ara per treure la gent, perquè és terrible les imatges que estem veient. Hi ha només de gent dormint al carrer per por de les rèpliques. Mm. Seguim veient la gent, milers de persones que s'han quedat sense casa.
0: Sense casa, clar.
3: Que han d'anar a algun lloc.
0: No poden tornar.
3: Però d'això en parlarem. Avui hem volgut focalitzar, no, Meritxell, la gent que ara es troba sota les runes.
1: Sí.
3: I que estan vius, perquè parlen, s'expressen i estan demanant ajuda.
1: I tant, i tant. I això, imagineu, no? El que ha de ser estar allà. I el que deia en Boris abans, que ara estem així, però després tot el tema psicològic serà un gran tema també, no?
3: Sí, sí, perquè... sí. Sí, sí. Això és molt important, parlar de la salut mental de les persones d'allà, dels serveis d'emergència mateix, no? Mm. De quin impacte...

0: psicològic poden tenir totes aquestes operacions de rescat i quins mecanismes de suport tenen els equips i teniu per ajudar les persones?
1: Clar, imagineu que moltes vegades aquestes persones haurien de tenir unes hores de descans i no les tenen. Estan treballant a contrarrellotge pel que dèiem, no? Aquesta finestra de 72 hores, que hi ha moltes persones que no han dormit i que estan allà posant tota la seva força i la seva energia per poder rescatar persones.
0: Gràcies als tres per acompanyar-nos avui en aquesta primera taula aquí al Cafè d'Idees. Són les 8:56, de seguida l'actualitat política del nostre país, que està molt revolucionada, l'analitzarem amb l'Antonio Baños i el Ricard Fernández Déu.
2: Votos emitidos 349, a favor 177, en contra 171, una abstención. Se aprueba el punto 4.
3: El presidente del gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión.
4: Lo primero que tenemos que saber es si Pedro Sánchez está dispuesto a apartarse.
5: Le vi fuera de órbita, totalmente out.
6: Creo que no está el Partido Socialista como para ir dando lecciones.
7: Ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
8: No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad. No sé lo que va a hacer el señor Zapatero, parece que ha anunciado acciones legales.
0: Doncs acaba una nova setmana molt difícil pel govern de Pedro Sánchez, la sentència contra Ábalos, Koldo, les novetats a diari de la resta de casos, i ahir una votació al Congrés que constata la seva minoria. Junts i Vox van unir els seus vots per donar suport a una moció de confiança. Aquí ja m'acompanyen el periodista i advocat Ricard Fernández Déu, bon dia.
9: Bon dia, Gemma.
0: Antonio Baños, bon dia.
10: Bon dia.
0: Vull que parlem d'aquesta proposta de confiança, aquesta moció de confiança, que tots ho estem dient, no té vinculació jurídica, sí té vinculació política, sí té transcendència política. I Junts ja es permet aquesta fotografia amb Partit Popular i Vox.
10: Bueno, clar, jo el de votar igual que Vox o votar igual que els altres i tal, a vegades si és sí o no, molta gent vota no o sí per motius molt diferents o divergents fins i tot, però coincideix amb l'enemic. No vull dir que Junts estigui molt a prop de Vox en absolut, en aquest sentit,
0: sí, perquè són dos.
10: Però bueno, sí, el que és cert és que aquesta majoria Frankenstein per uns o progressista pels altres, bueno, el calendari electoral sobretot, no? Perquè hi haurà municipals, hi haurà una quantitat de cicle electoral nou que crec que ho té difícil el PSOE per anar-ho...
0: Fa olor d'eleccions, Baños?
10: Sí,
0: el
10: problema... jo crec que olor d'eleccions, jo crec que sí. Ara, el problema és que Pedro Sánchez sempre que convoca unes eleccions ho fa per guanyar-les. Necessita el clima perfecte perquè ell creu que sempre que surt ho pot guanyar, i sobretot amb el discurs d'aturem l'extrema dreta. Mm-hmm. Però hi ha un altre calendari, que és el policial. Aquí, diguéssim, informes de la UCO, informes de l'UDEF, distribuïts en el temps de manera intel·ligent, doncs, bueno, creant un estat d'opinió o un altre.
0: Ricard.
9: A mi el que em sembla greu del que va passar ahir es va aprovar una moció que té efectes polítics, però no té efectes legislatius. És a dir, el president del govern es pot fumar un puro, que és el que està fent, a banda de que la majoria absoluta del Congrés dels Diputats hagi demanat que presenti una moció de confiança, no? Però el que resulta evident, ho va dir el cap de l'oposició, és que a partir d'ara queda constatat que el senyor Sánchez governa en contra de l'opinió majoritària de la majoria de la representació del poble espanyol que rau al Congrés dels Diputats. Però un cop perduda aquesta moció, millor dit, aprovada aquesta moció, però perduda pel govern, el que em sembla, però molt greu, és el fet que amb aquesta arrogància i amb aquesta prepotència el president i el seu govern es dediquin, i el seu grup parlamentari es dediquin a aplaudir, com dient, deixa-m'ho dir grollerament, Gemma, se me'n fot el que digui el Parlament. Això no pot ser. És a dir, el senyor Sánchez té dret a esgotar la legislatura

0: Ara, perquè parles de la reacció que va tenir la bancada socialista, aplaudint, somrient, era... i d'alguna manera...
1: No és de rebut, això.
0: No, era una ens mica... és igual el que ho ha aprovat, no deia... ens interpel·la. I sí que els interpel·la.
1: Naturalment. Sí que els interpel·la. Políticament al 100%. És a dir, no té una vinculació pràctica, no? Perquè...
0: Això ens ho sabem de memòria, que només el president pot convocar...
1: Efectivament.
2: Però fa temps que a la Segona República, tu sabràs, Ricard, hi havia els diputats jabalís, no?
1: Sí,
2: que eren els que, bueno, es dedicaven a destruir-ho tot. I a mi em fa la sensació, des de les preguntes de control, que ningú pregunta res de control, ningú pregunta i ningú contesta coses tècniques interessants per la gent.
1: Diuen... És el que s'hauria de fer.
2: Vostè tenia una sauna i l'altre diu, i vostè tenia no sé què... Però ja fa rato que tu mires allò i dius, estan governant. Però tots, eh? Llavors s'ha instal·lat un clima molt, diria, televisiu, o molt millor, de xarxes, per tendre el clip, per tendre... que el que fa és destruir una sèrie de coses intangibles, perquè ningú s'ha saltat la llei. Però hi ha una sèrie de respectes,
0: sí.
2: I sobretot respecte cap al votant, perquè tu t'interessa saber si pujaran a l'IVA o si pujarà la inflació... poses a veure què diuen els teus representants
1: sí.
2: Ja fa molta estona que hi ha una mena de jabalí, de lluita de jabalís, com a la Segona República. I llavors...
1: Sí, sí.
0: I a partir d'ara veurem un fico...
1: Però escolta'm una cosa. El paper, per exemple, el paper de Junts, és un paper galdós.
2: Bueno,
1: és a dir, el que fa Junts és una cosa inversemblant. Perquè si el que vol és, efectivament, que el president Sánchez abandoni el govern... o que el Partit Socialista surti del govern, el que ha de fer és propiciar votant una moció de censura. Ells el que volen és quedar bé. És a dir, nosaltres votem a favor sempre i quan això no tingui efectes vinculants. Si en tingués d'efectes vinculants, no ho faríem.
2: De fet, en Turull, ahir, crec que era ahir...
0: I no et sembla prou argument quan diuen que no volen estar al costat de Vox en una moció de censura?
1: Hi ha una cosa, perdoneu-me, que jo crec que és molt important. És a dir, i que és una lectura, si voleu, senzilla, simple, elemental, però molt eloqüent. És a dir, nosaltres no volem una moció de censura... ni Junts, ni el PSOE, ni els seus socis, perquè l'alternativa és un govern de dretes, o de dreta més extrema dreta.
2: Bàsicament amb Vox.
1: Que bé. Bueno, però escolti, és que la democràcia és l'alternança. És a dir, és que vostès el que estan constatant amb aquestes manifestacions és que saben perfectament que estan a la corda fluixa, perquè si convoquen perdran. Perquè és la conclusió d'aquest silogisme sense cap mena de dubte. I a mi això em sembla d'una obscenitat política tremenda.
0: Em deixeu introduir a la conversa el Rodolfo Irago, que us està escoltant des de Madrid.
2: Algú que sap.
0: Molt callat. Rodolfo, bon dia, buenos días.
3: Aquí escuchando, muy interesante todo lo que habéis dicho. Buenos días, buen día.
0: Bueno, y comentábamos que supongo a partir de ahora Feijóo va a jugar... más aún si cabe la carta de que el gobierno carece de legitimidad en el Congreso.
3: Sí, sí, el discurso político le permite este nuevo requiebro, pero como habéis dicho, pues bueno, pues está muy bien, pero ir para nada es tontería. Quiero decir que la moción de ayer finalmente salió adelante, ya sabéis que la semana anterior lo intentó Junts, pero se le paró... Pero, como decía Ricard, es que al presidente esto pues le resbala un poco, ¿no? Pues
1: ya está.
3: Sabe que ahora mismo no tiene mayoría en el Congreso, por eso no ha presentado los presupuestos hasta ahora, por eso no lleva, digamos, leyes muy importantes, porque sabe que no tiene mayoría para sacarlas adelante. Y ahora se trata de gestionar los 6, 8, 9 meses que quedan por delante con los presupuestos.
1: Es que ahora, Rodolfo...
3: Y acorralados por el calendario judicial y policial, claro.
1: Si me permite, Rodolfo, ahora lo que parece evidente es que va a utilizar la presentación de los presupuestos generales del Estado para el 2027, sabiendo de antemano que no se los van a aprobar. Momento a partir del cual ya tiene una excusa para decir convoquemos. Por lo tanto, tenemos elecciones en el 27 de todas. Es decir, o en el mes de marzo, febrero, marzo, más o menos, porque deben distanciarse de las elecciones municipales, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el señor Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco, o dos meses después, lo cual nos situaría ya en el verano.
0: En verano.
1: Con
0: en
1: lo
0: verano.
1: Cual no habría, en realidad, un adelanto electoral, sino un avance mínimamente técnico, en definitiva.

0: hem conegut de l'expresident, que són completament aliens a la causa, hem conegut tot el contingut del mòbil de la seva secretària.
1: És que...
0: Però no sé, potser no us sorprèn, no, perquè hi ha antecedents de filtracions d'aquest tipus.
1: No us sorprèn, perquè filtracions de tothom... Ja. Però sí que és cert que jo crec que el món legal s'ha quedat en un lloc que no controla exactament el món real o el món, diguéssim, digital, per dir-ho d'alguna manera, de xarxes. És a dir, és tremendament fàcil avui en dia que algú filtri sense deixar cap empremta ni res. Les filtracions, evidentment, totes són interessades i llavors, clar, hi ha el judici paral·lel que dèiem abans, la pena del telediari, però és que ara ja no és la pena del telediari, és que ara veiem converses privades, podem veure qualsevol defecte humà que pugui tenir qualsevol persona, i això no passa una vegada, passa amb tots. Llavors, clar, ja crec com que la llei arriba, no?, a una cosa com del segle XIX, ja sé que és legal, no?, demorar el procediment, però mentre tu demores, la vida va a
2: sí,
1: tot.
2: Sí, però hi ha una cosa que convé que tingueu en compte...
1: Distorsionant també tot el judici.
2: Que tingueu en compte tots, i això, això s'observa en primer curs de dret. El que no està en el sumari no està
1: existeix.
2: En el món.
1: Sí.
2: És a dir, el jutge el que fa és treballar al damunt d'un sumari. Un sumari que es confegeix a partir de les proves de les que disposa la instrucció. I tot el que té a veure amb les especulacions, amb els comentaris...
1: Però, Ricard,
2: tot això,
1: Ricard...
2: aquestes penes de telediari a les quals tu et refereixes, tot això el jutge no ho té en
1: consideració. Això ho entenc, però el jutge està dintre d'una habitacioneta i porta un vestit i tot allò. Vale. El món... El que no està en el sumari no està en el món. Però és que el que està en el món dona igual si està en el sumari. No sé si m'explico. El món té un judici, a més un judici que, tu dius, pot filtrar coses que no tenen res a veure, però que creen i acompanyen una imatge pública, en aquest cas, danyada.
2: És a dir... que quan, deixa'm que t'interrompeixi un instant només, quan hi ha un procediment en el que són personades moltes parts, el jutge ha de donar trasllat de les actuacions a cadascuna de les parts que es personen en el sumari. Moment a partir del qual identificar la filtració resulta molt difícil.
0: Però ara, Rodolfo, ara el juez...
1: Aranzadi no tenia mòbil.
0: El juez ha movido ficha en este caso, ha abierto una investigación de esta filtración de la que estamos hablando, de los contenidos del móvil de la secretaria de Zapatero.
3: Bueno, yo creo que el juez se ha dado cuenta que ha sido un error. Alguna gente piensa que intencionado. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Que ha sido un error, como lo ha hecho. Yo creo que es legal, porque como no es un caso que está declarado secreto, pues él, cuando recibe toda la información del volcado del móvil de Gertrudis Alcázar, de la secretaria de Rodríguez Zapatero, se lo pasa a las partes. Claro. Pero, digamos, mucha gente dice, oye, antes de pasárselo a las partes, que son políticas, está el PP dirigiendo la acusación particular, antes de pasárselo a ellos, pues quitemos las partes que no tienen nada que ver con la causa, porque si se hace cejas o deja de hacérselas, o va al peluquero o queda con no sé quién, eso no forma
2: eso
3: parte
2: de la causa. Porque eso sería indefensión. Entonces, eso provocaría un recurso por indefensión. De la acusación.
3: Retirar las cosas que no son de la causa. Se ha hecho muchas veces, Ricard.
0: Retirar el que no és de la causa, diu el Rodolfo.
2: Bueno, és que qui és el que està en condicions d'establir on és la línia que separa el que està dins de la causa i el que...
1: L'instructor?
3: No. Hacerse las cejas no creo que tenga mucho que ver con el tráfico de influencias.
2: Bueno, depende de cómo se mire. Esto claro, es muy sutil. Es muy sutil, Rodolfo. Es muy sutil.
0: Bueno, Rodolfo, lo tenemos que dejar aquí. Oye, Irago, por cierto, ha pasado un poco desapercibido, pero Abascal cuestionó el miércoles que las próximas elecciones generales vayan a ser elecciones limpias. Has visto que Vox ha utilizado ahora este argumento. No sé si a partir de ahora vamos a... El argumento que va a utilizar es intentar deslegitimar el proceso.
1: El cambio de censo también, ¿eh?
0: Sí.
3: Bueno,
2: claro.
3: Yo creo que esto forma parte de su trumpismo habitual. Es verdad que también el PP está jugando en algún punto con sobre todo el asunto de las nacionalizaciones de hijos, nietos, exiliados e inmigrantes españoles en Hispanoamérica.
2: 2,5 millones han sido, digamos, interpelados por este tema.
3: El PP también está jugando con esta cosa sin decirlo como Vox, pero bueno.
0: Ya. Rodolfo, seguimos. Venga, un abrazo.
3: Nada, un beso.
0: Les 9:16 minuts, mireu, avui hem volgut parlar de la corrupció, posar-hi el focus, perquè cada dia parlem d'aquests casos dels que arriben a la justícia, però ens adonem que molts d'aquests governs algun d'ells, alguns han tingut casos de corrupció. Per tant, Ricard, em pregunto, la corrupció

0: és intrínseca a l'exercici del poder polític.
1: La corrupció és intrínseca al ser humà.
0: Sí, és intrínseca al ser humà.
1: Al ser humà. Ui, bé.
0: La Simona Levi és activista, fundadora de Xnet, impulsora de la iniciativa 15M per Rato, que va acabar portant Rodrigo Rato a la presó, i una persona que sempre ha estudiat molt aquest tema. Simona, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dos exministres molt diferents. O sigui, Rato, Ábalos. La corrupció els ha dut a la presó, els dos. Què en penses? La corrupció és intrínseca a l'exercici del poder?
2: Jo crec que és intrínseca a les estructures dels partits. Jo he passat 8 anys en la causa que vam impulsar del cas Bankia, i he passat 8 anys, i és un viatge a la tercera dimensió. I jo crec que... I molt interessant, com un safari, però una mica preocupant. Perquè jo, una cosa que voldria traslladar a les persones que no, com nosaltres, no, que no estàvem familiaritzades, és el fet que tot això que indigna la cúpula política, no, de sobre els seus drets humans i sobre les filtracions, etc., doncs a mi m'indigna que els indigni, perquè són responsables d'això, i és el que patim tothom, la ciutadania, davant de la llei.
0: O sigui, tu t'indigna que ara surti l'advocat de Zapatero indignat
2: del que s'ha filtrat. Perquè és cert, és una violació dels seus drets humans, però vosaltres governeu. Això és el que patim davant de la justícia quotidianament tota la població. I sobre tema de filtracions, jo en els 8 anys que he passat impulsant la causa del cas Bankia personada com a acusació, mai vam rebre la informació sent part que no fos per filtració. O sigui, la informació es filtra, i a mi m'interessa molt el cas, per exemple, del fiscal general de l'Estat, perquè, clar, se l'acusa d'haver filtrat. Sí. I em sembla molt bé, no s'ha de filtrar. Però, clar, tothom, totes les fiscalies que jo he conegut, i he de dir que el fiscal que teníem nosaltres és el mateix Luzón, que ara és cap d'anticorrupció i que és el de la causa d'Ábalos, tota la informació a nosaltres com a part ens arribava 2 dies després que la premsa. De fet, ens vam aliar amb periodistes amics per tenir la informació.
0: Si arribava 2 dies després, els periodistes ho tenien tot abans.
2: Abans.
0: Se'ls havia filtrat abans.
2: Exacte, depenent de la conveniència, però clar, aquesta informació la tenia la instància judicial. Qui decidia el tempo de publicació és la instància judicial. Vull dir que hem de reformar tot això, i ho hem de fer, i ho han de fer aquests mateixos que ara ploren, etc., però són en el lloc on poden modificar perquè la justícia sigui justa amb tothom, i no ho han fet.
0: Simona, això pel que fa, parlàvem de les filtracions, però i la corrupció? El sistema polític econòmic espanyol està ben estructurat per evitar la corrupció? O al contrari, hi ha mecanismes que el que fan és afavorir la corrupció?
2: Afavorir. Aha. Jo crec que la estructura dels partits polítics... O sigui, jo he entès també en tants anys que els partits polítics són una empresa privada, perquè ho són, és una organització privada, que ha de garantir que uns quants figures, més o menys, depenent de l'antiquitat i de tot això, tinguin feina. Feina i feina tota la vida,
3: tinguin
2: amb uns
3: sou,
2: privilegis.
0: Exacte, feina i sou, tota
2: sou,
0: la vida.
2: No, feina no, és veritat. Una correcció molt, molt certera.
0: Sí, sí.
2: Tinguin sou. I a més tinguin sou tota la vida, independentment de si treballen o no treballen. Aquesta és la funció i la prioritat dels partits polítics. Ja, i cada cop veiem més que no és fer política. O sigui, realment estem parlant de totes aquestes coses quan tenim una classe mitjana que empobrida terriblement, problemes terribles de sanitat, d'educació, a tots els nivells, i mai en parlem. O sigui, a la política es parla molt poc del que necessita la gent. Estan treballant per mantenir els seus sous. I jo crec que necessitem realment reformar aquesta situació, perquè està destruint la societat. I ho dic amb totes les de la llei, perquè es parla molt de que ve el populisme, que ve autoritarisme, però clar, no hi ha res. Hi ha un buit polític tan gran que això el pot ocupar qualsevol amb una mica de jeta, i una mica de discurs senzill i autoritari l'ocupa molt fàcilment.
1: Un afegitó, eh?
0: Sí.
1: És a dir, tot el que diu és molt raonable i puc estar d'acord amb la major part de les coses que acaba de dir. Però, a més, s'ha d'afegir que això no només passa al nostre país.
2: No, exacte. No.
1: És a dir, això és una pràctica generalitzada arreu. Per això jo abans, quan tu feies la pregunta que feies...
0: Si la corrupció era intrínseca...
1: Inherent en el ser humà. No, no fa falta que anem massa lluny. Des dels diamants del Bokassa, el president de la República Francesa, doncs el procés obert contra el president Sarkozy i, bueno, i els escàndols al Regne Unit i als Estats Units. Bueno, escolta, és que això va per barris, m'entens?
3: No, però jo... Ah, bueno, digues.
2: No, una última cosa. Estic totalment d'acord i per aportar una nota positiva, jo crec que això era admissible abans del digital, però ara el digital ens permet una desintermediació respecte al nostre partit polític. Podem veure què fan, podem, no? Realment podem fer un retiment de compte molt més directe. I jo crec que de veritat hem d'impulsar una transformació de l'administració, de les institucions i dels partits polítics tenint en compte aquesta possibilitat de major transparència i de menor xou, no? Perquè sí. És, ara són un xou i necessitem que facin feina.
3: Jo, lo del digital és el que volia dir. Primer, jo crec que no és intrínsec al ser humà, és intrínsec a les organitzacions humanes.
1: Digue-li com
3: no, vulgui. No, bueno, vull dir, bueno. La naturalesa hobbesiana de l'home, jo no, tampoc ho crec. El cas, com deia Simona, els partits ja no representen tribus, bàsicament, no? Mm. Jo, un alt càrrec de govern d'aquest país, un dia em va dir, diu, mira, a Catalunya, però transposable a tot arreu, has de donar feina a 500 persones, que són variades, sortido, però els hi has de donar un càrrec. Perquè, si no, les tribus respectives et fan la vida impossible. I l'acció de govern primera és calmar aquests caps de tribu, aquests clans, i una vegada calmes, doncs, bueno, ja pots governar, depèn. Però, llavors, clar, és el poder burocràtic de Weber. Ningú té culpa, però ningú sap què, i tal. Llavors, el tema digital...
0: Això té molt a veure amb els secretaris d'organització del PSOE.
3: Bueno,
0: o sigui,
3: sí.
0: Que dos secretaris d'organització que concentren un poder enorme estiguin a la presó.
3: Però és que una cosa, a més, segons sembla, per les dates que s'estan treballant, va ser quan arriben al govern. O sigui, ja ho teníem pensat, arribar i tal. I jo deia, mira, per exemple, només a la feina que es pot fer i que s'està fent en alguns llocs, amb informació lliure, diguéssim, no? De les administracions, de la transparència, de classificar la quantitat. Ara, un particular que tingui traça, i sobretot Simona i la seva gent, poden i fan, és, bueno, hi ha molta cosa lliure. Hi ha molta cosa que podem saber, però fins ara, com estava un paper, havies d'anar una...
0: Yeah.
3: Bueno, escolta, comencem a fiscalitzar des de l'individu, des del ciutadà, i hi ha moltíssima feina. Després hi ha lo secret, lo digital... Lo secret.
0: Però jo...
3: Però...
0: Perdona, Baños, jo, Simona, vull plantejar un debat ja per acabar, més allà de les mesures que esteu dient, que és molt interessant. Un debat d'impacte polític aquests dies. Pedro Sánchez és el responsable polític d'aquests casos de corrupció que estem coneixent? És a dir, davant d'una corrupció tan escandalosa com la que hem vist, Pedro Sánchez hauria de dimitir com a responsable polític?
2: Jo no sé ni tan sols si vull entrar en aquest jardí.
0: Fas bé.
2: No, per el fet
0: però
2: que...
0: Però us pregunto, perquè com que estem preguntant per la corrupció, si seria just que ell dimitís per coses que ell no ha fet,
2: no,
0: jo desconeixia, però... diu, però que, clar,
3: ha permès,
0: són persones
2: jo,
0: que ell va escollir.
2: Jo crec que aquí, aquest debat ha d'haver-hi. Però jo crec que és important com a societat civil que fem una imatge més de distància, perquè, torno al que volia dir, hem d'arreglar coses, perquè si no és Pedro Sánchez, serà el següent. O sigui, no perquè li tingui un carinyo especial a Pedro Sánchez, però perquè com el que venia abans ha fet el mateix, ara Pedro Sánchez, i el que ve després igual. O sigui, i ens quedem amb aquest debat, que és un debat per privilegiat, per gent que ja té el seu sou. O sigui, la qüestió és... Hem de reformar l'estructura dels partits polítics i l'estructura de l'administració. Per la qual cosa, qui ho pot fer millor? I doncs, jo, en aquest moment, penso que ho poden fer millor el govern espanyol que tenim, que el següent només ho farà pitjor. Per la qual cosa, a mi la resposta de si Pedro Sánchez hauria de marxar o no, per mi és una resposta més funcional al que jo vull aconseguir, que és una reforma en aquest sentit, que no de moral,

0: que evidentment hauria de dimitir ell, el d'abans i el que vindrà després. Sí,
1: cap persona
2: li he posat el nom de Pedro Sánchez, però podria posar el de qualsevol governant. Sí, sí, sí, és a dir, sí, no, qualsevol governant que ha escollit unes persones,
1: no, és que a més
2: el de Seban, evidentment, perquè que... acaben...
3: Hi ha una responsabilitat ineligendo et invigilando. Sí. És a dir, doble responsabilitat. Sí, sí, sí. No simple, sinó doble. És que a més... a l'hora de triar els seus col·laboradors i a l'hora de no vigilar el que fan els seus col·laboradors.
1: No vigilar...
3: Per tant, la responsabilitat...
1: Fins ara podem pensar això, però igual sí que està vigilant.
3: A més, tipificada. És a dir, sí, no és cap invent.
1: Un minut. No, que el fet de que totes les democràcies liberals que tenen virtuts del check and balance, de que teòricament és un sistema fet per controlar, que a totes hi hagi descontrol i a totes hi hagi corrupció, vol dir que és la mateixa essència de la democràcia liberal, que té alguna cosa que no sabem fer anar, no? Perquè ara podríem dir els nòrdics, podríem dir això, però en general... I és, els partits polítics distorsionen l'elecció, l'administració també té uns interessos que no són els del ciutadà...
2: Va, doncs...
3: Però, però hi ha uns mecanismes.
2: En seguirem parlant.
1: Hi ha uns mecanismes.
2: Malauradament, en seguirem parlant, sí, perquè seguirà existint la corrupció. Simona Levi, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
2: Sempre molt interessant escoltar-te.
3: Deixa'm dir-li una cosa.
1: A mi què?
3: El senyor Sánchez...
1: Avui vas en polo.
3: No, el senyor Sánchez va accedir a la presidència del govern,
1: sí,
3: perquè va dir que era insuportable la responsabilitat del senyor Rajoy,
1: sí, sí, sí,
3: en la,
1: sí,
3: corruptela que es va detectar en el Partit Popular. Sens el contrari, cal aplicar-li un mateix criteri quan li pertoca
0: a ell,
3: no?
0: Però ahir hi havia M. Rajoy, que en aquest cas encara no tenim PS. No, tenim, sí. M. Rajoy el tenim,
3: sí,
0: i
3: tenim. Bueno, Rajoy, PS... Sí que tenim.
1: Li va
3: sí
1: dir això PS, a un bolso.
3: Mira les agendes
1: recordeu
3: de la Leire.
1: Perquè Rajoy no hi era.
3: Mira
1: hi
3: les agendes de la Leire Díez i veuràs les cines.
2: Simona, torno a dir el meu agraïment. 9:28, Lorena Amo. Va, anem a repassar què està passant al món mentre aquí parlem de corrupció.
4: Com et pots imaginar, Gemma, seguim molt pendents de Veneçuela, on la darrera xifra oficial de morts pels terratrèmols és de 235, entre els quals dos espanyols, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. El departament de José Luis Álvarez també eleva a 80 els residents amb passaport espanyol desapareguts al país llatí. A aquesta hora els esforços se centren en el rescat dels supervivents sota les runes dels centenars d'edificis esfondrats. Les properes 48 hores són vitals, però les infraestructures malmeses al país dificulten molt l'arribada d'equips especialitzats internacionals. Ens ho ha explicat aquí al Cafè d'Idees Moisés Balloc, expert en rescats de catàstrofes naturals.
5: Alguns d'ells estan anant a Colòmbia i intentant entrar per terra, altres estan pues, per intentar enviar avions militars per veure si poden aterrar en aquest tipus de pista, com ha quedat, i per tant està sent molt difícil l'anar aplegant tots els mitjos que ja tindrien que estar allí des de les primeres hores.
4: Amb tot, la comunitat internacional continua reaccionant com pot a la catàstrofe. Els Estats Units han anunciat una ampliació dels equips de resposta sobre el terreny i des d'Espanya l'avió del Ministeri de Defensa amb efectius de l'UME ja està camí a Caracas. El consulat de Veneçuela a Barcelona, Bernat Herrandiz, també s'està organitzant per enviar ajuda humanitària.
6: Sí, una quinzena d'entitats es coordinen per mirar de recollir i enviar material humanitari a Veneçuela. És una iniciativa que depèn principalment de dues incògnites ara mateix. La principal és què cal i què és urgent per la terra afectada i després quan es podrà fer arribar, perquè recordem el principal aeroport comercial està inoperatiu i ara mateix els enviaments internacionals, com deies, es concentren principalment en els equips de rescat. Per això la comunitat veneçolana aquí a Barcelona i a Catalunya veu que la manera més ràpida i més fàcil és enviar directament diners. A tot això s'hi suma la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona. Jaume Collboni ha anunciat que destinarà 300.000 euros a les iniciatives d'ajuda per Veneçuela.
7: O sea, no les llegan ni los mensajes, no sabemos dónde están. Esperando que llegue la ayuda para poder sacar a los que todavía están atrapados.
8: Vimos lo de la ayuda, pero bueno, la cuestión es que vayan realmente a ayudar. Y eso es lo único que yo pido ahora en este momento, es que ayuden realmente porque todavía hay gente viva ahí.
4: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia publica que l'any passat es van registrar a Catalunya 353 incidències contra el col·lectiu, la xifra més alta des que hi ha recompte. Mossos d'Esquadra apunten que les denúncies per delicte d'odi han augmentat un 12%, de les quals una de cada tres són de persones LGTBI. Aquest cap de setmana, recordem, se celebra l'Orgull amb una manifestació dissabte a les 6 de la tarda a la plaça

0: Universitat commemoren la primera protesta a tot l'estat espanyol després del franquisme que es va fer a Barcelona l'any 1977, ara fa 49 anys. I amb aquesta prèvia, Gemma, nosaltres acabem fins les 10, que tornem a actualitzar.
1: Gràcies, Lorena. Doncs d'això en volem parlar precisament, perquè aquest diumenge, com deia la Lorena, dia de l'orgull LGTBI, és una jornada, una diada per denunciar la violència que encara rep el col·lectiu. I just aquest diumenge el nostre company Quim Esteban, que és el director del programa Plurals i Singulars, que ja ha estat més d'una vegada aquí amb nosaltres. Quim, bon dia.
2: Molt bon dia, Gemma.
1: Doncs tu has entrevistat a Albert Dalmau, conseller de la presidència, perquè parlés de la seva condició d'home gay.
2: Exacte. Diguéssim que algun cop havia explicat que, bueno, ja està casat amb un home, però vam parlar i dic, ostres, potser és el millor dia, el dia de l'orgull, per parlar de la teva orientació sexual i com veus el món i també com està el món del col·lectiu. I l'entrevista es va gravar i avui, sí, amb exclusiva tindràs un parell.
1: Però per què és important que els polítics... anava a dir sortint de l'armari, però no m'agrada, sí, perquè ell no sé si ha estat mai a l'armari, saps? Però per què és important que els polítics facin aquest gest de
2: visibilització? Si no es veu una cosa, sembla que no existeixi. Llavors, durant molts anys, no hi havia cap polític que fos obertament LGTBI. Llavors, les persones que potser estaven pensant si eren o no eren homosexuals, si veus un referent i veus que no li passa res, que la seva vida és plena, que pot arribar a ser conseller de la presidència, doncs potser tu penses i t'enforteix. Si no tens cap referent, veus que el que et passa no és normal i llavors potser estar dintre l'armari i passar-ho malament.
3: I també tots aquests pares, avis, que tenen prejudicis també contra la condició, veus que una persona del PSC, que segurament l'has votat o la pots votar, doncs que té una acció, sí, pública, això també treu molts prejudicis.
2: Es normalitza. Jo quan era petit no hi havia cap polític, cap presentador, no hi havia ningú. Només hi havia, doncs, millor actors que te feien personatges i eren ridiculitzats.
3: Exacte, hi havia rumors, que és pitjor. Mira, aquest sembla que és, aquell no sembla que és...
1: Per això segueix passant, Baños?
3: Per això és important que...
1: Això segueix passant, els rumors...
2: En el futbol passa.
3: Ah, per exemple, el futbol és una...
1: Quim, jo parlava de la sortida de l'armari, doncs, Dalmau, recordem Albert Dalmau, que diumenge s'emetrà aquesta entrevista a Ràdio 4, avui el Quim ens ha portat un tast, i en un dels moments parla de com va ser el seu procés de sortida de l'armari.
2: Una sortida que normalment no és agradable, no és fàcil, depèn de la família, depèn del teu entorn. Ell ho explica i, a part, recomana a tota la gent que tingui dubtes si sortir o no, doncs sortir.
4: Va ser una sortida d'armari complicada amb la família?
5: Bueno, també complicada i dura, normal. En aquell moment, bueno, normal no, perquè no hauria de ser-ho, però també, doncs, en aquell moment, doncs, també ho va ser. Suposo que la mateixa por que jo tenia, ells també la tenien.
4: Segurament, més un oient d'aquest programa no s'atrevirà a sortir de l'armari en el 2026 amb la seva família.
5: Pues que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, com vulgui, com d'això. I si té un espai on realment, doncs és molt difícil... Pues que busqui un altre espai, que res, que tot està per construir, que no, tampoc podem ser presoners dels nostres entorns.
1: Aquesta entrevista sencera diumenge a Ràdio 4, ara estem fent un tast del que se sentirà, però ja promet, Quim, promet ser molt interessant. Hem de dir que el conseller és catòlic, ell viu la religió, més d'una vegada ho ha expressat, sí, van a veure el papa
2: amb el seu marit, que això pot cridar l'atenció. El dia que es va beneir la Torre de Jesús, el dia de la missa de la seva família, ell va anar i va anar acompanyat del seu marit. I a l'entrevista, clar, i també parlem del paper de la religió i del catolicisme, si es contradiu una mica amb la seva orientació sexual, els dubtes que pot tenir. I també li vam preguntar si li hagués... perquè ja està casat per al civil, si li hagués agradat casar-se per l'Església amb el seu marit i després, si es pensa, beneir, perquè hi ha gent que avui en dia, doncs, el beneeix un capellà. Escoltem, si vols.
4: Està casat amb el seu marit per al civil.
5: Sí.
4: Li agradaria casar-se per l'Església?
5: Si fos possible, sí. Sí, sí. Si hagués sigut possible, m'hauria casat per l'Església.
4: I sent catòlic, què li sembla que no es pugui casar per l'Església encara?
5: Bueno, doncs forma part d'aquestes contradiccions que jo crec que hi ha entre la doctrina, no, de Jesús, que és una, ho he dit, és un amor incondicional a totes les persones, i altres qüestions que s'han construït per part de l'Església.
4: El papa Francesc sí que va obrir la porta a la benedicció de parelles LGTBI. Jo no sé si vostès estan beneïts.
5: No, encara.

0: Encara.
1: Però això ho deixo en l'àmbit personal.
2: No encara, eh?
0: No encara.
2: Vol dir que succeirà. Quim, deixem que saludem l'Àngel Camacho, perquè dèiem diumenge és el dia LGTBI, però el dia de l'orgull, però demà dissabte hi ha convocada una manifestació que acull les principals reivindicacions del moviment, que són encara moltes. L'Àngel Camacho és militant de la Crida LGTBI. Àngel, bon dia.
3: Hola, bon dia, Gemma.
2: Mira, m'agrada molt perquè vosaltres dieu que agafeu el relleu de la primera manifestació pels drets LGTBI que es va fer a Espanya després del franquisme a la Rambla de Barcelona, any 1977.
4: Armand de Fluvià i el seu FAC.
2: Vull dir... Per què va ser tan important aquella manifestació?
3: Doncs va ser el primer cop, no?, després de sortir de la clandestinitat, en què el col·lectiu prenem al carrer. No, en un moment en què encara estàvem perseguides, en què encara l'homosexualitat, que això era un paraigua que incloia totes les dissidències d'una manera una mica així matussera, doncs és el primer cop, no?, que sortim al carrer, que reivindiquem els nostres drets i que diem, com deia el lema d'aquella manifestació, no?, nosaltres no tenim por, nosaltres som, no?, i vam enfilar a la Rambla de Barcelona també per la perplexitat de molta gent del moviment, amb l'autorització del govern civil en aquell moment, tot i que la manifestació va acabar amb càrregues policials i amb una persona detinguda.
2: Mm-hmm. Àngel, vosaltres sempre dieu que no és el mateix la vostra manifestació que la Rua de les Carrosses. És a dir, que el Dia de l'Orgull molta gent ho assimila al Pride i ho voleu diferenciar. Insistiu que una cosa és la Man i l'altra el Pride. Per què? Perquè ho voleu diferenciar.
3: Doncs perquè nosaltres fem una manifestació reivindicativa, no? Som els col·lectius, som entitats militants, activistes, sense afany de lucre, que aquest any per 50è cop consecutiu sortim al carrer, i això del Pride doncs és un esdeveniment que pot ser molt interessant des d'un punt de vista de l'oci, però organitzat per empreses privades, amb uns patrocinis una mica dubtosos, no?, i que tenen uns altres interessos. Llavors està molt bé a fer concerts a la via pública, però són empreses les que agafen com la iniciativa del Pride Barcelona, són les que organitzen, és una associació que es diu Cambra de Comerç LGTBI, on hi ha hotelers, on hi ha agències de viatges, on hi ha empresaris de l'oci nocturn, que només han fet el seu esdeveniment a partir de l'any 2009, que és quan van considerar que érem un nínxol de mercat prou rendible, no? De fet, ja van fer un intent l'any 99 a la Marbella i no el van repetir perquè no hi havia un rèdit econòmic. Per tant, l'interès no és tan activista, no és tan pels nostres drets, sinó que és purament mercantil, purament econòmic.
2: Àngel, estic aquí amb el Quim Esteban i hi ha qui pugui dir, bé, però si ja estan tots els drets conquerits, però si hem avançat molt. Mireu, ahir el Congrés dels Diputats va aprovar la penalització de les teràpies de conversió descrites com a tortura per l'ONU. És una proposta que ha comptat amb el suport de tots els grups menys Vox, que va votar en contra. El Partit Popular es va abstenir. Els populars van dir que el PSOE instrumentalitza el col·lectiu, criminalitza persones LGTBI de dretes. I això ho expressava, escoltem-ho, el diputat popular Jaime María de los Santos.
5: Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres libres de toda condición.
6: Que el Partido Popular, una vez más, vuelve a fallar en su cita con la historia. Lo suyo sí que es una patología, es que es clínico. Cada vez que llega un avance LGTBI, ustedes se ponen delante. Mire, señor de los Santos, hoy es el Día de las Víctimas, no le voy a hacer a usted protagonista, simplemente le voy a decir que es una vergüenza, usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox.
2: Era la rèplica del diputat socialista Víctor Gutiérrez. He volgut posar això, Àngel i Quim, perquè us volia preguntar, això encara existeix? Hi ha teràpies de conversió a casa nostra, aquí a Catalunya? S'estan realitzant? Àngel?
3: Doncs sí, malauradament, així és, no? I es ven com si se'ns pogués canviar la nostra condició perquè som unes malaltes, no? Encara aquell, abans dèiem, la manifestació del 77, no?, que vam sortir, entre altres coses, contra la patologització, no? És a dir, se'ns considerava en el millor dels casos malaltes i perilloses socials, i aquesta és una concepció que des de certs entorns religiosos, però no només religiosos, encara es té, no? I de fet, l'any passat també, al mes de juny, per exemple, vam anar a denunciar una església de la ciutat de Barcelona que promovia aquestes teràpies de conversió. Això encara passa avui dia i anem una

0: mica tard, afortunadament, doncs, s'ha aprovat, no?, aquesta llei any 2026. Anem una mica tard, però per fi som aquí. Ara queda que totes aquestes teràpies que sovint es promouen amb certs subterfugis, no?, i amb alguns eufemismes, doncs que es puguin detectar i que no es repliquin.
1: Les teràpies estaven prohibides, el que ara s'ha fet és que entren dintre del Codi Penal, és a dir, a part d'una multa a una persona que pugui aplicar-les, a partir d'ara podrien tenir penes de presó que van de 6 mesos als 2 anys de presó. Això és el que diuen els polítics, però què diuen els professionals? Què diuen els psicòlegs? Diuen que aquestes teràpies són totalment perjudicials, que no, òbviament, a una persona no la canviaràs, si és gay, si és bisexual o si és lesbiana, continuarà sent. L'únic que li pots provocar, segons els psicòlegs, els col·legis professionals de psicòlegs, és provocar-li problemes de fins i tot de suïcidi i problemes derivats d'aquestes teràpies.
2: Doncs Àngel Camacho, militant de la Crida LGTBI, gràcies, Àngel, per atendre'ns. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem demà a la mani.
2: Molt bé. Ricard Baño, si voleu rematar,
3: jo,
2: 30 segons cada un.
3: Només apuntar una cosa. L'any 77 estava vigent la llei de perillositat social, que és davant la qual es manifestava el col·lectiu, el Front d'Alliberament Gai, que va tenir una força molt notable i que jo crec que va, diguem-ne, aixecar el sentiment d'actuar des de la necessitat de resoldre una proscripció que no tenia cap mena de sentit ni cap mena
4: és la
3: de
4: cosa,
3: solta. I tot el que tingui a veure amb la coerció psicològica de qui sigui respecte del que sigui, a mi em sembla no només d'una inconveniència absoluta, sinó totalment execrable.
4: No, jo totalment d'acord. Evidentment, l'amor, el sexe no pot ser una malaltia mai. Bueno, no, diguéssim, hi ha malalties associades, però la condició
3: sexual... Tothom té dret a ser com vulgui.
4: La condició sexual no, però jo sobretot reivindicar primer la gent de la Crida i la vinculació que fan amb el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que a més, clar, dèiem abans els noms, Front d'Alliberament Gai, és a dir, volem ser lliures, no? Sí. És molt diferent que no pas les carrosses del Pride.
3: Això ell ha fet la distinció.
2: Sí, ha estat molt bé aclarir-ho. Doncs, Quim, escoltarem aquesta conversa amb el conseller.
4: Sí, molt bé.
2: Albert Dalmau, atentament al Plurals i Singulars de diumenge.
1: A les 9 del vespre.
2: A les 9 del vespre.
1: A Ràdio 4.
2: A Ràdio 4. Quim, gràcies. També Ricard Fernández Déu i Antonio Baños.
3: Escolta, tu deies, ahir va ser l'última sessió al Congrés dels Diputats.
4: Sí.
3: Aquesta és l'última sessió de l'Antonio i meva.
4: Hombre,
3: el cafè d'idees.
4: Hombre, típic oll.
3: Aquesta temporada.
2: Doncs va, sí, bueno, aquesta temporada. Va, que hi ha la de parellada, que ens vol parlar de cuina, però escolteu, aquí el cafè d'idees, de tant en tant ens agrada gaudir, descobrir músics emergents. I per això avui us volem presentar el Pol Lupion. És un cantant que acaba de publicar el seu primer disc, que és un projecte editat pel segell de foment del talent jove de la Nina Academia Music, la nostra estimada Nina. I, per tant, allà hi ha anat a conèixer el Pol Lupion, la nostra companya, la Patrícia Masses. Patrícia, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. Estic amb el cantant i compositor Pol Lupion, que fa tot just un mes ha publicat el seu primer EP, de cop ho he entès. Bon dia, Pol, com estàs?
6: Bon dia, molt bé.
5: Què representa la música a la teva vida?
6: El pilar fonamental, no?, per el que volta tota la resta.
5: Com ha sigut aquest procés de creació? Com l'has viscut, el procés de creació del teu primer EP?
6: Pues molt bé, ha sigut molt xulo, perquè just estem aquí a Nina Academia i ha sigut tot relacionat amb el recorregut professional en veu que aquí cursem. I bé, ha sigut una passada poder treballar mano a mano amb la Nina i molt content del resultat.
5: Com definiries el teu estil musical i quines són les teves principals influències?
6: Diria que és una barreja entre pop, folk, soul, blues, no? Influències, diria el Sam Cooke, el Ray Charles, i d'aquí el Charim Arasté.
5: Moltes gràcies, Pol. Deixem ara que et preparis, perquè, Gemma, tenim avui l'oportunitat d'escoltar en directe una cançó del Pol Lupion, precisament la cançó que dona el nom al seu primer EP, al seu primer àlbum, De cop ho he entès.

0: La música de Pol Lupion, auspiciada i animat per la Nina, aquest segell discogràfic que té la Nina, que és meravellós. Moltíssimes gràcies per haver-nos ofert aquest tast del que és el seu nou disc. Anem ja amb l'Ada Parellada a parlar de la urxata.
1: És estiu, és època d'urxata, sisplau. Meravellosa, meravellosa. Mira, t'explicaré una història. És una llegenda, evidentment, sí, però és tan bonica que no em puc estar d'explicar-te-la. Saps d'on diuen que ve el nom d'urxata?
0: D'on?
1: Diuen que Jaume I, el conqueridor, doncs quan no sé què va fer exactament, devia anar allà cap a València, i una jove li va donar aquesta beguda, i ell va preguntar, això què és? I la noia va dir, diu, és llet d'ametlles. I diu, no, això no és llet d'ametlles, això és orxata. No s'aguanta per enlloc.
2: Però no em diguis que no és bonic.
0: Maquíssim.
1: Ara ja no podràs deixar de pensar que orxata és or. Orxata. I és que a l'estiu l'orxata és or. És orxata.
0: M'has explicat, sí, sí, és un acudit.
1: Bueno, diuen que és una llegenda. La veritat és que, la pura veritat és que el nom és molt més pragmàtic.
0: D'on ve el nom?
1: Ve d'ordeata. Perquè, de fet, l'orxata, la primigènia, estava feta d'ordi. I ordeata significa aigua d'ordi. Perquè, de fet, les orxates es poden fer de tota mena de cereals i de llavors, eh? O sigui que sí, sí, sí. Escolta'm, va.
0: L'origen.
1: Com et deia, primer va ser aigua d'ordi,
0: sí,
1: però després, amb el temps, va passar a ser aigua d'ametlles.
0: Sí.
1: Es feia o llet d'ametlles, és a dir, un liquat d'ametlla. Però el preu de l'ametlla era tan elevat que estava molt restringida a les classes benestants.
0: És curiós, perquè això cada setmana veiem com l'economia afecta a l'origen dels aliments i com han anat evolucionant.
1: Del tot, del tot. I com l'enginy,
0: sí,
1: dels que els agrada aquestes begudes, busquen alternatives per tal de poder gaudir d'aquest plaer sense deixar-se la butxaca. I en aquest cas ho tenim, doncs, la llet d'ametlla costava, posa un preu, però pel mateix preu d'un quilo de llet d'ametlles podies comprar o podies adquirir 13 quilos de xufla.
0: I aquí va ser la xufla.
1: I aquí va ser quan van idear aquest liquat de xufla, no? I per tant, doncs, és això, la xufla que és...
0: La xufla que la trobem a València, no?
1: Exclusivament.
0: Ah, sí?
1: Exclusivament.
0: Aquí no podem trobar xufla?
1: Aquí no se'n fa de xufla, només se'n fa a l'Horta Nord. Per tant, això de fer liquats de xufla només es feia a València, perquè a altres llocs, doncs, de la península no se'n fa. Ara, la veritat és que és veritat que la major part de la xufla ens ve de València, però també... No, al revés, perdoneu. Poca quantitat ens ve de València i la gran quantitat ens ve de Sud-amèrica, del Brasil, d'Àsia, de la Xina i d'Àfrica. D'Àfrica en ve moltíssima de xufla.
0: Ada, però només hi ha un tipus d'orxata?
1: No.
0: Com o ja s'ha fet orxata amb altres ingredients?
1: De fet, d'orxata se'n pot fer del que vulguis. De fet, hi ha una recepta molt, molt reeixida que es fa amb llavors de meló. Saps quan tu et menges el meló i et queda tot aquell embalum de llavors i dius, què faig amb això? Doncs podries fer una orxata. Mira, a Amèrica l'orxata més habitual és aquesta, la que t'he portat, que és la llet d'arròs. Com es fa? Agafes l'arròs, el deixes com a mínim un parell d'hores cobert d'aigua perquè s'hidrati, perquè s'estovi, el tritures, el coles i el resultat ho barreges amb sucre i espècies, espècies en el ben entès de canyella, vainilla, pell de llimona, exactament igual com ho faríem amb l'orxata, que és exactament un altre liquat. Com es fa l'orxata?
0: Una té un color molt blanc.
1: Sí, perquè és d'arròs. Aquesta és l'habitual que trobaràs a Amèrica. I que aquí la podem fer, per què no? Proveu-m'ho de fer a casa, com et dic, és.
0: Però deu ser molt difícil fer l'orxata a casa, no?
1: No, només necessites... Res, només necessites un bon triturador.
0: Sí.
1: I si no és un bon triturador, un bon colador.
0: Si trituro la xufla...
1: No, en aquest cas, com et deia, la de l'arròs és arròs i... Bueno, és que és el mateix procediment. Arròs remullat, triturat, colat i aromatitzat. Endolcit amb sucre i aromatitzat amb les...
0: Però arròs cru, eh?
1: Arròs cru.

0: Cru, sí, sí, arròs cru.
1: I si vull fer-ho amb xufla?
0: I si vols fer amb xufla, tens exactament el mateix procediment. La xufla l'has de posar a hidratar perquè està seca, l'has de posar entre 24 i 48 hores, per exemple, bueno, cobert el doble de molt més d'aigua. Per què? Perquè s'inflarà i, per tant, ocuparà i no es pot quedar seca, no es pot quedar sense aigua. Això és igual com passa doncs, amb les mongetes. Val? Per tant, la xufla la posaràs a hidratar amb aigua freda, la tindràs a la nevera 24-48 hores i aniràs canviant aquesta aigua. Mm-hmm. Després, la triturarem amb aigua. Amb quines proporcions? 500 grams de xufla per 3 litres d'aigua. Tu la tritures bé, val? I poses 300 grams de sucre, perquè l'horxata és sucre.
1: Sí, l'horxata porta molta sucre.
0: Tritures
1: bé, m'agrada tant,
0: la coles ben colada amb un drapet i el resultat que tindràs és, per una banda, aquesta meravellosa llet d'horxata, o sigui, beguda d'horxata, i per una altra banda tindràs això. Fixa't que t'ho ensenyo.
1: Què?
0: Amb on tenim la càmera. Què és això? Això, ho veus, és la polpa de la xufla. Mm-hmm. Que això és una mica que nosaltres diem, bé, molt bé, ara hem tret tota l'horxata, perfecte, però què fem amb això?
1: Sí.
0: I ens fa molt de dolor llançar-ho. A mi, personalment, em dol. Per tant, jo dic, què podem fer amb això? Doncs, escolta, a Itàlia això es comercialitza.
1: La polpa de la xufla.
0: La polpa de la xufla hidratada i colada, no? O sigui, aquesta pols que et queda,
1: sí,
0: no deixa de ser, no sé si ho podem ensenyar.
1: Però què en fem?
0: Això què en fem? Això és una farina, ja et dic, sí. A Itàlia ho comercialitzen com a farina. Val? És una farina que no té gluten i, per tant, per fer pastissos et costarà una mica més. Però mira tot el que jo he fet amb aquesta polpa de la xufla, vale? Què n'he fet?
1: Però abans que vagis a la polpa, només sí, et vull preguntar una cosa. Perquè l'horxata em quedi tan fina, m'has dit que l'hem de colar.
0: Sempre.
1: Colar-la amb un...
0: La pots colar amb un colador fi, depèn del robot triturador. Mm-hmm. Si el robot és molt potent, realment podrà moltíssim, perquè l'horxata, o sigui, la xufla és molt dura, molt dura, molt dura. Però si el robot és molt potent, gairebé no estaràs un colador...
1: I potser l'hauré de remenar perquè em quedarà...
0: Ah, exacte. Però si el Turmix no és tan potent, sí que has d'agafar un drap i anar-la colant lentament perquè et quedi només l'aigua i després prems i et quedarà tota aquesta polpa, com et dic.
1: El tema... Per això en els bars, ara...
0: Ah, exacte. Llavors el que passa és que quan tu la poses a la nevera...
1: Aquests vestits que roden.
0: Sí. Quan la poses a la nevera, perquè si no està freda, no val res, això s'ha de consumir fred, s'ha de beure fred, ja ho sabeu. Llavors, el que passarà és que quan la treguis de la nevera s'haurà com sedimentat la polpa i dius, ostres, això què ha passat? Re, ho tornes a emulsionar, a remenar i ja està. Per això en els bars, com dius,
1: sí.
0: Hi ha aquesta màquina que constantment està emulsionant la barreja, doncs fent aquesta barreja.
1: Tornem a la polpa.
0: Anem a la
1: polpa de xufla que ens ha sobrat.
0: Exacte. Què podem fer-ne?
1: I que ens donarà receptes per fer... Què?
0: Pots fer magdalenes.
1: Magdalenes?
0: El que passa és que substitueixes una part de la farina per la polpa de... per la farina del xufla. Mm. Em pots fer galetes, que te les he portades. Mira quines galetes més simpàtiques, veus? Te les he portat. I aquestes galetes estan fetes exclusivament amb la polpa.
1: Però com les has fet?
0: Doncs
1: no,
0: he fet...
1: No ho entenc.
0: Perdona, no exclusivament. Hi ha una mica de farina... La polpa, sucre, llevat,
1: sí,
0: mantega,
1: sí,
0: molta mantega. I, bueno, ja tot ho he barrejat. I ou, i un ou.
1: Vale.
0: Ho he barrejat
1: tot. Sí, la polpa el que fa és substituir tota la farina.
0: Part de la farina.
1: Però es necessita farina.
0: Sí, necessites farina, sí.
1: No puc fer només amb la polpa.
0: No, perquè no té estructura, no té gluten. El no tenir gluten no té prou estructura i se t'esmicolaria. Podries fer alguna altra cosa. Per exemple, què pots fer? Jo t'he parlat de galetes.
1: Sí.
0: Mira, aquí tens sense farina... Aviams, perdona. Ai, que estem perseguint la càmera jo. Sense farina tens unes boles energètiques que es porten molt. Aquestes boles que tu dius, vaig a pujar un 8.000, saps?
1: Sí.
0: Cosa que fem tots cada dia. Doncs una bola que porta? Això porta la polpa de la xufla més fruita seca, variada,
1: sí,
0: és a dir, nous, avellanes, el que tu tinguis per casa, més... dàtils, però jo, dàtils remullats, o prunes, o jo ho he fet amb prunes seques i orellanes, però normalment es fa amb dàtils, cacau en pols i no necessites sucre ni res. O sigui, polpa de xufla, fruita seca, fruites assecades i cacau.
1: I això et dona força per pujar...
0: I arrebossat amb coco.
1: Per pujar un 8.000.
0: A més, és extraordinari. I altres coses bones que he fet per aquest estiu, que tenim tants convidats...

0: convidats, dius, no és gaire maco per sortir a la tele. Bueno, i què? I què?
1: Què és
0: això? Molt maco perquè és molt bo i ja està.
1: Com una mena d'humus.
0: Exacte, aquí tinc un humus. Un
1: de xufla.
0: Exactament, substituint la meitat dels cigrons per la xufla. El teu humus habitual, només que has substituït la meitat dels cigrons per la xufla. I un paté de pastanaga, que tu tot això pots acompanyar amb aquests palets tan xulos que t'he portat.
1: Però, perdona, el paté de pastanaga també ho has fet amb la xufla?
0: Tot amb la xufla. A la polpa de la xufla, dues pastanagues bullides,
1: sí.
0: I llavors l'alegria que tu hi vulguis posar. Oli, comí, el que vulguis.
1: A de quina pastanaga t'agrada més? Hi ha la pastanaga normal que comprem a plaça. Sí. Llavors hi ha unes pastanagues primetes,
0: sí,
1: que van com amb un ramat,
0: sí,
1: que a mi m'agraden molt.
0: Home, clar. Depèn del que vulguis. Jo, per fer aquest paté triturar, jo amb aquesta pastanagot normal i econòmic que trobem al mercat, funciona. Aquestes que tu dius amb manat, amb,
1: sí,
0: les seves fulles,
1: sí,
0: que són meravelloses, les has de coure senceres, passar-les després per la brasa o per la planxa i menjar-t'ho com un...
1: Però com les coc al forn.
0: Com una salsitxa. Tu les has de menjar com una salsitxa.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, les bulls un moment, però perquè et quedin al dente, i després les laques, les passes per la brasa i te les menges. I amb les fulles de la pastanaga n'has de fer un pesto. Espera, que no vull acabar,
1: sí,
0: la història, que ja sé que em queda poca estona, i el que ja et dic, hem parlat de la xufla, però potser... Et vaig fer una pregunta que ara em diràs, home, em fiques en uns lius, perdona, que no hem ensenyat la xufla, he portat unes xufles amb molt de carinyo,
1: sí,
0: i no les hem ensenyat. Això és una xufla.
1: Sí.
0: Mireu-la, val? Això és una xufla.
1: Saps que jo no hagués sapigut com era una xufla?
0: Home, ara m'has fet molt feliç.
1: Quina vergonya.
0: Tu tot això ho dius per donar-me importància a mi. Jo ja sé que tu ets una dona superinformada, que has voltat i que coneixes món. Però potser no em saps dir. Ara, Gemma, et faig un examen.
1: Sí.
0: Posa-li la cara, perquè se li vegi la cara, que farà de susto.
1: Cara de preocupada.
0: De preocupada. Li faig un examen, que ja és final de curs, i aquestes coses les hauries de saber, o no. Tu vés a buscar xufles. Vaig a buscar xufles al camp. Vaig a buscar xufles al camp. On les trobaràs? Amb un arbre? Amb un arbust? Amb una planta? D'on surt la xufla, Gemma? Tic-tac, tic-tac.
1: Aniria a Google i diria...
0: No, no, no. Posa-la amb una Prieto.
1: Pues no ho sé.
0: D'on surt la xufla? D'un arbre? Vas a collir xufles? Vaig a arrencar xufles? O vaig a...
1: Si hagués de dir, diria un arbre. Vaig a...
0: És el... Has agafat,
1: fruit de l'arbre.
0: Has tingut la següent nota.
1: Què?
0: Un zero.
1: Per què, d'on surten?
0: La xufla és un tubercle. És com una patata. Val? Està sota terra. I, a més, funciona igual que tots els tubercles, com les patates, en definitiva.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan la planta mor, quan la planta està feta una figa pobreta, feta de caldo, llavors és un indicador que la xufla està a punt. Llavors anirem, gratarem el terra, desenterrarem aquestes xufles que estan adherides a la...
1: Doncs ja hem après alguna cosa més.
0: Oh,
1: de parellada. Ho hem de deixar aquí.
0: Sí?
1: Saps que algú que és una bleda li diu, ets una mica xufla, eh? No? No ho heu sentit dir, això?
0: No.
1: Ada, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, a vosaltres també. Gràcies. Ara es queden tots els oients de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i després continuem amb més Cafè d'Idees a la 2CAT. Anem a les notícies.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Almenys 235 morts i 4.300 ferits. És la xifra encara provisional de víctimes dels dos terratrèmols que van sacsejar ahir a Veneçuela. Encara continuen les tasques de recerca de supervivents i avaluació de danys, sobretot a la capital, Caracas, i a l'estat de La Guaira. I és que, com ha explicat a les mañanes de Ràdio Nacional Dunia de Barnola, de l'ONG Acción contra el Hambre a Veneçuela, hi ha zones afectades on encara no s'hi ha pogut accedir.
5: Hay muchas zonas en las cuales sabemos que hay afectación, pero ni siquiera se ha llegado. Uno de ellos es el estado La Guaira, que es el estado norte donde está el principal aeropuerto y puerto del país, pero que es una zona a la cual todavía no hemos podido llegar para cuantificar realmente el total de víctimas que están allí.
4: El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat la mort de dos espanyols i també parla d'uns 80 desapareguts, entre ells un nombre encara indeterminat de catalans, als quals es refereix en declaracions a Ràdio 4 el president del Centre Català Caracas, Carles Prieto.
6: La comunitat catalana, que sàpiguen, estan tots bé. Alguns s'han comunicat, altres no.

0: entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
1: Aquesta tarda el president Salvador Illa i el conseller d'Exteriors Jaume Duch reben al Palau de la Generalitat entitats veneçolanes per fer seguiment de la situació. El Consolat de Veneçuela a Barcelona ha activat mecanismes d'atenció per oferir assistència i suport durant la catàstrofe. També ha posat a disposició telèfons d'emergència i demana que els ciutadans s'informin a través de comunicats que es poden consultar a la seva pàgina web. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha remarcat a Ràdio Nacional que les reivindicacions dels metges són legítimes, però que l'aplicació de la normativa laboral i les millores de les condicions de feina depenen dels governs autonòmics. De fet, ha afirmat que en l'últim Consell Interterritorial es van negar a votar quines eren les competències que havien d'assumir, tot i comptar amb la major transferència de diners mai feta fins ara. El problema, afegit, és a on s'han destinat aquests diners.
2: En los últimos años, desde el año 2018, se han transferido a las comunidades más dinero que nunca. Las comunidades tienen más dinero que nunca, tienen un 47% más de dinero. Y hay algunas que las han transferido a su presupuesto sanitario y otras que no. Hay otras que se lo han dado a Quirón. Y hay otras que se lo han dado a quitarle los impuestos a los más ricos. Luego, las condiciones laborales van intrínsecamente, directamente implicadas en las voluntades políticas de los gobiernos de las comunidades autónomas.
1: I parlant de transferències, Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre aquest any i el 2027 per finançar el sistema de dependència, tal com ha aprovat aquesta setmana el Consell de Ministres. L'increment serà especialment important per les persones amb grau 3, gran dependència, i grau 2, dependència severa, ja que les quantitats que aporta l'Estat per cada beneficiari es duplicaran. També augmentarà la dotació per als casos de dependència moderada. A Barcelona, les obres a l'estació de Sants continuen avançant, però encara els hi falten anys per acabar. Adif està executant una gran transformació per donar resposta a l'increment de viatgers que s'està produint. Més detalls, Cristina Martín.
3: La liberalització ferroviària i l'entrada de nous operadors com Ouigo ha disparat els viatgers d'alta velocitat, tal com es pot veure amb les cues que s'acumulen a l'estació de Sants un cop es passen els controls de seguretat. Adif triplicarà la superfície del vestíbul d'alta velocitat perquè els usuaris tinguin més espai mentre esperen a baixar l'andana. També duplicarà l'espai del vestíbul de Rodalies. Aquesta ampliació obligarà a tancar l'accés a Sants des de la plaça dels Països Catalans a partir de finals de setembre. Per entrar s'haurà d'anar a unes noves portes que s'obriran a la banda mar i muntanya de l'estació. La construcció dels vestíbuls acabarà durant l'any 2028. Un cop assolida aquesta fita, encara quedarà pendent acabar les cobertes de l'estació i l'urbanització de l'entorn. Adif també està treballant a la plaça dels Països Catalans per fer-la més agradable amb fons i zones verdes, una fase de les obres que quedarà enllestida enguany.
1: Gràcies, Cristina. I continua sense control l'incendi declarat ahir al migdia a Tamarit, a la franja de Ponent, que ha cremat més d'un miler d'hectàrees, si bé els bombers confien que avui podria quedar estabilitzat. El foc, que continua encara actiu, ha obligat a desallotjar unes 240 persones de tres municipis aragonesos, Alins, Alassans i Sanui, i confinar-ne un quart. I encara un apunt de servei públic. A aquesta hora, dues línies de Rodalies circulen amb retards per una incidència entre les estacions de Sants i l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de l'R1, que va amb 25 minuts de retard, i l'R4, que circula amb 30 minuts de demora. Això és tot. Tornem a més notícies a les 11.
4: Ràdio 4.
5: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts. Ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
5: Devastació i catàstrofe a Veneçuela. Nacho Martín Blanco, Astrid Barrio, Sílvia Barroso. Bon dia a tothom.
7: Bon dia.
5: Bon dia per dir alguna cosa, nois i noies, perquè, mare de Déu santíssima, ara de seguida parlarem amb la Judit Ávila Vives, una veneçolana que fa anys que viu a Balaguer i que té alguns dels seus familiars desapareguts ara mateix. Ara mateix, justament, viuen a La Guaira.
7: Clar, és que això és el pitjor d'una catàstrofe d'aquestes, que sense certesa. Això és horrorós.
5: Hem parlat amb ella per telèfon fa uns moments, ara la sentirem en directe. Com és lògic, està desesperada, destrossada, amb un sentiment d'impotència, diu, brutal, des d'aquí. I, a més, explicarà coses de la realitat del país,

0: El que ja està passant ara mateix, que li han explicat algunes de les seves, germanes. També parlarem amb Tito Álvarez, de l'IT Taxi, que s'ha salvat pels pèls. Poques hores abans dels terratrèmols va marxar d'un hotel que s'ha esfondrat. És horrorós. Últim balanç de la tragèdia, 235 morts, 4.300 ferits i, el que és pitjor, més de 37.000 desapareguts. Hi ha dos espanyols morts i 80 desapareguts, que dius, com s'assimila tant de dolor? Nacho.
1: És impossible. Realment és una situació terrible i el que deia la Sílvia, el pitjor de tot és la incertesa de no saber què se n'ha fet dels teus familiars i de les persones, estimades, i certament és una situació terrible.
0: El doble terratrèmol posa a prova una Veneçuela en crisi, Astrid Barrio.
2: Aquest és el problema, que és un país que ja acumula molts anys de problemes, de manca de medicaments, de manca de subministraments, i si això afegim doncs una circumstància com aquesta, que a més exigeix una reacció molt, molt ràpida i immediata, s'haurà de veure, no?, quina és la capacitat en aquests moments de Veneçuela, que està en un procés d'inestabilitat política, per gestionar-ho, a veure aquí l'ajut internacional com és capaç de contribuir a mitigar la tragèdia.
0: La comunitat internacional es bolca en Veneçuela, però les coses no són tan ràpides com caldria. Les rèpliques continuen sembrant el pànic al país. Les primeres 72 hores, lògicament, són clau per poder rescatar persones en vida. Sílvia Barroso.
3: Ah, sí, clar, això ja ho sabem, tot i que després, sempre en aquests casos, sempre acaba havent-hi casos èpics d'alguna persona
0: que... Sí, però cada minut i cada hora que passa,
3: evidentment. En general, com més temps passi, més difícil és trobar supervivents, tot i que sempre hi ha alguns casos d'aquests així excepcionals. Per tant, és molt important que, el que deia l'Astrid, la reacció ràpida, i aquí juga un paper molt important l'ajuda internacional, com en tots els països, sempre que hi ha un desastre d'aquests, sigui quin sigui el país, cal aquesta ajuda internacional, que es produeix de manera immediata, a més. El que hi ha a Veneçuela, com en altres països on els terratrèmols també tenen efectes devastadors, i recordeu segur aquella vegada d'Haití, que va ser una catàstrofe bestial. El problema és que quan passen, hi ha terratrèmols en països que no estan preparats, tot i que haurien d'estar-ne, perquè són zona propícia. Al Japó, ahir sentia un especialista que deia, al Japó hi va haver un terratrèmol semblant, va tremolar una mica tot i s'ha acabat, perquè allà sí que estan preparats els edificis per resistir,
0: totalment.
3: Per resistir el terratrèmol.
0: A banda,
3: clar,
0: hi ha un tema
3: també... Aquesta és la gran diferència.
0: De la profunditat dels terratrèmols, han estat molt superficials a sobre els de Veneçuela, el del Japó a una profunditat de 50 quilòmetres.
2: Sí que és veritat que des de l'any 67 que va haver-hi un gran terratrèmol, ho sé perquè ma mare hi era, vull dir, per tant, el va viure i se li va esquerdar, que va tenir unes greus conseqüències. Des d'aleshores ja es van començar els edificis nous a prendre mesures. El problema és que, per exemple,
3: els anteriors,
2: a Caracas, Caracas és una ciutat envoltada de muntanyes que està plena de ranchitos, vull dir, aquestes estructures segurament no aguanten i, per tant, el nivell de devastació serà molt gran, perquè a més hi ha una gran concentració urbana, i no sé com s'està gestionant. Jo no he vist gairebé imatges, hi ha molt poca difusió del que està passant, però crec que ja el nombre de possibles afectats serà enorme.
0: Sí, terrible, sí. Ara de seguida en parlarem i sentirem aquests testimonis aquí en directe, però aquest matí també estem molt pendents de l'incendi que ha obligat a desallotjar més de 200 veïns, 240, i que ha arrasat 2.500 hectàrees a la Llitera, a la franja de Ponent. A aquesta hora podem parlar amb Maria Ascensión Clusa, que és alcaldessa de Fons. Què tal, alcaldessa? Com estem? Bon dia.
4: Hola, buenos días.
0: Quina és l'última hora de l'incendi? Ja s'ha pogut estabilitzar o encara no? Fa pocs minuts encara no estava estabilitzat.
4: No está ni estabilizado ni muchísimo menos controlado. La noticia que tenemos de ahora, hace 10 o 15 minutos, es que ahora mismo el confinamiento que sufría nuestro municipio era por humo, y ese confinamiento, si no, nos lo han levantado.
0: Ya lo han aixecat, s'ha acabat el confinament a Fons.
4: De momento, porque las condiciones meteorológicas son complejas, se da un día de altas temperaturas y de variaciones de viento, podría ser que en una de esas variaciones de viento cualquier parte de la línea del incendio pudiera volver a llevarnos una cantidad de humo que volviera a hacer que volviéramos a confinarnos, pero simplemente de momento por humo, por respirar.
0: ¿Quina previsión?

0: con batallones de la UME y maquinaria. Perdón, y maquinaria pesada, con un dron térmico, con autobombas. Están los bomberos de Cataluña con 10 efectivos y 3 vehículos ligeros. En fin, el Ministerio del Interior con agentes de la Guardia Civil, Cruz Roja. El listado de los efectivos es impresionante. Impresionante.
1: A Sant Nuí, el foc ha arribat al nucli urbà. Y afectat
0: ha llegado al núcleo urbano, no ha quemado ninguna vivienda, es la información que le puedo decir que tenemos. Quizás sí alguna construcción auxiliar en desuso.
1: Diuen que ha afectat el cementiri, alcaldessa.
0: No les sé decir. No les sé decir.
1: Hi ha zones habitades que estiguin en perill pel foc, per la previsió d'evolució d'aquest incendi durant les properes hores més immediates, alcaldessa?
0: La información que nos llega ahora mismo es que los núcleos urbanos están protegidos. Están fuera de peligro, pero insisto, es una información que nos llega ahora y que si el viento gira y las condiciones cambiaran, podría variar. Esto no es una garantía segura, no es que haya pasado y siga hacia otra parte. El problema de estos incendios con esta situación meteorológica es que cualquier variación de aire con altas temperaturas, además, esto puede hacer que la situación cambie en cualquier momento. No hemos bajado la alerta. Los núcleos están protegidos, nos llega que podemos estar tranquilos, però aquesta informació és d'ara, de la hora en la que estamos hablando.
1: Correcte, veurem què passa. Tu mateixa ho deies en començar aquesta entrevista, ara mateix s'ha acabat el confinament a fons, però no es pot descartar que s'hagi de tornar a confinar durant les properes hores en funció de l'evolució d'aquest incendi. És així, alcaldessa, sí?
0: Así es, así, es en este, así son las circunstancias en este momento. Muchísimas gracias por darnos...
1: Gràcies. Gràcies a tu, n'estarem molt pendents des del matí de Ràdio 4, lògicament també els companys dels serveis informatius, Maria Ascensión Clusa, alcaldessa de Fons. Gràcies per tota aquesta informació en directe al programa. Gràcies, bon dia, sort, que vagi bé, que vagi molt bé això.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ai, senyor, passen 4 minuts d'un quart d'11.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I a sobre s'ha hagut de tallar l'autovia A2 a Lleida en sentit Barcelona per un accident d'un camió que transportava porcs. Què ha passat exactament, Joana Cendra?
3: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, fa una mica més d'una hora que ha reobert parcialment el trànsit d'aquesta autovia A2 a l'altura de Lleida, però parcialment, com dèiem. Després que això, un camió que transportava porcs hagi volcat, ha passat a quarts de 5 de la matinada. Ara encara es fan desviaments per la sortida 470 de l'autovia i això provoca circulació intensa. No hi ha gaires retencions, però sí que hi ha vehicles doncs que van circulant lentament a la mateixa autovia a l'altura del municipi del Col·legi, això és uns pocs quilòmetres de la ciutat de Lleida, segons ens acaba d'informar el Servei Català de Trànsit. El conductor d'aquest camió ha resultat il·lès i doncs què ha passat amb els porcs? Doncs que els bombers han hagut de fer un tancat perquè no s'escapin i poder-los anar traslladant des del tancat cap a l'empresa a la qual pertanyen. I com us podeu imaginar, doncs l'estampa, home Xavi, no sé, ha estat com a mínim peculiar, no? Un tancat de porcs allí al voral de l'autovia.
1: Tu ho diràs.
3: Doncs, en fi, així estem ara.
1: Has pogut sentir l'alcaldessa en directe, Joana?
3: Sí, l'he sentit ara mateix. De fet, hem anat seguint una mica, el que passa que al tractar-se de ser la demarcació d'Osca com a tal, doncs evidentment estem pendents, perquè doncs evidentment el tema de les demarcacions al final no deixa de ser, no?, una qüestió administrativa, però òbviament doncs estem pendents d'aquest incendi entre Tamarit i al Campell, que a més, clar, sembla que s'hagi pogut iniciar arran de les tasques de sega d'una maquinària agrícola, no?, com apuntàveu vosaltres també, i que ahir ja va sortir aquesta informació. Doncs, clar, és una qüestió que anem seguint. Les darreres setmanes s'han produït diversos incendis per aquest motiu, i això era la gran preocupació dels agents rurals, tant d'aquí com d'Aragó, com de la resta d'Espanya, és a dir, no és una qüestió pròpia nostra, i bé, doncs caldrà estar-ne molt pendent també d'aquest incendi. Dir-te, Javi, que aquí sí que es parla ja que s'ha superat les 5.000 hectàrees, que abans dubtava amb aquesta xifra, doncs que ja s'haurien superat aquestes 5.000 hectàrees i aquest comportament tan virulent, no?, de les flames.
1: Afectades que no cremades, potser. Després surt el balanç definitiu, no? Es parla del perímetre afectat i després surt la dada de les hectàrees cremades.
3: Clar, és que primer hi ha el perímetre...
1: Una mica d'embolic, això.
3: Clar, és que primer es determina sempre el potencial de l'incendi, no? És a dir, els bombers, Granollers o els agents rurals o qui, a qui correspongui, doncs es determini, doncs aquest incendi pot cremar tantes hectàrees, i dintre d'aquest número després es determini, com tu deies, el nombre exacte d'hectàrees que s'han cremat. Doncs de moment semblaria que ja s'haurien superat aquestes 5.000 hectàrees.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. N'estarem pendents.
3: La gran majoria de camps de conreu, el que deia l'alcaldessa
1: ja,
3: també.
1: Ja. Molt sembrat en aquesta època de l'any, no?
3: Correcte.
1: Ordi que encara no s'ha collit, i lògicament tot això és un combustible, tu diràs, pels incendis.
3: Sí, i a més amb l'últim component, perdona que ja acabo amb això.
1: No, tranquil·la.
3: Que normalment la sega dels camps es fa d'est a oest, no? És a dir, perdó, al revés, d'oest a est, és a dir, comença per la zona més situada a l'oest i després es va avançant. I enguany, en canvi, com que hi ha hagut tanta pluja a l'hivern, però la primavera ha estat tan seca, doncs els camps estan més preparats, tenen molt combustible, valgui la redundància,
1: sí.
3: I tothom ha començat a segar alhora. Llavors, clar, això és un problema molt gran, i per això aquesta importància, no?, que sempre se li dona al tema dels extintors que han de portar les màquines agrícoles i que estan molt ben preparats tots els pagesos, que fan tots molt la feina de llaurar els camps i de mirar de fer tallafocs.
1: Totalment, i tant. Mira, ara de seguida parlarem, d'altra banda, amb la Judit Ávila, una veneçolana que fa anys que viu a Balaguer, Joana, i que té alguns dels seus familiars desapareguts ara mateix. De seguida sentirem el seu testimoni aquí en directe al matí de Ràdio 4. Mil gràcies per tot, Joana Cendra.
3: Vinga,
1: estem en contacte pel que sigui. Qualsevol novetat, pendents també d'aquest incendi a la Franja de Ponent. Gràcies, Joana, merci.
3: Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu. Per cert, Nacho, ara hem de parlar del moment complicadíssim que està vivint el PSOE, eh? De seguida en parlarem. Vaig pensar molt en tu dimecres, seguint en directe tot el que passava al Congrés. El dia de Sant Joan, que vam fer programa en directe, lògicament, al matí de Ràdio 4, però vaja, un titular. Com sobreviurà Pedro Sánchez a aquesta crisi?
4: Jo crec que la situació és insostenible. Crec que és insostenible. Ell, el president del govern, el senyor Sánchez, farà per manera per intentar sostenir-se al govern, però jo crec que la situació és tal de degradació, de falta de, diguem-ne, d'una imatge pública mínimament decent, que no podrà aguantar, no podrà aguantar amb facilitat. És veritat que ell ho intentarà, i veurem. Dimecres, precisament, aquesta setmana, al llarg de la sessió, ha quedat ben clar, amb una votació ahir fins i tot, en què van votar el Congrés majoritàriament a favor d'una qüestió de confiança i, per tant, del final d'aquest govern. Ell ha perdut tota la legitimitat des del punt de vista moral, però també des del punt de vista democràtic. Està en un Congrés del qual...
1: Què sembla la idea de Junts?
4: Quina d'elles?
1: Doncs posem-hi un altre president del PSOE.
4: Bueno, jo crec que això ja demostra la conducta erràtica d'un partit que un dia diu una cosa i l'endemà en diu una diferent. És ben curiós, la veritat.
1: Ara, de seguida, en continuem parlant també amb la Sílvia Barroso i amb l'Astrid Barrio. Abans, però, deixeu-me anunciar altres continguts del programa d'avui, d'aquest divendres. Jordi Vila, parlarem de què?
5: Doncs mira, de cuidar la pell, que ajuda a prevenir el càncer, però també el cervell. Aquest matí en parlarem...
1: El cervell, també?
5: Sí, sí. Parlarem amb el doctor Ramon Grimald, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. També li demanarem consells per combatre les arrugues de manera efectiva i parlarem de les famoses pastilles per protegir-nos del sol.
1: Bé,
5: Xavi,
1: sabrem si funciona o no això i com i quan s'han de prendre aquestes pastilles. Avui també aprofundirem en el que ens pot aportar la medicina Ayurveda, aquell sistema mèdic tradicional originari de l'Índia, amb més de 5.000 anys d'història.
5: Sí, ho farem amb la Laura Álvarez, nutricionista i terapeuta Ayurveda. Com ens pot ajudar a aplicar els principis d'aquesta filosofia aquest estiu per suportar més i millor la calor? Doncs li preguntarem a la Laura Álvarez, que també ens parlarà de quins són els aliments que ens provoquen més calor i que ens ajuden més a refrescar-nos.
1: Bé, és divendres i, per tant, vindrà la nostra psicòloga i sexòloga clínica, Alba Povedano, com cada divendres. I atenció a aquest titular. Un nou híbrid entre gos i llop es converteix en un risc en real per les persones i la seva pròpia espècie.
5: Sí, en parlarem d'aquest cas amb la Natàlia Sastre, experta de la Facultat de Veterinària de la UAB i membre del Servei Veterinari de Genètica Molecular.
1: I qui també vindrà i cantarà en directe és... Lo Pau de Pau!

0: Aquestes
1: tomates. Doncs au, tot això i molt més fins a la una del migdia amb Jaume Tudela, Marta Inglés i Laia Casanova al control de so. Falten 3 minuts per 11:15.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
4: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
5: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
6: Jo diria que hi ha on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
7: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
8: Des que va arribar a l'streaming hem perdut molta independència.
9: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
10: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 11 a 12 de la nit.
11: La música és una creació humana única. No?
10: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
11: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
10: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
4: Un dispositiu d'alliberació sònica.
3: Ràdio 4.

0: Todo el odio, porque ser un miserable, un
1: Claro.
0: miserable. Su hija dice que es millonaria porque vendía en Avon. Yo vendía en Avon. No, no, es que todo, todo está podrido, todo el sistema está podrido. Los venezolanos solo pedimos, por favor, en estos momentos, dejar todo de un lado y auxiliarlos.
1: Judit, només a la Guaira més de 100 edificis s'han esfondrat, 70.000 famílies afectades només a la Guaira. Com estan les cases, els edificis dels teus germans, de les teves germanes, de la teva família, dels que tens allà? Saps si estan en condicions, si poden tornar?
0: No, no, no, no pueden tornar, no pueden tornar. Ayer a las 2 de la, bueno, anoche a las 2 me avisaron, porque nos comunicamos por medio de una y de otra, que bueno, que estaban en la calle, se habían ido todos a la plaza más cercana porque no podían regresar a casa, porque en cualquier momento se desploma lo que quedó. Otras se desploma, en otras hermanas sí se desplomó las casas de ellas. Solo queda ruinas, todo está en el suelo.
1: Mare meva. Sí.
0: Otra hermana, pues la casa está abierta como si lo hubiesen cortado, si lo hubiesen cortado como una motosierra. Entonces dicen que en cualquier momento, porque siguen cayendo, supongo que los daños que han sufrido, lo que se quedó de pie poco a poco va cayendo. Y bueno,
1: Judit.
0: es monstruoso. Es monstruoso, solo esperamos en Dios que la ayuda de todas las personas solidarias y dar las gracias a todos los españoles por su buen corazón,
1: Ara
0: por su buen corazón
1: en
0: y
1: parlarem
0: por
1: per
0: tendernos la mano.
1: governs de tot el món, el català i l'espanyol també s'han bolcat amb Veneçuela. Ara de seguida en parlarem. Abans, però, et vull agrair, Judit Ávila Vives, el teu testimoni aquí en directe al matí de Ràdio 4. Una abraçada molt gran. Celebro que les germanes, les tres que havien desaparegut dels 10 que sou, hagin estat trobades sanes i estàlvies, hagin reaparegut, i ara també i sobretot et desitjo tota la sort del món. Tant de bo es pugui trobar sa i estalvi molt aviat el teu cosí. Judit, gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4.
0: Moltes gràcies a vostè, senyor Xavi.
1: Una abraçada molt gran. Un petó, que vagi molt bé. Ai, senyor.
0: Gràcies, Dios lo bendiga.
1: És complicat tot això, eh? Tinc ara mateix...
2: Sí, no, perquè a més es barreja el que és el desastre dels terratrèmols amb una acumulació d'anys d'un sistema polític que genera...
1: T'explicava la Judit, és que quan sents un testimoni com aquest, Nacho Martín Blanco...
2: És evident que el sistema, que nosaltres no ho coneixem directament, però és evident que genera un conflicte gran entre dos parts, com a mínim dues parts de la societat veneçolana, i per tant no és un sistema viable. Ara, de totes maneres, ara amb el canvi de presidència han entrat en una altra dinàmica que no sabem on portarà, perquè també, clar, com que sembla que segons com sembla que estiguin tutelats des dels Estats Units, tampoc crec que sigui la millor solució. Veurem a veure què poden fer.
1: Astrid Barrio.
3: A veure, que és un sistema amb absoluta manca de respecte pels drets humans i amb una cleptocràcia, vull dir, i això se sap des dels seus orígens, sobretot per les bases de les que s'ha nodrit. Crec que és bastant encertada, no?, la perspectiva que portava aquesta persona coneixedora directament, és a dir, s'ha nodrit de classes molt desafavorides i en molts casos vinculats a sistemes delinqüencials, i per tant la gestió ja d'un sistema corrupte d'una catàstrofe d'aquestes característiques doncs serà molt difícil. Però una de les primeres preguntes és com es gestionarà, no?, aquest ajut humanitari, que segurament arribarà, però que possiblement no anirà a parar a les millors mans.
1: Tito Álvarez, com estàs? Bon dia, Tito.
4: Bon dia, què tal?
1: Tito, com sabeu, és el portaveu d'Elite Taxi i diu que t'has salvat pels pèls, Tito. Eres en un hotel del que va sortir poques hores abans dels dos terratrèmols, sí? Y que aquest hotel se ha esfondrado.
4: Sí, bueno, yo es que todavía estoy en shock porque yo el martes...
1: Tú dirás.
4: El martes por la mañana volé hacia Caracas. Pues ya sabéis que yo ya tengo media vida, o sea, mi residencia es aquí en la Isla Margarita desde hace ya unos meses. Y bueno, yo llegué el martes por a las 7 de la tarde, hice noche porque no puedo empalmar vuelo para la isla y tengo que hacer noche en Caracas, y justamente en el hotel que estuve pues ya no existe. Y por la mañana cogí un vuelo a Margarita y ese mismo día fue a las 6 de la tarde, fue cuando pasó todo, ¿no?

0: peculiar, muy especial. No tiene nada que ver con, por ejemplo, con Caracas o cualquier otro sitio de Venezuela o cualquier otro país del mundo donde, bueno, sí que existen algunas cosas, pero aquí concretamente la Isla Margarita es otro mundo.
1: Eso no,
0: Es otro
1: un
0: mundo
1: oasi,
0: total.
1: ¿no? Un
0: Es
1: oasi.
0: como un oasis, sí.
1: Segons tu.
0: Sí que es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que más me enamoró a mí de la isla cuando llegué el año pasado, en verano, que siempre lo he contado, que a pesar de las dificultades que la gente ha pasado por la situación que había, política, etcétera, joder, siempre como una gente muy, muy alegre, muy amable, que te abre las puertas de su casa enseguida. O sea, yo me quedé de verdad alucinado, porque claro, siempre, la primera vez que yo vine aquí, siempre te dicen, coño, te vas a Venezuela, ten cuidado, que te van a secuestrar y todo este tipo de cosas. Cero, ¿eh? O sea, cero.
1: Tito, has tornat a néixer.
0: Totalmente. Cuando ves que lo has tenido tan cerca, coño, es acojonante, ¿no? Esa sensación que dices, hostia, ¿qué hubiera pasado si llego un día más tarde? Imagínate, los aviones que vienen de Madrid aquí aterrizan a las 7 de la tarde. Bueno, esto pasó a las 6. Yo qué sé, son como muchas cosas que se te pasan por la cabeza y luego, claro, cuando ves, coño, el hotel donde está, aunque está medio derrumbado, o sea, justo a la parte donde yo estaba durmiendo ya no existe, o el aeropuerto, eso, bueno, todo eso te quedas, te falta el aire, ¿eh? De verdad. O sea,
1: Tito,
0: es como volver a nacer. En
1: Tito
0: fin.
1: Álvarez, moltes gràcies també per haver-ho explicat el teu testimoni aquí en directe al matí de Ràdio 4. Una abraçada, Tito.
0: Una alçada. Chao.
1: Vagi bé. 11 minuts i les 11.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Nacho, et preguntava bona estona justament pel que s'ha viscut també aquesta setmana al Congrés, que tu has pogut viure en primera persona com a diputat del Partit Popular, justament. Deies, la situació és insostenible.
3: Jo crec que és insostenible, efectivament. Jo crec que en termes democràtics, el fet de tenir un govern tan absolutament corcat per la corrupció amb la mà dreta del president del govern, o l'antiga mà dreta del president del govern condemnat a 24 anys de presó, la següent mà dreta també a l'espera de judici, tot el que envolta el senyor Sánchez fa farum de corrupció, jo crec que el més raonable, el més higiènic des del punt de vista democràtic seria la convocatòria d'eleccions.
1: Sí o no, Sílvia Barroso, directora del Món.cat?
4: Sí, però. És a dir,
1: sí, però.
4: Sí, però, en el sentit de que, efectivament, crec que el govern de Pedro Sánchez està absolutament qüestionat, però per què no hi ha una alternativa? Perquè jo recordo que Pedro Sánchez precisament va iniciar-se a la Moncloa amb una moció de censura contra el PP arran de la sentència del cas Gürtel, és a dir, amb l'argument de la corrupció, però en aquell moment el PSOE va ser capaç d'articular una majoria per votar una moció de censura que va tirar endavant. Si el PP, que és el partit majoritari de l'oposició, no se'n surt de tirar endavant aquesta moció, que és el mecanisme que està previst democràticament per fer aquests canvis i per fer marxar un govern que s'aferra al poder quan està tan qüestionat, doncs, noi, no sé, algun problema hi ha.
1: Astrid Barrio, endavant.
5: A veure, el president no té una majoria, però tampoc no hi ha una majoria capaç de coordinar-se de manera eficient per substituir-lo. Per tant, és molt difícil, encara que la seva legitimitat, jo estic d'acord amb el Nacho, comença a veure's qüestionada, no la legitimitat d'origen, però sí la que necessita per mantenir-se en el càrrec està qüestionada, és molt complicat remoure'l del càrrec. I crec que aquí la clau potser no la té tant l'oposició, sinó la té dins del seu propi partit. És a dir, el que hem vist aquesta setmana, per exemple, i Míriam Noguera s'hi referia, no? El que hem vist al Regne Unit, doncs la dimissió de Starmer respon a que són els seus propis diputats, no? El seu propi partit, el que qüestiona la capacitat per continuar al capdavant, ateses unes derrotes electorals, unes dificultats en determinades polítiques públiques. Aquí potser qui té la clau és el partit, perquè al final Pedro Sánchez està arrossegant amb les seves circumstàncies particulars, perquè al final és ell, com apuntava el Nacho, no?, qui situa les persones que en aquests moments un ha estat condemnada i l'altre ha estat en judici

0: al capdavant del partit, doncs està amenaçant la pròpia supervivència i la pròpia viabilitat del partit. Demà hi ha un comitè federal del Partit Socialista en el que podríem esperar que s'aixequessin algunes veus discrepants.
1: Sí, però és que les veus discrepants que hi ha són Felipe González
0: estan fora.
1: Exacte.
0: Però és molt
1: sorprenent. I García Page.
0: És molt, és
1: ara,
0: molt...
1: ja no hi ha l'Amban, diguéssim, que va morir, per tant, que eren les veus discrepants. La resta del partit el té bastant controlat i qui
0: però
1: hi ha,
0: una...
1: i tots els que hi ha al Congrés, que són els que poden votar i empènyer la...
0: Però aquí hi ha el drama, és a dir, com serà capaç d'arrossegar, no? És a dir, tenint en compte que d'aquí poc hi haurà, bueno, en un any, no? Hi ha eleccions, menys d'un any, eleccions municipals i eleccions autonòmiques, com aquesta deixadesa al final pot acabar passant moltíssima factura al partit a tots els nivells. Però segurament la clau està en que des de dins es comencin a aixecar veus dient que la situació s'ha de corregir, s'ha de corregir el rumb del partit.
2: De fet, a mi, aquesta hipòtesi que tu planteges i que la Sílvia també planteja, a mi em resulta inversemblant. Entre altres coses, ja sé que vosaltres també, eh? No,
1: ah, ens però... anava a dir,
0: és un desideratum.
1: Sí. Jo no la veig, però... jo ni desitjo ni la veig clara. Sí, sí. Però... El que dic és que hi ha algunes veus crítiques amb Pedro Sánchez des de fa temps al PSOE, però que són insuficients, que no poden activar aquests
2: mecanismes.
1: Fixa't,
2: Sílvia, que no només són insuficients, sinó que jo aquesta setmana he vist un dels espectacles més galdosos que he vist en la meva vida parlamentària, que va ser quan vaig veure el senyor Patxi López cridant extàtic jo com Begoña, jo com Begoña, en una escena parlamentària pròpia de règims com el de Corea del Nord. O sigui, veure una persona...
0: Jo i miles de ciudadanos.
2: El què, el què?
0: I muchos ciudadanos, ¿no?
2: I muchos ciudadanos. Jo i millones de ciudadanos.
0: Millones,
2: és que va
0: dir.
2: Ser un moment... jo què sé, d'unes reminiscències peronistes, d'unes reminiscències nord-coreanes que jo pensava que no veuríem al nostre país i que va ser realment lamentable i que una persona que ha estat també rival del senyor Pedro Sánchez a les primàries del PSOE estigui fent un espectacle d'aquestes característiques que és ridícul, que fins i tot el senyor Sánchez jo crec que no sabia on ficar-se. El president del govern d'Espanya mirava el seu company amb cara de, ostres, potser t'has passat ara. O sigui, era una cosa realment lamentable. Per tant, jo crec que, torno a dir, la situació és insostenible i, per desgràcia, jo no crec que hi hagi massa opcions que des del PSOE això s'acabi esmenant.
1: De totes maneres, això també té l'origen amb la situació que hi ha actualment de fractura entre els dos lòbuls, diguéssim, de l'Estat d'Espanya, una dels quals té molt protagonisme els jutges. Llavors, clar, hi ha aquesta espiral en què les capes altes de la judicatura, no les bases dels jutges que van cada dia treballar la seva feina, això no estan totalment a part d'això, però les capes altes de la judicatura, el Suprem principalment, i en part també l'Audiència Nacional, estan activades en una mena de confrontació política i de xoc amb el que representa el PSOE, que no dic que no hi tinguin dret, però aquesta crispació i aquesta crisi que hi ha, aquesta fractura que hi ha, es retroalimenta
0: però
1: i acaba
0: idea...
1: fent coses com que Patxi López faci aquests espectacles.
3: Astrid.
0: Molt ràpidament. Però que un problema molt greu és que estem desviant el focus cap als jutges,
1: no,
0: en moltes ocasions...
1: No, però és que els jutges s'hi posen.
0: No, home, els jutges estan perseguint en molts casos actuacions que s'estan demostrant casos amb absoluta evidència, i per això està havent-hi condemnes.
1: Cada només n'hi ha una, de moment.
0: Bueno, perquè és a la que s'ha jutjat. Bueno. Clar, és molt greu que... O sigui, al final això és assumir l'explicació que està intentant donar el Partit Socialista per justificar el seu manteniment en el poder.
3: Nacho.
2: Sílvia, jo, si tu no fossis una analista, una comentarista individual, que és el que ets, i per tant la teva opinió és absolutament legítima i, en fi, és la teva opinió, no entro si és legítima o no. Si això que estàs dient tu ho estigués dient al Xavi...
1: No sé què vols dir, que no entres si és legítima o no.
2: El que vull dir des de la modèstia, Sílvia, és que no, jo no sóc qui per dir si la teva opinió és legítima o no, és el que volia dir.
1: Per començar, la teva és interessada perquè ets diputat, jo no.
2: Sí, ara, si això mateix ho estigués dient al Xavi, per mi seria una cosa impresentable i

0: A més, impropi d'un sistema democràtic normal, perquè aquest atac als jutges, des de les institucions, des dels mitjans, quan es fa des dels mitjans públics per part de presentadors, a mi em sembla que és inadmissible. Els jutges fan la seva feina i donen argumentacions jurídiques rigoroses, com han fet amb el cas de...
1: Es pot discutir, home, es podran discutir, no?
0: Sé fins a quin punt. Una sentència per unanimitat amb jutges de totes les sensibilitats... Vol dir molt. Vol dir un esforç dels jutges amb sensibilitats molt diverses en una sala de, penal del Suprem, que tenen la capacitat d'arribar a un acord amb una sentència dura, molt dura, contra una part de la plana major del president del govern d'Espanya.
1: No qüestiono la sentència del cas Ábalos, No estic qüestionant la sentència del cas Ábalos.
0: Jo ara estic parlant, entre altres coses, de la sentència del cas Ábalos. Sí, jo crec que tot plegat, la crítica als jutges, per mi, insisteixo, des de posicions no individuals com la teva, és un molt mal símptoma del nostre, de l'estat de coses
1: en
0: la nostra
1: democràcia.
0: Fixa't
1: que jo no estava fent una crítica al jutge, sinó que estava descrivint una situació, per mi, amb la distància, perquè jo em miro el que és la crisi de les estructures de l'estat espanyol a una certa distància, perquè, com saps, jo, diguem-ne, tinc un punt de vista de nacional català. Per tant, m'ho miro a distància i veig que el sistema del règim del 78 està esquerdat, perquè hi ha una crisi, una crispació entre la judicatura i tot l'àmbit del PSOE. Això és així, és una descripció. És això el que dic, que trobo que és preocupant.
2: Astrid.
1: I això genera espirals que retroalimenten de crítiques, de retrocrítiques i de crispació en general.
3: A veure, però aquesta situació que és molt greu i que jo comparteixo, és a dir, hi ha un enfrontament que a més jo situo molt clarament en un origen, que és la llei d'amnistia, Vull dir, jo crec que la llei d'amnistia i les concessions
1: doncs
3: que fa...
1: Doncs això em sembla que intolerable que la judicatura revolti contra una llei.
3: No parlo que s'estigui revoltant en contra de la llei. Parlo de que hi ha una culpabilització per part del poder executiu respecte del poder judicial, que això, evidentment, acaba generant una reacció. Però és que l'origen d'aquesta circumstància està precisament en un partit polític que, per les seves necessitats, posa en risc la integritat institucional.
2: Senyores i senyors, són pràcticament les 11 del matí. Moltes gràcies a tots i a totes per haver compartit aquesta tertúlia de divendres. Que tingueu un bon cap de setmana,
0: Gràcies, Xavi.
1: Igualment.
2: Mira, hola, Povedano.
4: Hola, què tal?
2: És la nostra psicòloga i sexòloga clínica. La coneixies, Nacho, ja o encara no?
0: Sí, havíem coincidit en alguna cosa.
2: També Barroso, l'Astrid, segur.
1: No havíem coincidit, no havíem arribat a coincidir.
2: Perquè és molt habitual dels divendres.
1: Sempre sento que l'anuncien, però...
2: Les notícies, ara tornem, que no marxi ningú.
5: Són les 11.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. La xifra provisional de víctimes dels dos terratrèmols a Veneçuela continua en almenys 235 morts i 4.300 ferits. La presidenta interina del País del Cid Rodríguez s'ha traslladat a l'estat de La Guaira, la zona més afectada pels terratrèmols, per supervisar les tasques de recerca i rescat. Espanya també participa en aquesta ajuda. Toni Conde, bon dia.
8: Bon dia. De moment, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat la mort de dos espanyols i parla d'uns 80 desapareguts. El director de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, Anton Leis, ha explicat a les Mañanas de Ràdio Nacional que Espanya ha fletat avui un avió de l'exèrcit amb uns primers equips per ajudar en tasques de rescat.
9: Hasta ahora no tenemos constancia de la destrucción de hospitales y infraestructura sanitaria, pero esta va a estar claramente sobrecargada y por eso tenemos un equipo que está viajando en ese avión, que pronto llegará a Venezuela y que va a hacer un análisis de las necesidades. Nosotros hemos ofrecido ya toda nuestra capacidad de acción humanitaria.
8: Desde el territorio, Dunia de Barnola, de l'ONG Acción contra el Hambre a Venezuela, ha explicado a Radio Nacional que ya ha comenzado a arribar ayuda internacional.
10: Está comenzando a llegar los primeros contingentes de fuerzas de rescatistas de varios países que desde el momento uno se han puesto a la disposición, se han puesto a la orden. Recién están entrando grupos de ayuda de Colombia, de España, de Suiza, de Italia.
8: Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes dels bombers de la Generalitat a Veneçuela, tal com ha anunciat el president Salvador Illa. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha ofert la col·laboració de la ciutat.
11: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers.

0: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha remarcat a Ràdio Nacional que al govern no hi ha corrupció i que és el PSOE qui ha de donar les explicacions. També ha afegit que la dreta no pot anar donant lliçons.
1: El presidente del gobierno, cuando habla en nombre del secretario general del Partido Socialista, tiene muchas explicaciones que dar. Cuando habla en nombre de un gobierno que ha sido transformación, transformador, solvente, honesto y limpio, al que yo pertenezco, lo siento, pero tenemos mucho más que aportar, bueno, que muchas más explicaciones.
0: En relació a la situació laboral dels metges, García recorda que qui té les competències són les comunitats autònomes. I Catalunya rebrà del govern central 567 milions d'euros entre el 2026 i el 2027 per ajuts a la dependència. L'objectiu és reduir les llistes d'espera. Cada comunitat rebrà unes quantitats diferents en funció del nombre de persones que tinguin amb grau reconegut. A Catalunya hi ha 256.000 persones dependents. D'aquesta manera es compleix l'acordat amb l'aprovació de la llei de dependència ara fa 20 anys durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que mai s'havia complert. Des de la taula d'entitats del tercer sector social celebren aquesta nova aportació, tot i que ara esperen que la Generalitat gestioni els diners allà on més es necessiten. Montserrat Falguera, coordinadora d'envelliment del tercer sector.
2: Hem de veure, doncs, la Generalitat què és el que farà. Per una banda, necessitem que les tarifes de les places siguin més altes perquè els professionals que hi treballen puguin cobrar més diners. I, per una altra banda, hem d'assegurar que aquelles persones que necessiten el recurs tinguin accés al servei. Ara, el que té la potestat de dir on destinarà aquests diners és el que està gestionant aquests diners.
0: Anem ara a l'Ajuntament de Barcelona perquè davant dels terratrèmols de Veneçuela, el ple municipal ha volgut expressar la seva solidaritat amb el poble veneçolà i ha anunciat que es posa a disposició del govern per enviar equips de rescat i ajuda comunitària. Ens ho explica la Maite Boada.
3: Bon dia. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha començat amb un minut de silenci en solidaritat amb el poble veneçolà. Minuts abans, l'alcalde, acompanyat dels grups i dels col·lectius veneçolans residents a Barcelona, ha llegit una declaració institucional. Barcelona ha posat a disposició de les autoritats veneçolanes l'enviament d'ajut i equips de rescat en les iniciatives de cooperació i ajuda humanitària que es puguin articular els pròxims dies.
4: L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària i els ha posat a disposició de les ONGs que estan treballant sobre el territori i a disposició dels governs, que són els que han de coordinar les tasques d'ajut.
3: La ciutat, ha indicat Collboni, se situa al costat de les persones afectades i de les institucions que treballen per donar resposta a aquesta greu crisi.
0: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos,
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, ja és divendres, Povedano.
2: Què passa?
3: I el cuerpo lo sabe, eh?
2: El cuerpo lo sabe.
3: És divendres i el cuerpo lo sabe. Sí, sí, sí.

0: quan entra la Popetano per aquesta porta, se'n suma el cap de setmana, nois.
1: Sí,
0: nois i noies, eh que sí?
2: I tant, i tant. I avui amb la Popetano...
0: De què parlaràs avui, Popetano?
1: De moltes coses. Jo us porto moltes coses sempre.
2: Sí?
1: Si us ve de gust parlar de molts temes, doncs endavant.
2: Home, sí, és un tema estrella avui, el de la masturbació, eh? Poca broma, eh?
1: No, poca broma.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Molt infravalorada.
0: Ah, sí?
1: Jo crec que sí.
0: Carai.
1: Molt més infravalorada del valor que jo crec que hauria de tenir.
0: I en el cas dels homes diu que és bo per la pròstata.
1: Sí. I a les dones per mantenir el sòl pelvià també actiu i que no hi hagi atròfia.
0: Doncs
1: sí, sí.
0: Ara de seguida en parlarem, però tenim molts altres temes encara aquest matí. Jordi Vila.
2: Sí, parlarem de protecció solar, cuidar la pell ajuda a prevenir el càncer, però també el cervell. Aquest matí en parlarem amb el doctor Ramon Grimalt, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. També li demanarem consells per combatre les arrugues de manera efectiva.
0: A tu no et calen encara aquests consells, Povedano.
1: No? Una mica en tinc, eh?
0: Què va? Què,
1: sí, una miqueta.
0: Què tens? No, res no tens.
2: I també parlarem de les pastilles per protegir-nos del sol.
1: Ja n'he sentit a parlar.
0: Sí.
2: N'has pres alguna vegada?
1: No n'he pres mai, però n'he sentit a parlar.
0: No, aquí, quan parlem d'aquest tema, que entri la Carla Villegas, que es veu que se les pren, que ens expliqui una miqueta el seu testimoni, a veure com li va. I parlem d'això de la medicina ayurveda, amb la Laura Álvarez, nutricionista, terapeuta ayurveda. No sé, a veure què ens explicarà, no? Sobre...
2: Sí, aquesta medicina és originària de l'Índia, sí, amb més de 5.000 anys d'història.
0: Sí.
2: Sí, sí, ens ho explicarà la Laura Álvarez, que també ens parlarà de quins són els aliments que ens provoquen més calor i quins ens ajuden a refrescar-nos més.
0: Diu que hi ha alguna sorpresa, eh? Que hi ha aliments que donem per fet que ens ajuden a refrescar-nos i que
1: no. I no, al revés, eh?
0: Que provoquen una pujada de la temperatura del nostre cos. Doncs a veure, ens dirà si aquests aliments... es poden elaborar d'una altra manera. Per exemple, té una recepta d'un gazpacho. No sé, entenc que el gazpacho habitual deu fer pujar la temperatura corporal, cosa que em costa de creure, i ja ens ho explicarà ella.
1: Okay.
0: Però diu, us donaré la recepta d'un gazpacho que la fa baixar, o que no la fa pujar.
1: Sabeu que jo tinc problemes amb el gazpacho? No m'agrada el tomàquet.
0: Ah, no t'agrada el tomàquet?
1: Així de...
0: No saps el que et perds.
1: Ja ho sé,
0: no.
1: Ja m'ho diuen, però... Però...
0: Què passa amb això de... És que hi ha titulars d'aquests que diuen un nou híbrid entre gos i llop es converteix en un risc en real per a les persones i la seva pròpia espècie. Diu, això és veritat o no és veritat?
2: Doncs li preguntarem a la Natàlia Sastre, experta de la Facultat de Veterinària de la UAB i membre del Servei Veterinari de Genètica Molecular. El tema està, Xavi, que es veu que s'està posant de moda que hi ha gent que quan agafa un gos li fa gràcia que tingui estètica de llop.
0: Sí.
2: I és bo que és una moda que està creixent entre els propietaris de mascotes.
1: Mira, això a mi això és que em rebenta, us ho prometo. A mi que la gent vulgui escollir l'aparença, les races i de més, havent tants animalons per poder adoptar i de més, i que els humans ens tornem bojos creant races i ajuntant i fent i de més, a mi em sembla, no sé, m'esgarrifa.
0: Saps qui vindrà avui?
1: Oi, que feliç! No m'ho puc imaginar!
0: T'acabo de dir que sóc feliç quan et veig a tu, Povedano.
1: Sí.
0: No sigueu tan gelosos, que sembla un pati d'escola, això. Sembleu canalla.
1: De Pau de Pons?

0: Anava a dir, no diu Alba, però sí. Diu Marialba. Marialba.
1: Ai, ai, ai. Se l'ha colat aquí, eh?
0: El DNI que t'hi posa, tu? Alba.
1: Alba, sí.
0: Alba, eh? Alba. Tal qual.
1: Sí, tu tens nom compost?
0: Jo sí.
1: Què?
0: Xavi? No cal.
1: No. Mira que la gent no ha de ser molt orgullosa dels noms compostos. No. Què passa?
2: Deu ser Francesc Xavier, no? Xavi?
1: Alguna cosa així, sí.
0: Més o menys.
1: És que hi ha gent que té els noms compostos, però que solen avergonyir-se.
0: Ah, no, avergonyir-me no, eh? Si no, me l'hauria canviat.
1: Com que no és com ho portes amb orgull, no? És que no és com que... Sí. Em dic tal, no? Ja. Dos noms.
0: Veus, la Sílvia García del Pozo no té problema, Sílvia. La Marta Inglés tampoc, Marta.
1: Ara de cop es diuen Marta Maria...
0: No t'hi posarà Maria Marta, no, Inglés?

0: Marta Inglés. Sí, senyor.
1: M'encanta.
0: Vinga, 2:15. I lo Pau de Pons de seguida aquí, al matí de Ràdio 4. Abans, però, la senyora Povedano.
1: La senyora Povedano.
0: La meva estimada amiga Povedano.
1: Ara. Eh? Sí, m'agrada que em diguis coses boniques.
0: Sempre.
1: Sí, bueno, sempre.
0: Sempre acabem com el gat i el gos.
1: Fas un 50-50, eh?
0: Comencem bé i acabem malament.
1: Fem un 50-50, eh?
0: Sí.
2: No, però jo veig que hi ha bon feeling.
1: Gràcies, Jordi.
0: Hi ha carinyo.
1: Menys mal que tinc aquí, Jordi.
0: Hi ha molt d'amor.
1: Perquè tu mai he rebut res dolent.
2: No, bon,
1: mai.
0: Ja comença a
1: disparar. No és 50-50, de tu sempre és amor.
0: Ves disparant.
2: Ai, l'amor. Mira, parlant de l'amor, que està tot també molt relacionat amb l'erotisme i la masturbació, que de vegades, no sé si de vegades, però que ens fa com vergonya, no?, masturbar-nos davant de la nostra parella, no?, quan pot ser un incentiu eròtic, no?, per compartir amb ell o amb ella.
1: Sí, efectivament, és encara un tema molt tabú. I per què? Doncs perquè en si la masturbació sempre ho hem après com una cosa privada, no? És com que són els inicis de les nostres relacions sexuals. En principi ho fas amb tu mateix, amb tu mateixa, i ho fas d'una forma privada, llavors gairebé de forma secreta. Llavors què passa? Quan la compartim amb algú, es pot convertir en una de les facetes més vulnerables, no?, d'una persona. És com dir-li a l'altre, així és com em dono jo plaer. I això pot generar en moltes ocasions vergonya, però alhora també és una de les formes més íntimes, sobretot en parella, de poder compartir la teva sexualitat.
0: Això de masturbar-se en parella diu que és una pràctica molt saludable.
1: És molt saludable, sí.
0: Per què?
1: Per què? Doncs, en primer lloc, perquè sento que habitualment sempre tenim al cap com una forma de tenir relacions sexuals, no? És com que seguim un ABC que sempre dic i sempre comento, sobretot les parelles quan venen a consulta. És com que comencem sempre amb uns petons, després ens anem al cos, ens freguem una mica per sobre la roba, ens freguem la roba, una miqueta de masturbació, sexe sobre l'un, sexe sobre l'altre, penetracions, postures, ximpum, s'acabó. Si la relació és heterosexual, en moltes ocasions quan acaba ell s'acaba.
2: Vaja, que tot és molt previsible,
1: sí,
2: no?
1: En aquest sentit, sí.
2: Ens falta imaginació.
1: Sento que la masturbació ens porta una cosa molt, molt bonica, i és que tornem com a reaprendre una miqueta aquesta sexualitat. Quan jo em masturbo en parella, el que faig és també aportar tot el meu propi coneixement del meu propi cos a l'altra persona. Llavors, no ho fem de forma tan reduccionista com seria una penetració, sinó que tu quan t'explores a tu mateixa o a tu mateix, clar, diguéssim que treus la penetració de l'equació. Per tant, la forma d'estimular-te és molt més diversa, i això també ho aportes dintre de la parella, ja sigui observant o ja sigui potser seguint els ritmes de la teva parella i veient una mica quines coses li agraden i quines no, no?
2: Perquè hi ha molta gent que pensa que masturbar-se en parella és el substitut del sexe,
1: yeah,
2: no? Que és,
1: moltíssima gent, de veritat, o sigui, absolutament. Encara arrosseguem una idea, el que us deia, molt reduccionista del que és tenir sexe, no? Com si només comptés la penetració. El comptador de hem tingut sexe és la penetració. Però la sexualitat, com us deia, és molt més àmplia. Masturbar-se, jo no sé, per exemple, masturbar-te davant de la teva parella. Crec que pot ser una pràctica tan eròtica.
2: Que veure l'altre com sí, disfruta, no? Mm-hmm.
1: Sí, i això compta com una experiència sexual. És a dir, si dues persones comparteixen desig, excitació, plaer i alguna pràctica, ja aquestes persones ja estan compartint sexe. Jo m'he fet un far, Jordi, Xavi, sí, de parlar amb amigues, amb amics, i dir, què, com ha anat amb aquella persona amb la que has quedat i demés? Què, heu tingut, bueno, no sé, comentes, no? Heu tingut sexe, hi ha hagut sexe, i que et diguin, no va haver res. I, ostres, què dius? No va passar res? No sé, com de curiositat, no? I que et diguin, no, bueno, ens vam tocar, ens vam fer uns petons i tal, però al final no va haver res. I dius, no va haver-hi res? O és que no hi va haver penetració? I moltes vegades relacionem res amb parts de la sexualitat que són molt importants, com podria ser una masturbació. Escolta, jo crec que hauríem de donar també o revaloritzar una miqueta el he quedat amb algú, ens hem masturbat i ja hem tingut sexe.
2: I si ens masturbem davant de la nostra parella, això vol dir que hi ha una gran confiança, que ja portem temps, ens hem explicat les coses, que ens compenetrem bé i, per tant, doncs, ens deixem anar i i deixem que l'altre ens vegi a nosaltres en aquest punt més, més íntim?
1: Sí, aquí el que us deia abans, eh? Aquí sí que ens trobem una mica amb, les, amb aquesta faceta de mostrar-nos vulnerables. És a dir, jo em mostro vulnerable si jo et deixo que tu em miris a mi com jo m'estic masturbant, no? Com jo comparteixo la sexualitat amb tu. Llavors, és com treure'm una capa. Jo et comparteixo i què et puc compartir? La forma en la que em toco, els moviments que estic fent. No és el mateix que jo vulgui fer una masturbació a la meva parella i jo tingui uns moviments que he après, potser d'altres persones, del que jo m'imagino que et pot agradar, o de la forma en la que puc agafar el teu membre, o tu em pots tocar a mi, o el que sigui, no? Jo veure't a tu. Segurament t'agafes d'una forma diferent, tens uns ritmes diferents. Jo puc mirar des d'aquesta curiositat de, ostres, com ho fa? I jo poder adoptar o poder agafar una d'aquests, bueno, els moviments que tu puguis estar fent o la forma de tocar-te i després poder incorporar-ho dintre de la parella. Però sí que és veritat que mostrar-te d'aquesta forma i fer-ho tu amb tu mateixa no deixa de ser un... T'estic compartint la part més íntima, la meva part més primitiva, no? Perquè és la primària, és com la majoria hem començat a relacionar-nos sexualment a nosaltres mateixos, no?
2: I podem imaginar que en aquesta masturbació en parella comença un, comença l'altre i després hi ha l'intercanvi, no? És a dir, jo t'ho sí. faig a tu, tu m'ho fas a mi...
1: O jo et dirigeixo a tu, tu em dirigeixes a mi.
2: D'acord.
1: És a dir, el que podem fer, una de les pràctiques molt eròtiques mm-hmm. podria ser que jo em començo a tocar a mi mateix, tu a tu mateix també, els dos...
0: Són cascos... quarts de 12 del migdia, canalla.
1: No passa res, us començava a tocar
0: no passa cascos... res, no sé, a mi això ja sabeu que encara...
1: T'està costant.
0: Està cadascú... xapat a l'antigua, Xavi. Doncs
1: bueno, no passa res. Algun,
0: mira algun... el rellotge i m'agafa calor, mi.
1: Bueno, no el miris, no el miris. Pensa en que cadascú s'està tocant a si mateix. I després, el que podem fer també és... Jo compartim els dos i jo dirigeixo les teves mans en el meu cos i tu al revés també, i ens podem anar compartint, no? O deixar després que l'altra persona ens toqui i no fer absolutament res. Podem jugar també a tapar-nos els ulls, podem jugar amb moltes formes, no?
2: Poden haver-hi persones que no els agrada que la seva parella, no?, es toqui davant d'ella o d'ella.
1: Jo me n'he trobat...
2: Ho interpreten com que no volen, no? Com que no
1: Mira,
2: volen relacionar-se
1: m'he fet un fart de sentir
2: directament.
1: Això, Jordi, però saps què? Crec que predomina més. Aquesta inseguretat o aquest no voler predomina molt en les parelles heterosexuals. I em fa molta pena perquè crec que predomina molt més en homes cap a dones. És a dir, que els homes habitualment no vulguin que ella es toqui. Per què? Per quina raó? Doncs perquè en moltes ocasions ho veiem com si jo no fos suficient. És a dir, és com que jo...
2: Com una mancança,
1: sí,
2: pròpia.
1: Sí, una mica. Com que jo sóc la persona que t'hauria d'estar donant plaer, ja tu et toques, això què vol dir? Que jo no sóc suficient, que no t'estic donant suficient plaer? I jo crec que això ens hauríem de treure una miqueta del cap. Crec que hauríem de començar a veure la sexualitat com un... Estem aquí per gaudir. Jo sóc l'encarregada del meu plaer i tu ets l'encarregat del teu plaer. I el que més gust em doni és el que jo portaré dintre d'aquesta pràctica, no? Per tant, si jo puc ajudar a tocar-me de la forma que a mi m'agrada i de més, benefici pels dos, oi? No sé, no li veig jo el problema.
2: Trobo que dona molt de joc i també ens pot facilitar la comunicació, no? T'agrada això que t'estic fent, que, o com t'ho hauria de fer, no? Ens facilita aquesta comunicació verbal també, no? També té molt d'erotisme, no?
1: Sí, i crec que és important, doncs, quan estem tocant o quan estem començant i estem masturbant-nos uns als altres, doncs, poder també incorporar en algun... Això t'agrada? T'està agradant? Ho vols més lent? Ho vols més ràpid? Ho vols més fort, no? Crec que la comunicació és molt, molt, molt més sexy del que ens pensem. Penseu que un error molt habitual és pensar que hem d'endevinar què li agrada a l'altra persona. I al final, ningú és l'actor de ments. Un altre error també és anar molt ràpid als genitals, perquè el cos és molt més gran que això. Les mans poden explorar, poden acariciar, poden jugar... No tot consisteix en arribar a l'orgasme, nois, noies. La vida va de jugar moltíssim, va de seguir un camí increïble i la sexualitat és molt més que una penetració, és explorar els cossos i si tinc l'ajuda d'una altra persona, genial. Si el que m'ho vull fer és jo mateixa, sense que l'altra persona pugui... tocar el meu cos, meravella també, ho puc compartir amb la meva parella, és que és increïble. Vull dir, per mi, de les pràctiques més interessants. I que s'infravalori. Que s'infravalori només, s'infravalori moltíssim dintre les parelles heterosexuals, a mi em diu molt, perquè fixeu-vos que la masturbació és una pràctica molt més comuna dintre les relacions entre dones, per exemple. És com que, com no donem tant sentit a la penetració, la masturbació forma part del que seria la sexualitat com més central, no? Bé. I això hauríem de traslladar també a qualsevol tipus de parella.
0: Mira, abans de jugar, que veig que portes aquí un joc, sí, això de cita amb prohibicions, estic llegint una entrevista que ha fet la nostra amiga, estimadíssima, Rosana Carceller, a un senyor que es diu Sergi.
1: Vale.
0: I aquest senyor diu, tinc 66 anys, t'ho dic perquè en podríem parlar la setmana que ve o l'altra, si vols.
1: Digues.
0: Tinc 66 anys i som 4 a la relació. Vam tenir un flatxasso, sí?
1: Molt bé.
0: Ara saps el que vols, més que no pas als 30 anys. Quan en tens 66, saps més i millor el que vols que no pas quan en tens 30. Diu, així es viu el poliamor en l'edat sènior. Sí? És cada cop més habitual, això?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hem tret una miqueta Bueno, hem ampliat una miqueta el que són les monogàmies de la nostra vida, no? Com que hi ha moltes persones que la monogàmia no els funciona, com que no s'estableixen dintre d'aquests paràmetres, perquè, bé, és complicat també mantenir-se estable en una relació de parella per absolutament tota la vida, no? Se requereix molt d'esforç, molt compromís, bé, implicar-te moltíssim i saber que hi haurà algunes mancances també, perquè una persona no et pot donar tot el que tu vulguis. Per tant, a moltes persones, en lloc de ser infidels o de compartir segons quines parts que la parella no estarien d'acord, doncs decideixen obrir aquestes relacions i explorar una miqueta doncs, el tenir altres, però sense... No en secret, eh? Que hi ha molta gent que confon el jo sóc poliamorós o jo sóc poliamorosa però la meva parella no ho sabia. No.
0: El poliamor
1: va d'honestedat, va de jo vull explorar altres persones i vull estar amb altres persones.
2: Ho hem parlat altres vegades, que és molt important parlar-ho amb la parella i arribar a un acord.
0: Comunicació.
2: I arribar a acords.
0: Sempre acabem amb el mateix, ja ho sabem, això.
2: Perquè el comunicació. Diguem, que poliamor, al final, potser es pot girar...
0: Va, que ja ho hem dit 50 vegades, això. La comunicació. Escolta, això del semàfor del desig i citen prohibicions.
1: Per què?
0: Per on vols començar, Poverano?
1: No, perquè us porto...
0: Va, juguem, Jordi.
1: Us porto uns jocs per poder sortir una miqueta d'aquesta rutina de sempre, de parelles i de més. Llavors, un dels jocs que us porto és el semàfor del desig. Per dir, si estic amb la meva parella i aquest estiu ens estem avorrint, passem molt temps junts i, ostres, sento que he entrat a la mateixa rutina sexual de sempre i de més. Doncs, a veure, jo us porto un joc que... Bueno, us porto diversos, però comentem aquest. El semàfor del desig és molt senzill. Cada persona de la parella fa 3 llistes, d'acord? Faria una llista de color verd, anem a posar. La llista de color verd són coses que m'encanten dintre de les relacions sexuals.
0: Jo
1: que sé, que em puguis fer petons al coll, que em toquis de certa manera, que una postura sexual molt concreta, no? Vull dir, pot ser el que tu vulguis. Després, en groc, coses que em generarien curiositat i que no hem fet. Vull dir, coses que les que tinc al cap i que em generen curiositat. Per exemple, fer servir una joguina sexual, si no, mai ho has fet, eh? O una postura nova, o un joc de rol, que la teva parella es disfressi, o que et disfressis tu i que, no? I que jugueu una mica a ser persones diferents. O, per exemple, farem una altra llista, que podria ser la de color vermell. La de vermell serien coses que no em venen gens de gust, no? Doncs, per exemple, que no que em toquin els peus, no m'agrada que em toquin els peus. O, mira, tinc prohibitiu totalment el sexe anal, o compartir amb altres persones, són coses que no m'agraden. O que em peguis una azote, no sé com es diu, al cul. Quines coses no m'agraden. I el que farem
0: això
1: després...
0: Això cadascú ho fa per separat, diguéssim.
1: Efectivament.
0: Sense que ho vegi l'altre. I després què?
1: Després ho compartim, ho compararem.
0: I llavors, si som la nit i el dia, què passa?
1: Vale, si som la nit i el dia...
0: Deixem-ho córrer...
1: Hem de pensar una cosa. Perquè el que sí que sempre hem de respectar són les vermelles. És a dir, les vermelles,
0: correcte,
1: ningú hauria de travessar aquestes vermelles, d'acord? Però si jo, per exemple, veig que hi ha algun groc de la meva parella que estic disposada a fer, a provar i de més, que potser jo no havia pensat, ostres, ja ho tinc en ment, ja podem veure, i potser la meva parella va posar el sexe anal amb groc. I jo, mira, no tenia massa al cap, però em genera curiositat. Ok, doncs potser a propera relació sexual podem parlar, podem decidir si això ens ve de gust, si no. I el que sí que faré és les coses verdes que la meva parella ha posat i que a mi m'agrada fer-li o que m'agrada fer i de més, anem a potenciar-les, no? Anem a veure quines coses sí que vol la meva parella, quines coses li venen molt de gust i que vol repetir, no?
2: Està molt bé.
1: Què us sembla?
2: Està molt bé.
1: Vale.
2: Això ho podem posar en pràctica aquest estiu, és una idea, no?
1: Sí.
2: Per tenir un estiu així una mica de més, amb més salsa, no? Per exemple.
1: Sí.
2: No? Sí.
0: Està bé.
1: Jo...
2: Ens portes també el que tu anomenes el pot dels reptes.
1: El pot dels reptes a mi m'agrada bastant, també. El pot dels reptes és molt fàcil, d'acord? Cadascú escriu entre 10 i 15 propostes en paperets i les posem dintre d'un pot, d'acord? Per exemple, us dono exemples per si algú no en té idees a casa i diu, és que jo no sé què posar a 10 o 15. Doncs mira, per exemple, fer un massatge de 10 minuts. Fer-se un petó durant un minut sense parlar. Dutxar-se junts. Fer-se tres compliments sobre què els excita de l'altre. Fer un petó en una part del cos que normalment no es besa. Despullar l'altre sense fer servir les mans. Tapar els ulls de la teva parella.

0: i fer-li petons per tal cosa, evitant els genitals. Vull dir, pots posar 10-15 idees que a tu et vinguin de gust i que i les tens allà dintre, sabent una miqueta, ja ben parat amb la teva parella, coses que no siguin impossibles o que la poses en un compromís, d'acord? Yeah. Llavors, el que farem és que els posarem totes dintre d'un pot i cada setmana podem agafar una i provar i de fer aquella cosa que ha sortit nova o... Si volem fer unes quantes del tirón, escolteu, qui sóc jo per dir-vos què podeu fer o no dintre d'una relació sexual, que si en voleu fer 5, en feu 5.
1: Molt bé.
0: I després us porto una altra també, que a mi m'agrada moltíssim. Vinga, que va. És una cita amb prohibicions.
2: Això sona... sona bé.
0: Ja, sona aquest bé. És un dels meus.
2: El que és prohibit sempre atrau, no? Quan tu li dius un infant... Escolta, no facis això. Això t'ho acabarà fent.
0: Jordi,
2: eh?
0: Acabarà exactament. Fent. Som, és que en realitat que, som com nens. És
3: un joc perquè nens, la gent entengui que el sexe no sempre és anar directes al mateix.
0: Exactament, exactament. Llavors anem a fer una cosa. Aquella nit anem a posar una norma. Per exemple, una norma que jo els hi poso molt a les parelles que venen a teràpia és avui no hi haurà penetració. Està prohibida la penetració. Per tant, penetració de qualsevol tipus, em dona igual que la parella sigui d'home a home, dona a dona, home a dona, em dona igual. La penetració avui està prohibida. Per tant, sabem que podem jugar de moltes formes, et pots apropar si vols, però no hi haurà cap mena de penetració. I això, creieu-me, que el que fa és pujar-te i venir-te unes ganes de voler repetir a la propera perquè canviarem de prohibició. Una altra prohibició, per exemple, avui no ens podem treure la roba durant els primers 20 minuts. 20 minuts que ens podem estar liant, però no ens podem treure la roba. Vull dir, podeu fer el que vulgueu, però amb la roba posada. Aquí és el que hi ha. Per exemple, avui només podem utilitzar les mans, no podem utilitzar les boques. Pots fer el que tu vulguis, pots fer servir lubricants, pots fer servir el que et dona la gana per fer servir, però no la boca. La boca està prohibida. I creieu-me que s'esperta en molts sentits i moltes ganes de provar coses diferents. I una altra que, per exemple, és avui només ens podem besar. És a dir, només fer servir la boca. Només podem fer servir la boca... però no podem fer servir segons quins tocs o les mans o el que sigui.
2: A mi se m'ha acut un altre. Avui només podem fer servir la nata, per exemple. No?
0: Vale, perfecte, perfecte. Mentre que no passis...
2: No sé, ara m'ha vingut aquest...
0: Si tu tens un fetitxe amb la nata, escolta'm, Jordi, que no et treguin la nata.
2: De sabors
0: sí.
2: I de...
0: La nata, xocolata.
2: Vinga, la xocolata
0: us
2: també.
0: Us dic una cosa, també.
2: Això deu donar molt de joc,
0: però
2: això.
0: Però us dic una cosa, sí. Vale? Aquí dintre de la sexologia. Sí. La nata, xocolata i alguns aliments tenen molts sucres. Per tant, aquests sucres aplicats a genitals són una mica dolents. El que cultivarem seran unes càndides i uns fongs preciosos. Uah, meravellosos, si tenim...
2: Calla.
0: Si tenim
2: sí, però el cos és molt gran, el cos.
0: Sí, exactament. Podem posar altres parts del cos, però per genitals millor que fem servir lubricants amb gustos. Si
3: dos quarts de 12 del migdia.
0: Sí, sí, molt bé.
3: No és la una de la matinada.
0: Ja està, no passa res. No? Hem parlat de lubricants, hem parlat de nata, de xocolata.
2: Sí.
0: Em porteu aquí cada divendres les coques i ara resulta que no podem parlar de nata i de xocolata. Sí, sí, sí, sí.
2: I ara comentaves, no?, aquestes cremes i gels estimulants,
0: ai,
2: no?
0: Ai, us en porto un.
2: Ah, sí?
0: Us n'he portat. Perquè els proveu. De fet, la Marta ja li he...
3: Obedano.
0: Li he fotut els llavis. Què, eh?
3: Què és això?
0: No ho voleu provar? És, mira, us poso una miqueta aquí en el ditet, vale? Molt poquet, sí. I el que fareu és posar-vos els llavis com si fos un... Com si fos un...
3: I què fa, això?
0: Un cacau, d'acord? Vull dir, com si fos
3: si
0: un...
3: Si no surt res, aquí, és
0: vale,
3: un poc...
0: Perquè és nou. Ah. Espera, que surti una mica de... Que surti una miqueta a l'aire, vale? I el que fem... O sigui, què és un gel estimulant? Molta gent li diu però... que és un gel vibrador. Però en realitat no és un gel que vibri de veritat. El que fa és crear una sensació sobre la pell que pot augmentar la percepció de les carícies i fer l'experiència diferent. Llavors, el que jo faré ara, quan es digni el producte a sortir, vale? Ja està a punt, ja està a punt. Quan es digni a sortir és posar-vos una miqueta als llavis. Llavors, el que hem de saber és que aquests gels tenen una base aquosa, la majoria. És com si fos una espècie de lubricant d'aigua. Però els gels aconsegueixen aquest efecte gràcies a ingredients vegetals, que un dels més coneguts es diu Spilanthes acmeia. És una planta que conté espilantol, que és una molècula que activa les terminacions nervioses i produeix aquesta sensació de formigueig o de vibració. Llavors, aquests gels, una vegada els posem, els podem posar als genitals. On es poden posar? Es poden posar al clítoris o es pot posar al penis, d'acord? Llavors, tots fan el mateix efecte? No. Jo us porto...
2: És un efecte refrescant, per exemple?
0: Hi ha alguns que sí. Hi ha alguns que són, per exemple, efecte vibració, com us estava dient, però hi ha d'altres, per exemple, que és de menta. De mentol. El que farà és que generarà una frescor, una fredor intensa activant el receptor del fred. Després tenim uns altres amb efectes, que és el gengebre. Doncs, per exemple, mira, posa't el dit una miqueta i fica't els llavis, com si fos un...
3: Vinga, va, a veure. Un...

0: I què t'aixeves? Com si fos un cacau.
1: Aquí.
0: Vols, Jordi?
2: Jo també.
0: Deixeu, us ho deixeu com si fos un cacau, d'acord? No, no és res dolent, és només una planta.
1: Té un gust que em recorda alguna cosa.
3: És de fruits del bosc.
1: Que sí? No ho sé. A veure. Sí. I ara què passa?
0: Ara ho deixeu.
1: Què em passarà?
0: Ara ho deixeu. Aquest que us acabo de posar és...
1: El que notaré jo ara aquí.
0: Un efecte de formigueig. Aquest efecte de formigueig...
2: Ho vaig notant, eh?
0: Perquè això es posa teixit erèctil. Això es pot posar al clítoris, es pot posar al penis. Llavors, què fa? El que fa és activar totes les terminacions nervioses. El que fa és activar i quan tu toques, quan tu proves...
2: Aquest gel m'ha tocat una mica la llengua i ho noto molt més la llengua.
0: Sí, pica.
1: Com val això? La teva botiga com val? Uh-huh.
0: 5 euros.
1: A 5 euros. Mm-hmm. Oh, ja m'ho pots regalar, això.
0: Sí, per tu.
1: No?
0: Sí, tant. Sí.
1: Mira, el primer regal que em fas en un
0: tot
1: any.
0: Tot teu. I hi ha de molts efectes, que us dic. Aquest que teniu...
2: M'agrada el sabor, eh?
0: Ho sé.
1: El gust és bo.
0: El gust,
1: ara sí que noto formigueig.
2: Jo també ho estic notant.
1: A mesura que vaig parlant... Sí, ara. Els llavis...
2: És molt suau, però
0: ara va de pujada. Sí. I el que és interessant d'això és que encara que us ho traieu ara, una vegada ha penetrat el producte, s'han activat els receptors...
1: Però tindrà aquest formigueig durant tot el cap de setmana?
0: No, 4 o 5 minuts. Ah. Només.
1: I ja passa.
0: Llavors, això és interessant perquè quan tinc aquest formigueig, imagineu aquest formigueig a les parts íntimes, no? Al clítoris.
1: Això,
0: llavors, quan tu practiques sexe oral...
1: Escalfa el tema.
0: Puja el tema com si fos un dimoni. Dius, me caso en Dena, per què no he provat jo això abans?
1: I els tios?
0: Els què?
1: Els tios?
0: Igual. Són gels que són estimulants i la majoria són unisex. Sí que hi ha efectes diferents. Doncs, per exemple, aquest té efecte vibrador...
1: Això tu has de posar...
0: Sí, el penis o el clítoris. El gland de penis, d'acord? Yeah. Llavors, el que fa és generar-nos un efecte. Si no t'agrada la vibració, vale, doncs hi ha efectes de menta. Si t'agrada l'efecte com de caloreta, doncs hi ha algunes que tenen, per exemple, canyella, o tenen també gingebre, que tenen escalfor progressiva, o tenen també capsaicina, que són derivats molt, molt suaus del bitxo, que produeixen el calor activant pels receptors de la temperatura. En cosmètica íntima se n'utilitzen concentracions molt, molt baixes, no patiu. Mm-hmm. O ingredients amb un efecte similar, però que són molt, molt suaus. Per tant...
2: Encara l'estic anotant, aquest formigueig.
0: I mireu quina quantitat més poqueta us n'he posat, sí. Per tant, no fem servir els estimulants com si fossin un lubricant. S'ha de fer servir...
2: Ens hem de posar poquet.
0: Una gota.
2: Un toc, un toc.
0: Sempre un toc. I després, si tenim molt efecte, o si tenim poc efecte, si hem començat a provar i diem, ui, sí que se'm genera un formigueig, però m'he quedat amb ganes de més, llavors comencem a aplicar una mica més. Però d'inici no us poseu molt, perquè a més...
2: És com tot, de menys a més.
0: Sempre.
1: Bé, mira, passen 5 minuts i mig de 11:45.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixa.
1: Doctor Ramon Grimal, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Com estem, doctor? Bon dia.
5: Hola, bon dia i bona hora.
1: Ara diu que hi ha protecció solar en pastilla?
5: Sí, fa anys que n'hi ha, però no us
1: penseu. Doncs jo no ho sabia.
5: Sí. Són derivats dels carotenoides, és com si mengessis un camió de pastanagues a cada pastilla, i el que fa és que canvia una mica el to de la pell, el que fa és que et tornes una mica ataronjat, com si haguessis abusat dels cítrics. Sabeu que tant la pastanaga com la taronja, com l'aranja, contenen molts carotenoides, i la gent que en fa un excés doncs agafa la pell aquest to, que no per tothom és massa bonic, eh? Vull dir que és un to...
1: És que això ataronjat t'anava a dir, no sé si és un moré gaire atractiu.
5: Bueno, és una mica aquest aspecte del Donald Trump, que agafa aquest color que no agrada massa, doncs seria una mica aquesta mena de to de pell, eh? Però sí que és cert que pujar una mica el color de la pell, especialment a la gent de pell molt, molt blanca, et dona una mica més de protecció solar, diríem, interna. Seria com canviar, tenir una pell una mica més forta i resistent al sol.
1: Uh-huh.
2: Però, per tant, hem de combinar aquestes pastilles amb les cremes solars, no?
5: Aquestes pastilles no les recomanem pràcticament a ningú, perquè
2: d'acord.
5: És mil vegades més eficaç tapar-se externament que no pas prendre això, que a més penseu que això no té un efecte immediat, vol dir que has de començar a fer-ho un mes abans, has de seguir fent-ho, vull dir que no és que sigui allò, la cosa que te'n vas a la platja mitja hora abans, et fots això i ja tens la protecció, no? Vull dir que és un, és un tema de molta progressió i ho fem especialment a gent de pell claríssima, fototipus 1 o 2, pèls rojos, ulls verds, ulls blaus, ulls verds, persones que tenen una pell molt delicada i, per exemple, tenen al·lèrgies solars. No? Hi ha gent que cada vegada els hi toca el sol, se'ls hi posa vermella a la pell, els hi pica, etc. Doncs aquests tenen una ajuda més a tot l'altre que ja fan, que és posar-se roba sempre que poden, posar-se protecció solar 50 i, a més, els ajudem una mica en protecció oral. Però en cap cas ningú ha de substituir la protecció clàssica de tota la vida per pastilles contra el sol. Eh?
2: I què explica que s'hagin fet tan virals, no, aquestes pastilles, que estiguin tan de moda?
5: Bueno, no crec que s'hagin fet virals, no? Se n'ha anat parlant sempre, passa que de vegades això, hi ha gent doncs, que, bueno, doncs, que no ho coneixen i llavors els hi fa molta gràcia. Ah, mira, una cosa nova, però la veritat és que fa molts anys que els utilitzem i les prescrivim, però no tenen l'eficàcia que ens agradaria que tinguessin. Eh? Yeah. I recordeu que els dermatòlegs reconeixem que d'alguna manera la indústria ha marcat un gol fent creure a la gent que per protegir-te t'has de despullar per posar-te crema. I això és, evidentment, un disbarat. La roba protegeix molt més que qualsevol crema. Per tant, si tens un fill i vols que tingui l'esquena protegida, no li treguis la samarreta quan està jugant fent castells de sorra a la platja, perquè la protecció que et dona la roba, evidentment, és molt superior a cap crema. Llavors, reservem la crema doncs, en zones que és incòmode portar tapat. No? Vull dir, tampoc no cal anar amb burca i amb mascareta a la platja i, possiblement, amb guants tampoc. Però si tinc un nen que ha d'estar jugant doncs, 3 o 4 hores, doncs, evidentment, si porta una samarreta de màniga llarga, només li has de posar crema a les mans i a la cara, doncs estalvio molts productes químics que d'alguna manera s'absorbeixen, estalvio molts diners, aquestes cremes que ara ens han caducat de l'any passat, estalvio que el nen s'arrebossi amb la sorra i quedi enganxós amb la crema, estalvio doncs, que l'aigua del mar li hagi pres la crema i em descuidi zones que no tindrà. Vull dir que realment és molt més eficaç la protecció física amb roba que la protecció química amb crema.
1: Bé, doctor, mira, tenim una companya, la Carla Villegas, que es pren aquestes pastilles, aquesta protecció solar amb pastilla. Carla.
6: Què tal? Doncs sí, és el primer cop aquest estiu. El meu dermatòleg m'ho va recomanar, doctor, perquè doncs jo sóc una persona que sempre he tingut molts brots d'acné. I llavors...
1: És molt jove, la Carla té 24 anys, doctor.
6: Jo pensava en un principi que a l'estiu anava bé, no?, prendre el sol, perquè entre les meves amigues també creiem que el sol seca, no?, els grans, i per això pensava, ostres, doncs va molt bé. I el meu dermatòleg em va dir tot el contrari, no?, que el sol no va bé per l'acné, i llavors això... Jo ja de forma habitual em poso protector solar cada dia, ara que ha començat a fer més bon temps. I això farà com uns 10 dies o així que vaig començar a prendre aquestes pastilles, però especial, o sigui, el que em va recalcar és el que vostè deia, que això no és, no? És un miracle i llavors t'ho prens i no t'has de posar crema, sinó que és un reforç, però que òbviament m'he de posar la protecció.
5: Sí, jo crec que hem d'evitar fer un consultori online aquí tu i jo, però així és per respondre una mica ràpid. Diríem que anaves ben encaminada. A la majoria de persones, els grans a l'estiu els millora. Per tant, anaves ben encaminada.
6: Ah, doncs
5: i
6: mira.
5: Sí que és cert que en general tothom a una mica de solet per l'acne li va bé. Però també és cert que hi ha formes d'acne que apareixen en el moment que la pell rep una radiació sobtada, que es diu l'acne estival, o els yanquis en diuen el Mallorca acne, perquè passava molt a la gent que venien doncs, a prendre el sol en el Mediterrani o se'n anaven a les platges de Florida. Però l'habitual és que l'estiu millori. El que sí que empitjora l'acne és l'aplicació dels productes greixosos que de vegades utilitzem com a cremes de protecció solar o com a after sun. Per tant, si jo m'aplico una crema pastosa de protecció solar que té greixos i l'acne que està causat per massa greix, doncs, evidentment, empitjoraré. Però si faig servir un protector solar en forma de gel o d'esprai, doncs, evidentment, això tampoc no passaria.
0: A mi em passa sempre això, que em poso crema solar i el dia següent tinc alguns granets blancs i dic, mira, ja està, això és per la crema. Em fa ràbia.
5: Efectivament.
0: Sí.
1: Bé, és veritat que bronzejar-se amb rajos UVA, no sé, als 30 anys et pot deixar la pell com si en tinguessis 70?
5: Bé, les maquinotes aquestes de radiació artificial, que els dermatòlegs en diem maquinotes del dimoni, han estat inventades per treure l'avís, que és la radiació UVB. És a dir, si jo em poso el sol, els raigs UVB em cremen i m'avisen que fa massa estona que estic exposant-me. Els enginyers malèfics que van dissenyar aquestes màquines van suprimir l'efecte avisador de la radiació ultraviolada de tipus B. I només van deixar la UVA, que no es nota, però és la que més envelleix i és la que més potencia el càncer de pell. Per tant, una persona amb 20 minuts de màquina pot estar rebent l'arròs de la dosi que rebria doncs, en 6 o 7 hores anar a la platja i que la seva pell no aguantaria, per tant, s'hauria amagat abans. No? Per tant, evidentment, són molt més perilloses les màquines UVA que no pas el sol natural.
1: Ja. Algun consell per combatre les arrugues de manera efectiva? Alguna cosa que funcioni, doctor?
5: Perquè... El que funciona més bé realment és amagar-se del sol. Aquest és el millor sistema de prevenir l'aparició de les arrugues. Penseu que l'envelliment cutani quasi mai no és cronològic, sinó que és fotoenvelliment. Vol dir que si jo tinc la pell de la cara arrugada amb 60 anys, no és pels 60 anys, sinó és per les hores de sol que he rebut durant aquests 60 anys. Yeah. I de fet, això és molt fàcil de comprovar. Si un es mira la pell de les natges, també tenen 60 anys i en cap cas allà hi ha taques ni arrugues, perquè no són els 60 anys, sinó les hores de sol que he rebut en la cara durant aquests 60 anys. Per tant, si la vostra preocupació és envellir bé d'apariència, exposeu-vos al mínim al sol i aconseguireu doncs, aquest efecte, que és una mica el que passa al món oriental. No?
1: Perfecte.
5: Les japoneses, les coreanes van tot el dia tapades, fugen del sol i arriben als 80 anys que tenen una pell magnífica.
0: Vaig veure una imatge...
5: Un preu molt alt. És un preu altíssim que és sacrifico el plaer que tenim a la nostra cultura d'exposar-nos al sol. Per nosaltres això forma part del nostre lleure, doncs ens agrada estar a l'aire lliure i que la gent ens digui, no, quina bona cara que fas, no? Allà és al revés, allà et diuen, mira quin goig que fas, que has sigut capaç de protegir-te al 100% de la radiació solar. No? I aquí a la nostra cultura va en contra, és quasi impossible que algú visqui feliç protegint-se al 100%.
0: Perdona.
2: Sí, doctor, hi ha persones que pensen que és veritat que la pell es pot entrenar amb el sol i que quan més sol rebem sense protecció, millor reacciona i genera defenses. Però això és fals, això, no?
5: Això és un disbarat. Sí, seria molt semblant a un alcohòlic que digués que si tu comences al dematí amb un whisky, doncs el tercer whisky ja no el notes, no? És cert que l'alcohòlic mai va borratxo, però evidentment que està castigant el seu fetge molt més que la persona doncs, que només beu una copa doncs, quan surt el cap de setmana i li puja el cap, no? Uh-huh. Evidentment que els pagesos i els pescadors que no es cremen mai, però estan treballant tot el dia sota la radiació solar, tenen molt més càncer de pell que no pas l'oficinista, que només pot anar el dissabte una estoneta a la platja. No? Per tant, la radiació solar és acumulativa i el risc de càncer depèn de la dosi acumulativa. Per això els dermatòlegs gastem tanta saliva dient que la pell té memòria. No? Quan tu arribes als 60 anys i et surt el primer càncer de pell, allà ja et portes bé. Però la pell se'n recorda de tots els 59 anys anteriors que havies estat exposat al sol i això ja no es pot esborrar, no? Per tant, és un disbarat dir que si t'acostumes al sol després no et farà mal, que seria el mateix que dir si comences el dia prenent alcohol, doncs ja no notaràs la tercera copa, no? És un disbarat.
2: Ens preguntem fins a quin punt, no? Ens protegeixen les cremes solars, fins i tot les més potents, no? Les de factor 50. Si ens les posem, podem estar segurs, podem anar tranquils o no?
5: Bé, les cremes, a diferència de la roba, per tant, jo torno a insistir sobretot amb la canalla, que és on el risc és més alt, les cremes s'han d'aplicar molt ben aplicades perquè compleixin la seva funció. Llavors, els estudis es fan doncs, calculant els mil·lilitres de crema per centímetre quadrat de pell. I, esclar, la gent no ho fem així, no som tan precisos. No? I, a més a més, com que són molt cares, doncs en posem poca i no l'escampem bé, etcètera, etcètera. No? Després hi ha el factor que la durada de la crema més o menys es calcula 2 hores, per tant, un factor de protecció 50 només és 50 durant 2 hores. I això comptant de que no m'he passat la tovallola, que no m'he revolcat amb la sorra, que no he estat nedant, que tot això, evidentment, també fa perdre una mica d'eficàcia. Llavors podríem dir, si algú s'aplica la crema cada dues hores i va molt en compte doncs, cada vegada que n'he de replicar-se-la o si es passa la tovallola, etc., doncs sí que pot aconseguir una bona protecció. No? Però jo aconsello això, especialment amb la canalla. No? Quan surtin de l'aigua, els hi tornes a posar una samarreta i t'estalvies aquesta lluita de nen, vine que et fotré la crema, i allà tots perseguint els nens i a la sorra i la crema, que és una mica més embolica.
2: Hi ha algunes noves tendències que estudien la salut des de la vessant mediambiental que ens expliquen que i comencen a recomanar no utilitzar cremes solars perquè diuen que poden funcionar com a disruptors endocrins. Amb això sobre aquest tema, com ho veu vostè?
5: Sí, sí, és cert, però evidentment és un tema de dosi, això, és un tema de dosi. Per això, una vegada més, doncs fem servir aquesta màxima, no? De dir, intentem aplicar la crema en zones petites i tot el que puguis tapar amb roba, doncs t'estalvies de xupar-te aquests productes químics. Abans creiem
2: que... És a dir, que millor no abusar de les cremes de protecció solar.
0: Millor no abusar del sol, però, no?
5: A veure, si posem la comparativa de dir que és més dolent el sol o la crema, el sol és molt més dolent que la crema. Però si tu em dius quina és la millor manera de protegir-se del sol, jo no contestaré mai la crema. Sí, sempre és molt millor protegir-se físicament del sol que no pas amb crema. No?
2: Sí, sí.
5: Abans creiem que les cremes més segures eren el que en diem les barreres físiques. Hi ha dos tipus de crema, la química i la física. La física en general no agrada tant perquè és aquella que queda sobre de la pell, que són les pantalles, allò que et veus com de color blanc o quedes com empastifat. I es creia que aquestes eren molt segures perquè no penetraven en la pell. Aquestes, la majoria, contenen titani i alumini, que estan micronitzats, són petites partícules. És com si et posessis una capa de ciment, per entendre'n, sobre la pell, i llavors el sol no travessa. Però cada vegada la indústria el fan més bé, aquest producte, per tant el micronitzen més. I llavors ara són nanopartícules de titani i ara ja s'ha trobat que a la sang es poden trobar nanopartícules d'aquest titani. Per tant, tot i que semblava molt segur, tampoc no ho és del tot. En canvi, el cotó segur que és totalment segur i no ens donarà mai cap ensurt.
2: Parlem d'aquesta proliferació dels càncers de pell, perquè els casos de càncers de pell han augmentat de manera sostinguda des dels anys 50. En el cas del melanoma, els experts ho teniu clar, hi ha una relació directa amb l'exposició solar. De fet, segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aproximadament el 81% dels casos de melanoma es donen en països desenvolupats. Esteu preocupats per aquest augment dels casos de càncer de pell?
5: I tant, i tant. Penseu que els dermatòlegs, jo cada dia de la meva vida que visito veig un o dos càncers de pell. Cada dia. El càncer de pell és el càncer més freqüent de tots els càncers. Hi ha dos tipus de càncer, el que seria el melanoma i els càncers de pell no melanoma, que són, per sort, molt més freqüents i no tan dolents. Però tots els càncers de pell es relacionen amb l'exposició solar. Hi ha un factor una mica genètic, per exemple, les persones de pell molt més clara, doncs lògicament tenen molt més risc que no pas doncs, les persones doncs, que tenen els ulls foscos, els cabells foscos, o tenen una pell, evidentment, més protegida. Per tant, aquestes normes que anem dient tot el dia, de dir, posis protecció 50, bueno, si vostè és de raça gitana o vostè és marroquí, doncs evidentment que no necessita aquest grau de protecció perquè la seva pell ja té una protecció natural. O sigui, en canvi, vostè és pèl roig, no li tocaria viure en un clima mediterrani. Tant en comptes de viure a Catalunya, vostè hauria de viure a Noruega. I allà tampoc no necessitaria protecció 50 per fer una vida més o menys normal, no? Però els que tenen una pell nòrdica i viuen, que és el que passa a Austràlia, Austràlia és el país del món amb més càncer de pell perquè són irlandesos i escocesos vivint en un clima que és un clima tropical, és a dir, estan a l'Equador i aquesta gent no tenen una pell que pot aguantar això.
1: Molt bé. Doctor Ramon Grimal, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4.
5: Moltes gràcies.
1: Igualment, doctor. En sap i s'explica molt bé aquest senyor, eh?
0: Molt.
1: M'ha agradat.
0: Jo vaig participar amb ell una vegada, vam estar xerrant.
1: Ah, us coneixeu?
0: Sí. Sobre com, o sigui, com afectava la depilació les relacions sexuals.
1: Va, lo Pau de Pons. Mira, nen, què t'ha regalat la Povedano?
7: Ah, ho sentia per la ràdio.
1: Posa't els llavis.
7: T'he vist amb molt interès. I com vols que t'ho regali?
0: Mira,
7: si tan fort no ho fotrà servir.
0: Mira, t'ho ha regalat a tu, o sigui, posa't aquí una mica.
1: No. Li dono una miqueta. Això,
7: això és per amb ell.
1: M'ho enduré.
7: Però què en faràs, d'això?
1: No ho sé, en català. Això...
0: Espera't, és que...
7: Què en fotràs, d'això, eh, Xavi?
0: Així, fica't els llavis. Que... Fica't els llavis, com si fos un cacau. Tio. Com si fos un cacau, sense pols.
2: És una bona experiència. Ja veuràs que és una bona experiència
0: sensitiva. I t'ho deixes aquí, i t'ho deixes. No t'ho menges encara, no t'ho menges.
1: Ja veuràs quin formigueig. A posar-les com una moto, Pau.
7: Escolta. Tinc una son de Déu.
0: No podrà cantar, ara.
1: Tinc una son de por.
0: Sí, ara despertes amb això.
1: Que no has dormit?
7: Sí, però vinc de pons. Que hi vaig haver d'anar al Castell del Remei.
1: Vas estar al Castell del Remei?
7: Ahir sí.
1: I on és el Gotim Bru?
7: Tens raó.
1: Eh?
7: Tens raó.
1: No tens mai cap detall?
7: Que no vaig cobrar amb espècies.
1: Encara no tinc la samarreta dels 10 anys.

0: anys del Pau.
1: Ah, no?
0: No.
1: Dimarts a la porto.
0: Sí o no?
1: Quina talla vols?
0: Talla generosa.
1: Ah, una XL.
0: Sí.
1: Que vagi amb plosa.
0: Molt bé. Què dius, Pau?
1: Jo bé.
0: El Castell del Remei què has fet, diu?
1: No, vaig actuar allà. Un institut feien una festa de final de curs.
0: Ah, molt bé, tu.
1: I vaig anar allà. Què et volia dir? Què? Ara sentia com aquest home del sol.
0: El doctor?
1: Sí.
0: I bé. Què?
1: Jo, bé, no.
0: Què?
1: Jo sóc moreno, no.
0: Tu ja tens un color fosc, ja. Va,
2: per, ja té la seva pròpia protecció.
3: Recordem que els experts ens recomanen no prendre el sol en les hores centrals del dia, des de les 12 fins a les 4 de la tarda.
1: Jo no el prenc, a mi em toca.
0: Aquest doctor m'ha agradat perquè diu coses diferents. Perquè sí, abans entrevistes el típic dermatòleg, que sempre el mateix.
2: Sí.
0: No sortiu a les hores de més sol i calor.
2: No,
0: Pugeu-vos protecció.
2: Ho diu,
0: escolta, però és que això és molt avorrit, sí, home, que ja ho
3: entenc. Xavi, ho diuen tots els experts, això.
1: Ara què dius?
3: És molt important, sí.
0: Però n'hi ha que només diuen això, aquest senyor en sap i explica altres coses més interessants.
2: Parla de coses molt interessants.
0: Jo és que entrevistar un dermatòleg, que em digui que no vagis a prendre el sol a la una del migdia...
2: Això
1: tampoc no pots perquè treballes.
0: Això jo tanco la ràdio, si tinc un senyor que només em diu això.
1: Ara que dius això d'avisar la població, és que mos tracten com a canalleta, o pitjor, com a rucs, perquè ara fa un any o dos anys, cada estiu foten des de la Generalitat, per allà a la tele, el mateix anunci. I diuen a la gent gran, sobretot, inclús els truquen, diuen, sobretot, bebeu aigua, no passeu pel sol. A ma padrina la van trucar, una dona gran. La van trucar i li van dir, posis al costat del ventilador, no surti les hores de més sol, begui aigua de tant en tant. I va dir, però escolti, jo sóc vella, però ruc no ho sóc, eh? Com a rucs.
0: Que és veritat que...
1: Que m'han de dir, el govern, que no passa pel sol, ja ho sé jo.
0: De padrina no, però la raça humana, a vegades allò, tot i saber-ho...
2: És que ara estic pensant, perquè potser té padrina, està bé, però és una cosa que és bastant comuna en les persones grans, quan comencen una mica amb demència,
0: a més, de set.
2: I no saben que tenen set.
0: Això també ho anem repetint cada 5 o 6 minuts.
2: Exacte.
0: Cada 5 o 6 minuts, recordeu beure aigua.
2: I també dic una cosa, estem parlant de que ens hem de posar crema i de més i després la gent som rucs. He arribat a veure cremats i cremades a la platja.
0: Aquí en tens dos
2: vermells, com, o sigui, dius, vale, però res. No, jo no dic res de vosaltres, he dit que veus gent...
0: No, però que el tema protecció no ho direm.
2: Què dius?
0: No direm el que no fem.
2: Mira, ma mare està passant pel segon càncer de pell. El segon.
3: La pell té memòria, eh? Té memòria, la pell.
0: Segon càncer de
2: pell? El segon càncer de pell.
0: I com està?
2: L'acaben de treure i de més, sí. L'acaben de treure el segon melanoma. I clar, t'espanta perquè dius, ostres, què passa? No s'ha cremat ara, però clar, porta molts anys també fent el tonto.
0: Però fent el tonto què vol dir? Que anava a la platja o a la piscina sense protecció?
2: No, se'n posava poc una vegada i ja està, després una mica vermella i tal, i els metges, el dermatòleg li va dir, portes... Clar, ara mateix no estàs fent el ruc, però si ara cada vegada més hi ha persones més joves, de 63 anys té la meva mare, diu 63 anys...
0: T'anava a dir, es pot dir quants anys té? 63.
2: Sí, 63.
0: Jove.
2: Diu, clar, això és jove perquè abans aquests melanomes sortien a gent a partir dels 80 o així, diu, cada vegada hi ha gent més jove tenint aquest
1: perquè
2: tipus de càncer.
1: Perquè no hi havia abans la conscienciació aquesta.
2: Sí. Ja no però ara, encara que hi ha, no ho fem.
0: Tu ho saps i què?
1: Bueno, que he d'anar, però la vida és blanqueït.
0: Que et poses protecció 50, sí.
1: No, l'altre dia és que aquí a les espatlles sí que me'n vaig posar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ja. A tot arreu te n'hauries de posar, Pau.
1: Sí, no, perquè jo no el prenc, el sol, a mi em toca, tant.
0: És així, això, Marta.
1: Això dels llavis... Pastora, que monota.
0: Que sí? Un formiguet, ja, ara.
3: Què estàs notant ara?
2: La idea d'això és que t'ho posis als parts i, clar, el que fa és activar receptors i estar molt més sensible.
0: Vols per aquesta nit? No cal.
2: El Xavi li ha agradat tant que jo l'he vist que quan li ha passat... I s'ho ha tornat a posar, els llavis.
0: Sí, ara...
2: S'ho ha tornat a posar.
0: Mira, em fa gràcia.
1: Aquestes coses li foten gràcia.
0: Per fer alguna cosa diferent.
2: Jo pensava que no voldries.
0: Sou molt moderns.
2: És que jo pensava que portaria i diria, ja el Xavi em dirà que no ho posi, això, que estem a l'hora de no sé què, dos quarts...
0: Home, però això, els llavis aquests de dalt no passa per res.
3: Això és un gel estimulant que tu has de posar en zones erògenes perquè vegis el seu funcionament i ens activem bé.
1: El Xavi devia pensar, a veure si ho reviscolem, d'alguna manera.
0: No siguis malparit, Pau, per l'amor de Déu. Ja, fins a dia. Oh,
1: va,
0: gràcies a Déu, fins avui.
1: Sou va, que veniu aquí a treure aquests temes.
2: Si això no és per solucionar coses, això és per donar una mica de joc. Sí. Anem a jugar diferent.
0: I ara, a banda del diferents. Pau de Pons, què farem a la tercera hora, Jordi Vila? Doncs

0: Mira, parlarem amb la Laura Álvarez, que és nutricionista, terapeuta, ayurveda, eh? Hem de dir que la medicina ayurveda és un sistema mèdic tradicional originari de l'Índia, més de 5.000 anys d'història.
1: Així fotrem l'Índia, fotrem l'Índia.
0: De fet, mira, en sànscrit, ayus vol dir... Ai, perdó, que una mica d'aigua.
2: A veure si et moriràs.
0: Mireu, en sànscrit, ayus vol dir vida i veda coneixement, no? Significa literalment ciència de la vida, ayurveda. Sí, sí, sí.
2: Bé, parlem d'això dels gossos llop.
0: Sí, que és una...
2: No sé, no sé què passa amb això, que hi ha alguna barreja estranya que pot ser perillosa. Sí. També hi ha algun titular sensacionalista que alerta de coses que no són veritat, però ho volem aclarir. Sí, perquè al capdavall la gent ho veu, ho llegeix i et quedes preocupat.
0: Aquest titular al que fa referència, Xavi, diu un nou híbrid entre gos i llop es converteix en un risc real per a persones i la seva pròpia espècie. Hi ha propietaris d'animals de companyia que cada vegada els agrada tenir gossos amb estètica doncs, de llop, no?
2: Bé. I què diu que trucarem al Villanueva? Deu estar a punt de tornar aquest dia, no? El de la premsa del cor.
0: Això diu en Xavi.
2: Que ve.
0: Això
2: avui diuen. El trucarem, sí. Sabrem com està.
0: A veure.
2: Vas amb la guitarra vella, Pau?
1: Ah, bueno, però s'ha d'anar combinant.
3: Vale.
1: No agafes celos.
2: Sí. Eh?
1: Si no agafes celos.
2: Que no has portat cap base avui, o què?
1: No.
2: Últimament...
1: Bueno, si vols, te'n passa una, però tenia
2: últimament...
1: pensada...
2: Últimament...
1: A veure, fill meu, avui he d'anar aquí i he acabat amb una altra ràdio, que he de fer 3 cançons per un dia.
2: No, la bona sempre aquí.
1: No, si vols, et passa el que
2: la més bona la aquí, a l'altra ràdio, el que s'obri.
1: Sí, ho escolt. Vale, vale. La que vull fer la tarda...
2: Ja som plat de segona i va més tard, allò ja és plat de segona.
1: Te la passo aquí, si vols, però ja te la passo. La farem repetida, sortirà a l'Instagram, encapat un foto allà a l'Instagram. És que ho heu de fotre tot a l'Instagram, no ho entenc, això.
2: Ho ves, nen, ets el més vist.
1: Bueno, tu, escolta,
2: tens més èxit que la Povedano. Tens més èxit que la Povedano.
3: És evident que serà el més vist, perquè si només el penjo a ell, a mi no m'ho ha de veure.
0: A veure, una cosa no treu l'altra, eh?
3: Clar, és el més vist, perquè a mi no em pengen.
2: Per no acabar malament. Sentim les notícies de les 12, et queda 5 minuts. 5.
1: Però jo vull que em pengin. Que em pengin.
2: Actualitat ara mateix, sempre. Notícies. De seguida tornem al matí de Ràdio 4. Fins ara.
4: Són les 12.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat la mort de 2 espanyols pels terratrèmols a Veneçuela i estima que hi ha uns 80 desapareguts. Una d'aquestes persones desaparegudes és Chabela Jara, la delegada de Canàries a Veneçuela. Més detalls, Toni Conde.
6: El govern canari està molt preocupat per la situació de les persones de la delegació autonòmica a Veneçuela. Una d'elles és Chabela Jara, la delegada del govern autonòmic al país llatinoamericà. El president canari, Fernando Clavijo, no té confirmació de la seva situació, però no descarta males notícies.
7: Está desescombrándose ahora el edificio. Saben que tenemos 2 personas. La delegada, que era Chabela Jara, ella vivía en el ático, donde ya había estado en varias ocasiones, y el edificio se cayó, ¿no? Con lo cual no podemos confirmar el fallecimiento, pero las noticias que nos llegan no son positivas.
6: L'exèrcit de l'aire vola en aquests moments cap a Veneçuela amb efectius de la UME i de la Comunitat de Madrid per portar material de rescat i de primera necessitat a la població. Anton Leis, director de l'entitat.
8: Bueno, en estos momentos lo que más se necesita son equipos de rescate, por eso el avión fletado por el Ejército del Aire, que está ya próximo a aterrizar en Venezuela, lleva equipos de rescate de la UME, del ERICAM. Va también un equipo de la Agencia Española de Cooperación, que lo que va a hacer es un análisis de necesidades para lo que suele ocurrir en una segunda fase bastante inmediata, que son las necesidades sanitarias.
6: De moment, la xifra provisional de víctimes continua en almenys 235 morts i 4.300 ferits. La comunitat veneçolana aquí continua angoixada per la situació dels seus familiars al país. Judit Ávila, veneçolana a Espanya, té un cosí desaparegut.
9: Lamentablemente, pues, uno de los edificios que incluso sale por las redes conforme se hunde, allí estaba, allí vivía él. Ahora estamos esperando a ver qué pasa, si estaba fuera del edificio o lo que Dios quiera que sea.
6: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat un primer paquet d'ajudes d'urgència a Veneçuela d'un milió d'euros a través d'organismes bilaterals.
4: Els bombers treballen en un incendi forestal registrat entre Tiana i Montgat. El foc s'ha originat a 3:15 a la zona de la deixalleria que hi ha allà ubicada. S'han activat 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Segons els bombers, es tracta d'un incendi amb diferents focus i actualment treballen per evitar que el foc, que ha agafat un barranc, creui fins a l'altre vessant. L'Ajuntament

0: Els de Badalona. Es van identificar 43 persones i en van detenir 28, entre les quals hi havia el principal investigat i cap de l'organització, un home de 41 anys. L'organització aconseguia els productes sense marca a Badalona, des d'on es transportava fins a la província de Tarragona, on es manipulaven i es completava la falsificació mitjançant la incorporació de logotips. Posteriorment, el material es distribuïa de manera fragmentada per a la seva venda ambulant. Es van decomissar un total de 25.700 articles presumptament falsificats amb un pes de 10 tones. També van intervenir dues furgonetes carregades de productes i 30.400 euros en metàl·lic. La majoria de detinguts van quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.
1: Més qüestions. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, reivindica el dret de les persones LGTBI+, a ser lliures i també que puguin defensar els seus drets, com diu, viure en llibertat i poder estimar a qui es vulgui. Ho ha dit durant l'acte institucional pel Dia Internacional per la Lliberació del Col·lectiu, on ha lamentat que hi hagi persones que viuen amb por, que pateixen agressions i que són víctimes de discursos d'odi. En aquest sentit, reivindica Catalunya com a espai de llibertat.
2: Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets. Que ningú no es conformi, que ningú no es confongui, Catalunya continuarà defensant els drets LGBTI+. Aquest és el país que volem, un país on ningú hagi d'amagar el que és ni a qui estima, un país on la llibertat no sigui un privilegi d'uns pocs, sinó d'una garantia compartida.
1: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
3: Ràdio 4.
4: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
5: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
6: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
7: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
8: Com sempre, salut i perdit.
9: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
10: La veritat per davant de tot.
11: Andy i... jo no penso dir la paraula.
12: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
13: M'he quedat esparverada.
14: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena.
16: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
17: Coneixeu el concepte d'evolució?
16: Sota sospita.
17: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
16: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
17: Podien parlar a través dels oceans.
16: Amb Laura González.
17: Impossible.
18: Per què la volen capturar?
17: És més intel·ligent que la majoria.
14: A Ràdio 4.
16: La millor companyia. Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
19: Mig quart d'una. Ai, senyor, que s'acaba la setmana, Jordi Vila.
20: Sí,
19: ja com ho farem?
20: Doncs, mira...
19: Sense fer programa no
20: miqueta en miqueta ens queda una hora encara, Xavi, que una hora dona per molta cosa i per compartir coses molt interessants, perquè en aquesta tercera hora parlarem de la medicina ayurvèdica, que està molt bé, que ens donarà equilibri, pausa, calma...
21: Això mos interessa. Explica-m'ho.
20: Ja tenim la Laura Álvarez, aquesta nutricionista i terapeuta que amb un somriure fantàstic ens està il·luminant l'estudi.
19: Terapeuta ayurveda, Jordi. Laura Álvarez, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia, estic molt bé, moltes gràcies.
19: Jo ho veig que estàs bé.
22: Oh, gràcies.
21: Ha de vendre el peix.
19: I com ho... clar.
22: Això és la Ayurveda,
21: Si vem mala cara, que no et funciona ni a tu.
19: És com un metge que faci això d'implants, de trasplants de cabell i sigui calvo.
22: Ah, sí, una miqueta
19: arribes
22: raro,
19: allà,
22: no?
19: Trobes el metge calb, no? O una nutricionista que estigui grossa, vas allà a perdre pes i dius, jo d'aquí marxo. Sí? No ho sé. Escolta'm una cosa.
22: Digue'm.
19: Què hem de fer per estar tan bé com tu?
22: Pues cuidar-se una miqueta, escoltar-se. Jo ara donaré molts tips, no?, per escoltar el cos, com equilibrar-lo. I viure, sense por. Ara ve molta calor, pues viure amb la coherència del que mengem, el que fem...
19: Sí, però no es pot viure amb aquesta calor. Com es pot viure
22: amb aquesta calor? Sí que es pot viure. Ja veuràs, Xavi. Després d'acabar...
19: Sí.
22: Sí. Sí, sí, passaràs un molt bon estiu.
19: Diu que, sí, de veritat, té

0: clients que es veu que la coneixen, que hi van abans d'un estiu, fan el que els diu que han de fer i després de l'estiu tornen a donar-te les gràcies.
1: Sí.
0: Per l'estiu que han passat. Mai de la vida havia estat tan bé, tot i les calorades, que amb el canvi climàtic, per desgràcia, cada cop són més habituals.
2: Les gràcies no, paga'm. No em fotràs res.
1: Sí, quan són joves ho portem d'una altra manera, no? Sí. Suposo el calor, però ara sí que a certa edat ens afecta una miqueta més. Ja. Hi ha que posar-li una miqueta de consciència. Sí.
0: Va. Escolta, això de la medicina ayurveda, sistema mèdic tradicional originari de l'Índia amb més de 5.000 anys d'història, per qui no ho sàpiga, explica'ns què és exactament i com millora el nostre cos i la nostra ment.
1: Mira, la ayurveda, com ben has dit, és la medicina més antiga del món. I entén com salut està en equilibri, no solament del cos, sinó també de la ment i psicològicament, no? Entén com salut que si a lo millor no et fa res malament, però a l'hora de l'estat de l'ànim està una miqueta baix, la Ayurveda considera que està passant alguna cosa. És molt important saber que és una medicina preventiva. I com prevé? Estan a la teva constitució. A la Ayurveda considera que hi ha tres constitucions molt diferents, que es diu els doshas. Per qui sàpiga una miqueta, és el vata, el pita i el kafa. Hi ha persones que tenen, a lo millor, la constitució molt més de foc. Són aquestes persones que tenen un metabolisme més ràpid, que van al lavabo moltes més vegades al dia, que tenen una ment molt concentrada. Hi ha persones diferents, no?, que són més frioleres, a lo millor mengen una miqueta menys, però més vegades al dia. Llavors, a la Ayurveda és molt, molt important saber la teva constitució per que no apareguin patologies.
0: Bé, estem molt pendents de l'incendi. Aquest matí parlàvem amb alcaldes de la zona, de la franja de Ponent, que ha cremat ja unes 1.000 hectàrees. Tres pobles, recordem-ho, continuen evacuats, en total més de 200 persones. Algunes d'elles donen per fet que no podran tornar a casa fins al cap de setmana. Ja ens deia l'alcaldessa de Fons que, vaja, molt optimistes no eren. És a dir, que la cosa sembla que es pot, per desgràcia, allargar durant unes quantes hores més i que és un incendi molt, molt virulent. Ho dic perquè, justament aprofito, important aquest missatge, perquè està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 81 municipis d'11 comarques catalanes, Molta, molta, molta, molta, molta precaució, tant avui com al cap de setmana. Si veus qualsevol símptoma d'alguna cosa, una petita columna de fum, rapidíssimament truqueu al 112.
2: N'he vist una.
0: N'has vist una?
2: He posat la ràdio per a veure si n'informàveu, que venim per la carretera de Terrassa.
0: Truquem a l'alcalde de Tiana, sisplau. A l'alcalde de Tiana.
2: He vist una fumerada que pujava allà, que no sé d'on venia, però una fumerada de Déu.
0: Mira, a veure, espera.
2: Deu ser aquest de Tiana que dius tu.
0: Pot ser, sisplau. A l'Isaac Salvatierra, que a més el conec moltíssim. Mira, us passaré el telèfon.
2: I perquè ha sigut venir cap aquí a Barcelona. Una columna de fum, però guapa, guapa.
0: A veure, doncs truquem a Tiana, perquè alguna cosa passa ara mateix a la comarca del Maresme. Molt bé, que t'hem tallat, Ayurveda.
1: No passa res.
0: No passa res.
1: Estic aquí.
0: Ja, ja.
3: Home, de la forma que parla i t'expresses, ja et dones molta, molta tranquil·litat. Sí. En quin moment vas veure que volies dedicar-te a això de l'Ayurveda? Va haver un punt d'inflexió a la teva vida important. Com va anar això?
2: És una bicicleta. Doncs
1: pues mira, jo vinc del màrqueting. Abans era directora de màrqueting. Vaig deixar tot per anar-me a viure a Àsia i la vida em va regalar una enfermedad que de cara a la medicina alopàtica no tenia cura, no? Llavors va començar una búsqueda de saber què aliments em feia bé, quin tipus d'alimentació em feia bé...
3: Vas voler anar a Àsia per un tema de...
1: Personal.
3: Personal,
1: Sí. Sí, sí, sí.
3: Havies quedat molt estancada a la teva feina, necessitaves un canvi.
1: Sí, necessitava un canvi. Llavors, abans d'anar-hi a viure, que va ser a Tailàndia, vaig tenir el que... els mèdics aquí, desafortunadament, no van trobar el diagnòstic fins a molt més temps després. És cistitis intersticial i vaig començar a fer un estudi de l'alimentació, a estudiar diferents corrents. Què passa en l'alimentació? Que suposo que us trobareu molts missatges, molts contradictoris, no? Depenent d'una corrent, necessitem menjar d'una manera, depenent d'una altra... Hasta que vaig arribar a l'Ayurveda, que és molt bonic, que és depenent de la constitució el que necessitem.
3: I el primer canvi que vas fer per millorar amb l'Ayurveda, què va ser?
1: Sobretot treure els aliments inflamatoris, perquè jo tenia una inflamació a la vejiga.

0: en aquest cas,
1: quin
0: no?
1: Tipus d'aliments?
0: Pues mira, aliments molt sants que n'hi ha, com el tomàquet, és molt àcid, tot el que és àcid, el que és picant, que és justament el que parlarem per portar millor a l'estiu.
2: D'acord.
0: Són molt inflamatoris. Llavors, jo sí que notava que quan prenia, potser, una ensalada de tomàquet, ja notava aquest malestar, aquest dolor tan fort, no? Llavors vaig treure tots els aliments inflamatoris.
2: Mira què fa aquest, veus?
3: Jo em foto gingebre.
0: Ah, mira, el ginja.
3: Tinc una mica de mal de coll.
2: Bo, és molt bo, això,
3: I foto mossada. Sí.
2: Això pel tema coll,
3: que poden foto massa.
2: Pulmons...
3: Tot amb mesura.
2: És com un vici, al final, no?
0: Sí, tot amb mesura.
2: No?
0: Ara a l'estiu, sí, amb mesura.
2: Pica molt, Així, sí, menjat així directament, però jo també en menjo d'això.
3: Perquè no hi esteu avesats.
1: Sí, mira, jo puc imaginar que el Pau de Pons menja gingebre perquè dona molta potència a la veu.
2: Sí. Mira, sí, sí.
3: Està fent fort,
2: eh? Tota la vida.
3: Ah, sí,
2: Tota la vida. Tota la vida, no? Quan era petit no sabia el que era, això.
0: Saps el que recomano molt per la veu? I vosaltres, que esteu a la ràdio, la Regaliz.
2: Ah, sí? Regalèssia?
0: Sí, la regalèssia.
2: Però allò de pal, l'arrel
0: aquella.
2: Sí,
0: de pal, però en infusió. No? Ja. Si teniu tocada la gola, és, bueno, mano de santo.
2: I si et menges directament l'arrel, què passa?
0: Bueno, bé, si t'agrada, sí, a mi no m'agrada molt.
2: És bona, és bona.
0: Sí,
3: una cosa
0: és
3: bona, com més millor, home.
2: Allò és com la grama, allò s'estén, allò s'estén com... Mira, Pau.
3: Hi ha foc?
2: No, sí, ara ho sabrem. Tenim el de la franja i pendents del que pugui passar aquesta hora al Maresme, a la zona de Tiana. A veure, he demanat que truquin a bombers i a l'alcalde, l'Isaac Salvatierra. Mira...
3: Salvo la tierra.
2: Nivell 3 a pràcticament tots els municipis de la comarca de la Noguera, també en punts del Solsonès, de la Segarra, de l'Urgell, del sud-est del Pla d'Urgell, de les Garrigues, Baix Segrià, atenció, el Segrià, tot el Segrià, però especialment nivell 3 al sud del Segrià, nivell 2 a tota la resta, centre i nord de la comarca, també nivell 3 en punts del Priorat, de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. I mira, tot això taronja és nivell 2. És a dir, que el risc d'incendi a gran part de Catalunya és preocupant ara mateix. Perquè, clar, tothom... S'ha acabat l'onada de calor, ja no es considera onada de calor. És igual. Continua la calor.
3: I tant.
2: Està molt sec tot i molta, molta, molta, molta precaució, sobretot, sí?
3: Per Sant Pere no tireu petardos.
2: No, és un risc. S'ha prohibit a molts municipis, No només les fogueres, sinó també els petards en alguns municipis, Que al final, al capdavall, més de 1.400 avisos als bombers la nit de la Revetlla, Jordi Vila, que va treballar.
1: I alguns dels focs últims que s'han produït han estat per material pirotècnic.
2: Però veus, ara tenim aquest incendi gran i preocupant a la franja i pendents del que pugui passar a Tiana, a la zona del Maresme. A Llorbeda, què passa amb el gazpacho?
0: Ui, el gazpacho...
3: No és bo?
0: No, de cara a l'estiu, no.
2: Expliquem-ho bé, això, perquè hi ha molta gent que em diu que no m'ho crec.
1: És molt contradictori, això.
0: És molt contradictori, desafortunadament.
3: Els sevillanos et fotran,
2: La terapeuta Ayurveda, què diu sobre el tema del gazpacho?
0: Sobretot vull donar el missatge que no m'agrada demonitzar tots els aliments, ja que tenia sempre...
3: No podes entrar a Andalusia, si vas dient això.
0: Ai, no! Què passa amb el gazpacho? Té el tomàquet. El tomàquet és molt àcid, no?
3: Sí.
0: Porta el vinagre, és molt àcid. Porta l'all, que és molt picant. I porta la seva crua, que és molt picant. Això ho fas com un còctel, todo batidito, tic-tic-tic-tic, i si ho prenem durant tots els dies, el calor del nostre cos anirà en augment. A quantes persones li senten malament el gazpacho? Malament de me repite, noto aquest reflux... No ho noteu vosaltres?
3: Sí.
0: Si teniu molt pita, que és la constitució que té més foc, ho notarà molt més. Llavors, què hi ha que fer? Pues prendre'l amb mesura, no? Sense demonitzar-ho, prendre de tot, però no cada dia, cada dia. Quan ho prenem, que ho prenem fresquito, no? A lo millor amb gel, hi ha una sensació d'uns minuts de ai, m'ha aliviat una miqueta. Però tot aquest...
1: Especialment si tenim set, no?
0: Sí.
1: N'abusem, no?
3: I si són mandrosos i no mos agrada cuinar.
2: Per tant, quan fa calor, no pren gazpacho?
0: Amb mesura. I escolta, Xavi, sobretot escolta, com et senta el gazpacho a tu?
2: Ni
0: sapiguer-ho, sí? Ni te repite, ni te da acidesa, ni res. Pues amb mesura, no passa res.
2: És que tu em vas dir que em donaries una recepta...
0: Ah, sí, d'un gazpacho,
2: per fer un gazpacho, diguéssim, que no té tots aquests efectes...
0: Sí.
2: Negatius o empipadors, diguem-ho així.
0: Mira, per fer-lo més suau, podem pelar el tomàquet. L'acidesa del tomàquet està molt a la pell. La podem retirar, no? Després podem, a l'all sí que ja seria una miqueta contraproducent. A l'all, si pots viure sense l'all, el gazpacho, millor. Després, la de vinagre, no passar-nos, posar-li més cogombra, i hi ha molta gent que li repite el cogombra, però sobretot per la pell, no? Llavors, pelar bé el cogombra, quitar-li les semilles interiors, i ja està, és un gazpacho una miqueta més fluix. Yeah. I després hi ha moltes opcions, hi ha una bichisua que pots fer un gazpacho de cogombra, d'alfàbrega, de menta, que són aliments més, que et refreda més la temperatura corporal.
2: Ja, yeah. És a dir, el gazpacho tradicional...
0: Sí.
2: Fa pujar la temperatura corporal?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí. I escolta't, a mi em senta superbé, però hi ha moltes persones a l'estiu que no, que van més al lavabo i van més sueltos, no? Les heces són més sueltes. Això és senyal de que està pujant la teva temperatura corporal. Si hi ha aquesta acidesa que he nombrat abans, llavors tenir una miqueta de cura amb aquests aliments, sense demonitzar-ho, eh?
2: I si el fem com dius tu, la baixa, la temperatura?
0: Sí, la baixa la... No,
3: si
0: no
3: tu
0: la...
3: no ho fas, Xavi, tu el vas a comprar fet.
2: No, però el poble sí que en faig, home, tomàquets amb tomàquets de l'hort.
0: Sí. És que quan ho comprem també li posem el plus de dels conservants i de l'acidesa, no? D'aquests conservants. Sí. Ah,
2: molt bé, doncs au, farem aquesta recepta per refrescar-nos.
0: Vinga.
2: Molta gent ho té malentès, això, el gazpacho, doncs.
3: Oh, tot Déu, jo també.
2: Ja que sí.
3: I ara em salvava a l'estiu, a mi, això.
2: Ja.
3: Vas allà un parell d'euros i has dinat, com aquell que diu.
2: Ah. Mm.
1: Però com ens diu, tot amb mesura, no?
0: Amb
1: pots prendre un parell a la setmana, però clar, sí que és cada dia, no?
0: Sí. Mm.
1: I quins altres aliments ens poden inflamar a l'estiu i que hauríem d'evitar?
0: Sobretot el que són molt
2: àcids... Perdoneu, informació dels bombers de la Generalitat, que encara no poden atendre mitjans de comunicació, estan enmig de tota la coordinació, diu que estan a una escala de 6,3... i que quan passi a 6,4 faran atenció a mitjans. Funciona així, això. Jo dic literalment el que ens diuen els bombers. Esperarem aquesta escala 6,4 perquè expliquin, sisplau, a la població el que està passant ara mateix. Informació que ens faciliten els bombers de la Generalitat. Està cremant aquest incendi a la serralada de la Marina, la part de Montgat-Tiana.
3: Correcte.
2: I estan intentant fer una barrera per evitar que passi a l'altra banda de la serralada. Gràcies per aquesta informació. Mm-hmm. És l'única que puc traslladar ara mateix als oients del matí de Ràdio 4. Mirarem de parlar també de seguida amb protecció civil. L'alcalde de Tiana es veu que encara no té prou informació com per atendre mitjans de comunicació. Ho farà en qualsevol cas d'aquí una estona.
1: La serralada de Marina Xavi està a 25 minuts de la ràdio, eh?
3: Sí, sí, és que jo venia...
2: Per això el Pau ha vist, ha vist el fum, sí, sí. Doncs així estan les coses. Ara mateix, a banda del gran incendi que tenim a la franja de Ponent, on, tal com ens explicava l'alcaldessa de Fons aquest matí, també hi participen els bombers de la Generalitat, els bombers de Catalunya.
1: Ens ho explicava de forma preocupada, que era un incendi, sí, malauradament important.
2: Ah, molt bé. Ayurveda, disculpa, però és que l'actualitat
0: mana... No passa mana, res, jo m'adapto.
2: Ja tenim una recepta d'un gazpacho que ens refrescarà, a diferència de l'habitual, que fa pujar la temperatura corporal.
1: Sí? I jo li estava preguntant això, quins altres aliments inflamatoris haurien d'evitar aquest estiu.
2: Com inflamatoris?
0: Sí,
2: que fan pujar la temperatura, vols dir?
0: La temperatura i la inflamació.
2: I la inflamació també, sí. Així estem.
0: La gent que té gastritis o la cistitis, perquè les infeccions urinàries augmenten a l'estiu, no? També és per aquesta inflamació. Llavors, el que em preguntaves dels aliments és sobretot el que són els aliments més àcids, que dèiem, més picants. Quanta gent va, potser, a un asiàtic a menjar menja picant i li puja la temperatura?
1: Però sempre es diu que el menjar picant va bé per combatre el calor, la calor, no?
0: No.
1: Jo és el que he escoltat de vegades, no?
0: Sí.
1: Ho tinc mal entès, eh?
0: Sí. Si hi ha paràsits, sí que en ajuda molt, bueno, sempre amb aquesta cura, però no, el picant, desafortunadament, hi ha molta gent, no?, que ja ho nota, menja picant i és menys tolerant. Després, els aliments que són molt fregits, no? Molt fritos,
3: sí, sí, sí.
0: Sí. I tots els aliments molt salats. Tot això puja la temperatura corporal.
2: Ara de seguida parlem amb Protecció Civil, que aquesta hora avança confinament de la urbanització Colònia Bosch i de l'alberg La Conreria per un incendi forestal proper, aquest que dèiem, al municipi de Tiana. Confineu-vos a l'interior d'edificis, tanqueu portes i finestres, el mateix que ha passat a Fons, aquest municipi que abans comentàvem, que ha estat també confinat durant unes hores. No circuleu ni estigueu a l'exterior. Aquesta és l'alerta que envia Protecció Civil, amb qui aquest programa parlarà de seguida que pugui que pugui ser en directe.
1: La Conreria Xavi és un antic convent convertit des de fa molts anys en casa de colònies, sí, que està gestionat per la Fundació Pere Tarrés.
3: Sí,
1: és, té més de 400 places i potser a hores d'ara ja segurament hi ha algun torn de colònies, segurament.
3: Jo hi vaig anar quan era petitet.

0: unes colònies amb la Fundació Pere Tarrés.
1: És molt coneguda la conreria. Sí. Mm. I estàs a tocar de la serralada de Marina. Sí, sí, sí.
2: Mm. Molt bé,
0: perfecte. Això que deia el Jordi té raó, que em pensava que el tema del picant, per això aquests països, a Mèxic o aquests països més calorosos, fotien picant per suar, llavors el fet de suar feia baixar la temperatura, tenia entès això, i es veu que no, eh?
3: Sí, quan suem sí que baixa la temperatura del cos, però és portar-lo a un extrem. Mira, justament he viscut a Mèxic, he viscut a, bueno, Colòmbia, Nicaragua, a Àsia...
0: Has voltat tot?
3: Sí, bueno, una miqueta, afortunadament una miqueta. Llavors,
0: una dona de món.
3: Sí. desafortunadament, són aliments cultural molt arrelats, no? Però a Mèxic hi ha molta problemes de, sí, de acidesa, de gastritis, de úlcera, de colitis... Llavors hi ha que tenir aquesta cura.
2: Molt bé. Pau, vés-te preparant.
0: Jo?
2: I que entri la Carla Villegas.
0: He d'anar a apagar foc, també.
2: Que cantarem. Cantarem una miqueta.
0: Sí? A apagar foc.
2: I que vagi entrant al boletaire. Boletaire, que no sé, amb aquesta calor... O...
0: Tenim un boletaire per aquí.
2: Sí, clar. El Xavi, mira'l, és aquell senyor. Aquell senyor de...
0: Ah, sí, home, ja el conec prou.
2: Xavi García. Clar, qui no coneix el Xavi García, per la mort de Déu?
1: Un clàssic d'aquí la ràdio.
2: Casa,
1: un clàssic de la ràdio.
2: Un dels millors professionals d'aquesta casa, juntament amb la Marta Inglés i molts altres, i el millor boletaire de Catalunya. És el rei. Tema bolet, si n'hi ha un, el troba ell.
4: Hola.
2: El que passa que jo crec que amb aquesta calor no n'hi ha ni un.
0: Tocat del bolet.
2: I si em dius que sí, igual no m'ho crec, Xavi. Xavi García.
5: O tocat pel bolet.
2: Tocat del bolet o tocat pel bolet.
0: Tot una mica, pot dir.
5: Teoria,
2: vigila, Pau, que és molt llest, aquest home. Eh?
5: En teoria, la frase és tocat pel bolet. Ah, sí? Sí, home, totes les cultures que mengen bolets, diguem-ne, tenen tendència a veure... nomos... diguem-ne que hi ha alguna cosa que...
1: Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz.
2: Vinga, va, Jordi, que ens tancaran a tots al final. Fem una mica de... On és la Carla Villegas? Ho fas tu?

0: Elea.
1: Ole, Pau!
2: Ole!
3: Ai, senyor.
0: A més, t'ha colat una falqueta del programa, nen.
3: Sí, està bé, això, home. Ara que està tancat el treball de camp de l'EGM...
0: És igual, però la gent se'n recorda.
3: Surt dimarts, el dia 30, per cert.
2: L'últim?
3: Estudi General de Mitjans. Dimarts ens donen les notes.
0: Vale.
3: Aprovats o suspesos? Això és com la selectivitat, Jordi Vila.
4: Home, jo crec que anirà bé.
3: Si suspenem cap a casa, com ha de ser. Sí?
0: Exacte, és al revés.
3: És així, això.
0: Allà
4: si suspenem, posaran necessita millorar.
3: Si suspenem, qui cap a casa.
0: No, doncs al revés, perquè al col·legi, si suspens, diuen a setembre. En canvi, aquí, si suspens, al setembre no hi tornes, ja.
3: Escolteu, a aquesta hora la notícia és aquest incendi entre Tiana i Montgat que obliga a confinar la urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conreria, L'incendi amb diferents focus crema a tocar de la serralada de Marina. I subratllem el risc, el perill d'incendi, altíssim ara mateix en molts sectors de Catalunya.

0: A gran part del país. En aquest foc, al Maresme, hi treballen 15 dotacions terrestres, 6 d'aèries, per mirar d'aturar les flames, i Protecció Civil ha decidit confinar la urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Sí?
1: Tenim el cas.
0: Diu que canviarà una alerta perquè la gent es quedi dins de les seves cases i tanqui portes i finestres, el mateix que ha passat en alguns sectors de la Franja de Ponent.
2: És una bestiesa anar a muntanya en aquests moments i amb les ventades que va haver al febrer. Ja et dic jo, la zona on jo em bellugo, que és allà a l'Alter, la zona de Camprodon i de més, és horrible entrar a la muntanya a veure tants arbres caiguts. I clar, tot això, amb el moment que he fet aquesta calorada, només cal un petit misto, un petit el que sigui.
0: No, una espurna.
2: Una espurna.
0: Sembla ser la principal hipòtesi maquinària agrícola.
2: Sí, senyor,
0: una petita espurna, tal com està el país de sec.
2: Però és una bestiesa, és a dir, i aquests 10 dies que hem tingut amb unes temperatures sense humitat, sense res, ho ha secat tot. És que és brutal. Ja, si em volies preguntar de bolets, no cal passar palabra. Demanen per una altra cosa, perquè o els vas buscar...
0: No, et preguntaré pel futur, pel que pot passar, si es compleix. Per exemple, el Picó diu que la setmana que ve...
2: Mirarem la bola... El vaig escoltar ahir. Doncs... Me'l vaig escoltar amb molta atenció, bàsicament perquè jo també estic patint molta calor, i és el moment de veure quan s'acaba. I quan deia que aquest dimarts... A partir de diumenge és possible que hi hagi tempestes al Pirineu, doncs s'ha de resseguir. És a dir, jo volia anar aquesta setmana... Bueno, pujaré allà amb el meu nano, allà a la zona de Camprodon, però no a buscar bolets, perquè és que no té cap sentit. Quan ara és la temporada del rossinyol, és a dir, per Sant Joan tenim els nostres jocs concrets que pots anar a buscar rossinyol. Va anar ell abans i em va enviar una foto... I el més que tenies era tot marrón, tot sec, que dius, la molsa ni existeix, perquè a més se l'han portat a la ventada.
1: També et vas fotre el riu l'altre dia a Camprodon?
2: No, jo no. No hi era. Home, clar, perdona, Sant Patllari. Sí. Són els 4 dies de festa màxima, per això ja vaig marxar de casa per deixar els crios que fessin la seva, perquè són 5 dies de juerga sense fi. Ja. Sí.
0: Per cert, ja són com a mínim 3, eh? Aquest matí dèiem 2, 3 els espanyols morts entre les 235 víctimes pels terratrèmols a Veneçuela.
1: Un desastre.
0: És l'últim balanç d'exteriors. 3 espanyols morts i 99, es parlava de 80, ara són 99 els no localitzats a Veneçuela, 99 espanyols.
2: Déu-n'hi-do.
0: No sabem quants d'aquests són catalans. Aquesta informació de moment no la tenim, però vaja, en qualsevol cas, 3 espanyols morts i 99 desapareguts ara mateix a Veneçuela, segons l'últim balanç d'exteriors. I pendents d'aquest incendi, entre Tiana i Montgat. De bolets, en collirem algun? Quan? Xavi, si es compleix el que diu el Picó...
2: Si es compleix el que diu el Picó...
0: Quan podem tenir esperança d'alguna cosa?
2: Finals de juliol, començaments d'agost...
0: Finals de juliol, abans
2: sí,
0: no, eh?
2: Abans no. Diuen les teories...
0: Truqueu.
2: ¿Dónde vamos?
0: No em facis cas.
2: Ja ho tinc clar. Diu la teoria que quan plou, en 3 setmanes surten els bolets.
0: 21 dies, diuen al meu poble. 21 dies, sí. 3 setmanes, justes. Sí. No, però com els pollets.
2: Si fem matemàtiques...
0: Sí. 21 dies justos.
2: Punt. Sempre quan es mantinguin una miqueta les constants. És a dir, si plou 2 dies... i tens 19 a 38, 39 graus, oblida-te'n, no sortirà. I llavors sempre anar a buscar la zona obaga. És a dir, anar a buscar vessants nords, vessants nord-est, que són menys, en teoria, hi ha d'haver menys insolació, i a partir d'aquí anar buscant què ha de començar a sortir. Clar, el rossinyol ja va tard. El rossinyol ja l'hauríem d'haver collit amb ganes. Haurien d'haver sortit els primers rovellons.
0: I algun cep es fa per Sant Joan.
2: El cep no, el cep ja fa estona que l'hauríem de tenir en ganes. A segons quines zones, jo he vist cistells de ceps.
0: Ara aquest any?
2: Aquest any.
0: Però algunes zones de Catalunya o de fora?
2: Algunes zones molt concretes de la Vall d'Aran, on ha plogut més que d'altres, la gent que sap el seu racó ben humit i que ha anat a buscar i que ha fet la cistellada fora d'aquí... Tampoc és una bona temporada, perquè també la resta de l'Estat està fent una calor que...
0: Sí, i Europa, França...
2: Bueno,
0: Bèlgica, Regne Unit...
2: La majoria de bolets que es mengen a Barcelona venen d'aquella zona d'Europa cap a dalt, de tota la zona de... el que era l'antiga Unió Soviètica i de més, d'allà ens ve la majoria de bolets. És a dir, la muntanya de Catalunya no pot donar tan bolet com mengen els catalans.
1: Bueno, haurem de fer hort de bolets.
0: Boletaire, tu el bolet al plat, no, Pau? Tens cara de bolet al plat.
1: No, però alguna vegada sí que hi vas a la tardor, allò, perfecte.
0: Ja has anat?
1: I tant.
0: Però amb algú que en sàpiga, que te'ls miri
1: bé. I acostumava a anar amb un padrí.
0: Ah, aquests són bons.
1: O perquè els coneixia la zona, perquè de Tiurana anàvem per allà.
0: Aquests són bons. Terapeuta Ayurveda, què més ens expliques per estar més bé?
3: Pues,
0: què més podem fer?
3: Hem dit
1: els bolets
3: aliments...
1: van bé o no, els bolets?
3: Sí, sense problema. Sí. Hem parlat dels aliments que n'hi hauria que evitar, no? Podem parlar dels aliments que podem aprofitar, no?
4: Ah, ja. Vinga, som-hi.
3: Vinga. Per exemple, els de sabó dolç, no? Que és tota la fruita, la síndria, no? El préssec d'aigua, el meló... fer tota aquesta fruita evitant la que és àcida ens ajuda moltíssim. Tot el que és de sabó també amarg, no? Com la rúcula, l'enciam, els espàrrecs, també ens ajuda moltíssim. I l'astringent, no? Com una miqueta les llenties, les mongetes tendres, podem fer una ensalada, no? de legums, que ens va molt bé.
1: Aquests
3: aliments. La carn, més la blanca, més de pollastre, de pavo, no? De...
1: Bé, que m'agrada més l'entrecot de vedella a mi, eh?
3: No, tot el que és la que és de vermella, és més àcida, necessita el cos més àcid per digerir-la i costa més.
0: Passen 5 minuts a 1:15.
1: I què vols dir amb això?
0: No, què? On vols anar? Un dia que vens aquí, no et deixo sortir fins a 1:00.
2: Què dius, ara?
0: No, home, per l'amor de Déu, però si no queda res. Vols anar?
2: No, vale.
0: Mira, és que l'altre dia llegia...
2: Em va dir que em faria un Macallan 18 com a col·laboració i de més, encara l'espero.
1: Un Macallan?
0: Això quan s'acabi la temporada. Encara queden 3 setmanes, encara, Xavi, eh?
1: Va bé el Macallan? Lo Macallan, tu que ho saps? Va bé el Macallan?
3: El Macallan què és?
5: Un whisky.
1: Mira si va malament que no sap ni el que és.
0: És una dona sana, aquesta Ayurveda.
1: No ho tenia l'imaginari.
0: Que no prens ni una gota d'alcohol, tu?
3: Sí que prenc alcohol. Sí, bon vi, però sobretot a l'hivern, no? Aquesta carn vermella que t'ajuda a digerir...
1: Home, aquell dia fas pecats, eh?
0: Veure la vida sempre al mateix color, diuen que és una mica avorrit, sí, alguns.
3: Mira, us donaré un dato que us agradarà més la Ayurveda. Hay vinos terapèuticos a la Índia que fan amb herbes i amb vi. Entonces te prens com una miqueta un xupito depenent de la patologia el que vols tractar. Yeah. Llavors, els vis, benvinguts.
0: Bé, escolta, aquests dies hem llegit titulars com aquest i que això ho hem d'aclarir, perquè de vegades aquests titulars són sensacionalistes, alarmistes, però clar, la gent al capdavall els llegeix i es queda amb el dubte, i per tant aclarim-ho. Per exemple, un nou híbrid entre gos i llop es converteix en un risc real per a les persones i la seva pròpia espècie. Sí o no?
1: Que s'han creuat.
0: Natàlia Sastre, experta de la Facultat de Veterinària de la UAB, de l'Autònoma de Barcelona, membre també del Servei Veterinari de Genètica Molecular. Tu que en saps. Bon dia i gràcies per ser-hi.
6: Bon dia, gràcies per convidar-me. Digues.
0: No, digues tu, perquè veiem aquests titulars. Dius, això què és? És veritat? És un titular sensacionalista amb poca base? No sé, explica'ns-ho.
6: És un titular sensacionalista totalment. Vull dir, jo vaig llegir la notícia, llavors fa barreges de conceptes i exagera la realitat, però d'una manera, bueno, escandalosa.
0: Clar, és que llegeixes l'article i diu que es basen en un estudi, clar, quan veus això dius, ep, això potser sí que és seriós, un estudi de la prestigiosa revista National Geographic.
6: Sí, jo vaig entrar a la notícia del National Geographic perquè no l'havia llegit i parla d'una població en concret de l'Himàlaia, uns llops molt antics que bueno, en principi són llops, però que degut a un excés de gossos salvatges o silvestrats, pues pot passar, però és una població que jo desconec perquè no l'he estudiat, però és un cas aïllat i no sé... Suposo, bueno, si ho publica el National Geographic, potser allà tenen un problema d'híbrids. Però què és la població euroasiàtica nord-americana, la població que tenim aquí al sud d'Europa no està en perill d'extinció, i menys per un problema d'hibridació.

0: Va, per tant, en cap cas és cert que s'estiguin estenent i que siguin una amenaça per l'espècie i per les persones.
1: No, no. No, no, no, no, no, no. A més, el percentatge és o un 0 va de poblacions que tenen un 0% d'hibridació, és a dir, que no es barregen mai amb gossos, i com a molt un 5%. I es dona en totes les poblacions de mamífers, per exemple, sempre hi ha hagut casos d'híbrids, però es tornen estèrils o no s'adapten o moren, perquè normalment és un mascle que s'aparella amb una femella, un mascle, perdona, un mascle gos. Però clar, els llops cuiden, el mascle cuida els cadells. Sí. Un gos s'aparellarà, si està en zel la femella, la jove, però marxa, llavors la probabilitat de sobreviure...
2: Els llops són més moderns, els llops són més... són feministes.
0: Aquest és el Pau de Pons, Natàlia Sastre.
2: Els llops són feministes, els
0: Escolta,
2: gossos no tant.
0: Però et consta si a Catalunya o a Espanya hi ha híbrids de llop i gos domèstic?
1: És que això és un altre tema que no té res a veure amb aquesta
0: Correcte.
1: Publicació.
0: Correcte, sí, però ara parlem d'aquesta altra cosa. Això, et consta si n'hi ha, si n'hi ha algun
1: a
0: cas?
1: A veure, s'ha posat molt de moda a Europa, i no sé per què, perquè l'espècie humana no té límits, o l'avorriment, perquè no s'explica. S'ha posat molt de moda creuar animals que s'assemblin molt al llop. Si es creuen gossos, com el gos txecoslovaco, que és una convergència, és a dir, fenotípicament s'assembla a un llop, però és un gos. Genotípicament allò és un gos.
0: Sí.
1: No passa res, segueix sent un gos, que té caràcteres de llop, morfològicament, i diem, bueno, quin és el problema actual? Que s'està veient que particulars creuen llops amb gossos.
0: Com?
1: Sí, sí, real.
0: Que creuen llops amb gossos, però com tens un llop a casa?
1: Sí.
0: Aquest particular, com aconsegueix tenir un llop a casa?
1: Bona pregunta. No sé com els hi arriben, però a Rússia no hi ha tant control, tenen molts llops, no sé, seria especular.
0: O deixen
1: però
0: la gossa solta, no?
2: I... Deu ser la caputxeta vermella, que si la no foten llop a casa, també.
1: No, no, aquest cas, o sigui, hi ha un cas que específic que em va arribar, que em van voler que analitzés genèticament si allò era un llop, era un gos, què era, perquè aquest animal inicialment era un gos, bueno, a mi m'arriben unes mostres de sang i em demanen que miri a veure què és genotípicament. Llavors, aquest animal tenia comportament de llop. I és més, va mossegar el propietari, que tenia aquest gos d'un any i una gossa. Tot això suposadament eren gossos i van entrar al país, o sigui, ho tenia a casa seva. Per CITES està prohibidíssim tenir llops a casa teva.
0: Està clar.
1: Perquè, bueno, és per la teva salut i per la dels altres, perquè no pots anar passejant amb un llop pel carrer perquè és que és un perill.
0: Natàlia...
1: Tot el que...
0: Digues, permeta'm un segon, sisplau, perquè, mira, ara mateix tenim ocasió de parlar amb un senyor que es diu Francesc Giró, que és veí de Tiana, on tenim aquest incendi.
1: Incendi.
0: Francesc, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. De fet, segons em diuen, tu ets en una de les masies, tens una de les masies que ha estat confinada per aquest foc, sí?
3: Tenim ordre de confinament, encara que el foc el tenim gairebé un quilòmetre, però sí que tenim ordre de confinament.
0: Ah, aquest incendi entre Tiana i Montgat que obliga a confinar la urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Exactament on ets i què veus ara mateix, Francesc?
3: No, no, nosaltres estem al nucli de masies de l'Alegria.
0: Sí.
3: I veiem el flanc més oriental, perquè de fet s'han vist... De fet, a les 11 del matí he vist com hi havia tres focus diferents.
0: Ah,
3: perquè ha estat clar que s'ha estat provocat i, de fet, diuen, parlen de cinc focus separats, i el que estava més a prop, que és una altra masia que es diu Can Ballús, i la sentiu, del Celler Quim Batlle, aquests són els que el foc ha anat pujant i se'ns està arribant, ja ha arribat a la Carena, amb el límit amb Santa Maria Martorelles i Alella, i ara, bueno, estem pendents de veure si ens afecta. Tenim un tancat ramader precisament per pasturar la muntanya i fer prevenció d'incendis. I ara tenim por que una part d'aquest tancat doncs també hagi estat afectat.
0: Ja, dius, està clar que està provocat. Qui ho diu, això?
3: Sí, sí, és que a les 11 del matí es veien tres columnes separades entre elles de centenars de metres.
0: Però aquesta és la teva opinió, diguéssim. Tu creus que això està provocat? Esperarem que diguin les fonts oficials, que de moment no parlen, ni bombers, ni Protecció Civil, ni l'alcalde.
3: Bueno, tres columnes de fum a centenars de metres una de l'altra simultànies. Jo...
0: Ja, la teva opinió és que hauria estat provocat aquest incendi a l'espera de que, lògicament, les fonts oficials diguin si sí o si no.
3: I parlen de que hi ha hagut una detenció, també.
0: Ah, això és el que parlen, el que es comenta a peu de carrer, allò del diuen. Escolta, clar, la columna de fum és tremenda, espectacularíssima. Ara mateix estic veient algunes imatges d'aquest incendi. 15 dotacions terrestres, 6 d'aèries. Tu creus, pel que veus o pel que has vist, que hi pot haver alguna zona urbanitzada, diguéssim, en perill? O, no sé, o algun ramader que tingui el ramat per allà?
3: No, aquí no hi ha cap ramat, per sort, i estan més a prop és les urbanitzacions de l'Ella, però com que és un canvi de vessant, suposo que el foc perdrà virulència, que és on s'estan concentrant ara els mitjans aèris.
0: Bé, ara em diuen que des de l'Ajuntament de Tiana també han informat que la zona poliesportiva i la piscina municipal s'han desallotjat i han quedat tancades per aquest incendi.
3: Sí, tot i que ara allà ja no s'hi veu... Tenien un dels focs estava molt a prop del poliesportiu.
0: I oficialment el que es diu fins ara, independentment de la teva opinió personal, és que no se sap a aquesta hora, no se sap ni idea de què ha pogut originar aquest foc, però vaja, és un foc preocupant, ha tocat a la serralada de Marina.
3: Sí, jo us puc enviar una foto i veureu les tres columnes de fum a les 11 menys 10 minuts del matí, i no cal ser... un gran expert per intuir que no és normal, perquè quan és un accident surt d'un sol focus, no en surten tres d'un accident.
0: És l'opinió d'aquest veí de Tiana, a qui agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat aquí al matí de Ràdio 4. Quedem a l'espera del que ens diguin les fonts oficials. Moltíssimes gràcies.
3: Perfecte.
0: Francesc.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu-siau, bon dia. I sort, tu. Toquem ferro, toquem fusta, perquè, noi, aquí veus una fumera que...
4: Sí. Mira, ens diuen per agències que els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 10:45, i treballen
0: a 3:15.
4: Sí, i treballen amb 16 dotacions terrestres, 6 d'aèries, i informen de diversos missatges recollits. Sí. L'incendi ha arribat a la
0: creixer. Ai, senyor, atenció aquest cap de setmana, sí? Atenció aquest cap de setmana,
5: atenció,
0: que ningú relaxi.
5: Atenció aquest cap de setmana i totes les setmanes que venen. Hem de tenir molta
0: 16
5: cura.
0: 16 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris.
4: I la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès ha quedat tallada en dos sentits.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Sí. Tenim la Natàlia aquí, noi? Que estàvem amb el tema llops. Aquestes barreges, això...
2: Ah, tens raó. Ui.
0: Això fa molta por. M'ha de preocupar, això, Natàlia. Acabarem tenint...
2: Que ve el llop.
0: Acabarem tenint... presumptes gossos que seran més llops que gos, i per tant això deu tenir un perill impressionant, no?, per la gent que aconsegueix tenir a casa una cosa que considera un gos però que té el pare llop. Al final, al capdavall és mig llop, com a mínim, això.
1: Sí, bueno, de fet, aquest senyor en particular li han confiscat al final vaig fer l'anàlisi, era un llop molt fort, i la femella era una híbrida. O sigui, aquest senyor volia criar literalment llops. Però se'ls ha confiscat, o sigui, és una minoria de gent que està avorrida per la vida i fa aquestes coses. Igual que el piròmano, que no té més coses que fer que cremar. Vull dir, l'estupidesa humana, en sèrio, no té límits. És que no tinc una altra paraula. Però el llop, que quedi molt clar, no està en cap de les maneres en perill d'extinció per culpa de la hibridació. Té altres problemes, però no és la hibridació. Llavors, aquest article és... No cal. És com dir que la Terra és plana.
0: Doncs, au, resulta que es posa de moda tenir gossos que cada vegada s'assemblin més físicament als llops, i això està donant peu a situacions realment sorprenents i, segons com, perilloses.
5: Però molt perilloses. És a dir, quantes vegades sabem de gent que diu ja no el vull, el deixo a la muntanya. A mi anar a la muntanya a buscar bolets i trobar-me un bitxo d'aquests no m'agradaria gens ni mica.
2: Això és que no es deuen explicar contes infantils a la canalla, perquè tota la vida el llop era l'element que feia por, el dolent, que era molt perillós. Collons, mira les 7 cabretes, els 3 porquers, la caputxeta vermella, el dolent sempre era el llop.
1: Sí, pobret.
2: A Terra Baixa també ha mort el llop, i ara els volen a casa, jo no ho entenc, la gent.
0: Mira, una piulada del president de la Generalitat, Salvador Illa, diu: estic seguint amb preocupació l'evolució de l'incendi a Tiana, agraeixo la ràpida actuació dels bombers i la feina dels Mossos, que han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen del foc.
5: Oita.
0: Al final tindrà raó
5: Francesc Giró.
0: El Francesc Giró, aquest veí

0: amb qui hem parlat.
1: No anàvem al fixat, no?
0: El president demana a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions d'emergències CAT, que estaria bé que parlessin per la ràdio, ho expliquessin també. Vull agrair també la col·laboració, diu Salvador Illa, i la responsabilitat mostrades pels veïns i veïnes afectats pels confinaments a diversos municipis. Ràdio 4, lògicament, tots els programes i també i sobretot els companys dels serveis informatius seguiran el minut a minut d'aquest incendi que crema a la zona del Maresme.
2: Mira que és maca la serralada de Marina per passejar, és una de les zones més boniques que tenim aquí al costat de Barcelona, i és una llàstima que el foc ens la pugui fer malbé, eh?
1: Sí, no,
0: esperem que no.
1: I més si és per un tema d'aquests, ja, que encara sap més greu.
2: Encara.
0: Bé, Bombers farà atenció unificada al parc de bombers de Badalona en una estona. Ara no poden atendre mitjans un a un. És el que em comenta la meva companya Sílvia García del Pozo, que també s'entén. Lògicament, la prioritat és plantar cara al foc,
2: clar.
0: Però també informar la població. També estaria bé. Sí. Doncs faran aquesta atenció unificada al parc de bombers de Badalona. D'aquí a una estona, no sabem l'hora exacta, lògicament els companys dels serveis informatius n'estaran pendents i us informaran al moment de tot el que diguin els bombers de la Generalitat. Jordi Vila!
3: Mira, estic contactant amb la gent de la Fundació Pere Tarrés per veure si ens poden donar alguna informació més, perquè l'Albert de la Conreria és un dels que està confinats.
0: M'estan dient que... si ens poden entrar abans de la una i si el que entrin amb el Xavi Fornia.
3: Els hi he dit, però sí? M'estan dient que estan, justament ara estan parlant amb la gent de la casa, d'aquesta casa de colònies, la Conreria, aquest Albert, a veure.
0: Quan pugui ser, els convidem a l'antena de Ràdio 4.
3: Sí, és el que els he dit. El més ràpid que ho tinguem, ho farem. Ens diuen que segurament no arribarem per poder parlar amb ells a la una, però ho estem intentant, eh? Recordem que la Conreria és un alberg que està confinat perquè està molt a la vora d'aquest incendi que s'està produint aquí,
0: Natàlia,
3: a la serralada de Marina.
0: Natàlia!
4: Sí?
0: Vine algun dia, dona, perquè avui això ha estat un festival. T'hem interromput unes 823 vegades, si no ho he comptat malament.
4: No, i a més, ahir el terratrèmol, avui el foc, és un no parar. Sí.
0: Doncs escolta, quedem que el dia que et vagi bé, si vols, vine i parlem una mica més de calma de tot plegat, sí?
4: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies.
0: No, gràcies a tu, Natàlia. I disculpa, gràcies.
4: No passa res. Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia. Adéu. Mira la Ayurveda com riu. Sempre estàs feliç, tu.
1: Clar, perquè no menjo carn.
5: Sí que menjo carn. Qui ha dit que no?
0: En què et passes per dir que no menjo carn?
1: Vull dir que menja bé, menja bé.
5: Saps el que em passa moltes vegades?
0: Menja sa, saludable.
5: Que em diuen, Laura, és que jo no sóc com tu. I jo, com sóc? No, jo no medito cada dia, jo menjo car, jo a lo millor faig això... I jo, no? A vegades posem a una nutricionista com que no pot menjar-hi o disfrutar-hi, i jo sempre dic que tot a la mesura.
0: Què menges tu? Què menges tu? Per esmorzar, per exemple, què menges?
5: Bueno, ara mateix, per esmorzar, em faig a vegades... Vario bastant,
0: sí,
5: Porridge?
0: Sí.
5: Què? Porridge? Sabeu què és?
3: El com? No? Què has dit?
5: Que és avena, cibada, no? Sí. Amb llet de cibada també.
0: Sí, tot natural.
5: I li faig 5 minutets al foc.
0: Sí.
5: I després li poso mel, ho passes, pipa de carbassa...
1: Perinetes.
0: Tens base, no, tu?
1: Perinetes.
0: Tens base,
1: al final. He passat una al final perquè, si no et queixes.
0: Clar.
5: Avui he agafat síndria, també,
1: veus?
5: No?
1: Xurrada.
3: Laura, dius que el té matxa es consolida com l'alternativa saludable al cafè?
5: Ho dic jo?
3: Sí, hem vist que...
0: No ho sé, digue'ns-ho tu.
3: No ho dius?
5: No és meu aquest article, no. D'acord. No.
3: Però en tot cas, que és una variant de la Ayurveda que podem aplicar?
5: Sí, podem... Bueno, el té matcha ve del Japó,
3: sí.
5: no ve de la Índia. Nosaltres utilitzem a l'Índia més el chai, que són aquests... Bueno, el chai és molt conegut ara, que ho venen a bossetes
1: i... El cordé.
5: A tot el supermercat, no? I el matcha el que seria és menys estimulat del sistema nerviós. Llavors, si el cafè te pone com una moto i vas accelerat, el matcha te n'ajuda una miqueta. Després té molts estudis que van molt bé per tot el que és el servei, no? Llavors, si t'agrada el matcha, sí.
3: Millor que el cafè.
5: El cafè ara a l'estiu és molt àcid, ja que tenir cura, no? Llavors, el cafè a mi m'encanta, molta gent sí que ho tinc que treure quan hi ha patologies de la persona per intentar baixar aquestes patologies i sanar-ho, però si et senta bé, sempre escolta't el cos, com et senta't?
1: Sí. I això de meditar, què?
3: A mi el cafè em va molt bé.
5: Sí?
3: Sí, sí. Pues m'ajuda a començar el dia. Però és veritat que de vegades n'abusem, eh? Perquè sí, em puc arribar a prendre fins a 2-3 de vegades, no? Però sí que és veritat que a partir de les 5 de la tarda ja no em prenc. Vai. I si em prenc és descafeinat.
5: Saps el que...
1: Amb un rajolinet.
5: Una anècdota que m'ha passat justament avui a una cafeteria. He escoltat a la dona del darrere que deia, ui, no m'he pres el cafè a casa perquè tinc la panxa girada, no?
0: Tu parla, no em facis cas.
5: Ah, vale. Tinc la panxa girada. Llavors m'he pres una miqueta de llimona amb aigua. I amb aquesta llimona amb aigua, una altra vegada és àcid i li senta malament. I després a la cafeteria s'ha agafat un cafè amb gel. Llavors, si tens la panxa...
1: Desguitarrada.
5: Sí, girada, descompuesta, pues avui no passa res per fer una pausa.
1: I això de meditar que ho fas al matí, al vespre o com funciona?
5: Pues quan ho necessito, no?
1: Esperar una mica i pensar o no pensar? Com funciona això?
5: No pensar és molt, molt difícil. És la meditació més pura, però és molt, molt difícil.
0: Bé, ara sí. I ara sí que et dic que una mica fins aquí.
1: No acabes la gran, perquè no la penjarem.
0: Villanueva. Com que no?
6: Ah, és meravellós.
1: No, l'he dit a la tarda.
0: Què dius, noi? Quan tornes, Villanueva? Tens 30 segons, que això se'm tira el temps a sobre.
6: Torno la setmana que ve i tinc moltes ganes de tornar per sota li canya aquest final de temporada d'aquest meravellós programa que és el matí de Ràdio 4.
0: Carai,
6: la setmana
0: sí que
6: ve
0: pilota,
6: em teniu aquí.
0: Aquest després.
6: No,
0: aquest
6: pilota no, és que em toca, ja tinc ganes. Ja tinc ganes d'estar allà amb tu, Xavi, comentant tot, l'actualitat, remenant una mica el panorama aquest, posant-nos cada vegada més oients, cada vegada aquests mesos la gent em parlava, m'aturava, em deia m'agrada molt aquest programa. Xavi, tinc ganes de formar d'aquesta família que has fet amb aquest anyet que portem. És maca.
0: Ah, molt bé.
6: Ens
0: veiem dimecres, carinyo. Que vagi
6: bé,
0: Villanueva.
6: Adéu.
0: Lo Pau de Pons, en directe al matí de Ràdio 4. Endavant.
1: Saps de què parlo?
0: No.
1: D'un tema que en aquesta època de l'any sempre està candent, que és que a la canalla ja fan vacances, però els pares encara penquen. Per tant, qui pringue? Avis i àvies. Vacaciones de verano.

0: missatge per tot, per tots els padrins i padrines, avis i avis de Catalunya, que aquests dies els toca apetxugar, però bueno, ja... Ja ho feu per... S'entén que també ho fan amb tot l'amor i perquè ho volen.
1: Lo Pau de Pons, senyores i senyors.
0: Retratant la realitat i l'actualitat.
1: Ai, sí, és la vida, tio. Sí. Escolta, què? Ens queden 3 setmanes, Pau?
0: Només?
1: Que no ens enyoraràs?
0: Home, i tant.
1: Sí, i tant.
0: No pensaré en altra cosa
1: que... És més fals que la mona d'ajudes.
0: Com Duro Sevillano. I tu, que ho enyoraràs, vindré aquí?
1: Jo sí. No, no, estic una mica malalt.
0: Ja. Sí. És lo teu, això és lo
1: no,
0: teu, eh?
1: Cada dia no, els primers dies s'agraeix, no? Descanses, dorms, no tens la pressió de fer... d'haver de fer un directe cada dia 3 hores, ja. Però després...
2: Tenim l'avantatge de tenir una feina que a l'estrès postvacacional no l'hem tingut mai.
0: Oh.
2: És a dir, quan has de tornar, hi tornes. I tornes amb gust i amb ganes. Perquè, Déu gràcies, tenim una feina meravellosa.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ah, farem alguna cargolada aquest estiu.
0: A veure.
1: Lo Pau de Pons.
0: Em convides?
1: Has de pujar, sí, home, clar.
0: Vinga, va.
1: I tant, com ja ho farem,
0: porten
1: això?
0: Ja porten la salsa, ja porten la salsa.
1: La salsa, quina salsa fas?
0: La meua. La que porto jo sempre.
1: És bo, eh? És així, graciós, el nen. Sí, de tant en tant.
2: És resultat.
1: Aquest cap de setmana no et trobarem enlloc, no? Diu, no et pot veure ningú enlloc.
0: No, aquest cap de setmana...
1: Cap actuació en directe.
0: Descanso.
1: Ja està bé, de tant en tant, també. Xavi García.
2: No, i tant.
1: Xavi, torna com vulguis, tu. És casa teva, això.
2: Sí.
1: I què t'he de dir?
2: Aquí. Queda poc, ja saps que tinc data de caducitat. Queda poquet, però sí, sí.
1: Com sigui, saps que sempre pots, tens la porta oberta tota la vida, només faltaria.
2: Jo encantat.
1: Escolteu, oients, estem molt pendents d'aquest incendi de Tiana. Hi ha un detingut, recordem-ho, confinen 4 poblacions ara mateix, i d'altra banda tenim l'incendi de la Franja de Ponent, que ha cremat unes 1.000 hectàrees, amb 3 pobles que continuen evacuats, Déu-n'hi-do. D'una banda aquí al Maresme, d'altra banda a la Franja de Ponent.
0: Hi ha un van, quan els evacuen, on van? A casa dels parents?
1: No, els han reallotjat i sembla que n'hi ha per unes quantes hores, també pel que ens deien aquest matí els alcaldes i alcaldesses de la zona. N'estem i n'estarem molt pendents, des de Ràdio 4, també i sobretot els companys dels serveis informatius, que ara, mira, just d'aquí a un minut ens posaran al corrent de l'actualitat amb l'últimíssima hora de tot plegat. Moltes gràcies, eh? Tu també has de tornar algun dia, que tot això que dius, jo crec que ens pot ajudar, que tal com està el pati, va molt bé tot això.
3: Sí,
0: molt
3: útil. Ja,
1: per suportar-ho tot més i millor, sí?
3: Sí.
4: La Laura Álvarez ens ha portat molta alegria i serenor avui, en aquesta tercera hora.
3: Gràcies.
4: Amb la Iorbeda.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: Doncs au, Pau, que tinguis un molt bon cap de setmana.
0: Igualment, tothom, salut.
1: Això ho recomanes, això del gengibre, o no, tu?
3: Ui, sí? puja la temperatura, eh?
0: Una miqueta. Vet aquí.
1: Sí, però és molt bo per la salut, dona.
3: Sí, una miqueta sí.
1: Va. Xavi, cuida't, crac.
2: Gràcies.
1: Ja saps que t'estimem i t'admirem molt, els del matí de Ràdio 4.
2: Ja saps que us escolto gairebé cada dia.
1: Marta Inglés, gràcies. Jaume Tudela, moltíssimes gràcies. I sobretot els oients. Tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom.
5: És la 1.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Pendents a aquesta hora d'un incendi entre Tiana i Montgat al Maresme amb diversos focus. Els bombers hi treballen amb una 20ena de dotacions, 6 de les quals, Rosa Quillet, aèries. Bon dia.
7: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han instal·lat el centre de comandament al Parc de Bombers de Badalona per seguir de prop el foc. Un foc que ja ha cremat unes 65 hectàrees, segons els bombers. La principal preocupació és ara la proximitat de les flames a la zona urbana. Per aquest motiu, s'ha ordenat el confinament d'unes 2.000 hectàrees. La consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones.
7: Protecció Civil ha enviat un missatge est alerta als mòbils de les persones que estan en aquestes zones. L'Ajuntament de Tiana ha restringit l'accés a la zona del poliesportiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen d'aquest foc, segons han confirmat fonts policials, un arrest que s'hauria produït poc després de la seva propagació. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir les causes d'aquest incendi. D'altra banda, a l'Urgell, un altre contrafoc agrícola ha tocat a Tàrrega, ja ha afectat prop de 38 hectàrees. Protecció Civil també ha demanat el confinament dels veïns del nucli de Santa Maria de Montmasgatrell i al municipi de Tàrrega com a mesura preventiva. A causa d'aquest incendi s'ha suspès la circulació de trens entre Lleida Pirineus i Belllloc d'Urgell.
5: Gràcies, Rosa. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han trobat aquest matí a la platja dels pescadors de Badalona el cadàver d'un jove desaparegut ahir mentre es banyava amb uns amics a la zona. Segons fonts policials, aquest dijous la policia catalana va rebre la denúncia per desaparició i van desplegar el dispositiu de cerca amb mitjans terrestres i aeris. Finalment s'ha trobat el cos sense vida del jove sobre 9:45 del matí i els Mossos ara treballen en la seva identificació per corroborar que es tracta del jove desaparegut. La policia catalana ha obert una investigació per la mort i estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia per aclarir si el jove va morir ofegat o bé per altres causes. I a Barcelona, la Guàrdia Urbana comptarà abans que s'acabi el mandat amb dispositius conductors d'energia, les conegudes com pistoles Taser, gràcies a un acord de darrera hora entre el grup popular i el grup de govern, que ha estat votat a favor per Junts. Més detalls, Maite Boada.
9: Aquest juliol el govern de Jaume Collboni portarà a votació l'aprovació del reglament de pistoles Taser amb la intenció que a l'octubre el plenari pugui aprovar l'ús d'aquests dispositius per part de la Guàrdia Urbana, segons que ha anunciat el tinent d'alcalde de Seguretat Albert Valle, que ha donat suport a una proposició del PP en aquest sentit i que Esquerra i Comuns no han secundat.
10: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
9: L'acord ha estat possible perquè el PP inicialment volia que la

0: molt s'ha elevat fins a 3 persones, mentre que 99 més continuen desaparegudes. Toni Conde, bon dia.
1: Bon dia. Són les dades que ha actualitzat fa uns minuts el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que s'ha referit també als espanyols localitzats entre els enderrocs.
2: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto.
1: Exteriors també està treballant per repatriar un grup de turistes espanyols que continuen al país. Mentrestant, segons ha informat el Ministeri de Defensa espanyol, ja ha aterrat a Venezuela l'avió A-330 de l'exèrcit amb 59 militars de la UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines per a col·laborar en les tasques de rescat. També s'ha enviat ajuda econòmica, tal com ha explicat Álvarez.
2: La EFID ha movilizado ya un paquete inicial de 1 millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela.
1: Que ha reiterat les seues condolències als familiars.
0: Mentrestant, a Barcelona, el cos de bombers es prepara per una expedició a Venezuela amb l'objectiu de col·laborar en les tasques de rescat al país. Laura Hurtado.
3: Els bombers es troben a l'Hospital Clínic on estan sent vacunats de manera preventiva de diferents malalties i després viatjaran cap a Madrid des d'on volaran a Venezuela entre avui i demà. Oriol Corbella, cap de l'expedició.
4: I ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els venezolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
3: En total són un equip de 15 persones, 13 bombers i 2 efectius del SEM i de Protecció Civil. Un cop arribin a Venezuela, el cos tindrà una autonomia de 10 dies, tot i que encara no saben fins quan hauran de quedar-se allà.
0: Gràcies, Laura, i això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
5: Ràdio 4.
6: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
7: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
8: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
9: Irrepetibles.
10: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
11: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
9: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Una i set minuts, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4, després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i tot el seu equip. Aquí els enviem una abraçada molt forta, ara ja que gaudeixin del cap de setmana. Nosaltres, 3 hores de ràdio per endavant, que seran apassionants i molt pendents també de Tiana, d'aquest incendi a Tiana. Hi ha un detingut a aquesta hora, un detingut, i a més confinen 4 poblacions. A més de Tiana, els bombers han demanat el confinament de Sant Fost de Capcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Hola, Maria García.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Home, cap de setmana.
2: De divendres.
1: Pinta bé. Vibra de divendres, sí, sí, sí. I Xavifòrnia de divendres, que sempre té com una vibra diferent, m'agrada.
2: Jo crec que sí. Tu també ho notes, oi?
1: Sí, sí, sí.
2: És que és fort, perquè tu i jo notem coses i a vegades no ens ho diem i pensem
1: sí,
2: el mateix.
1: I al final ho comentem hores sí. Després i diem, sí, he pensat
2: sí, pensava el mateix.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: O sigui, jo crec que tantes hores junts sí. Ja ens fa...
1: Des de fa anys, a més.
2: Sí, no sé, t'estimo molt.
1: Ai! Quant d'amor en aquest estudi, m'agrada molt això. Bé, Jaume Tudela, que l'estimem molt també, que és el millor. Jaume Tudela és pa comérselo, eh? És d'aquelles persones abraçables.
2: Fa molt riure, el Jaume.
1: És el millor. I avui tenim aquí a 3 persones, em fa molta il·lusió, perquè són 3 alumnes de Radiofònics. Jo sóc professor a l'Escola de Comunicació Radiofònics i són fantàstics. Hem de dir que són els 3 millors alumnes de la classe. Per això estan aquí. Hola, Yas, què tal?
3: Què tal, bon dia.
1: La Yas Reig, que tens una història, a més, molt, molt interessant.
3: Per mi és interessant estar a Ràdio Nacional.
1: Sí, no? Oh.
3: Com bona forània,
1: clar.
3: Trepitjo Ràdio Nacional. Forània de fora de fora, perquè no només de Sant Hilari.
1: No, perquè tu ets argentina.
3: Exacto.
1: Però tens un català millor que jo.
3: Perquè ens hem d'amagar.
1: Ja.
3: No? No.

0: vegades?
1: No. Aquí no t'amaguis. No. Aquí no. Aquí sigues tu mateixa. El Roger Mir, què tal, Roger?
2: Molt bé, bon dia. Molt bé. Molt content de ser aquí.
1: Una veu, el Roger Mir, una veu d'aquelles de ràdio de veritat.
0: Ha dit bon dia i ja me n'he donat,
1: És espectacular.
2: M'han donat el micro bo,
1: I el gran Stanis Serrano, què tal?
3: Hola, com estem?
1: Stanis.
3: Sí.
1: Que ho vam passar molt bé, a Radiofònics.
3: Va ser una cosa... Va ser un projecte maco.
1: Sí, va ser molt maco. Sí. Què tal us ha anat després de les classes, de les pràctiques, del màster...
3: Estem aquí, no?
1: Esteu aquí?
3: Bueno, fins aquí hem arribat. Bueno, de moment, no?
1: Encara queda molt per fer.
2: Bé, sí. Jo tinc un amic que ha fet una ràdio des de casa seva i és un molt bon lloc per fer pràctiques.
1: Sí, boníssim. Sí, sí. Doncs esteu convidats a quedar-vos al programa a aquesta hora i dir el que us doni la gana, d'acord?
3: Vale.
1: El que vulgueu. Sí?
3: Agafa una paraula.
1: Doncs va, anem a explicar-te què passa aquí avui. De seguida, Maria, els virals.
0: Els virals, amb molta música avui, perquè si obres TikTok a aquesta hora, segurament et sortirà el Quevedo cantant els seus hits en cúmbia.
1: En cúmbia, tots.
0: Sí.
1: Per cert, tu també vas ser alumne de Radiofònics.
0: Jo vaig ser alumne de Radiofònics i vaig conèixer el meu marit allà. Sempre ho explico perquè és una història molt bonica.
1: Que el teu marit era tècnic de so.
0: Era, sí, el tècnic de tele d'allà, però ja ens coneixíem d'abans. O sigui, vaig fer un curs, llavors ens vam conèixer, i quan vaig fer el màster és quan es va acabar de formar tot.
1: Això sí que és un format en condicions. Bé, després dels virals, rebem a la gran Vanessa Hogarth, que avui teca bona, amb Ana Obregón i Posado Veraniego. Sí, això tornarà o no?
0: Diu que sí. I a més diu que no ens l'esperem, que serà una cosa increïble.
1: Victoria Federica.
0: També.
1: Ha trencat definitivament amb el seu ex.
0: L'han trucat en directe, en un show.
1: Sí?
0: Sí, i no li ha fet gaire gràcia.
1: Ostres, hem de parlar de Rocío Carrasco també, em sembla, perquè la Vanessa té ganes. Sí. I de Taylor Swift. Bé, avui ve carregat això amb la Vanessa Hogarth, després la Irene de Zumbila, que també ens porta l'espoiler de La barrera del so, i és divendres d'estrenes també de cinema i de sèries a les plataformes, Maria.
0: I a més, hi ha una pel·lícula... És que sempre ens passa que ha passat pel programa.
1: És veritat, la setmana...
0: Sí. Quan no és una, són dues, sempre.
1: I tenim avui, atenció, piano en directe amb el gran Daniel Brandt, que ja sabeu que improvisa a partir de la petició que li feu vosaltres a Instagram, @xavifornia, li envieu un missatge directe i ell agafa aquella cançó i després fa un mashup impressionant. Doncs el Daniel Brandt. I l'Alba Carreras, que ens porta, atenció, un meló, Maria dels Bons. Vol parlar de les sogres.
0: Sí, és el meló familiar, crec jo. Sí, a veure què en diu, perquè la minya mal ha fet unes declaracions que a l'Alba no li han agradat gaire.
1: Què ha dit? Ha dit... perquè li han fet una entrevista i la minya ha dit... Perquè li han dit... Què et fa més por a tu, diu? Quan s'ajunten ma mare i la meva parella?
0: Sí, això és el que ha dit.
1: Bé, doncs a partir d'aquí, el meló de les sogres. Amb l'Alba Carreras, la nostra experta en mapaternitats. Així que jo crec que tenim un bon Xavifòrnia per endavant per començar... Gairebé oficialment al cap de setmana a Ràdio 4, quan és la 1:12. I el que diem, molt pendents d'aquest incendi de Tiana, estarem molt pendents i anirem a més al lloc de la notícia, als butlletins de les hores en punt, i evidentment ampliarem aquesta informació a l'edició migdia, a 2:45. Va, els virals amb la Maria... I a més avui amb tres alumnes de Radiofònics, que m'encanta. Quevedo.
0: Quevedo.

0: Tu ja ets molt de Quevedo o no? No...
1: Jo, qualsevol cosa que em faci ballar una mica.
0: Molt bé, no? Aquesta és l'actitud, a mi també m'agrada molt.
1: Jo he de dir que des de, quan jo vaig arribar aquí, lo latino no s'escoltava gaire.
0: No, eh?
1: No, jo anava amb els auriculars així que no sentissin que sonava reggaeton i ara és com, sento una mica de vendetta.
0: Ah, sí,
1: mira que has dit, l'hauria dit que farà, totes són versions de cúmbia, pues encara...
2: És que a més ha anat un podcast de l'Argentina, el Quevedo.
0: Sí, bo.
1: Ah, en aquell un poco de ruido.
2: Mira, sí, exacte.
1: Ah, és molt bo aquell. Sí,
0: ah, sí, és bo?
1: Sí, bueno, sí, jo veig només les cançons, vull dir, quan les entrevista no m'interessa gaire. Però la música sí.
0: Però és que l'Argentina els darrers anys és factory de grans artistes urbans.
3: Sí, sí, totalment.
0: Però dels més bèsties són argentins.
2: Mira,
0: la majoria,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bé, Estanis, tu te lo bailas todo, ¿no?
4: Hombre, jo de festa, claro, l'únic que sóc més de reggaeton antiguo, eh?
1: Ah, òbviament.
0: Daddy Yankee.
4: Sí, sí, a mi tot això.
0: Ja, ja. I Roger, no et veig jo massa Daddy Yankee.
5: A veure, jo al final em menjo el que em posi.
0: Grande.
1: Tot
0: sempre,
1: és despatx,
0: el Roger, no? Mi sempre juga a favor, eh?
5: Sí.
0: D'aquelles persones que voldries tenir sempre a prop. Sí, sí, sí. Doncs, a veure, anem a pams. Quevedo, que torna a ser protagonista una setmana més a les xarxes, però aquesta vegada, com deia la Maria, no per nou llançament, sinó per una versió inesperada d'un dels seus grans èxits, no?
2: Exacte, com ha dit la Yas, ha anat al podcast Un poco de ruido, un podcast de streaming argentí, uns dels espais més populars dedicats a la cúmbia, i durant la seva visita ha sortit de la seva zona de confort i ha reinterpretat algun dels seus temes més coneguts amb arranjaments de cúmbia argentina. El moment que ha tingut més repercussió ha estat la versió que ha fet de Colúmbia, el seu gran èxit, una cançó que habitualment sona amb aquest estil urbà, però que ell l'ha transformat completament gràcies al ritme de la cúmbia, però mantenint la seva essència i amb una sonoritat molt diferent. Mira.

0: mi no m'agrada, no sé, no està
1: no
0: ben
1: feta.
0: No, aquesta persona no està ben feta. Oh. Està a contrapié, no?
2: Ell queda com una mica placat.
0: Home, no sé.
2: Ell no li... Eh. Els nanos se sent que els hi va pujant la...
0: El sí, ta-ta-ta. Ell sí. Però ell està...
2: Però ell està... Ha quedat igual, sí. Sí. Però bueno, la ballaré igual, eh?
0: A veure, com diu el Roger, ens ho mengem tot.
2: Tots. Sí.
0: Que és estiu.
1: No us ha agradat Columbia, però potser us agrada més algun dels èxits del seu últim disc, perquè també ha versionat El Golpito. Mira, mira.

0: Home, sens dubte és l'home del moment, no?
1: Sí, jo crec que sí. A més, també ha versionat la cançó oficiosa, ja ho vam dir aquí, de La Roja, no? Que diuen que és la cançó del Mundial, que Xavi, tu estàs enganxadíssim.
0: Jo és que no puc parar d'escoltar aquesta cançó, o sigui,
2: ja m'he sentit
0: un par de coses. Mira, la Graciosa.
1: Doncs, és la Graciosa, de Quevedo, i també la versionat en cúmbia.

0: que l'original.
1: No acaba de petar, eh?
2: No, no, és que no, no petar.
3: A veure, són una mica de fuego lento, eh?
1: Sí,
3: a veure. Tenen la seva funció.
1: Jo crec que sí, és veritat, és una bona prèvia.

0: Des del mateix programa han compartit diversos fragments de l'actuació en forma de clips a les xarxes amb el missatge Quevedo Cumberizado. Uns vídeos que s'han fet molt virals en les últimes hores i els usuaris ja demanen que aquestes versions estiguin a Spotify perquè les volen escoltar i que les faci com un llançament oficial. Ara bé, hi ha hagut molta polèmica també perquè hi ha gent que diuen que porta autotune. Clar, ella està cantant en directe en un podcast i els seus fans diuen que no. Molts dels seus fans han defensat dient mireu quina bona veu té encara que no estigui a l'estudi. Jo crec que és evident que té autotune, però...
1: Quevedo tindrà moltes coses. Segurament és un gran productor i les melodies les encerta. Ara,
2: parla. No és Sinatra.
1: No.
2: El que fa és música per ballar, per passar-s'ho bé. Vull dir, encara estem amb aquesta discussió.
1: Jo és que jo la tancaria
2: ja. Si no, ja està.
1: És que si no, que clar, agafes a l'Ozuna, que sembla que és un castrat i a vegades...
0: Uau, una veu.
1: Meu, no? Però ja ens hem acostumat per l'Ozuna.
2: I la Batguial, però a mucha honra.
1: És que és part de l'estètica.
2: Exacte. No? És el que, sí. Te gusta o no, ja està.

0: En fi, no sé, què?
1: Llavors... Amb això, Quevedo ha reforçat, jo crec, molt la seva connexió amb el públic llatinoamericà, també. Ha demostrat
0: la seva
1: versatilitat, també, en... pel que fa a projecte musical, i ha deixat, doncs, un dels moments més comentats. La gent vol que Quevedo, a partir d'ara, canti cúmbia, que es tregui del gènere urbà.
0: Que es pugi a Spotify.
1: Exacte.
0: Com va passar amb Línia de Cal, no?
1: Sí,
0: podcast i la d'on està Curaçao. Allò és...
1: Curaçao, sí. Pobres, eliminats del Mundial,
0: sí, oficialment ja estan fora. Els trobarem molt a faltar,
1: No ens ho imaginava, però...
0: Però veurem Cap Verd es poden ficar. Després ho comentem.
1: Sí, ara
0: ho veurem. Bé, enmig de tots els rumors sobre el seu futur futbolístic, Julián Álvarez continua rebent el suport més important. És el de la seva família, Maria.
1: Sí, perquè la seva parella, la Emília, ha compartit un missatge molt especial des del Mundial en una foto en què apareix amb el seu fill, amb l'Amadeo, a la grada, tots dos vestits amb la samarreta de la selecció argentina. No ho he fet... O sigui, sembla fet expressament, però no ho he fet expressament, que estigui parlant d'Argentina tot el rato i tinc una argentina a la taula.
0: És màgia.
1: Sí, és increïble.
2: Bueno, no, és de Mundial, s'ha de parlar d'Argentina.
1: Sí,
2: no, és inevitable.
1: Però
2: sí.
1: I de Julián, no? La foto que ha penjat la seva parella, li ha posat un missatge i li ha posat a todos lados con vos.
0: Emília Ferrero.
1: Sí, la parella de Julián Álvarez, i aquesta publicació que l'ha fet just després d'aquestes... no sé com dir-li, aquestes paraules que vam...
0: Va ser una bomba.
1: Sí, aquesta bomba, no?
0: Les declaracions de Julián Álvarez van ser una bomba.
1: Aquestes declaracions que vam escoltar l'altre dia després del partit contra Àustria, que va dir que clarament el millor per tot seria un traspàs, que volia tancar la seva etapa a l'Atlètic de Madrid i que quiere complir su sueño, molts ho van interpretar com el seu somni és venir al Barça,
0: i
1: el periodista argentí Gastón Edul també va dir que sí, que evidentment era venir al Barça, que ell ho sabia de primera mà, no?
0: I el seu somni no és anar a l'Arsenal, o sigui, ja ho avancem, no. No. A més, no vol Anglaterra, eh? Es veu que fonts properes a la família diuen que ja està, que ja van tastar les mels de les Illes Britàniques al Manchester City, que no, un any no más.
2: Marxar de la boira, no?
0: Sí.
1: Doncs mira, la parella del Julián i ell és una mica com el Messi i l'Antonella. Es coneixen des de que eren molt petits.
0: Ah, sí,
1: tots dos són de la província de Córdoba, l'Argentina. Van fer pública la seva relació durant el Mundial de Qatar i... la Emília l'ha acompanyat, doncs, a tot arreu, tant a la seva etapa al Manchester City, que ara en parlaves, com a l'Atlètic de Madrid. Ara, doncs, amb el mercat de fitxatges en joc, amb el Mundial, doncs és un moment que ha estat molt comentat, no?, aquesta foto de l'Emília, que li ha dit, doncs, jo estic amb tu, passi el que passi, vagis on
0: vagis. A todos lados.
1: A todos lados, com vos.
0: Ja parlant de moviment, de marxar.
1: Exacte.
0: A Córdoba, Argentina... tu...
2: Preciós, jo passava totes les meves vacances.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Com és Córdoba? Què és el
2: jo anava a la capital, això és el cor de l'Argentina, sempre se'n diu.
0: Ah.
2: Hi ha sierra, muntanya alta, rius... també hi ha un lloc que és Carlos Paz, que a l'estiu és, com Mar del Plata, centre de teatre de revista o teatre en general, teatre de comèdia... Sí, jo passava les vacances en un... Aleshores era encara un poble on no podien entrar els cotxes.
0: Què dius?
1: Sí, em va agradar molt una expressió que va fer servir el Julián en les seves declaracions, que li van dir, què prefereixes? I va dir, com, no puc mirar una altra banda, i l'expressió que va fer servir va ser, no puedo hacerme el otro. Que em va encantar aquesta expressió.
2: El otro o el
1: loco? No l'havia sentit mai. El otro.
0: No
1: puedo hacerme el otro.
2: És que a Córdoba, a més, per moltes les que som de capital, o sigui, de Buenos Aires...
0: Tu ets de Buenos Aires.
2: Sí, la tonada que tienen los cordobeses és preciosa.
0: Sí.
2: És la més maca. Sí, sí.
1: Clar, que jo no la sento totes iguals, i totes em semblen precioses.
2: És d'on ve, sobretot el vi, és conegut Mendoza. Però és, bueno, és diferent, però Córdoba té un parlar que és un cantar preciós, yeah, yeah. I un humor també molt particular, un tipus de música que és el Cuarteto de Córdoba, també oriunda d'allà. Preciós, Córdoba, muy recomendable.
1: Pues va dir, no puedo hacerme el otro, i em va encantar.
0: A mi també.
1: Com de no puc ser una altra persona, sí, no puc fer-me una altra, no? He de dir, he d'explicar. Bé.
0: Doncs bé, parlant de futbol, aquesta nit a les 2 de la matinada juga Espanya, un partit molt important per la selecció de Luis de la Fuente, que a més s'enfronta a l'Uruguai, i tothom ja està parlant a les xarxes. Veu que hi ha una moguda a Uruguai grossa, eh?
1: Sembla que sí, eh?
0: Sí, sí. Una altra vegada Valverde pel mig.
1: Ah.
0: Sí. Aquest nano, què li passa?
1: Mira, no sé.
0: Viuen al BIF, eh? Viuen al...
1: Sí. Sí, sí, sí, s'ha fet unes declaracions una mica xungues, no? No ho sé, el del Verde.
0: Es veu que el vestidor és un polvorín.
1: Vaja, em recorda el del Real Madrid, i sempre hi ha el Valverde al mig, no sé per què. Luis de la Fuente es juga aquesta nit assegurant lideratge del grup H davant de l'Uruguai, que arriba contra les cordes, ha de puntuar sí o sí per continuar amb les opcions de classificar-se. La Roja, reforçada després d'aquest 4-0 contra l'Aràbia Saudita, el situa ara mateix líder del grup amb 4 punts. Una victòria davant dels uruguais uruguaians que els hi ha de garantir sí o sí la primera plaça, cosa que evita una altra vegada, parlem de l'Argentina a setzens de final. Perquè si Espanya queda primer de grup, evitem enfrontar-nos a l'Argentina als setzens.
0: Sí, ja no els veuríem fins la gran final.
1: Efectivament.
2: Seria interessant, eh?
0: Serien partides històrics.
2: Home, sí. A mi que arribi a Argentina ja està. És l'únic moment que m'interessa el futbol.
0: Sí, no?
2: T'ho juro, sí, yeah. Sí, la resta...
0: Però és veritat que si Espanya passa a primera, crec que jugaria contra Portugal a vuitens, no?
2: Pot ser.
0: Després de setzens, vuitens en Portugal. En principi, si Portugal passa la seva eliminatòria.
1: Clar, també davant de l'Uruguai, encara l'Uruguai no ha guanyat encara cap partit al Mundial.
0: No, és que no estan massa bé, eh?
1: No, Marcelo Bielsa, entrenador de l'Uruguai,
0: sí, gran
1: seleccionador.
0: Entrenador.
1: Només han sumat dos empats davant de l'Arabia Saudí i de Cap Verd. A Cap Verd 2-2, Arabia Saudí 0-0. I recordem que serà el tercer enfrontament entre Espanya i l'Uruguai en una Copa del Món. Els dos anteriors, tots dos van acabar amb empat, el 1950 i el 1990. Esperem que aquesta matinada es trenqui, no?
0: Home, són dues seleccions històriques, dues campiones del món.
1: Mm.
0: I la història és aquesta, que hi ha un grup al vestidor d'Uruguai, que és el format pel Sergio Rochet, Ugarte, Betancuri, Fede Valverde, que es veu que va demanar parlar en privat amb l'entrenador, amb el seleccionador Marcelo Bielsa, per comunicar-li que no els està agradant la manera com s'enfronta a la resta d'equips, com juguen.
1: En fi.
0: I per dir-li al seu entrenador com cal jugar contra
1: clar,
0: Espanya.
1: Clar, clar,
0: clar. Això és informació del diari El Espectador. Aquests jugadors es van queixar de la intensitat als entrenaments, també, de les lesions que van provocar en alguns companys, i diuen que volen jugar en bloc baix i sortir de contraatac davant la selecció de Luis de la Fuente.
2: Són tots jefes, no?
0: Todo, sí. Todo. Qué peligro, bueno, eh?
1: Sí. Que contraataquin, a veure què els hi passa. Que juguin a l'atac.
0: A tancar-se i després al contraatac. Una mica Cap Verd, no? Bé, no sé. Brasil està jugant molt, això. Es nota que està Ancelotti, eh?
1: Sí, també. Sí, ostres, sí.
0: No. Aquella canarinha alegre no la veig. No. La veig.
1: Porra?
0: Va, fem porra. Voleu fer porra?
3: D'Espanya a Uruguai?
1: Sí.
0: Què?
2: 1-0, perd Uruguai.
1: Vale.
2: Jo què sé, per dir alguna
3: cosa. 1-3 guanya Uruguai.
0: 1-3 guanya Uruguai, molt bé.
3: Sí.
1: Vale.
0: Uruguai 1-3, apuntes tu.
2: Perd Uruguai.
0: 2-0, gols de Lamine i...
2: Tant no m'endemanis a mi, eh?
4: No ho sé, ja em perdo, però...
1: Jo també dic 2-0.
0: Jo 1-3.
1: I jo crec que marcaran... Doblet Oyarzabal.
0: Sí, Oyarzabal està en modo Maradona, eh?
1: Sí, jo doblet Oyarzabal.
0: Bé, abans de la Vanessa Hogarth, acabem amb les declaracions d'un futbolista que s'han fet virals després de respondre sense embuts a una pregunta de Marc Giró sobre la presència de futbolistes gais en el futbol professional.
1: I de qui hem de parlar? Del millor, que és l'Héctor Bellerín. M'encanta. El Marc Giró li va preguntar directament si hi havia molts mariquites al futbol i el Bellerín va respondre que ell no n'ha conegut mai cap obertament, però va dir que el problema no és que no existeixin, sinó que molts abandonen abans d'arribar a l'elit. Escoltem-ho, perquè el Marc Giró també va compartir la seva opinió.
5: ¿Hay mucho mariquita en el fútbol? ¿El fútbol?
6: A día de hoy yo creo que no.
5: ¿En serio?
6: En serio, en serio. Es una pregunta que me hacen muchísimo. Yo no he conocido a nadie. Lo que pasa es que una vez hablé con un antropólogo y me dijo, bueno, es que a lo largo de... Bueno, cuando los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías... cada año se van saliendo porque son espacios que no son seguros, o sea, en un vestuario de infantiles, de cadetes...
5: O sea, el fútbol expulsa a mariquita.
6: Sí, sí.
5: Es que, claro, ahora lo entiendo todo, porque yo iba para futbolista y me he quedado en presentadora. De... Es que yo iba...
1: El fútbol expulsa al mariquita, m'agrada molt.
0: Marc Giró, yo iba para futbolista.
1: Sí. És bo quan diu l'Héctor que va parlar-ho a un antropòleg. Clar, li
3: té un dejet, aquest tio.
0: Roger, per què, Roger?
1: És el millor.
3: Bueno, és com un... No sé.
2: Com un nombre revisat.
3: És un de construït.
0: Pot ser que es noti massa
2: postureig. He llegit o he vist. He parlat amb un antropòleg.
0: Ja. És molt així, el
2: Però pot ser que sí, no hi ha idea. No sé. Però si ens hem de posar
3: podria
2: allò...
3: Ser, podria ser. Però jo és com que no me l'acabo de creure.
2: No he parlat mai amb cap antropòleg.
3: Potser és veritat, però...
0: Passa el mateix, sí.
1: Jo crec que està bé que es vegi així. És a dir, hi ha tant
2: de borrego.
1: L'altra banda del futbol és tan exagerada, o sigui, hi ha tant masclisme integrat dins el futbol i tant home de Cromanyó, no sé com dir-ho, i tant unga-unga, que està bé que hi hagi una persona així, encara que es noti que sigui un paper, no sé com dir-ho, saps? Sí. A part d'això, també hi ha hagut moltes reaccions, evidentment, a aquest comentari de l'Héctor Bellerín, però, a més, s'ha tornat a mostrar a favor de Palestina, com ja havia fet diverses vegades, i també hi ha hagut

0: reaccions a les xarxes.
1: Sí, Héctor Bellerín, Palestina. sempre compromès.
2: Sí, señor. Bueno, tú te has posicionado, ¿no? Con lo de...
3: Me he posicionado.
2: Te has posicionado en contra del genocidio,
3: sí,
2: claro.
3: Sí, y sobre todo porque creo que...
2: Perdona, yo también me he posicionado en contra,
3: ¿tú también?
2: Del, claro, en contra del genocidio. Lo digo porque, por acompañarte en esto, por
3: gracias,
2: supuesto, caballero.
3: Gracias.
2: Sí, sí.
3: Sí, sobre todo porque creía que bueno, dentro del fútbol se hicieron muchas cosas con la guerra de Ucrania. Uh-huh. O sea, cuando pasó la guerra de Ucrania, de repente se empezaron a poner banderitas en los marcadores, se empezaron a hacer como... bueno, un montón de cosas en los estadios y aquí en España con el conflicto en Palestina, bueno, con el genocidio en Palestina, hizo algo el Athletic de Bilbao cuando ya era imposible ya no posicionarse, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más fuimos dos otra vez... Alzando la voz y quedándonos un poquito solos y demandando que, bueno, que desde las organizaciones y desde la plataforma que tiene el fútbol es brutal. O sea, el FIFA tú no lo conoces, pero el resto de gente sabe lo que es el FIFA.
2: Sí, sí, sí,
3: es una plataforma brutal para de verdad hacer el bien, ¿no? Y mandar mensajes positivos y al final, bueno, todos sabemos...
0: Doncs això, Héctor Bellerín, que ha tornat a ser polèmic una vegada més i que s'ha mostrat a favor de Palestina, com ja havia fet diverses vegades, i també ha parlat de Lamine Yamal, de quan va agafar Lamine Yamal la bandera de Palestina durant la rua del Barça. Ho recordem, que va ser un moment que va crear molt d'atenció, ha dit, ostres, Lamine també ho va fer.
1: Doncs els virals d'avui escalfadets, eh?
0: És el que hi ha.
1: I el que queda, de programa. Quan són 2:15, de seguida arriba la nostra experta en premsa del cor i els salsejos que més ens agraden, la Vanessa Hogarth i les seves exclusives. Però abans, bé, molt pendents d'aquest incendi de Tiana, el que dèiem, hi ha un detingut i confinen 4 poblacions. A més de Tiana, els bombers han demanat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. En uns minutets actualitzem aquesta informació i també, evidentment, amb la mirada, el cor, l'ànima posada a Veneçuela en aquesta recerca de desapareguts. De moment, almenys 235 morts i més de 4.300 ferits. Bé, a Vanessa Hogarth, va, el Xavi Fornia.
4: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
1: Hola, Vanessa, què tal? Com estàs? Bona tarda.
5: Hola, molt bon dia.
1: Què tal?
5: Bueno, estic
1: bon
5: encantada.
1: Migdia.
5: Sí, és, bon dia, és molt graciós, perquè per mi, ja. Com que fa bon temps, hi ha sol, i jo per mi tot és dia, perquè es fa de nit, eh?
1: Sí, sí, sí. Vanessa, et presento a 3 alumnes de l'Escola de Comunicació Radiofònics.
5: Ah, que guai. Escolta, m'han parlat tan bé i conec tanta gent d'allà que ho fa tan bé. O sigui, us ensenyen superbé i vosaltres sou molt cracs, també.
1: Són molt bons. Són,
5: sí, sí, sí.
1: Un regal.
5: Doncs mira, jo m'estava bevent l'aigua d'aquest noi.
1: De l'Estanis.
0: Ha sigut boníssim aquest confiança absoluta.
1: Estanis, t'has quedat sense aigua, no?
6: No, la tinc aquí, però jo pensava, dic, l'agafo, l'aparto abans que hi hagi una confusió, però és l'aguda i jo no ho he vist.
5: Ja
6: l'agut,
5: jo estava refrescant-me aquí tan feliç.
1: El Roger i la Llas.
5: Ah, doncs molt de gust.
6: Molt de gust.
5: I tant. Doncs mira, ara us explicarem cosetes del cor, perquè tan joves igual no saben qui és en Obregón.
0: Escolta, jo no sé què. Tan joves, eh?
5: Bueno, els veig bastant joves, com tu. Us sento jove, eh?
0: Jo no em considero tan jove.
5: Bueno,
0: a veure, què estem discutint? Què és jove?
1: És transversal, clar, que és jove.
5: Clar.
1: Tu ets jove, Vanessa.
5: Jo també soc jove.
1: Home,
0: doncs ja està.
5: Encara em queda per ser jove, sí, és veritat. Jo m'hi sento, i ho som. Mira, parlem de l'en Obregón. I llavors, l'en Obregón porta des del 1985 ben posats en biquini o en banyador, amb triquini, amb el que estigui de moda.
1: Mític posado veraniego d'en Obregón,
5: que
1: els darrers anys ho ha fet o no? Perquè jo ja vaig perdre fa temps.
5: Sí, no, i t'explico, va estar 2 anys que no ho va fer, el 2021, degut a la mort del seu fill, que va passar un dol i no estava per fer posats estiuencs. Però ho va tornar a recapitular i ho va fer amb la seva filla neta, Anita, perquè, clar, ella és... ella és legalment neta, però ja la té com una filla. Bueno, és una cosa una miqueta estranya. Però, en fi, que els últims anys va fer els posats amb ella quan era un bebè, també la va fer, bueno, els 3 últims anys es posaven amb el banyador a conjunt, la gent la va criticar molt, i ara aquest any ens ha sorprès que torna a fer posat, però ens diu que el farà sola. I a sobre ens diu una miqueta els damets, com que us penseu que li veureu més la cara? Doncs no. I dic, bueno, la que l'ensenyava era ella, no nosaltres, eh? Vull dir, clar, si la posaven en portada de Lola, doncs pues tothom no la veia, no era culpa nostra, però veia i ho diu d'aquesta manera. Ella és molt simpàtica.

0: A ver, os doy una primicia. Hay posado y no lo podéis ni imaginar. Es que no lo podéis ni imaginar.
1: Pero acompañada, Ana.
0: No. Ya sabes que con mi niña nada. Yo desde que cumplió 3 años, lo dije y lo mantengo a rajatabla. Mi niña no saldrá en ninguna parte. Si sale alguna vez en mi Instagram, le pongo su corazón en la cara. Pero la carita de mi niña ya no la vuelve a ver nadie. Y el posado lo veréis en breve.
2: Què us sembla? És molt
3: quan diu, quan diu això, us sorprendereu. Què vol dir? Que s'ha canviat alguna cosa, no? S'ha operat alguna
2: cosa? Jo crec que no. Ella s'ha canviat. Ja, tot el que s'havia de canviar, ja s'ha canviat. Jo crec
4: això s'ha d'anar renovant o no?
3: Clar, sí. M'imagino que sí.
2: Jo crec que igual la trobem a, no sé on el farà, però en un lloc com molt... Perquè ella és ella i llavors es posarà molt guapa, com sempre, i ho farà en un lloc molt especial. Sempre ho feia a Mallorca. No sé, jo crec que serà més el lloc i el conjunt.
3: Però que sou tipo en banyador o vestida elegant?
5: Bikini.
3: No, no, bikini, tipo destape. Súper de modé, no? I això continua fent cada any des del 85?
2: Sí. Però dic una cosa, és un divertimento per tothom. Que tothom té molt respecte, però fem molt catxo. O sigui, és com un moment molt esperat. I et dic una cosa, que mira, hi ha moltes coses criticables i avui no entrem en això perquè ha tingut moltes polèmiques últimament, ja ho sabeu. Però sí que entrem, que l'únic fet que jo no veig criticable és que la tia, que té 70 i pico d'anys, es posi amb el seu bikini davant de tothom, doncs, i a sobre està ben guapa.
4: Totalment.
2: 71 anys té, molt
3: i
2: bé.
3: I tot i que no ho
2: estigui... Ho ha la Maria, que li he demanat a l'entrar. 71 anys. Perquè, clar, és que passa que jo tenia molt el cap...
5: Vanessa, i els números.
2: Clar, i els números. Mira, aquí ja tinc les edats. De l'Anna Mela, 29. Carlos Alcaraz, 23.
4: És un running gag.
5: Té la meva edat, l'Anna.
4: D'aquesta temporada és un running gag que Vanessa Hogarth i els números... Doncs bé, és una relació especial.
2: Clar,
4: pot ser 29 o 109.
5: L'entenem.
2: No, totalment. No tant és. Com, mentre estigui guapa com la Nobregón, és igual la que tingui.
4: Però 71 anys...
2: Està estupenda.
4: Està estupenda.
5: És meravellosa.
2: I et dic una cosa, i jo l'he entrevistat amb ella, i és, o sigui, jo abans d'entrevistar-la em caia una mica regolint, sí, però l'entrevistar-la és que se'm va guanyar, dic, soc fàcil jo, però és que va ser molt simpàtica. I és la veritat, no es pot dir res més. L'altre ja és un altre tema, que ja, bueno, un altre dia el tocarem si cal, però de moment ja està per cadet. Però a mi em fa gràcia que ella diu, ja sabes jo que a mi niña no la saco, home... Com que ja sabes? Va dir mil cops, ha dit, no la trauré més, i portada de Nadal. No la trauré més, portada d'aniversari.
4: Ja.
2: Bueno, jo crec que a la comunió i... Tot això ho anirem veient, eh?
3: Perquè
2: però, bueno.
3: Cadascun d'aquests els cobra, no?
2: Sí, clar.
3: Quan torna a sortir la nena és que ha de fer caixa.
2: Perquè tinc una cosa... Sí, però no? Tinc una cosa
3: li
2: que...
3: Li treu el cor, quan s'ha de fer caixa, se'n va...
2: Que la gent ho compra. Vull dir, clar, la gent compra la revista, li paguen perquè ho ven bé.
4: I això va al compte corrent de la nena, no? Que quan tingui 18 anys...
3: Sí, segur.
2: Mira.
4: Sí, no? Home.
2: Et dic una cosa, això és interessant. Perquè també l'han criticat perquè molts cops ha dit que això seria per la... Bueno, per la nena no, sinó per la fundació que porta el nom del seu fill, a l'Slekio, i que bueno, està destinada a buscar i a investigar pel càncer, no? I llavors, és veritat que diu que tot el que ha fet amb la nena és per aquesta fundació. Mm. I llavors, ja, si ho fa sola, suposo que serà per ella.
4: Ja parlarem.
2: Perquè ella també, clar, porta una vida molt alt que vol conservar, i encara que la gent digui és que és molt rica, bueno, sí, però és que els diners se'n van molt ràpid.
4: Oh, i tant, i aquest nivell de vida ja saps que perquè això ho crema tot.
5: Vanessa, una exclusiva d'aquest estil, que poden ser 50, 60, 100.000?
2: 50, 60. Què?
5: Veus? Ja m'ho imaginava.
4: Ah, sí? 50.000 euros.
2: Va baixar molt,
5: jo pensava de 50 cap a un.
4: Abans era molt més.
2: Sí, molt més. Mira, l'última fotografia que va ser pagada superbé, perquè ara els preus són uns altres, per això, però la Nobregón ven bé i ven a lo grande, va ser la d'Isabel Pantoja, que va sortir en una platja amb banyador blau, imitant una mica una posa de la Lady Di. I ja li van pagar 50.000 euros. Jo et dic una cosa, això ja és... Bueno, és que un dia em denunciaran i em faran una demanda. No. Això són els que declaren. Però potser si paguen algun més... No, això és broma, eh? Això, avui en dia, com que està tan de moda això, dic, no sé jo, si serà el número exacte.
3: En culo salgo, si me pagas.
4: De
3: verdad, jo, lo que haga falta.
2: I li diem, guapa, i ella, venga.
3: Venga.
4: Perquè una revista del cor... I te
3: Macarena, o Vivo.
4: 3 euros... Val, una revista del cor.
2: Sí, també ha pujat
3: a totes les perruqueries n'hi ha.
2: Les revistes pugen...
4: Quantes unitats poden vendre en una setmana?
2: Depèn de la revista.
4: Clar, però un portadón, una exclusiva bèstia, que parla 100.000, potser?
2: Sí, 130.000, inclús.
4: Mira, posem 120.000.
2: Val, vinga, va.
6: Depèn de les consultes de dentista.
5: això també va pel tema publicitat, eh? Hi ha molta publicitat a les portades del cor.
2: Com que hi ha poc diners... Abans hi havia totes les... Dentista, perruqueria... Estaven totes les revistes, però...

0: hi ha l'Ola i lectures.
1: I te'n trobes una de fa 5 mesos.
2: Lectures soles, sí.
0: Sí, també passa. Te'n trobes
1: una de fa mig any, que sí, això a mi no m'agrada.
0: Això és horrorós. No.
2: Però un cop això... que vas a la perruqueria, ja, ara el xisme ja... al dia.
1: Exacte, exacte. Exacte.
3: I si no està, ho trobes a faltar, eh?
2: Sí, sí,
0: no, és part de... I demanes la wifi.
2: Sí, sí.
0: Per connectar-se.
3: Vanessa, han trencat Anna Mena i Òscar Casas?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: pots,
0: sí,
3: però sí, una sí, de les parelles sí, del moment.
0: Sí,
3: o...
0: sí, sí, sí, sí. I et dic una... Bueno, sí, sí, portaven... No han arribat a 2 anys, però han trencat. Diuen que tenen una bona relació. A veure, fa molt poc, no fa ni un mes.
3: Ja.
0: Et dic una cosa, no sé quina relació tindran. Jo espero que bona, perquè tots dos són molt macos. I... Però, clar, ara mateix, doncs, estupenda, no la deuen tenir, la
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, va venir fa un mes aquí l'Òscar Casas i el Xavi li va preguntar ja. per l'Anna i ell estava, bueno, enamoradíssim. O va fer-ho veure, no sé.
3: Vam tenir una conversa a la porta sí. de la ràdio, una estoneta tranquil·la parlant, i li vaig dir, dona-li records a l'Anna, que fa temps que no ens veiem, perquè amb l'Anna Mena hem tingut molts moments junts i durant molts anys a Madrid i li tinc molt de carinyo, l'estimo molt. I dona-li un petó, diu, ostres, Anna. I vam començar a parlar de l'Anna, de la seva parella, sí. l'Anna Mena. I és que només sortien paraules precioses, Maria,
0: sí, sí,
3: que
0: sí.
3: si s'esforça tant, que si és una persona increïble, que si és supergenerosa. Estava enamoradíssim.
0: Ja, ja, ja.
3: Però fa més i mig.
1: Pues imagines sí. que ja estaven a punt de deixar-ho, Xavi.
3: Home, jo he vist una promo d'una pel·lícula de Disney, em sembla que era d'Aitana i Miguel Bernardo.
1: Estaven separats,
3: que ja havien sí. trencat, no ho sabia ningú, sí, i va sí, ser la promo sí. més tensa de la història.
0: Sí, estaven tensíssims, ells
3: però
0: no.
3: Això...
0: Ells parlava bé d'ella, l'Òscar Casas estava amable, però... Clar, jo tinc una cosa, que també diu molt de l'Òscar, perquè clar, que tenia que fer si no estava amb ells dos? Dir que no és treballadora i que és una estúpida? Doncs pues no, clar, perquè sí, clar, no. la pobra pues, és treballadora, segurament és estupenda, i llavors, encara que tinguin les seves redecilles personals, que com tota relació, pues, que al final són molt joves i s'acaba, pues, és un senyor, és com hauria de ser tothom, i dir, pues, si encara no s'ha fet pública o estan malament, no treu que aquesta noia és estupenda.
1: I ja té llavors, nova il·lusió, l'Anna Mena.
0: Té una il·lusió. Bueno, a veure, és que és una persona, és el Carlos Alcaraz, eh? 23 anys, aquí apuntadíssim. Ella, 29. El Carlos Alcaraz se'ls va relacionar ja fa uns anys, també, el 2023, se'ls va veure a 2 trofeus, el trofeu de Madrid, a l'Open, i el Conde de Godó, que ella anava a veure, estava molt carinyosa, estaven en una relació d'amistat, llavors es van esfumar.
3: Amistat.
0: Va ser com una relació, no la van confirmar, però hi va haver un... un intercanvi d'alegria. Però que no va ser només d'un dia, flor d'un dia, va durar uns mesos, però no ho van anunciar. I llavors ara ha sigut a Marbella, aquest cop ha sigut de pàdel, que també els han vist doncs, molt xerrant, molt pendents, molta sonrisita, molt... Aquí ja, o sigui, no ho podem confirmar, però aquí això torna a fer una mica xup-xup.
3: Sí, eh?
0: Sí.
1: Pàdel, eh? Anar-te'n a jugar a pàdel amb Carlos Alcaraz, ojo, eh? Vull dir...
0: Bueno, ella estava veient-lo, eh?
1: Ah, sí, pensava sí, que jugaven sí. l'una amb l'altra.
0: No, home,
1: jo
0: això...
1: No,
3: llavors
1: bé.
3: Estan mega junts. Home,
2: si estàs mirant algú jugant a pàdel.
3: Ah, mira, no?
2: Vaya inversió.
3: Passar-te un partit de pàdel.
1: No vas amb amics a jugar a pàdel,
0: vaya
1: tu?
0: Profe,
3: clar,
0: no?
3: Sí.
0: Això està sí. bé. Això
3: amics,
0: bé.
3: Eh?
0: Això està molt bé, enamorar-se del seu professor de pàdel.
3: És molt habitual.
0: És molt romàntic.
1: Home, és el millor sí. professor del món.
3: Entre l'entrenador personal i el profe de pàdel, no? Són, serien les dues figures ara
0: sí,
3: mateix.
0: Sí, totalment, no? totalment.
3: I que trenquen escolta, més famílies.
0: Jo els veig bé. Com els veieu vosaltres, aquests? Què us agrada més, l'Òscar o el Pablo?
2: El Pablo
0: jo
2: conec
0: a
2: Carlos.
1: No, és que no
2: li poso cap.
1: Carlos.
3: El Pablo.
0: Ai, el Pablo. Veus, jo ja li dic Pablo.
3: Vale. Jo havia col·lapsat, eh?
1: A
3: veure, jo crec que Anna i Òscar calaven molt bé. Ara, jo què sé, després a casa, no sé com...
1: Físicament, estem parlant de guapos, és més guapo l'Òscar Casas. Ara, sí. Si li agrada més a l'Anna l'un o l'altre, això ja no ho sabem.
3: Passa que amb el Carlos Alcaraz ha viatjat, eh? Toca...
1: Sí, sí, això sí.
3: I ja adaptar-te una miqueta als viatges i ell a ella, perquè ella també té gires i...
0: Això és el que et volia dir, que l'excusa que han donat els familiars propers de la ruptura, que això és molt fort, això és que em sembla una excusa tan gran, que diuen no, és que han tallat per exigències dels guions de la feina, que dius, home, saps? Perquè tenen, diu que ell està rodant una pel·lícula que dirigirà, això està bé, perquè si se sap també una mica de promo, el seu germà...
3: Ah, que guai.
1: Sí, ens ho va dir.
3: És veritat, que ens ho va explicar.
0: El Pablo.
3: Pablo Casas. Los...
0: Pablo Casas.
3: Germà que no coneix ningú.
0: No, llavors, clar, dius, home, com pots... I ja que segueix amb la seva gira i música i èxits, a veure, digues per desavinences, no diguis, però per l'agenda no és, home, si han estat quasi 2 anys, l'agenda, doncs, home, tothom té l'agenda que té i la dona no té per què acompanyar-lo
3: sí.
0: a viatjar
3: però
0: bé.
3: Però si les coses ja no van bé, aquestes agendes no ajuden, eh? Ho dic perquè tothom, Niki, Nicole i la minya, mal dic. Jo vaig dir, això no durarà 3 mesos.
0: Ja.
3: Impossible.
0: Però què vols dir? Que igual, no ella,
3: que
0: però
3: no
0: un
3: hi ha
0: dels
3: temps
0: dos...
3: De qualitat.

0: veritat, amb, aquesta, amb aquestes figures, és que si no viuen... o un s'adapta a l'altre o l'altre a un. O
1: sigui, i qui s'adapta?
0: Ah, això ja...
1: Això passa.
0: Mira, quan va passar amb Shakira i Piqué, va passar. Sí, que ella es va adaptar.
1: Sí, i després ho tenia dintre.
2: El que va passar és que va triar malament de bones a primeres. Però ja tenia un historial, vale, d'home, de fill del president, també. Sí. Elige mal.
0: I va enganxar més la
2: Shakira,
0: no? Muy
2: reina, però elige mal, sí.
1: No, sí, sí, sí. La veritat que...
3: Jo és que si parlem de Piqué i Shakira, tinc un popular opinion. A mi, que, a mi la Shakira no em cau bé.
4: Però és, a mi tampoc.
3: És que no m'agrada. Gràcies.
2: Roger, gràcies. A mi va ser la gesta de la meva adolescència.
3: Ho sento.
2: Clar, quan Shakira naixia allà, no era la Shakira que és ara.
1: No, és una altra. Jo soc de la Shakira d'abans.
2: Clar, la de la morena.
1: La servizó de la banderia.
2: Jo abans,
3: clar. Aquest disc és boníssim.
1: Aquest és boníssim.
2: A mi aquella no m'agradava.
1: I a mi em deien, t'assembles a la Shakira quan anava pel Roja. I jo, gràcies. Ara no, ara és veritat, sí.
0: Jo sóc de la bruixa del balcó de la casa de Piqué i Shakira, mirant a casa de la sogra.
3: Sempre li agrairem sóc de la bruixa a Marc Leirado aquella foto.
1: Que va ser tremendo, va ser tremendo.
0: I més trencaments amorosos, Victoria Federica, què ha passat?
1: Sí, sí, però mira, Victoria Federica és bastant divertit. Mira, ella ara està amb Jorge Naval Potro, que té un nom estupendo.
3: Ella és amb... Potro.
1: Sí, sí, sí. Naval Potro va junt.
3: Ah, Naval Potro.
1: Sí, sí, Naval Potro. Llavors, aquest home... Sí, sí. Aquest home és un noi que té... O sigui, pues, té 25 anys. No, quants anys té? Busca'm. Busca'm quants anys té.
0: No falla.
1: Mira, mira, mira.
0: No falla, Vanessa.
1: Mira, dic una cosa. Lo important és que me deixo 97.
2: Ah. Vale, això ostres, també. Ja, això ja estem. Ja
0: comencem. Sí, és una bata.
1: Ja està. I és ric, ell és ric.
2: Fill d'algú. Bueno.
1: D'empresaris. 25. Veus? Ho he dit bé.
0: Ho has dit molt bé, veus?
1: Però ja així m'assegurava, perquè ho he dit de memòria i dic, ui, ui, ui, la memòria. Llavors, de la Vanessa.
0: Aquest senyor, el Potro Salvaje, estava amb la Victoria
1: Federica. Està.
0: Ah, està.
3: Super Cayetanos, tots els nòvios de Victoria Federica.
0: Què esperaves? Que busqués un de la CUP? No crec, eh?
2: Però, ui, que poco encanto, no?
1: Està amb aquest noi, sí. Ja l'ha presentat al seu pare, al seu avi, el rei emèrit, que està a Abu Dhabi, el va portar a Abu Dhabi per presentar-li. Llavors, ja el coneixen tots i tot això molt, molt seriós. Però abans, el primer nòvio que va tenir era el Jorge Bárcenas, que no té res a veure amb els Bárcenas.
0: No?
1: Perquè a més conec, no tothom es pensa que sí, però jo conec l'oncle d'aquest noi, que porta una agència de comunicació molt bona, i em va dir que fuerte que mi sobrino, que està con la Victoria Federica, i diu, ja sé que duran dos dies perquè són molt joves, però em sembla fascinant, era en plan, no ho puc creure, no?
3: Sí, que van durar dos dies, no? Sí,
1: van durar dos dies, però era DJ i van ser molt amics, van tallar, van estar també quasi un parell d'anys, i ell, o sigui, després van continuar amistat perquè, bueno, tampoc tenia una relació superintensa, però ell és molt carinyós, mai va parlar malament d'ella, es va portar molt bé i han continuat amics. Llavors, què ha passat ara? Que han trencat l'amistat, Xavi, el que et volia dir. La ruptura és d'amistat. Llavors, resulta que aquest, el Jorge Bárcenas, va anar al show del Juan Dávila, que puja la gent i els fa trucar a exnòvios, exparelles, o a l'amiga.
0: Ah,
1: o
0: sí, home, que s'ha fet molt famosa,
1: Juan Dávila, sí, sí. Pues va pujar i el va raptar a trucar a la ex, que era Victoria Federica.
0: Ostres, quin compromís.
1: I va trucar. I es va posar la Victoria.
3: Mira,
1: tenim.
3: Mira, a veure. Tenim.
5: ¿Esta de quién es hija?
6: De la infanta Elena.
5: O sea, de Marichalar.
6: Sí.
5: Victoria.
7: Hola.
8: Hola.
7: Hola.
8: Hola. ¿Qué tal?
7: Bien, ¿y tú?
8: Muy bien. Aquí.
7: Aquí
8: está pasándolo bien.
7: ¿Qué?
8: Te echo de menos un poco.
0: I va penjar.
1: I va penjar. O sigui, li va, i a més ella, amb la broma, com que veu que ella s'ho pren raro, li diu, i què? I diu que soy Jorge, i diu, bueno, i què? I li diu, que te echo un poquito de menos, perquè no sabia què dir-li per arreglar una mica. I l'altra, clar, sent que la gent aplau. I a més, jo crec que, bueno, ella, després d'això, a part de penjar, ells van tornar a trucar, va saltar el contestador, ja no van poder fer res més, però llavors resulta que, o sigui, aquesta noia l'ha esborrat de totes les redes socials que té, que eren amics, ja se seguien.
3: Després de la trucada, eh?
1: L'ha esborrat de tot arreu. Jo em penso que ella no sap què era el show del Juan Dávila, perquè és molt graciós i fa trucar als ex. I jo crec que s'havia pensat que s'estaven rient d'ell. Igual pensava que estava en un programa de Telecinco, del Precio, què sé, d'aquests de la nit del cor, i que l'estava venent. Clar, era una trucada, era una broma.

0: i potser això s'arregli, no? Vull dir, ha de quedar així, però no una sé. Broma simpàtica.
1: No sé, un poco tonto si el nano, tant, també.
2: Ja, si s'enfada tant és que no eren tan amics.
1: Ja, potser també,
0: però al contrari, perquè si no sou molt amics, és com... aquest truc i no t'enfades.
2: T'és igual, t'és
0: no?
2: igual.
0: Sí, igual. Sí. Però sa, jo crec que es pensava que era com una traïció, que es pensava que era més gros la història. No ho sé, a mi m'ha sabut greu perquè dic, home, doncs eren amics i ell és supercarinyós. És molt divertit, i la veritat no es pot dir una altra cosa. Que mira, tenim les decles...
3: Ha parlat del, després.
0: Tenim les decles del Bárcena, sí.
1: Mira, a veure...
4: Bueno, yo creo que es una etapa que de mi vida que ya se cerró. Creo que cada uno ha hecho su vida y su camino como cualquier pareja normal. Y pues eso, respeto siempre, educación, los valores que me han enseñado y... Ya bueno, creo que al final es una cosa que no se tiene que sacar de contexto, es un humorista, creo que también tú cuando subes ahí estás un poco nervioso, no sabes muy bien cómo reaccionar y a lo mejor seguramente no sería la decisión más acertada, pero es una cosa que en el momento no piensas, estás nervioso y pues oye, yo ya... Bueno, yo eso ya son cosas nuestras, lo que es lo que pasará y tal. Pero eso, yo de cara a lo que vio la gente, si alguien piensa que yo soy así o que alguna vez he utilizado algo de ella para hacer jamás, creo que eso lo sabe todo el mundo, que siempre me he quedado mantenido al margen y nada, pues cosas que pasan que, como diría el TikTok último este de si me borraran la memoria, ¿no? Que no desapareciera, pues ojalá, pero bueno, ya está hecho.
5: ¿Y ahora estás abierto al amor?
4: Sí, ahora estoy ilusionado. Bueno, pues llevamos ya unos meses conociéndonos y ahora muy contento.
6: Bé, és el senyor Bárcenas, que no és dels Bárcenas de...
0: Sí.
1: Que també té parella, diu.
0: Sí, sí, té. I ara ja, clar, el pobre ja és medio famoso per això, i ara ja volen saber què tal amb la parella d'ara. I diu, no, déjala, que ja no té, déjala tranquil·la, que encara es quedarà sense nòvia.
6: Que ho voleu tot,
0: Ho volem tot.
6: Sou...
0: Tot, clar, aquest noi... I mira que aquest noi... Clar, el d'ara mateix, 97, el Naval Potro. Però aquest noi és petitó, però és que és veritat que és com simpàtic.
6: Connectem en directe amb Tiana perquè podem escoltar ja a Pep Colas, el cap d'intervenció dels bombers, està parlant.
7: No us puc parlar de l'extensió encara, però voltarà aproximadament les 6, entre 6, 8, 10 hectàrees. Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona i la situació va clarament a millor ara mateix.
8: Hi ha hagut un detingut? Heu trobat indicis de que ha estat un foc provocat a diferents fronts?
7: No tinc cap informació jo sobre això. No us ho puc dir. No tinc ni idea. No.
6: Una informació que estava circulant fins fa minuts, que hi havia un detingut.
7: Tenim un... Ara mateix estem treballant amb 15 vehicles d'aigua. Ens està col·laborant amb nosaltres ADFs. Estan col·laborant també bombers de Barcelona amb nosaltres. Hi ha uns 120 efectius treballant a la zona i torno a repetir, amb això ho tindrem estabilitzat en no gaire estona.
9: Sí, estarà estabilitzat en no gaire estona, hi ha 16.000 persones confinades.
6: Estem escoltant en directe el Pep Colas,
7: nosaltres hem passat ja la notificació a Protecció Civil perquè tot el confinament des d'aquell lloc on estem ara, del poliesportiu, cap a mar, per entendre'ns, tot això es pot aixecar. Només es mantingui actiu aquelles parts de territori que toquen directament el perímetre de l'incendi. I tot i així, repeteixo, en no gaire estona, això també es podria aixecar.
9: Per tant, aquests municipis, quins serien els que alliberareu la seva economia? Quina és la percepció
7: de l'altre? Doncs la part de Montornès, la part del Vallès, de la Carena cap al Vallès, això encara ho mantenim. I deixa d'estar a l'altra part, la que va cap a mar, diguem.
8: El foc ha començat en un sol punt o diferents?
7: Nosaltres... A l'arribar hem vist clarament tres punts, tres columnes que s'aixecaven a una diferència bastant important d'uns 200.

0: metres aproximadament. Però això és el que hem vist i això és el que podem dir. No puc opinar sobre aquest assumpte.
1: No consta afectació
0: ara mateix
1: habitatges ni persones.
0: Una part activa, una petita part activa al flanc esquerre, que si esteu veient els helicòpters ara, estan fent que baixi la seva intensitat i després el rematarem per sota a peu, com fem sempre.
1: La informació en directe a última hora d'aquest incendi de Tiana. Està parlant el cap d'intervenció dels bombers, Pep Colàs.
0: Exacte, exacte. La marinada ens va empenyir cap a la dreta, per entendre'ns. Hem tingut la fortuna més que en aquesta part dreta, els dos terços superiors d'aquest flanc, hi ha uns camps de vinyes molt grans i allà s'ha aturat o ha frenat moltíssim la intensitat.
2: Podria repetir el nombre d'hectàrees?
0: El nombre d'hectàrees no... Jo les puc repetir, però no... Realment no ho tenim clar, no ho hem perimetrat. És a dir, però compteu això entre 10, unes 10 hectàrees, una cosa així. D'aquest ordre de magnitud, però no ho preneu al peu de la lletra perquè no hem fet el compte encara.
1: Es parlava fa un parell d'hores de 25 hectàrees afectades, ara el Pep Colàs diu 10, més o menys.
0: Jo no tinc cap informació sobre això, cap ni una. Pregunteu a Mossos o qui, no, ni idea.
3: I confinament, s'aixeca el confinament d'aquest?
0: Sí, crec que ho hem dit abans, eh? Aixequem... Vale, sí, aixequem d'aquí cap al Vallès, diguem, per entendre's, i desconfinem aquesta d'aquí cap a mar.
4: Una miqueta de servei públic, ens deien els veïns que estaven remullant jardins i de més, no sé si és aconsellable, si no...
0: Bé, si algú té l'oportunitat de fer-ho, és evident que va millor. Ara, no, ja us dic, no hi ha afectat cap habitatge fins ara i encara menys d'aquí en endavant, vaja.
1: Doncs aquesta és l'última hora de l'incendi de Tiana, en paraules del Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers.
5: Recordem que els Mossos ja estan... Els Mossos sí que han detingut a una persona. El cap d'intervenció deia que no en tenia constància, però ho ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquest incendi que crema a Tiana, al Maresme, des d'aproximadament a les 10:45. Els bombers ja estan treballant des d'aquesta hora. Com ha dit el cap d'intervenció, ara ho hem sentit, no consta afectació cap habitatge. La situació està millor perquè està encerclat. Tenen l'incendi encerclat en aquesta línia d'aigua, per tant, la situació és favorable, unes 10 hectàrees seria més o menys el que hi hauria afectat i unes 16.000 persones estaven confinades, però com ha dit, doncs bona part ja es podria desconfinar, només continuaria confinada la part del Vallès, la part que continuaria tocant en l'incendi.
1: Bones notícies, llavors. En 3 minuts ampliem aquesta informació, el butlletí de les 2 i, evidentment, encara més a 2:45 amb l'edició migdia. Bé, era una última hora, Vanessa Hogarth, dins d'aquest univers teu tan especial que ens portes els divendres. No sé si vols rematar amb Taylor Swift i Blake Lively, que et dius que tornen a parlar-se.
6: Com us agrada la Taylor Swift i la Blake Lively.
1: Un cop a la setmana hem de parlar de Taylor Swift.
6: Us encanta, a mi també m'encanta, de veritat. Doncs mira, cosetes, la Taylor Swift es casarà el 3 de juliol, val? Amb la seva parella, que és,
1: un futbolista, no?
6: Sí. És futbolista
1: de futbol americà, no?
6: Sí, rugby, anava a dir rugby, però és futbol americà. Sí, és diferent.
5: No,
6: però,
5: no és el mateix, no, no
6: però,
5: diguis això.
6: No, rugby, no, però rugby i futbol americà s'assembla moltíssim.
5: Sí, s'assembla molt, però
6: no és el mateix que s'enfaden.
5: Els americans s'enfadarien molt.
6: No ho sé, perquè jo el meu pare era australià, llavors doncs també era rugby. Allà és rugby. Sí, per això dic ui. Però sí que ho és, sí, de futbol americà.
1: És el Travis Kelce, que juga als Kansas City.
6: Sí, exactament. I llavors, què ha passat? Bueno, es casarà i comento. Pues a la boda, coses interessants, hi hauran de 1.000 a 1.200 convidats.
5: Mare de Déu.
6: Segurament pues es farà es farà a Nova York, però és que deien que es faria en una illa, que l'agafaria només per ella, però es farà en un lloc que el llogaran només per acabar tota aquesta gent. El lloc que serà, hi hauran 20.000 persones.
1: 20.000,
6: diuen que acaben, perquè igual n'hi ha al voltant per mirar-s'ho. Diuen que posaran molt jardí perquè no es pugui veure la boda perquè sigui també exclusiva. Ja veurem què passa. El lloc serà, diuen, és que és una cosa que no s'ha dit, però Poso així com curiositat perquè no està confirmat, però sembla que tot apunta que serà a Madison Square Garden.
5: Ai.
6: I clar, diuen que semblen que es pensen que és allà, no està segur, però es pensen perquè molts jugadors del Kansas City hi han jugat habitacions al voltant d'aquesta zona.
1: Ah,
6: i aquest lloc també diuen que l'han reservat i que no es poden fer esdeveniments, que també feien altres coses, i està reservat per uns quants dies. I l'últim que vull dir, que diuen que ha convidat a la Blake Lively i que és un acte doncs, de començar a fer les paus, que tenien una amistat doncs, troncada per coses ajenes amb elles, alienes, i ara doncs, sembla que això s'ha arreglat.
5: La setmana que ve ens parlaràs d'aquest casament, no? Perquè és el divendres que ve, jo
6: ara, és, o sigui, d'aquí dos dies.
1: Canviem a Nova York, evidentment, i fem connexió en directe amb Vanessa Hogarth.
6: I tant!
1: T'estimem molt, molt, molt, molt. Gràcies,
6: Vanessa. I a vosaltres.
1: Vanessa. Bon cap de setmana.
6: Igualment.
1: Arriba la informació, butlletí de les dues, i seguim aquí perquè arriba Irene de Zumbil a la barrera del so i després les estrenes de cinema.
7: Són les dues. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Comencem pendents de l'evolució de l'incendi declarat aquest migdia entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els bombers de la Generalitat han aconseguit frenar la propagació del foc en una zona de vinyes a la part alta del turó de la Conreria. 36 dotacions, 10 de les quals aèries, i treballen per intentar controlar l'incendi amb diversos focus. Pep Colàs, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat.
0: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia.
8: Segons l'última actualització, el foc ja ha cremat unes 65 hectàrees i la principal preocupació és la proximitat de les flames a la zona urbana. Per aquest motiu s'ha ordenat el confinament dels veïns de Tiana, Sant Fos de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, així com la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria. Protecció Civil també ha enviat un missatge d'alert als mòbils de les persones que es troben a la zona. L'Ajuntament de Tiana ha restringit l'accés a la zona del poliesportiu. Els Mossos d'Esquadra també han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen del foc, segons han confirmat fonts policials, un arrest que s'hauria produït poc després de la seva propagació. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir les causes d'aquest incendi. D'aquí uns minuts ens traslladarem fins a la zona de comandament de bombers, a la zona esportiva de Tiana, per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I Barcelona serà el punt de sortida del Tour de França 2026, un esdeveniment esportiu que se celebrarà del 4 al 26 de juliol. La capital catalana acollirà el gran depart de la 113a edició de la cursa i per primera vegada a Catalunya es realitzaran tres etapes. Una cursa de gran ressò mediàtic que mobilitzarà més de 4.500 efectius de Mossos i policies locals per garantir-ne la seguretat i també la mobilitat. Sergi Bassoles.
9: Sí, perquè la celebració a casa nostra de tres etapes, inclosa la d'inici d'aquest esdeveniment esportiu de primera magnitud, tindrà importants afectacions en la mobilitat. Es tallarà la circulació i el trànsit d'aquelles vies per on transcorre el Tour durant períodes de fins a 4 hores. Carreteres com la Nacional 340, la C31, la C59, la C17 o la P7 es veuran afectades. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tindrem talls que duraran 4 hores en el decurs de les diferents etapes i en els diferents moments, per tant, amb solucions doncs, alternatives.
9: Un Tour de França que tindrà alguns trams per zones properes a espais forestals. I en ple context d'elevat risc d'incendi, Interior diu estar preparat davant hipotètiques eventualitats.
10: Doncs haurem d'anar fent les adaptacions si s'escau necessàries, d'acord, doncs, per exemple, no? Un escenari que passem a pla alfa 4, doncs, perquè la prova es pugui donar amb totes les garanties de seguretat.
9: I per garantir la seguretat, però també la mobilitat, durant aquests tres dies que el Tour de França se celebrarà a Catalunya, Interior mobilitzarà gairebé 4.000 Mossos, als qui s'afegiran efectius de les policies locals dels diferents municipis per on transcorre la cursa.
8: Gràcies, Sergi. Doncs ara sí, com dèiem fa uns moments, anem cap a la zona de comandament de bombers, a la zona esportiva de Tiana, al Maresme, per conèixer l'última hora de l'incendi que s'ha declarat aquest migdia entre Tiana i Montgat. Més detalls, Pau Alemany.
11: Les tasques d'extinció, segons han informat els bombers,

0: Està acordonada per diversos dispositius de policia i de bombers que vigilen el perímetre per evitar l'accés a la zona afectada. Tot després que Protecció Civil hagi enviat un missatge d'alerta als mòbils i que alguns veïns curiosos s'hi han acostat al pont des d'on es veien les flames. També, a més, els Mossos han detingut un home per haver provocat l'incendi forestal.
1: Doncs això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15, quan siguin les 2:15 a l'edició migdia.
2: Ràdio 4.

0: Les 2:05, comencem la segona hora de Xavi Fornia Ràdio 4 amb la Marta Inglés al control, perquè tot soni molt bé, amb el Jaume Tudela també. I bé, què tal, com esteu? Esteu bé, Maria
1: molt
0: García
1: bé.
0: Coll?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Pues bé, ganes de cap de setmana?
1: Sí.
0: Què faràs?
1: Home, què faré? Tranquil·la. De moment, aquesta nit, no sé si em quedaré desperta o no, però podem mig m'adormo i em poso una alarma per veure Espanya, perquè el vull veure segur. I demà al matí tinc gent a casa. Llavors, potser estic una mica zombi.
0: Ja no sé,
1: però com que
0: fer.
1: Estic a casa meva...
0: És que jo no sé què fer, perquè jo tinc demà programa a Ràdio Nacional, però vull veure el partit. És una hora dolentíssima.
1: És horrible. Ara,
0: el partit acaba a les 4 de matinada.
1: Si Espanya...
0: Después duérmete.
1: Sí. Exacte. Si Espanya queda primera de grup, sí que els partits són a més bona hora. Però si queda segona de grup, calceu-vos, perquè tots són a les 2 de la matinada, a les 3, a les 4, a les 5.
0: La liada, eh?
1: De veritat. Esperem quedar primers de grup perquè no hi hagi tanta liada. Perquè totes són a les 9 del vespre, si Espanya queda primera de grup.
0: Bé, ara farem porra. Hola, Irene de Zumbila, què tal?
2: Com esteu?
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Presento a... Mira, han vingut avui, que em fa molta il·lusió a més que estiguin aquí, perquè són molt macos, a 3 alumnes de Radiofònics.
2: Olé.
0: Quan jo els hi vaig donar, els hi vaig fer classe, que són l'Estanis, el Roger i la Jazz.
2: I què, notes, notes, a veure, notes.
0: Només podien venir els que treien un 10. Llavors han vingut els 3 millors.
3: Sí, m'agrada. Mira, de mentides de molt Nesclé. I vull dir, d'il·lusió no, també se'n viu.
0: El bo és que notes no posàvem. Vull dir,
4: un diploma i ja està.
0: I ja, ja jugar, tu.
3: Sí,
2: molt no, bé.
0: És molt pràctic tot i és molt interessant, realment. En fi, tu com estàs?
2: Jo molt bé, estupendament, perquè quan us vinc a veure vol dir que és divendres.
0: Clar.
2: I que més pràcticament és l'hora de dinar, que més tinc gana, vull dir que si voleu ho fem rapidet, això.
0: Que tu vulguis, t'agraïm que hagis esperat uns minutets perquè teníem aquesta última hora de Tiana. Havies d'haver entrat una miqueta abans. Però bé, va, anem amb la barrera del so. Amb la Irene de Zumbila, que de fet, directora i presentadora de la barrera del so. Està ja penjat o no?
2: Cada pregunta... O sigui, cada setmana fas aquesta pregunta i cada setmana el penjo més tard.
0: Però no passa res.
2: Està pràcticament penjat.
0: Direm que en unes hores estarà a RNE Audio.
2: A RNE Audio, però és que avui... Saps què passa, Xavi?
0: Què passa?
2: Que és que avui estrenem secció.
0: Ah. M'ha agradat.
2: Extra, extra, sí, perquè notícia. Avui estrenem secció al Xavi Fornia. Què et sembla estrenar una secció quan pràcticament s'està acabant la temporada?
0: M'encanta.
2: Jo crec que està bastant guai, sí, no? Sí. A més, com sempre, amb aquest catàleg de cançons friquis i horribles, que mira, puja això, que és això. Aquesta cançó es diu Extra, Extra, bàsicament són aquestes cançons que pillo de manera friqui.
0: És una desumbilada històrica.
1: És hipnosi, això?
2: És hipnosi, podria ser hipnosi. Bé, avui, de què anirà la secció? Serà, doncs, d'endevinar com es diuen aquestes cançons i d'on les he tret? No. Però sí que serà una miqueta de concurs i, atenció, poso fins i tot també musiqueta de concurs. Que sí que és una mica com...
3: Tema ral.
2: Entra bé, eh?
0: Tema ral.
3: Aquesta és la...
2: L'ha reconegut ràpid, eh?
0: La Jazz és
3: que se la sento... Que són de bailar totes.
0: La Jazz és sinònim de rebella. O sigui,
2: sembla com al principi, com una cançó així com de concurs, però després ve la meravella aquella.
0: Ah, però no és up and down. Up and down.
2: No.
0: Ah, boníssima. La Vuelta Ciclista 2001 o 2002, no?
2: Sí, sí. És una musiqueta animada que va bé per explicar-vos la mecànica del joc que farem avui. També és una cançoneta una mica xocotxurros, o sigui que no sé on som. Però sí, avui tenim un concurs, estrenem secció i és un concurs, el concurs de On està Wally de la barrera del so. És a dir, tu saps que... Ho juntem tot aquí.
0: És que

0: Tan indie, ets tan indie.
1: A veure, el Wally no és indie.
0: No, no, no, però tot el que surt del teu cap és, tot, és una cosa tan especial.
1: M'encanta, m'encanta que cada setmana em diguis això, veritat, perquè és que em m'identifico molt i així, ho abandero, saps? Sí, o sigui, en cap cas em sembla un...
0: Sí, sí. És que la IA mai podrà copiar Irene de Jumbil. És impossible.
2: És em recordes molt el meu marit quan tenia 16 anys. O sigui, jo el meu marit quan tenia 16 anys no el vaig conèixer perquè jo en tenia 6, però per lo que se m'ha explicat d'ell, no?
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: És veritat. Però si tu també
0: el teu marit és molt Irene.
2: Ah, que sí?
0: El teu
2: és
0: marit
2: que l'Eric és molt indi,
0: tio. És molt artista d'aquesta cosa.
2: És molt indi. Sí, sí. I quan tenia 16 anys anava a la Filmoteca a veure pel·lícules de cinema búlgar, saps? Vull dir...
1: Doncs a veure, avui la secció no serà gaire de Tarkovsky, ja t'ho dic ara. Saps? Vull dir, la cosa va una mica més fresqueta. I és que ja saps que l'Acústicament sempre ens visiten artistes que venen a presentar els seus treballs discogràfics meravellosos, sí. I el que farem serà doncs, que jo us posaré una sèrie de músiques i heu d'endevinar si aquest artista ha participat a la Barrera del So i, per tant, a l'Acústicament. A veure, per entendre'ns, és un ¿Dónde está Wally?, però versió audiolibro, és a dir, mira, una cosa com això.
3: Un hombre con un abrigo marrón, un niño con una trompeta. Una mujer con un caniche blanco. Una mujer con un bolso morado. Wally. Un hombre con una camiseta. Un hombre
1: és
3: con
1: això.
3: Un abrigo marrón.
2: Lolo, m'ha encantat, eh?
0: Nadie al volante,
2: eh? Lolo,
1: és meravellós, sisplau.
0: M'encanta. No, no,
1: és l'àudio, jo aquest àudio el conec de fa ja un temps i és l'àudio més meravellós. Però la diguéssim que la dinàmica...
2: M'ha encantat, això.
4: Ahí está.
0: A veure, a veure.
3: Bolso morado. Wally, un hombre con...
1: Crec...
0: Bé, en fi.
1: Crec que no ho he fet bé de posar aquesta secció a final de temporada perquè vull renovar.
0: M'agrada massa.
1: I no sé si
0: hem perdut el temps.
1: Però bé, la qüestió és, jo ara us poso una sèrie d'artistes i vosaltres heu de dir si ha vingut a l'Acústicament de la Barrera del So.
0: Que
1: comencem.
0: Que juguin ells també, l'Estanis, sí, sí. El Roger i la...
4: A cegues total, eh?
1: Tothom a cegues total, vale. I tothom participant a casa seva, a tota Catalunya. Atenció amb el primer artista. Ha vingut a la Barrera del So, Acústicament.
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna, no.
4: Jo diria que no, però aquesta seria molt maco.
1: T'imagines?
4: T'imagines.
1: Ràdio 4, allà,
4: vinc
1: increïble.
4: Aquí,
1: increïble. Efectivament, no ha vingut a la Barrera del So. Anem amb el següent.
0: Un dia vas fer una ouija, no? Era per això, no? Era per això.
1: Sí, ha ressuscitat. Sí, ha ressuscitat. Concretament...
2: Com a l'Abraham Mateo, que li van dir... Ho sabeu, la broma aquesta? És boníssima, aquesta broma.
0: Inocente. Va, és igual.
2: Sí, no, Abraham Mateo, la coneixeu.
1: Abraham
2: Mateo li van fer un inocente d'aquests, una broma, i li van dir, anys després que hagués mort Michael Jackson, que Michael Jackson volia cantar amb ell, i que ell no podia dir, però que Michael Jackson s'estava amagant tots aquests anys, estava viu, i s'ho va creure, però de veritat.
0: Està a YouTube, eh?
1: És un Elvis. Elvis is alive. És un Elvis, també, eh? Elvis tampoc ha vingut ni Michael Jackson, però el següent artista? Como Bad Bunny va ser rey del pop. Con reggaeton y dembow. Con reggaeton y dembow. Sí. Con reggaeton y dembow. Como Bad Bunny. Doncs, en efecte, va aprofitar la seva parada a Barcelona per dirigir-vos als...
2: per no venir.
0: Molt aprofitar una parada per no anar a algun lloc. A mi és un concepte que jo em faig molt, això, eh?
2: Està bé, eh? M'ha agradat.
0: Sí, sí.
1: Doncs, efectivament, no va aturar-se al carrer Roc Boronat 127.
0: Però perquè tu no vas voler.
1: Exactament.
0: Tu ets molt indi, va.
1: Exactament.
2: Oye, Irene, ¿qué quieres?
1: Oye, mi niño. No, no, aquí no.
0: No te veo en la casita.
1: Jo no soy una de sus novias.
0: No, no.
4: Ni ganes, no.
1: Ni ganes, no.
0: Tu veus a la Irene de Jumbil a la casita?
1: No.
2: Però m'encantaria.
0: Al costat de Laura Escanes i de la filla...
1: Uau, t'imagines?
2: Al costat d'Inés García i la Minya Mal.
1: Hòstia, realment no hi pego gens, eh? O sigui, no,
4: és que portaries un salseo aquí?
1: Sí,
4: sí. Una informació...
1: No. Bé.
2: Fantàstic.
1: Doncs va, seguim amb el d'on està acústicament. I el segon artista és... I no hi ha
0: flor del taronger. Home, aquest sí, evidentment.
1: Ah, ahí està. Ahí està, exacte.
0: Has posat el Wally, no?
1: És com el Wally. Per mi, per tu. Molt bé, molt bé. És Masoni, efectivament, sí que
0: sí, Masoni,
1: ha vingut a la Barrera del So, a l'Acústicament. Voleu continuar jugant o què?
0: Sisplau.
1: Sí? Vinga, va, som-hi amb un altre artista. A veure, es queda haver-hi la quota Taylor.

0: Taylor Swift en aquest programa. Llavors...
1: És la segona quota del dia, no?
2: Sí, és una per hora.
1: Vale, vale. Ara vaig entendre com vaig.
3: Ha vingut i, a més, aniràs al seu casament, que és divendres que ve.
0: Sí, ja m'ho han dit.
3: Que... A Nova York.
1: Que estàs entre els 1.200 convidats, no?
0: Sí, efectivament.
2: Si no pots, al final avisa, eh? Has d'enviar un mail, perquè si no...
0: Bueno, taylor.swift@gmail.com.
2: Sí, evidentment és aquest.
3: @rtv.es.
0: Jo ja he contactat i ja, bueno, ja m'esperen, no? Què més? A l'estudi 31 va venir la Simfònica de Londres, vam encabir a tots els cantants i participants, i la veritat és doncs que per fi, per cert, l'altre dia vaig estar als Premis de l'Acadèmia Catalana de la Música, ara fora bromes,
2: sí.
0: Que vam entregar, bueno, no vam entregar, perquè no els vaig entregar, però vam estar assistint i fent reportatges sobre el tema, als Premis Alícia, i la Rosalía estava nominada a Premi a la Internacionalització.
2: Ah.
0: Sí, que a més ara quedaré fatal perquè no recordo qui va guanyar.
1: T'anava a preguntar.
3: No era la Rosalía.
0: Exacte, però ja molt bé, a nivell periodístic el tema.
2: No, no pateixis.
1: Però no ella.
0: Ella no, ella no.
1: Ah, vale, vale, això
0: no, perquè, home, realment els Premis de l'Acadèmia, penso, de Catalana de la Música, sobretot es caracteritzen per ser molt transversals i també doncs, per donar visibilitat a algunes propostes que queden
3: Rítmics
0: invisibilitzades.
3: Va guanyar. El Festival,
0: Rítmics.
2: El festival Rítmics va guanyar la Rosalía?
0: Sí. Sí. Sí.
1: I on es fa aquest festival?
2: A Rítmics. Gran poble, millor persona.
0: No, però sí que és veritat que els Premis de l'Acadèmia estan destinats una mica, com et dic, a donar visibilitat
2: sí, home,
0: a propostes doncs, que...
1: A algú que ja està, ja ho ha fet tot. No?
0: Clar, i propostes que no necessita per res, no?
2: I sobretot gent que pugui recollir, vull dir, anar i recollir el premi, que això també es fa moltes vegades,
0: sí,
2: a les gales de premis.
0: Sí, jo t'haig de dir que mira, jo, traient pit, soc jurat de diversos premis i normalment hi ha alguns premis que sí que requereixen doncs, que l'artista pugui traslladar-se fins a recollir el perquè, clar, a vegades també pues, estaries nominant, no sé, i no sé.
2: Clar, si no, bueno, videíto. Bé.
0: Anem amb un altre artista, vinga, som-hi. Aquesta és la meva wish list, en realitat.
2: Ja et veig, eh?
0: Perquè saps qui són?
2: Qui són?
0: Puja, puja.
2: Sonen molt bé.
0: Ah. Et sona la veu o què?
1: Sí, com
0: la
1: Rolling, o no?
0: Home, clar.
2: Ja, clar. Però
0: com a bona Rolling, ella és argentina.
2: Però quina cançó, o sigui, és?
0: És que és la Casa nova cançó, no? Increïble, que va sortir ahir, i és espectacular, perquè em sembla meravellosa.
2: Meravellosa cançó.
0: Aprofito aquí per portar les novetats discogràfiques. Serà una subsecció dintre de la secció infame.
2: Inception, eh? Una secció dins d'una secció.
0: És absolutament demencial, això. No, però novetat discogràfica de Rolling Stones, que em sembla increïble, perquè... I ara vaig aquí amb la CD música, voy a hacer la crítica, crítica del disco i tal, i contexto. Clar, els darrers discos, a mi em sembla meravellós l'Andrew Watt, és el productor dels Stones en les últimes èpoques. Els nous discos realment són espectaculars, però sí que hi ha molta cosa de guitarra amb molta distorsió i tal. I aquest tema realment està tornant a connectar amb, per exemple, discos com l'Steel Wheels o l'anterior, o anteriors com el Tattoo You, on hi ha aquesta cosa com que hi ha més espai, hi ha més aire i es permet també doncs, altres sonoritats que no sempre el ta-na-na-na-na de rock, no? Doncs fem una cosa. Voleu que ho deixem aquí? Tinc un altre concurs.
2: Que depèn de si tens molta gana o no, que jo no vull...
0: Ja. És veritat, també. Clar, vull anar a dinar, també.
2: Tu, si tens, per mi, encantat, però...
0: Hi ha un altre concurs,
2: sí,
0: que són els sons que han sonat a la barrera del so.
2: Ah, ostres!
0: Però aquest t'agrada o no? O el deixem per la setmana vinent? Tria tu. Tria la teva pròpia aventura.
2: Sí, anem a deixar la gent amb ganes de més.
0: Vinga.
2: I així es queden una miqueta desombilats. I
0: divendres vinent,
2: i així tu dines, perquè clar, són ja gairebé 2:45, eh?
0: Així m'agrada, Xavi, perquè m'estan esperant els companys, el Don de Tito.
2: Ja ho sé, qui t'està esperant? Digues noms, noms!
3: Ho dic jo, ja ho sé, tota la Redan Grau.
2: Home!
3: La Natàlia Sánchez, i qui més?
0: Bueno, i el David, i la Glòria.
3: I la Glòria.
0: Sí, sí, som una bona colla.
3: Una mica llarga.
0: Vindreu després o què?
2: Home, tant de bo que fem aquest programa que dura fins les 4, és impossible anar a dinar mai amb ningú de vosaltres.
0: Ja quasi que si un cas ja quedem un altre dia, d'acord?
2: A que no et va bé, veus? Ja ho sabia. Irene, que tinguis molt

0: Bon cap de setmana.
1: Macos, moltes gràcies.
0: A tu. I de seguida, en uns minuts, anem a posar-li pressió. En 5 minuts, el programa penjat a RN Audio...
2: No, així no pot anar
0: dinar. No, no, no. Aquesta tarda. Va, anem amb les estrenes de cinema?
1: Som-hi.
0: Ostres, anem.
3: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

0: Doncs nova etapa de DC. Millie Alcock, sabeu qui és? Sou fans de La Casa del Drac, La Casa del Dragón?
1: Ho desconec per complet.
0: Bé, doncs els igual, fans de Joc que... de Trons o de La Casa del Dragón...
1: Quins comentaristes que has portat avui, eh?
0: Sí, no, impressionant. També et dic, conec a molta gent fan de Joc de Trons, que no s'han enganxat a La Casa del Dragón, cosa que
1: jo
0: sorprèn.
1: No he vist tampoc Joc de Trons.
0: Oh, boníssima.
2: Jo tampoc.
0: Oh, impressionant.
2: Vale. He fet al revés, vist La Casa del Dragón i no Joc de Trons.
3: Jo fins la quarta.
0: Per què tothom es va quedar? Sí. Molta gent es va quedar a la quarta, quan el millor passa després?
3: Tothom em diu, tu eres com el de Juego de Tronos, te llamas igual.
0: Clar, és que tu ets Stannis. Stannis Baratheon. Sí, sí. Bé, doncs a La Casa del Dragón, a la primera temporada, la nena, Rhaenyra Targaryen, és Millie Alcock. Doncs aquesta actriu ara és Supergirl.
4: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
5: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú. Crypto y yo nos tenemos el uno al otro. Sinceramente creía que teníamos suerte. Pero la suerte, por definición, se acaba.
6: ¡Crypto!
5: ¿Qué puedo hacer?
7: Los bandoleros llevan el antídoto encima.
1: Y aquí... La Supergirl no és només la cosina de Superman, és una heroïna marcada pel dolor, per la ràbia, per aquesta missió de venjança interestel·lar, i el més interessant és que la pel·lícula intenta treure el personatge de l'ombra masculina del mite de Superman i la intenta fer a ella, a la Supergirl, no?
0: He llegit alguna crítica avui. No és que jo em refiï massa de les crítiques d'alguns experts cinematogràfics, però l'estan rajant bastant.
1: Tenia diuen, pinta, eh?
0: Diuen que ella està estupenda, ella, l'Emilia Alcock, fa un paper meravellós, molt lluminós, però diuen que després la pel·lícula és una mica fosca. A veure, potser a algú li agrada que sigui més fosca. A mi les pel·lis de superherois més fosques m'agraden més que aquestes que volen fer riure, volen anar de pel·lícules mig de comèdia, a vegades de Marvel, que jo no he acabat d'entendre. Anireu al cinema a veure Supergirl?
3: Després del que has dit, per descomptat no. Que no.
0: Molta gent, després del que he dit, potser va a comprovar si dic la veritat o no.
3: I després per rajar de tu i no de la pel·lícula,
0: ah, exactament.
3: No?
0: Això
3: està bé.
0: És la idea, no?
3: Sí, sempre s'ha de tenir un foc de...
8: Jo crec que pel so, per la banda sonora, ha de valer la pena veure-la allà, sí, més que a casa.
0: És que és pel·li de cinema, sí, això, és veritat, és veritat.
8: Crispetes i vinga.
0: Sí.
3: I aire condicionat.
0: També. Molt important, molt important. Hi ha gent que viu al cinema últimament. Doncs Supergirl amb Millie Alcock al cinema des d'avui a la cartellera.
9: El sofrimiento.
5: Sin ti, no tengo hogar.
0: Més noves pel·lis. Maria, vols terror psicològic?
1: No, no el vull, però és el que hi ha al cinema.
0: Sí, sí. A veure, pel·li de Carrie Barker, amb Michael Johnston, Inde Navarrete i Cooper Tomlinson, i això parteix d'una idea tan simple com perillosa. És un home obsessionat amb el seu amor platònic que recorre a un ritual prohibit.
10: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
11: Voy a por chupitos.
10: Voy contigo. Si es tan importante para ti... Y sé que lo es. Dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
11: ¿Qué?
8: Los gestos,
10: Déjalo, se me ha olvidado.
11: Buenas noches.
10: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo.
0: Esta parte agrada a María.
10: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie del
1: mundo. El que semblava un desig romàntic, ho has dit tu, acaba convertint-se en possessió, en foscor i en condemna.

0: És una pel·lícula que aporta al terror una cosa molt actual, que és confondre estimar amb voler algú per tu, no? Ho hem parlat
1: voler
0: amb l'Arantxa Coca
1: algú.
0: Moltes vegades aquí al programa. L'amor no és el que fa por, sinó que en aquest cas el que fa por és quan algú decideix que encara que tu digues que no, ell et vol sí o sí.
1: Home, bona barreja, eh? Mm. Anireu a veure Obsession al cinema?
2: Mira, esperis de por.
3: No, eh?
2: No, passo malament, també. Quan les veia, posava mute. Quan venia de suspense, saps?
4: Jo,
2: davant de la
4: potser faria aquesta abans que Supergirl, eh?
2: Ah, ja, sí, això sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Ha creat
2: com a mínim sento algo. Sí. No només vergonya, no?
1: Sí. Stanis?
2: No, jo dic que les pel·lícules de terror ho passo fatal. No.
1: Ni de conya.
2: Però bueno, és això, li canvies el so i ja passa una altra cosa.
1: Potser a Marial Stanis li agrada més aquest drama espanyol, que també està allà al cinema des d'avui, que es diu Viaje al País de los Blancos.
6: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle?
1: És una història real, eh? És la història real d'Usman Umar, un jove ganès que emprèn el viatge cap a Europa. I aquesta pel·li no parla de migració com a concepte abstracte, sinó com a cos, por, esperança i travessia.
7: Hola.
8: Hola.
7: I need your help. I am alone here.
8: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
0: És una d'aquelles històries que ens fan mirar allò que moltes vegades convertim en l'estadística, no? En els migrants que venen. Quan algú parla de venir a Europa, a vegades resumeix, moltes vegades resumeix aquests anys de perill, la pèrdua de la fe, el que impossible veure un futur a casa seva, al lloc d'on prové, i ens ho explica, doncs, amb el testimoni d'aquest jove ganès. Necessita una oportunitat.
9: Me rompe el corazón saber que has pasado por todo esto tú solo. Te quiero. Eres mi hijo, Usman, ¿me oyes? Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
10: Con todos vosotros, Usman Umar.
1: Viaje al País de los Blancos. ¿Què?
4: Aquest tio anava amb mi a la universitat.
1: Què dius?
4: L'Usman, sí, sí.
0: Wow.
4: Bueno, anava amb mi, anava a una altra classe, però sí.
1: Usman Umar?
4: Sí, sí, informàtic Barcelona.
1: Que
4: fort. Va escriure un llibre ja
1: poc
4: després d'estar a la universitat, crec que encara va escriure un llibre i ja va començar aquest moviment i...
1: Doncs ara té una pel·li.
2: Però sí, aquesta pel·li
4: sí, suposo, perquè...
2: Em recorda l'última que va fer la Sofia Loren, que és semblant la trama i és molt maca. És molt maca. També la recomano. No, no me'n recordo. Sí, no me'n recordo com es diu, però és molt maca la pel·lícula i té un transfons també potent.
1: Doncs...
0: Del drama a la comèdia, no? Que la vam tenir aquí.
1: Morir no siempre sale bien. Que és una pel·lícula que s'estrena també avui.
11: ¿Quieren hablar con usted?
12: Sí, sí, la escucho, claro.
11: ¿Perdón?
12: Vuestro padre, que lo han secuestrado.
13: ¿Cómo lo van a secuestrar?
14: Joder, qué bien lo has hecho, teta, qué bien.
11: Porque hay un congelador en el baño.
12: Nada, aparte de la indemnización por el despido de tu padre y de tu tío.
11: Un congelador.
12: Vamos.
15: No han recibido ninguna amenaza, algún tipo de aviso.
11: Nada.
12: Es el jefe de vuestros padres. Hemos pedido un rescate.
14: ¿Por qué se está ocurriendo abrir? ¿Por qué?
0: Dirigida per la Claudia Pinto, que la vam tenir ahir aquí al programa, juntament amb l'Anna Wagener, que també ens va acompanyar, sí. I també hi participen la Tamara Casellas, el Juan Carlos Bellido. La premissa ja la vam dir ahir, que podeu recuperar el podcast. Després d'un acomiadament, el marit i el germà de la Rosario, que és l'Anna Wagener, segresten un cadàver per cobrar un rescat. I a partir d'aquí...
1: No, pinta divertida. Bé, abans d'arribar a 2:15, edició migdia, dir també que a plataformes tenim ja Avatar, Fuego i Ceniza, peliculón. És la tercera d'Avatar, sí. Ja està a Disney Plus. Tenim The Bear, la temporada final a Disney Plus també, des d'avui. I Torrente Presidente, ja està a Netflix.
0: Sí.
1: Ara comença la nova carrera de Santiago Segura, però a plataformes. És del que vam viure als cinemes, ara a plataformes, a Netflix. Doncs, Stan i Roger, ja s'ha sigut un plaer, ha estat un plaer tenir-vos aquí. Moltes gràcies. Ja vindreu més. Casa vostra.
2: Gràcies.
1: Que us vagi molt bé.
2: Igualment, bon estiu.
1: Bon estiu als tres i que, bueno, ja ho sabeu, que va ser una sort tenir-vos d'alumnes.
2: Igualment.
1: Ja ho sabeu. Que arribem a 2:15, actualitzem la informació, molt pendents també de l'incendi de Tiana, la situació a Veneçuela i moltes altres coses. I després, Daniel Brandt, piano en directe, improvisació, i Alba Carreras.
0: Ma, paternitats, avui molt interessant.
1: Delita.
0: Sogres i joves, a veure quina barreja és aquesta.
1: Segons l'Alba Carreras, el WhatsApp és, atenció que avui porto sogres,

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. L'incendi de Tiana entra en una fase més favorable. Els bombers asseguren que el foc evoluciona bé i confien poder-lo estabilitzar en les pròximes hores. El confinament s'ha aixecat a Tiana, Sant Font de Camp Centelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles i es manté a la urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Pep Colàs és el cap d'intervenció.
2: No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona. I la situació va clarament a millor ara mateix.
0: Mentrestant, Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi que ja ha cremat una 60 d'hectàrees. Sobre el terreny continuen treballant 26 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris per acabar de controlar les flames. I passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols consecutius a Veneçuela van sacsejar el país, el balanç de víctimes mortals s'ha elevat a 235. Entre aquestes, segons acaba de confirmar el Ministeri d'Exteriors, 4 espanyoles i 4.300 de ferides. Salutacions d'en José Gil i el Martín Noia a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas a control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordem, es manté el tall a l'autovia A2 per retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquesta matinada a l'altura de Lleida. El trànsit tallat, sentit Barcelona, de moment es fa el desviament per la sortida 470 en aquesta autovia. D'altra banda, també recordar que per l'incendi de Tiana, la carretera B500 es manté tallada de moment entre Badalona i Mollet del Vallès. Pel que fa a volum de trànsit, a aquesta hora parlarem de lentitud, algunes aturades ja a l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà, sentit nord, i puntualment a Barberà, en sentit sud. També la C17 a l'altura de Parets, sentit Barcelona, la C58 a Montcada d'entrada, o l'autovia 2, en aquest cas de sortida, que va molt carregada entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat. Per últim, a les dues rondes ja comença a haver-hi força trànsit, especialment a la ronda de dalt i en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
4: Avui divendres a Catalunya continua el temps estable i càlid. Les temperatures es mantenen similars i continuen elevades a gran part de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona.
0: Passen gairebé 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Continuem molt pendents de l'incendi entre Tiana i Montgat. El foc ja ha cremat una 60 d'hectàrees, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar aviat. Les flames han obligat a confinar la població de 4 municipis, així que anem fins al centre de comandament instal·lat a la zona esportiva de Tiana. Allà hi tenim en Pau Alemany amb l'assistència tècnica de l'Enric Martí. Pau, bona tarda.
5: Bona tarda, Eva. El tràfic d'helicòpters per descarregar aigua ha sigut constant durant les últimes hores. Encara s'hi veuen algunes xemeneies de fum a la zona afectada. Tot i això, la situació sembla controlada, com bé deies, i segons han informat els bombers, i no s'hi han registrat danys personals. Escoltem Pep Colàs, cap d'intervenció dels bombers.
2: No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona, i la situació va clarament a millor ara mateix.
5: A hores d'ara ja s'han desconfinat els municipis de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, però continuen encara confinades les urbanitzacions de Colònia Bosch i d'Alberg. Encara 32 dotacions de bombers i 11 mitjans aeris estan treballant a la zona. I informar també que pocs minuts després de conèixer l'incendi forestal, els Mossos han detingut un home com a sospitós d'haver-lo provocat.
0: Gràcies, Pau. Doncs ho acabem d'escoltar. L'arrest s'hauria produït poc després que es declarés el foc. L'àrea d'investigació criminal de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. La Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: I continua fora de control l'incendi declarat ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. El foc ja ha arrasat més d'un miler d'hectàrees, tot i que els equips d'emergència confien poder-lo estabilitzar al llarg d'avui. Les flames han obligat a desallotjar prop de 240 persones de tres municipis aragonesos, mentre que un quart municipi continua confinat com a mesura de precaució. Els bombers s'han incorporat al dispositiu d'extinció, els de la Generalitat, i han treballat durant tota la nit al costat dels serveis d'emergència aragonesos per intentar frenar l'avanç de l'incendi.
1: Edició migdia.
0: I ho dèiem en portada, Veneçuela viu hores crítiques quan continuen les tasques de recerca i rescat pels dos terratrèmols que van sacsejar el país. Les xifres provisionals són de 235 morts i 4.300 ferits, unes dades que es preveuen que augmentin. Toni Conde, bona tarda.
6: Bona tarda. Moments d'angoixa i incertesa a Veneçuela. Les primeres 72 hores després dels terratrèmols són clau per poder rescatar les persones que han quedat sota les runes dels edificis.
7: Aquí hay tres vivos, aquí una señora,
8: se una muchacha. ¿Están hablando?
7: ¡Claro, habla para que te escuchen!
8: ¿Cómo te llamas, hermano?
7: Anthony.
9: Necesito que me ayuden, necesito que me ayuden con mi hija, visiten los escombros, por favor.
10: Y luchando para sacar a los niños con la esperanza de conseguirlo vivo. Sacamos a uno.
6: Els serveis d'emergència encara no han pogut arribar a tots els edificis afectats i els equips apuren les hores per poder salvar en vida les persones atrapades. La falta d'informació suma neguit a qui busca familiars.
11: Un desespero, quisiera saber dónde está mi niño, si está atrapado, o está por ahí un refugio.
12: Tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer.
6: La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha viatjat a La Guaira, la zona més afectada.
13: Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
6: La ONU estima que 6,7 milions de persones s'han vist afectades pels terratrèmols i ACNUR ha advertit que hi ha milers de veneçolans en una situació de necessitat urgent. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat que hi ha 4 ciutadans espanyols morts, 99 desapareguts i 4 localitzats sota els enderrocs. Una de les víctimes és la delegada del govern canari a Veneçuela, Isabela Jara. El president canari, Fernando Clavijo, assegurava a primera hora que les notícies que li arribaven no eren positives.
14: Está desescombrándose ahora el edificio. Saben que tenemos dos personas. La delegada, que era Isabela Jara, ella vivía en el ático, donde yo había estado en varias ocasiones, y el edificio se cayó, ¿no? Con lo cual, pero las noticias que nos llegan no son positivas.
6: De moment, la xifra provisional de víctimes és de 235 morts i 4.300 ferits.
0: La comunitat internacional continua volcant-se amb l'ajuda a Veneçuela. Ja són 16 els països que han enviat personal per intentar trobar gent en vida entre les runes. Pel que fa a Espanya, aquest matí ha aterrat ja l'avió de l'exèrcit de l'aire amb 59 militars de la UME, dos enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines per ajudar en aquestes feines de rescat. Elena Pérez.
15: Sí, al mateix avió també hi anaven 40 efectius entre bombers i personal sanitari de la Comunitat de Madrid amb 4 gossos especialistes en rescats i un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional en material de primers auxilis com mantes o pastilles potabilitzadores. A més, s'han enviat diners, tal com ha explicat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
16: La EFID ha mobilitzat ja un paquet inicial de 1 milió d'euros a través de la Federació Internacional de Cruz Roja per atendre les necessitats més immediates del pueblo hermano de Venezuela.
15: Catalunya també s'ha posat a fer feina. Salvador Illa, president de la Generalitat.
17: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers.
15: Oriol Corbella és el cap d'aquesta expedició de bombers que explicava el president Illa.
18: Poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
15: Recordem que les 72 primeres hores són clau per trobar gent en vida entre les runes.
0: Per comprar un habitatge ja es necessiten 9 anys de sou íntegre a Barcelona, el doble que a Lleida, segons l'últim informe del Banc d'Espanya que ens explica en Climent Sabater.
19: En l'última dècada, l'habitatge s'ha encarit de mitjana a Catalunya gairebé un 80%, segons l'informe anual del Banc d'Espanya. Comprar ara un pis a Barcelona requereix de 9 anys de salari íntegre. Això a la capital catalana. A Girona es necessita la renda sencera de 6 anys, a Tarragona de gairebé 5 i a Lleida 4 anys de sou. Si parlem de lloguer, la mitjana de renda que hi destinen les famílies s'enfila al 30% a Barcelona, un esforç que és del 23% a Girona i Tarragona i que cau fins al 20% de nou a Lleida. Una pressió a l'alça dels preus derivada de la

0: poca oferta i també de l'ínfim parc d'habitatge públic, que a Catalunya és del 3%, xifra que si bé dobla la mitjana espanyola, queda anys llum del 15% de parc públic de França o Alemanya i més lluny encara del 34% d'habitatge públic dels Països Baixos.
1: Catalunya rebrà del govern espanyol 567 milions d'euros entre el 2026 i el 27 per reforçar el sistema de dependència. L'objectiu és reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció de les persones dependents. Segons el govern, és la primera vegada que l'Estat compleix el compromís que establia la llei de dependència, aprovada fa 20 anys, finançar el 50% del sistema, mentre que l'altre 50% correspon a les comunitats autònomes. Marga Espartà.
2: Amb aquesta nova dotació econòmica es passarà dels 416 milions que hauria rebut als 605 milions al 2027. D'aquesta manera es compleix l'acordat amb l'aprovació de la llei de dependència ara fa 20 anys durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que mai s'havia fet. Des de la taula d'entitats del tercer sector social celebren aquesta nova aportació, tot i que ara esperen que la Generalitat gestioni els diners allà on més es necessiten. Montserrat Falguera, coordinadora d'envelliment del tercer sector.
3: Per una banda, necessitem que les tarifes de les places siguin més altes perquè els professionals que hi treballen puguin cobrar més diners, i per una altra banda hem d'assegurar que aquelles persones que necessiten el recurs tinguin accés al servei. Ara, el que té la potestat de dir on destinarà aquests diners és el que està gestionant aquests diners.
2: L'objectiu és reduir les llistes d'espera. A Catalunya hi ha 295.000 persones dependents i gairebé 40.000 estan en llista d'espera, segons la Generalitat. Cada comunitat rebrà unes quantitats diferents en funció del nombre de persones que tinguin amb grau reconegut.
1: I atenció, perquè Leche Pascual presentarà un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona. El procediment arriba poc després, més d'un mes abans del tancament de la planta, previst per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. La nova propietària hi vol produir mozzarella en lloc de tractar i envasar llet. Els representants de la plantilla rebutgen l'ERO i asseguren que la planta és rendible. Ara negociaran per protegir els drets dels treballadors i preparen mobilitzacions.
4: Edició migdia. Eva Albiol.
1: L'estació de Sants es prepara per al futur. La principal porta d'entrada i sortida ferroviària de Catalunya està immersa en una profunda transformació amb una inversió de més de 150 milions d'euros per adaptar-se al creixement constant de viatgers. Les obres ja comportaran els primers canvis. A finals de setembre es modificarà l'accés a l'estació, Cristina Martín.
5: L'estació de Sants fa anys que ha vist com els vestíbuls s'han omplert amb cues, especialment un cop passats els controls de seguretat de l'alta velocitat. És el resultat de l'augment de viatgers que s'ha produït amb l'entrada de nous operadors com Irio. De cara al 2030 es preveu que Sants superi els 74 milions de passatgers anuals. Davant d'aquestes xifres, Adif està executant una reforma que permetrà que els viatgers d'alta velocitat estiguin més amples mentre esperen a baixar l'andana, triplicant la superfície actual. Les obres, que van començar a principis de 2025, també permetran duplicar l'espai del vestíbul de Rodalies. Aquesta ampliació suposarà tancar l'accés a Sants des de la plaça dels Països Catalans a partir de finals de setembre per poder executar els treballs. L'entrada s'haurà de fer per unes noves portes que s'obriran a la banda mar i muntanya de l'estació. La construcció dels vestíbuls acabarà durant l'any 2028, però encara quedarà feina a fer a Sants, com acabar les cobertes de l'estació i l'urbanització de l'entorn.
1: I cinc mesos després que el temporal Harry de la deixés fora de servei, la depuradora de Palamós torna a estar plenament operativa. La reparació dels desperfectes ha costat 3 milions i mig d'euros, Joan Sisquella.
6: Els treballs d'urgència per recuperar-la han acabat un mes abans del previst i ja està a ple rendiment, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu. La consellera de Territori, Sílvia Pané, que diu, però, que la inversió que s'ha fet no atura el projecte de construcció d'una nova depuradora que ha de millorar el tractament i ha de permetre també produir aigua regenerada.
7: La voluntat del govern és que tots aquests emissaris que estan anant cap al mar puguem, a través de terciaris, tenir aigua regenerada. Per tant, en la nova depuradora, aquest terciari i aquesta aigua regenerada també hi ha de ser.
6: A més de l'aigua regenerada, el govern també manté el propòsit d'incrementar la producció d'aigua dessalada i la dessaladora prevista a la Costa Brava, ha dit la consellera, és una de les grans obres de futur de les comarques gironines.
1: Perdre l'olfacte va ser una de les seqüeles més habituals de la Covid. Ara l'Hospital Germans Trias i Pujol assaja una nova teràpia per ajudar els pacients a recuperar aquest sentit. Si funciona, obrirà la porta a noves tècniques de rehabilitació a Banyeres.
8: Aquest procediment, que s'està aprovant en un grup de dones amb Covid persistent a qui no els ha donat resultat l'entrenament d'olorar a essències durant 9 mesos, consisteix a aplicar el plasma ric en plaquetes del propi

0: propi pacient a les vies nasals. Segons explica la doctora Paula Cruz, del Servei d'Otorrinolaringologia, s'ha demostrat que té propietats regeneradores.
1: Extreu de la mateixa sang del pacient una petita mostra en la que després d'una centrífuga s'obté el plasma ric en plaquetes. Aquest plasma ric en plaquetes està ple de factors de creixement i factors nutritius. S'injecta en el surc olfactori d'ambes fosses nasals i després pues, espereu que hi hagi una recuperació del mateix epiteli olfactori.
0: Per saber si els funciona, cal esperar de 3 a 6 mesos, però en el primer control després del primer mes ja han notat canvis.
1: El primer control, que és el mes de les primeres 5, i n'hi ha 4 que ja han percebut molts canvis, i és algo que no ni esperàvem.
0: Tot el procés no dura més d'una hora, és ambulatori, i poques hores després el pacient ja pot fer vida normal. A més, en tractar-se de la pròpia sang del pacient, el risc de complicacions és mínim.
2: Catalunya vol continuar sent un espai de llibertat per estimar i viure sense por. Aquest ha estat el missatge de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, durant l'acte institucional del Dia Internacional per a l'Alliberament LGTBI+. Menor ha reivindicat el dret de totes les persones a viure amb llibertat, a estimar qui vulguin i a defensar els seus drets, i ha assegurat que Catalunya ha de continuar sent un referent en la lluita per la igualtat i la diversitat.
3: Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets. Que ningú no es conformi, que ningú no es confongui, Catalunya continuarà defensant els drets LGBTI+. Aquest és el país que volem, un país on ningú hagi d'amagar el que és, qui és ni a qui estima.
2: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat durant el 2025 353 casos de discriminació, un increment de 35 respecte al 2024, i confirma la tendència general de creixement de la darrera època, Clara Ontanyón.
4: La majoria són discursos d'odi contra homes gais, i tot i que la via pública és el lloc on més passen, les dades mostren que cada vegada es produeixen en espais més diversos, com a la feina. Albert Carrasco és jurista.
5: Però aquest any sí que ens hem trobat moltes situacions d'assetjament dins dels llocs de treball, i ho pateixen persones molt diverses, homes gais, dones lesbianes, persones bisexuals, persones trans.
4: També reclamen una mirada interseccional de la discriminació LGTBI-fòbica, amb, per exemple, l'accés a l'habitatge. Cristian Carré és membre de l'Observatori.
6: Podem veure com, especialment, persones trans, joves expulsades del nucli familiar, persones migrants, es troben sobrerepresentades en situacions d'infrahabitatge o sensellerisme.
4: A les portes de la celebració de l'Orgull demanen que es desplegui completament i es doti de recursos la Llei dels Drets de les Persones LGTBI.
2: Més de 8 anys després de marxar-ne, el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona torna a posar els peus a la plaça del Rei aquest diumenge, a Judit Huerta.
7: La museïtzació del reformat equipament s'ha avançat, mentrestant han ocupat les instal·lacions del Tinglado 4 al port. Tot el que s'ha exposat durant aquests anys a les instal·lacions portuàries, unes 200 peces, pujarà ara cap a la plaça del Rei, on es podran exhibir fins a un miler de peces a finals d'aquest any. Elena Juncosa és la directora del Museu Nacional d'Art Arqueològic de Tarragona.
8: S'ha fet una valoració molt positiva, no? Perquè aquesta excepcionalitat, no?, de tenir el Museu Arqueològic a la plaça del Rei tant temps tancat per obres, poder tenir l'oportunitat, no?, que el port ens hagi acollit i ens hagi deixat aquest magnífic espai per poder ensenyar, no?, aquesta selecció de peces de la col·lecció dels museus és una sort.
7: Tot i la reapertura de les instal·lacions remodelades, encara no hi ha calendari per a la inauguració perquè s'ha de reorganitzar el nou espai.
2: I Barcelona serà el punt de sortida del Tour de França 2026, un esdeveniment esportiu que tindrà lloc del 4 al 26 de juliol. La capital catalana acollirà el gran départ de la 113a edició de la cursa, i per primera vegada a Catalunya es realitzaran 3 etapes, Sergi Bassoles.
9: Sí, perquè les vies per on transcorreran les 3 etapes, inclosa la d'inici del Tour, patiran importants afectacions. Es tallarà la circulació al trànsit durant 4 hores. Estem parlant de carreteres com la N340, la C31, la C59, la C17 o la P7. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tindrem talls que duraran 4 hores en el decurs de les diferents etapes i en els diferents moments, per tant, amb solucions alternatives.
9: Un Tour de França que tindrà alguns trams per zones properes a espais forestals. I en ple context d'elevat risc d'incendi, Interior diu està preparat davant hipotètiques eventualitats.
10: Doncs haurem d'anar fent les adaptacions si s'escau necessàries, d'acord, doncs, per exemple, no? Un escenari que passem a pla alfa 4 perquè la prova es pugui donar amb totes les garanties de seguretat.
9: I per garantir la seguretat, però també la mobilitat, durant aquests 3 dies que el Tour de França se celebrarà

0: de Catalunya, Interior mobilitzarà gairebé 4.000 Mossos, als qui s'afegiran efectius de les policies locals dels diferents municipis per on transcorre la cursa.
1: I una última hora abans de passar als esports, en els últims minuts la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha actualitzat la xifra de víctimes pels terratrèmols. D'acord amb les noves dades, són 589 les víctimes mortals i 2.980 els ferits. Com dèiem, són xifres que s'espera que augmentin a mesura que arribin noves actualitzacions. Pel que fa a les víctimes espanyoles, són 4 morts i 99 desapareguts, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors. Esports. José María Rubí, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: La selecció espanyola de futbol tanca aquesta propera matinada la primera fase del Mundial. Els de Luis de la Fuente tindrien prou amb empatar contra Uruguai per assegurar la primera posició del seu grup i evitar que l'Argentina de Leo Messi als setzens de final.
2: El partit començarà a les 2 de la matinada, hora nostra, a Guadalajara, Mèxic. Espanya té la classificació virtual per les eliminatòries a la butxaca. La qüestió és en quina posició i, per tant, contra quin rival. Si l'equip nacional guanya o empata, serà líder de grup i tindrà com a adversari el segon del grup d'Argentina, és a dir, Àustria o Algèria. Si perd, serà segona o tercera, en funció del que passi al Cap Verd, Aràbia Saudita. El segon del grup de la selecció seria el rival d'Argentina, 700, i el tercer, doncs, dependrà dels altres tercers que es classifiquin, però el rival, en tot cas, sempre seria un líder de grup. I en un campionat on els cracs estan deixant la seva empremta, el seleccionador de la Fuente ha volgut reivindicar a un dels seus jugadors a la prèvia, a Mikel Oyarzabal.
3: Un grande de los grandes, Ya por fin, estamos empezando, fíjate que es difícil, tú sí, estamos empezando a reconocerle en España. Madre mía, por fin. Gracias.
2: No està clar si tindrà continuitat l'11 de la golejada contra Aràbia o Espanya aprofitarà per fer rotacions. Podria començar a tenir més minuts Nico Williams.
4: Me encuentro bien físicamente, sí que es verdad que tengo que coger ese ritmo de competición, esa chispa, pero bueno, creo que con entrenamientos y partidos pues va a ir mejorando la cosa y bueno, depende del míster y estoy muy contento con él, así que bueno, tampoco le quiero meter ninguna presión.
2: Repassem els altres dos grups que es decideixen avui. Des de les 9 es tancarà el de França. El combinat gal es juga al liderat amb Noruega i li serviria l'empat. El tercer classificat sortirà del Senegal-Iraq. I se la juga Bèlgica. Des de les 5 de la matinada els belgues han de guanyar a Nova Zelanda. L'altre partit d'aquest grup G serà l'Egipte-Iran.
1: La jornada de dijous ens ha deixat el primer gran moment d'aquest campionat del món, la classificació de l'Equador gràcies a la seva victòria contra Alemanya.
2: En un MetLife Stadium de Nova Jersey, ple fins al capdamunt de samarretes grogues, és cert que el combinat europeu ja tenia assegurada la primera posició, però l'equip que entrena l'argentí, Becaseche, va fer un partit molt valent i molt complet.
5: Nosotros realmente hemos acompañado un grupo maravilloso para que pueda construir una familia y para que pueda seguir creciendo y contagiando las nuevas generaciones. Estos chicos han venido a lugares muy humildes y hoy están en lugares de privilegio, pero se lo han ganado, no le han regalado nada. Entonces esa aventura y ese viaje también hay que disfrutarlo y a veces se va a conseguir la victoria como hoy, a veces va a tocar sufrir.
2: Costa d'Ivori va derrotar a Curaçao per 2-0 i es classifica com a segona de grup, també d'aquesta matinada. Països Baixos 3, Tunísia 1 i Japó 1, Suècia 1. Països Baixos primera posició, Japó segona i Suècia tercera, però classificats per 700. I Estats Units líders del seu grup, tot i perdre amb Turquia 2-3. Austràlia i Paraguai van empatar sense gols als oceànics. Segons, els sud-americans també haurien de passar com a un dels vuitens millors tercers.
1: El Barça de futbol se l'ha tornat a guanyar a la Lliga. 3 anys després, els blaugranà van tancar la final guanyant a la pista del Pozo Murcia el quart partit de la sèrie.
2: Patint moltíssim, les coses com són, a la pròrroga. És la 8a Lliga de la història de la secció i la primera de Javi Rodríguez a la banqueta culé.
6: Llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo, porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho.
2: El nou projecte blaugrana culmina de la millor forma la seva primera temporada. El responsable de la secció, el també exjugador del Barça, Jordi Torres, estava feliç per haver pogut combinar la transició que necessitava l'equip amb resultats a la pista.
7: Per mi, una doble satisfacció, no? Torno a dir, aquest canvi generacional que ja es veia venir fa temps,

0: temps i després que crec que és en la lliga amb més catalans de la història a l'equip. I això a mi doncs, m'enorgulleix. No sé com dir-ho, però la veritat que és molt bona. Per mi la don com a... Per mi, personalment, molt positiva.
1: Atenció, que aquest cap de setmana coincideixen grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP. A les dues rodes, la primera jornada d'entrenaments al mític circuit de Sena es troba ja a la recta final.
2: En uns minuts comença la segona sessió de la categoria reina. A la primera, dominat el líder del campionat, Marco Bezzecchi. És el primer cap de setmana amb Marc Márquez renovat per l'equip oficial de Ducati.
3: Contento por la renovación con Ducati. Evidentemente... no fue fácil, sobre todo tomar mi decisión, pero sí que me ha ayudado muchísimo pues, también los avances de estas últimas semanas en verme sobre todo mentalmente 2 años más en MotoGP, 27 y 28. Espero y deseo que el físico me siga.
2: Declaracions del vigent campió als companys de Dazón. També serà la primera cursa sabent que el nou company de Márquez serà Pedro Acosta.
4: Siempre, al final siempre he dicho que hubiera sido un sueño, ¿no? Poder compartir box con él, entonces ya queda menos.
2: I tornarà a intentar completar el cap de setmana el petit dels germans. Estic parlant de l'Àlex Márquez, després de les seves lesions importants a l'esquena fa només unes setmanes.
5: Bien, he podido entrenar, he hecho sobre todo muchos ejercicios específicos para recuperar, pero sobre todo también para mejorar los músculos que vi en Breno, que no están en forma y que poco a poco hay que ir cogiendo. Así que ahí mitad, ¿no? El recuperar, el entrenar, pero sobre todo el poder estar preparado para afrontar el fin de semana con el objetivo de intentar hacer hasta el domingo la carrera.
2: Tornant a la jornada d'avui, faltava per repassar com ha anat el dia a les altres categories. A Moto2, el més ràpid ha estat David Alonso i a Moto3, el millor temps l'ha fet Álvaro Carpe.
1: Bé, motos als Països Baixos i Fórmula 1 a Àustria.
2: Ja han acabat els primers entrenaments lliures d'aquest Gran Premi. El millor temps l'han marcat, els millors temps en aquest cas, els han marcat els Mercedes d'Antonelli i de Russell. A les 5 començarà la segona sessió. I també en format breu, el Barça d'en Boll jugarà contra Montpellier, Aarhus de Dinamarca i Dinamo de Bucarest a la primera fase de la propera Champions. En bàsquet ja és oficial que Cameron Hunt no continuarà el Joventut i en canvi Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa. I acabo amb tenis perquè Alejandro Davidovich disputarà aquesta tarda les semifinals del torneig de Mallorca contra l'hongarès Marosan.
1: Gràcies, Rubí. Abans d'acabar, recordem l'última hora, en els últims minuts, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez actualitza la xifra de víctimes pels terratrèmols a Veneçuela. D'acord amb les noves dades, són 589 les víctimes mortals i 2.980 els ferits. Com dèiem, són xifres que s'espera que vagin augmentant a mesura que arribin noves actualitzacions. Pel que fa a les víctimes espanyoles, són 4 morts i 99 desapareguts, segons l'últim balanç del Ministeri d'Exteriors Espanyols. I tanquem ara sí aquest espai informatiu i ho fem amb la música de BTS.

La capital es prepara per rebre un dels esdeveniments musicals més multitudinaris de l'any, els dos concerts de BTS a l'estadi Metropolitano. La banda sud-coreana actuarà avui i demà davant de desenes de milers de fans en dues cites que fa mesos que han exhaurit totes les entrades. L'espectacle de prop de 3 hores de durada s'allargarà fins a 11:45 de la nit. La visita de BTS, a més, també està tenint un fort impacte a la ciutat, amb hotels plens i milers de seguidors arribats de diferents punts d'Europa per viure un dels concerts més esperats d'aquest any.

0: de saludar el nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva.
0: Doncs passem de Bad Bunny a BTS.
1: Sí, i de BTS a Daniel Brand, que és el nostre pianista, que ja està preparat. Ja tenim els dos estudis connectats, el seu amb el piano i aquest de Ràdio 4, per, a partir d'una petició dels nostres oients, ell que pugui improvisar, que sempre fa màgia i fa un mashup a temps real, tocant el seu piano, impressionant.
0: M'encanta. Sí. Què més portes?
1: I després hem de parlar de Mà Paternitats amb l'Alba Carreras, que avui ens porta un tema també sucós, les sogres. Les sogres, ogres, diu ella. No ho sé.
0: Bueno, ja ho és un nom complicat.
1: Sí.
0: És un nom complicat. Deixem-ho així.
1: No, serà molt interessant, eh? A més, ella ho analitza des d'un lloc molt maco.
0: Doncs, Xavi, tot teu. Bon divendres, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eva. Seguim, les 3, tercera hora de Xavi Fornia.

0: tercera hora de Xavi Fornia, protagonitzada per la música d'inici, perquè ja tenim preparadíssim el gran Daniel Brandt. Moment per connectar aquest estudi de Ràdio 4 amb el seu estudi, amb el seu piano, Maria. Ganes, de la improvisació... De...
1: A veure què toca avui.
0: A veure què passa. Piano en directe a Ràdio 4, em diu el Jaume Tudela, que en principi, a veure...
1: Sí?
0: Jo crec que sí. Anem a provar, va.
1: Sempre és difícil, però ho aconseguim,
0: sí,
1: i sona
0: superbé.
1: Vull dir que la gent tingui en compte que és un tema tècnic
0: no
1: és fàcil.
0: Exacte. Però el Jaume ho aconsegueix sempre tot.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Ja tenim per aquí connectadíssim el nostre pianista, que un cop al mes, així és durant tota aquesta temporada, ens regala un mashup preciós, tot a partir de les vostres peticions a través de @xavifornia, tant a X com a Instagram. I és el Daniel Brandt. Què tal, Dani? Bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, Maria, Xavi i amics. Com anem?
2: Molt bé. Molt bé, molt bé. Moltes ganes d'escoltar aquest mashup, que em sembla que ja et vam fer una mica de petició ara el mes passat, no? Ja va ser una mica de... Escolta, podríem fer això? A veure, si la gent se'n recorda.
1: Sí, bueno, aviam l'audiència, que és el que ha demanat aquest mes, no? O què heu seleccionat? No sé, perquè abans ho comentava a TikTok en directe, fa unes horetes, que ho estava comentant justament, dic, bueno, és que estarem avui, aquest divendres, estarem a la ràdio i... El meu estimat equip de producció, que sempre... Com us he dit que eren? He dit, son muy majos, pero son un poco diabólicos a veces. Així que no sé, me temo lo peor per aquest mes. O el millor, no sé.
0: Cal, ho ha avançat la Maria. Ja t'ho vam dir aquí a l'estudi, tant la Maria com servidor, que ja que ha començat el Mundial, és un gran esdeveniment. També per qui van les peticions, Dani, o sigui que no pateixis.
1: No se podia saber.
0: No, perquè hem rebut com 20 missatges per Instagram, @xavifornia, que diuen que, sisplau, sigui un mashup avui de Mundial. Missatges del Carles, de l'Anna, de la Marta, de la Maria, de la Valentina i molts més, que tots volien Mundial.
2: Sí, molta gent ens demana el Dai Dai de la Shakira.
0: Sí, molta Dai Dai.
2: La majoria. Clar. I després hi ha gent que es posa nostàlgica i tira enrere, no? Demanen el Waka Waka... demanen alguns, encara més enrere, Ricky Martins, aquells mundials, no? Dels 90 i pico.
0: No, doncs amb això què fas, Dani? Que tens bona informació per treballar?
1: Ostres, però clar, és que és tirar molt endarrere, dai, dai. No? Però bueno, clar, com que és cada 4 anys, tampoc estan endarrere, si us hi fixeu, no? Clar, Ricky Martin, la Copa de la Vida, no? Era això?
0: Sí, home...
1: Fem una cosa. Podríem fer, ja que tenim aquestes peticions, podríem fer un mashup mundialista amb la de Dai Dai, que és l'última de la Shaki. I després, si voleu, comentem, perquè la Shakira, no sé si ho sabeu, amics, però tiene un contrato en exclusiva con la FIFA o algo tiene... O sea, alguna cosa té aquesta dona, perquè home, bàsicament... Fan un mundial i la truquen amb ella.
0: No hi ha mundial sense Shakira, és així.
1: Clar, això, Xavi, és que jo crec que la FIFA truca abans de la Shakira, abans que els països organitzadors, vale? Ells primer fan la cançó i després ja pensaran en com fan el mundial, on el fan i, en fi, si hacen 40 passos d'hidratació o si en fan 400.
0: Sí.
1: Però bueno.
2: És que va començar el 2006 amb... No era la cançó oficial, el Hipton Live, però sí que es va convertir en una de les que més sonaven perquè la van fer, era Alemanya.

0: Quin mashup mundialista ens acaba de regalar Daniel Brand, Maria? Espectacular.
1: Fantàstic. Ens dona moltes ganes de ballar, eh, ja,
0: moltes,
1: aquesta
0: sí,
1: hora.
0: Sí, sí, sí. I a més, a piano, que les cançons sempre ho diem, no? Canvien
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: I a mi m'agraden encara més que les originals. Enhorabona, Dani, gràcies, eh?
2: Gràcies, amics. I gràcies a l'audiència per aquesta petició tan mundialista, no?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Que, clar, evidentment, aquesta no me la imaginava jo a piano. Dai Dai, que és la d'aquest any, però ha sonat molt bé, eh?

0: Bé, Dani, versionar això a piano fàcil, suposo, no?
1: Bueno, aviam, tienes un miga, eh? Tienes... Pregunta irònica, oi? Què us sembla aquest tema, a vosaltres, per cert?
0: A mi m'encanta. A més, és un grower. Sí. Em va agradant més a mesura que avança el Mundial.
2: Em va passar el mateix. Sí. O sigui, al principi, quan la vaig sentir els 15 segons aquells que es van estrenar abans de que sortís la cançó sencera, vaig dir, bé, no està malament, però a mesura que el veig sentint, crec que m'agrada més. Però ja l'he ratllat bastant, eh? Ja la tinc una mica ratllada.
0: Cremem les cançons d'una manera.
2: Sí.
1: Que bueno. No, i no us sembla una mica com una mica copy-paste de les cançons de la Shaki del Mundial?
2: Sí, una mica, jo no ho sé.
1: O sigui, pregunto, no, una mica per fer una mica advocat del diable, vull dir que és... Està guai el tema, està guai. Però jo crec que li falta, li manca per mi una mica de... com una mica de boost, no sé com dir-ho. O sigui,
0: sí, que
1: com que sembla que arriba la tornada i és com... I llavors va i sona aquesta guitarrilla i en plan com d'Ibiza... Saps què vull dir? És com, dius...
0: Ja, a mi em va costar trobar la tornada, perquè entre el oe, oe, oe, oe, i després la guitarreta aquesta, que és com...
1: Sí, és una estructura una mica estranya, però la veritat és que està guai, és tema típic de Shakira, i sí, sona mundialista, però per mi té bastant menys força que d'altres que n'ha fet la Shaki i que n'hem tocat en aquest mashup.
0: A mi aquesta part m'agrada molt.

0: Quan comença a dir els noms d'algun dels millors jugadors de la història, alguns que ja s'han retirat i d'altres en actiu.
1: I sí, d'altres que s'estan retirant al Mundial, com el Cristiano Ronaldo, no?
2: Per exemple.
0: Bé, hem escoltat, evidentment, Dai Dai, que l'has versionat a piano, preciós, i moltes més de Mundial. També has ficat la de... Voleu que ho fem per ordre? Perquè el tio ha fet els darrers Mundials, un rere l'altre. 2022, Qatar. No tenim massa bon record d'aquell Mundial, però...
2: Ai, no.
0: Però era Jaya Jaya, la cançó.

0: aquesta Haya Haya, i aquesta sí que té tornada, és la part que acabem d'escoltar i sí que és totalment identificable. Per ser amics, aquest tema va ser la primera vegada a la història dels Mundials a la que va cantar l'himne del Mundial va incloure un artista local del país anfitrió. Fins al 2022 no havia passat això.
1: A mi aquesta m'encantava, em va agradar molt, molt.
2: Daniel, tu ho sabràs a nivell musical, que totes siguin dai dai, la la la, haia haia, wan wan, oli oli, ola la, ale ale, això és perquè tothom la pugui cantar, o sigui, qualsevol persona, qualsevol idioma, no?, en el Mundial. És veritat.
0: M'encanta, Maria, la teva anàlisi, o sigui, ja podem, ja, vale, ja hem acabat la secció d'aquest mes,
2: sí,
0: ja està,
2: ja, ja està feta. Totes,
1: hi havia dues opcions, o això, o només fetes pensades perquè les cantin nens de I1, I2, I3, saps?
2: Clar.
0: Sí.
2: Però això és perquè qualsevol persona, qualsevol país, parli l'idioma que parli, la pugui cantar?
0: Sí.
2: Vale,
0: clar,
2: ja,
0: sí.
2: Ja ho hem dit.
0: Sí, jo crec que sí, Maria. No, sí, ara en sèrio, estic amb tu, vull dir. I a més, si us hi fixeu, bàsicament el que diuen totes és come on, sí, anem-hi, som-hi, vamos, ale, ale, dai, dai, vol dir let's go, vull dir, és que és el mateix. I clar, és un tema molt de força, de som-hi, de passar les rondes, les eliminatòries, d'arribar a la glòria, d'agafar la copa, vull dir, és tot el mateix rotllo, no? Llavors, però sí que hi ha molt el come on, come on, ale, ale, que és això, l'ale, ale, per exemple, del Ricky Martin, després ho comentarem,
2: sí.
0: Però clar, és que era França 98, per això diuen ale, ale, vull dir, que és que al final és tot el mateix.
1: Doncs Qatar, que va voler fer un himne global amable, no? Aquest de
0: sí,
1: tots junts
0: sí,
1: som millors, mentre mig món discutia si aquell mundial s'havia de celebrar allà, no? I la cançó, doncs, aquest era el primer single de la banda sonora oficial del Mundial 2022 amb a Trinidad Cardona, amb el nigerià Davido i, com deies, Dani, amb la cantant qatariana Aisha. Tot plegat una mena de diplomàtica pop amb autotune i confeti, no?
0: Sí, una mica així, la veritat és que ho has definit superbé.
1: Més Shakira. Has versionat un altre mundialista de Shakira. Mm.

0: T'aixafaré una dada que has donat abans, Daniel. Has dit que el 2022 era la primera vegada que un artista d'un país que organitzava el Mundial s'assumava a la cançó. Aquí tenim la Shakira amb el Carlinhos Brown, si no m'equivoco, que és brasiler.
1: Clar, però ara te l'aixafaré
0: jo. A veure, a veure.
2: És que el model de Brasil va ser curiós. Sí,
1: no, sí. No, us explico. És que aquest no és l'himne oficial del Mundial.
2: Clar. Aquesta seria la d'alguna beguda.
1: No, bueno, això va ser una col·laboració amb Danone, si no recordo malament, amb Activia. Vale?
0: Uau.
1: Sí, amb Activia, para que tengáis todos, ya sabéis, mejoréis vuestro tránsito intestinal y todo esto tan interesante.
2: Molt important.
1: Exacte. El tema que també he tocat en aquest mashup és We Are One, Olé Olá, de People, Jennifer López i Claudia Leite. Vale? Aquesta sí que va ser l'himne oficial. Què passa? Que va tenir tant d'èxit el La La La, que per mi és la cançó més potent que té la Shakira a tots els mundials. N'ha fet 4. De les 4, n'hi han 2 que són l'himne oficial. Les altres 2 no en són oficials, que és la d'Alemanya i aquesta de Brasil. Vale? Però clar, el tema és que la van convidar a la final i ella va actuar a la final i a la penya li va agradar molt més aquest La La La i es va convertir com en l'himne del mundial extraoficial, però que de fet, de facto, era l'himne del mundial. Sí. Però oficialment és el del Pitbull i la J-Lo.
0: Això és com el Waka Waka, que era la que també ha sonat, ara en parlarem, perquè vaig fent spoiler, que era la oficial, però aquell any va sortir la de el David Bisbal, la de ara la cantaré, que era d'una beguda, que era d'una beguda, i aquesta
2: boníssima.
0: També es va convertir gairebé en l'oficial, la
2: de per nosaltres. Però en aquest cas, Dani, We Are One de Pitbull i J-Lo també l'has versionat, que m'ha agradat molt a piano i també tenia la col·laboració de la brasilera Claudia Leite. Hola, hola. Aquesta era la de La La La, Shakira i Carlinhos Brown. I com deies, hi havia una guerra aquell estiu al Mundial de Brasil entre Shakira i Pitbull amb We Are One, que no sé, Jaume, si la tenim a mà. Si no, saltem a la següent, no pateixis. Si serà per Shakiras.
0: Apareix a tot arreu aquesta senyora,
2: sí.
0: És una cosa.
2: La de We Are One em va agradar. Tenia aquest puntet brasiler.
0: Sí, exacte.
1: Correcte.
0: La percussió, no? Estava...
2: Tranqui, Jaume, si no saltem el 2010, que va ser el gran any, no?

0: Molt futbolera, és el que té. A mi m'agrada molt aquesta cançó.
1: Sí, jo potser és de les que més m'agrada, també.
0: I, Dani, no sé si volies afegir alguna cosa d'aquesta, del Pitbull, o saltem al 2010.
2: Bàsicament és el que us deia, que va haver aquesta... No pugna, perquè aquesta va ser el tema d'apertura, perquè és l'oficial, sí. I després la FIFA va convidar la Shakira a la final per cantar el seu La La La, i a més va incloure aquest tema en el disc oficial del Mundial. Així que va quedar com una mica...
0: Quatre anys enrere, Espanya guanyava el seu primer Mundial. Shakira marca un abans i un després. Waka Waka, que és el moment en què una cançó del Mundial deixa de ser música d'inauguració i passa a ser memòria col·lectiva. Sud-Àfrica 2010.

0: Doncs, Dani, pèls de punta.
1: Uai, és que em recorda
0: a
1: millor.
0: A piano ha sonat molt bé.
1: Preciosa.
2: Sí, la veritat és que aviam és un tema mític, no? Vull dir, és com... va ser... Contigo empecé todo, no? Que diria el Piqué.
1: Exacte.
0: I ell va ser molt important.
2: Mira. Sí, per ell. I després també teníem un altre romance que teníem a... A part de a la vessant de Madrid, teníem l'Iker amb la Sara.
1: Ai, el petó aquell, eh?
0: Home.
1: Aquell petó, com ho vam viure tots. Oh.

0: Doncs Waka Waka, Shakira amb Freshly Ground. Dani?
1: Sí, sí, la veritat és que és un tema que fusiona pop amb ritmes africans i bé, es basa en una... Crec recordar que es basava en una cançó tradicional del Camerú, però bueno.
2: Em sona també, perquè sí, també se l'ha... A la Shakira, que se l'ha denunciat per plagi 8 milions de vegades, una era per aquesta, sí. Em sembla.
1: Sí, sí, però bueno... Crec que no estan ocultant, vull dir, que és que està basada en una cançó, no? Però és com tot, tu pots agafar una cançó, fer-ne una altra, i dius, ostres, que bé que sona, no? Sempre quan estiguin tots els crèdits, estigui tot bé a nivell legal, cap problema.
0: I una altra que també has versionat, que m'ha encantat, és la del Mundial del 98, és de Ricky Martin, és la Copa de la Vida. I tot això abans que el futbol fos TikTok, doncs aquest, la Copa de la Vida... Ja era un himne viral, eh?

0: segurament dels meus primers records com a himne de mundials.
1: T'ho anava a dir jo. Sí. Dic, potser és el teu primer record de mundial, aquest,
0: sí. I en castellà,
2: és
0: eh?
2: Molt
1: clar, sí.
0: El mundo está de pie, ale, ale, ale. Sí, sí.
2: Sí, és que és superpotent aquesta. I com bé dieu, va ser l'inici d'aquesta ja tradició de fer la cançó del mundial, no? Abans no n'hi havia aquestes coses. Vull dir, crec que a Itàlia, que va ser anterior, sí que n'hi havia alguna, però pareu de comptar, ja està. No és una cosa de tota la vida, això de la cançó del mundial. I el Ricky Martin, amb aquesta, la Copa de la Vida, The Cup of Life, va ser qui ho va patar, i de fet la seva carrera musical es va catapultar a tope amb aquesta cançó, i és una cançó que encara es recorda i que és un temazo.

0: Segurament també un moment clau per convertir el pop llatí en llenguatge global. Jo crec que també va ajudar molt. Doncs...
1: Jo crec que el meu primer record mundial és el 2010, Xavi.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, és que tenia 12 anys, el 2010.
0: Clar.
1: Llavors, clar, el 98 en tenia un. Més o menys...
2: Tu vas aquí, fas una mica de ràbia.
1: No, però, perquè estic pensant... Clar, més o menys, tu en tenies tenir 11 al 98,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: per això
0: clar.
1: Jo en tenia 12 o 13 al 2010.
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: sí,
1: doncs,
0: sí,
1: és
0: sí,
1: com la mateixa època, no? I a sobre clar. Que guanyés Espanya. I ara, si no m'equivoco, pot ser que Espanya guanyés el Mundial el 10 de juliol del 2010?
0: Pot ser.
1: Doncs era el meu aniversari.
0: Ah,
1: llavors encara com que el tinc... El 10 o l'11, ara no ho tinc clar, però crec que va ser per ahí. Sí, sí, sí, sí.
2: Ostres, mira. Que bo.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs bé, Dani, un mashup mundialista ja que recordarem sempre a Piano aquí en directe a Ràdio 4. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ja ens queda un, no? Ja el de... per acabar temporada.
2: Acomiadem el mes vinent, oi?
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno.
1: Canciones del verano, faig jo la proposta.
0: Ah, mira.
1: Sí,
0: estaria bé, clar.
2: M'encanta,
0: Podríem ficar...
1: Faig jo la proposta.
0: Des de la barbacoa de... com surt ara?
2: Georgie Dan.
0: De Georgie Dan, com
1: home,
0: estic.
1: Home, sí. Estaria molt bé.
2: Eva Maria se fue.
1: Per exemple.
2: Sí. Buscando el sol en la playa.
0: Clar.
1: I...
0: Totes.
1: La Potra Salvaje.
0: Totes.
2: No doneu idees a l'audiència.
0: Vinga, va. Idees. @xavifornia a Instagram.

0: Aquesta setmana ha estat, sens dubte, la setmana de Lamine Yamal, perquè, bé, ha tornat, en majúscules. El seu gol diumenge passat amb la selecció espanyola va despertar passions fins i tot fora d'Espanya. Han estat molts els mitjans internacionals que l'han dut a portada i, sobretot, ens hem adonat de la magnitud de la figura de Lamine Yamal a nivell mundial. No només a Catalunya amb el Barça o a Espanya amb la Lliga o a la Champions, sinó globalment. Jo no recordo una figura de la selecció espanyola d'aquest nivell mediàtic. Estem parlant d'un nivell Mbappé, un nivell Leo Messi, Neymar, en fi. Ja tenim per aquí l'Alba Carreras. Què tal, Alba? Bona tarda.
1: Què tal? Avui ma paternitats versió mundial, perquè hem vist aquesta peculiar celebració de Lamine Yamal que ha portat rocafonda arreu del món, el 3-0-4. Vosaltres sabeu fer aquest gest que fa
2: sí,
1: amb una 3 i l'altra 4? Jo la veritat és que tinc com una mica de dislèxia de números i no sé mai on posar...
2: No, home, 3-0-4
1: on posar el 3 i on posar el 4, no? Això sí que sí.
0: Tot això a la Maria se li dona tan bé sempre.
2: Però això és molt fàcil.
1: Jo no ho sé fer, o sigui, no em surt.
2: A veure, feu un, els tres la mà dreta.
1: La mà dreta, tres.
2: Feu tres amb el dit petit.
0: Com dient,
2: i amb els tres següents,
1: sí. Okay,
2: exacte. I després, el quatre, com el feu? Normal.
1: Per davant, però, o sigui, jo mai sé

0: Com creua les mans, Maria? És que
1: la mà dreta per davant i l'esquerra per darrere.
0: Jo sóc millennial, els millennials... Ja ho estàs
1: fent bé. Així molt bé, Xavi, 304.
2: Vosaltres,
1: ara que venim amb això, perdó, com compteu quan les mans, quan feu un, dos, tres, quatre, com ho feu?
0: Doncs amb el dit índex, començant per l'índex. Un, amb
1: no, mira, tu fas diferent que jo, veus?
0: El dos, la botifarra, el dit de botifarra, i el tres, l'anular.
1: I el quatre?
0: I el quatre, el xic.
1: Vale, veus, jo faig amb el polze... Amb l'índex, amb l'anular, amb la botifarra que dius tu, després el 4 tanco l'índex, exacte, i el 5 així.
0: Doncs
1: hi ha gent que encara ho fa més diferent.
0: A mi quan em deia quants anys tens, tu com li vas ensenyar a la gala, quan li vas dir quants anys tens, un, perquè fes l'un, li ensenyes amb el dit índex, no? Doncs jo ja m'he quedat aquí, a lo bàsic.
1: Se'm fa estrany, eh?
2: Hauríem de saber a quin tipus de personalitat tens, si fas com la Maria o si ho fas com l'Alba.
0: Exacte.
2: Seria el típic article de clickbait.
1: Sí.
0: Totalment. Doncs bé, Lamine Yamal, que ha estat foto de moltes portades, i avui volem parlar d'ell perquè és un ídol per molts adolescents i joves, però és que de vegades potser no és la millor referència. Ho dic per algunes declaracions que ha fet sobre la seva mare al País. Li pregunten què és el que més tem i ell diu això.
3: Mi madre y mi pareja, las dos juntas.
0: Hola? Perdona? Perdona? O sigui, més que qualsevol rival, el que més tem a la seva vida és la seva mare i la seva parella.
1: Imagina't.
0: Sí, sí.
2: La pregunta és què et fa més por.
1: Sí, sí,
2: diu,
1: sí, sí.
2: Diu la meva mare i la meva xicota juntes.
0: Sí.
2: Què dice?
1: Jo crec que ho diu de broma.
0: Us llegeixo un tuit. El nivell de cunyadisme de Lamine Yamal dient que tem la seva mare i la seva nòvia juntes i asseguren que si no fos futbolista seria un nini és la targeta vermella.
1: Sí, és veritat, li pregunten què seria si fos futbolista i diu, no ho sé, segurament un nini. Sí que ho diu, sí.
2: Això és un nano molt llest. Jo crec que no, eh?
1: No, jo també crec que no, jo també crec que no.
0: Jo crec que no seria un nini, que va, tindria alguna altra professió de molt profit, però bé, això és el que diu el País. I això ens va molt bé per obrir un meló, el de les mares o les sogres, el mite de l'ogre. A veure, d'aquí la taula, aixequeu la mà o digueu jo si teniu sogra.
1: Jo. Ara, i el Xavi Martínez també diu jo. Però és que ho has de dir.
0: Ara, aixequeu la mà.
2: He parlat moltes vegades de la meva sogra.
1: Sí,
2: fantàstica, la Rosemary.
1: Rosemary.
0: Ara, aixequeu la mà o digueu jo si us atreviu, si teniu ogre.
1: No, és així.
2: Jo tinc molta sort, ho he dit sempre, molta sort.
0: Bé, doncs, què ens passa?
2: És l'antisuegra.
0: És
2: l'antisuegra. Saps?
0: Clar, és que avui volem parlar d'això, de què ens passa amb les sogres. Sogra i ogre s'assemblen, però no és el mateix. En el nostre marc mental, en el que ens han educat, s'assemblen força. Però per què passa això? Avui analitzarem i desgranarem el mite de la sogra ogre. La sogra és probablement una de les poques figures familiars que té un estereotip universal, en part per culpa de les pel·lícules. De fet, he fet una cerca a Google i m'apareixen títols com La teva mare o la meva, Guerra de sogres, una competició per veure qui és més tòxica, i aquest es el tráiler de esta película.
4: Mi mamá apenas se enteró que nos comprometimos y compró el primer vuelo México-Madrid.
5: Tengo una gana de conocerla.
6: Qué ilusión, Paquito, conocerte y conocer a tu familia.
7: Lo único que importa es que mi único hijo se case y tenga una boda como la que tuvo yo.
8: ¿Salud?
9: Es mi alergia.
0: Clar, hi haurien altres sèries mítiques. No sé si us en recordeu, Xavi, tu potser sí. Una sèrie que es deia The Nanny, que hi havia una nani, o sigui, una cuidadora, que es deia Fran, que s'enamorava de l'home de la família, que estava separat i tenia dos fills. Tu te'n recordes d'això?
2: No recordo.
0: Doncs bé, aquesta que era la mainadera, traduïda al castellà era la mainadera, s'enamorava d'això, del pare de la família, i feia... La sogra, doncs, hi havia com una mica de piqui rifirrafe.
10: Silbando al trabajar...
0: Bé, aquí tenim una altra sogra, que seria la de la Blanca Neus. Però per què es tornen ogres les sogres o per què tenim aquesta creença i aquest mite? Doncs bé, quan arriba un fill, neix una mare, però també neix una àvia. I aquí sol aparèixer una tensió subtil entre qui té l'autoritat... Qui sap millor què és el millor pel nen, no? Qui pren aquestes decisions?
1: És que tothom diu això, que tothom es porta molt bé amb la seva sogra fins que té un fill.
0: Exacte.
1: I això jo ho he sentit molt per les xarxes. Jo això per les xarxes ho he vist moltíssima gent que diu, no, jo em portava superbé amb la meva sogra fins que em vaig quedar embarassada, fins que vaig tenir un fill. Clar, jo em porto molt bé, no sóc mare, però espero que tot continuï igual.
0: Però per què passa una mica això? Doncs perquè moltes àvies volen ajudar, volen compartir la seva experiència, moltes mares necessiten sentir que són elles qui decideixen, i el conflicte apareix precisament quan aquesta ajuda es percep com una invasió. Posem per suposat que tu acabes de tenir una criatura i, per tant, ets novella, perquè portes la L de mare, no? Què passa? Que la teva sogra et porta uns anys d'avantatge, perquè tot això ja ho ha viscut, i ho ha viscut amb unes altres creences i amb una altra manera de fer, perquè temps enrere hi havia un altre estil de criança, potser una mica més autoritària. Ara aquestes àvies volen transmetre un estil de criança més permissiva, perquè ja ho diuen, no? Que les àvies els donen això, xocolatines. La meva mare, quan ve a casa meva, els hi porta absolutament de tot, regals, xocolatines, no? I és aquesta permissivitat.
2: Per fer el que no van fer amb els seus fills.
0: Totalment. I nosaltres, clar, o sigui, hi ha d'haver un punt d'autoritat, però també hi ha d'haver un punt d'equilibri, i la manera de criar que hi ha ara, no? I els articles que llegim i la informació que tenim és super diferent. Jo crec que som una civilització com super informada.
2: Hi ha moltes vessants diferents.
0: Totalment.
2: I no saps quina és la millor, pots agafar una miqueta d'aquí, una altra d'allà. Jo crec que el millor és el que tu intueixis que és millor pel teu fill o la teva filla, i sobretot el que et pugui funcionar provant, no? Hi ha gent que és taliban, perdó de la paraula, d'aquestes coses. Jo he vist gent fer coses que dic, ostres, jo no sé, pobre nen, no sé això que li estàs fent. Que sí, que et pot anar bé algú, però jo, per exemple, he sigut molt tradicional amb això.
0: Sí, eh?
2: Molt.
0: Com a tu t'han educat, eh?
2: Molt. Jo, per exemple, Baby Led Winning, no? Això de donar-li trossos ja quan tenia 4 mesos... No,
0: sí?
2: No, ho sento molt, no.
0: Clar, i aquí és quan et ve... clar, les mares, com si haguessin d'avui dia, que normalment donen això dels trossos, no? I et ve l'àvia i que et diuen no li donis aquest tros perquè es pot ofegar, no? I dius, a veure, un moment, o sigui, els pediatres avui en dia m'estan dient que donar triturats, en principi, no estimules tot el que és la mandíbula, no? I se sap que hi ha com aquest coneixement en relació al baby led weaning. Jo, per exemple, al meu fill tampoc li vaig donar baby led weaning, en canvi a la meva filla sí. Bueno, al final són també en funció del que a tu et funcioni a casa, no?
2: Sí, sí.
0: No, i no s'ha d'estigmatitzar tampoc si dones triturat o si dones baby led weaning. Al final tothom ho fa com vol i com pot, no? Moltes vegades les àvies, les mares, que també han estat mares d'un nen que potser ara és el teu marit, creuen saber què és el millor per ells. O sigui, aquest és un altre tall de meló. Avui obrirem aquest meló tot sencer i el desgranarem, no? Un tall del meló seria que les àvies tenen més experiència que tu. L'altre tall del meló és que, clar, volen el millor pel seu fill, i és que el seu fill, a lo millor, és la teva parella, no? Aleshores, clar, sempre miren pel benestar de la teva parella i potser no tant, o sí, o es pensen que una cosa va amb l'altra, no? Què passa? Que estem en un moment en el que la criança s'ha posat els infants al centre. I potser jo sempre ho dic, no?, que s'ha de posar la unitat familiar al centre i no tant mira per les criatures, perquè després és quan apareixen, no?, els nens dictadors total. I de fet, mira, la Laura fa l'altre dia l'escoltava que deia que hi ha nois adolescents que cada vegada, doncs, són més dictadors, i per influència moltes vegades del que veuen i senten a les xarxes socials, doncs, ostres, estem tenint un problema com a societat, perquè potser, doncs, els adolescents d'avui dia no veuen tampoc grans expectatives, així com a nosaltres ens deien treballa i aconseguiràs el que vols, no? Una mica el missatge de la generació millennial ha estat una mica aquest, voler és poder, no? El missatge de les generacions d'ara és que encara que t'esforcis, hi ha com una desídia molt gran, perquè encara que t'esforcis és que no podràs ni pagar un lloguer d'un habitatge, no? És que no podràs tampoc ser qui vols ser ni guanyar el sou que tu esperes, perquè al final hi ha hagut una generació que ha estat la dels nostres pares, dels millennials, no? Que han fet com un ascensor social tan gran que ningú més per darrere podrà fer aquest ascensor social tan gran, no? Aleshores, clar, es troben una mica desemparats i amb aquesta desídia que no els motiva res, i estan com una mica per sotes, no? Que també ho porta a l'adolescència. Un altre dia parlarem de l'adolescència i parlarem d'això, no? Però, clar, què passa? Que les sogres pertanyen a un altre sistema familiar, tercer tall del meló. Les nostres pròpies mares també poden ser controladores, insistents, o poden donar opinions no demanades, però normalment, si ho diu la nostra mare, ja ho solem tolerar més perquè ja coneixem a la nostra mare. En canvi, quan ens ve d'una persona forània que no és de la nostra unitat familiar, o sí, però no és de la nostra unitat sanguínia, per dir-ho malament,
2: sí,
0: no?
2: Sí, directa. La sogra, la mare... de la teva parella.
0: I aquesta opinió, doncs, no la rebem tan bé, no? Quan hi ha diferències és més fàcil interpretar-les com una amenaça o com un atac que no pas com una simple diferència de perspectives. Jo sóc molt fan de, si us passa això, la gent que ens està escoltant, de poder parlar les coses, de dir, mira, a casa meva ho fem d'aquesta manera. Vale? Entenc que tu ho facis d'una altra manera, no és una confrontació, simplement tu ho has fet diferent i no vol dir ni millor ni pitjor. Però jo a casa meva ho vull fer d'aquesta manera i vull que m'ho respectis. No? I deixant les coses clares, jo crec que parlant la gent s'entén i no hi ha d'haver més. No? Si tu vols fer casa teva d'aquesta manera, doncs em sembla molt bé, però a mi m'agrada educar les meves criatures d'aquesta manera. No? A mi em va passar també que la meva sogra no volia que els nens anessin sense mànigues a l'estiu perquè trobava com de mala educació, no? I aleshores, doncs, bueno, vam trobar un pacte que quan els meus fills van a casa seva van amb màniga curta, però quan estan a casa meva poden anar sense mànigues o fins i tot sense samarreta, perquè per mi no és una cosa de mala educació, no, és una cosa que a casa meva fa calor, yeah. I per tant, si vols anar sense samarreta, pots estar permès, no? A casa meva, per exemple, no es pot saltar al sofà i a casa teva sí, no? I aleshores, clar, o sigui, al final si eduques els infants amb aquesta perspectiva de a casa seva es pot fer això i no es pot fer allò i ho tenen clar, no? Al final posar els límits també és més clar.
2: Home, és un avanç, sí.
0: Perquè al final els límits que tinc jo a casa meva no són els mateixos que tu, Maria, tens a casa teva, sí. O que tu, Xavi, tens a casa teva. Aleshores, que els infants sàpiguen quin és el límit està molt bé, perquè és com l'avi em deixa o l'avi em deixa ja, però és que a casa no, no? I aquest és el límit a casa meva. Jo no vull que es faci això perquè no vull que se'n faci malbé el sofà. Si a casa dels avis el sofà és més vell o pel que sigui, sí que els deixen, doncs cap problema, no? Clar, la sogra és, en certa manera, un mirall del nostre futur, perquè no sé si us heu parat a pensar que potser nosaltres algun dia som sogres, també.
2: Clar, home, esperem, no?
0: Tu creus que sí,
2: tant
0: Xavi?
2: Tant de bo, jo espero.
0: Com t'imagines tu de sogra?
2: Ah, divertidíssim, home.
0: Del típic que fa bromes a la sobretaula...
2: No, jugant molt amb els nets. Tant de bo. Pugui gaudir d'aquesta etapa, també. Que diuen que és, fins i tot, millor per moments que ser pare o mare. Ser
1: sí,
2: avi.
1: Diuen que sí.
2: Ser avi es veu que és increïble.
0: Jo és un moment que m'he parat a pensar moltíssimes vegades en el moment que els meus fills o filles em presentin la seva parella.
2: Ah,
0: i clar,
2: tu no parles de ser avi, sinó de ser...
0: Com en aquest ja. Moment de ser sogra,
2: sí,
0: saps?
2: Sí.
0: O sigui, penso que deu ser un moment complicat, perquè al final hi haurà coses de l'altra persona que potser no t'agradaran pel teu fill o filla, no? Yeah. I posant-te des d'aquesta perspectiva, dius, ostres, jo vull el millor pel meu fill o filla, i no m'imaginava la parella del meu fill o de la meva filla d'aquesta manera, amb la qual cosa hi haurà coses que em molestaran.
2: Serà complicat, eh? Perquè tu ja saps moltes coses de com funciona això, com està muntada la vida. Tu ja olores quan una persona diu segons quines coses, o què opina d'això, com tracta... Llavors tu sabràs si això serà una bona parella o no ho sabràs, però jo crec que hauràs de callar i deixar que ella...
1: Sí.
2: Home, no sé
1: que se n'adoni.
2: Que se n'adoni i ja està, i que passi les fases com les hem passat
0: però tots. Però és que jo sóc la típica persona que voldria fer-li spoiler al meu fill o a la meva filla del que li passarà.
1: Però és que encara que li diguis no et farà cas.
0: Encara confrontaré més, perquè jo me recordo perfectament que la meva mare em deia, amb el meu primer nòvio, no surtis amb aquesta persona.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: A mi també m'ho havien dit, eh?
0: Totalment, o sigui...
2: Perquè eren molt xungus. Eren els malotes de...
1: En el meu cas no. Però no érem nòvios ni res, però era una persona amb la que vaig estar un temps i no li agradava.
2: Era
1: una persona que no li agradava a mi mare, aquesta persona, i punt. I no li agradava i m'ho feia saber, i cada vegada que jo estava amb aquesta persona, va ser molt poc temps, però cada vegada que jo estava amb aquesta persona, ella m'ho feia saber i ens confrontàvem, eh? Va ser una època complicada, però és que potser t'estic parlant de 2 o 3 mesos, perquè jo ja, no sé si per la pressió que vaig rebre, o perquè ja vaig veure aquesta persona, no? Era una cosa de 2 mesos, no vam ser ni parella oficial ni res. Però sí que ho recordo complicat, eh?
0: Jo vaig estar 8 anys amb aquesta persona i venia a casa meva i compartíem les vacances i de més, i a la meva mare no li agradava aquesta persona per mi. Però, mira, se la va haver de menjar amb patates durant 8 anys i va veure que tan malament jo no estava. Clar. I per tant, jo crec que hi va haver un punt d'inflexió en el moment que tu veus que el teu fill o la teva filla és feliç, que està bé, que està bé amb aquesta persona, que al final hi ha un canvi de xip, no? De potser no és tot el que jo voldria pel meu fill o per la meva filla, però al final, si jo veig el meu fill o la meva filla feliç amb aquesta persona, al costat d'aquesta persona, doncs potser no està tan malament.
2: La pregunta és si una sogra o un sogre, que també passa a vegades amb els pares, una sogra que no accepta la parella del seu fill, en el fons està rebutjant una persona o està rebutjant una nova etapa del seu fill.
0: També hi ha una certa manera com del síndrome del nido vacío, que un dia també en parlarem, és com que tu no acceptes que el teu fill o filla doncs algun dia alci el vol i se'n vagi de casa teva i se'n vagi d'aquest niu per crear la seva pròpia família, perquè això passarà tard o d'hora, no? Clar, moltes àvies avui en dia van ser mares joves en el seu dia. Aquí també hi ha el tema de la bretxa generacional. Ara, moltes mares són mares als 40 anys o a partir dels 40 anys, no? I aleshores aquí clar, elles ho van ser potser els 28, 29, que era l'edat... O fins i tot 24, sí, sí, l'edat com més normalitzada a l'hora de tenir criatures, no? I aquesta bretxa generacional i aquesta diferència també d'edat a l'hora de ser mare també comporta un estil de criança superdiferent, no? Clar, i quan els nostres fills o filles formin les seves pròpies famílies haurem d'enfrontar el mateix repte, és a dir, aprendre a acompanyar sense dirigir, ajudar sense envair i acceptar que ja no som nosaltres qui prenem les decisions, no? Potser la mala fama de les sogres no existeix perquè les sogres siguin especialment problemàtiques, potser existeix perquè representen una cosa que ens costa molt de gestionar, que és aquest relleu generacional. La sogra ens recorda que hi ha una altra manera de fer les coses i també ens recorda una cosa incòmoda, que quan algun dia nosaltres ocuparem el seu lloc, no? Tornem a escoltar el tall de Lamine Yamal amb aquesta perspectiva, si us plau.
3: Mi madre y mi pareja, las dos juntas.
0: Clar,
3: Neymar.
0: Mi madre y mi pareja, las dos juntas. Des de la psicologia familiar, en realitat té certa lògica. La mare representa aquest vincle original, aquest vincle primari, no?, i la persona que durant anys ha ocupat aquest lloc afectiu central. I la parella representa aquesta nova etapa, una nova prioritat i una redistribució dels efectes dels temps i d'aquesta influència, no? No us ha passat mai, si alguna vegada heu tingut una parella, que algú us ha dit no, és que us està influint massa la vostra vida, aquesta parella?
2: Moltes vegades.
8: Sí, sobretot de jove, no? Perquè crec, o sigui, com de més jove, perquè potser tens amics o amigues que encara no tenen parella i tal, i t'estan dient, ui, aquesta persona t'està com ocupant molt el temps, està influint molt,
2: sí,
8: no?
2: Sí, a mi m'ha passat, i és perquè aquests amics que no tenen parella encara deixen de gaudir de la teva presència com abans.
8: Sí, sí, sí.
0: Fins i tot les mares,
2: o sigui,
0: tu
2: ja vas menys amb ells.
8: Clar.
2: Tu ja fas menys plans de solter.
8: Però és que és evident.
2: I és normal, no passa res. Et ve de gust fer plans de parella o quedar-te un diumenge sencer a casa teva mirant pel·lis amb la teva nova parella.
8: Però és que la gent aquesta que diu això de posar com por prioritats, quan evidentment encara no tens fills, diuen no, primer sempre la família, després la parella. Perdona,
2: o
8: la parella.
2: Els amics no fallaran mai.
8: Clar, els amics...
2: No ho sé, no, tu amb qui construiràs la vida? Amb els amics?
8: Exacte,
2: o...
8: és la persona amb la que vols construir la teva vida. O sigui, la parella, si tu veus com algú que has de construir la vida, és la prioritat absoluta davant de tot.
2: És un mantra que jo
8: abans,
2: crec que...
8: Jo crec que sí, abans que no tens
2: equivocat.
8: Fills. Quan tens fills entenc que són els seus fills, sí, la prioritat, després la parella, i després doncs la família, els amics i tal. Però
0: I
8: la
0: a cert punt de masclisme, sí, tot plegat, també. Perquè al final, no?, a la Inés, la parella de la Emília Mal, se l'està criticant molt per distreure'l, suposadament, a la Emília Mal.
2: Sempre, sí, igual. Aleshores, que la Niki Nicole, sí, no? Sí, que va lesionar...
0: Exacte, la pulvàlgia, no?, que feia moltes bromes en relació a això, no? Aleshores, clar, què passa? Que aquí aquest masclisme i els rols que se suposa que juguen això, les parelles i les mares, clar, la parella no ha de maternar un home, no? O sigui, al final la teva parella ha d'acompanyar, però no maternar, no? I la mare sí que és una figura que materna, no? No és necessàriament una rivalitat real, però sí un canvi d'equilibri i una nova etapa. M'agrada veure-ho d'aquesta manera.
2: Temón, eh?
0: Sí, maló, sí, un maló amb molts talls.
2: Molt bo, amb molts talls. Llavors, els tres tenim bona relació amb la sogra.
0: Bueno, jo no tinc tan clar en el meu cas.
8: Jo sí.
0: No tinc tan clar en el meu cas, però hem aconseguit un equilibri, que això ja és molt.
2: Jaume Tudela, control tècnic, diu que sí, que molt bé. Encantat. Encantat. A veure, també et dic, amb el Jaume Tudela és fàcil portar-se, eh? Vull dir que
0: és molt fàcil,
2: has de ser una mica ruc per portar-te malament amb el Jaume Tudela. T'ho posa fàcil.
0: Jo he de dir que sóc una jove bastant complicada, sóc una tia molt canyera,
2: sí,
0: tinc les coses molt clares.
2: Sí, tu ets el caos.
0: Aleshores, sí, el caos, però molt ordenat, saps? Al meu cap, o sigui, tot ho tinc com molt clar i molt estipulat. Amb
8: jo
0: la qual
8: també
0: cosa...
8: tinc molt caràcter i sóc molt canyera, però la meva sogra... La meva sogra i jo no sempre estem d'acord amb tot, però tot i així ens portem molt bé. O sigui,
2: una cosa.
0: Ah, no, jo també m'hi porto molt
8: la
0: bé.
8: La meva sogra i jo tenim opinions a vegades molt diferents i les hem parlat i les hem discutit.
2: Educació, si
8: però
2: teniu
8: ens portem
2: educació,
8: molt bé.
0: Exacte.
8: Jo me l'estimo moltíssim.
0: Ho parlem i no passa res, i ja parlem les coses. I no... Però sí que és veritat que en el cas de la casa de la meva sogra, les confrontacions no es parlen, no? I es tendeixen a amagar-se molt. Aleshores, a la que jo li vinc amb una confrontació oberta, no és una confrontació, al final és un diàleg de... A mi no m'agrada que es facin les coses d'aquesta manera. Clar, ella li sap molt greu, no? I això també és una tradició, no? Inclús com molt antiga.
2: De cap endins.
0: Cap endintre ens tirem sorra a sobre i tapem aquí els malentesos.
8: Però és també algun tipus de conversa, no? Jo recordo que no fa molt, amb la meva sogra vam tenir una conversa sobre temes de masclisme i tal, no? I jo li vaig dir, però tu no has patit mai
1: una agressió masclista en el sentit d'anar pel carrer i que et cridin alguna cosa, i em va dir, però això no és masclisme. Li vaig dir, evidentment que ho és, però clar, ella no ho veia, que clar, això era masclisme. Clar. I vam tenir, no va ser una discussió, però va ser una confrontació de dir-li, mira, doncs no ho veus, però a tu que hi hagi una persona que pel carrer et cridi tia buena, això sí que és masclisme, però ella, als seus 63-64 anys, no ho veia, i jo li vaig explicar, però vull dir, tenim visions diferents per l'edat i per maneres de viure, però ens portem molt bé, no? Al final és parlar-ho tot.
8: Exacte.
1: No sé com ho veieu.
2: Sí, jo crec que el problema seria que una noia de 15 anys o 18 o 20 avui ho veiés com la teva sogra.
1: Clar, clar.
2: La teva sogra s'entén.
8: Crec que està passant una mica.
1: Quan jo li vaig explicar, em va dir, ostres, tens raó, potser és que no ho he vist mai així, quan jo li vaig explicar, saps?
2: No, està bé, però el que dèiem, amb educació jo crec que es pot parlar tot, i encara que es tingui molt de caràcter, que això ho diem molt, no? És que jo tinc molt caràcter, jo tinc, tinc molta rauxa. Home, ja, sí, està molt bé, però és com el que diu, és que sóc molt sincer. No, perdona, tu ets un maleducat. O sigui, no defensis el dir tota l'estona el que penses en moments en què no toca i faràs mala gent, potser, i no serà productiu al moment, per dir que ets la persona més sincera del món.
8: Però potser ho has de dir de manera assertiva, no?
2: O no, et calles. És que hi ha moments que no serveix per res. No?
8: De confrontar-se.
2: I que hi ha moments
8: que... Jo he après a callar-me, moltes coses, Xavi.
2: Jo també he après a través dels anys, perquè dius, hi ha confrontació productiva i confrontació improductiva.
8: Sí, sí, totalment, totalment. Sí, sí.
2: Ho veig així.
8: Per què lluitar si no en trauràs res?
2: Sí, és que saps que no canviarà qui tens davant, ja està. Sí, guana, com els tontos, saps? Li dones la raó com els tontos, s'ha acabat, tu, perquè és que si no estaríem tot el dia...
8: Ai, en fi.
2: En fi, jo què sé. Està molt bé.
8: Gràcies, bon divendres.
2: Alba, bon divendres. Demà, 4 horazes.
8: Sí,
2: a Ràdio Nacional d'Espanya. Alba Carreras, t'estimem molt, gràcies.
8: Jo també, vosaltres. Adéu.
2: M'agrada molt l'Alba Carreras, m'agrada molt. És el caos organitzat, és el caos científic. M'agrada molt. Seguim al Xavi Fornia. No, és que seguim, és que hem de tancar paradeta.
8: Ai, sí.
2: Hem de tancar ja paradeta.
8: S'acaba això.
2: Estava jo pensant que faríem la següent hora. No.
1: Ja estàs en modo Ràdio Nacional, 4
2: sí,
1: hores.
2: Sí, demà, a partir de la 1. T'agrada? Per tancar, sí.
8: Molt.
2: Sí.
8: Ella ja.
2: Tornem a Ràdio 4 dilluns a partir de la 1 del migdia, i si vols, demà, edició Ràdio Nacional d'Espanya del Xavi Fornia, de 4 a 8 de la tarda, hora menys a Canàries, a partir de les 4 dissabte. I diumenge, rapidíssimament, Maria, porra pel Uruguai-Espanya?
1: Ja t'ho he dit abans. Abans dels virals t'he dit, que ara no me'n recordo, Uruguai-Espanya. Jo dic... 0-2, 0-2.
2: 0-2, va, 1-4, dic jo, guanya Espanya, 1-4. El gran Lamin. El control Jaume Tudela, la producció Joel Sevilla. Gràcies, família, us deixem amb el butlletí de les 4, a Ballant Quevedo i la Graciosa, l'himne d'aquesta selecció. I després Samantha Villari, l'ha entrellat. Fins

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Les mirades continuen sobre Veneçuela després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país caribeny. El balanç de víctimes mortals ascendeix a 589, segons la darrera actualització del govern veneçolà. Míriam Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat almenys 589 morts i prop de 3.000 ferits.
3: En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas.
2: També ha informat que ha aprovat un decret d'emergència per militaritzar l'estat de La Guaira, l'epicentre dels sismes. D'aquesta manera, la Força Armada Nacional assumirà la gestió i el control de l'emergència. Entre les víctimes mortals hi ha 4 espanyols i altres 4 es troben sota les runes dels edificis afectats. Ho ha confirmat des de Mèxic el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
4: Y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
2: 99 espanyols continuen desapareguts. Exteriors ha fet una crida als nacionals que no estiguin inscrits al consulat i que es trobin a Veneçuela per turisme, feina o qualsevol altre motiu perquè es posin en contacte amb les autoritats consulars.
0: Gràcies, Míriam. De l'àmbit internacional continuem molt pendents de Veneçuela, però a casa nostra estem molt pendents dels incendis. A aquesta hora està prevista la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per informar sobre l'última hora de l'incendi entre Tiana i Montgat. Segons les últimes informacions, no hi ha cap persona ni cap habitatge afectat. Anem fins al centre de comandament instal·lat a la zona esportiva de Tiana. Allà hi tenim el Pau Alemany amb l'assistència tècnica de l'Enric Martí. Pau, bona tarda.
5: Bona tarda. El tràfic d'avions per descarregar aigua és constant encara aquesta hora. Des del nostre punt ja no s'hi veuen flames, però algunes xemeneies de fum continuen enlairant-se cap al cel. Quant a l'extensió de terreny afectada, els agents rurals han informat que almenys 38 hectàrees han estat incendiades. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Pep Colàs.
6: No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona i la situació va clarament a millor ara mateix.
5: Les 4 localitats afectades, Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, han sigut desconfinades un parell d'hores més tard de l'inici del foc. Pocs minuts després de conèixer l'incendi forestal, els Mossos han detingut un home com a sospitós d'haver-lo provocat.
0: Gràcies, Pau. I d'un altre incendi a Catalunya, els bombers han permès el desconfinament també de Santa Maria de Montmagastrell a Tàrrega per un incendi de vegetació agrícola que afecta camps sense segar i rostolls. El foc està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. La policia local de Tàrrega ha avisat els veïns per megafonia i ara demana que no circulin per les vies on treballen els bombers. Inicialment s'hi han desplegat 29 dotacions, de les quals 6 aèries, però hores d'ara només en queden 13, totes elles terrestres. L'incendi està localitzat a la zona dels Plans, a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell. Es treballa en una àrea d'unes 40 hectàrees. I també alerta amb l'incendi forestal a Tamarit de Llitera, Osca, a la franja de Ponent. El foc ja està perimetrat, però ha arrasat més de 4.000 hectàrees. Els esforços se centren ara al flanc dret per evitar que les flames arribin a una zona de pinedes. L'incendi ha obligat a desallotjar 240 veïns que avui podran entrar puntualment a casa seva, escortats per la Guàrdia Civil per recollir medicaments i objectes personals, però els pobles continuen evacuats. Les autoritats demanen prudència perquè el vent calent i sec pot complicar l'evolució del foc. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
7: La humedad baja, la temperatura sube, el viento vuelve a coger un giro muy parecido al del día de ayer y eso en algún momento podría generar alguna complicación.
0: No hi ha ferits i els equips confien que si la meteorologia acompanya, el foc es pugui controlar aviat. I pel que fa al temps aquesta tarda, temps molt estable i càlid, les temperatures es mantenen altes, amb màximes que arriben als 38 graus a Lleida, 37 a Girona, als 32 a Barcelona i als 31 a Tarragona. Així, durant la tarda, doncs, es mantindrà el cel poc ennuvolat i clar. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal al web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la quarta.

0: dada perfecta.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment.

0: Cultures Paral·leles amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Ràdio 4.

0: minut d'un quart de cinc de la tarda. Com estàs, Carolina Ferre?
1: Doncs reposant-me després d'esta entrevista i de les terribles notícies que arriben des de Venezuela, la incapacitat, no?, de
0: la impotència.
1: La impotència que tenim des d'ací. Ara que estava llegint que des de la Generalitat de Catalunya envien 15 bomberos especialitzats. És poc, però vaja, si van enviant de
0: sí, diversos països, s'ha activat. La solidaritat internacional s'ha activat, però
1: clar,
0: han d'arribar.
1: Hi haurà gent encara això viva que espera ser rescatada i esperem que sigui així. Mare meva, quin desastre.
2: Costa continuar després d'aquesta entrevista.
1: Costa, però la vida és així, eh? Ara plorem, ara riem, anem a intentar això.
0: Saben la nostra audiència que els divendres fem repàs de l'actualitat televisiva. Quines novetats hem tingut aquesta setmana?
1: Bueno, dir-te que el passapalabra continua funcionant sense el rosc.
0: Increïble.
1: Continua igual, idèntic, la mateixa audiència. És més, divendres passat que es va estrenar esta nova prova que es diu de la A a la Z, de la Z a la A. Els concursants han de triar el que millor temps ha tret aquest dia, tria si vol començar per la A o per la Z. I en lloc de ser un rosco, és una cosa horitzontal, van endivinant també paraules.
3: Però és igual con la A.
1: Sí, tal qual. El que passa és que això, comencem per la A, acabem... Sí, tal qual. El que passa és que també tenen pista, o sigui, es veu en pantalla, es deletreja en buits la paraula, o sigui, tenen més pistes, saps? Pots veure la quantitat de lletres que té aquesta paraula i, a més, pots demanar alguna pista que després el resta temps i tal. O sigui, que mira, jo crec que han millorat, sobretot per a l'espectador de casa, que encara pot participar més i més. I el que jo flipe és amb Telecinco, amb Mediaset, que ha tingut el poc múscul per a reaccionar i ja que té el rosco comprat, perquè recordem que així ja vam explicar que ahir va estar espavilat i va anar a la productora i va comprar el rosco, però li falta la primera part del programa. Sí. Però que hagi sigut incapaç de crear un concurs així ben ràpid per a competir, no? Ja que el rosco encara el tenim recent i que pot ser, no és segur, perquè ja sabem com està Telecinco de malament en audiències, però pot ser la gent hagués tingut curiositat i nostàlgia per un rosco que acabava de...
0: Però clar, muntar un concurs en una setmana...
1: Ho ha fet Antena 3? És que ho ha fet Antena 3, saps què ha fet? Ha comprat els drets d'eixa segona part, que de l'ala la Z no ha sigut un guionista que allà en una setmana ha creat aquesta segona part del concurs, sinó que ja existia.
0: Sí, però és que han de fer un decorat a Telecinco.
3: Però fa moltes setmanes que s'està parlant d'això.
1: I Telecinco té molt de pressupost i molt de decorat ahir esperant a...
0: Això és vital. La sentència de quan és? És vital.
1: Fa molt de temps. Fa mesos.
0: No,
1: fa
0: mesos no, setmanes.
1: No, sí, setmanes, però vaja, segur que ells tenien notícia i per a fer aquesta operació ja anaven baix màniga sabent moltes coses, no? Yeah. Per tant, ja que tens el rosco, corre i fes un concurs. També igual volen assegurar-se i fer el gran concurs de la vida, no? Mm. Però vaja, Antena 3 ha estat estupenda, ha fet com si res, en lloc de, ja et dic, del rosco l'ha escampat a terra.
0: Encara i continuem... li sortirà més barat i tot.
3: Un mes i una setmana la sentència. Amb un mes i una setmana, format el pots fer.
0: Sí.
1: Sobretot perquè
3: quan ja tens el rosco.
1: Sobretot perquè Telecinco ha estrenat per aquest estiu ja un parell de programes que són un bodrio i que no ha tingut res d'audiència i que sempre va al mateix. Ostres, posa gent a currar amb el que realment no paga la pena.
0: Clar.
1: Però vaja, ho dic per el concurs de Carlos Lozano, que és un Mujeres i Hombres i viceversa, però dit d'una altra manera, es diu Amor o lo que surja, i és, pues això, el mateix.
0: Bueno, doncs tu, allà continua, allà continua el passapalabra.
3: La programació d'estiu quan comença?
1: Ja ha començat, per l'ho vist.
3: Ja ha començat
1: i van fent. La setmana que ve s'estrena un altre programa, que són les tardes de Telecinco d'aquest estiu, que les presentarà Jon Aramendi amb Quique Quintana, el nebot d'Anna Rosa Quintana.
3: Què dius?
1: Sí, això una part de les vesprades i l'altra el de viernes, que serà del

0: lunes a viernes, o sigui, aixes són les grans novetats.
1: De lunes a viernes, es dirà.
2: S'haurà de dir, clar, clar. Sí, sí, de viernes, de lunes a viernes. Ja està, això és així. Bé, parlem d'una de les estrenes d'aquesta setmana a RTV Play, que és Glòria Bendita, el primer late night gitano de la història de la tele, dirigit i presentat per l'actor, comunicador i activista Ariel Carmona.
1: És la capçalera del programa, eh?
2: Glòria Bendita. Ariel Carmona, bona tarda, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Ariel?
3: Pues muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por hacernos esta entrevista.
2: Nada, solo faltaría, es que nos ha llamado muchísimo la atención, claro, el primer late night gitano de la historia. Ha tardado en llegar un poco, ¿no, Ariel?
3: Un poco, además. Realmente es el primer programa como tal gitano. Porque hasta ahora lo que hemos tenido han sido, bueno, cosas que no estaban creadas y dirigidas por nosotros.
2: Ya, y este sí, ¿no?
3: Sí, este llevo yo junto a Julián Borja, que es otro primo maravilloso de Madrid. La mitad del equipo son gitanos, entonces hacemos ahí algo muy bonito, ¿no? Yo que llevo muchos años trabajando en televisión jamás había visto... Pues la verdad, esto en ningún equipo técnico, ¿no? Ajá. Y creo que es muy bonito.
2: Oye, se estrenó Glòria Bendita el lunes a las 9 en RTV Play. ¿Cómo vivisteis el estreno?
3: Pues fue una celebración, fue como lo vimos nosotros siempre, ¿no? Disfrutando mucho y súper contentos y con mucho amor.
2: Uh-huh. ¿Por qué dirías que es importante que exista este espacio, Ariel?
3: Creo que es fundamental que existan espacios para que nuestra comunidad tenga una voz propia, ¿no? Porque al final siempre se nos cuenta desde la mirada ajena y al final eso lleva a prejuicios que hace que realmente no se nos pueda entender como somos. Y el programa justamente lo que tiene es que queremos mostrarle al mundo quién somos con nuestra verdad. Y creo que eso es un puente muy bonito.
2: Uh-huh. ¿Y esto lo propusiste tú? ¿Te vinieron a buscar? ¿Cómo surgió?
1: Surge? ¿Cómo va?
3: Pues esto lo propuse yo, la verdad. Yo tenía un programa anterior, producido en la familia Bichuela, que se llamaba La Creando de Raíz, que eran programas a flamenco no tan conocidos. Y bueno, y dije, tenemos que crear un formato más fresco, un formato donde podamos meter a todo el mundo, que no solo sea flamenco, contar todo lo que tenemos. Y fui a buscar yo a un compañero, a Mario, que, bueno, me presentó a la productora, les conté la idea, les fascinó. Y gracias a Dios aquí estamos. Después de un añito ya estamos en RTV Play y muy contentos.
1: Ariel, ¿y cómo te recibe la casa? ¿Cómo te recibe Radio Televisión Española? ¿Las negociaciones han sido fáciles? ¿Te han recibido con los brazos abiertos?
3: Ha sido maravilloso. Alberto Fernández ha sido súper, súper desde el principio. Además, yo llegué a Torre España, pues un poco para tratar de vender lo mío, ¿no? Para tratar de hacerle entender lo necesario que era que en la televisión pública existiera un programa gitano, tuviéramos voz los gitanos, y él ya lo sabía. Bueno, es que él también tiene algo de gitano, ¿no? Me dijo. Entonces, él ya tenía claro que era capital por esto. Sí, sí, eso me dijo a mí. No sé si estoy desvelando aquí algo como un secreto familiar. Pero sí, sí, sí, sí. Y muy bien, la verdad, una maravilla con los tiempos, ¿no? Que lleváis en la tele, que se llevan en la tele, pero muy, muy bien, la verdad.
2: ¿Qué quieres decir? ¿Tiempos rapiditos, ágiles o qué?
3: No, en este caso ha sido más largo, ¿no? Desde la primera reunión hasta que lo hemos podido poner en práctica, hemos estado ahí unos mesecillos hasta que se ha podido encajar, que estaba yo desesperado, ¿no? Unas ganas terribles de seguir grabando y seguir construyendo y seguir contando.
2: Claro. Oye, que Glòria Bendita lo que quiere es huir de los tópicos, ¿no? Y ofrecer una propuesta, pues, de entretenimiento, cultura, pensamiento, ¿no?
3: Absolutamente, eso es. Creo que es muy importante en el mundo de hoy en día, que va, desde mi punto de vista, más hacia el oscurantismo, ¿no? Más hacia la desinformación o hacia la sobreinformación, pero que no hay verdad. Pues yo creo que a través de la risa y la diversión y lo sencillo hay que contar muchas cosas, ¿no? Y por eso tenemos este formato donde invitamos a una persona mediática y a alguien que rompe prejuicios para eso, ¿no? Para tratar de que la gente se haga preguntas, es lo importante.
2: Claro. Mira, vamos a escuchar un fragmento del primer programa.
4: Bienvenidos al programa más gitano de España. Bienvenidos a Glòria Bendita.
5: ¡Farruquito!
6: Pero para mí la diferencia entre un profesor y un maestro es esa, precisamente. Claro. El profesor te enseña lo que sabe. El maestro sabe lo que sabe e intenta transmitirte a ti para que tú al final acabes sabiendo lo tuyo.
5: Yo sé que tú eres el dios del baile, pero tengo un poquito de odio hacia ti. Como por el 2003, aquí el señor estaba entre los 50 hombres más atractivos del mundo.
6: Por Dios.
5: Y yo, un gitano humilde de Pamendito, compadre, tirar el barrio.
7: Él es escritor, él es investigador, periodista. Él es José Vega de los Reyes.
8: España es muy gitana. El problema está en no reconocerlo.
9: Claro.
8: Cuando no lo reconocemos, lo estamos negando y entonces lo que hay es racismo.
2: Claro, ¿por qué Farruquito y José Vega de los Reyes tenían que ser los primeros invitados, Ariel?
3: Bueno, creo que el primo Juan es un genio del flamenco, del arte en general. Creo que es el último que nos queda de los genios. José Vega de los Reyes es otro genio en lo suyo. Y creo que era interesante, aunque queremos salirnos de esto y no hablar siempre del flamenco, pues que lo primero fuera hablar un poco del flamenco y la posición actual y la relación que tiene el pueblo gitano y el flamenco, pero de verdad, ¿no? Porque muchas veces no se nos olvida pues eso, nuestro papel en las instituciones dentro del flamenco, nuestro papel en los festivales, y hacer esa pequeña denuncia y hacer ese pequeño diálogo. Pero bueno, yo también es que con Juan muero, o sea, soy un fanático de él.
2: Ya. Oye, dices que también queréis alejaros del flamenco. ¿Qué invitados pasarán por el programa?
3: Pues mira, vamos a hacer un programa de rap. Vamos a hacer un programa de
2: rap gitano.
3: Bueno, de rap gitano y negro en este caso, porque viene Flanté, que es el padre del rap en España, ¿no? Porque es que el programa, hay algo que es interesante, o sea, es un programa gitano porque lo hacemos con nuestros valores y con nuestros conceptos y nuestra mirada, pero no es un programa para gitanos. Uh-huh. No es un programa donde solo los invitados van a ser gitanos. Vamos a invitar a gente no gitana, vamos a invitar a gente de todas partes, ¿no? Porque al final lo interesante es poder construir algo bonito más allá de eso, ¿no? Porque además lo valemos y somos capaces de hacer cualquier cosa.
2: Ya. Oye, y por lo que estoy oyendo, seguís grabando, ¿no? No habéis terminado toda la serie todavía.
3: Bueno, ahora hemos terminado, son 4 capítulos, es una cortita, pero bueno, yo tengo la fe, la confianza, y desde aquí le digo a Alberto Fernández que nos renueve para septiembre.
2: Venga, aquí queda dicho. Oye, y los payos, tenemos que ver Gloria Bendita, ¿no? ¿Por qué?
3: Por favor, tenéis que ver Gloria Bendita y tenéis que venir. Bueno, la mitad del público son payos, creo que me hicieron una crítica, decían un público gitano, y es mentira, hay más payos que gitanos en el público. Creo que es fundamental porque vais a disfrutar mucho, os vais a reír mucho, vais a conocer más la cultura gitana de verdad, no los prejuicios que nos han impuesto históricamente, ¿no? Y quiero también que participéis, o sea, por favor, venid también de invitada, vente de invitada, ¿quieres venirte de invitada?
2: Cuando quieras, hombre, Ariel, ahora mismo.
3: Te lo prometo, te voy a llegar a hacer ya una invitación formal.
2: Venga,
3: para que el programa.
2: Cuando tú digas, yo soy medio gitana, no sé si tengo sangre gitana o no, pero a mí me va de lo lindo.
3: Pues seguro que sí, seguro que algo hay por ahí, algún abuelo
2: pues
3: o
2: no
3: algo.
2: Te extrañe.
3: Que lo organizamos.
2: Pues no te extrañe. Sí. Bueno, Ariel Carmona, director y presentador de Gloria Bendita, RTV Play, la verdad es que vale la pena mirar perquè és veritat, és una altra òptica, una altra proposta. Ariel, moltíssimes gràcies.
3: A ti, mil gràcies.
2: Un abrazo. Chao. Adiós. Bé, doncs...
1: A tu et van sortint bolos.
2: Aquí, a mi?
1: Sí.
2: Sí. Jo...
1: Li van sortint bolillos.
2: I jo que m'apunto tot.
1: Home, sí, clar que sí.
0: Jo Ariel Carmona, no l'havia vist mai davant de la pantalla per el que ha dit treballar fa temps amb tot això i en televisió i tal, però no l'havia vist mai. Em sembla un presentador molt alt... O el decorat, molt petit. Perquè és un late show, per dir-li late show, vull dir, perquè el decorat realment és un sillonet. Vull dir, sí, que li donen un poquet més de pressupost, que facin un bon plató i que se li doni veu, clar que sí, a esta Espanya gitana que diu que ho som però no ho reconeixem. I que es faci més gran.
2: I històries increïbles, del món gitano i de la perspectiva gitana trobaries històries superinteressants. Trobo que és una bona pensada, servei públic, eh?
1: I és el que deies, que és al·lucinant que fins al 2026 sí. No hi hagi hagut un late presentat.
0: Bueno, un late és que no cal que hi hagi...
1: Un programa, no?
0: Sí, un programa.
2: Bé, fem repàs del més destacat de la setmana?
0: Vinga, va.
2: Aviam, comencem amb Berto Romero.
0: Comencem amb Berto Romero, que ha sigut convidat al programa de Sílvia Abril, i ara què? I ha comentat un montó de coses, va entrar per videotrucada Andreu Buenafuente, com no podia ser d'altra manera, i va parlar de les seves manies.
10: Jo desconfio molt de la gent que diu no, a mi, jo soc molt fàcil, una merda és fàcil, ja veurem. Quan comença a sortir amb algú, hauria de ser anar directament a parlar de les misèries. Mira, jo no puc pixar si entren al vàter, per exemple. Això s'ha de saber des del primer dia. M'he adonat amb els anys.
11: Normalment es produeix el contrari, que et tires pets i a discreció...
10: Això sí que puc, veus?
9: Quines manies tens més?
10: Cada cop sóc més sensible al soroll.
9: Igual abans, perquè hi ha molta gent a casa.
10: Hi ha molta gent a casa i són molt sorollosos i cada cop em molesta més. Sempre m'ha molestat, però ara ja és una cosa. Vaig buscant el silenci com qui busca una cosa molt preuada que cada cop hi ha menys. I llavors hi ha uns temes que... És que són convivències de merda, però, per exemple, on vivim nosaltres, la secadora està massa a prop de la tele, ja està. Comença a veure una pel·li i jo, bueno, a veure, com va el secador?
9: En sèrio, no?
1: Trobo que ja tardava a visitar Berto Romero, la Sílvia Abril, en aquest programa.
2: Tens tota la raó, tens tota la raó. Sí, que ha trigat en arribar.
0: Estava claríssim que assistiria, no? Que seria convidat en el seu programa i vaig a això de tardar. Igual han barrejat els programes, qui sap,
1: ah,
0: no?
1: Ja pot ser.
0: A vegades graven una també sèrie de programes, no sé si ens va dir que van gravar 13 sí, o 15 o...
2: Però en molt pocs dies.
0: Sí, en pocs dies, en una setmana, perquè ja saben com té l'agenda Sílvia Abril, sí, d'ocupadíssima, sí, sí, i allà van anar passant tots com a xurros.
1: Que, per cert, va dir que potser era una de les convidades, no ha estat el cas, no?
0: Qui?
1: Vosaltres.
0: Ah, no. Si és que ja havia...
2: Ens postulàvem nosaltres i no
0: ens vam fer. Jo prefereixo anar al de Farruquito... Ai, al de Ariel Carmona, eh? No, amb Sílvia també, sempre. Però en aquesta primera temporada no ha comptat amb nosaltres. No. I a veure si hi ha segona. Jo crec que sí. L'estan promocionant moltíssim, almenys sí, per, no? En la 2CAT i per sí, xarxes i tot. Estes últimes entregues ha tingut bona audiència després de passar-la d'horaris i de dies.
1: Ah, hi ha hagut canvis de dies.
0: Sí, sí, sí, des del principi. Te'n diria que tres, eh? Tres
2: han anat
0: tres,
2: buscant el lloc.
0: I han buscat el lloc, ara va els diumenges i funciona millor. Bueno. Sí, està per un 4% d'audiència o així. Sí, sí, està bé.
2: A poc va rascant audiència,
0: va
2: eh?
0: Rascant,
2: la
0: 2CAT
2: va creixent.
0: I tant. La 2CAT, mira, tinc unes dades que vos interessaran.
2: Aviam.
0: Perquè sí, volia comentar-ho, i és que 2CAT comença a estar en la llista i en molt bona posició, perquè en este mes de juny, la 1, en Catalunya, parlem de Catalunya, sí, la 1 s'ha imposat a TV3.
1: Uau!
2: Uau!
0: Jo crec que per primera vegada en la història també hem de tindre en compte el Mundial,
2: clar,
0: el futbol i tal, però bé, és bona notícia. La 1 amb un 14,5% d'audiència, la TV3 amb 13,1% d'audiència i la 2CAT està amb un 3,7% d'audiència.
2: Està
0: només per baix de Telecinco. O sigui, que està superbé, superbé de mitjana, així com estan les coses.
2: Però estarà per sota d'Antena 3 també.
0: Sí, sí, sí, vull dir, Telecinco és que està com la penúltima. Antena 3 té un 8, Antena 3 aquest mes ha fet figa a Catalunya, perquè Espanya continua sent líder. Bueno, aquest mes també la 1, però Antena 3 porta anys, et diria, sent líder en el panorama nacional.
2: Bé,
0: sí.
2: Continuem amb Me meto en un jardín, el programa de Mercedes Milà a la 2. Qui l'ha visitat aquesta setmana?
0: Aquesta setmana Me meto en un jardín ha estat Òscar Camps, el fundador de l'ONG Open Arms, que continua treballant i salvant vides allà on els governs no arriben i ha dit coses tan interessants i tan òbvies a vegades como aquestes.
11: ¿Por qué les obsesiona tanto a la extrema derecha que hagáis lo que estáis haciendo?
12: Lo que realmente les preocupa es que toque el tema sagrado, que es la responsabilidad de salvar vidas, ¿no? Sobre todo en aguas donde está firmada esa responsabilidad, donde queda asignada a ciertos países, ¿no? En este caso es Italia, porque la extrema derecha dice muchas cosas. Dice eso, dice que colaboramos con mafias, dice que estamos llenando España de nosotros no hemos desembarcado en España. Nosotros desembarcamos en Italia, que es donde las autoridades nos dicen que tenemos que desembarcar. O sea, nosotros no decidimos ni dónde se rescata ni dónde se desembarca, nunca. Pero la extrema derecha dice que sí, como si no interviniera nadie más, como si fuéramos un caos ahí en medio del mar. No, no. Hay unas autoridades, hay unas normas, hay unos convenios internacionales. Está el derecho marítimo, no nos lo podemos saltar. Si no, estaríamos todos detenidos.
2: Claro.
0: Això, coses òbvies, no?, que intenten...
2: I les dificultats que estan trobant per complir la llei.
0: I tant.
2: Sí, és complir la llei.
0: És que és increïble. Sí. M'agrada, Mercedes Milà, quan t'entrevistais també això, que tenen tantes coses a dir i que no són entrevistats massa vegades a les televisions, com va ser el cas de Revilla, no?, que ha passat per totes les teles o altra gent. També et diré que hi ha més programes d'entrevistes ara mateix
2: per tot arreu.
0: A la televisió que persones,
2: És brutal.
0: A entrevistar. És una animalà,
2: Sí.
0: Programes d'entrevistes, La Mercedes Milà, bueno, tots és...
1: Però és que és el format.
0: Tots els late shows i shows que hi ha ara mateix en marxa, és una barbaritat.
1: Sí, sí, però és que és el format que està més de moda, perquè ara també amb l'auge del podcast són tot podcast conversacionals, sí, sí. Que al final són podcast d'entrevistes.
0: Mira que va estar de capa caiguda, diguem-ho així, l'entrevista, no? Fa un temps i ara ha rebrotat. Sí, tenim ganes d'explicar-nos, de xerrar.
2: I d'escoltar.
0: Sí.
2: I com li va a Manu Sánchez?
0: Mira, Manu Sánchez, un altre exemple d'entrevistador que m'està sorprenent per a bé.
1: Sí.
0: Mira que el primer programa me'l vaig mirar jo amb recel, perquè també amb enveja, te diré.
2: Ja.
0: Perquè que un andalús reivindica així tot lo andalús, que siga independentista andalús, et diria,
2: ja.
0: I que després es critique tant, no?, altres maneres de fer des d'aquí mateix, no? Per exemple, pues això en crea certa enveja, i a més és que ho diu tal com raja, tal com ho sent, sense prejudicis, sense complexes, està superbé, entrevista realment a gent fins ara que coneix molt, sempre hi ha com una part andalusa, molt andalusa en el programa, que són grans amics seus. Aquesta setmana estava Pastora Soler, per exemple, i després a gent que admira moltíssim, va anar Mercedes Milà la setmana passada, aquesta setmana estava Xavier Sardà, per exemple, el que això li va dir que en part gràcies a ell havia tingut aquest cuquet de la tele i del late show i tal. Vaja, que està superbé. Sobretot m'agraden també els monòlegs. Ahir era dijous, després del futbol i tal, en el late night, va anar el seu programa. I va fer un monòleg de 20 i pico minuts, extraordinari, brutal.
2: 20 i pico minuts, és molt,
0: 20 i pico minuts de monòleg. A més, molt actual, perquè aquesta mateixa setmana...
1: S'ha liat parda.
0: Sí. Se'n recordeu d'un documental que es diu Denominació d'Origen, que vau entrevistar així el seu director argentí, que a més se l'havíeu vist...
2: De la selecció,
0: del Mundial. Sí. Això tractava dels jugadors, ara mateix que estan al Mundial, i d'on venen els seus orígens i tal.
2: Efectivament.
0: Doncs, quan entrevisten a la mare de Fabián Ruiz, que és un jugador del Mundial, que es diu Xari Peña, que ella és andalusa, ella és de Los Palacios i Villafranca, de Sevilla, amb el seu accent andalús, resulta que en el documental la subtitulen.
1: El perro andaluz no es calla.
0: El perro andaluz ho retracta així.
13: Las madres no se tocan y las lenguas maternas tampoco. Se llaman maternas por algo. Y para esto... de los subtítulos, me encanta porque el catalán tiene una expresión en tres letras que en español necesita una frase entera. Así que, te digo en catalá porque no digo que no mantemos. Cal, que traducido resulta, de verdad esto era necesario. Subtitular se parece a subestimar.
1: Molt bé. Wow.
0: Molt bé.
1: És que molt bé.
2: Bueno, una pregunta. A la mare de Fabián se l'entenia?
0: Jo no he vist el documental.
2: Bueno, és que a veure...
0: Però segurament se li entenia. No, clar, segurament se li entenia a algú. Però és que, mira, a mi em fa molta ràbia això, perquè jo sóc valenciana, tu saps ben bé, tu també. I a València molta gent diu que no entén el català. Comencem per ahí.
2: No, jo no parlo d'això.
0: No, vull dir l'andalús espanyol.
2: No,
0: vull dir
2: no
0: que algú de Valladolid no puga entendre un andalús, doncs és el teu problema. A obrir l'orella, saps? Sí, és el mateix idioma, és el que vull dir. Que tinga un accent diferent, ostres, doncs obri la ment i intenta entendre, ens acostumem i tampoc passa res. Escolta, que en el context te pugues entendre a Xari, vull dir, no passa res, si no l'entens, no hi ha que... Vaja, jo sóc de l'opinió de que no hi ha que subtitular una persona que estàs parlant la llengua oficial d'un país.
2: És que depèn de si... No es tracta d'accents, es tracta de vocalitzar. És que hi ha coses i coses.
0: Ho hauríem de veure. Sí, mira, això ha sigut fallo meu, perquè després de la vostra entrevista volia veure'm el documental.
2: Jo no vaig veure res subtitulat, perquè van emetre el primer i segon capítol, no em vaig fixar si subtitulava.
0: Igual és que la mare de Fabián sortia més endavant. I em vaig quedar amb ganes de veure'l, perquè això...
1: Potser tu la vas entendre.
0: Molt l'entrevista i tot.
2: Igual la vaig entendre i per això no em vaig adonar.
0: Clar. Però t'adonaries que hi ha subtítols i a tu t'estranyaria mateix.
2: Jo ho dic perquè jo en els meus programes he subtitulat a dojo. A dojo. I m'ha estat igual si ets català, andalús, colombià, gallec o de Valladolid. Bueno,
0: una cosa és que subtitules a tothom, no?
2: No, a tothom no, però quan hi havia dubtes de no estic segura que tothom l'entengui, nosaltres hem tirat per subtítols, per garantir-nos la comunicació.
0: Si fos així, hauríem de subtitular gran part de les sèries i cine espanyol ara mateix.
2: Bueno,
0: eh?
2: Això també, estic totalment d'acord.
0: En el que els actors i actrius susurren.

0: corrent d'una manera que jo no els entenc.
1: Que no és xiuxiuejar, és que no vocalitzen. És que tu pots xiuxiuejar i vocalitzar alhora, de manera que se t'entengui molt bé. Però per fer-ho més natural, el que fan els actors avui dia és parlar de qualsevol manera i sembla que ja és més natural.
0: Sí, sí, perquè
1: home,
0: és
1: no.
0: Més natural.
1: Home, no.
0: No, t'ha d'entendre, no. Doncs pues per aquesta raó. La dona, que tampoc diria gran cosa, vull dir, perquè si l'entrevisten seria una entrevista curteta parlant sobre el fill, doncs pues trobo que sent ella l'única... fa de mal veure.
2: Això però abans del monòleg, El perro andaluz, hem de destacar les actuacions inicials, perquè quan es va estrenar el programa ja vam destacar aquella actuació que va fer com si fos Bad Bunny, però és que aquesta setmana ha replicat a C. Tangana.
3: Vámonos, señores, que ya está aquí el perro.

0: ha fet com el madrileño una trobada allà a la taula, igual amb el Carmona, l'Antonio, no l'Ariel, la Úngora,
1: no, un currazo. En una setmana que puguem preparar esta, perquè és que va ser també llarguíssima, va durar 6 minuts l'actuació, perquè van anar canviant de cançó i tal, tot allà a la taula, un mogolló, vull dir, això també em dona una enveja que la gent entre ells, no? La gent andalusa, sobretot, que siguen com un clan i s'ajuden i, ei, Antonio, ¿puede venir? ¿Qué vamos a hacer un, com el Setangana? Venga, claro que sí, no? De seguida, es presten a tot, perquè s'ho passen bé. És que en aquesta actuació, que no sé quant de temps assajarien, tampoc crec que abusen tant del personal, perquè...
2: No crec que puguin.
1: És que no crec que puguin.
2: Com a molt, faran un pas i abans.
1: Però
2: i...
1: es surt de dins, es surt natural, ho disfruten, s'ho passen bé. Bueno, estaven tots espectaculars i ja que veure, això és 6 minuts d'actuació, que riu-te tu del Setangana.
3: I com va d'audiència?
1: Va bé, va bé, va bé. Ahir va baixar una mica, perquè això, el futbol va acabar molt tard, i... però bé, continuen els dos dígits. Recordem que es va estrenar molt bé amb 13, 14, 12, i este tercer amb un 10 i pico. Ja. Molt bé, molt bé.
2: Bueno, pues bé, doncs ens alegrem molt, pel Terro Andaluz. Aniré a buscar el tall del documental, a veure si s'entenia o no s'entenia.
1: Ara m'he quedat amb la... Però és que m'és igual, que no s'entenga. Què passa? Què passa? A més, és que Fabián ho va contestar en... li van fer una entrevista després d'un partit i amb sorna va dir, bueno, això, què tal, el futbol és així i tal, no? Suposa que diria alguna cosa així. Sí. I diu, per cert, si no enteneu el meu accent andalús, podeu subtitular-me, no? Com volen dir. Bueno, la cosa és que...
2: Ai,
1: és que s'ha liat, i Televisió Espanyola, que això també, també hi ha que alabar-li el gust a Pedro Pablo,
2: el director.
1: El president, no?
2: Que és el president
1: de Radio Televisió Espanyola. De seguida, a més, un comunicat disculpant-se per haver subtitulat a la mare de Fabián Ruiz. Sí, sí, s'ha disculpat, ha dit que ha sigut un fallo gros i lamenta no haver estat pendent d'aquest detall del documental, que recordem que està molt bé, que no per això anem a criminalitzar-ho, perquè alguns ja en Twitter que no estén en la web, que lo quiten, que tal, home, també per uns subtítols, per l'amor de Déu, mireu-se'l, Denominació d'Origen, que està molt bé.
2: Més coses. A veure, què ha passat aquesta setmana a la Revuelta? Qui l'ha visitat? L'ha visitat el cantant Dani Fernández.
1: Dani Fernández, que bueno, li va fer les preguntes habituals que fa Broncano als seus convidats, però va anar més enllà, vale? A banda del sexe i dels diners que té, li va fer preguntes tan surrealistes com aquesta, que el Dani Fernández es va quedar com flipant.
2: A veure.
4: ¿Y alguna vez has terminado de hacer el amor y te has puesto a llorar?
5: Pero David, ¿qué te pasa hoy? ¿Y si tu hija no es tu hija? ¿Alguna vez te has levantado llorando? ¿Pero qué te pasa?
6: ¿Eres Isabel Gemio hoy tú o qué?
4: No, me interesa porque a veces el mecanismo...
7: ¿Pero eso lo tienes ahí escrito o se te ocurre?
4: O sea, bueno, está escrito por mí a boli.
7: Vale. No, no sé.
6: Tengo una pregunta.
7: No, para llorar no.
6: ¿Qué superpoder te mola más, teletransportarte o ser invisible?
7: Yo prefiero teletransportarme, la verdad.
6: ¿Verdad? El teletransporte está guapo.
7: Y ahora estoy esperando tu respuesta.
6: Claro. Sí, yo también, el teletransporte.
7: Ah, vale, bueno, ya
4: pues
7: está.
4: Pues todo de acuerdo, fíjate. Venga, perfecto.
1: Sí. Ja, i es queden tan amples, però, pues per què no?
0: A veure, una cosa, que jo sempre... Tinc Broncano sempre, Però, tio, a vegades et passes.
1: Ja,
0: has provat alguna vegada després... Però una cosa, què aporta? Ja et comprem les preguntes que sempre fa repetir, no sé què. Però aquesta merda de pregunta...
1: No, no és una merda, no és una merda de pregunta.
0: És una merda de pregunta, Carolina, què aporta?
1: És una pregunta molt profunda.
0: Però qui ha plorat mantenint relacions sexuals?
1: Tu no. A veure, tu mai?
0: És que clar...
1: No?
2: Obrim meló.
1: Clar, és que jo crec que Broncano va fer la pregunta des de la seva experiència.
2: Clar, que ell li ha passat.
1: Que li ha passat i que li ha passat segurament recentment i per això la tenia
2: ahir. O més d'un cop.
0: Doncs context. Una mica de context.
1: Expliqui, clar, això expliqui, sí, això sí.
0: Perquè si no, el convidat es diu, però això ho tenies escrit?
1: Clar.
0: O sigui, hi ha aquí un guionista que deu haver preparat 30 preguntes pel cantant de turno i a tu se t'il·lumina i dius...
2: No, ella diu, sí, la tenia jo aquí apuntada a boli, boli, no? Es veu però... que ell la volia fer perquè vol comprovar que altra gent doncs li ha passat el mateix que ell, sí, que s'expliqui, que ens, és que m'interessa ara clar, més el moment bé. Broncano, plorant.
0: Però llavors tu has plorat?
2: Després de fer l'amor. Jo una vegada he plorat. Vull dir que no és tan habitual.
0: De pena o d'emoció?
2: No, no, d'emoció. No, és com una reacció del sistema nerviós. D'emoció, d'acabar allò i dir, i ara què? No? No hi ha res més a la vida. O sigui, plore perquè a partir d'ara jo què faig a la vida si jo no vull res més que el que ha passat i resulta que no torna a passar. Això és la pena. Això és la pena. Sí, sí, ha d'haver una connexió brutal i s'aconsegueix molt poques vegades, però és xulíssim. Per això jo crec que, clar, Brocano va tindre mala sort en Dani Fernández, que segurament no li havia passat. Però si algú li hagués passat, clar, això, igual, clar, igual d'una pregunta que tu consideres absurda, surt la màgia. A vegades és arriscat i ha sigut arriscat i li ha fallat.
0: M'encanta la Cinto Genís. O sigui, li ha quedat espectacular.
2: És un crac, el Genís, increïble. Escolta, ai, però és que a més, tampoc diríem que la intenció de Broncano tampoc és fer entrevistes en profunditat als seus personatges.
0: No, sí,
2: vull dir que tampoc sí, em sembla tan estrany que llenci una pregunta així, sí, perquè ell surt de to cada dos per tres.
0: Per això. Ell fa el que vol. I el que li va vindre... També saps què li passa, jo crec, que té massa amistat amb Fernando Arrabal. No he tret cap tall d'aquest home. Fernando Arrabal, sabeu qui és?
2: Sí, el vam veure,
0: Va, vau veure, no?
2: Sí.
0: Pues és que era impossible despegar els ulls. De... Ja. Jo vaig desconnectar molt perquè no sabia què dia, no m'interessava massa, perquè això sí que era surrealisme en televisió en prime time.
2: Total.
0: Però feia goig veure'ls allà tan diferents i tan amics, no? El Broncano i el Fernando Arrabal.
1: 93 doncs, anys.
2: Sí, però el Fernando Arrabal, jo crec que o no el sentia bé...
0: No el sent, si tenia una paratètica.
2: O va a la seva. O sí, va a la seva.
0: Bueno, una que va a la seva des de fa milions...
2: Des de sempre. Però ara més.
0: Va a la seva, porta un aparatet i mira, Maria Galiana, que va anar al programa d'Aimar aquesta setmana, va explicar que ella porta sonotone, aparell per a auditiu, i que, ostres, que a vegades se sent desvalguda, no? Perquè ni els seus fills entenen que encara que porte un aparell, no acaba de captar tot el que sent, no?
2: Clar.
0: Per tant, hi ha que tenir molta paciència i comprendre a la gent que té aquest problema.
2: A Fernando Arrabal sí que li hauria d'haver preguntat, alguna vegada has plorat després de fer l'amor?
0: Clar, és que preguntes surrealistes a ell. Ahir tenies l'oportunitat, però crec que no va poder fer-li en cap.
2: No, en zero. Perquè... No l'escoltaven res. O sigui, ell intentava, i l'altre continuava xerrant. Oye, Fernando, i...
0: Però això era impossible treure un tall perquè anava enllaçant una cosa amb l'altra i vaja.
2: Va, anem al cielo con ella, de Nan Álvarez. Continuarà a partir del setembre?
0: Sí, ha renovat aquesta setmana, ho ha anunciat, molt contenta, molt feliç, ha donat les gràcies als seus seguidors, a les seves seguidores, a Radio Televisió Espanyola també, per confiar en ella una altra temporada. A partir de setembre ha renovat i va tindre una convidada molt xula, molt d'actualitat, sobretot després de la quantitat de concerts de Bad Bunny.
2: Ai, sí,
0: a Espanya, concretament a Madrid. Què en va fer? 10, 12, 10, 15... No s'acabava mai, eh? Per allà van passar totes les cares conegudes i desconegudes de Madrid i alrededores, i entre elles Esther Espósito. Esther Espósito va anar a la casita de Bad Bunny i se la va criticar moltíssim per això, i ella ha eixit del pas amb aquesta resposta a la Enar Álvarez.
3: ¿Cómo has llevado la que se ha liado con la casita de Bad Bunny?
8: ¿Por qué? A ver, puritanismo, este rancio, ¿qué es?
3: Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reggaetón y perrear hasta el suelo si te da la gana, solo faltaba. Somos muchas, de hecho, pero es que este es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya. Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es... que se apropien de nuestro discurso, de nuestras palabras, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, para decirnos lo que nos tiene que gustar, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar.
2: Però no era aquest el debat.
0: És que estava pensant exactament el mateix. La polèmica no era si Esther Espósito va estar ballant reggaeton o no a la casita. La polèmica i el debat i el que es criticava era com s'utilitzava a, sobretot, la primera filera de la casita, que no eren els VIPs ni les VIPs, en els shows de
1: Bad Bunny. Sinó que eren noies, bueno, joves, triades per l'equip de Bad Bunny.
2: Amb un estil, amb un cos. Només un cos.
1: Mega normatiu, amb unes faldilles ben curtes i tot el que vulgues per a fer aquella
2: un arquetip, performance. Un arquetip del que és una tia bona. Ja
1: sí, sí, total, total.
0: I que les persones que en el seu moment ens vam pronunciar i vam dir, iep, alto, això al segle XXI no hauria d'estar tan normalitzat, som les primeres que ballem reggaeton i perreamos a muerte. És que una cosa no treu l'altra.
2: Òbviament.
1: Així és. Jo crec que Bad Bunny va anar corregint al llarg dels concerts, alguns dies, segons li pegava. Tampoc sé si era una norma d'ell, però bueno, sí, no? Perquè ell
2: casualitat. És una casualitat. Clar, que cada dia l'únic que pugin siguin ties que pesen 45 quilos, no? Amb tetes grosses i culs grossos. Casualitat, serà.
1: Sí, també és el prototip de dona del reggaeton de sempre i de tota aquesta música llatina, no? A vegades, pues, si compres una cosa has de comprar el paquet sencer, no? I te lo tragues com patates. No ho sé, no ho tinc tan clar jo tot aquest debat, em fa ràbia, per una banda, que no siga tan diversa la casita de Bad Bunny, però per altra també, igual pot ser un artista puga decidir que mostrar a través de la seva música i de...
2: Clar que sí!
1: Vull dir, després tu t'agrada Bad Bunny o no, eh?
2: Ningú li diu que no ho faci. O sigui, ningú li diu tu, això està prohibit, tu ho pots fer. I està permès criticar-ho.
1: Sí, també,
2: home,
1: per supost.
2: Tens una oportunitat de comunicació bestial, Bad Bunny.
1: Sobretot perquè, segons Bad Bunny, no? Segons el que predicava i després de la Super Bowl i tal, ens donava una altra imatge, no? I aquí va anar com cap arrere amb tot
2: estàs
1: això.
2: Estàs reivindicant les arrels, la migració, la diversitat, no? De les procedències. Per què no reivindicar la diversitat dels cossos, també, no? Perquè la majoria de les persones que estan allà són dones i no hi ha la mateixa quantitat d'homes i dones, no? És que estàs comunicant. Comunica el que tu vulguis, òbviament.
1: Per això, que l'artista pot comunicar el que tu vulguis. Després tu ho pots criticar i també pot això agradar-te més o menys aquest artista en aquest aspecte. No?
0: Que em sobta, davant d'aquestes declaracions de l'Ester Expósito, que la Enar Álvarez no li fa la reflexió.
1: És que Enar Álvarez
0: li dona la raó.
1: És que Enar Álvarez és mega fan de Bad Bunny. Van anar als seus concerts.
2: Aquí hi ha hagut molt problema per això.
1: I només es fixen en el reggaeton, en la música, en el que s'agrada... i no en...
2: No volen criticar-ho.
1: En la seva totalitat, no? Sí. Que al final pot ser crítica en una part del show i no en la seva música, i que s'ho van passar fenomenal i que és un excel·lent artista i que portava uns músics de molta categoria, no?
2: Escolta, bueno. Per cert, canviant de programa... No, de programa no. Sí, Cielo con ella?
1: Sí, el mateix.
2: Però amb la Marta Flix.
1: Exacte. Amb l'Enar estava la Marta Flix, que va parlar de maternitat i ha fet un parell de reflexions bastant interessants.
9: Tu tuviste a tu hija con 44 años.
1: Sí, sí, sí.
9: También te dijeron esto, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero esto de que estabas teniendo un embarazo geriátrico.
10: No me lo dijeron, pero es que ¿sabes qué pasa? Yo trabajaba en televisión y tal, y siempre todo el mundo me decía, oye, ¿y no vas a ser madre y tal? Yo veía que era como, ¿cuándo vas a dejar esto? ¿Cuándo te vas a quitar un poco de en medio? Y yo siempre decía, yo quiero ser madre, pero no te lo voy a decir, porque para ti eso es mi debilidad y para mí es una grandeza. Digo, así que yo voy a...
9: ¡Qué bueno esto! Y hay como un dilema entre ser lo joven que no tienes dinero o ser lo más mayor y que te faltan un poco de energía.
10: Claro, es que esa es la realidad, Enar. Es que en este mundo en el que las mujeres hemos tenido que ser superwoman y que hemos tenido que conciliarlo todo, a ellos no les preguntaban cómo conciliaban. Nosotras también queremos alcanzar cuotas de poder, queremos ser influyentes, somos ambiciosas, porque para mí es una cosa súper positiva ser ambiciosa, mejorar, dejar nuestra huella en los sitios. Por eso es tan importante lo público, porque lo público ayuda a que estemos todos en igualdad de condiciones. Y en el caso de la maternidad juega un papel fundamental. Creo que hay que saber de qué va la vida, de qué van las cosas y cómo se consiguen para seguirlas peleando. A los derechos, cuidado.
9: No, desde luego. O sea,
10: ahora dice que retenerlos.
9: Y los nuestros son siempre los primeros, además, que sirven como de moneda de cambio.
10: Sí, siempre nos adelantan. Por la derecha.
1: Ay, tal qual, res més que afegir, molt bé.
0: És esgotador que encara s'hagin de dir aquestes coses.
1: Sí, sí, és veritat, és que passem pàgina, no acabem mai, no acabem mai. Coses que creiem totalment superades i venga.
2: Sí.
1: Però també el problema és això, que n'hi ha moltes entrevistes i hi ha molta cosa a dir.
2: També és veritat.
1: I ja comença a repetir-se tot com l'any.
2: Mira, per cert, anem a la Sexta, a visitar Can Giró, per exemple. Va parlar amb Héctor Bellerín.
1: Mira, esta és una entrevista que ningú s'esperava en un programa com el de Marc Giró, perquè no, amb
11: un futbolista també molt diferent com és Héctor Bellerín, jo crec que és únic al futbol ara mateix en Espanya, junt a Borja Iglesias, crec que es diu, que també és així reivindicatiu i diferent, i bueno, va ser una entrevista xulíssima, tota sencera, me la veuria una altra vegada, però hem destacat això.
12: Però tu jugues en el Betis,
13: sí,
12: que està en Sevilla, que esto lo tengo que buscar,
13: sí.
12: Luego eres lateral derecho.
13: No está en Betis, no está,
12: no, no,
13: en Betis.
12: No está en Betis, digo, hostia. Eres lateral derecho,
13: sí.
12: ¿Te gustaría más ser lateral izquierdo que derecho? Porque claro, por trayectoria,
13: bueno,
12: digo,
13: sí,
12: qué mala suerte.
13: Igual, igual, sí. ¿No? O extremo izquierdo también.
12: O extremo izquierda, ¿verdad? Si tú eres de los míos. Bueno, entonces, otra cosa que te pasa a ti también es que tú te has hecho muy famoso y muy reconocido por tus reflexiones fuera del campo. Es decir, que es una cosa que es verdad, que es inhabitual. Y tú te mojas, te implicas. ¿Esto por qué crees? ¿Por qué crees que resulta noticiable que un futbolista como tú se posicione?
13: Bueno, es verdad que se hace muy poco. Estamos muy protegidos también por los clubes. Es verdad que también pienso, por romper un poquito una lanza a favor del futbolista, muchas veces pedimos también opiniones a chavales que tienen 17, 18 años. A ver, yo con 17, 18 años las cosas muy claras no las tenía.
12: Ya te entiendo.
13: Entonces,
12: muy bien,
13: bueno,
12: muy bien,
13: pero dentro de todo eso también hay una parte de responsabilidad y que, bueno, como al final creo que tenemos una posición muy cómoda, pues no nos cuestionamos lo suficiente. Yo he tenido mucha suerte de tener siempre un entorno que me ha puesto mucho los pies en la tierra. Vengo de una familia muy humilde, tengo grandísimos amigos y bueno, mi vida también ha sido como darle toda la vuelta a esto bueno, de ser un chaval muy joven que gana muchísimo dinero, que se cree que la
0: felicidad... És català?
2: L'he sentit l'accent i he pensat, la manera de dir aquesta paraula és de Barcelona?
0: Què dius ara?
11: L'hem de portar al programa.
2: Héctor
11: Bellerín.
0: Per què no està en el Barça? O sigui, aquesta persona, per què no està en el Barça? Per què el tenim tan lluny en Betis? Què diria Martín?
2: La manera de pronunciar, he dit, vocalitza molt. Aquest és català.
0: És que és perfecte. És que és... Ara que ho dius... No
2: necessita subtítols.
0: Pot ser que posi Badalona ahí o no?
2: No, Barcelona. Barcelona, 19 de març del 95.
0: Ai, que jovenet. Sí, ara que ho dius, ho va comentar, que amb sa mare i la seua àvia, que eren costureres i tal, i sap cosir, i sap fer funcionar una màquina de cosir. Bueno, és que és moníssim. Té una decoració en la seua casa, que van treure alguna foto i va dir, Marc Giró, que diferent a totes les cases dels futbolistes, de marbre, d'aurats i tal, és una casa senzilleta, amb els seus quadres, amb els seus llibres.
2: Oh!
0: Bueno, ell s'ha... Sí. Ell ha dit obertament que és gay, i per això tot eixe hate que li han tirat des del món del futbol i l'afició.
2: Però escolta, pots ser el primer futbolista espanyol
0: que una altra cosa curiosa que va dir és que no renta el cabell. O sigui, no renta en sabó el cabell. Perquè li va dir Marc Giró, quin cabell més mono que tens, així rissadet, diu. Tenia el cabell com una espasa de llis, però ara rissat perquè no me'l rento sovint.
2: Ai, mare. Carolina Ferrer, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Adéu, adéu.
2: Ens n'anem al butlletí informatiu. L'incendi de Tiana, per cert, està estabilitzat. Esperen controlar-lo les pròximes hores, abans de les 8, i continuaran treballant tota la nit per tal de donar-lo per extingit. Els amplien la informació ara al butlletí informatiu. De seguida tornem a l'entrellat. Fins ara.
14: Són les 5.
15: Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora. Acaba de quedar estabilitzat l'incendi entre Tiana i Montgat, tot i que els bombers continuen treballant per extingir-lo de manera definitiva i preveuen que hauran de treballar durant tota la nit. Anem fins al centre de comandament instal·lat a la zona esportiva de Tiana. Allà hi tenim el nostre company Pau Alemany amb l'assistència tècnica de l'Enric Martí. Pau, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquí, de moment, el tràfic d'avions per descarregar aigua és constant encara i des del nostre punt ja no s'hi veuen flames, però algunes xemeneies de fum continuen enlairant-se cap al cel. Acaba de comparèixer fa uns minuts la...

0: Consellera d'Interior, Núria Parlon, per confirmar que ja està tot estabilitzat. L'escoltem.
1: Només ens queden dues petites urbanitzacions, a Sant Fost de Can Centelles, que estaven confinades, i una part de l'Ella. El foc està estabilitzat i, per tant, al llarg de la tarda, doncs, els mitjans continuaran treballant.
0: Quant a l'extensió de terreny afectada, els agents rurals han informat que almenys 38 hectàrees han estat incendiades. Les quatre localitats afectades, Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, han sigut desconfinades un parell d'hores després de l'incendi del foc.
2: Gràcies, Pau. Doncs precisament en aquesta atenció als mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha dit que no té de moment més detalls sobre la detenció d'una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi que han efectuat els Mossos d'Esquadra.
1: També hi ha hagut una detenció de la presumpta persona implicada amb la provocació d'aquest foc, d'aquest incendi.
2: Això sí, ha confirmat que la detenció s'ha pogut fer de manera ràpida perquè la policia catalana ha estat alertada per testimonis de les presumptes accions per provocar aquest foc, que segons dades provisionals dels agents rurals ha afectat 48 hectàrees de massa forestal. També estem molt pendents a aquesta hora de l'àmbit internacional, en concret dels terratrèmols a Veneçuela. Acabem de conèixer que les Illes Canàries han decretat 3 dies de dol oficial per les víctimes d'aquest doble terratrèmol veneçolà que ja ha deixat almenys 589 morts. Míriam Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda. L'arxipèlag habilitarà aquest cap de setmana diversos punts d'assistència sanitària a través de la vintena d'institucions que operen a Veneçuela per atendre els canaris resident al país. A banda, el govern insular ha confirmat la mort d'Isabel Jara, delegada de l'executiu autonòmic a Veneçuela. Alfonso Cabello és el portaveu de l'executiu.
4: Ya se ha encontrado su cuerpo y queríamos trasladarle el pésame a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros.
3: Sobre el terreny, el balanç de víctimes mortals ascendeix, com deies, a 589 i prop de 3.000 ferits, segons la darrera actualització del govern veneçolà. La presidenta Delcy Rodríguez també ha informat de la militarització de l'estat de La Guaira, epicentre de la devastació.
5: Estamos en un proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población. Y en ese marco yo quiero informar que hemos tomado la decisión de militarizar el Estado.
3: D'aquesta manera, la Força Armada Nacional assumirà la gestió i el control de l'emergència.
2: En matèria laboral, l'Etxe Pascual presentarà un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar els 80 treballadors que formen la plantilla de la seva fàbrica de Gurb, a Osona. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc més d'un mes abans del tancament previst de la planta, fixat pel 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. La nova propietària preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella. Els representants dels treballadors diuen que la decisió no està justificada perquè, segons asseguren, la planta de Gurb ha obtingut els millors registres des de la seva posada en marxa, tant en producció com en rendibilitat. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que el representa.
6: Ens trobem des del nostre punt de vista en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència. En altres contextos parlaríem de deslocalització, de fet és el que s'està produint aquí, el que passa és que la deslocalització, en lloc d'anar a altres països amb altres jurisdiccions, simplement passa d'Osona a Burgos, perquè així li interessa la direcció de Pascual.
2: Els treballadors asseguren que negociaran perquè es protegeixin els drets a la plantilla, a més preveuen impulsar un ampli calendari de mobilitzacions i protestes. I per acabar, ens interessem per la previsió meteorològica. Emet, Noelia García, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continua el temps estable i càlid. Les temperatures es mantenen similars i continuen elevades a gran part de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4.
9: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit.

0: raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
1: Ràdio 4.

0: entrellats, 5 i 7 minuts de la tarda i obrim les portes de la cuina de bat a bat amb Carme Ruscalleda. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda, ben trobats.
0: Benvinguda de nou. I Elisabet Carvajal, portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Anem ja amb les fruites, anem a fer repàs del que trobarem a mercat. Quines fruites ens suggereixes, Elisabet?
2: Doncs hem de començar amb una fruita que respon molt bé a aquestes temperatures, eh? No pot ser una altra que la síndria, la fruita més hidratant i més consumida quan les temperatures pugen. Ara mateix la trobareu d'Almeria, de València, i al mercat majorista ja en trobem també de Tarragona.
0: Jo recordo moltes vegades, Carme, com dius, que la síndria a la platja, amb aquella cosa saladeta...
3: I tant, ja ho crec. I que ja la portàvem fresca de casa, però la posàvem a l'aigua, sura, que ningú tingui por de tirar-la dins l'aigua, perquè sura, per grossa que sigui, i després obrir-la i fa aquell crac. I és allò de como, bebo i me lavo la cara, eh?
0: Tota l'hora.
3: Sí, però, a veure, és molt bona a tota hora, evidentment. I si la tenim a muntar per a la nevera a uns llindots grossos, sempre hi ha un moment que et refresca. Per tant, recordem que és bona a tota hora, però per fer uns batuts refrescants amb un toc de menta és ideal. És ideal. I a l'amanida, amb aquests llindots que us deia, a daus més petits, combina també amb oli, amb vinagre, amb sal i amb burrata com el tomàquet.
0: Per
3: tant, clar, podem fer-ho doncs, amb l'alfàbrega i aquella burrata que s'hi barreja amb el suc. Per tant, visca la síndria.
0: Sí, senyora.
4: Mira, jo faig sucs, Carme, de suc de taronja, amb maduixes congelades, síndria i una mica de gengibre.
3: Fantàstic. A més, si les tens congelades, ràpidament aquell batut ja és fred.
4: Sí,
0: és veritat.
3: Clar,
0: sí,
3: exacte. Exactament. Fixeu-vos una cosa, hi ha una tècnica molt bona que quan dius, ostres, tinc fruita bona, ningú se la menjarà, la ben peles, la ben fas a trossos amb una bosseta al congelador, llavors tens un bloc congelat. Aquest bloc congelat, posat amb un triturador d'aquests que tenim de robot de cuina, amb un formatge cremós magre, triturat de cop, queda triturat i la textura és com d'un gelat. Per tant, recordeu sempre que aquesta fruita, evidentment, per batuts és ideal perquè al minut el refreda, però per fer un gelat també a la minut va molt bé fer-ho d'aquesta manera.
0: Mira que bé, boníssim. Tot això com ho podem fer amb la síndria i de fruita de pinyol que hi ha?
2: Doncs tenim molta varietat, però si hem de triar, us aconsellem el préssec groc o de vinya i el préssec vermell de polpa groga. Amb dos ens arriben de Lleida.
0: És que estan tan bons, ara.
3: Sí, el préssec és d'aquells que ens fa fer reverència amb tanta varietat, amb carn blanca, amb carn groga. Atreviu-vos a fer un gazpacho, no posant préssec amb el tomàquet i amb tota la comitiva, sinó que jugar amb el préssec com que sigui tomàquet i fer-lo variat, de diferents tipus, sense pelar, no el peleu, renteu-lo, però no el peleu. Veureu que feu un gazpacho doncs, molt especial, com que el colem, aquella pell, ja la colem, i serà un gazpacho per un dia molt especial. Per tant, juguem-hi també. I a mitjos, també amb pell, posats amb aquella concavitat que queda del pinyol a l'aire, amanits amb una mica d'oli, sal i pebre, i fornejats a 120 graus, es van aprimant, i és una peça per acompanyar un tall a la planxa o un peix a la planxa.
0: Per tant,
3: té moltes, moltes prestacions el préssec.
0: Mira que bé. Mira com a guarnició, de la carn. Boníssim. Alguna altra cosa, Elisabet?
2: Doncs us aconsellaríem la pera Castells o de Sant Joan, que és

0: de temporada ben curta, i si us agrada, aprofiteu-ho.
1: Sí, sí, ja li deu, cada pocs dies, eh?
2: queda poc, però ara estan, bueno, esplendoroses. Han guanyat fins i tot una mica de talla, són una mica més grossetes que l'inici. Jo us recomanaria de fer, no peres al vi, però amb aquestes, però fer-les amb vi blanc. Penseu que la pareta l'heu de rentar, no l'heu de pelar, només amb el pelador que tenim, aquell pelador que pelem les patates, més hi hem de fer tres peladetes, per tant, ens haurem llevat el 50% de pell. Sí que fem vi blanc, per exemple, mig litre de vi blanc, un quart de quilo de sucre, com sempre pell de llimonya i canyella, i els hi posem a coure. Les deixarem coure només un quartet d'hora, si són més grossetes, fins i tot 20 minuts. Deixeu-les refredar i, quan les mengeu, fresques ja de nevera, que les podeu acompanyar amb gelat, amb nata, amb mató, amb el que vulgueu, o soles, perquè faran un xarop fantàstic, us adonareu que aquell cor que a vegades dius, ostres, com menjo, la menjo crua, té molt cor. Cuita, quasi bé desapareix el cor. Mm. Quasi us la mengeu tota. Mm. Per tant, és la gran sorpresa de les paretes aquestes, la pareta castell, que cuinada, quasi bé te la menges tota.
1: Mira que bé. Molt bé, tot això de fruita i d'hortalissa?
3: Doncs d'hortalissa poc canvi en relació amb fa una setmana, però estan ara mateix totes les hortalisses aquestes que us diré en el seu moment, doncs boníssim, no? Parlem de mongeta tendra perona, de diferents punts de la península i de comarques de Barcelona, carbassó i cogombre, enciam llarg de comarques de Barcelona, sobretot albergínia, albergínia llarga i tant la llarga com la rodona, pebrotet verd tipus padrón, aquest ens arriba del Baix Llobregat, i a més ara tenim tomàquets de diferents tipus i a més de ben proximitat d'aquí, de comarques de Barcelona.
1: Mira, millor ja, impossible. Bueno, i colorit.
2: I tant, exactament. Sí, és que és bonic perquè quan ens ho imaginem veiem és ben bé com un pantone de colors, eh?
1: Sí.
2: La mongeta tendra, que defensàvem que és tan bo ara de fer patata i mongeta tendra, mira, ahir en vàrem menjar nosaltres. Uh-huh. Us recomanaria que la mongeta sencera, només heu de tallar sempre la banda que ha estat unida a la mata. Aquella banda, al final, aquella punteta, no la retalleu, allò és boníssim. Només es treu una de les fundes. Per tant, si la bulliu sencera, no massa temps per deixar-la una mica al dente, amb l'aigua i sal, l'escorreu de seguida per no perdre el verd, la guardeu escorreguda a la nevera, visualment són com espàrrecs perquè és molt bonica, però a l'hora d'utilitzar-la freda per acompanyar també una carn o un peix, hauríeu de preparar un oli perfumat d'all. I això és molt senzill perquè és un granet d'all aixafat en un morter amb sal i una mica de pebre blanc, i llavors quan el teniu aixafat hi poseu de cop una tasseta d'oli, ben barregeu i ho deixeu una estoneta. L'all sempre anirà a sota, i a l'hora de manir agafeu aquell oli net que només tindrà el perfum de l'all, una mica salpebrat, i per acompanyar la carn o el peix a taula, en el plat, queda ben bé bonica, perquè té aquesta forma allargada i verda. És una guarnició a l'estiu, freda, boníssima.
1: Mira que bé. És que això ja... En fi, ja, amb això ja has dinat. Ja està, ja ho tens. És boníssim.
2: Bueno, no oblidem les truitetes de carbassó, clar. No oblidem el cogombre. El cogombre hi ha gent que diu que repeteix, és bo pelar-lo. I a casa ens agrada molt, una vegada el tenim pelat, obert de dalt a baix, amb quatre parts, són com quatre, semblen quatre talls de meló. Traiem-les les llavors, sí. I llavors fem llingots llargs, bastons, no rotllant, els bastons. És molt agradable perquè ho vas agafant amb els dits i fa un cric croc a la boca, sí. I a ningú li repeteix.
1: Sí. Uh-huh. Molt bé. Doncs anem a veure què hi ha de peix i de marisc, Elisabet.
3: Molt bé, doncs del mercat del peix de Mercabarna us porto molts suggeriments, eh? I el primer d'ells és la sardina. Ens arriba de tot el litoral peninsular i ara, en el seu moment millor de la temporada, ben infiltradeta de greix. Trobareu sardina maca i de diferents mides als mercats.
1: Molt bé, fantàstic.
2: Sí. Mira, clar, la sardina ja sabem que la brasa, qui no té competència, és magnífica. A la planxa també, i al forn hem parlat moltes vegades que ben net a filets, no fem olor a casa i res, amb un cop de forn d'un minut i mig la tenim llesta. Ara que hi ha aquests tomàquets madurs tan fantàstics, tanta varietat, jo us recomanaria acompanyar un peix o aquestes mateixes sardines amb el que els francesos saben posar noms molt elegants a les guarnicions, perquè diuen concassé de tomat, i sembla, bueno, qui sap què, un concassé de tomat, oi, sí, molt... Em voldria de concassé. I al final, concassé és un tomàquet d'aquests madurs, vermells, ferms, pelat,

0: i tallats adequats, per exemple, com d'un centímetre i mig, a cubs. I llavors això es té preparat i a l'hora d'acompanyar-ho se maneja el bon punt de sal, de pebre, una mica d'oli, si voleu, hasta dues gotes de vinagre i aquest conca sec, que queda un montícul d'aquests daus de tomàquet per acompanyar un peix fred, no s'ha ni de coure, és una cosa deliciosa.
1: Què més tenim, Elisabet?
2: Doncs tenim força calamar aquesta setmana. Ens arriba sobretot de la costa atlàntica de la part d'Andalusia.
1: El calamar és que sempre triomfa. Ben molt de gust, eh? Hi ha un dia que dius... Sí.
0: Sí. Jo agrada a tothom, em sembla, el calamar.
1: Sí,
0: clar, és marisc, però és elegant, té un sabor que no tira enrere aquells que de seguida senten a furtó. A la planxa ens agrada. Ens agrada la romana.
1: I
0: ens agrada farcit. Farcit, hi ha mil receptes, n'hem parlat moltes vegades. Però hi ha la fórmula, em sembla que ho havíem dit alguna vegada, hi ha una fórmula molt ràpida de fer un farcit vegetal. Per exemple, ara imagina't, ara que hi ha aquests carbassons tan magnífics. El carbassó el tallem tallat molt petit, a la brunesa. Mira, una vegada més farem referència als francesos. Sí. A la brunoise, la brunoise. Faríem uns douets molt petits, passats per la paella, amb una mica de sal i pebre. Aquí sí que hi hauríem de posar una mica d'all i julivert, i tenim aquest saltejat preparat. Què hem de fer amb el calamar? El calamar ben net, el cos. Tenim el cos ben net de dins, i sí que li hem de fer una mena de fricció amb sal i oli per dins i per fora, com que li féssim un massatge. Una vegada el tenim ja fet d'aquesta manera, el marquem buit en una paella o en una planxa. El marquem per totes les cares. Marcar vol dir coure'l per totes les quatre cares. Ell es transforma una mica perquè agafa una altra força, una altra duresa. I una altra vegada el tenim semicuit, perquè el que hem fet és semicuit, l'omplim amb aquell saltejat que hem fet vegetal. Ben apretadet, ben apretadet. Quan hem marcat el cos, també hem marcat les potes, eh? Llavors, el que hem de fer en una safata de forn, li posem amb una mica de paper de forn, així no tindrem, recuperem els sucs, que ja veureu els sucs, que seran com Chanel número 5. Per tant, posem aquest calamar farcit, també les potetes, tot era marcat, tot tenia el punt de sal i pebre, i tenim, esperem que arribi l'hora de menjar o de dinar o de sopar. Quan tenim ja la gent a taula, tenim el forn ben calent a 200 graus, aquesta safata que tenim, aquest producte ja marcat i farcit, un altre fil d'oli a sobre, unes gotetes d'un xerès sec, l'entrem al forn a 200 graus, li entrarem, perquè esclar, ho hem d'escalfar, li entrarem 6-7 minuts, ho traiem, haurà suat una mica, haurà quedat sobre aquell paper, els repartim a cada plat i aquell suc que ha quedat, aquest Chanel número 5 que us deia, el repartiu a sobre de cada un, i és un farcit estiuenc, lleuger, gustosíssim, boníssim, amb no tanta feina com quan fem aquests farcits que són de festa major, naturalment.
1: Clar, boníssim. Aquesta recepta molt pràctica, sí senyora. Què més hi ha, Elisabet?
2: Doncs dos peixos blancs força interessant. Turbot salvatge. Peixos blancs i els dos salvatges, eh? I el corball de sorra o de fang, en castellà es diu berrugato. Un peix blanc d'escata molt apreciat a Canàries i que, a la brasa i al forn surt molt bé.
0: Clar, i tant, sí. fan festa. Sí, això ho hem de guardar per una celebració. Són dos peixos ben diferents, perquè realment el corball és un peix que li podem donar el mateix tractament que un llobarro, i evidentment jo sempre penso que si el demanem a filet, si el demanem a rotllans, amb el punt de sal, tenim aquesta la planxa a la paella a volta i volta, i si és molt gruixut, sempre li donem un cop de forn per arribar a la temperatura interior, home, això una vegada més, aquest concassé de tomàquet i aniria de primera, tant amb un peix com amb l'altre.
1: Molt bé. I de marisc què hi hauria, Elisabet?
2: Doncs musclo del Delta de l'Ebre, de temporada, però ja enfilant les últimes setmanes, així que aprofitem. I d'aquest mateix origen, el cranc blau.
1: Ja, el cranc blau, ara el mengem.
0: Sí, clar, esclar, home, és que això està bé. És allò, no el puc vèncer. Doncs l'ataco, el poso a la llista de consum.
1: Tal qual.
0: És que és així. Potser això ha passat amb altres espècies.
1: Segur.
0: Vés a saber, no?
1: Clar.
0: Vés a saber. Clar. Bé, els musclos, reclamo la marinera, que la marinera realment és aquella fórmula de tota la vida, en aquella olla que els obrirem i fem una mica de base d'all de julivert de tomàquet, una miqueta de vi, quan allò ha quedat una mica putxadet, els musclos que s'obrin i fa un suc i un casament que la Mediterrània porta centúries fent explico d'aquesta manera. Per tant, escolta, llarga vida a la marinera. I el cranc blau jo us recomanaria que el féssiu, doncs, com a sal bullit al marisc, que per cada litre d'aigua 30 grams de sal, que la carn que el bull el deixeu bullir, evidentment us heu d'adaptar a la mida de la peça. No us passeu massa.
1: Són grossos, Són grossos.
0: Clar, però també n'hi ha de més petitons. Mm. Heu de calcular que si té un cos, per exemple, com d'un llamanto o d'una llagosta, seria bullint uns 10 minuts, que això seria com un punt de referència. I a la cuina sempre passa una cosa. Si dius, mira, aquells que vaig comprar, que eren mitjans, els vaig fer 10 minuts, potser massa. Ja saps què has de fer el dia que ve, has d'escurçar la mesura. Per tant, gaudim a la cuina, però no parem sempre de buscar l'excel·lència. Això no falla per afinar les receptes de casa.
1: Efectivament, i més amb els consells de la Carme Ruscalleda, aquí tenim l'excel·lència assegurada. Carnisseria, què hi tindríem, Elisabet?
2: Doncs us suggerim carn de porc, que feia dies que no en parlàvem, i ara que ve tant de gust la carn a la brasa, quasi que ens deixem aconsellar per tu, Carme, i vinga, que ens diguis. Si et sembla bé, quins són els millors talls?
0: Jo em sembla que ens ho menjaríem tot, eh? Sí. Perquè mira, el peu, que evidentment que per fer un peu a la brasa s'ha de bullir, que ningú se li acudeixi posar un peu directament a la brasa. El peu ha de ser ben bullit, i una vegada bullit, partit pel mig, es fa a la brasa, s'arrebossa una mica amb pa ratllat perquè el protegeix, però és boníssim. Però podem fer el mateix amb les orelles. Les orelles o el morro ben bullit, arrebossat, aquí en aquest cas l'arrebossat no s'hi posa ou, directament al pa, i a la brasa, magnífic. Ah. A mi hi ha un tall que em té el cor robat, que és la cansalada a la brasa. Tant la de la panxa com la del gorgil. Mm. Per tant, la del gorgil també la trobo espectacular. I les botifarres, no ens limitem a només fer-hi les crues, les negres i les de perol, com que tenen tant col·làgen, a la brasa són espectaculars. Mira. Les llonzes són molt bones. La mateixa costella, la tira de costella. I si agrada allò, un bon tall, abans que el llom, el rellom, que té tota la infiltració de greix, el greix es fon quan el fem a la brasa i ja és un escàndol.
1: Tot boníssim.
0: Si fem brasa, fem-hi albergínies a la brasa, fem-hi pebrots, fem-hi tomàquets a la brasa.
1: Ah, també, el tomàquet.
0: Sí, el tomàquet, aquest tomàquet llarg, saps aquest que és de la banya, que li diu un tomàquet pebrot?
1: Sí,
0: aquell
1: sí.
0: a la brasa, de fet, fins i tot hasta la forma invita a fer-lo a la brasa.
1: Tens raó.
0: És boníssim a la brasa, aquell tomàquet.
1: Mira que bé. I ens quedaria l'aviram, Elisabet.
2: Sí, us aconsellem aquesta setmana guatlles. Ja sabeu que ens arriben de granges de Lleida i que les parades especialitzades les trobareu senceres, espassejades amb pits i cuixes, que són ideals per fer aperitius, desossades i farcides.
1: I també a la brasa, bueno, Carme?
0: A la brasa hauries de tenir aquí, sí que, si la poses ja espassejada, si fas només pits, vigila que se t'escaparà per la brasa.
1: Ja.
0: I hauries de posar una altra reixeta més petita per salvar-la. Però si la fas a la brasa, sí que és bona oberta amb canal i xapada per fer-li directament.
1: Clar.
0: Però si tens ganes de cuinar una mica l'avançada, si fas una vinagreta amb vegetals, amb fortes vegetals com tens ara, amb ceba, amb carbassó, amb pebrot, amb una mica d'all i julivert, a la mica de vinagre blanc, en aquest cas, i una mica de xerès sec, fas un cuinat a l'avançada, està a la nevera, com que porta el vinagre, té una vida a la nevera de 4 dies ben bons i tens un roc a la faixa.
1: Sí, sí. Sí, sí, ja ho tens. Això ho tens per sempre. Estàs bé, Carme?
0: Sí.
1: Val.
0: Sí, sí,
1: correcte.
0: Sí.
1: Bé, doncs ja ho tindríem, eh? Noies, això...
0: Molt bé.
1: Només ens queda dir el que diem sempre en
0: el
1: acabar.
0: El que diem sempre, sempre és... fora mandra.
3: Fora mandra,
1: sí senyora. Gràcies, noies, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Bon cap de setmana.
1: Adéu.
4: L'estiu que ja s'acaba, ara sec en un previs, la platja torna gris, va tot dins l'escenari.
3: Malgrat les dificultats internacionals amb la crisi a l'Orient Mitjà o l'augment dels preus de l'energia, aquest 2026 serà un bon any de nou en nombre de viatgers, ingressos i ocupacions. Aquesta és una de les conclusions principals de l'informe Tendències del Turisme que publica l'OBS Business School. És una de les conclusions principals de l'informe Tendències del Turisme, que també aborda el possible impacte de la intel·ligència artificial en el sector turístic. De tot plegat parlem amb Mario Sorribas, professor de l'OBS Business School i director d'aquest informe. Professor Sorribas, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda, què tal?
3: Espanya va tancar el 2025 amb un nou rècord històric en turisme, gairebé 97 milions de visitants estrangers, més de 134.000 milions en despesa. Aquest any se superarà aquesta xifra?
5: Doncs és el que la tendència apunta a afirmar. Altra cosa és que ja saben vostès que els economistes i els professors de màrqueting no tenim una bola de vidre per esbrinar què passa en el futur. Però malgrat, i bé ho heu dit en la introducció, malgrat aquesta presència d'aquest conflicte a Orient Mitjà que afecta tant a l'oferta com a la demanda, pensem, tots els indicis apunten a pensar que la gent seguirà viatjant aquest any. Per tant, podríem superar aquest rècord que explicàveu.
3: A l'informe llegim que, a més, està previst que arribin més turistes a ciutats que no estan massificades. Quines serien aquestes ciutats i per què es produirà això?
5: Les ciutats és difícil d'esmentar-les, però la característica seria que són aquelles ciutats que moltes vegades no han aparegut en les primeres pàgines dels catàlegs de viatges. I no només em refereixo a Catalunya o a Espanya, sinó també a gairebé totes les destinacions europees i potser d'Occident. Són ciutats, anem a dir, no secundàries, però sí ciutats que no han tingut tanta anomenada com les principals. Raons que expliquen això? N'hi ha de diverses menes, però us n'apunto dues. Una és, té a veure amb la demanda, i és que hi ha una tendència, i quan parlo de tendència em refereixo a no un moviment massiu, però sí un principi de moviment que es va detectant i que tindrà més importància en els propers anys. Són persones que cada vegada estan més cansades de trobar el turisme massificat i que eviten la massificació de forma decidida i explícita. Per tant, aquesta és la primera causa explicativa d'anar a buscar destinacions que no estan a les primeres pàgines dels, diguem-ne, prospectes turístics. La segona explicació té a veure amb la tecnologia i amb la logística, i és que cada vegada hi ha més rutes aèries que són operades per companyies i avions i aparells d'aviació que poden tenir més autonomia de vol, però que a la vegada són aeronaus petites. No, així com antigament es necessitaven grans avions com els Jumbos o els, crec que eren els A340 d'Airbus per poder anar, per exemple, des de Barcelona a Shanghai, necessitaves una gran aeronau, ara es pot fer amb aeronaus una mica més petites i, per tant, pots també aterrar amb aquestes aeronaus més petites en aeroports que no són tan grans com el de Barcelona o el de Shanghai.
3: Ja.
5: I això permet que hi hagi més distribució, més capilaritat.
3: Ens ha cridat l'atenció una cosa que explicava l'informe, i és que heu detectat una certa fatiga dels viatgers per excés d'opcions. Com és que passa això, professor?
5: Doncs aquesta és una de les tendències psicodemogràfiques, anem a dir, divertides des del punt de vista metodològic. Realment amaguen una realitat una mica més complexa. Però les persones que us escolten el programa tots els dies saben perfectament que cada vegada estem més saturats i saturades d'informació. I a la vegada que els nivells d'això que n'hi diuen la sensació aquesta d'estrès van creixent de forma sistemàtica en els països, les persones també associem moltes vegades aquest estrès a la obligatorietat social, moltes vegades autoimposada, d'haver de prendre decisions sobre coses. Sentim allò que a vegades en diem una angoixa d'haver de decidir. Si arribats al mes de maig o juny, abans, fa 30 anys, teníem una o dues o tres opcions al cap per poder fer un viatge i poder planificar-nos les vacances, ara mateix la tecnologia i el món, anem a dir, consumista, ens informa de centenars, virtualment de milers d'opcions que tenim. I moltes persones manifesten que van posposant la presa de decisió perquè els angoixa. En castellà ni diríem se agobien a l'hora de tenir tantíssimes coses a decidir-se, no? És a dir, ho troben com un esforç i per tant van posposant aquesta decisió i moltes vegades això juga en el seu contra. Finalment, prens una decisió tardana, la prens de qualsevol manera, moltes vegades no és la més econòmica i tot ha sigut per aquesta sensació d'esgotament mental que no és degut al turisme, és degut a moltes altres causes, probablement més a la manera en què vivim, a tot el treball i el cansament acumulat de tota la resta de l'any, etc.
3: Clar. Ara, parlant de tecnologia, l'informe també adverteix sobre l'impacte creixent de la intel·ligència artificial generativa a l'hora de planificar el viatge o de fer un càlcul de pressupost. No sé si la intel·ligència artificial s'ha convertit en un perill per les agències de viatges.
5: Clar, aquesta és una cosa que la primera part de l'explicació és certa, la tendència hi és. La segona part no ho podem afirmar encara, no sabem si és una amenaça o, al contrari, serà una forma d'ajudar, perquè aquí encara no hem descobert totes les potencialitats de la intel·ligència artificial, però la dada és així. Cada vegada hi ha més persones que a l'hora de pensar i planificar amb la, diguem-ne, antelació que sigui un viatge o una activitat turística es fan ajudar de la intel·ligència artificial i demanen a la intel·ligència artificial, escolta, dona'm opcions de viatges, una vegada trio el viatge, doncs digue'm coses que jo pugui anar a visitar, activitats que jo pugui fer, horaris que jo pugui trobar, serveis que pugui que puguin donar-me satisfacció a mi i a la família, doncs que hi anem, etc. I la intel·ligència artificial ara mateix està prou ben programada com per poder donar satisfacció i una bona llista de coses que podem fer, és a dir, gairebé tothom avui en dia té a les seves mans una setmana o dues abans del viatge tenir un pla perfectament traçat d'allò que farà quan arribi a la destinació. Fins i tot també començar a comprar els seus bitllets d'avió. I aquí podríem tenir aquesta competència.
3: És aquí on estem parlant de hiperpersonalització a gran escala? Això també ho apunten vostès en aquest estudi, no? Que la indústria turística s'enfila cap aquí, no? Va cap aquí, aquesta hiperpersonalització.
5: Sí, aquí és correcte, la hiperpersonalització té una explicació en la tecnologia, però té un petit matís. La idea és que fins ara la indústria turística, com a moltes altres indústries, generalment fèiem unes agrupacions socials allò pel cap mas, no? Dèiem, destinarem o produirem un producte o un servei o un viatge, el plantejarem per grups d'edat entre tants i tants anys, o entre grups de persones que venen de l'interior o de la costa, o entre grups de persones que tenen nivells d'estudis tal o qual. És a dir, abans fèiem aquestes grans segmentacions. Avui en dia, la gent que compra viatges, sobretot a través d'internet, i a través de les enquestes que ens van deixant, sabem que ja no és tan important el factor de l'edat o el factor del nivell adquisitiu o el factor d'on t'has criat o com t'has educat, sinó tant més és el factor de com te sents tu per dins. Per tant, si una persona se sent, anem a dir, contenta perquè ha passat una temporada molt bona i està eufòrica i desitja fer una sèrie de... Bé, vol fer vacances, tot i estar amb aquesta sensació tan bona, probablement farà un tipus de viatge, potser més d'aventura, més de descoberta, més d'extroversió, mentre que una persona que ha passat una mala temporada, per la raó que sigui, sempre que s'ho pugui permetre, triarà normalment fer un viatge que tingui a veure doncs, amb el seu moment d'introspecció, de cura, d'evitar, anem a dir, un turisme extrem o agressiu, no? Aleshores, la hiperpersonalització té a veure sobretot amb que la indústria ha après a connectar amb les emocions de les persones que hem de fer aquest turisme. I, finalment, nosaltres, com a clients i clientes, usuàries i usuaris, triem aquell viatge que més ens crida l'atenció en relació al sentiment que tenim a dins, més enllà de si ens considerem joves o grans o si venim de tal o de qual lloc.
3: Déu-n'hi-do. Clar, és el nostre estat d'ànim, diguéssim, no?, el que marca el viatge que farem, però també hi ha elements externs que condicionen aquest viatge, no? Estic pensant en el clima, en la calor, perquè asseguren, per exemple, que les reserves al mes de setembre creixen cada any, oi?
5: Sí, sí, sí. Efectivament, el motiu climàtic i el motiu que heu dit de la desestacionalització són unes altres dues tendències molt importants. El clima sempre ens havia preocupat, oi? Anar a buscar llocs on estiguéssim bé, sobretot. Però és veritat que tradicionalment no ens importava anar a passar calor el mes d'agost, perquè ja sabíem que era una cosa que era inevitable. Avui en dia, cada vegada més, la gent, en les seves, anem a dir, comentaris, opinions, ressenyes, fins i tot a les xarxes socials, deixen dit que eviten llocs, no perquè els llocs siguin lletjos o cars o no estiguin ben assortits amb serveis, sinó simplement per evitar la calor. Perquè fa una calor, i ho dieu vosaltres en els serveis informatius tots els dies, la calor apreta i el canvi climàtic està aquí, i qui diu la calor diu el fred també a l'hivern. Busquem cada vegada més uns refugis climàtics, o bé la qual cosa es tradueix en evitar llocs que facin moltíssima calor o moltíssim fred, o també en evitar activitats que es facin durant el moment més càlid del dia, no? Ja no anem a visitar la ciutat o el museu a les 5 de la tarda

0: o a plena llum del dia, sinó que ho fem fins i tot cap a les 7 o les 8 del vespre, en això que de vegades n'hi diem sopars a la fresca aquí a les nostres contrades, i en altres n'hi diuen els coolcations, no? Les vacances al fresc.
1: Ah.
0: Doncs són activitats que també cada vegada van guanyant més pes.
1: I
0: evidentment, una altra conseqüència és també poder fer les activitats de vacances al mes de setembre o octubre, que ja no pica tant el sol.
1: I quins destins serien els preferits pels turistes que volen fugir de la calor i de la massificació, que comentàvem? Quins països serien?
0: Doncs mira, les dades que hem trobat, que tampoc són totes les dades existents, sabem que dels països que normalment envien turistes cap a Espanya, països com particularment el Regne Unit, cada vegada hi ha més gent que està manifestant que se'n vol anar ja no cap a Espanya o a la Mediterrània, sinó cap als països del Bàltic, és a dir, països nòrdics on se suposa que farà més fresqueta, o si venen cap a Espanya ja no volen anar tant cap a la platja, i a la Costa del Sol, típicament, sinó que potser volen destinacions més del Pirineu, més a la cornisa cantàbrica, més a les serres, fins i tot de l'interior, més als boscos, on se suposa que hi ha d'haver-hi un clima una miqueta menys... més benigne, anem a dir, que el de la pura platja. Més enllà d'això, no puc precisar, però sí que sabem que són aquestes alternatives que s'estan manifestant cada vegada més.
1: Bé, doncs així s'està modificant el turisme propi i aliè. Hem parlat amb Màrius Sorribas, professor de l'OBS Business School i director d'aquest informe, Tendències del Turisme. Professor Sorribas, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vostès.
1: Adéu, bona tarda.

0: Bé, parlem ara d'una estrena cinematogràfica molt emotiva que s'hauria de veure a totes les escoles, de Catalunya i d'Espanya. Segur que molts coneixen Usman Umar, que va arribar a Barcelona quan era menor i ara es dedica a l'activisme amb la seva fundació Nasco Feeding Minds per fer arribar l'educació a països com Ghana, d'on prové ell.
1: Quan tenia 12 a 13 anys, va emprendre un viatge des de Ghana cap a Europa. Van ser 5 anys d'infern, més de 21.000 quilòmetres i 8 països de travessa, fins a arribar a Espanya. Pel camí, va veure morir a molts.
0: I ara la seva història l'explica la pel·lícula El País dels Blancs, que s'estrena avui mateix.
2: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
3: Hola!
4: Hola.
3: I need your help.
5: I am alone here.
6: Tu tot sol? Però tu quants anys tens?
7: Vas en una situació irregular. És una falta grave.
6: I digue'm una cosa, Usman. Tu què vols fer aquí?
3: Estudiar...
0: Bé, s'ha d'anar a veure aquest viatge al País dels Blancs. És la pel·lícula basada en la novel·la, el best-seller homònim d'Usman Umar, la pel·lícula dirigida per Dani Sancho. I tenim l'honor de saludar-los els dos. Usman Umar, benvingut. Molt bona tarda. I Dani Sancho, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Escolta, la primera pregunta que us vull fer és com de necessària és una pel·lícula com aquesta, Usman? Què creus?
9: Doncs jo crec que més que mai és una pel·lícula totalment necessària per posar una mica més de llum a la foscor en quant a la migració tal com està rebut a dia d'avui, i també és una pel·lícula que demostra que de fet l'únic que ens pot treure d'aquesta crítica o situació o la forma fosca de veure la migració és l'amor pura, la gratuïtat de l'amor és l'únic que ens pot humanitzar en el moment que estem vivint.
0: Clar, tu dius, la necessitem per la manera com és rebuda la migració avui dia, no? Mm. L'estem veient només com...
9: La part fosca, no? Però no recordem que la història de la humanitat no té cap sentit. Si no podem explicar la història de la humanitat sense explicar la història migratòria. El que passa és que aquell llavors els migrants eren exploradors. O es dèiem que eren exploradors. Però te'n puc assegurar que són els mateixos. Jo vaig sortir de casa no per fam ni amb bruna. Jo vaig sortir per curiositat, ganes de saber què hi ha més enllà. Igual que al seu moment, doncs, aquests exploradors sortien de casa en busca de progressar, millorar. De fet, si no, la gent no volguessin millorar i anar més enllà, estaríem encara vivint a les coves, no?
0: Sí. Per tant... Tu ets un explorador.
9: Bueno, jo crec que s'ha de reconèixer la realitat que la migració és una autèntica oportunitat, no? I tots busquem millorar, busquem avançar, i aquesta pel·lícula demostra dona un altre caires a la forma d'entendre la migració. Perquè...
0: El que és molt sorprenent, Usman, és que un esperit de curiositat, sí, de dir, jo vaig veure un avió al cel, no sabia el que era, li vaig preguntar al meu pare, em va dir, això són coses de blancs, i vaig dir, ui, jo vull anar a veure què és això.
9: L'ocell metàl·lic, no?
0: L'ocell metàl·lic, que ho reflexes molt bé a la pel·lícula. El que és molt sorprenent és que un esperit curiós pugui suportar l'infern de 5 anys de travessa pel desert, 8 països diferents, una pastera, un naufragi, etc, etc. Abusos de tot tipus, tortures, presons...
9: Sí, Samantha, és que t'entenc perfectament. També és cert que la història concreta em pertany a mi, però la crueltat, la tortura i totes les violències d'aquest viatge pertany a centenars d'altres persones que, per desgràcia, no van arribar vius. Això per una banda. Per l'altra banda, jo crec que si fem un paral·lelisme amb altres casos, com per exemple, hi ha gent que diu que es va descobrir a Amèrica una sèrie de persones, doncs a aquella època tampoc tenien tants els seus barcos, no estaven tan ben equipats com a dia d'avui, i van arriesgar-se la vida també per poder anar a l'altra banda de l'occident del planeta per anar a buscar recursos, etc. No? Uh-huh. En fi, Cristóbal Colón mateix, o sigui, l'expedició de Cristóbal Colón mateix, vull dir, potser és una mica complexa no comparar, però jo entenc que pràcticament és el mateix, ganes de saber, ganes de conèixer, i aquesta força curiosa de poder progressar, millorar, és una força bestial.
0: Ella anava amb més mitjans, eh?
9: Molt més que jo, per suposat, perquè de fet hem de recordar que el 97% dels meus companys van perdre la vida a camí. Només el 3% vam arribar vius.
0: El 97%
9: van morir. El 97% dels companys amb qui vaig començar no van arribar vius. I no es tracta de fer extrapolacions, no, no, no, el meu cas concret.
0: Com es viu després d'experimentar una cosa així?
9: Dones compte que ni el meu pitjor enemic m'agraia que visqués algo similar al que vaig viure. Per això mateix, tota la meva energia, la meva il·lusió, la meva força és treballar en dues línies. Una, ser la veu dels que no van arribar vius, perquè és l'únic que em dona sentit o em dona... em sento útil per ells, no? Perquè ara ells ja no estan aquí per poder explicar la seva història, no? I segon lloc, fer tot possible per evitar que altres nens no pateixin el que jo vaig patir, que és a través de la fundació que vaig crear, Nasco Foundation, Nasco Feeding Minds, i avui ja tenim gairebé més de 50 escoles allà que donen educació a nens i nenes perquè puguin tenir formació, informació i oportunitats a casa seva.
0: Dani, déu-n'hi-do la història amb la que t'estrenes a la direcció, no?
8: Doncs sí, déu-n'hi-do.
0: Quina responsabilitat! Com ho has viscut tu?
8: Absoluta, una responsabilitat tremenda. Doncs, ho he viscut amb passió, amb responsabilitat, amb compromís, intentant fer-ho el millor possible, sent molt analític i qüestionant-me molt les coses a cada pas, no? Perquè el to de la pel·lícula no era fàcil. La història de l'Usman doncs, abarca molt i no volíem caure doncs, en estereotips o en triomfalismes. Aleshores, doncs, bueno, molta comunicació amb l'Usman, tenim una relació de molt de respecte de fa molts anys ja i també doncs, és una oportunitat no?, per intentar ser l'altaveu de tota aquesta gent que ho passa tan malament i que molts d'ells no arriben o arriben en condicions molt dures.
1: Avui, Dani, el Pep Prieto, el Cafè d'Idees, deia l'Usman té una història de pel·lícula, però no és fàcil fer una bona pel·lícula d'aquesta història. Mm. Per tant, Dani, felicitats perquè ho heu aconseguit. Com heu treballat? Ara ens explicaves que amb l'Usman fa molts anys que us coneixeu. Com ha estat el xup-xup, la cuina d'aquesta pel·lícula?
8: Pues des del respecte i jo crec que des del compromís de voler entendre i de voler entendre-la a ell i de voler entendre a totes aquestes persones que emprenen aquest viatge que com deia l'Usman, potser comença sent una aventura, però després molts d'ells, tu abans li preguntaves el per què, com segueixes, no? Per què segueixes sempre, no? I els hi passa que són viatges que es dilaten tantíssim en el temps que hi ha un moment que no pots tornar enrere, que es queden encallats, que ja han fet tants sacrificis que no pots tirar la tovallola, no? Aleshores, jo crec que aquesta relació que hem tingut amb l'Usman, hem anat plegats, que hem anat, Usman, quatre vegades a Ghana plegats.
9: Sí, sí.
8: I tot això doncs, va sumant i va fent que anem trobant, haguem anat trobant l'encaix de la peli.
0: Mm. Clar. Com ha estat rodar el teu poble a Fiasso?
9: No, la veritat és que ha sigut bastant, per una banda, una mica difícil, o sigui, molt agraït en primer moment, o sigui, ostres, aconseguir aixecar una pel·lícula és molt complicat, és molt difícil. Trobar algú que pugui agafar això amb tanta carinyo i tant compromís, perquè clar, això no és un llibre de qual d'un altre, és la meva pròpia història viscuda, la meva pell, no? Llavors és un... trobar la persona que ho pugui fer per mi era un gran repte. Dani mateix és conscient que hem tingut diversos casos, diverses persones que també han intentat fer altres propostes, però sempre amb aquest carinyo i amb aquesta delicadesa que el Dani ha tractat sempre el tema i la relació, doncs ha acabat sempre triomfant, no? La veritat sempre triomfa, no?
0: I vau acabar trobant els actors, el Víctor Sey i el Benjamín Cacrava, no? Per sí. Fer de tu mateix.
9: No? Això és un petit detall que m'agrada molt ressaltar aquí, perquè clar, són ja estem parlant de nois que Dani ha fet un gran càsting, una gran capacitat analítica per poder analitzar aquests nens i trobar la persona adequada, però clar, com que vam anar a Ghana ja fa 4-5 anys per fer el teaser tràiler per poder ensenyar la idea que Dani tenia al cap i posar-la en pràctica, doncs, clar, ja vam trobar amb el Benjamin, no? Que tenia 3 o 4 anys menys, però jo ho va fer molt bé, però estem parlant de gent que no són actors com a tal, és que a Ghana no hi ha una indústria cinematogràfica tal com estem aquí, o sigui, no hi ha escoles de teatre tal, o sigui, n'hi ha alguna petita, però no n'hi ha tant. Llavors, això és la demostració que realment aquest noi, pues, que hi ha talent, de veritat, hi ha talent pur, però a vegades, per desgràcia, no podem demostrar realment tot el talent que tenen, no? I el cas de Benjamin és una d'elles.
0: Com era treballar amb ells, Dani?
8: La gran sort és el que diu l'Usman, la gran sort és que el Benjamin el vam conèixer ja fa 4 o 5 anys, quan vam rodar aquest teaser, aleshores ja allà vam trobar un nen que tenia un talent fora de lo normal, i aleshores la relació que hem anat construint aquests anys ha fet que per ella hagi sigut una mica més natural poder haver treballat amb nosaltres. Vam treballar cronològicament a la pel·lícula, és a dir, vam començar rodant a Ghana perquè fos més fàcil per ell, i després, clar, ell va venir a Barcelona, vam portar a Barcelona. Aleshores, quan va venir a Barcelona, el Benjamin era la primera vegada que venia a Europa. Doncs per nosaltres era molt important que mantenir això, no? No podíem rodar-ho al revés. Teníem primer que rodar a casa seva per després portar-lo aquí a Europa. Aleshores, primer, que ja estava integrat dins la dinàmica de rodatge i no va ser un xoc tan gran, doncs que després tenia una mirada molt innocent i molt curiosa. Era la primera vegada que estava a Barcelona, que estava a Europa, i aquesta mirada que hi ha a la pel·lícula, que és descobrir, és real. La primera vegada que va estar a plaça Catalunya, de fet, hi ha una escena que està a plaça Catalunya i està així una mica sobrepassat, i de fet toca a una escultura humana, escultura humana fantàstica o de cul, és que es va caure de cul de debò, no era una consigna de direcció, va caure de cul de debò perquè es pensava que era una escultura de debò. Jo després, a sala de postproducció, no sabia si muntar-ho o no muntar-ho.
0: Home, sí, jo, Dani, i tant. Clar,
8: que ho has de muntar. Perquè era com, hosti, no sé si és massa, no?
0: Què va?
8: Però vam dir, deixem-ho, perquè és real, va ser així.
0: Clar.
8: Aleshores, hi ha aquesta cosa amb els no actors, que després acaben sent actors professionals, perquè ara ja són professionals, però en aquell moment no ho eren, hi ha aquesta màgia de que passen coses que amb un actor professional no passarien mai, no? Aleshores és treballar perquè això succeeixi.
0: Bé, i Usman, tu tampoc ets actor.
9: No, clar que no.
0: I tu de cop i volta havies de representar la teva pròpia vida.
9: Sí.
0: Com ha estat això?
9: Mira, sincerament va ser un petit engany de part de Dani, perquè després de 2 mesos que estàvem fent càstings, tot això, doncs em va dir, ostres, per què no vens un dia a fer el càsting, no? Però ell ja havia pensat, ja havia muntat el set, havia planificat amb el productor, en aquest cas, Ivonne Cormenzana, el de Mundo Cero, i ja havíem pensat, ho havíem parlat, però jo no tenia ni idea. Em va dir, vine a fer el càsting, no sé què tal, no? Llavors vaig anar, i quan vaig tornar a casa vaig dir a la meva dona, ostres, carinyo, m'han dit que he anat a fer el càsting, no sé què, no sé quantos, i em diu, però tu vols fer de protagonista de la teva vida? I jo, no, home, no. I em diu, llavors per què fas el càsting? I jo, no, he anat a jugar, passar-m'ho bé, o sigui, practicar, veure com es fa coses diferents i tal. Diu, però tu seràs burro, que ningú faràs de tu millor que tu mateix.
0: Clar.
9: I, sens dubte, em vaig caure en la meva pròpia trampa, no? Perquè, clar...
0: I ja ho havies gravat? Vas gravar el càsting i ja servia, Dani?
9: No. Des d'això ja va començar tota una part de pràctica, d'intentar parlar-lo bé i amb ajuda, però bueno, òbviament.
0: I com ha sigut per tu això? Perquè, clar, entenc que tu arribes, hi ha un moment en què dius, jo vull explicar la meva experiència, però una cosa és escriure la teva història, que pot ser fins i tot terapèutic.
9: Una altra
0: cosa és interpretar-la i veure-la a la gran pantalla. Sí. No sé si això t'ha remogut a tu o com ho has viscut.
9: Sí. De fet, jo crec que és un dels grans sacrificis. He fet molt sacrifici en la meva vida, però aquesta forma d'actuar, interpretar a mi mateix, és un altre gran sacrifici que he hagut de fer, no per mi, sinó per el bé que això pot arribar a fer més endavant, no? Hi ha moments, més d'una vegada, que em vaig decidir que això em superava, que no ho havia de fer, perquè no mereixia la pena fustigar-me, castigar-me tant, no? Ja he fet prou, o sigui, quantes persones d'aquest món que el seu primer sou agafen per anar a construir una escola al seu barri? Quantes? Que aixequen la mà els primers que ho han fet. O sigui, no vull aquí demostrar la bondat que tinc a dintre, ni molt menys, no? Però sí que és cert que crec que he donat molt he rebut molt, em sento afortunat, el món m'ha donat molt i he fet tot possible per tornar al millor que màxim que puc, no? I el fet d'interpretar-me mateix és un altre dels grans sacrificis que he hagut de fer i, en fi, ja està feta, però tornar a ficar la pell d'aquell nen que vaig ser va ser un dels moments més complicades.
0: I Dani, com es porta això? Com es maneja? Quan saps que l'has de fer passar per moments emocionals, uau, que són molt dolorosos.
8: Sí, va ser dur i van haver-hi moments de qüestionar-nos si havíem fet bé, si no. Clar, veure un amic que ho passa malament no és agradable. Va costar trobar, i evidentment hi havia escenes que eren senzilles i fàcils, i inclús Usman, jo crec que hi havia escenes que t'ho passaves bé, no? Perquè hi ha escenes més disteses, no? Però quan, hòstia, va venir les escenes que eren complicades, va ser dur i va ser intentar ajudar-lo en la mesura que podíem i trobar les maneres perquè poguéssim intentar trobar la manera de treballar, no? Ens vam adonar, per exemple, que assajar no servia, que les escenes més sensibles emocionalment era millor no assajar-les, era millor no cremar-les, no fer-li passar per això diverses vegades.
0: No revictimitzar-lo, clar.
8: Exacte, va ser amb el text de la manera més freda possible i ja està. Aleshores, quan tinguem que rodar-ho, ja ho farem, ja buscarem la manera, i l'Usman té aquesta gran virtut seva que es creix davant dels grans moments, es creix davant de l'adversitat i teníem aquesta cosa a dins que aquesta intuïció que funcionaria, que el dia que toqués fer aquella escena en concret, doncs sortiria, i va sortir l'emoció, ens ho va donar una vegada, però va ser suficient.
0: Sí, sí, i és pura veritat.
8: Sí, i era buscar aquesta veritat i tractar-ho amb el màxim respecte possible i acompanyar-lo.
0: Clar. Clar, estàs aquí a Viatge al País dels Blancs amb Emma Vilarasau.
9: Ah, sí, ostres, tu.
0: Com estàs treballant amb ella? Més ni menys.
9: No, jo crec que això, que vaig tenir la sort de poder tenir una gran professional, una professora, el millor professor que un pot esperar, no? I em va acompanyar, em va ajudar moltíssim en tot el procés, vull dir, i també vaig haver d'aprendre moltíssim d'ella, però jo crec que va ser una gran sort.
0: Clar.
9: Que això no es fa un sol, va ser l'equip que vaig tenir i sobretot la família a casa que em van acompanyar, perquè clar, una cosa és el rodatge, l'altra és arribar a casa i tot els monstros, no?, t'apareixen. I tenir el suport a casa, doncs era clau.
0: Suport dels teus pares? O...
9: Els pares, la dona, que estava molt estava perfectament, que per això ella ja em va dir, que em va avisar al principi si volia fer o no, i em vaig caure el trampa, que no, això és com un joc i no sé què tal, però després va tenir paciència d'aguantar-me les conseqüències i la veritat és que Emma em va ajudar moltíssim.
1: Ara que parles dels pares, de la teva parella, la primera vegada que veieu la pel·lícula tots junts,
9: sí,
1: com
9: ostres,
1: és aquell moment?
9: No, va ser... O sigui, realment ha sigut un procés terapèutic molt complicat, no? O sigui, ara molt agraït, content, perquè s'ha fet, i veus que pots fer molt bé, no? Hi ha un bé major més enllà, però ha sigut molt difícil emocionalment. Soc una persona que intento sempre ensenyar o veure el got mig ple que mig buit, no? I intento sempre veure la part positiva de les coses, però l'hora de la veritat, som humans, no som de pedra, i hi ha emocions i hi ha sensibilitats i hi ha moments difícils, i encara recordo que la meva mare li vaig dir: mama, vols que ho veiem a casa sols? No, anem a veure-hi. Serà un grup petit, tal, tal. Que ja vol veure-ho. I jo, mama, que... I ja va acabar trencant, no? O sigui, en fi... És
0: sí,
9: difícil.
0: Sí,
9: tot i no sé quantes vegades he vist la pel·li, però sempre acabo marxant, perquè per mi, en fi, no és...
0: No cal. No cal, ja l'has vist, no? I ara l'han de veure la resta de la humanitat, podríem dir. Escolta, parla'ns de Nasco Feeding Minds, perquè fas arribar ordinadors, fas escoles...
9: Sí. Jo vaig entendre que això va començar la primera nit que vaig dormir a casa la Mons Larmand, no? Que vaig descobrir que, ostres, jo no havia arribat per ser més fort, sinó havia arribat per complir un propòsit. No pot ser un xaval de 12 anys que surti de casa sense una brúixola. No sabia llegir i escriure, no sabia interpretar un mapa. Vaig haver d'esquivar més de 8 països. O sigui, en una situació, uns companys de viatge, traficants, tot el que pots imaginar, no? Pràcticament esclavitzats del camí. Llavors, O sigui, probabilitats de no haver arribat en viu era gairebé...
0: El 97%.
9: Sí, és literal, literal, no? Llavors, quan un cop aquí, dos mesos al carrer i després a casa, quan em van a tal, doncs, hòstia, aquesta primera nit va ser molt difícil. Vaig preguntar per què jo, no? On estava Montse? Per què tant patiment? Mm. Si estava tot escrit que Montse i la Romana estaven aquí esperant-me, que eren els meus pares, no podien anar a Ghana de safari o turisme, el que sigui, i que ens coneguin, que em portin aquí. Què he fet malament, no? Fins que vaig descobrir que no, basta de preguntar-te què has fet malament, sinó què pots fer amb això, amb la, tota aquesta sort que has tingut, no? Doncs vaig entendre que m'ha tocat molt més que Euromillón, i el mínim que puc fer és compartir-la. És a dir, fer servir la meva existència a disposició de tots els companys que no van arribar a viure, que a través de mi puguin parlar. I l'altra banda, treballar l'origen del problema per evitar que altres nens no pateixin. I això passa per formació, informació i oportunitats. No? Llavors, amb el meu primer sou, vaig comprar 45 ordinadors, vaig muntar la primera escola informàtica per poder alimentar ments aquests nois i noies allà perquè poguessin decidir el seu futur. I jo crec que ningú marxaria de casa si té alternatives, si té oportunitats a casa, no marxarien. Llavors, Nasco Foundation, avui ja és una fundació dirigit per una directora molt potent que molt compromesa, Arantxa Ribot, doncs el que estem treballant justament és intentar doncs, donar formació, informació, sensibilització allà i suport a l'emprenedoria per crear un teixit d'emprenedors allà per crear prosperitat.
0: Tot això està a Viatge al País dels Blancs, eh? S'estrena avui i, sincerament, és una pel·lícula que li volem posar als nostres fills.
1: Imprescindible.
0: Eh? I hi ha tanta altra gent que no entén per què tots migrem. Usman Umar, Dani Sancho, moltíssimes gràcies als dos.
9: Gràcies a vosaltres i també creia que l'audiència se'ls recordi que és una pel·lícula d'acció.
0: Molt bé, aquí queda.
4: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Comencem amb la darrera hora sobre els efectes del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat la xifra de nacionals desapareguts a 106. Míriam Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda. Manté la xifra de víctimes mortals en 4 i ja són 14 els espanyols sota les runes. Exteriors reitera als nacionals que es troben a Veneçuela la necessitat de contactar amb els serveis d'emergència consular. Els números de telèfon estan a les xarxes socials de l'ambaixada i al Ministeri. En paral·lel, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat a X que l'avió del Ministeri de Defensa enviat a Veneçuela amb ajuda humanitària ja ha enlairat rumb a República Dominicana. L'aeronau repatria prop d'una seixantena de ciutadans espanyols, 11 portuguesos i una ciutadana búlgara que es trobaven al país.
5: Gràcies, Míriam. Per cert que algunes aerolínies han alterat la seva operativa en Veneçuela després dels terratrèmols. Iberia ha suspès tots els vols entre Madrid i Caracas fins l'1 de juliol pels danys a l'aeroport internacional de Maiquetía, mentre que Air Europa i Plus Ultra han cancel·lat les connexions, almenys fins aquest diumenge. En aquest context, entitats veneçolanes s'han reunit aquesta tarda amb el govern català per coordinar una resposta humanitària des de Catalunya. Ho ha seguit des del Palau de la Generalitat la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
11: Bona tarda. La nova plataforma SOS Veneçuela Barcelona, integrada per 16 organitzacions socials, s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, per treballar conjuntament en una resposta a la catàstrofe. Laura Rojas, membre de Socavent, l'Associació de Veneçolans a Catalunya.
12: Estem treballant bàsicament amb la infància, l'alimentació de la infància, amb les mares, nadons, i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
11: Les entitats expliquen que l'enviament de material ara mateix depèn del que el govern de Veneçuela demani. L'executiu català i la plataforma es tornaran a reunir la setmana que ve per concretar iniciatives d'ajuda humanitària.
5: Gràcies, Laura, i també estem molt pendents aquí a casa nostra de l'incendi forestal de Tiana, a la província de Barcelona, al Maresme, que acaba de quedar controlat. Així ho han anunciat els bombers de Catalunya, que han matisat que encara s'ha de revisar i remullar la zona afectada, per la qual cosa continuaran treballant al llarg de la tarda. Així mateix s'aixeca el confinament de les tres urbanitzacions que seguien en alerta. Escoltem el cap de l'operatiu de bombers, Pep Colàs, sobre els danys personals i materials.
13: Podem confirmar, o com a mínim no tenim cap informació, que hi hagi cap persona afectada, cap habitatge afectat. Sí, hem tingut un bomber que ha rebut un estrès tèrmic i per això doncs, bueno, l'hem evacuat, està bé.
5: La consellera d'Interior de Catalunya, Núria Parlon, ha detallat que els Mossos han detingut a un sospitós de provocar l'incendi gràcies a l'ajuda dels veïns. Detingut un estafador acusat de sostreure més de 20.000 euros a una dona gran a Vilassar de Mar. L'arrestat, que es feia passar per operari de tractament de l'aigua, va ser enxampat infraganti quan intentava cobrar-li 3.500 euros més a la víctima. El detingut, però, un jove de 24 anys, no sabia que la dona de 72 havia alertat la policia. La víctima havia relatat als agents de la policia local del municipi maresmenc com des de feia 2 anys rebia de manera periòdica visites de 2 suposats treballadors d'una empresa de tractament de l'aigua. Aquests li cobraven els serveis en efectiu, però mai li donaven justificant ni còpia de cap contracte. El passat 23 de juny, els agents del cos local de policia el van arrestar quan es va personar al domicili de la víctima. La investigació continua oberta. I en aquest punt ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
14: Hola, bona tarda. Repassem algunes vies que la veritat és que van força carregades i comencem parlant de l'autopista AP7. Zona del Vallès, força carregada en sentit nord, en sentit Girona. Un primer tram d'aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès i més endavant 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Per tant, tota la zona de l'AP7 del Vallès força plena, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, bàsicament aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, com us dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'extrem nord de Barcelona baixen carregades d'entrada a Barcelona la C58 i la C33 amb aturades de 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les Rondes. Aturades, a lentitud, retencions, 8-9 quilòmetres a l'autopista del Maresme, entre Premià i Mataró, sentit nord, sentit Girona. Aquí a la C60, Argentona, també aturades 3 quilòmetres, precisament per enllaçar amb aquesta autopista del Maresme. I també es carreguen les vies de la costa, per exemple, anant cap a la costa gironina, C65, ja hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a Llagostera, en sentit Palamós. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: 76 minuts, ha arribat l'únic col·laborador de l'entranyat que té pseudònim, l'entretallat. Així serà tot l'any, serà tot l'any així.
1: Serà tot l'any així, sí, l'entretallat, que és que clar, em representa molt.
2: Com si estiguéssim a 1 de gener, també us ho dic, serà tot l'any així, diu.

0: Ah, sí.
1: I ara que acaba la temporada m'he proposat fer com més servei públic que mai. I us vull, bueno, us vull advertir, no?, de la masclosfera. I així, avui seguirem coneixent qui és Amadeo Lladós. I avui ens centrarem en quines conseqüències té seguir un personatge tan nefast com aquest home, no? Avui coneixent la masclosfera, vaig a fer com la introducció, no?
0: Vale.
1: Avui coneixent la masclosfera, Amadeo Lladós 2, perquè Amadeo Lladós, bueno, és la segona part, no? La venjança de les fucking panzas.

0: Doncs sí, avui Amadeo Yados, la perla del, del mes, anava a dir, però és que és la perla de, sí, de tota la temporada. Perquè...
1: El, el van batejar la setmana passada com Amadeo que te veo.
0: Exacte, doncs mira, eh? Amadeo, que te veo,
1: Amadeo que te veo,
0: doncs aquest tio que ja l'hem vist una mica a les orelles, sí, per sort, hi ha molts més com aquest, però bueno, ja de moment ens centrarem en aquest, no? La setmana passada vam explicar qui és realment Yados Fitness, que és com es diu a Instagram, i vam explicar que la seva estafa piramidal promovia el sorgiment de nombrosos mini-Yados a les xarxes, no? I avui us porto alguns d'aquests mini-Yados, alguns d'aquests alumnes avantatjats,
2: ai,
0: no?
2: Pobres.
0: Perquè si voleu saber fins a quin punt arriba aquest fenomen, no només heu de mirar a Yados, sinó que heu de mirar què passa amb la gent que se'l creu.
2: Correcte.
0: Crec que és una mica a on arriba la, la, la influència de Yados. Comencem per un dels alumnes més antics i més coneguts del Coach, que es diu Javier Moro. Aquest home va aparèixer en un reportatge de Equipo de Investigación dient davant les càmeres que Yados li havia canviat completament la vida.
3: Usted acudió a una clase magistral de Yados. ¿Cómo ha cambiado su vida?
4: Radicalmente. Me ha quitado el estrés, preocupaciones, agobio, me ha enseñado a vivir.
3: Pero en la práctica, Javi, ¿en qué ha cambiado su vida? Usted sigue trabajando en un supermercado, ¿no?
4: No es un camino de rosas. Si fuese fácil, todo el mundo sería millonario.
3: ¿Cuánto dinero ha invertido usted en él?
4: Al final no importa el dinero.
3: Aproximadamente, Javier.
4: No importa el dinero, tío. Te puede cambiar la vida, págalo y ya está.
3: ¿Y desde que siga su enseñanza, cuánto cobra usted al mes?
4: No estoy generando nada. Mira, te lo digo a la cámara, no estoy generando nada, pero me da absolutamente igual cómo me siento yo, es lo que más vale.
3: Una de las cosas que Yados pide a sus seguidores es que se separen de su familia y de sus amigos. ¿Es su caso?
4: Sí, por supuesto.
3: ¿Sí?
4: En el momento que dice las verdades, te quedas solo. El que dice las verdades es el mal.
3: ¿Y usted de quién se ha separado?
4: De mi entorno, de todos. Yo no tengo amigos ahora mismo.
3: ¿Se ha separado usted de su familia?
4: Sí, es todo, o sea... beneficio, todo es positivo, no hay nada negativo.
0: Todo es positivo, no hay nada negativo, ¿eh?
2: Yo no tengo amigos.
0: Déu n'hi do, no tengo amigos, no estoy generando nada, no. Sigo trabajando en un supermercado. Vull dir, és veritat que el canvi de vida sí que...
2: No tengo estrés.
0: Es nota moltíssim, ja ha canviat molt, l'ha allunyat dels seus amics, de la seva família. Ara és molt més pobre, també, perquè ha de pagar cada mes la subscripció de la Universidad de Yados, no?
2: La Universidad de Yados.
0: Però per ser justos hem de dir que aquest reportatge és de fa més de 2 anys, no?
2: Ah.
0: I potser actualment aquest home ha fet un canvi de vida real, no?
5: Ayer me dijeron que no me renovaban en el trabajo porque ha bajado la producción. Chavales y dos chavales que hemos sido los últimos en entrar, pues nos han capado. ¿Y cómo me lo he tomado yo? Pues literal, me fui al baño y me tiré 50 pusas, salí un poco rojo y seguí trabajando y le dije al compañero, me acabo de tirar 50 pusas en el baño para agradecer que me han echado del trabajo. Así, esto que me ha pasado, me pasó ayer, pero es uno, algo que os quiero contar porque... Todo es positivo, todo es perfecto. No hay nada negativo, todo es positivo.
0: Todo es positivo, claro que sí, guapi.
2: ¿Y cómo me lo he tomado yo? Pues de locos. Voy al baño y hago unos burpees y venga, chimpum, salgo todo rojo y todo es maravilloso.
1: Ja està, de conya.
0: Sí, això respon molt a les ensenyances de Yados, eh? O sigui, la teva mentalitat sempre ha de ser de guanyador. Encara que t'hagin fotut fora de la feina, encara que estiguis passant una vida de merda, la teva mentalitat...
1: Això no està malament. O sigui, que tu...
0: No, ser positiu davant la vida
1: no
0: està malament.
1: Que diguis, mira, m'ho tiro a l'esquena, i endavant, però que t'aïllis de la teva família, carinyo,
0: exacte,
1: això sí que no.
0: Amics,
1: això sí que no.
2: Que això també t'ho pot dir una psicòloga per 50, 60, 70 euros a la sessió i no milers d'euros un curs.
0: Exacte, estaran millor invertits que en un curs de Yados, que aquest tio encara està buscant feina com un boig, perquè la seva llibertat financera que li prometia Yados, recordem que aquest home et promet la llibertat financera i et promet 1 milió d'euros en un any.
1: Ai.
0: Aquest tio porta ja 2 o 3 anys apuntat aquí
1: i
0: de moment segueix buscant feina a altres llocs, no?
1: Però ell content, no?
0: Ell està content.
1: De locos.
0: Ell està content perquè es fot directament al lavabo de l'empresa, es fot 50 flexions per donar gràcies a que l'hagin acomiadat i ja està, de locos. Perquè segons és el mètode de Yados, no? Bueno, fent, és el que dèiem. Si voleu, aquest tio no ha sortit d'aquí, aquest tio està convençut encara que Yados és el seu gurú, és el que el traurà de la pobresa. Anem a per un altre alumne avantatjat, que és Scyther Fitness. Tots es

0: tenen comptes a Instagram i a TikTok i tal relacionades amb el fitness, perquè són minillados, o sigui, creen comptes expressament per això, per assemblar-se al seu guru, no? Mm-hmm. Doncs Cyther Fitness és probablement el cas que fa més pena per mi, no? Perquè la seva història és molt dura. En Cyther ve d'una situació de vulnerabilitat heavy, de pobresa extrema, de problemes amb les substàncies, amb les drogues, amb l'alcohol, de problemes relacionats amb la delinqüència per intentar guanyar-se la vida d'alguna manera, no? Era una persona que estava molt perduda per la vida i necessitava un canvi. I, esclar, el primer que et diuen lladors és per guanyar... O sigui, que per guanyar has de fer un canvi en els teus hàbits. Per tant, joves com aquest Cyther veuen en ell una oportunitat de dir, bueno, canvio la meva vida, començo pels hàbits, començo a fer esport, i la veritat és que els primers beneficis a nivell personal són molt positius. Per tant, t'enganxes. Ja t'enganxes a tot el que m'expliqui aquest home, clar, que m'ha tret d'aquesta situació que jo em veia perdut, de sobte l'hauré de fer cas en tot, no? Mm. Doncs això que enganxa tan fort és tan fort que el xaval ho va deixar tot i es va llançar a perseguir el seu mentor, la persona que li havia canviat la vida, i va anar a Miami...
1: A buscar el nom Amadeo.
0: A viure amb ell i estar més a prop d'ell perquè estava convençut que així es faria milionari, no?
1: Ui, ui, ui, ui.
0: La realitat, doncs allà no tenia papers, no parlava res d'anglès, que dius, a Miami potser va bé, vull dir, hi ha molta...
1: Bueno,
0: hi ha
1: Miami és la més fàcil, segurament, si no parles anglès.
0: Hi ha
1: però
0: molt hispanohablante, però bueno. Ningú el contractava perquè tenia aquest passe de turista, vull dir, clar, que no tenia residència allà. Compartia llitera amb altres persones, ja no pis, ja no habitació, llitera amb altres persones, feien aquesta cosa de dormir cama caliente,
1: cama caliente.
0: Es diu, no? Amb altres persones per tenir un sostre sota el que dormir, li van robar el patinet amb el que repartia currículums, va acabar treballant porta per porta intentant vendre assegurances i va descobrir una cosa que ningú li havia explicat, que és que ser pobre a Miami és molt més complicat que ser pobre a Bilbao, que és d'on és aquest home, no? Mesos després de la seva aventura americana va penjar un vídeo d'una hora explicant tot per tot el que havia passat, entre llàgrimes acaba reconeixent que l'únic que trobava a faltar era tornar a casa i llevar-se a la seva família, però no va deixar els cursos de lladors.
1: No?
0: O sigui, ni així va deixar el curs de lladors, perquè escapada de Matrix no és tan fàcil, no? M'interessa molt el seu perfil perquè fa només un mes, ara sí, va penjar un vídeo de més de 40 minuts que és una carta oberta contra lladors.
1: Home,
0: ja per fi es va
1: donar
0: fa un mes i la veritat és que ho celebrem molt. El vídeo és molt interessant perquè no diu que tot fos una mentida. Com dèiem, reconeix que gràcies a ell va deixar les drogues, l'alcohol, clar, el tabac, va començar a entrenar i va recuperar la relació amb la seva família, diu al principi.
1: Home, clar, perquè suposo que amb les addiccions no devia ser
0: exacte,
1: fàcil.
0: No devia ser gens fàcil, però explica que quan lladors deixa de ser entrenador personal, perquè al principi ja vam explicar que ell varia una mica el seu discurs, primer era fitness, ja s'entrava molt en això, i comença a ser un gurú d'una gran comunitat, és quan tot es torça, és quan ell comença a veure coses estranyes, però igualment el segueix. És com que m'ha canviat la vida, li dec molt, li agraeixo tant el que m'ha fet que el segueixo, no? I diu que allò va acabar convertint-se en una mena de culte al líder, que la gent li preguntava si havia de deixar la dona, vendre la casa...
1: No se podia saber.
0: Exacte. Però clar, ho està dient ara.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: ell
1: sí.
0: Potser...
1: Home, està bé que ha fet tot el procés,
0: exacte,
1: que no és fàcil,
0: és un procés
1: que
0: molt
1: la gent
0: difícil.
1: Es queda allà atrapada,
0: sí, sí, sí.
1: Ell n'ha sortit.
0: Doncs això, li preguntaven coses de la vida, no?, quotidiana, de si havia de vendre la casa, si havia de deixar la dona, si havia d'abandonar la família, si havia de deixar, no sé, la feina, canviar d'hàbits, no sé. Assegura que tots acabaven parlant igual, pensant igual i comportant-se igual. Érem còpies, ell diu en el vídeo aquest de 40 minuts, no? Fins que un dia va bloquejar lladors, va sortir a totes les comunitats i va decidir, un dia fa un mes, i va decidir recuperar la seva pròpia identitat. De fet, arriba a definir aquell entorn com una secta, no se podia saber, vaya, tampoc, o grup coercitiu. Demana perdó pels vídeos que havia fet imitant-lo, perquè, clar, aquesta gent intenta convèncer altra gent perquè és una estafa piramidal. I va demanar perdó en aquest vídeo de, mira, no sé per què ho feia, estava assegat amb això, m'ho creia, em creia el seu discurs,
1: clar,
0: no? I reconeix que havia acabat veient la resta de persones com a fracassats, simplement perquè no seguien aquell estil de vida que seguien tot aquell grup. La veritat és que tu formes part d'un grup, et sents partícip, encara que aïllat de tothom, allò és la teva família, no?
2: La xupipandi.
0: Exacte. El pobre Cyther no diu només que el coaching que ofereix lladors no funciona, diu que el més perillós és que acabes deixant de pensar per tu mateix. I això és el que a ell més mal li ha fet, no? I això connecta molt amb el testimoni de Paulo Aspiasu, un aixecador de pedres de Sarauts, que no sé si us ho vaig comentar fora d'antena,
2: sí,
0: que a mi em sembla un testimoni interessantíssim, perquè ell ja es dedicava al món de l'esport, al món del fitness, ell era entrenador personal, tenia una àmplia cartera de clients, una reputació com a aixecador de pedres al País Basc, que és una cosa molt tradicional i molt important, no? Però l'ambició el va portar a creure en el mètode lladors.
3: Siempre te pillan en un punto vulnerable, ¿sabes? Eso es así. No tienes por qué estar en gordo y con una depresión para entrar ahí, porque el marketing que ellos utilizan es un marketing que toca todos los puntos de una persona, tío. Toca al perezoso, toca al que tiene soberbia, al envidioso. Y a mí me pillaron en un punto donde estaba vulnerable porque tenía tantos clientes y tantas revisiones que pasar, pero tenía también ambición por facturar más y por llegar a más gente, que ellos parece ser por fuera, el carcasón y el marketing que crean, hace dar a entender que ellos tienen la píldora mágica para que tú puedas escalar tu negocio. Escala, vas a facturar más, vas a trabajar menos.
0: Clar, per qui es va enganxar ell, no? Per l'ambició. I és, a mi em sembla interessantíssim, perquè és un tio que ja tenia una reputació, ja com deia, no?, al País Basc. Aquest és un fragment interessantíssim, extret d'una entrevista tacada per Informació, també, i una entrevista amb una psicòloga, del canal de la psicòloga Clàudia Nicolassa. És molt interessant, és una hora de vídeo. Jo és que ja m'he passat internet en aquesta banda. El que diu l'Espiasso és que com, o sigui, tu, com a persona vulnerable, de sobte creus que el gurú que et ven la solució als teus problemes te la promet, i a més te la promet en poc temps. No? És perfecte perquè dius, bueno, necessito un canvi a la meva vida, aquest m'ho dona, i a més, amb aquesta seguretat amb la que parla, però és clar, la cosa ràpidament se'n va pel pedregar. No? En Paulo Espiasso explica que va començar a gastar-se milers d'euros en mentoritzacions, convençut que a cada nivell descobriria el gran secret de l'èxit, fins que un dia es va adonar que el curs de 10.000 euros li deien exactament el mateix que el curs de 100.
1: Uau!
0: Que has de pagar per saber que això passa.
2: Clar.
0: Però el pitjor no van ser els diners, el pitjor va ser que gairebé perd la seva pròpia vida. Explica que estava a punt de deixar la parella perquè ella no elevava la seva consciència, que és una frase molt de Llados, que s'anava allunyant de la família, dels amics, que dormia poquíssim, que això també és una estratègia, et fa llevar-te a les 5 del matí o abans, començar a entrenar molt d'hora, anar-te'n a dormir molt tard, però perquè has de currar, has de treballar, però treballar en el teu cos i en la teva... elevar la teva consciència, no? Yeah. Aquesta cosa que dius que és una cosa buida, no? Entrenava de manera obsessiva i s'havia convertit en una persona, segons ell, freda, irritable i incapaç de descansar. I quan el tenien més cansat, més aïllat i més emprenyat amb l'exterior, el van tenir gairebé a les seves mans, però, a més, si tens dubtes, l'ensenyament de Llados és «Cuando dudes, tírate al suelo y haz 50 burpees».
3: Yo lo que me he dado cuenta, lo que... es que se me estaba yendo todo al carajo. Te mata porque las voces que escuchas constantemente son «trabaja más duro». Yo soy autónomo, yo trabajo todo 24/7. Si alguien además me está diciendo que trabaje más, más, más y que hago poco, y me lo dice un referente y alguien que le he dado el dinero, es una bomba de relojería. O sea, yo me estaba matando. Bajé 13 kilos en 3 meses, hacía 500 burpees todas las mañanas y aún así pensaba que hacía poco. Estaba grabando 4 reels al día, un vídeo YouTube de 1 hora todos los días, 4 TikToks, estaba haciendo unas barbaridades de la hostia y aún así escuchaba esas voces, no es suficiente, hay que hacer más. Como que para llegar a mi punto tienes que trabajar más. ¿Pero trabajar en qué?
0: Exacte. Treballar en què? Aquest és el punt, no? Paulo Espiasso, per sort, va despertar, que ho diu ell així, gràcies a que el seu germà, en qui confia 100%, que també és un aixecador de pedres famós al País Basc, va poder fer-li entendre que allò que estava fent no era gens positiu ni per ell ni pel seu entorn. Jo a Paulo Espiasso el vaig conèixer perquè vam estar gravant una sèrie, una cosa, al País Basc, jo la dirigia, i el vam conèixer, el vam anar a entrevistar. Jo no sabia res d'aquesta història. I era un tio que transmetia, o sigui, bon rotllo, una cosa sana, una cosa de treball, d'esforç, de valors esportius, sobretot, i d'acompanyarisme, i d'estar molt, o sigui, molt integrat en la cultura basca, que és la tradició, també era difícil entrar allà, i aquest tio s'ha fet un lloc allà, i va tot tatuat, com el Llados, de fet. Però, o sigui, a mi em va sorprendre molt després descobrir que aquest tio havia estat el 2017 atrapat en aquesta secta durant 3 mesos, per sort.
2: Només va estar 3 mesos.
0: I va estar molt a dins, durant 3 mesos.
1: I ja va perdre més de 10.000 euros.
0: Molt més de 10.000, clar.
1: En 3 mesos.
0: Clar. I ell anava a fer l'any per aconseguir 1 milió d'euros. Ell volia l'ambició total. I ho explica molt bé en aquest vídeo de Clàudia Nicolassa, que ho recomano moltíssim. I és una mica... O sigui, fa por, perquè aquest tio que ho tenia tot fet i que ho tenia tot amoblat, fa molta por. No és el pitjor cas, perquè, si voleu, anem a conèixer la darrera història de superació del dia.
1: Vinga.
0: Superació amb moltíssimes cometes. Anem a conèixer el que per mi és el cas que resumeix perfectament fins on pot arribar tot això de Llados, que és el de Ferran Lloberes. El nom no us sonarà, segurament.
1: Que jo conec un Ferran Lloberes.
0: Ojo, que no sigui aquest.
1: No sigui aquest.
0: Quan fa que no el veus? a Ferran
2: Lloberes. Mira, un any. L'any passat ens vam veure.
0: No, no, no crec que sigui ell. Perquè aquest fa dos anys que està una mica perdut.
2: Espera, que això l'envio. El meu Ferran Lloberes l'envio.
0: Envia-li, perquè li farà moltíssimes gràcies.
2: Sí.
0: I que miri tots els vídeos de YouTube de Ferran Lloberes, el seu tocallo, no?
2: Sí.
0: Que el miri, que el miri. Aquest tio, per resumir-vos, era lampista, tenia feina estable, tenia casa, tenia una autocaravana, tenia una vida absolutament normal.
4: És ell o no, Samantha?
2: No.
0: Ferran Lloberes, no.
2: No, no, no, no.
0: I fins i tot semblava que li anava prou bé a la vida.
2: El meu treballa per l'ONU. No, no.
0: No, no crec, no crec. Home, com a lampista jo crec que et deus guanyar bé la vida.
4: Sí.
0: Aquest tio es devia guanyar bé la vida.
4: Sí, home, i tant.
0: No era multimilionari, segurament.
2: Lampista no passa en gana, eh?
0: Per
2: no.
0: Això, és una persona que segurament havia de currar molt, però que guanyava
4: sí,
0: la vida,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: Però li faltava un plus de creixement personal. Aquesta cosa que a vegades ho notes, que dius, em falta un plus.
2: Sí.
0: Així que ho va deixar tot, va vendre les seves eines, un dels cotxes, perquè tenia dos cotxes, va demanar un préstec d'uns 10.000 euros per pagar les mentoritzacions de Llados i vinga, va a perseguir el seu milió d'euros. Tu l'has vist, el milió d'euros?
4: Jo no.
0: Doncs em sembla que el Ferran Lloberes, el teu amic, tampoc l'ha vist, no? Aquest home que va començar a seguir Llados per trobar la seva llibertat financera, que ja tenia, perquè era autònom, lampista, tenia
2: clar,
0: tot allò que et
2: clar
0: promet el gurú. En fi, era tot el que perseguia, però suposo que quan no estàs satisfet amb la teva vida i creus cegament en un paio que et promet millorar-la, fas el que faci falta per aconseguir els teus objectius, no? Malauradament, el seu camí no és el que tenim associat a l'èxit, perquè en Ferran va deixar la seva casa per passar a viure a la furgo, perquè si no, no podia pagar les mentories amb la que feia de lampista. O sigui, la furgo que feia de lampista va ser la seva casa durant un temps, fins que va haver de vendre-se-la, perquè no podia seguir pagant les mentories, i des d'aleshores viu al carrer, a Tenerife, està vivint al carrer per poder pagar tots els cursos de Llados, no? I el que fa és sobreviure menjant el que troba a les escombraries. És clar, tot això ho anava compartint a les seves xarxes socials.
5: Hoy, primero pensaba que no comería mucho, porque donde normalmente veo comida, hoy no había. Pero después he dicho, hoy tienes tiempo, tómatelo con calma. Y se veía más sitio que comida. Al final, hay un... Bueno, sé dónde está porque he buscado muchas veces. Y hay sitios donde tiran comida que no se ha tocado, se ha usado poco, o sobre todo son tiendas, ¿vale? Tiendas, panaderías, donde han tirado la comida que sobraba y he encontrado un montón de bocadillos con jamón, con tortilla, un montón.
0: Aquest no és el pitjor vídeo d'ell, eh?
2: Ja.
0: He buscat un que no sigui desolador, perquè...
4: Ostres,
0: perquè,
4: doncs Déu-n'hi-do.
0: Perquè veieu, o sigui, el nivell de... Clar, hem anat veient la gent que seguim una mica aquest ambient i aquesta cosa que no entenem per què està passant això i per què aquesta gent segueix cegament a un guru com aquest. Aquest tio s'ha anat degradant d'una manera. Hem anat veient perquè ho compartia tot. És molt trist.
2: És una manipulació psicològica de primera.
0: Molt heavy. I encara ell creu que tot el que li passa a la vida és meravellós, aquest Ferran. O sigui, encara ell creu que tot és perfecte, que està guanyant, que està guanyant què? O sigui, segueix vivint al carrer a Tenerife, com deia, no? Segueix compartint les seves mogudes i espero que li vagi tot bé, perquè no és més que una víctima d'Amadeo Llados. Uh-huh. Vull dir que, si us interessa, la setmana vinent podem acabar amb aquest personatge, no amb el Ferran, sinó amb Amadeo Llados. I explicarem com ha variat la seva estratègia després d'unes denúncies que ha rebut, vale? Tant ell mateix com algun dels seus alumnes més polèmics, que també en té algun.
2: És que per això, per algun motiu viu a Miami, no?
0: Exacte, ha hagut de saltar per aquí. I sobretot, com ha fet que un cop de volant ja ha passat de ser entrenador personal passant per gurú o coach de vida i ara, pel que sigui, ha virat el seu discurs cap a la religiositat. Ho justifica amb aquest argument de pes.
6: El mundo se ríe del coach, ¿verdad?
7: Oh, es coach.
6: Tú estás riendo del Señor Jesucristo.
7: Ese es el que Dios trajo a este mundo, con un cuerpo como el nuestro, que vivió, pensó y actuó de manera perfecta, para dar el ejemplo perfecto, el coach perfecto, Jesús. Todos somos coaches. Todos somos influyentes en unas personas. Lo que pasa es que es un mascachapas, influye en dos personas y más o menos.
0: Ojo, eh? Ojo, eh?
2: I aquest és? Com es diu aquest?
4: És l'Amadeo.
0: Aquest és l'Amadeo Llados, dient que Jesucristo era el primer coach i és el coach perfecte i, per tant, ell, sent coach, està molt a prop de Jesucrist i que...
2: Clar,
0: i que
2: per és l'hereu de Jesucrist.
0: Exacte, és l'hereu.
2: És l'hereu de Jesucrist.
0: No és la pitjor absurditat que ha dit, eh? Però el tio es creu un descendent o una, no sé, un... Sí, sí, sí, una, una persona
2: fort,
0: divina.
2: És molt greu.
0: És molt greu, és molt greu.
2: És molt greu que estigui a Miami i no el puguin jutjar a Espanya.
0: És molt greu, sí, sí.
2: Sí.
0: Ja,
2: això,
0: ja us, això ho explicarem la propera setmana, si us sembla bé.
4: No, perfecte. No, o sigui, jo estic fascinada. Gràcies per haver-nos... Bueno, gràcies o no? Per haver-nos descobert aquest personatge.
0: Una mica, emprenya una mica,
4: però perquè
0: bueno.
4: Perquè Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Per sort, ara el Manel us animarà una mica al cotarro, perquè això, si no, això a Amadeu Lladas no us ho aixeca. Mira que aixeca pes, eh, Amadeu Lladas? Però això no us aixeca.
2: Oriol, bueno, Esteve, gràcies.
0: Bon cap de setmana.
2: Que vagi molt bé. És que té raó, eh? És que ja ha arribat a l'entrellat el Manel Ferrer, que és el nostre colofó de la setmana. Com estàs, Manel?
8: Molt bona tarda, molt
2: colofó
8: bé, vosaltres.
2: De
8: colofó de la setmana.
2: T'agrada ser colofó?
8: M'agrada ser colofó, sí. Sí, ho he estat en diverses ocasions. I aquí estic un divendres més. Que bé, quina il·lusió. Com acabeu la setmana, amb energia o no?
2: Súper.
4: Sí, molt bé, eh? Vam molt trobar bé. Faltar ahir el sopar.
8: Jo ho sé, estava sortint d'un examen que se'm va complicar. No és perquè m'hi vaig estar més estona, perquè m'estava anant molt bé, sinó perquè anava anant fatal i m'hi vaig estar molta més estona
2: de
8: que jo pensava. Era de literatura artística contemporània.
2: I no t'anava bé?
8: Em va anar fatal. És a dir, que m'estaven preguntant, espero que no estigui el meu profe ara mateix escoltant, vaig inventar. O sigui, vaig inventar conceptes, definicions i moltíssimes coses.
2: Però ho vas fer artísticament?
8: Ho vaig fer artísticament pues ja i amb molta gràcia.
2: Veus?
8: És a dir, clar, la meva parella va ser, has deixat l'examen en blanc? I dic, no, no, si en blanc no estava, si vaig posar un pilot de coses. La cosa és que alguna tingui sentit i que coli com a bona. Això ho sabrem d'aquí un parell de setmanes.
2: Ho podries vincular a la crònica social, seria divertidíssim.
8: M'encantaria fer-ho. És que, de fet, jo ja ho feia, és a dir, agafava, quan feia socials a l'ESO, ho vinculava i ho feia com si fos salseig històric.
2: Sí, senyor.
8: I a partir d'aquí, doncs, anava lligant les històries i això em vaig aprendre, vaja, milions de coses.
2: Has escrit un llibre d'això?
8: Total, total. Llavors li explicava a la meva germana com si li estigués explicant un salseig. En plan, aquest van aquí, l'altre van allà... I és que m'encantava fer-ho, m'encantava fer-ho.
2: Demà parlem amb editorials.
8: Perfecte, per fer un llibre de salseig històric.
2: Regalen idees, eh?
8: Doncs és un bon moment, també, no? Finals de juny per anar regalant idees, principis de juliol, doncs mira, cadascú que l'agafi com pugui per on vulgui. Està molt bé aquest moment de l'any per fer això.
4: També us dic una cosa, una altra cosa no, però en aquesta secció colofó de la setmana, una altra cosa no, però idees n'hem tingut unes quantes,
8: eh? Un munt. És a dir, si algú ens està escoltant activament a casa seva, potser s'ha forrat.
2: Per començar...
8: Perquè nosaltres no hem fet ni una, però la resta pot ser que sí.
2: Per començar, hem fet gay a un futbolista que no és gay.
8: Totalment, totalment. Això està molt bé, això està molt bé.
4: No, no, que depenem disculpes, perquè ens ha caigut també Héctor Bellerín, que l'únic que li faltava perquè ja ser la bomba era formar part del col·lectiu
8: i no ho és.
4: I sempre s'ha mostrat molt pro,
8: però a la causa, totalment.
2: Ell és hetero.
8: Totalment. Però està molt bé que algú que no forma part del col·lectiu activament defensi la causa. Que això és una cosa meravellosa.
4: Com Rocío Carrasco.
8: Com Rocío Carrasco, per exemple. O Borja Iglesias, també un altre futbolista.
2: Que es pinta les ungles, el Borja.
8: I que era molt amic d'Héctor Bellerín i que quan van coincidir junts en el Betis, crec que era, van fer moltíssima pinya i es van ser una mica abanderats a la causa LGTBI sense formar part del col·lectiu. Que això està molt bé.
2: Han dit que es van enamorar a primera vista.
8: Que es van enamorar a primera
2: Jugant
8: amb les paraules. Però està molt bé, està molt bé. Està molt bé. Que dins d'un món molt hetero i molt determinantment hetero, doncs que hi hagin aquestes persones que alcin la veu, està molt bé, això.
2: Doncs
8: està molt bé, està molt important. Llavors, què ha passat amb Héctor Bellerín, que ha estat en el programa del Mar Giró? No t'hi han convidat encara a anar-hi, Samantha, al programa del Mar Giró? Explica alguna cosa? Perquè ja hi van els vips al moment.
4: L'han convidat a Glòria Bendita.
8: A Glòria Bendita. Bé, això està... I ara suposo que començaràs una promo tremenda amb l'obra de teatre.
2: També,
8: clar, portant un munt de llocs també per explicar-ho.
2: De l'obra de teatre...
8: A tot arreu. Clar.
4: Mira, jo vull parlar amb una amiga nostra que treballa a la premsa del cor i em deia, ostres, ara, clar, ja estan les vacances a tocar.
8: Clar.
4: Llavors, món esdeveniments, ara està com una mica... ja...
2: Ara no,
4: clar,
2: a l'estiu. Bueno, a Marbella.
8: Ara... Sí, exacte. Ara
4: va a la baixa. I li dic... Fes una entrevista a la Samantha.
8: Total,
2: molt
8: total.
2: A mi em fan servir pels forats.
8: Però està molt bé perquè sempre tens alguna cosa per explicar. És a dir, cada cop que parles, el titular es munta una tremenda.
2: Has vist?
8: Però de res, eh? O sigui, de qualsevol coseta es munta una tremenda.
2: Però tu,
8: i el dia següent, Fórmula TV, Bertel i tothom parla del tema
2: però
8: aquest.
2: Però tu creus que... O sigui, per què passa això?
8: Per què passa això?
2: Passa perquè és culpa meva o passa perquè el món està molt raro?
8: jo crec que el món està raro i que tu sumes a favor de la causa, que això és una mica el que es busca quan fan una entrevista. És a dir, tu busques una mica el titular, també, no? La persona que et fa l'entrevista...
2: Jo ajudo el periodista, li dic, a veure,
8: el periodista li va molt bé.
2: Miqueta de salsa.
8: Clar, clar, clar. Exacte, totalment, totalment. Alguna cosa era una mica
4: parlant
8: de salseig.
4: Parlant de salseig, sí. No hem parlat mai de l'entrevista que li va fer Joel Díaz de Samantha Villar.
8: És veritat.
2: Ah, també, és veritat.
4: Home, allà jo crec que va ser... Crec que va ser, o sigui... I, bueno,
2: però això no es pot dir a la ràdio pública, no es pot parlar així.
4: No, vas ja. Deixar...
2: Allò també era públic.
8: També era públic, sí, però...
2: Però no era la meva responsabilitat.
8: Exacte, i no era la teva, per tant, mira, no, allà que digués que
4: era el que volguessis. Va deixar Joel Díaz sense paraules.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Molt maco, molt simpàtic.
8: Jo, quan fas una entrevista, has de marcar una mica de terreny i dir les coses com les penses, sí. No? Això està molt bé.
4: Bueno, Héctor Bellerín, que va estar amb el Marc Giró, que ens ho explicava abans la Carolina... Però això que ens has d'explicar tu, ella no ens ho explica.
8: Això és molt bo, això és molt bo, perquè diu que ell és addicte a les webs de compra-venda de coses. Val? A Wallapop, directament.
2: Poca broma,
8: I què passa? Que, clar, per poder jugar justament doncs, a Wallapop i poder anar venent coses i tal, no fa servir el seu nom de veritat, perquè, si no, clar, la gent quedaria amb ell per qualsevol cosa. Doncs ara ens explicarà, si vols, com et dius, el nom de Pilar, però sí, perquè hi haurà moltes, no?
2: Lucía.
8: Lucía.
2: Sí.
8: I què ha passat quan has anat a portar-li o has quedat amb algú per entregar-li, no ho sé, una tauleta de nit i apareix Samantha Villar?
2: No, sempre envio algú.
8: Ah, val. Doncs Héctor Bellerín no. Héctor Bellerín va a ell. Però t'he posat a Wallapop, que es diu Juan, llavors està parlant amb la gent durant un munt d'estona, acaba venint alguna cosa i es troba en aquella imatge, aquell moment, que veus que Juan és Héctor Bellerín.
9: No sé dónde encontrar esta foto yo. Es tu casa, esta es una de tu casa. Tú eres muy aficionado a la decoración.
10: Sí, muy acogedora. Un poco, sí.
9: Muy acogedora.
10: Sí, bueno, es todo del Wallapop.
9: ¿Y vas de...? ¿En serio?
10: Bueno, la mayoría de cosas, sí.
9: Ah, sí, y haces intercambio y pum, pum.
10: Bueno, de todo. Lo que pasa es que yo pongo que me llamo Juan.
9: Ah, ya.
10: Porque si no, claro, sí, sí.
9: ¿Y vas tú luego a buscar?
10: Yo voy siempre a buscarlo.
9: ¿Y te reconocen?
10: A veces.
9: ¿Y qué hacen?
10: Y entonces me dicen, hola, Juan. ¿Y sabes lo que pasa? Que vinieron unos compañeros, me hicieron como una fiesta sorpresa en mi casa, mis padres, para mi cumpleaños, y vinieron dos compañeros, y al día siguiente uno vio mi casa y me dijo, tío, me parece un poco rara, no sé si decirte que parece que tienes Diógenes. Y yo le dije, a la que le metes un poquito de colorcito y tienes algún recuerdo de tu abuela, ya parece que...
8: És que la casa és molt estranya. Van ensenyar fotos de la casa i és com la suma de moltes coses que has trobat per Wallapop, literalment. Clar, diu, comparat amb les cases dels futbolistes, dels meus companys futbolistes, no és aquella típica casa tot blanc, amb colors neutres, és una cosa com amb molta suma de coses.
4: És que una casa d'estar viscuda.
8: Total. I que tu te la sentis
4: ja
8: teva.
4: Que tu te la de les cases minimalistes.
8: Totalment,
4: o sigui,
8: totalment. Totalment, totalment. I ell feia la gràcia i deia que a casa seva, si et cau un got de cafè, doncs queda tan ben integrat en el decorat que ningú ni ho nota. És a dir, que està meravellós. I això és perfecte. O sigui, imagino Samantha, però clar, et falta anar-hi. És a dir, has de vendre algun dia alguna cosa i anar a entregar la cosa.
2: No, jo no hi vaig. Jo envio algú.
8: Clar, de fet, estic recordant que la Valeria Ross va fer un vídeo a les seves xarxes on anava a comprar el seu llibre que havia vengut per... O sigui, que algú venia algun llibre de Valeria Ross i ella l'anava a comprar disfressada.
2: Wow.
8: Llavors anava a buscar el comprador al seu llibre i li deia, en plan, ¿por qué l'has vendido? I clar, la gent no sabia que era Valeria Ross i estava dient perquè el llibre era una merda, perquè s'havia avorrit un piló, perquè l'havien regalat i no li agradava. I després es treia la perruca...
4: Però qui és Valeria Ross?
8: Una còmica, una humorista que surt també a la tele i anava a comprar el llibre, però en plan que la gent estava venent per 5 euros a Wallapop. I anava allà i li deien a la cara com les veritats. Això és meravellós. Això és meravellós, trobar-te en això. Imagina que vas a comprar alguna cosa i et trobes un superfamós que t'ha vengut, no ho sé, doncs una tauleta de nit, doncs algunes coses més comuns, un gerro.
2: És que és com raro, no? Perquè, clar, tothom es pensa que tu ets milionària.
8: Total. Que mai compraries ni vendries
2: res
8: per
2: Wallapop. Ni vendries res per Wallapop i penso, pobrets, és que has de cebre'ls d'aquesta manera.
8: Total, total. I què has vengut, Samantha? Rotllo què?
2: Dels meus fills.
8: Clar, clar, clar.
2: De nadons, tot.
8: Tot, tot, tot, tot.
2: Un tirallets, un dipòsit de bolquers...
8: Sí.
2: Uf, és que uns poucs que no m'agradaven molt, que els havien regalat. Sí, així de cutre. Un munt de coses. L'altre dia, no fa gaire, vaig començar a mirar i dic, ostres, Déu-n'hi-do, una taula de menjador, també.
8: I comprar també, això ho anem a dir, també has comprat coses.
2: Vaig comprar una taula de terrassa amb les cadires, superguai, estava en perfecte estat. Has de comprar la part alta.
8: Val.
2: Que
8: has de buscar,
2: noves.
8: L'ubicació, has de buscar
2: les coses estan noves. I les venen, no els importa tant.
8: Clar, és que no les fan servir gaire bé, segurament.
4: A recollir tampoc vas tu.
2: No.
8: No, o sigui que mai he trobat la Samantha Villar.
2: Alguna vegada sí que hi he anat, eh?
8: Sí.
2: Sí, amb sí. algú i la furgoneta i tal, sí, sí, sí. Un sofà al llit que volia un molt, molt determinat, que havia de ser individual, però no sé què, tal, i el vaig trobar. Sí.
8: Sí, sí, sí, sí.
2: I mobles antics m'agrada també.
8: Sí, també, eh? Sí. També, també, també.
2: Com de fornica, d'aquests dels 70, vale. Saps? Molt això m'agrada.
8: Sí, està molt guai, perquè vas a comprar-li una tauleta de nit a Samantha Villar i et pregunta allà directament quan l'has fet servir, tu dius 21 dies, guinyes l'ullet i te'n vas a casa. Sí, seria perfecte, això. Sí, seria com...
4: Está nuevo.
8: Total, somni fet realitat. Llavors, molt bé, l'economia circular importantíssima, que sí. la gent compri les coses i que les vengui, si no les han de fer servir més. Ja. Això és superimportant. Hem de parlar de Dani Martín.
4: Ai, Dani.
8: Ho heu vist, Dani Martín?
2: Sí, n'hem parlat.
8: Per favor, per favor.
2: Però què passa?
8: L'actualitat que tenim ara mateix de Dani Martín és que ell s'ha disculpat. Jo les disculpes del que va passar, perquè si algú encara no se n'ha assabentat divendres tarda, va fer un concert. Hi havia una nena amb una pancarta que li deia «Súbeme al escenario». Ell va veure aquesta pancarta, li va dir que ja la pujaria, que no la podien tenir tan mal acostumada a donar-li tot ja en aquell moment, mm-hmm. que havia d'acostumar-se, que a vegades les coses no podien ser, sí. però que al final del concert la pujaria a l'escenari. Spoiler, va acabar el concert i en aquella se'n va anar cap a casa seva.
4: És I li dir, va no dir mal educada.
8: Li va dir mal educada. Ara la mare de la criatura d'aquesta nena ha fet un vídeo dient que no ha entès el comentari de Dani Martín. Ella

0: ha fet un altre vídeo dient que és broma i que s'ha d'entendre dins un context, però a mi, a veure, jo vaig veure el vídeo i em va fer molta vergonya, també. Home, perquè sí, si no vols pujar-la a l'escenari, fes veure que no has vist el cartell.
1: Clar.
0: I ja està. Clar. Però clar, que facis menció a la nena, que l'enfoquin amb les càmeres, que surti les pantalles al concert i a sobre que la criatura no pugi a l'escenari per Dani Martín, jo crec que és molt lleig. Jo crec que és molt lleig. Perquè clar, la cara d'aquesta nena l'hem vist tots ja.
1: Clar.
0: A tot arreu l'hem vist, la cara d'aquesta nena. A sobre no va aconseguir el seu objectiu, que era conèixer a Dani Martín. Sí, potser aquella nena ja no és fan de Dani Martín.
1: Probablement.
0: Això pot ser. Ni la seva família tampoc.
1: Probablement.
0: Això és probable. Dani Martín, no ho sé. Jo era molt, del Canto del Loco i de Dani Martín. Yeah. M'agradava moltíssim.
2: Jo era del Canto del Loco.
0: Del Canto del Loco. I després em vaig fer una mica com de David Otero, que era l'altra part del Canto del Loco, sí, el seu cosí. Després, la nostàlgia em va portar cap a Dani Martín i ara ja no sóc ni d'un ni de l'altre. O sigui, més borratge totalment d'aquest club del Canto del Loco. És que va ser una generació, allò. Va ser un boom molt fort,
1: sí,
0: eh?
1: Clar.
0: Va ser un boom molt fort, el Canto del Loco. Però mira,
2: Canto del Loco, passa, Pereza i L'Oreja de Van Gogh.
0: Totalment, totalment. Sí,
2: i de
0: Cors. Sí, exacte.
2: I o sigui,
0: ho teníem tot en aquella. I teníem fins a Fran Perea. Poca broma,
2: Home,
0: Fran Perea.
2: Sí. Fran Perea.
0: Mare de Déu, com anava jo amb Los Serrano, Fran Perea, m'anava la vida en aquella relació de Fran Perea.
2: I Àlex Ubago.
0: I Àlex Ubago. És que és perfecte, de veritat. O sigui, és una generació que, vaja, els nostres fills
1: Penseu
0: això no viuran.
1: Penseu que jo tenia Mecano, eh?
0: Home, poca
1: era
0: broma.
1: Era tot el que podia aspirar.
2: Bueno, Mecano.
0: Poca broma.
1: Duncan Du.
0: Sí. Home, Presuntos Duncan Implicados, du. També.
1: Presuntos
0: primera
1: Implicados.
0: Generació.
2: Presuntos Implicados, jo també.
1: Presuntos Implicados.
0: Sí, que realment sí que van estar implicados tots en la causa aquesta. És a dir, que al final es va confirmar la sospita d'aquest grup. Em sap molt greu el de Dani Martín, que vaig anar al seu concert que va fer de l'aniversari de la seva gira, que va ser 3 hores i mitja de concert, també.
1: Uau, mare meva.
0: Palau Sant Jordi.
2: Quina xapa.
0: 11:30 de la nit. 12 de la nit, 12:30, i dic, aquest senyor acabarà algun dia. Tampoc volia marxar, perquè sempre venen com que al final passarà alguna cosa molt espectacular, mai passa res,
1: com
0: ja us ho dic. Exacte, i que volia posar a l'escenari, doncs igual, ha de passar alguna cosa. Deien inclús que apareixeria el cosí per cantar duet, que mai va aparèixer el cosí, i va acabar allò gairebé als voltants de la 1 de la matinada del concert, que va començar a les 10 del vespre.
2: A veure, una vegada ets allà...
0: Però ja és massa estona, sí. no marxes perquè queda com lleig marxar, però és veritat que a mi se'm va fer pesat.
1: A mi m'encanta marxar als concerts, si no, quan ja m'estic avorrint, jo me'n vaig.
0: T'aixeques i te'n vas. Sí.
1: I fins i tot, alguna vegada, algun comentari dels cantants que no m'ha agradat, he pensat, mira,
0: fora.
1: No em quedo aquí, ni tornaré mai més a un concert.
0: Sí, eh? Si t'has indignat tantíssim que s'ha acabat l'experiència ja.
1: Una vegada, Mika Pejinson va explicar sobre l'escenari un acudit que me'n recordo vagament, però era una cosa com humiliant els nens, molt lletja, que vaig dir
0: fins aquí.
1: No cal.
0: Malament,
1: no cal que continuï. No passa res, no cal que continuï.
0: Tu cap allà, jo cap aquí,
1: sí,
0: i fora, i s'acaba la història. Sí.
2: I el teatre també ho fas?
1: El teatre no m'ha passat.
0: No, és
1: que hagin dit alguna inconveniència, a mi no m'ha passat.
0: Que el teatre suposo que ja ho vens com que és ficció, no? I que estàs veient una posada en escena.
2: Sí, però et pot agradar més o menys.
0: Sí, clar.
2: A mi m'ha passat amb un humorista, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí.
1: Sí,
0: i et vas aixecar i marxar?
2: Sí.
0: Sí, i fora, i s'acaba la història.
2: I vaig al·lucinar que fos l'única.
0: Que ningú més s'indignés.
1: Que no corresponien.
2: Que dius, carinyo, és que no estem al 86 ja,
0: Total,
2: ja.
0: Molt bé, ja. Molt
2: per
0: bé.
2: Favor.
0: Que t'aixequessis i marxessis. Molt bé, molt bé.
1: Home, doncs et devia veure, no?, que algú s'aixecava i se n'anava.
2: Sí, ho vaig intentar fer de manera dissimulada, perquè més com sóc baixeta.
0: Però clar, depèn on et toqui del pati de butaques, es veu que t'aixeques, clar.
1: Home, ja que te'n vas, que vegi que te'n vas.
0: Sí, te'n vas aplaudint, no?, i ja directament. O dient alguna cosa així a lo lluny, no?, alguna cosa perquè sàpiguen que realment encenent la llum del mòbil, no?, en plan fent...
1: A qui li va passar, ostres, la meva mala memòria, no fa gaire, en un espectacle, que es va aixecar una regidora que volia parar l'espectacle.
0: Sí.
1: Com va ser això?
2: No recordo del...
0: Del Partit Popular, sí que ho recordo, que va parar la funció.
1: Sí.
2: Perquè era un monòleg feminista, li va semblar inapropiat.
0: Total,
1: sí,
0: va parar la funció i ho va cancel·lar. Després va haver de dimitir, clar, aquesta senyora també, lògicament, perquè a més estava contractada la còmica que van contractar per fer...
1: Colla de Villalba, pot ser? Colla de Villalba.
0: Sí. Doncs aquestes coses
1: passen. L'obra feminista Ser Mujer. Sí, senyora. El 8
0: no
1: de març d'aquest any va ser.
0: No li va agradar i va cancel·lar l'obra.
2: Molt bé, un senyor del públic, eh?
0: Sí.
2: Que es va encarar i que li va dir que li semblava fatal el que estava fent.
1: Molt bé,
0: aquell senyor. Doncs escolta, a 19 minuts per arribar a les 7 de la tarda us haig d'avisar d'una cosa importantíssim, que és que si voleu començar l'estiu sense parella, ho heu de fer ja. És a dir, heu de trencar amb les vostres parelles avui mateix.
1: Per què?
0: No, perquè després l'estiu va passant i et costa com agafar el mood de l'estiu i quan t'hi poses ja és octubre. Per tant, si vols trencar amb la parella i començar com una època així una mica gloriosa de lligar, de tal, de passar-ho bé, és el moment. O sigui, no t'esperis més. Fes-ho ja. És el moment.
2: És que potser estar-hi tot, eh?
0: És que potser estar-hi tot, però si ho has de fer... És ja, ara, saps? Ja. És ara.
1: Ha de ser avui abans, mateix. De, abans de Sant Joan clar, hauria de ser.
0: Clar, sí.
1: Que comenci
0: total.
1: Sant Joan ja
0: total.
1: Neta.
2: Bueno, però a més has de pensar que tens com... A veure, una setmana, dues, tres
0: sí.
2: de dol, ho passaràs.
0: Sí, sí. Llavors, però que tinguis pues, temps de pues reencaminar-ho ja, i doncs, passar-ho
1: doncs ja
0: bé.
1: Doncs ja comença el març. Clar, comença és, Setmana Santa.
0: Ara és aquell moment com quan anaves a la platja amb la família i la mare deia si te banyes és ahora nos vamos para casa. O sigui, et poses a l'aigua o ja no t'ha temps sí. a secar-te. Doncs és sí. exactament igual. Per què ho dic? Perquè per Anna què? Mena... Oh. I Òscar Casas han trencat.
2: Oh. Mira que se'ls veien enamorats.
0: Mira que se'ls veien enamorats. I és una d'aquelles parelles que a mi m'agradava molt, que a més estaven fent promo també plegats, i jo els veia com una parella així com molt connectada, amb molta cosa maca. Doncs s'ha acabat la relació.
1: Ai.
0: Ja està bé, jo trobo també. Anna Mena, també, l'estiu que li ve per davant, amb la supercita sí, que porta, doncs escolta, viure una mica la vida
1: se
0: també.
1: Se passa rico soltera, com diu aquella.
0: Exacte, se passa rico soltera. I, per cert, se l'ha vist ja, Anna Mena, que a mi m'encanten el tipus de plans que ha anat a acompanyar a Carlos Alcaraz a veure una competició de pàdel. O sigui, també hi ha uns plans que són meravellosos. És a dir, un cap de setmana així, tontorron, ens anem a veure un partit de pàdel que no fa gairebé calor per estar allà a 45 graus a l'ombra veient dues persones passant-se una pilota. O sigui, també s'han de tenir ganes. Però ja s'ha vist, l'Anna Mena acompanyada de Carlos Alcaraz, que poden ser amics, jo també defenso que pugui haver una amistat entre un home i una dona, però que ha estat com el primer home que se l'ha vist després de deixar-ho amb Òscar Casas.
1: Però per què s'han separat, Òscar Casas?
0: Doncs sembla que és perquè, diu, perquè sempre la família Casas, quan vol saber alguna cosa que ha passat en aquella família, a qui has d'anar és a Sheila Casas, que és la germana, que és la que ho acostuma a cascar tots els mitjans de comunicació, oh. perquè se li passa, se li oblida, se li escapa, o mil coses li passen. Llavors, ella diu que segueixen tenint molta estima, però que els projectes professionals que tenen doncs els impedeixen conciliar aquesta relació.
1: Ja.
0: Que jo crec que quan tu vols, totalment. Treus temps per poder estar amb la teva parella.
2: Home.
0: No,
2: a veure.
0: Fan pel·lis, canten,
2: i
0: tal.
2: I que són
0: però...
2: etapes.
0: I són etapes,
2: és que això et passarà amb tothom, Anna Mena i Òscar Casas.
0: Total,
2: eh?
0: Total.
2: Això, o sigui,
0: i la vida adulta, ara no tenen criatures si en volen tenir, però la vida es va complicant.
2: La vida
0: també.
2: Professional és la vida professional i les vostres professions són d'estar temps fora de casa.
0: Clar,
2: això
0: clar.
2: Us passarà sempre.
0: Però després, quan tornen a estar junts, ens estaran més enamorats que mai i compartiran més estona. Jo crec que és perfecte.
1: Jo
0: també,
1: crec que és
0: les reconciliacions i estar bé i
1: no,
0: trobar-se.
1: I no, no veure't cada dia amb la teva parella és el secret. Ai,
0: perquè
1: per
0: després quan
1: per
0: el veus et fa més il·lusió, no? Considero jo. I no ho sé, tens coses
2: home,
0: per explicar-te amb l'altre.
2: Clar.
0: Si després el que hem dit no tornen és perquè, mira, realment ja no s'estimen. No,
2: és que jo crec que és una excusa, eh?
0: Sí, segurament, home, segurament, segurament.
1: No, aquí hi ha hagut banyes i algú no vol explicar.
0: És que això de deixar-ho, ens estimem molt, però ho hem deixat... És que perquè, o sigui, en quin moment tu estàs molt bé amb la teva parella i dius, ai, mira, ens estimem però anem a deixar-ho. És que no m'ho plantejo jo, això. No? No. Si tu vas a deixar la parella o
1: la
0: et deixen
1: feina,
0: quan algú passa.
1: Per
0: no?
1: la feina alguna cosa ha passat.
0: Total. A veure, sou cantants i actor i actriu.
1: Home.
0: Suposo que tindreu temps. És a dir, hi haurà un moment que fareu pel·lícules, que estareu fent coses, però teniu temps també per conciliar
1: totalment.
0: I per estar... Que al final sou una parella jove, és a dir, que poden agafar avions, poden volar... No ho sé.
2: Sí. Saps que em sembla un argument una mica immadur?
0: Sí.
1: Ah, allò dels compromisos professionals.
2: Sí,
0: sí eh?
1: Clar.
2: Em sembla del carinyo madura.
1: Bueno, no, jo crec que són protocols. Digueu sí? que és qüestió de feina.
0: Val? No la liem, que aquí
1: no
0: hi ha hagut terceres persones.
1: Amb qui has passat les últimes quatre nits.
0: Vale.
1: Digo jo, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Especulació
0: no,
1: gratuïta total, eh?
0: Podria ser. I aquí no queda un com el deixar ni l'altre com la deixada, no?
1: Ah,
0: i tirem endavant i no s'aixeca una polèmica. Sí. No. Això és bé... Si no apareix la tercera persona en el cas que hi hagi, i ho casqui a un de viernes, que això no pot passar, també.
1: I el pàdel?
0: I el pàdel, també, amb Carlitos Alcaraz.
2: Mira, el pàdel.
0: I el pàdel, ja escolto la pilota. És que això pot
2: criden
0: ser, també.
2: Criden al pàdel? També fan el crit aquell del tenis.
0: Jo crec que és més de tenis, això.
2: Jo crec que és més de tenis.
0: Crec que és més de tenis.
2: Sí, jo crec que és molt dels 90, això.
0: Sí,
2: jo crec
0: però
2: que
0: encara hi... ho fan, això, ja, eh?
1: No, sí. Ah, per la Kournikova, qui era la que ho feia?
0: Això ho fan i
2: segueixen
0: fent els sorollets
2: aquests. Crec que la Kournikova ho feia, sí. Però no ho sé.
0: Realment hauríem de saber per què ho fan. Bueno, suposo que perquè estan com deixant
1: si
0: anar com tota
1: coses...
0: l'adrenalina. Com... No, és com... És com... Perfecte, no? És com... Crec que això s'assaja, també.
2: És que
0: això
2: més les raquetes pesen tirant a zero.
0: Clar, clar.
2: Zero.
1: És l'esforç, com... quan allà...
0: Clar, com la respiració, que la deuen deixar anar quan tiren la bola,
2: la
0: suposo.
2: Potència.
0: La potència, l'impacte de la pilota... Hi ha moltes coses del món del tennis que se'ns escapen, realment, i en el pàdel no sé si s'aplica com el mateix criteri de fer el crit aquest, saps? Aquest desgast de veu...
2: I vaig a preguntar
0: a un tenista. Professional. Arantxa Sánchez Vicario. A veure
2: no,
0: si li, podem
2: li vaig
0: preguntar.
2: A preguntar a una periodista especialitzada...
0: Que divendres a les 7 de la tarda segur que li fa il·lusió preguntar si crida quan tira la pilota. Truca a l'Arantxa, envia-li un àudio a veure si ens
1: ja,
0: pot dir...
1: És ja la secció de la secció, això.
0: La secció de la secció.
1: Truco al famós.
0: Truco al famós perquè ens verifiqui aquestes dades. Que, per cert, estic pensant que la Lorena Vázquez ha dit aquesta setmana una cosa amb molta raó, que diu que el periodisme del cor a la televisió ho estan passant molt malament perquè cada cop es dedica menys temps a la premsa del cor i més a la política. I ha dit Lorena Vázquez, que per cert està a Espejo Público, estava a Espejo Público,
2: que m'he perdut,
0: que la premsa del cor està cada cop patint més a la televisió perquè cada cop es dedica menys temps a la premsa rosa i va guanyant espai al tema de la política.
1: Et diré que
0: d'aquest programa el que ella parla
1: li semblarà malament,
0: sí?
1: Li semblarà malament, sí? Que parlem més de política que de la vida de la crònica social.
0: Ja,
1: vull
0: ja.
1: dir,
0: sí. Que cada cop que li estan creient molts projectes, perquè clar, ja no estan buscant com col·laboradors per parlar del cor, sinó que estan fent créixer l'apartat de la política.
1: Això demostra també que la política és la nova crònica social.
0: Total, perquè deia, clar, estan parlant de política, però estan parlant de Zapatero, de la dona de Zapatero, de la dona del Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez,
1: ja
0: de la germana del Pedro Sánchez.
1: Constant.
0: Clar, o sigui, hi ha com un cor aplicat a la política, que això fa també doncs, que hi hagin altres personatges, que clar, si no hi ha periodistes al cor, tampoc hi ha personatges al cor, perquè clar, vostè pot ara sortir amb Carlitos Alcaraz, que com no hi hagi una càmera a seguir-lo, no val per
1: Home,
0: res.
1: Home, és que hi ha partits que són com les Campos.
0: Totalment, sí, les no? Campoixen, és que era meravellós, les Campoixen, o sigui, la de vida que ens han donat aquestes senyores, o sigui, ara Carmen Borrego diu que s'està preparant per l'estiu, quan ja portem una setmana i mitja d'estiu, pujada a una bicicleta estàtica a casa seva, preparant-me per al verano. Ja estem al verano, Carmen, o sigui, t'ha pillat l'operació en biquini de cara.
2: Parlant de l'estiu,
0: sí.
2: Ana Obregón ha dit que torna a haver-hi Posado.
1: Molt bé.
0: Jo, mira, molt a favor si no ha de parlar de la sobrina hija, perquè jo és un tema que ja no...
1: Com sobrina?
0: La filla
1: nieta.
0: Que té,
1: la
0: hija nieta, si pot no parlar d'aquest tema, perquè cada cop que parla, és que l'últim Posado era parlant de la criatura.
1: Oh, quants anys té ara la nena?
0: Jo crec que passat 3 o 4 anys ja, segurament. Ah, sí. Però és que ella és
2: però
0: que
2: jo em refereixo a les fotos aquestes típiques de l'Ana Obregón,
0: sí,
2: d'en biquini.
0: Del biquini de Vigilantes en la Playa, aquest biquini vermell allà, que ja de per últim es feia al parque d'atracciones Warner de Madrid, allà a les piscines, tombada.
1: Clar.
0: Després, quan va deixar-ho de fer ella, ho va començar a fer Anabel Pantoja, que li va agafar com el relleu també, i ara sembla que torna Ana Obregón, que bé, no sé, era... Sí que és veritat que antigament marcava com l'inici de l'estiu,
1: sí,
0: perquè era aquelles fotos i a partir d'allà ja eren tot de famoses a Formentera i Ibiza,
1: sí,
0: amb fotografies, que allà es paguen molt bé les fotografies, per això els paparazzi se'n van tot l'estiu allà a Ibiza i Formentera per fer bones fotos, i a partir d'allà doncs començava, veurem si torna a Obregón.
1: És increïble com a l'aeroport d'Ibiza estan allà els paparazzis.
0: Total, total, però és que s'agafen clar apartament durant 2 mesos per anar fent fotos a tot arreu, s'agafen, lloguen vaixells, apartaments, de tot, per poder fer aquestes fotos perquè estan molt ben pagades.
1: No sé, pesca d'arrossegament, no?
0: Directament, el que pillis. En
1: tires
0: plan,
1: la xarxa?
0: Total, mira, en plan, la reina Letizia no l'he pillat, però tengo, jo què sé, a Ivonne Reyes, bueno, pues envíamelo. O sigui, en plan, lo que pillis i ja ho publicarem, perquè tampoc ens posarem exquisits un 15 d'agost, no? O sigui, la que pillis per allà. Tengo una presenta de los 80, pues igual, envíem les fotos i ja està, ja buscarem la manera de vendre-ho. Que és una mica així, o sigui, el que pilles és el que
2: saps tiren. Saps què hauríem de fer un dia? Trucar a un director de revista,
0: sí?
2: I fer, saps aquests reels virals,
0: sí?
2: Que vas dient noms i s'han de quedar un dels dos.
0: Ah, vale, escollir entre un i altre.
2: Per escollir personatge de l'estiu.
1: Vale, una altra idea que regalem.
0: Mira, sí. Luis Pliego, podríem trucar al director de la revista Lectures un dia perquè ens expliqui a quan es venen les fotos.
1: Això divendres que ve.
0: Divendres que ve, ho produïm, Luis Pliego. Clar, i que ens expliqui a quan es venen les fotos, perquè sembla que ja s'estan venint una mica més barates.
2: Luis Pliego, de quina revista és?
0: El director de la revista Lectures.
2: La que se lee.
0: La que se lee, aquesta està molt bé. Li podríem preguntar per la referència aquesta de la que se lee, que ens expliqui que Luis Pliego, jo m'agrada recordar...
2: La que se lee.
0: La que se lee ràpid, que és el 10 minutos, la que sale cada setmana, que és el setmana, i així podíem anar fent la del saludo, que és a Lola.
1: És que va haver-hi un moment que Mediaset era una esquizofrènia. Demanaven unes coses.
0: Tu ho havies d'aprendre, això. Perquè jo havia fet de reporter de Sálvame des de Barcelona i havies d'estar en tot aquest mut. O sigui, t'havies de saber les descripcions aquestes perquè era horari protegit i parlaves de coses molt xusqueres. Clar. O sigui, tu parlaves de prostíbuls i havies de dir bar de lucecitas.
1: Sí, bueno.
0: Que hi treballaven princeses, que eren les prostitutes, i altres coses, o sigui, tu havies de tenir un vocabulari molt tècnic.
1: Això era molt bèstia, perquè havíem de fer reportatges de sexe on no podies dir sexe.
0: Clar.
1: Pornografia, no podies pronunciar la paraula pornografia, havies de dir cinema d'adults.
0: Total, vale. En aquest encara està ben trobat.
1: Increïble.
0: Clar,
1: o sigui, unes
0: quan sortien a fumar al passadís, deien que se van a la playa, que eren a fumar, però no podien dir anar a fumar perquè era horari protegit, se iban a la playa. Després, un fill de tal, deien un hijo de hospital. O sigui, tenien tot un vocabulari muntat que tu allò tu havies de saber i dominar-ho perfectament per poder sortir en aquell programa.
1: Com aquella de no se ha muerto, está de viaje.
0: No se ha muerto, está de viaje, totalment. O sigui, hi havia tot de conceptes que has de tenir. Per cert, hi ha un altre solter d'or que ja està al mercat, per si algú vol intentar conquistar-lo, que és Pablo Alborán.
2: El nostre Pablo!
0: Home, va ser aquí, la cadira Pablo Alborán. En aquesta cadira on estic jo ara mateix va estar assegut Pablo Alborán, que quan va venir
2: aquí
0: tenia parella, tenia parella quan va estar aquí. Ara ja no està amb aquesta persona. Aquesta persona és Juan Sesma, que és un actor i model guapíssim. Si em preguntes...
1: Ara el Pablo també és actor.
0: Sí, sí, ara també, perquè està sortint a Resiste, la sèrie aquesta de Netflix, que ho fa molt bé, fa de metge i ho fa especialment bé. I resulta que ja no està amb aquest noi, portaven junts des del febrer passat.
1: Tampoc
0: gaire temps.
1: Tampoc n'hi ha petant.
0: Però que es veu amb certa intensitat, i és el que us deia, és a dir, si heu de trencar amb la parella, feu-ho ara. I gaudiu de l'estiu.
1: Sí, és bona idea.
0: I ja arriba del setembre a octubre, doncs havent curat una mica les ferides.
1: No, clar, és que la gent se separa al setembre.
0: No, és que això no ho has de fer.
1: Has passat tot l'estiu agobiant.
0: Aguantant amb la calor allà, aguantant i més.
1: Per això et separes del setembre.
0: Total.
1: Xico, fes-ho ara.
0: Fes-ho ara, aprofita aquestes setmanes.
1: I passes l'estiu tranquil.
0: Vius, i ja arribes a la tardor, doncs amb uns altres aires, i potser hauràs d'enamorar-te o no, però has gaudit de l'estiu.
1: A més, ara els advocats no tenen overbooking. El setembre, octubre, no paren.
0: I aquí potser et fan oferta, rebaixa i tot, perquè clar, després això, quan comença... A finals d'any la gent ja arriba cremadíssima, es comencen a separar. Fes-ho ara, gaudeix el temps, un dos per un. Clar, busques una mica també es vulgui separar i aneu els dos, potser us fan un descompte al 50%. Aprofiteu l'oportunitat per fer-ho. Doncs Pablo Alborán s'ha separat, separat, a veure, portaven des del febrer, separat.
1: És que no ha quallat,
0: no ha acabat de tirar. Que a més pot ser que no s'han posat d'acord en el lloc on anar de vacances.
2: Doncs escolta una cosa, ens va venir a visitar el 2025. Per tant, ni estava amb aquest noi quan va venir aquí.
0: 2025?
1: Doncs devia ser poc abans d'estar amb aquest, no?
0: Sí, clar, al febrer, van començar el febrer
2: de 2026. Va ser l'octubre-novembre que va venir.
0: Ah, doncs mira, encara no tenia aquesta parella, encara no estaven junts. Estava solter encara allà.
1: Mira.
0: Quina fantasia.
1: Quina ara llàstima, tornaria... no ser-hi aquí.
0: Sí, que això està molt bé, perquè ma mare em deia...
2: Però tu estàs casada, el Manel?
0: Sí, jo estic casada, però no casada no, soc parella de fet. Aquí ho reivindico, que encara no m'he casat.
1: Molt bé.
0: Que ho hauré de fer en algun moment, també.
2: Ja ens convidaràs.
0: Espero que sí, i que hi hagi alguna revista que vingui a cobrir-ho.
1: Casa't, perquè t'ho passaràs molt
0: bé.
1: Sí,
0: però això val una pasta.
1: Però la gent et dona diners, i més o menys ho paves.
0: O convido a Carmen Borrego, que surti a la portada de la revista aquesta, no? I els 20.000 o 30.000 euros que me'ls doni a mi.
2: Això ho ha fet la Macoque.
0: Oh, i tant, que ho ha fet la Macoque a Ibiza. Clar que sí, clar que sí. Doncs ara mateix, Pablo Alborán torna a estar lliure, que havia molta gent a les xarxes que se n'alegrava pensant que ara tindrien oportunitats per estar amb Pablo Alborán.
2: Mare
0: també hauríem d'aterrar. Sí, hi ha un moment que tu has de veure que el món aquest irreal que tens s'acaba. O sigui, ja està. Has arribat al límit de la teva fantasia. Torna a la vida real, torna a ser un mortal. Pablo Alborán no està amb aquest model buenorro, està solter, però no per estar amb vostè, Mari Carmen o José Luis. No és l'opció de Pablo Alborán, no? I això és una realitat també que ens costa molt acceptar. I ara estem esperant també que surti la nova temporada de la sèrie de Pablo Alborán.
2: Respira.
0: Respira. Moltes escenes sense la bata de metge li posen també aquí ja.
2: Home,
1: sense.
0: Sí, sense.
2: Cosificant aquí
0: a mi a
2: tot
0: vegades
2: el que es pot.
0: Dir, no sempre és justificat. Despullat no, però sense... O canviant-se, no? La típica imatge del vestuari, traient-se la bata i vestint-se de carrer.
1: Home, doncs me'n sembla
0: per
1: bé.
0: Mi, no justificada bé. Sempre del tot, perquè hi ha altres metges que surten allà que no els hi treuen el batín
2: clar,
0: ni per anar al lavabo.
2: Clar.
0: I es nota que és perquè és Pablo Alborán. És veritat, també ho haig de dir. Però jo estaré allà abonat a veure la sèrie, també t'ho dic, no ens enganyarem. I Isabel Pantoja, tornen els problemes que fa dies que no us en parlo d'ella. Sabeu que estava fent una gira que va estar per Mèxic, va estar pels Estats Units,
1: ha tornat
0: amb el passaport, que va tenir problemes amb el passaport, sense el maquillador, que tampoc va anar cap allà, Alberto Duarte, va tenir molts problemes. Ara ha tornat la gira aquesta cap aquí i havia d'actuar a Sevilla.
1: Ui.
0: Però espera, perquè Isabel Pantoja ha dit que ara no vol actuar a Sevilla.
1: Però com és possible?
0: Perquè no en deu tenir ganes, perquè no li deu venir del... Però, no sé d'on li surt.
1: Però què m'estàs dient?
0: Clar, el problema és que el concert aquest havia de ser ja de ja i el promotor del concert ha dit que com la senyora Pantoja no es presenti el dia del concert allà, li cau una demanda i li demanaran danys i prejudicis per no haver fet aquest concert.
1: Però i com ho diu això públicament?
0: Doncs no ho sé, però clar, si tu ja estàs avisant que no hi aniràs per problemes de salut, has de tenir el problema de salut ja directament.
1: Home.
0: I ha de ser un problema de salut una mica justificat.
1: Molt greu.
0: Molt greu, perquè tu no el plantis amb totes les entrades que han venut, perquè aquesta gent ara hauran de retornar els diners a la gent que ha comprat la seva entrada, però hi ha un seguit de despeses que ja no poden recuperar.
1: Clar.
0: Rotllo, el lloguer de l'espai, escenaris, tot el muntatge que puguin fer, això són diners que han perdut ja aquesta gent. Per tant, Isabel Pantoja, com no es planti el dia del concert, tindrà problemes
2: però
0: seriosos.
2: Però potser té problemes de
1: salut. Quin dia és?
0: No ho sé. El concert aquest jo crec que és per a mitjans de juliol. És a dir, queden com dues setmanes perquè Isabel Pantoja aparegui en el concert que havia de fer a Sevilla. Dues setmanes.
1: Home, o s'ha trencat una cama?
0: Però és que inclús amb una cama trencada.
1: Home,
0: o sigui, Isabel Pantoja pot fer un concert asseguda tranquil·lament. A veure, no és Jessie G, o sigui, és una cosa una mica més tranquil·la. És a dir, que surt la Pantoja asseguda, t'ho puc comprar també. A veure, tampoc és allò que diguis, té uns
1: però
0: moviments, una coreografia...
1: Però què ha de fer? Ha de sortir en cadira de rodes?
0: home, ella és molt teatrera, ella això li agrada. O sigui, tu li dius a ella que ha de sortir allà pel seu públic i tot, és una persona com molt entregada a la causa, però el que sigui com sigui, sempre té problemes Isabel Pantoja. O sigui, la vida Ai. Mai t'anirà tan malament com Isabel Pantoja. O sigui, sempre té algun drama per vendre'ns i per oferir-nos.
2: És com genial. El meme aquell.
0: Sí,
2: sempre hi ha una Campos que estarà pitjor que tu.
0: Això és veritat, això és veritat. Sempre hi ha una Campos que pateix d'alguna cosa que tu no tens, saps? I això és una realitat. O sigui, així està el món de la premsa del cor.
2: Ai,
0: la
2: conclusió, no,
0: que us deixeu de la parella si voleu gaudir de l'estiu i si ho estàveu pensant. Si pel cap et ronda potser em separo, és ara.
1: És ara.
0: És ara.
1: No t'esperis al setembre.
0: Potser l'en Xacó que em diria, mira, carinyo, això no funciona així, però jo ho dic així en
1: no,
0: divendres...
1: No, però és veritat, perquè és que gastaràs un estiu i t'has d'esperar tot un any a tenir un estiu, que potser ja tornes a tenir parella.
0: I al setembre, amargadíssim, perquè torna la feina, torna la rutina, torna tal, ja has estat
1: I
0: amb el senyor, que tu ja al juny o al maig sabies que no volies estar
1: ja
0: amb
1: ho
0: ell.
1: Ja saps.
0: Pensa-ho aquest fin de la setmana que ve, em dius
1: alguna cosa. Tens raó, jo estic d'acord amb el Manel Ferrer.
2: Jo, mira, jo tenia un rotllet que abans de marxar d'un viatge així sí? de bastants dies que vaig fer, el dia abans vaig quedar amb ell i jo vaig dir
0: vale.
2: és que ja està.
0: Clar.
2: Aquí s'ha acabat.
0: És que va estar ben jugat aquí, Natàlia, sí. perquè si tu te'n vas a viatge pensant que vols deixar l'altre i no l'has deixat, t'amargues tot el viatge pensant en que a la tornada el deixaràs. Deixa l'abans i gaudeix el viatge
2: sí,
0: i ja parlarem que s'hagi de parlar si s'ha de parlar alguna cosa. Ara,
1: jo no sé si a un rotllet se li han de donar gaires explicacions.
0: Vos tinc directament un bloquear i mira, oi, arrasar per no trobar-te pel centre de Barcelona.
2: Bueno, era un rotllet amb una intensitat que no dèiem que era parella per no dir que era parella. Aquestes coses... Sí, tòxic, tot plegat.
1: És més fàcil, vas allà i li dius, això ja està.
0: Això ja està. Sembla que això
1: ja està. Quina il·lusió, li pots dir així.
2: Mira, i quina alegria, tu.
1: Quina alegria.
0: Cantant, pensarà que estàs una mica xalat, però bueno, ja va.
1: Hem fet també el programa amb l'Edu Ortega i el Genís Sabater. No hi havia ningú més, oi, a la part tècnica? Oh. Correcte. La Marina Fernández ens ha fet avui la producció, eh?
2: Meravellosa productora,
1: sí,
2: eh?
1: Ens en recordem molt del Tomàs Gómez, eh? Un pató fort
2: des
1: d'aquí.
2: El tenim a les festes de Sant Cugat, el
1: Ah,
2: dio.
1: Sí, senyora. També ha estat aquí la Natàlia Sánchez, que és la subdirectora d'aquest programa, que no ho he dit fins avui, crec, que en tot el temporada.
2: Algun dia ho has dit.
1: Ah, sí?
2: Sí. Però escolta, una redactora més.
1: I dirigint això... Què em deixo? Em deixo
2: l'Aitor.
1: L'Aitor Caminero sí que és redactor, i jo la directora, Samantha Villar. Re, Manel, que ens veiem la setmana que ve.
0: La setmana que ve, clar que sí.
1: I vostès, moltes gràcies per escoltar-nos. Dilluns els esperem, eh? Molt bon cap de setmana. Ara comença el Pla B amb el Toni Marín. Fins dilluns.
2: Adéu.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, com estan, senyores, senyors? Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de divendres del Pla B de Ràdio 4. Efectivament, les altes temperatures han continuat sent avui protagonistes a Catalunya i el mateix passarà durant tot el cap de setmana. El foc avui és notícia a casa nostra. Afortunadament, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi de Tiana, que ha afectat fins a 48 hectàrees i que sembla que podria haver estat provocat. De fet, hi ha una persona fins i tot detinguda. No podem ser igual d'optimistes amb l'altre gran foc que crema a la franja de Ponent, on han estat afectades ja més de 1.000 hectàrees i 240 veïns continuen desallotjats. En uns instants tindrem l'última hora d'aquests incendis, en aquest 26 de juny, en el que el món sencer continua mirant cap a Venezuela, després dels dos terratrèmols que van afectar ahir el país. Els equips de rescat treballen a tot ritme per intentar salvar el major nombre de persones possible que puguin trobar-se sota les runes dels molts edificis que es van ensorrar. Les xifres de morts i ferits continuen pujant. Ara ja parlem de 589 persones mortes, 4 d'ells espanyols, i gairebé 3.000 ferits. Però recordem que ara mateix estem per la vida dels milers de persones que estan desaparegudes. I tot plegat en un país que té la situació que té. Recordem que encara no fa 6 mesos des que Delcy Rodríguez se'n va fer càrrec del govern i que ara totes les mirades estan centrades en la gestió que s'està fent i es farà de la tragèdia. En parlarem més tard dins aquest programa, en el que saludarem avui l'eurodiputada socialista Laura Ballarín per parlar d'un assumpte que ens ha semblat veritablement important. El Parlament Europeu demana accelerar una legislació per tal de protegir els nens i les nenes del que defineixen com la pandèmia de les xarxes socials. A més de que estiguin prohibides pels menors de 16 anys, volen posar de relleu l'impacte que aquestes plataformes tenen en la salut mental dels joves i els nens. En parlarem després de dos quarts, un cop la Rosa Quillet ens expliqui tot el que avui és notícia a l'edició vespre. Què tal, Rosa? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Molta cosa a fer, molts punts en els que fixar-se, eh?
2: Doncs molts escenaris en els quals nosaltres avui explicarem el que passa.
0: Doncs t'escoltem amb tota l'atenció i ara trobem a dos quarts. Tot teu, Rosa.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Quillet.
2: Bon vespre. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta tarda l'incendi de vegetació forestal que cremava des del matí a Tiana, al Maresme. En surt per la proximitat de les flames a zones habitades i per aquest motiu s'ha confinat durant unes hores diversos municipis. Amb tot, no hi ha hagut cap persona ni habitatge afectat. L'avís de l'incendi l'ha donat el veïnatge, que ha alertat de la presència de fum i foc en una zona boscosa a tocar de la deixalleria i amb almenys 3 focus diferents, actius i separats uns 200 metres. Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona a qui diversos veïns han apuntat com a presumpte autor del foc. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
2: S'han cremat 48 hectàrees i un cop controlat el foc, els bombers continuen sobre el terreny per tal de treballar tot el perímetre, però aniran desescalant progressivament recursos per tenir-los operatius als respectius parcs, perquè recordem que bona part del país continua amb risc molt alt d'incendi forestal. Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre de José Gil a la realització, Martín Noia a les vies de so, Jordi Manyes a control central i Eric Sobrevia a la producció. Ara, els titulars més importants del dia amb la Laura Monill. A Venezuela ja són 589 les víctimes mortals del doble terratrèmol, 5 de les quals espanyoles. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.
4: Tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas.
5: El Ministeri d'Exteriors espanyol ha informat que hi ha 119 nacionals desapareguts i 14 persones sota les runes. Almenys 16 països, entre ells Espanya, han enviat equips de rescat sobre el terreny, segons ha informat l'ONU.
2: El preu de l'habitatge a Catalunya s'ha disparat a prop d'un 80%.
5: Així s'ha disparat des de la darrera dècada i es desprèn de l'últim informe del Banc d'Espanya, que assenyala que comprar un pis a Barcelona ja requereix l'equivalent a 9 anys de salari íntegre, molt per sobre de la resta de demarcacions. Una escalada dels preus atribuïda a la manca d'oferta i al reduït parc d'habitatge públic.
2: Barcelona ha desencallat els tràmits per votar el reglament d'ús de pistoles Taser de la Guàrdia Urbana.
5: Ha estat un acord entre el govern de Jaume Collboni, el Partit Popular i Junts, i és previsible que es voti al ple de l'octubre. Dani Cirera, Albert Batlle i Jordi Martí Galbis.
6: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla al lloc on s'estan produint els fets.
7: Quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana votin favorablement.
8: Perquè fa un any no van fer allò que els vam demanar, consultar l'opinió dels sindicats de la Guàrdia Urbana.
5: Comuns i Esquerra hi han votat en contra.
2: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia un augment d'un 11% de la discriminació contra el col·lectiu respecte al 2024.
5: S'han registrat 350 incidències el 2025 i els homes gais són els que més denúncies han presentat. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori.
9: La gai-fòbia sí que també és tendència d'anys anteriors, és l'origen discriminatori més registrat. De fet, supera més de la meitat del total.
5: Les agressions contra dones trans ja representen el 35% de les incidències. Els discursos d'odi són la forma de violència més habitual, seguits de les agressions físiques cada cop més presents també a l'àmbit laboral.
2: I en esports, la selecció espanyola juga avui la primera plaça del grup al Mundial contra l'Uruguai. Dani Escruza, bona tarda.
10: Bona tarda, Rosa. Una victòria contra la Celeste asseguraria el de Luis de la Fuente passar als setzens de final com a primers de grup i aplanaria el camí a les eliminatòries. Si no guanya, Espanya podria haver d'enfrontar-se a l'Argentina de Leo Messi ja en aquesta primera ronda de setzens de final.
2: És hora de saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Es complica un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària. Repassem algunes vies, no totes. Comencem per l'autopista AP7, que encara presenta uns 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades. Aquesta autopista AP7 entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. I també es va carregant ràpidament el tram sud de l'autopista AP7 amb trams d'aturades. Entre Castellví de Rosanes i Gelida, també una mica més enrere, arribant a Castellbisbal.

0: tensions, C32, sentit nord, sentit Girona. També continuen les aturades, per cert, a la C60, més de 3 quilòmetres, a Argentona, precisament per enllaçar amb aquesta autopista del Maresme. Acabem, per exemple, amb la C65, també hi ha aturades, anant cap a la costa gironina, un parell de quilòmetres, a Llagostera, en sentit Palamós. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Ja ho han sentit, paciència a les carreteres. Coneguem ara la previsió del temps. Aimet, Noelia García.
2: Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps estable i també les altes temperatures a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Demà serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 21 a Girona, a Lleida i a Tarragona.
1: Ara passen 8 minuts i mig de les 7. Comencem.
3: Edició Vespre. Rosa Quillet.
1: Podem començar l'incendi forestal que ha deixat amb l'ai al cor diverses localitats del Maresme està ja controlat. Al migdia han aparegut les primeres flames que han carbonitzat unes 48 hectàrees, però que no han afectat cap persona ni tampoc cap habitatge. Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor del foc gràcies a la col·laboració dels testimonis. Pau Alemany, bon vespre.
4: Bon vespre. Els helicòpters han viatjat amunt i avall des del migdia per descarregar aigua i limitar l'afectació de l'incendi. Tot sota l'atenta mirada de desenes de veïns que s'hi han acostat amb precaució per observar l'avanç del foc. Més de 130 bombers, una desena d'helicòpters i 50 vehicles han intervingut per evitar que les flames incendiarin habitatges i per garantir que cap veí resultara ferit. Missió acomplerta amb l'ajuda de les vinyes de l'entorn. Escoltem el cap de bombers, Pep Colàs, i l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra.
5: Podem confirmar, o com a mínim no tenim cap informació, que hi hagi cap persona afectada, cap habitatge afectat. Si hem tingut un bomber que ha rebut un estrès tèrmic.
6: La vinya, parlem molt de vinya, sembla que sigui per la cultura, per la gastronomia, pel patrimoni, però la vinya també és prevenció d'incendis forestals.
4: Les quatre localitats més afectades, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, han quedat ja desconfinades i a poc recuperen la normalitat. Quant a l'autor de l'incendi, els Mossos han detingut un sospitós poc després de l'inici de les flames gràcies a l'ajuda de diversos testimonis que l'han vist actuar. Tot i la ràpida actuació, el negre s'ha apoderat de la zona carbonitzada i els bombers encara treballen per revisar i remullar la zona.
1: Gràcies, Pau. Evoluciona també favorablement l'incendi declarat aquest dijous a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. El foc ja està perimetrat, però ha arrasat més de 4.000 hectàrees. Cristina Lafragueta, directora d'Extinció d'Incendis.
7: Se han venido consolidando los trabajos que se iniciaron por la noche, trabajos más de tipo de extinción en las masas forestales, ya no tanto de lo que veníamos haciendo de salvaguardar los núcleos de población y los bienes.
1: Recordem que l'incendi ha obligat a desallotjar 240 veïns que avui podran entrar puntualment a casa seva escortats per la Guàrdia Civil per recollir medicaments i objectes personals, però els pobles continuen evacuats. No hi ha ferits i els equips confien que si la meteorologia acompanya, el foc es pugui controlar aviat. Continuem molt pendents també de Veneçuela després dels terratrèmols que han sacsejat el país. L'executiu de Delcy Rodríguez parla ja de 589 víctimes mortals, 5 dels quals són espanyols. Míriam Andreu, bon vespre.
8: Bon vespre, Fons. El Ministeri d'Exteriors confirma a Ràdio Televisió Espanyola que 14 espanyols es troben sota les runes dels edificis afectats i eleva a 119 els nacionals que continuen desapareguts. Per això ha tornat a fer una crida als espanyols que no estiguin inscrits al consulat i que es trobin a Veneçuela per turisme, feina o qualsevol altre motiu perquè es posin en contacte amb les autoritats consulars. En paral·lel, la 60ena d'espanyols repatriats per exteriors des de Veneçuela ja es troben a la República Dominicana i han arribat en l'avió militar que va viatjar amb ajuda humanitària al país caribeny. També ha portat 11 portuguesos i una ciutadana búlgara. Pel que fa al darrer balanç del govern veneçolà, es parla, com deies, de 580 89 morts i prop de 3.000 ferits. Escoltem la presidenta del país, Delcy Rodríguez.
9: En el balance general debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas.
8: També ha informat que ha aprovat un decret d'emergència per militaritzar l'estat de La Guaira.

0: epicentre de la devastació. D'aquesta manera, la Força Armada Nacional assumirà la gestió i el control de l'emergència.
1: Gràcies, Míriam. La comunitat internacional, mentrestant, s'ha bolcat en ajuda a Veneçuela. Almenys 16 països han enviat equips de rescat sobre el terreny, segons ha informat l'ONU. Entre ells hi ha Espanya, que hi ha enviat 59 efectius de l'UME. Toni Conde.
2: 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergències han aterrat aquest matí a Veneçuela per col·laborar en les tasques de rescat. A més, viatjaven 8 unitats canines i 2 enginyers de l'exèrcit de terra. Treballaran a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha avançat que l'AECID, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, ha destinat 1 milió d'euros en ajuda a Veneçuela.
3: L'AECID ha mobilitzado ya un paquete inicial de 1 millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela.
2: A l'avió també viatjava un equip de l'AECID. Antón Leis, director de la agencia.
4: Va también un equipo de la Agencia Española de Cooperación que lo que va a hacer es un análisis de necesidades para lo que suele ocurrir en una segunda fase bastante inmediata, que son las necesidades sanitarias.
2: També s'han traslladat a Veneçuela 40 professionals de l'equip d'emergència i resposta immediata de la Comunitat de Madrid. Nacions Unides calcula que són almenys 16 països els que han traslladat equips de rescat sobre el terreny.
1: També Catalunya es mobilitza per donar suport a Veneçuela. Les administracions catalanes es posen a disposició de les autoritats veneçolanes per donar suport al que sigui possible. Laura Hurtado.
5: El govern de la Generalitat ha anunciat l'enviament d'una dotació de 13 bombers, un responsable del SEM i un altre de Protecció Civil, que volaran cap a Veneçuela demà a les 12 del matí. Oriol Corbella, cap de l'operació.
6: Poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
5: Aquesta tarda el president Salvador Illa s'ha reunit amb entitats veneçolanes i ha acordat treballar en projectes de cooperació, principalment relacionats amb la infància. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha ofert els seus recursos. Jaume Collboni, alcalde.
7: Es posaran a disposició els recursos tècnics i el coneixement operatiu dels serveis municipals amb l'objectiu de poder col·laborar si així fos requerit.
5: En paral·lel, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya d'emergència per canalitzar l'ajuda dels ajuntaments i la ciutadania catalana a Veneçuela.
8: Edició Vespre. Rosa Quillet.
1: És ara 7:15 del vespre. L'Audiència Nacional ha acollit una nova ronda de compareixences de testimonis del cas Leire, que investiga un suposat entramat per desactivar investigacions que afecten el PSOE o l'entorn del president Núria Alcalá.
9: Sí, avui ha estat el torn d'agents de la Guàrdia Civil que han admès contactes amb l'anomenada fontanera del PSOE, però han descartat pressions per fer la seva feina. L'excap de la UCO, Manuel Juste, ha ratificat que un superior li va dir que es posés de costat en causes judicials com la del germà del president, David Sánchez. Ratifica així que va rebre l'ordre de no ser proactiu en les investigacions que afectaven a partits polítics i que fos l'autoritat judicial la que dirigís les investigacions. L'interrogatori també ha abordat l'enregistrament d'una reunió entre Leire Díez i l'empresari Alejandro Hamlin, en què van parlar de buscar informacions compromeses de jutges, fiscals i membres de la UCO involucrats en casos que afectaven el PSOE o el govern.
1: De tot això, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que deixi fora de la investigació del cas Plus Ultra la seva vida privada en un escrit carregat contra la filtració del contingut íntegre de les agendes dels dos últims anys a l'expresident, així com els missatges que va intercanviar amb la seva secretària, Gertrude Rudis Alcázar, i ha demanat al jutge Calama que adopti mesures eficaces per evitar la difusió indiscriminada de les seves dades personals. I a tot això, la defensa de Begoña Gómez ha demanat la suspensió del procediment obert contra ella fins que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents per evitar una situació d'indefensió. La dona del president del govern ha recorregut la negativa del jutge Juan Carlos Peinato a practicar diverses proves abans de decidir sobre l'1 l'obertura de judici oral. I en clau política, el PSOE reuneix demà a Madrid el seu comitè federal després d'un any marcat pels casos de corrupció que afecten el partit, però amb la vista posada en les eleccions generals de l'any vinent que podrien servir per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Elena Pérez.
8: De l'any vinent, si no s'avancen. De moment, el secretari general i president del govern, Pedro Sánchez, ja ha deixat clar que vol esgotar la legislatura, tot i les pressions d'alguns socis parlamentaris i també d'un sector del PSOE perquè les convoqui ja després de tot el recorregut judicial que envolta els socialistes i el govern. El cas Mascaretes, amb la condemna a l'ex número 2 de la formació, José Luis Ábalos, i al seu xofer, Coldo García. El cas Leire Díez, el que jutjarà la dona del president, Begoña Gómez, o la causa on s'investiga l'expresident Zapatero. Amb aquests dos últims, la plana major del PSOE defensa que hi ha una persecució en contra de la formació i donen també per fet que demà hi haurà crítiques internes, com per exemple la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, però també un tancament de files al voltant de Sánchez amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El PP de Catalunya també es reuneix demà, en aquest cas per celebrar el seu 16è congrés en un dels principals feus socialistes, un congrés on Alejandro Fernández tornarà a ser escollit com a número 1 a Catalunya i que clausurarà Alberto Núñez Feijóo per deixar clar la fi de les turbulències que hi ha hagut els darrers anys entre la direcció nacional i l'autonòmica. Fernández vol fer valer la seva pujada a Catalunya per ajudar a empènyer Feijóo a la Moncloa.
1: Atenció a la dada, 9 anys de salari íntegre és la renda que ja es necessita per comprar un habitatge a Barcelona, segons l'informe anual del Banc d'Espanya. Climent Sabater.
10: En l'última dècada, l'habitatge s'ha encarit de mitjana a Catalunya gairebé un 80%, segons l'informe anual del Banc d'Espanya. Comprar ara un pis a Barcelona requereix de 9 anys de salari íntegre, 2 anys més que la mitjana de tot Catalunya. Això a la capital catalana. A Girona es necessita la renda sencera de 6 anys, a Tarragona de gairebé 5 i a Lleida, o menys, 4 anys de sou. Una pressió a l'alça dels preus derivada de la poca oferta i també de l'ínfim part d'habitatge públic, que a Catalunya és del 3%, xifra que, si bé doble la mitjana espanyola, queda anys llum del 15% de part públic de França o Alemanya i més lluny encara del 34% d'habitatge públic dels Països Baixos.
1: En clau laboral, l'Etxe Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica Gurb a Osona. El procediment arriba poc més d'un mes abans del tancament de la planta, previst pel 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Laura Monill.
11: Sí, la nova propietària hi vol produir mozzarella en lloc de tractar i envasar llet. Els representants de la plantilla rebutgen l'ERO i asseguren que la planta és rendible. En aquest context, parlem de deslocalització. Quim Espanyol, advocat de Col·lectiu Ronda.
12: Ens trobem des del nostre punt de vista en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència. En altres contextos parlaríem de deslocalització, de fet és el que s'està produint aquí, el que passa és que la deslocalització, en lloc d'anar a altres països amb altres jurisdiccions, simplement passa d'Osona a Burgos, perquè així li interessa la direcció de Pasqual.
11: Ara negociaran per protegir els drets dels treballadors i preparen mobilitzacions.
1: Catalunya supera el llindar dels 10.000 milions en fons Next Generation i es consolida com la comunitat d'Espanya que més diners ha rebut d'aquestes ajudes, Lorena Enns.
13: Sí, 10.180 milions d'euros captats. Aquesta és la xifra que ha donat a conèixer avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, per presentar l'impacte dels fons europeus a Catalunya. El cap de l'executiu ha remarcat que la catalana ha estat la comunitat que més recursos ha obtingut d'aquestes ajudes i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme europeu. 6 anys després de la seva implementació han estat més de 250.000 els beneficiaris.
14: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
13: Entre altres sectors beneficiats per les ajudes, el de l'habitatge, les residències de la gent gran o el pla Cures per la dependència amb 1.000 milions d'euros, una intervenció en la qual Illa ha defensat fer un salt d'escala política dins la Unió Europea per afrontar els reptes de manera conjunta des del federalisme.
1: Mentrestant, Catalunya rebrà del govern central 567 milions d'euros entre el 2026 i el 27 per ajuts a la dependència. L'objectiu és reduir les llistes d'espera. Aquesta és la primera vegada que el govern central compleix amb el compromís de la llei de dependència aprovada fa 20 anys, segons la qual l'Estat ha de reportar el 50% i la resta les comunitats. Marc Esparza.
15: Amb aquesta nova dotació econòmica es passarà dels 416 milions que hauria rebut als 605 milions al 2027. Des de la taula d'entitats del tercer sector social celebren aquesta nova aportació, tot i que ara esperen que la Generalitat gestioni els diners allà on més es necessiten, es redueixin les llistes d'espera i es millorin les condicions dels treballadors. Montserrat Falguera, coordinadora d'envelliment del tercer sector.
16: Hem de veure, doncs, la Generalitat, què és el que farà. Per una banda, necessitem que les tarifes de les places siguin més altes perquè els professionals que hi treballen puguin cobrar més diners, i per una altra banda hem d'assegurar que aquelles persones que necessiten el recurs tinguin accés al servei. Ara, el que té la potestat de dir on destinarà aquests diners és el que està gestionant aquests diners.
15: A Catalunya hi ha 295.000 persones dependents i gairebé 40.000 estan en llista d'espera, segons la Generalitat.
17: Edició vespre.
1: 7 minuts i seran 7:45 del vespre. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà fer servir pistoles Taser abans no acabi el mandat. Així s'ha compromès el govern de Jaume Collboni arran una proposició del PP a la qual hi han votat a favor Maite Boada.
9: Per iniciativa del Grup Popular i gràcies a un acord amb el grup de govern que Junts també ha secundat, l'executiu de Jaume Collboni inicia de nou els tràmits per tal que el plenari d'octubre es pugui aprovar l'ús de les pistoles Taser per part de la Guàrdia Urbana. Escoltem a Daniel Cirera del PP, grup proposant, el tinent d'alcalde Albert Valle i el president del grup de Junts, Jordi Martí Galvis.
18: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
19: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
20: Si vostès avui ens demanen que votem és perquè fa un any no van fer allò que els vam demanar, que és consultar l'opinió dels sindicats de la Guàrdia Urbana.
9: Comuns i Esquerra hi han votat en contra en un ple que ha començat amb un minut de silenci en solidaritat amb Veneçuela.
1: Els propers 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà per primera vegada 3 etapes del Tour de França, una cursa de gran ressò mediàtic que mobilitzarà més de 4.500 agents dels Mossos i de policies locals per garantir-ne la seguretat i també la mobilitat. Sergi Bassoles.
21: Sí, perquè la magnitud d'aquest dispositiu s'explica d'una banda pels més de 350 quilòmetres de carreteres interurbanes afectades pel Tour, però també pel temps que les vies per on passa la cursa, com la C31, la N340 o la C17, entre d'altres, romandran trencades. Núria Parlon, consellera d'Interior.
22: Tindrem talls que duraran 4 hores en el decurs de les diferents etapes i en els diferents moments, per tant, amb solucions doncs, alternatives sempre que siguin possibles.
21: I en ple context d'alerta per l'elevat risc d'incendi i amb un Tour de França que en alguns trams transcorrerà per espais propers a zones forestals, Interior no abaixa la guàrdia.
22: Per exemple, no? Un escenari que passem a Pla Alfa 4, doncs, bueno, potser això ens situa davant d'haver de fer algunes adaptacions, no? Perquè la prova es pugui donar amb totes les garanties de seguretat.
21: Un esdeveniment d'enorme ressò mediàtic al Tour de França, que el seu pas per Catalunya mobilitzarà més de 4.500 efectius entre Mossos i d'altres cossos policials.
1: Gràcies, Sergi. Les obres de l'estació de Sants continuen avançant. Després de la tornada de les vacances, però, els usuaris hauran de preparar-se per nous canvis. Cristina Martín.
23: Des de principis de 2025, els operaris han envaït l'estació de Sants per adaptar-la a l'augment de viatgers que fa anys que registra, sobretot en els trens d'alta velocitat, que han vist com es disparaven els usuaris amb la liberalització ferroviària i l'arribada d'altres operadors com Ouigo i Irio. Amb un pressupost global de més de 150 milions d'euros, la primera fase dels treballs farà que el vestíbul de Rodalies dupliqui la seva superfície. El guany encara serà més gran per als viatgers d'alta velocitat, que veuran com es triplica l'espai d'espera abans de baixar les andanes. Aquesta ampliació implicarà tancar l'accés a Sants des de la plaça dels Països Catalans a partir de finals de setembre per poder fer les obres. L'entrada s'haurà de fer per unes noves portes que s'obriran a la banda mar i muntanya de l'estació. Adif preveu que els nous vestíbuls estiguin enllestits durant l'any 2028. Un cop s'assoleixi aquesta fita, encara quedarà pendent acabar amb les cobertes de l'estació i l'urbanització de l'entorn. Això sí, aquest any, Adif acabarà les obres que està fent a la plaça dels als Països Catalans per intentar aconseguir que els veïns s'atreveixin a creuar-la, incorporant zones verdes i fonts per fer-la més agradable.
1: Gràcies, Cristina. Catalunya vol continuar sent un espai de llibertat per estimar i viure sense por. Aquest ha estat el missatge de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, durant l'acte institucional del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+. Menor ha reivindicat el dret de totes les persones a viure amb llibertat, estimar qui vulgui i a defensar els seus drets. I ha assegurat que Catalunya ha de continuar sent un referent en la lluita per la igualtat i la diversitat.
0: Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets. Que ningú no es conformi, que ningú no es confongui, Catalunya continuarà defensant els drets LGBTI+. Aquest és el país que volem, un país on ningú hagi d'amagar el que és, qui és ni a qui estima.
1: La discriminació a les persones del col·lectiu continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat durant el 2025 més de 350 casos de discriminació, un increment de l'11% respecte a l'any anterior, unes dades que confirmen la tendència general de creixement de les agressions durant la darrera dècada. Clara Ontanyón.
3: Els homes gais són els que reporten més incidències durant tot l'any, però en especial el juliol, coincidint amb la celebració de l'Orgull. Destaquen també l'increment de les incidències dirigides a dones trans, que representen el 35% dels casos registrats. Albert Carrasco és jurista de l'Observatori.
4: La gaifòbia sí que també és tendència d'anys anteriors, és l'origen discriminatori més registrat, de fet supera més de la meitat del total, 50,9%, que la majoria, per no dir totes les incidències per gaifòbia, són patides per homes gais i bisexuals. En segon lloc tenim la transfòbia amb un 30%, déu-n'hi-do també ha anat creixent en els últims anys.
3: Les exaltacions i discursos d'odi són les formes de violència més freqüents, seguides de les agressions físiques. Sovint es produeixen a l'espai públic, però cada vegada és més habitual que tinguin lloc a més espais, en especial l'entorn laboral.
1: De la crònica cultural destaquem que aquest matí s'ha obert l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes, ubicada a la reeixida seu de les Tres Xemeneies del Besòs. Obsoleta i abandonada fins al manifest de l'any passat, ara aquesta ubicació a peu de costa acull les noves tendències en arquitectura del futur amb la mostra Become Architects per un planeta en transició. Agnès Batlle.
17: Les Tres Xemeneies són el punt de referència del paisatge del litoral barceloní. Construïdes als anys 70 i ubicades a l'esquerra del riu Besòs, es van utilitzar com a central tèrmica fins al 2011, que va tancar. Fins ara ha estat en desús, però aquestes xemeneies representen tot un monument per a les persones que les van construir i un símbol del passat industrial. Aquesta seu acull l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectura Barcelona 2026, just davant del mar, una mostra de més de 4.000 metres quadrats que acull els resultats del programa Research by Design, materialitzats en maquetes, prototips, peces audiovisuals, instal·lacions a escala real. També inclou els resultats de l'International Emerging Workshop i una selecció de projectes del concurs d'estudiants de la UNESCO. El recorregut es completa amb un arxiu visual de projectes construïts i treballs publicats pels ponents del Congrés. Marina Benedito és membre de l'organització i de l'equip curatorial de la UIA 2026.
24: En definitiva, volem que Barcelona sigui aquests dies un espai de debat, d'aprenentatge.
17: Molt atents, hem trobat una àmplia delegació d'arquitectes xinesos observant detingudament plànols, estructures i materials d'aquesta mostra central.
25: Me gusta mucho Barcelona, el edificio. Todo. Edificio, cómo trabaja, madería, tecnología...
17: Prenent bona nota, perquè la propera seu del Congrés Mundial d'Arquitectura serà a Pequín 2029.
26: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
1: I així sonen els Tiets amb Això era això, el seu nom, el nou tema que vol celebrar l'arribada de l'estiu, recordant-nos que potser allò més especial és el que tenim més a prop i que sovint no sabem veure.

0: amb aquest desig de seguir-nos veient, ens acomiadem avui, Toni.
1: Què dius, sona això, no, Rosa?
0: Eh que sí?
1: Què dius, que era això?
0: És festiu, això són els tiets i el seu... Era això.
1: Escolta'm, que tinguis un bon cap de setmana.
0: Ves
1: per l'ombra, perquè tinc... ara li preguntarem al Jordi Miralles, però tinc la sensació que el cap de setmana continuarà apuntant a l'alça.
0: Segur.
1: Gràcies, Rosa.
0: Adéu-siau.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu.
1: Senyores, senyors, passen gairebé dos minuts a dos quarts de vuit, que bé que comencem aquesta edició del Plebé amb aquesta música dels tiets, que francament sona molt bé. Hi ha altres coses que sonen molt bé també en aquest programa, totes les que fem. M'està mal dir-ho, però és ben bé així. I d'entrada, la primera, ja ho saben vostès, aquella que parla d'esports. Esports. Avui amb el Dani Esclusa. Què tal, Dani? Bon vespre.
2: Bon vespre, Dani.
1: Avui toca anar a dormir tard o aixecar-se molt d'hora perquè Espanya juga aquesta matinada la primera plaça del grup davant la selecció de l'Uruguai.
2: Exacte. Els de Luis de la Fuente són ara mateix líders del grup H, però necessiten vèncer avui a l'Uruguai per assegurar aquesta primera posició, que d'entrada aplanaria el camí a les eliminatòries i, a part, evitaria haver d'enfrontar-se ja directament a l'Argentina de Leo Messi en aquests setzens de final. El migcampista del Barça i també de la selecció espanyola, Pedri, té clar el que ha de fer l'equip i així ho explicava als micròfons de Televisió Espanyola.
3: Con ganas de que llegue el partido, de disfrutar, de meterle intensidad también para que les cueste tener la pelota, sobre todo creo que cuando nosotros tenemos el balón pues dominamos a cualquier selección y es lo que intentaremos.
2: Davant, com dèiem, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, que no té ni molt menys amarrada la classificació. Una victòria contra Espanya els asseguraria una plaça als setzens de final, però si no sumen els 3 punts dependran d'altres resultats del partit. Toni, com deies, es disputarà ben tard a les 2 de la matinada hora espanyola a l'estadi de Guadalajara a Mèxic. Completarà el grup d'Espanya el partit entre Cap Verd i Aràbia Saudí, també a les 2 de la matinada. Abans s'acabarà de definir el grup I amb el França, Noruega i el Senegal a l'Iraq a les 9 de la nit i a les 5 de la matinada el grup G amb els partits Egipte-Iran i Nova Zelanda-Bèlgica. Fora del Mundial, però encara en futbol, el Girona i l'Espanyol han confirmat partits amistosos de la pretemporada. Els de Manolo González s'enfrontaran al Sabadell, recordem que acaba de pujar a segona divisió el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Harke, i els gironins jugaran al camp de l'Olot el 22 de juliol i el dia 29 rebran el Castelló a la Girona Academy.
1: Deixem el futbol, parlem de motor, perquè avui ha començat, Dani, el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i també el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
2: Sí, pel que fa a MotoGP hem de parlar sobretot de la forta caiguda d'Àlex Márquez en els entrenaments lliures d'aquest migdia. El pilot català ha estat traslladat al centre mèdic, sembla, però, que ha estat, per sort, més un ensurt que una altra cosa. El seu equip, Gresini, ha confirmat que té un cop a l'espatlla dreta, la que ja es va lesionar a Montmeló, i abrasions al braç esquerre. No hi ha fractures i haurà de ser reavaluat demà per saber si pot continuar corrent aquest cap de setmana. En una situació similar es troba el seu company d'equip, Fermín Aldeguer, que també ha patit una caiguda i també haurà de ser reavaluat. Pel que fa a la classificació, Marco Bezzecchi, líder del campionat, ha dominat els entrenaments, Marc Márquez ha estat sisè i el mateix Àlex Márquez ha finalitzat amb desena posició. Els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales hauran d'anar a la repesca. Quant al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, el millor en els entrenaments lliures d'avui ha estat el líder del campionat, Kimi Antonelli, seguit dels McLaren d'Oscar Piastri i Lando Norris, discreta actuació de Fernando Alonso i Carlos Sainz, que han finalitzat en la 19a i la 18a plaça, respectivament.
1: I avui acabem parlant de bàsquet i d'handbol, Dani.
2: Comencem amb el bàsquet. Avui s'ha presentat la llista de 20 equips que participaran a la pròxima edició de l'Eurolliga. El Barça serà, evidentment, un d'ells. També ho serà el Real Madrid, que finalment ha concretat la renovació de la seva llicència per 10 anys més. La principal novetat pel que fa als equips és l'entrada del Besiktas, que accedeix amb una wildcard per una temporada en el lloc del Mònaco. També es crearà una nova competició, la Supercopa, que es disputarà a partir d'aquesta pròxima temporada, i a part, els clubs han reafirmat la seva voluntat d'ampliar l'Eurolliga 24 equips a partir de la temporada 2027-2028. Encara en bàsquet, el Joventut ha confirmat la sortida de l'equip d'un dels seus puntals aquesta temporada, l'escolta estatunidenc Cameron Hunt, que jugarà el pròxim curs a l'Unicaja després que els malaguenys hagin pagat la clàusula de rescisió. I acabem, Toni, amb handbol, perquè avui s'ha celebrat el sorteig de la fase de grups de la pròxima edició de la Champions League. El Barça, únic equip espanyol i recent campió de la competició, ha quedat enquadrat al grup E i competirà amb una plaça a les eliminatòries amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus. El tècnic culer Carlos Ortega valorava d'aquesta manera el sorteig.
4: Sobre papel, hay grupo que más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
2: Recordem que aquesta Champions serà amb un nou format, diferent al conegut fins ara, i que arrencarà el pròxim mes de setembre.
1: Molt bé, Dani. Que cap de setmana de futbol, no? Tot el cap de setmana no dormiràs aquesta nit?
2: Cap de setmana de futbol, però també de platja, ja, una mica
1: crec,
2: de tot.
1: Jo crec que més de platja de futbol. És una sensació que
2: segurament, segurament.
1: Vinga, doncs posa't protecció i de tot. Cuida't
2: ho
1: molt,
2: farem,
1: Dani. Bon
2: ho farem, igualment, Toni.
1: Senyores, senyors, 23 minuts i les 8 del vespre. És clarament la notícia a nivell de carrer. La calor continua sent la notícia a nivell de carrer, el comentari de tothom quan arribes, quina calor fa, quina humitat fa, quina xafogó fa, i ja ho deia ahir el Jordi Miralles, no, a veure si ha canviat d'opinió, que en principi el cap de setmana no es mourà massa d'això. Jordi, què tal? Bona tarda, bon vespre.
5: Hola, Toni, bona tarda. Doncs ho has dit molt bé, la cosa continua igual de cara al cap de setmana, per tant,

0: parlaves de color, en continuarem tenint les mateixes temperatures. Si et sembla, fem un repàs de les màximes d'avui, que han arribat a 38 graus a Lleida, també a la Bisbal d'Empordà, 37 graus a Girona, 35 a Barcelona, que es diu aviat, i 31 a Tarragona, i al cap de setmana més o menys les mateixes temperatures. Màximes de 31 a 38 graus, no serà un cap de setmana tan calorós com el passat, que es va arribar fins als 40 graus, per farà molta calor, molta xafogor, com bé deies, i l'única novetat és que diumenge a la tarda, aquells que estigueu al Pirineu, doncs allà sí, allà descarregaran ruixats, tempestes, refrescarà una miqueta, per la resta de Catalunya, com a molt, veurem amb alguns núvols i poca cosa més. Començaments de la setmana que ve baixen una mica les temperatures, però encara 4 o 5 graus per damunt de la mitjana, i podria ser que a partir de dimecres aquest descens tèrmic fos una miqueta més acusat. Per tant, doncs, encara ens esperen uns quants dies, ben bé 5 o 6 dies de calor intensa, de xafogor, i per tant de continuar aguantant-ho de la millor manera possible.
1: Fixa't que avui em fixava en un titular d'un diari estatal, que parlava de la possibilitat que entrés una nova onada de calor. M'imagino que no afectaria Catalunya, pel que estàs dient, doncs, no?
0: En principi no. Ara estem a l'espera de que la setmana que ve la cosa es normalitzi de cara a mitja setmana. Estaríem parlant més aviat del proper dimecres, que és el dia 1 de juliol, i després, ja a més llarg termini, vaja, estem en una època en la qual tenir doncs entrades càlides doncs és una cosa ben normal. El que passa és que aquesta, déu-n'hi-do ja els dies que portem amb aquestes altíssimes temperatures, i ens mourem, ja dic, els propers dies de la mateixa meta. Juliol, tot i això, juliol, les previsions meteorològiques indicaven que juliol seria un mes mogut. Potser serà mogut de cara a les tempestes de mitja tarda al Pirineu, pel que fa a les temperatures, de moment poc moviment.
1: Déu-n'hi-do. Doncs, a portar-ho com bonament puguem, un bano, molta aigua, en veritat, ombra, si n'hi ha, i si un té aire condicionat, doncs millor que millor. Cuida't molt, Jordi, bon cap de setmana.
0: Igualment, bona tarda.
1: Una mica de més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. L'argument informatiu d'aquests dies és ben clar. Després en parlarem, lògicament farem referència a Venezuela, farem referència a tot l'àmbit judicial, seguirem mirant cap a l'Orient Mitjà, perquè avui efectivament Donald Trump ha tornat a acusar Iran de trencar... Bé, aquest anar i venir argumental que ja comença a sorprendre'ns poc, no? Però fixin-se que en aquesta quantitat de notícies que ja preveiem que anirà la cosa per aquí, avui s'ha colat una que m'ha semblat veritablement molt interessant, perquè a més, de fet, és una cosa que ens afecta absolutament a tots i a totes, veritat. És una intenció de l'Eurocambra, dels parlamentaris europeus, de marcar una reglamentació el més clara possible per evitar que els menors accedeixin a les xarxes socials per les conseqüències. I, de fet, el que m'ha cridat molt l'atenció és que s'han parlat d'una pandèmia, que les xarxes socials són una pandèmia pels adolescents i pels nens, i nenes, lògicament. Laura Ballarín és eurodiputada socialista, és coordinadora de la Comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor del Parlament Europeu. Senyora Ballarín, com està? Bon vespre.
2: Hola, bona tarda, Toni.
1: Bona tarda. Gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Senyora Ballarín, expliqui'ns una mica, perquè sembla que, efectivament, a nivell d'Eurocambra hi ha molta conscienciació sobre la necessitat de regular-ho, això, no?
2: Així és. Aquesta legislatura ens hem marcat com a objectiu intentar frenar aquesta pandèmia de salut mental i física que diuen tots els experts que pateixen els nostres menors, nens i nenes i adolescents. Les dades són bastant clares. Fa anys que ens avisen, des de professors, mares i pares, pediatres i metges en general, que l'impacte d'aquestes xarxes socials en els menors doncs és molt greu, i ara tenim un eurobaròmetre recent que així ens ho indica, no? Que l'ús d'aquestes xarxes per part de joves entre 13 i 18 anys de mitjana és entre 4 hores i 6 a la setmana, i després doncs, que un terç d'aquests joves se sent estressat, trist o socialment exclòs. Per tant, hi ha una relació molt evident, i creiem des del Parlament doncs, que hem d'augmentar les mesures europees per fer-hi front.
1: De fet, recordo perfectament l'enquesta de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona fa un parell d'anys, ho estic dient de memòria, senyor Ballarín, però justament posava l'accent amb la sensació de solitud que tenien molts joves que veien refugiada la seva vida social a l'ús de les xarxes socials.
2: Així és, i és una espècie de paradoxa, no? Perquè, clar, aquestes xarxes que van sorgir doncs, fa unes dues dècades aproximadament, doncs, ens van dir que servirien doncs, per estar més connectats que mai, no? I ara veiem doncs, que precisament els joves se senten més aïllats encara, doncs, que ens servirien per divertir-nos, i veiem que estan més tristos, i fins i tot també que ens servirien per informar-nos, i veiem que són un vehicle molt fort de la desinformació. Per tant, és com la cara B d'aquestes xarxes, que al principi no ho vam veure quan van sorgir, quan van diguem, facilitar-nos aquestes connexions, i ara veiem aquesta cara B, i sobretot el que veiem és que això no és un efecte, diguem, no volgut o que ha sigut una conseqüència involuntària. Veiem que és part del propi model de negoci d'aquestes plataformes digitals. I això ho sabem doncs, perquè hi ha treballadors i treballadores que han sortit i ens ho han explicat, han aportat papers, sobretot als Estats Units, no? Davant del Congrés d'Estats Units, com han explicat que no és un fallo del sistema, sinó que els enginyers i els propietaris estaven assabentats de que el model de negoci està basat en captar l'atenció. I això doncs, fa que les conseqüències siguin les que estem veient ara.
1: Sempre he pensat, no sé si estarà d'acord amb mi, que si els pares i mares que veuen el seu fill, la seva filla, amb el telèfon mòbil, tinguessin una pantalla al costat on veiessin el contingut que estan consumint, sovint aquests joves segurament se'n portarien les mans al cap, perquè recordem que són una porta oberta a moltes coses, entre elles la pornografia, sense anar més lluny, no?
2: Així és, l'accés a la pornografia a Europa està ara mateix, per primera vegada, entre els 8 i 10 anys. I en molts casos és sense voler-ho, no? I això jo parlo amb molts pares i amb molts metges i et comenten doncs, que a vegades és que és un pop-up que surt dins d'un vídeo a YouTube Kids o dins d'un missatge per Telegram o per WhatsApp. O sigui que no pensem doncs, que és en un menor anant a buscar caro, però encara és pitjor si em permets, Toni, perquè el que estem veient és no és la pornografia tal com es podia entendre abans, no? Sinó que és, a més, una pornografia molt, molt violenta. Això per una banda, però d'altra banda estem veient continguts que porten a l'extrem la bellesa i els reptes per aprimar-se i l'ús del maquillatge, i això té un impacte molt gran en les noies, augmentant els trastorns alimentaris, també doncs, la tirania de like fa que hagin augmentat els casos de ciberassetjament, que sempre ha existit a les escoles, doncs, però ara encara s'està veient en augment, i sobretot doncs, això, no? que veiem que els nostres menors se senten cada cop més sols i el que hem de fer, sobretot des de les institucions, és posar-hi remei entenent que les plataformes no tenen el mateix efecte amb nosaltres que amb ells. Evidentment, hem d'acabar amb aquest model de negoci de l'atenció i de les dades, i per això des del Parlament Europeu vam fer la llei de serveis digitals de l'anterior legislatura, en la que dèiem doncs, que les plataformes són responsables del contingut que circula en elles, i si hi ha un contingut doncs, que incita a la violència, que és racista, que és masclista, ho han de retirar. I ara mateix hi ha diferents procediments d'investigació contra Meta, contra TikTok, contra X. Però el que no es va fer, i ara és el que volem aquesta legislatura, és una menció especial en els menors, no? I per això estan sobre la taula diferents mesures. La més coneguda és aquesta edat mínima digital, no? Que parlem doncs, de que no accedeixin a aquestes plataformes sota una edat mínima, però ha d'anar acompanyat de moltes altres coses.
1: Parlava vostè de la llei de serveis digitals. Ha estat suficient per efectivament frenar els abusos que d'alguna manera poden desenvolupar determinades companyies amb l'ús, per exemple, dels algoritmes?
2: No ho ha estat. És una molt bona primera pedra, diguem, en el mur, i com comento, ara hi ha procediments d'investigació oberts i estem veient que gràcies a aquesta llei, gràcies als procediments d'investigació i algunes multes que ja s'han començat a posar, veiem com les plataformes comencen a reaccionar. Suposo que us haureu adonat d'aquesta campanya de Meta amb molts mitjans de comunicació parlant de les seves comptes per adolescents. Això no existia abans. Ja. Per tant, bueno, vull entendre que la pressió popular i les lleis tenen un efecte en què se n'adonen que han de fer alguna cosa, però no és suficient perquè el que estem veient és això, que els algoritmes segueixen sent molt, bueno, això, poc transparents i que encara ara diguem, un contingut que incita a la violència, un contingut, el contingut d'ira es viralitza més que un contingut feliç, una notícia falsa es viralitza més que una notícia de veritat, i això forma part d'aquests algoritmes que potencien els conflictes.
1: I segurament estem a l'inici del camí, no? L'altre dia, jo no sé si vostè va tenir ocasió de veure'l, però la gent del Telediari va fer una història magnífica amb la Pepa Buena, amb la Pepa Buena, vull dir, que era tot intel·ligència artificial, però fins i tot la pròpia Pepa Bueno va haver-hi un moment que deia aquesta que estan veient no sóc jo, en realitat, no? O sigui, ha arribat un punt en el que saber triar la veritat de la mentida, el que és cert del que no ho és, cada vegada és un repte més complicat, no?
2: I tant, sí. I tot el que comentava fins ara ja és bastant doncs, difícil de gestionar. Ara hi afegem la tecnologia com a intel·ligència artificial que fa que tot sigui doncs, encara més complicat. O sigui, d'esbrinar el que és veritat i el que és mentida, amb qui estàs parlant, si, quina edat té, si és, no? Que en molts casos parlem d'això del grooming, no? D'adults que es fan passar per menors, o joves que estan interactuant amb chatbots com si fossin els seus millors amics, o els seus terapeutes o els seus metges i els demanen consells per tot. O sigui, això, la intel·ligència artificial que té molts beneficis, tampoc evidentment cal caure en un tecnopessimisme, vull dir que ha de ser molt positiu en termes de recerca biomèdica i en tantes coses, però el que també veiem són uns efectes encara per entendre, jo crec que encara no som capaços d'entendre fins on podrà arribar, i com a legisladors doncs ens hem de, sobretot, posar les piles.
1: Clarament. Ara el cal esperar a veure què diu la Comissió, no? Que em sembla que estan pendents d'això, no? Què diu la Comissió Europea, però estan esperant o analitzant un informe propi, no?
2: Sí, des del Parlament vam posar molta pressió a la Comissió en els darrers 2 anys, i la presidenta von der Leyen va fer seva, diguem, aquesta demanda, i el que passa que va fer un grup d'experts des del gener, que s'han anat reunint diverses vegades, i ara, el 13 de juliol, estem esperant les conclusions d'aquest grup d'experts i alguna mesura que ens han dit que voldrà anunciar, i que, bueno, veurem si va en aquesta línia d'una edat mínima digital, que hagi d'anar de la mà amb una aplicació de verificació d'edat, perquè jo sempre recordo que una cosa és posar una edat mínima, però també l'hem de comprovar, perquè ara mateix les plataformes ja tenen una edat mínima. El que passa és que dius si ets menor d'edat sí o no, o falsifiques l'edat sense cap tipus de problema. Ara això ha d'anar acompanyat d'una eina de verificació d'edat, i també d'una altra llei que estem esperant a finals d'any, que és la llei d'equitat digital, que hauria d'anar al que comentava del model de negoci, no? A acabar amb aquests dissenys addictius, amb aquests patrons obscurs, i diguem el que provoca que estiguem tantes hores enganxats a aquestes plataformes i que ens estigui fent tan mal.
1: Ens ha semblat un tema interessantíssim, i entenc que és d'allò més necessari posar-lo a l'antena, més enllà de la regulació que arribi quan arribi, però per sí, perquè els pares i mares doncs, tinguin aquesta informació, no?, a l'hora de gestionar el tema de les xarxes dels seus fills o filles. Com van les temperatures per Brussel·les, senyora Ballarín?
2: Doncs estem en una canícula molt forta, amb 38 graus, i realment aquí les cases estan fetes per aguantar la calor a l'hivern, no? Perquè siguin ben calentetes, i per tant doncs, estem patint bastant, no hi ha aire condicionat a gairebé enlloc. Clar. I bueno, aguantant com podem, com
1: crec,
2: a tot arreu.
1: Crec que haurem de fer una normativa també sobre el tema. L'altre dia el Jordi Segur. Joan, el director de La Vanguardia, feia una crònica molt interessant, un editorial en el que parlava de que Europa ha d'estimar l'aire condicionat tenint en compte el que se'ns ve. Senyor Ballarín, li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat amb nosaltres. Molt amable.
2: A vosaltres, fins la propera. Bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda. Senyores, senyors, 9 minuts i arribem a les 8 del vespre. Com sempre, per ordre d'arribada. José Rodríguez, què tal? Bon vespre, bona tarda.
3: Bon vespre.
1: Interessant aquesta iniciativa del Parlament Europeu.
3: Sí, de fet crec que el president Sánchez ho va començar a moure, no? Això, de les coses que ha dit, hi ha una que em preocupa més que qualsevol altra, perquè els continguts perillosos han estat sempre des de l'inici d'internet als anys 90. Per mi el problema més gran és els hàbits de consum que et fan estar a la xarxa, que els patim els adults de forma molt flagrant, i ens acostumem a fer aquest scroll infinit, i que de ben jove ja el tinguis aquest hàbit, et mata hàbits més productius com el de la lectura. Per tant, ja no és només el contingut o la IA que pot donar continguts ambigus, sinó el mateix la mateixa pràctica de consum de xarxes socials que t'adapta el cervell a un tipus de consum cultural que no és... Bueno, a veure, el fem tots, però potser no és el més productiu per un mateix.
1: Ja. Ivan Marzà, què tal, Ivan?
4: Molt bé, bona tarda.
1: Crec que et semblava interessant, per les cares que anaves posant.
4: Sí,
1: que...
4: sí, ho he seguit, una mica. I primer assenyalar aquest baròmetre que va sortir, bueno, de l'Ajuntament de Barcelona, on parlava de la soledat no desitjada
1: dels joves. Sí, sí,
4: I clar, brutal. La gent es va quedar molt parada perquè sempre associaven allò de la soledat no desitjada amb gent gran. I no, o sigui, un dels principals... nichos de poblacionals que pateixen la soledat són els joves per aquest motiu, perquè es tanquen, perquè ara mateix també és el que deia la Laura, que li poden preguntar una IA i es fan passar com si fos el seu millor amic.
1: I comparen, si em permets, perquè el que ensenyem a les xarxes socials, disculpa, ara torno a donar la paraula.
4: Tranquil.
1: Perquè el que ensenyem a les xarxes socials és el millor que ens passa. Estranyament, algú grava una imatge explicant-lo molt malament que li estan anant coses, i un fa una comparativa amb com li van els demés i com et va tu, no?
4: Sí, sí, sí. I el que preocupa és el que assenyalàveu al final de tot això, que clar, això és el Parlament Europeu el que ha arribat amb aquest acord, però ja la Comissió ja comença una mica a desmarcar-se, que si l'edat mínima sí, si l'edat mínima no, hi ha diferències entre, per exemple, Meloni dient no s'ha de posar una edat mínima, amb altres situacions, solucions s'ha d'arribar que no puguin entrar. O sigui, a veure si estarem com sempre, també, que ara, després de l'acord del Parlament Europeu, hem de posar d'acord a 27 per a veure si posem una edat mínima, si no, o com agafem aquest fenomen.
1: La qual cosa és bastant flagrant, perquè estic segur que si agaféssim el contingut que es consumeix en aquestes xarxes i els hi preguntéssim si els hi sembla bé que un nano de 10 anys pugui veure porno dur, estic convençut que dirien que no. Però és que és així. Vull dir, a mi em va sorprendre molt un dia a través d'una xarxa de les molt conegudes, com fent aquest scroll del que parlava el José Rodríguez, de sobte em va sortir un vídeo que era porno molt dur. I és una xarxa a la que pot accedir absolutament tothom sense cap mena de problema. I no el vaig anar a buscar, Víctor Martí, què tal, Víctor?
5: Doncs molt bé, molt bona tarda i molt content de ser-hi al Pla B.
1: Igualment, senyor. Què et sembla?
5: Bueno, ha arribat parlant una miqueta tard, però he sentit, home, és un problema complicat, sí que s'ha de prohibir, però també no només amb una prohibició és suficient. S'ha d'educar digitalment. És una eina, les xarxes socials i les pantalles són una eina útils, però s'ha d'ensenyar a com utilitzar-les. I faig un breu apunt. S'ha d'ensenyar als nens, als adolescents, però també als pares. Qui no ha vist en un restaurant una parella amb un nen petit i que el nen ha trafegat, doncs vull dinar tranquil, vull sopar tranquil, li dono la pantalla al nen i m'oblido. O sigui, que jo crec que és un problema bastant general.
1: Jo. En fi, em sembla que la història de que ens hem d'ajudar a això, perquè em sembla, jo estic molt d'acord amb el que diu el Víctor, el tema de l'ensenyament digital.
4: Totalment.
1: Ho hem de fer, el que passa és que a veure com ho fem, no? És a dir, acabem un curs en el qual ja es queixen de que els tamaris van com van, i efectivament segurament tampoc no podem acabar abocant a l'escola, només a l'escola, aquesta responsabilitat.
3: I ens sabem utilitzar-la nosaltres? És a dir, ja no només com a pares, sinó com a persones, de forma que no ens robi temps, que no ens generi una radicalització de les posicions, que no ens aïlli. No la sabem fer. Jo estic convençut que no ho sabem. I la prova és que, per exemple, tota la feina dels investigadors està sent cada cop en documents més reduïts, amb menys cites, llegeixen menys, i això és fruit precisament d'aquest scroll infinit. És a dir, nosaltres estem segrestats part de la nostra vida per aquest scroll infinit i no en saben sortir. I som adults.
4: O qui no ha vist una reunió, el Víctor aquí, a l'Ajuntament de Barcelona, poso un exemple,
1: sí.
4: Que als dos minuts tens tota la gent mirant, Twitters, mirant, no sé què. Home, de veritat, això sàpiga utilitzar una de les xarxes socials, una pantalla? No, estàs pendent de veure què t'estan dient en aquell moment. Vius al minut, quasi bé. O sigui, no, jo crec que tenen raó, hem d'educar, i amb el que no sabem utilitzar-la nosaltres. Imagina't ja els nens i nenes.
1: Doncs més val que ens preparem. Ho dic per tot allò, no que d'arribar, sinó que ja hi és. I a mi el tema de la intel·ligència artificial, avui llegia sobre una aplicació... Quim Jubert, com estàs, Quim? Bon vespre.
6: Molt bé, bon vespre.
1: No et preguntaré pel que estàvem parlant fins ara, perquè acabes d'arribar ara mateix.
6: Tard.
1: No, cap problema. Però llegia sobre una aplicació que ja te la instal·les al mòbil i t'ajuda a veure si aquell aquelles imatges que estan consumint són reals o són falses. Ho dic perquè aquí segurament tenim un dels grans reptes, no? I ara ho explicava l'eurodiputada Ballarín, no? Que efectivament no sabem si algú ens truca i ens truca amb una veu que coneixem si realment és la persona o no. O podem rebre un vídeo en el que estem veient. Avui veia un vídeo de Leo Messi al llit amb un altre senyor que era evidentment un muntatge. Però perquè et diuen que és un muntatge, perquè les imatges semblaven absolutament reals, Quim.
6: Però estem en un món... Escolta, ja va començar amb el famós vídeo del Pedro Jota.
1: Fa molts anys. Però el vídeo del Pedro Jota...
5: Semblava real, eh?
6: Però no era semblava real, però ell va negar-ho sempre.
1: Però jo crec que allò no era ben bé intel·ligència artificial.
6: No, era estupidesa artificial.
1: O sigui... I no sabem si era artificial. O sigui, ni una cosa ni l'altra. En fi, que tenim un repte molt potent, sí, amb això, Ivan. Sí.
4: Justament ahir la nit tenia un debat, i era al carrer, o sigui, allà al mig del carrer, parlant d'intel·ligència artificial i cap on poden anar, per exemple, les tesis doctorals, els TFGs, els TFMs...
1: Clar.
4: Fins on un treball és genuí, fins on un treball és intel·ligència artificial. Evidentment, si fas per intel·ligència artificial, quan ve el moment de la defensa, et cau tot a sobre, perquè estàs llegint un document.
1: Clar.
4: Però, clar, si no tinguessis aquest moment, tu presentes i no tens forma, tampoc, el que està a l'altra banda, avaluant allò, perquè no hi ha cap lloc que et posi com a les fotos que tu pots tocar-les per intel·ligència artificial i t'ho posa a sota. Està prohibit per intel·ligència artificial. Si és un text, no? I no és el mateix demanar-li a un ChatGPT, el que sigui, de, mira, dona'm un dossier perquè no sé com ordenar aquestes idees, a dir, no, fes-me un treball sobre això d'aquesta manera per presentar-ho, perquè és que t'ho fa.
1: És que t'ho fa molt bé.
3: No t'ho fa del tot bé. Si saps molt de la matèria, comet errades. És a dir, quan jo intento fer feina i tal i em dono suport de la IA, molts cops dic, estàs al·lucinant, no estàs sabent el que m'estàs resolent, encara que t'estic fent bons prompts, i al final la feina de qualitat l'has de fer tu i es nota molt. És a dir, per exemple, jo sóc molt consumidor de YouTube, de vídeos llargs, de divulgatius, i els primers 10, 15, 20, 30 segons identifico si està tot fet a mia, el guió i tot això, per l'èmfasi que posa, etc.
1: Dona-li temps, perquè hi ha intel·ligències artificials ja que atinen molt més. És a dir, per exemple, la de Google. La de Google, tota la informació que et surt és informació on cita la font de la que veus.
3: Sí, però la font pot estar equivocada. Avui mateix, la de Google sempre... m'estava donant...
1: Però la font sempre pot estar equivocada, però jo quan veig que la font és La Vanguardia, o El País, o el tal, me la crec. Que pot estar equivocada, evidentment. Però des d'aquest punt de vista no ens podem creure absolutament res. Hola, Núria.
7: Què tal?
1: Com estàs?
7: Molt bé.
1: Estàvem parlant de xarxes socials, ja estàvem parlant de... T'amoïnen a tu aquest camí tecnològic?
7: Que... No, en absolut. Nosaltres no... Els advocats ens ha facilitat molt la vida, eh? Sí? La veritat. El que passa que estic molt d'acord amb el José, que si tu no saps el que vols, la IA no et donarà res en condicions. Tu saps el que has de donar, el que t'ha de fer, sobretot el que li has de preguntar, perquè et faci. I el que sí que estic d'acord també amb ell, no tant que les fonts estiguin equivocades, sinó que són molt sesgades.
1: Ja.
7: Això sí.
5: Es substitueix a l'Aranzadi o no?
7: En absolut. Però te substituye el tiempo de buscar...
5: Claro, sí,
7: trobar. ...determinades... Claro, és que antes... Era papelillo por papelillo.
1: No, és evidència. Sí.
5: Vas al gra.
1: Però si estem en el primer punt de la conversa. Quan un sap utilitzar l'eina no hi ha cap problema.
7: Exacte.
1: El problema és quan utilitzes l'eina ja des del primer dia. És a dir, quan estudies, per exemple, utilitzant això.
7: Això no.
1: D'això estem parlant. El punt de partida, efectivament, eren els nens i nenes. Ens ha semblat molt interessant el poder portar aquesta conversa, aprofitant doncs aquesta iniciativa del Parlament Europeu per parlar-ne una mica i per sortir-nos una estona dels temes als que ara entrarem, lògicament, després de les 8, un dia molt potent, uns dies molt potents, amb el cor una mica encongit amb el que està passant a Venezuela. De fet, anem amb el butlletí informatiu, ara sí, ja podem anar amb el butlletí informatiu de les 8. Laura Monell, com estàs? Laura, bona tarda.
8: Bona tarda, Toni.
1: Crec que hi ha novetats, no?, amb el tema de les persones mortes a Venezuela, no?
8: Exacte, és que el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 5 els nacionals morts arran el doble terratrèmol a Venezuela, també xifra en 119 els espanyols desapareguts i en 14 els que encara continuen sota les runes. El govern veneçolà parla ja de 920 morts i més de 3.300 ferits, encara que la dada, alerten, podria ser molt més elevada, segons el responsable d'ajuda humanitària de les Nacions Unides, Tom Fletcher.
9: The scale of this devastation is immense. We know there are
8: I ha explicat que la devastació és realment aterridora i que podria haver-hi més de 50.000 desapareguts. Amb tot, és una de les xifres amb les quals treballa l'ONU que encara ha de ser confirmada. Encara de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, acusa l'Iran de vulnerar l'alto el foc després del llançament de 4 drons contra vaixells que navegaven per l'estret d'Hormuz. Segons Trump, un dels aparells ha impactat contra un vaixell de mercaderies, mentre que els altres tres haurien estat abatuts. L'Iran rebutja les acusacions i responsabilitza els Estats Units de la tensió a la zona. Teheran defensa que el control de l'estret correspon exclusivament a l'Iran i a Oman, un dels principals punts de fricció entre les dues parts. A casa nostra, l'incendi forestal que ha mantingut en alerta diverses localitats del Maresme ja està controlat. Les flames han cremat unes 48 hectàrees, però no han causat danys personals ni han afectat cap habitatge. Els Mossos, a més, han detingut un home com a presumpte autor del foc gràcies a l'ajuda dels testimonis. Escoltem el cap de bombers, Pep Colàs, i l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra.
9: Podem confirmar, o com a mínim no tenim cap informació, que hi hagi cap persona afectada, cap habitatge afectat. Sí, hem tingut un bomber que ha rebut un estrès tèrmic.
10: La vinya, parlem molt de vinya, sembla que sigui per la cultura, per la gastronomia, pel patrimoni, però la vinya també és prevenció d'incendis forestals.
8: Les quatre localitats més afectades, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, ja han quedat desconfinades aquesta tarda i estan recuperant poc a poc la normalitat. I d'un altre foc, en aquest cas a Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, que evoluciona favorablement. El foc ja està perimetrat, però ha arrasat més de 4.000 hectàrees. Cristina Lafragueta, directora d'Extinció d'Incendis.
11: Han venido consolidando los trabajos que se iniciaron por la noche, trabajos más de tipo de extinción en las masas forestales, ya no tanto de lo que veníamos haciendo de salvaguardar los núcleos de población y los bienes.
8: L'incendi ha obligat a desallotjar 240 veïns que avui podran entrar puntualment a casa seva escortats per la Guàrdia Civil per recollir medicaments i objectes personals, però els pobles continuen evacuats. No hi ha ferits i els equips confien que si la meteorologia acompanya, el foc es pugui controlar aviat.
1: Molt bé, gràcies Laura, fins després.
8: A tu, fins ara.
1: 8 i 4 minuts, doncs anem a veure què és el que diu la meteorologia, però si acompanya o no acompanya. Marxem fins a l'EMET, crònica de Noelia García. Bona tarda, Noelia.
12: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps estable i també les altes temperatures a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Demà serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 21 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent flux de component sud, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Encara parlem d'alguns problemes, per exemple, en aquesta autopista AP7, que no fa net, ben al contrari, encara parlem d'uns 5-6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Mollet i Montornès del Vallès, sentit nord, sentit Girona, i el tram sud tampoc no fa net. Continua força carregat, 5-6 quilòmetres entre Gelida, Subirats i, de fet, més endavant, entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès. Per tant, l'AP7 sud, que no vol fer net, ben al contrari, encara amb aturades, sentit sud, sentit Tarragona. També continuen les aturades, per cert, a l'AP2, recordem-ho, en aquest cas, per obres entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, i en aquest cas, en sentit Barcelona. En canvi, l'autopista del Maresme sí que millora. Aquí ja parlem d'aturades més intermitents, uns 3 quilòmetres, tram de Mataró, sentit nord, sentit Girona, aturades que també trobarem encara ara a l'extrem nord de Barcelona, en aquest cas d'entrada a Barcelona, de la C58, uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts. Al Pla B de Ràdio 4, avui comentem l'actualitat amb l'advocat i exdiputat de Junts al Parlament, Quim Jubert, amb José Rodríguez, exdiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Víctor Martí, regidor a l'Ajuntament de Barcelona pel Partit Popular, Ivan Marzà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, i amb l'advocada Núria González, especialitzada en drets humans, entre d'altres qüestions. Amb la Núria ho estàvem dient ara, no? Quina gent, pobra gent, quina època porta la gent de Venezuela. Les últimes dades ara ens les explicava la nostra companya Laura Monill. 920 persones mortes, més de 3.300 persones ferides i milers de persones desaparegudes, que és aquí on segurament tenim la clau d'allò que deia ahir deia la Casa Blanca, no? De que segurament podríem arribar a parlar fins i tot de 10.000 morts, quan arriba a dir als Estats Units. No? És brutal, Núria?
7: Mira, aquí diverses coses, jo, que he tingut la desgràcia de viure un sismo, com ho dicen allí, a Mèxic, molt fort, perquè Mèxic també és terra de grans terratrèmols, d'un 7,4, una cosa complicada, sí. Quan això passa, tu no pots fer res. Quan el terra comença a donar salts, perquè et comença a donar salts, tu no pots fer res. Quan el terra comença a rugir. És que jo me'n recordo, he estat en varios, no? Però el més gran, me'n recordo que la terra va com si rugiera a l'interior de la terra. I a més estava just a la costa i vaig pensar, i ara vendrà un tsunami i no em matarà tot. Perquè, clar, estàvem...

0: Pronto y ojalá saquen gente. Per una altra banda, nosaltres a la Internacional de Dones Feministes tenim companyes a la frontera amb Venezuela, a Cúcuta, on està anant molta gent refugiada directament. I ara mateix estàvem parlant de quina manera podíem fer arribar a les nostres companyes d'allà algun tipus d'ajut, del que sigui, no, per les dones de Venezuela o les colombianes que estan ajudant a les altres, no? I el que més em fot és veure com la gent està traient la gent amb les seves pròpies mans. No tenen res. Jo estava mirant les notícies i estaven traient a la gent literalment rascant, perquè no hi ha ni una pala, no hi ha res. Això és fruit de la corrupció. ¿Por qué Venezuela, que es un país absolutamente rico, no tiene excavadoras? No tiene retroexcavadoras, no tiene equipos, porque se han fotut tot. I aquesta és la, i aquest, això és el que jo sempre tinc a la ment. La corrupció s'acaba un país. I això, en aquests moments, és on es veu que se l'han robat tot. Me da igual quién, però se l'han robat. I la gent s'està morint perquè se l'han robat.
1: Que fort. Víctor, deies que aquest matí heu estat a l'Ajuntament...
2: Sí, a l'Ajuntament, bueno, primer coincidí molt amb el diagnòstic que ha fet la Núria, no? Perquè esgarrifa veure les imatges dels veïns, les veïnes, pedra per pedra, ajudant amb les mans perquè no tenen res, no? I per això tan important serà la cooperació internacional i me consta que des de Barcelona i de Catalunya s'enviarà. El que em parlaves, Toni, aquest matí sí hem rebut a l'Ajuntament diferents entitats veneçolanes, no? I la impotència, perquè òbviament pateixen molt les persones que estan allà i tenen familiars i amics, però clar, els que estan a Barcelona, que hi ha una comunitat de més de 40.000 persones, que no poden fer res a milers de quilòmetres, que els amics o els familiars no els contesten, tenen una sensació d'impotència, de no poder fer res, i la veritat que estan patint i, bueno, tota la nostra solidaritat, el nostre carinyo, i que les administracions, quan abans millor, puguem enviar ajut cap a Venezuela. Clar.
1: Quim, digues.
3: Jo vaig viure al Japó 2 anys, i vaig viure molts terratrèmols. I és un país absolutament preparat, els terratrèmols. Em sembla mentida, de fet, em sembla que ha tingut justament ahir, o abans d'ahir, va tenir un terratrèmol més o menys del mateix.
1: Sí, 6, sí.
3: I no va passar quasi, no va passar res. Al final, avui dia, la construcció i la prevenció dels terratrèmols està molt estudiada. Sembla mentida que Venezuela, que està sobre un parell de falles, no tingui res previst, o la construcció estigués tan mal feta. De fet, a la construcció preventiva als terratrèmols el fa servir molta fusta, perquè flexa més que el ciment. I en aquest cas, doncs, evidentment, a La Guaira s'ensorraven, s'ensorren literalment les fotos dels edificis, i diuen, escolta, si no ha caigut, caurà, yeah, perquè ja ho veus.
1: Fixa't que aquest mateix, justament, un amic veneçolà m'explicava que aquella és una zona que fa uns anys també se'n va anar a Norris, però en aquest cas pels aiguats, sí, i que es van emportar tot. Es va construir i ara ha tornat a passar això, i efectivament ell parlava del mateix que comentaves tu, no? De la baixa qualitat a les edificacions d'aquella zona. Ivan, sí.
4: Sí, aquest estat concretament és on es junten les dues plaques, la del Carib i la de Sud-amèrica. I el que també parlen tots els experts és que a sobres que han tingut doble mala sort, perquè han sigut 2 terratrèmols seguits, que cosa que una falla mai fa, sí que fa rèpliques, però mai fa 2 terratrèmols d'aquestes característiques seguits, perquè no van friccionar les plaques, sinó que es van trencar directament. Sí, sí. I el trencar-se és quan ha produït totes aquestes enfonsaments. Ara veiem a la pantalla el vídeo de les dues persones grans que estaven soles a casa, sí, també. I sí que fa uns anys també hi va tenir un terratrèmol, i un dels centres comercials que ha sortit es va reforçar perquè tinguessi aquest tipus de protecció que hi ha al Japó. Per això ara s'ha aguantat peu, però no s'ha traslladat això a la construcció civil, i és on s'han enfonsat la majoria de gratacels, perquè bueno, són pisos molt alts, però aquells que es van adaptar fa uns anys al terratrèmol, es va fer com un exoesquelet, ho tenia un d'aquests centres, s'ha aguantat. Llavors, home, per què no ho traslladem? Això, ja que perquè sabem, i a més, l'Institut Veneçolà de Sismologia, no recordo ara les sigles que té, és un dels estats que té sempre sota, sota de, de, de, de, de, de

0: del seu control, perquè saben què pot passar, perquè estan parlant d'una tensió de 100 anys de càrrega sísmica, i per això ha rebentat ara, però bueno, hauria pogut rebentar ara, com dintre de 50 anys més, però sabien que això anava a passar allà en algun moment, i no hi havia res preparat, absolutament res, ni els equips que deia la Núria, per rescatar ningú.
1: Segons van passant els minuts, van apareixent titulars d'aquells que, ostres, no? Perquè abans parlàvem de la xifra de morts, ara que he parlat és el responsable humanitari de la ONU, parla de 50.000 persones desaparegudes.
2: Claro.
1: 50.000. José, i després la Núria, sí.
3: Una qüestió, no per salvar el govern venezolà, però sí que quan va haver el terremol del 94, si no m'equivoco, van canviar la legislació constructiva i una part de la nova edificació sí que ha aguantat. És a dir, sí que és veritat que amb el ritme del que fa un estat fallit com és Venezuela, tant amb el règim anterior al bolivarià, amb l'actual també, però sí que han pogut fer algunes noves edificacions que s'adapten a criteris més resistents o més sismoresistents. Però sí que és cert que, igual que passa en qualsevol país, amb una economia fracassada,
2: total,
3: sigui perquè no, el país no té la riquesa ni la capacitat de crear-la, sigui perquè és la pròpia en tercers, els terratrèmols són més costosos a Estats Units, a Europa, als pocs llocs que són sismoactius, al Japó, veiem que els edificis aguanten més perquè estan dissenyats per això, perquè en el moment que passa ningú pot fer res.
2: No se puede hacer nada. Però jo, a mi, a ver, o sea, no, tampoco seamos... No quiero explicar la historia de la abuela Cebolleta, ¿vale? Pero cuando això es pren en serio, tú pots estar en un edifici, lo digo por experiencia, de 20 y pico plantas, y que això es comenci a moure, y tú estar en la 17 y decir, bueno, pues que sea lo que, pues que pase lo que tenga que pasar, y l'edifici fer així, amb el de davant, i parar, perquè està construït exactament com ha d'estar construït. Què crec que jo que ha passat a Venezuela? Pues que no s'ha construït com se tenia que construir, que se han dado mordidas, que se han firmado permisos y que no se ha construido lo que se tenía que construir, porque si se construye como se tenía que construir, eso aguanta. Aguanta, y aguantan edificios altísimos. Vuelan, se mueven, es impresionante verlos, si se podéis ver algún vídeo, es impresionante cómo hacen así y demás. Pero yo lo reitero, la corrupción en Venezuela, estoy segura de que permiso de obra, licencia de obras, materiales que no eran, estoy segurísima, porque si no, si se hubiera seguido las leyes que se cambiaron en el 94, estoy segura que estaríamos en una quarta parte de las víctimas que han habido.
1: Sí, Iván.
0: No, els edificis sismoresistents del Japó tampoc es van construir en 2 anys, ni en 10 ni en 15, o sigui, es van construir després de no sé quantes destruccions per terratrèmols. Hi havia això que diu, no, és que el Japó està construït a un lloc on no ha de ser, perquè cada 5 minuts pots tenir un terratrèmol. Llavors els hi va costar adaptar-se amb aquestes construccions moltíssims anys de destrucció dels propis terratrèmols. No hi havia, no sabien com fer-ho. Ara mateix n'han sortit. Amb el de Mèxic, és el que diu la Núria. Ella estava allà...
2: En el 85 ella, se fue todo al carajo.
0: Ella estava allà, també conec jo gent que tenien els seus fills allà, gent de Sant Andreu, que va trucar, dius que jo tinc la meva filla allà i no sé com està ara mateix, ni on està, ni res. I mira, el jefe del marit d'aquesta que parlo, se li va enfonsar la casa a sobre i allà es va quedar.
1: Yes.
0: I en aquell moment vas veure també aquesta angoixa que parlava el Víctor, és que jo estic aquí, estic trucant-la i jo no sé on cull està, jo no sé què li ha passat. Però tots aquests països, evidentment, aquí feia no sé quants anys que no hi havia hagut un terratrèmol, clar.
1: El que passa és que parlem de tot això com si aquí no passés. I jo recordo quan vam tenir la Dana i ens vam posar a parlar de les construccions en terrenys inundables i ens vam emportar les mans al cap de veure com efectivament s'havia construït.
2: Exacto.
1: Sabent perfectament que allà no s'havia de construir, no? Digues.
4: No, no, mira, l'exemple de la Dana és bo perquè és el mateix exemple que podríem fer servir per la sequera. Fa 20 anys vam tenir una fortíssima sequera, vam planificar, es va posar a ploure, vam dir que s'havia de planificar i durant 20 anys no hem fet gairebé res fins que ha vingut la següent sequera. O sigui que recordeu que volien portar barcos amb aigua des de Marsella, volien posar un tubo a l'autopista, una canonada per portar aigua del Roine. No s'ha fet res. O sigui, molt sovint la immediatesa et fa fer unes quantes coses i després dius, escolta, és que tinc altres prioritats i reconstrueixo, però puc posar normes perquè a partir d'ara la construcció serà d'una determinada manera, però no referé, no, o sigui, tot el que està mal fet, això no ho canviaré.
0: No ens oblidem que aquí a la península tenim una zona sísmica activa, molt activa, i recordem tots, perquè ho vam veure en directe també a la televisió, com s'ensorrava una església a Múrcia.
5: Sí,
0: a
5: Múrcia.
0: I jo dubto que aquelles construccions s'hagin adaptat a la zona sísmica la que està. I és una zona sísmica activa.
3: Bueno, però en un grau diferent són terratrèmols de grau 5, que són 100 cops més baixos que el que d'un grau 7. És a dir, les zones del Mediterrani, tens la península itàlica i la zona Turquia, que són les zones sismoactives més grans d'Europa.
2: Aquí és la part de Granada.
3: Sí,
2: no?
3: Però són terratrèmols de grau 5 que sí que pot enderrocar un edifici que estigui malmès, però no patim encara,
0: però quants morts hi vam tenir.
3: Sí, clar, però no estem parlant de milers.
0: No, evidentment.
4: No, va ser Itàlia, Turquia i Iran són els països propers on tenim
3: el Marroc.
4: Sistemàticament.
1: Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, la sensació, Víctor, és que més val que ens preparem a anar actualitzant aquestes xifres i que l'horror sigui cada vegada més gran. Ja parlem de 920. Digues.
5: Tinc ganes de viure un terratrèmol. La diferència del Quim i la Núria, que han tingut aquesta experiència, doncs no. No és massa recomanable.
1: No.
5: Toquem fusta.
1: No, per l'expressió de la Núria, jo crec que ha estat segurament un dels episodis més complicats.
2: És que te quedes... O sea, te das cuenta de que no pintas nada. Es que no puedes hacer nada. O sea, ya se parará esto. Yo, si queréis que lo expliques en un segundo, yo me recuerdo, anava caminant per la platja. I això va començar a saltar. Però a saltar, que van saltar l'aigua de les piscines fora. Imagina la manera de moure's, això, eh? I... Jo, el cos reacciona d'una manera rara. Llavors jo vaig posar genoll a terra, vaig tocar a terra, vaig veure, digo, bueno, ja se pararà. Vaig veure com queia l'edifici de davant meu, que era un hotel, digo, esto pararà. I vaig pensar això, dic, i ara me voy a girar i voy a ver una ola gigante i nos va a llevar a todos.
1: Claro.
2: No vino la ola. Però jo vaig parar i va durar tranquil·lament un minut i pico. Vaig veure caure la façana de l'edifici que tenia davant. I recordo, estava en un hotel perquè era Setmana Santa i jo estava en un pis 9 o 10 i vaig pujar i encara a l'hotel, que no era el més lujoso del món, però bueno, tenia una tele d'aquelles de tubo en un pis 9. Ho va tirar al terra.
1: Ja veus.
2: Ho va tirar al terra, però el més impressionant era l'aigua de les piscines. O sigui, l'aigua de la piscina saltant fora, buides.
1: Que fort. Doncs com per oblidar-se, no? Sí. Com per oblidar-se de tot això. En fi, no ho farem. No ens oblidarem. Les 8 i 21 minuts, després caldrà mirar tota la qüestió de la gestió, ho dèiem ara al començament del programa, perquè també avui llegia que les sancions que va imposar als Estats Units dificulta l'arribada de l'ajuda a la pròpia Venezuela. Imagino que faran una excepció perquè això no sigui d'aquesta manera, i és veritat també, i abans ho deia el Víctor, que la sensació és que la comunitat internacional s'ha volcat a emportar ajuda cap aquí. Bé, seguirem actualitzant informacions, com diem, 8 i 21 minuts, divendres, i li preguntava abans al Víctor, dic, demà teniu congrés, no?
5: Demà tenim congrés, un congrés plàcid.
1: Sí, no?
5: Afortunadament, sí. I jo crec que l'important quan hi ha congressos plàcids ja no hi ha o picabaralla o ja no hi ha un debat de noms, sinó ja és d'idees, que jo. També és important, no?
1: Però encara hi ha un nom amb un interrogant, tot i que bueno, tothom apunta Juan Fernández, no?, com segurament el número 2.
5: Sí, és possible.
1: Estava a Badalona?
5: De tinent d'alcalde de Badalona.
1: Era primer tinent d'alcalde. Ha estat contertulià al programa alguna que altra vegada.
5: Això és important, a qualsevol partit, si has passat per pla B, t'anirà bé.
1: Jo crec
5: si
1: que
5: no has passat per pla B, estaràs
2: molt
5: festiu.
2: Molt bé.
5: Això...
1: No, està molt bé. No, la veritat és que és, home, és un valor a l'alça claríssimament, no? Quan el van fer portaveu al Parlament del Partit Popular ho vam veure, és un polític de raça, és un senyor que sap parlar, és una persona amb idees, no? Serà un bon número 2, estic convençut que serà així. Veurem també que fa el fins ara número 2, Santi Rodríguez, no?, que ha sorprès una mica...
5: No, però... El Santi ja tenia ganes de marxar, perquè portava molt de temps. És més, ell va deixar de ser secretari general i va haver algun problema ja fa uns anys interns i van trucar perquè tornés. Vull dir, és d'aquelles persones que jo crec que té tots els partits,
1: sí, sí,
5: que sempre que hi ha algun problema truques al Santi i t'ho arregla.
1: Vas allà,
5: I el Juan Fernández, que a més de contertuli, doncs la veritat que és un tipus molt treballador, un tio amb la ment molt amoblada.
1: Jove, d'altra banda, no?
5: Jove, i un tio molt seriós, un tio molt, molt va per feina i... Molt bé.
4: Molt bé. La paritat no la toqueu per això, eh? Allò de la paritat, l'home-dona, sí, tal, això, el Partit Popular no, no cal.
5: No.
4: Ja tinc l'Ayuso que fa per tot.
5: Per exemple, no, però no, no és cert. Vull dir, molts cops a capitals de província hem tingut molt més alcaldesses que alcaldes i, bueno, busques perfils i persones. Que sigui dona, estupendo, i si aquest cas no és una dona, doncs tampoc passa res.
1: Les 8 i 23 minuts, mentre el Partit Popular demà fa doncs, aquesta reunió plàcida, com comentava el Víctor fa un moment, el Partit Socialista a Madrid reuneix el seu comitè federal, diuen per intentar donar moral, no?, al que és l'executiva, al que és la família socialista. Com ho portes tu, Ivan?
0: El Comitè Federal.
1: No, el Comitè Federal, no, la moral, dic, la moral. Que portem uns quants dies potents, eh?
0: Bé, la porto treballant tota la setmana, o sigui, tampoc no és que surti ni més ni menys això de casa. El Comitè Federal s'ha de reunir igualment, o sigui, perquè hi ha llistes que aprovar, hi ha caps de llista que aprovar, hi ha processos de primàries que també s'han d'aprovar, per exemple, Madrid, que fa dos dies que ha sortit també una persona que es volia presentar com a candidat a l'alcaldia de Madrid, i tot això s'ha d'aprovar ara, perquè si no que vas molt tard. El PSC ho va aprovar-ho fa 15 dies, si no m'equivoco, amb un Consell Nacional. Per tant, doncs, és el lloc també on molta gent que té amor al micro ha de parlar, perquè que surti allà a viva voz a pontificar i després no ho faci internament, doncs serveix també ben bé de poc. Hi ha algunes federacions del PSOE que són donats amb aquesta història de fer una roda de premsa, fer declaracions cada 5 minuts i després cap a dintre doncs, van allà, aixequen la mà, marxen cap a casa i s'ha acabat. Doncs animaria també a fer aquest debat dintre del Comitè Federal, que per això és el màxim òrgan entre partits i on es pot prendre decisions.
1: En qualsevol cas, la setmana ens ha deixat allò que deien com Pedro Sánchez ha passat a l'acció. Hem tingut un debat, José, molt potent al Congrés, un debat molt potent, però que ja no és la primera vegada que veiem, en el qual doncs Pedro Sánchez es va dedicar a fer una relació de tots els casos de corrupció del Partit Popular i demanant que el Partit Popular tingui, en aquest cas amb la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la mateixa referència a l'hora de criticar que amb el senyor Ábalos, no?
3: Bueno, a veure, que el PSOE té casos de corrupció que no sap resoldre, això és, no es cotitza a les apostes que el PSOE pateix, també l'Aufer tampoc es cotitza, i viuen aquesta dicotomia, i la resta hem d'estar amb certa prudència per no disparar amb massa contundència contra el PSOE, perquè és veritat que pateix aquesta l'Aufer, recordant-li que aquesta l'Aufer el 2019 el senyor Pedro Sánchez la negava, però bueno, d'estos polvos, d'estos lodos, companys, però alhora també dir que el PSOE té problemes, que té un problema com a mínim estètic de què ha de fer i de saber resoldre per on ha de tirar. No sóc molt del parer del que ha fet Junts de demanar que es culli un altre candidat, però sí que hauria de fer algun gest. I potser abans d'eleccions tampoc és un mal escenari. És a dir, el PSOE ha de donar la cara d'aquests casos de corrupció que els han acabat afectat, per molt que li reconec que pateix l'Aufer.
1: Quim, ja que ha fet referència
4: a
1: Junts...
4: Bueno, a veure, el Pedro Sánchez va escriure el manual de resistència. Sembla que si aferra i segurament podrà fer un segon tomo. Bueno, l'ocurrència aquesta de Junts, que a mi em va semblar una ocurrència, no deixa de ser un globus sonda de reflexió de que poder dintre del Partit Socialista pot haver-hi algun candidat que pugui blocar una una victòria PP-Vox i que estigui, diguem-ne, net o que sigui nou en aquesta... I, bueno, jo crec que el, tots tenim al cap el vicepresident Cuerpo, que seria, que no és de fet ni afiliat, però que podria ser un...
1: Jo crec que hi ha altres
4: que
1: candidats.
4: Que podria ser un candidat.
2: I
1: candidates. Eh? I candidates. Jo veig molt clarament un candidat que és Eduardo Medina. O sigui,
2: jo veig una candidata.
1: Dic, no perquè jo el vegi com a candidat, Ivan, no ho dic per la cara que posa l'Ivan, sinó perquè, curiosament, feia molt de temps que no veiem a Eduardo Medina i ja l'he vist com un parell o tres
2: d'entrevistes. Ha de passar lo mismo con una candidata, però no la quiero quemar.
1: Quina candidata?
2: Una candidata.
1: Ah, mira. No veus dir que candidata.
3: Que no és ministra.
2: No.
1: ¿Es expresidenta?
2: Tampoco. No te la cuento.
1: Después modios, después modios. Nuria, ¿tú cómo ves?
2: Yo, mira, yo creo que estamos en un... Pueden decir lo que quieran en el Congreso, hacer el rollo que le dé la gana, pero yo lo que veo que el sentir general es como cuando ya estás al final de una relación y no sabes cómo mandar al novio a la porra, todo se vuelve una cosa muy extraña y quieres que alguien termine ya de una vez. Yo creo que esa es la sensación, de que esto está acabado, que nadie quiere decirle al que acaba y que te lo tiene acabado y que ya estamos rozando la falta de respeto. Mira, yo creo sinceramente que en España nunca le ha costado un voto a nadie la corrupción. Lo digo sinceramente. Ni siquiera al Partido Socialista, ni al PP, a nadie le ha costado un voto la corrupción. Lo que les ha costado es que no tomen el pelo. Y estamos en un momento en que la gente tiene la sensación de que nos están tomando el pelo. Porque que te pidan que te vayas y que te descojones, perdón que lo diga así de risa, delante de todo el mundo, eso es una falta de respeto y una tomadura de pelo. Entonces, estamos llegando a un punto en el que yo, la gente que está en el PSC o en el PSOE, no sé por qué no quiere hacer algo por su partido. Porque yo tengo la sensación de que cada día que pasa, amb aquesta arusió, vamos peor. No sé qué... No, yo, a ver, y al García Page, no me creo nada del García Page. Me quejo, sí, bueno, pero vale, pero me voy a mi casa porque tal. Nada, nada. O sea, cachetadas de payaso. No me creo que... Pero yo sí, sinceramente, creo que la gent del Partit Socialista, que s'estima el Partit Socialista, tiene que querer más en este momento al Partit Socialista que al gobierno. Porque si no, ni habrá... No, es una cuestión de tiempo, no habrá gobierno. Pero es que tampoco ni habrá Partit Socialista. No hi haurà. No és la primera vegada que lo vemos. No, Iván, o sea, estamos en una situación, tío, o sea, los medios, podéis maquillar las cosas como queráis, pero lo cierto es que hay una condena de 24 años que es la primera de muchas, que es muy probable que el Partido Socialista salga salpicado por financiación ilegal. ¿Hacer un cortafuegos? Porque es que si no, en la calle Ferrà vaya a tener que poner un candadillo y vámonos.
1: Va, Iván.
0: Yo estoy de la pasoquización del PSOE, que ya teníamos que desaparecer.
2: Yo no he dicho eso.
0: La no sé qué, que teníamos que desaparecer otra vez. Y el PSC tenía que desaparecer otra vez, cuando tenía 14 diputats. O sigui, la final del PSOE, amb els 150 anys d'història que té, s'ha donat, no sé, 150 vegades, perquè cada any vivim una final del PSOE. El PSOE deixarà d'existir, el PSOE desapareixerà. Coi, portem un mes amb més altes que amb els darrers dos anys.
2: Lo qual no tiene...
0: Igual va una mica malament, però desapareixer. Si ha de desaparèixer, si tenim més entrades que sortides...
1: És veritat, això, Ivan?
0: Sí. Ahir mateix em passaven les dades d'afiliacions de la meva agrupació. I sí.
5: Però això és per tu, sí. No pel Pedro Sánchez. Claro. S'afilien per tu, Ivan.
0: No, per mi, em dic que no. Per tant, o sigui, aquest final l'he viscut moltíssimes vegades. I el més a prop que va estar va ser Podemos, que es va dir que no, ara el sorpasso. I no. I el
2: era més difícil el sorpasso.
0: On havia estat. I on, oi, si perd el govern... Pues dintre de X temps pues tornarà a estar. O sigui, el PP va estar amb 80 diputats.
5: Sí, ja està.
0: I ara està amb 130 no sé quants.
5: Però jo coincideixo amb la Núria.
0: Ningú va dir que desapareixia el PP.
5: Jo coincideixo amb la Núria. Ningú diu que desapareixerà, però sí que és veritat que Pedro Sánchez està arrossegant el seu partit per un problema personal o del seu entorn, i jo crec que les sigles les està arrossegant. I una altra cosa que jo amb el José no comparteixo, vull dir, nosaltres, i això és una frase de l'Alejandro Fernández, que hem parlat abans, el que cada palo aguante su vela. El Partit Popular va tenir que aguantar els seus pals i les seves veles, i mai, mai, mai va dir que el problema era que els jutges atacaven un govern, que els jutges perseguien el PP, que el jutge tal... Perdona, vicepresident d'un govern d'Espanya a la càrcel, va anar a la presó, ministres del govern d'Espanya van anar a la presó i mai es va dir això. Llavors, intentar dir ara, perquè hi han quasi 90 i pico imputats del Partit Socialista i estem parlant de molts jutges diferents, de molts, i dir que tot és un tema de l'ofert

0: i que els jutges estan fent, home, jo crec que ja és molt agosarat.
1: El José, després el Quim, sí.
2: Jo no dic que tot sigui l'ofer, dic que pateixen l'ofer, que una part és l'ofer, és el cas de Zapatero.
3: Eso es lo ofer y la joya que son de mentira.
2: No, no, la filtra... No, com es porta el cas de l'ofer? No,
0: però una cosa és...
2: A les filtracions...
3: Eso es lo ofer.
2: Eso es lo ofer, clar que és l'ofer. Igual que és l'ofer el demanar-li el passaport a la dona del president, és l'ofer no aplicar l'amnistia, és l'ofer... És a dir, hi ha un seguit de jutges i és una cosa que hi ha. És conegut i la Núria està d'acord amb mi que la classe judicial doncs, té les seves cosetes que, diguem-ne, que és despistada respecte a l'aplicació de les normes d'una forma democràtica. Wow. I és bastant esbiaixat sobretot els procediments que utilitza. De fet, el jutge del cas de Zapatero té una amonestació.
0: Això vol dir que funciona?
2: No funciona, no? Perquè en aquest país no conec gaire jutges per prevaricació, que en algun cas l'ofer amaga prevaricació. Escolta, i no
0: cada jutge. Cop que s'ha parlat...
2: Deixem acabar, perquè...
1: Víctor,
2: per tant, que una part del país opinem que hi ha l'ofer a l'estat espanyol i que també el pateixen, i l'han patit... gent que no és independentista, doncs no vol dir que també el PSOE té uns casos flagrants de corrupció.
1: Vinga, el Quim i després la Núria, sí.
4: No, n'hem parlat moltes vegades aquí. Que hi ha l'ofer, vull dir, és una evidència, a l'alta judicatura. Hi ha 5.000 jutges. No els 5.000 jutges practiquen en l'ofer, però a nivell de l'alta judicatura, efectivament, es practica en l'ofer. La prova és que aquesta sanció al aquest expedient obert en el Peinado, tots sabem que no arribarà al lloc, primer perquè l'han bloquejat, la meitat del Consell General Judicial l'ha bloquejat, i després perquè qui l'ha d'instruir és de la minoria o de la... que no vol, i a més que quan es resolgui ja s'haurà jubilat. Escolta, és una conya marinera. No sé si l'ho fa, però és conya marinera.
3: Bueno, vull explicar l'expedient. Primer de tot, l'expedient. L'expedient es va votar 4...
5: No toquis el micro, sí, perquè...
3: 4 a 4. Per aprovar l'expedient es va haver d'utilitzar el vot de qualitat de la presidenta. Entonces, lo de l'ho fa, raro, perquè van haver d'utilitzar el vot de qualitat de la presidenta. L'expedient és per lo que va dir de la policia, no por nada más. Que jo sepa, Begoña Gómez ha entregat el passaport i no l'ha passat una. Y lo que ha dicho es que, jolín, no me quites el pasaporte porque es verano y me quiero ir de vacaciones. Eso es lo que ha dicho su abogado, no me lo estoy inventando yo. Si esa es la razón, lo que se está pidiendo es que a la otra imputada que se le ha quitado el pasaporte se le aplique las medidas que dice el juez, pero que a ella no por ser Begoña Gómez. Eso sí que es una pasada. Eso sí que es, vamos, vapulearse la justicia y la igualdad de la justicia. Por lo menos tener un poco de decoro y decir que no se lo quiten a nadie. Porque hay otros 5 imputados. Y lo único que queréis es que no se le quite a ella porque ella es la mujer del presidente. Pues eso es cargarse la igualdad de la justicia.
2: ¿Quién es ya de
3: a mí me da igual, pero...
2: ¿Quién es ya de fuga?
3: No te estoy discutiendo si el riesgo de fuga existe o no. Te estoy diciendo que hay otros imputados a los que se les ha aplicado medida y a vosotros os da igual. Y pretendéis que la justicia se aplique diferente a una persona porque está casada con un señor.
5: A ver,
3: ¿vale? Eso sí. para Y lo del lawfare... Lo de Zapatero, yo no entiendo, la defensa jurídica de Zapatero no la entiendo, porque bien le irá si lo juzgan en España, porque si no, tiene muchísimas posibilidades, pero muchísimas posibilidades de acabar con un pijama naranja. Entonces, yo no entiendo muy bien a lo que se está dedicando el abogado de Zapatero.
5: Iván, sí.
6: A veure, jo no demano que no li treguin a ella i a l'altra, sí. O sigui, quan el jutge pren una decisió per tots, ha de ser una justificació perquè veu que es pot desfugar d'Espanya tots i degudament és justificada. No perquè posi que la policia nacional pot ajudar a fugir, no sé què. Això se li cau tot el relat quan fa això. Absolutament tot. Te'l poso a tu perquè em dona la santíssima gana. Ximpum, catapum, ja està. El tema Zapatero, jo no parlo de si acabarà amb un pijama naranja, taronja, roig, verd o violeta. El que no es comprèn és com després de 5 anys en poder dels Estats Units arriba justament ara aquest mòbil aquí. Justament ara, després demanes cooperació a Estats Units i virgencita de mi vida que me quede como estoy, porque si te lo digo tengo que decir cómo lo he conseguido, de qué manera, qué agentes de fronteras lo han cogido. Y esto no te lo voy a decir porque seguridad de los Estados Unidos, con lo cual la prueba...
3: Mentira.

0: trontolla.
1: Mentira, Ivan.
0: La prova trontolla.
1: No és verdad. Mentira, totalmente mentira.
0: I si no ho fan, també cau la prova. Evidentment, que caigui aquesta prova no vol dir que, que el cas no pugui continuar per altres proves. Però la prova han de donar... Quina és la cadena de custòdia? Ha existit? No ha existit?
1: Es ruido lo que estáis haciendo. Claro. No es verdad. No es verdad. Existen unos convenios internacionales de cooperación que se llaman de confianza mutua. La prueba que tú, la prueba que tú tienes tiene que estar conseguida legalmente en el país de donde es la prueba. Y no tiene por qué seguir las mismas leyes que en España. Y eso es así. Y lo sabe el abogado de Zapatero. Y lo sabe el juez. El juez Calama, de hecho, ha pedido una certificación conforme se ha considerado esa prueba en concreto legalmente sobre las leyes de Estados Unidos, que forma parte del convenio de reciprocidad de la prueba y tal. Por lo tanto, lo que esa historia es ruido. Ruido. A mí lo que me joroba es el ruido cuando estamos viendo que hay realmente un problema con un señor que yo estoy de acuerdo en que todos estamos flipando porque nadie se pensaba que ese señor iba a acabar siendo lo que parece que va a ser. Pero el ruido de, no, es que la prueba es falsa, no sé qué, intentando meter basura a la justicia. Oye, meter basura a la justicia, meter basura a la democracia. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con las decisiones de un juez, pero sistemáticamente socavar el sistema judicial... Eso es un suicidio social.
0: Creo que el sistema judicial se socava a él mismo.
2: Ho fan els jutges espanyols.
1: ¿Por qué? ¿Porque no gusta lo que deciden? Pues eso no es.
3: Una cosa per ordre de paroles demanades. Víctor, sí.
4: Bé, merci. És que coincideixo i anava una mica a la línia de la Núria, no? Lo de l'arbre no deixa veure el bosc. A veure, el problema de la dona del president Sánchez és el passport, és el passaport, o és el que presumptament ha fet? Aquest és el problema greu. I tot el tema amb la universitat. El tema de Zapatero, el tema és si Estats Units deixa o no deixa en aquest moment, o és tot el que té darrere. És que el que esteu intentant fer és, per petits temes processals, intentar amagar tot el que hi ha darrere. I això no té cap sentit. Al José, recordar-li quan el Cerdán es va dir que era l'Ofer, amb l'Avalos es va dir que era l'Ofer i que el jutge, i amb el Coldo també es va dir. I ara es
2: no ho vas dir jo ni el meu partit.
4: No, ni vostè ni no.
2: Ni el meu partit.
4: No dic que es va dir, no dic que
2: tu... Doncs només menti.
4: No, perquè diu que hi ha l'Ofer, dic, bueno, doncs miri, també es va dir en aquests tres casos...
2: No ho vas dir jo ni el meu partit.
4: No, no, però es va dir.
2: No, ni jo ni el meu partit, per tant, no em citi aquesta... No em carregui aquesta cita, sisplau.
4: Bueno, vale, vale.
3: En qualsevol cas, el José havia demanat la paraula ara.
2: Sí. Aquests petits problemes procedimentals que són poc importants... És a dir, són la base de la justícia. És a dir, si un jutge decideix que per sus santos poder li treu un passaport a una senyora que té zero possibilitats de donar-se la fuga, perquè és evident que no és ningú d'aquesta taula, es creu que la presidenta del govern d'Espanya marxaria del país.
1: La presidentana, no?
2: Eh?
1: La presidenta del govern d'Espanya, no.
2: La dona del president, perdó. La dona del president. Molt bé, Núria, gràcies.
3: He
2: tingut un lapsus lingüe. La dona del president marxaria de forma raonable. Ningú creu en aquesta taula, i sinó que ho digui i ho expliqui, que realment creu. Tu creus que...
1: Hombre, se fue Puigdemont dos veces. Con la ayuda de los Mossos.
4: I Betty no crec, sí. També se la...
2: Molt bé, d'acord. I deixaria aquí el president, Sánchez venut.
3: En qualsevol cas, el que sí... Que
2: no és creïble, i per tant hi ha un abús del jutge.
3: En qualsevol cas, el que sí que crida l'atenció, i això em permetreu que jo no entraré en unes coses i les altres, però sí, és l'argumentació del jutge. És a dir, perquè allà va acusar directament a la Policia Nacional...
1: Això és altre tema.
3: Oh, per mi és el tema. És de ser els que podien obrir la porta a que se n'anés, i deia la Núria una cosa, i segurament amb raó, no ho sé, de que si demanaves una cosa per una persona,
1: claro,
3: havies de demanar-ho per tots. Ja, però el jutge no parla de tots. El jutge, en aquella decisió, parla només de la dona de
1: Pedro Sánchez. Bueno, porque cada uno tiene su argumentación.
3: Inclou el que són els policies, cosa que ha generat després queixes per part del sindicat de policies, del Ministeri de l'Interior, etc. En fi, veurem com va aquest comitè federal de demà. Jo penso, no sé, m'estava venint que segurament... si recordem com va arribar Pedro Sánchez a la secretaria general del partit, segurament en aquests moments hi ha molta gent també dins del partit que li té ganes a Pedro Sánchez, i molta gent...
5: Ara no, de primer dia.
3: Per això ho dic, no? Que efectivament això també es nota d'una manera bastant...
2: Els dos cops que va arribar.
3: Els cops que...
2: Perquè aquest senyor l'ha sigut fet fora de...
3: Estem a 2:45 de nou. Em deixeu que comentem un moment el tema de l'Iran, no? Dic perquè tornem a estar una mica de la mateixa manera.
1: Jo estic perdida en ese...

0: tema, ja no sé si estan en paz, estan en guerra o estan abierto,
1: ara,
0: cerrado.
1: Ara sembla que no estan massa bé, és a dir, perquè Iran ha acusat Trump d'haver vulnerat l'alto al foc perquè ha llançat 4 drons contra vaixells que estaven navegant per l'estret d'Hormuz. M'ha fet gràcia perquè abans que arribéssim al José dèiem, queden 3 setmanes de programa, abans no marxem de vacances, no? I ell feia una petita referència als temes. Diu, home, diu, arribarem a 3 o 4 acords de pau. No ho has dit d'aquesta manera, no? És brutal, no? Realment, quan ens adonem de què estem parlant i ens adonem com s'està fent.
0: Un caladero.
1: Crida molt l'atenció, això,
2: Ma, han fet dels negociadors d'Iran els més els amos del món, és a dir, en aquest sentit, Iran al costat de Trump són l'estat més raonable del món, quan no ho és, ni de bon tros. Però en aquest cas, mentre no vegis que hi ha el trànsit per l'estret d'Hormuz pacífic i que tothom pot passar i que no hi ha un peatge per cobrar, no hi ha pau. I la victòria la té Iran. I Iran té unes condicions que també impliquen l'estat d'Israel. I l'estat d'Israel no està disposat ni a treure les tropes del Líban ni a deixar de cometre un genocidi a Gaza i a Cisjordània. Per tant, aquí estan atrapats, perquè aquesta guerra, no la recordem més, la va iniciar Trump a instàncies de Netanyahu.
1: Ivan, com estàs seguint?
3: Acabo de llegir que l'Iran i l'Iban han arribat a un acord.
2: Ara
3: mateix, sí, ara mateix a Twitter, que és el que demanava l'Iran
1: i el Líban.
3: Perdó, Israel i
1: Israel Líban. I el Líban.
3: Ara mateix ho anunciava.
0: Això sí és important.
3: Això sí és important. Això és el que estava demanant l'Iran per arribar amb aquest acord amb els Estats Units. I ara mateix ho estaven anunciant per xarxes. No, jo ja no sé què creurà més tot això, però ho estaven anunciant agències internacionals ara mateix. Trump es va posar aquí, no sap com sortir-ne, ho hem dit moltes vegades, ara no sap per sortir corrent, i quan es va presentar el pla que havia acordat amb l'Iran, va tenir una revolta dels representants del Partit Republicà,
1: home,
3: que una mica més el treuen a hòstia neta del Capitoli aquesta setmana. Aquesta mateixa setmana, que va sortir insultant a un dels seus representants al mig del passadís. Perquè li van dir, escolta, per això...
1: És que deixa'm dir-te que quan vam llegir aquells 14 punts...
0: Era nada. És que...
1: Una es pregunta, per què s'ha fet tot això?
3: Sobretot... És la primera pregunta que vam fer quan va començar. Tot això per què?
1: No, però des d'aquí, i de manera ben intencionada, hi havia molta gent que justificava un per què. Sí. Però quan... Mira, jo me'n vaig a recordar molt de tu, Núria.
0: És que és verdad. Jo me'n
1: vaig a recordar
0: de
1: tu. Perquè hi ha aquell punt en el que diu que cap dels dos interferirà en les polítiques interiors de l'altre, quan dius, aquest senyor havia instat a la gent a que sortís al carrer a queixar-se...
0: Jo vaig parlar amb els iranis que conec quan va passar això. I d'aquí em van dir dos coses. Que era un desastre. I segon, que m'esperés una mica. Perquè jo voleu parlar, voleu no sé què... Esperat una mica, perquè evidentment no es creien res del que estava passant. Clar. No només aquest punt, sinó que donaven, o sigui, entenien que donaven moltes voltes i que també tenia un paper molt important fins a on arribés Israel, que és la madre del cordero d'este assunto. Perquè al final la conclusió que vam arribar era no es tractava de protegir el poble iraní, sinó de protegir el poble d'Israel, que tampoc està mal, ¿sabes? Però no era això. I els iranians estan a l'expectativa... de lo que jo crec que no s'hagan de creure res.
1: A mi em va semblar interessantíssim perquè vam estar, ara no recordo el nom perquè ho estic tenint de memòria, però va estar amb nosaltres dos, tres vegades una noia espectacular, una noia que es va convertir, i la tornarem a avisar un dia d'aquests, que estigui amb nosaltres, i ella a última hora, Israel i el Líban arriben a un acord, mar de pau, amb la mediació dels Estats Units, ho acaba de publicar l'agència EFE.
0: Hoy es eso.
1: Sí. Quim, digues.
4: No, sense menys tenir la baralla de gats que sembla que tenen dintre l'administració americana entre el Marco Rubio, el J.D. Vance, el propi Trump, que diu, escolta, si la caga serà culpa del Vance.
1: Ah, sí, ho va dir el propi Trump.
4: És un èxit, sí. L'èxit és meu. Escolta, i a més envio l'altre perquè vagi fent, perquè jo encara no tinc decidit el candidat que em substitueix.
1: Ja.
4: Sí, és... És del pati d'escola.
1: Com ho veus tu, Víctor?
5: Bé, sí, jo coincideixo també que el Vance i el Rubio estan ja en clau de substitució del Trump. I el Trump, doncs, com diuen en castellà, para ese viaje no hacía falta alforjas.
1: Ja. Yeah. Però, bueno. Però el que vols dir és que hi ha una competència? La substitució de Trump entre J.D. Vance i...
5: Sí, sí, estan amb això. Jo crec que estan amb això.
0: Fíjate que yo quería hacer un pequeño comentario, porque yo creo que aquí, a esta prisa, ahora, en este momento, yo creo, y le voy a dar un giro un poco raro, que tiene mucho que ver con Venezuela. Perquè jo crec que als Estats Units...

0: veu ara, amb aquesta desgràcia del terratrèmol, una oportunitat efectiva i real de poner pie en Venezuela. Pie en el territorio. I ara sí que no els interessa per res el rotllo que s'han muntat en Iran. Jo crec que podria tenir a veure, eh?
1: No, no, no és una bogeria, eh? Això que
0: jo crec que podria tenir a veure. Vinga, vamos, tu, esto, va, què quieres? Fuera. Perquè l'altre els interessa clar, molt clar. Més, ho tenen molt més a prop, les representa molt més diners i, esto, i ja no les
1: i en un
0: renta.
1: Moment en el qual socialment podria
0: exacte,
1: ser molt benvinguda la presència exacto, dels Estats Units.
0: Exactament, així que jo crec que puede tener algo que ver con eso, porque estas cosas así del cielo nunca son.
1: Doncs d'acord que és una possibilitat, Ivan, però no
2: sí,
1: és cap tonteria,
2: sí,
1: eh?
2: No.
0: Jo creo.
3: La Núria és de la CIA, jo crec.
2: No, és partida d'escacs.
0: Jo crec que les viene mucho mejor y con Venezuela a Cuba, no sé qué, no sé cuánto, y los iraníes que s'apanyen con el Netanyahu.
2: Sí, però això també li pot suposar que una mica Israel es quedi despenjat d'això, que no sé si ho pot permetre ni fer.
4: Penseu que un gran gruix de congressistes estan finançats per l'AIPAC, que és una organització de lobby sionista. Per tant, és molt difícil que el Congrés li posi un fren. És a dir, crec que Estats Units s'ha atrapat en una partida d'escacs, més bé una partida de parxís que ha sortit molt malament i que estan tots allò, amb les peces totes congelades a l'entrada de la sortida.
0: Però puede dejarlo en manos de Netanyahu i irse?
4: No, no pot deixar-ho.
0: Bueno...
4: No pot deixar-ho sense obrir l'estat d'Ormund, no pot deixar-ho.
0: Bueno, eso es un rollo, pero yo creo que el otro tiene mucho que ver, ¿eh? Pero porque el otro es una oportunidad, ¿eh?
1: És que no és cap tonteria. No, no, jo, mira, ara no ho trec del cap, perquè em sembla que realment és una història per parlar-ne, perquè, efectivament, en un moment en el qual la seva arribada, com diuen, seria molt ben rebuda...
0: Imagínate, lugar de guerra a salvar gente.
1: Clar, a salvar gent i a reconstruir cosa que, d'altra banda, des d'un punt de vista de negoci, també pot ser molt interessant.
0: I tanto, mucho mejor. Quadra que l'altra
2: tot,
0: no? Guerra.
2: Tens el petroli i el pati de casa i de l'altra forma s'ha de buscar a l'altra banda del món. I també no cal perdre de vista, que no ho deia el Quim, Israel té eleccions i els Estats Units, quan tornaran de l'agost, tindran les eleccions a la porta, perquè estaran a la porta. I molts dels que ara s'estaven aquesta setmana insultant amb el Trump allà al Capitoli s'estan jugant la seva cadira.
1: Yeah.
2: Molts.
0: L'única cosa molts. Que Trump ha de treure...
2: I per això han de rebaixar.
0: En claro, en lo más claro que pueda, para su gente de Israel, del tema de Irán, yo creo que es el tema del armamento nuclear. Lo demás les importa un huevo, como ya hemos podido ver. Entonces, yo creo que esa va a ser la cosa.
2: Sí.
4: ¿Y el Estat d'Ormuz? Obrirlo.
0: Sí, bueno, pero algo que vender, quiero decir.
2: El problema amb això és que ell havia arribat ara amb l'Iran al mateix acord que havia arribat Obama.
0: Totalmente.
2: Llavors, clar,
0: estava d'acord.
4: A un cost infinitament superior.
2: Exacte. A què hem vingut aquí? O sigui, ens han gastat una milionada estratosfèrica amb milers de bombes aquí dintre per arribar a l'acord que ja havíem arribat amb Obama sense les mateixes bombes.
0: Com se llama eso que ha dicho?
5: L'IPAC, no? Els aliats.
0: L'IPAC. Eso.
5: I a més ha protegit malament els seus aliats ara, que estan tots emprenyats.
1: Està tothom emprenyat a tot arreu. No, és a dir, és veritat.
2: És la calor del continent.
1: Aquest senyor passarà a la història perquè no ha anat fent massa amics, fins i tot s'ha fet enemic dels que eren els seus amics. L'altre dia, l'últim capítol amb Giorgia Meloni, no? Va ser un...
2: I amb Tucker Carlson dintre dels Estats Units, i amb Taylor Immersion Green també dintre dels Estats Units, i dintre del seu propi partit.
4: Esperat amb el Madelman que té de ministre de Defensa.
2: El Pete Hedges,
4: aquest... Aquest és la peça que primer eliminarà.
2: Segur.
1: Jo vull una a l'oest de la Casa Blanca. Clar, hem d'esperar una mica, no? Perquè algú rodi una a l'oest de la Casa Blanca amb Donald Trump. Seria
4: bueno,
1: interessant,
4: bueno,
1: eh?
4: Potser no té ni Casa Blanca, perquè qualsevol obra que està fent se li està anant a Norris. El llac aquest que tenen ha desenvaït del gas. És a dir, tot urbanisme que fa aquest home se'n va a Norris.
1: Què ha passat amb el llac? El
5: Sala de la Vall.
4: No, no, com es diu, on està el
2: Obelisc.
4: L'Obelisc i tot allò, tot això és un llac que ell va posar una base perquè quedés molt brillant. Llavors, a tota aquesta acumulació de calor ha fet que floreixin unes algues que han podrit l'aigua. Ara l'estan intentant netejar, el forrejat aquest està desfensa i estan detenint a la gent que va a fer fotos perquè...
1: De veritat?
4: Sí. És com... És una versió del conte de la criada, però en cutre.
2: La qüestió del que diu el José, s'ha gastat 14 milions de dòlars per pintar el fons del llac aquest del memorial perquè es vegi blau i ben això, i el que ha passat amb la calor és que en dues setmanes han tornat a sortir les algues, la gent anava a fer fotos, treia el que s'havia desfet de dintre, feia fotos, i ha desplegat a la guàrdia que tenen de parcs nacionals.
1: Ha netejat.
2: No,
4: per detenir la

0: de tenir la gent que va fer-se fotos.
1: És impressionant, eh?
2: Per i a més, ell fardava dient tindrem el sí. llac que més brilli del món, perquè ell li va el brilli-brilli i lo dorado.
3: Home,
2: i
3: llavors,
2: el que té és un... Bueno, doncs una piscina un poc cutre. Saps aquesta piscina que tu tens en un, que, ten, que és una bassa, el que deia el meu avi Balate? Un balate
1: sí,
2: de,
1: sí,
2: de...
1: amb renacuajos, no?
2: Sí, amb... doncs exactament això s'ha transformat en això.
1: Va, que estem a 7 minuts de les 9. Avui has tingut taloners, eh? Toni Mata, què tal? Bon vespre, Toni.
4: Molt bona nit, Toni Marín, taloners del colofó i amants de les algues antitrampistes. Com esteu?
1: Bueno, estem molt expectants de veure què tal el bufet lliure a la teva estada a Fuerteventura. Està a Fuerteventura, el Toni.
4: Molt bé.
1: I porta dos dies molt xulos.
4: Bueno, no exageré, perquè realment els bufets lliures dels hotels de Fuerteventura es produeixen autèntics trucs de màgia, perquè l'esmorzar aquí és entès com esmorzar, dinar i sopar, de manera que la gent ha de fer màgia i tenir un estómac de doble fons. És un espectacle màgic, bonic de veure i una mica vomitiu, perquè saps que si agafessis qualsevol persona al bufet i li emmanessis els ulls i li donessis 10 voltes en plan gallinita ciega, es convertiria en una persona de salsitxetes, bacon i pastetes dolces. Perquè el bufet lliure d'un hotel, Toni Marín, ple d'anglesos i cap tot menys la moderació. Les persones ja fa temps que tenen forma de formigonera pastant el ciment, saps aquella imatge de formiguer girant sobre si mateixa en una digestió infinita? Això és el que em trobo jo. La gent no fa servir plats, sinó cubells, i juraria que he vist un senyor de Sheffield revolcar-se sobre un fangar de mongetes amb tomàquet i croissants. Aquí ningú dissimula, Toni. Són com refugiats gasians lluitant pel menjar de la ONU, però pesant 130 quilos i amb safates de teca deliciosa en lloc de sacs de farina. Jo he estat un exemple d'autocontrol, he de dir, un exemple per a tothom, i només he pres un entrepà de vedella amb ou i formatge, un pancake amb xocolata, un tall d'empanada, dos talls de síndria, dos de meló i un biquini d'ou. Res. Res, pràcticament. He sortit amb gana. Després d'esmorzar, els British Balloons es tomben en unes gandules al costat de la piscina. No es banyen, perquè els repugna qualsevol activitat i prefereixen jeure. Es dediquen a observar com nens plens d'energia, com els meus, fan tot el que un nen ple d'energia pot fer a una piscina mentre ells estan al sol adquirint el seu característic color gamba. I això m'ha fet pensar que els hipopòtams suen una crema de color rosa que els serveix de protecció solar, i em pregunto si els anglesos tenen un recurs fisiològic similar. Si fos així, com a bon pare, jo, evidentment, agafaria el meu petitó i el sucaria al melic d'un anglès perquè s'hi podria banyar com si fos un jacuzzi. Quedeu-vos amb aquesta imatge. Tot el que passa a Heart Adventure és estrany i, per tant, fascinant. Jo he vingut acompanyant de la meva dona, que l'han convidat a un congrés de persones llestes, però podeu venir per altres motius. L'experiència sempre val la pena. En el meu cas, també he fet una bonica excursió, sí, després de rebentar-me el cap a la piscina, i he passat una estoneta a l'Hospital General de Fuerteventura, i trobo que és molt maco i molt bona gent.
1: De veritat, has fet mal o no?
4: Bueno, un trau amb dues grapes, però bé,
1: caram,
4: correcte.
1: Aquest viatge està sent el millor de la teva vida. Sí.
4: Quin... Estic expectant a veure què passa demà.
1: Molt bé, ens ho expliques dilluns, sisplau.
4: Entesos.
1: Una abraçada, Toni, vinga.
4: Que vagi molt bé.
1: Fins ara. No es poden imaginar vostès el que ha sigut aquest temps mentre escoltàvem el Toni Mata. No parava tothom d'ensenyar-me fotos de l'estanc en qüestió, que a mi em venia al cap que venen unes màquines que van per sota de la piscina i et van netejant, no?
0: També l'han posat, però no els hi serveix.
2: No, i ha posat gent recollint les algues i segueixen florint, perquè ha de treure... El problema és que ha posat una capa reflectant, que el que fa és reflecteix la llum, però escalfa l'aigua. És com si tinguessis una panera.
1: Ah, okay.
2: Està fent una paella.
1: Una mena d'hivernacle,
2: sí,
1: de cara a la...
0: Efecte hivernacle, però dintre d'allà.
1: Doncs quina història, no?
0: Ja veus, 14 milions. De
1: 14 milions. Bueno... No sé, ¿qué pasa? ¿Qué piensas, Nuria?
3: En el fútbol. La verdad es que estoy pensando en el fútbol. Es lo que voy a hacer hasta las 2 de la mañana, que del partido de España.
1: A tú eres de las que te esperarás,
3: oh,
1: ¿eh?
3: Claro, tío, pues mañana sábado, tío.
1: Ya.
3: Sí, sí.
0: ¿A qué hora lo suelta?
3: A las 2.
1: A las 2.
3: Pero sí, tenemos previa de esta casa desde las 11:30, me parece.
1: Desde las 11:30 hay una
3: yo
1: previa.
3: Yo creo que sí.
1: Bueno, han de hacer alguna cosa para que la gente aguante bien fins a las 2.
3: Hombre.
1: Yo ya no estoy en condiciones.
3: No, el problema voy a decir.
1: Yo me he fet gran. ¿Sabes allò? Acabas de sopar, no sé vosaltres, y tal cual, pum.
3: Entonces, no, no.
1: Em quedo...
3: La nostra dubte és que, per exemple, els pubs acaben a les 3 y no se sabemos si hoy se van a alargar un poquillo para poder ver el fútbol hasta el final, ¿sabes? Porque a las 3 tancan. Bueno, no sé, yo tengo la esperanza en mi pueblo, sí, porque además es festa major.
1: Ah, sí, ¿eh? Doncs vinga, doncs a gaudir el cap de setmana, que porteu bé les temperatures. Ara jo crec que em quedaré tot el cap de setmana mirant això de la piscina. És que t'ho juro, se m'havia passat, jo. Això no ho havia vist. És impressionant, eh? És impressionant. I després donant-li voltes al que ha dit la Núria, em sembla una cosa que haurem de parlar, eh? Ens haurem d'aturar una mica perquè té tot el sentit del món.
3: Sí, yo digo cosas con sentido, hombre, de vez en cuando, tampoc.
1: Bueno, pero si me he dicho lo contrario, al contrario. Te estoy poniendo entre signos de admiración.
3: No, hombre, yo es que yo creo que... que és l'oportunitat, eh?
1: Sí, sí.
0: No, mira, no. Que només va passar el terratrèmol, li va sortir automàticament la Casa
3: claro,
0: Blanca.
3: Claro, és que és l'oportunitat.
0: Aquí teniu els nostres militars. Teniu
5: nostres nuevos y mejores amigos.
1: Val a dir també que la responsabilitat de segrestar el president d'un país t'obliga també a donar la cara, eh?
3: També, claro.
1: T'obliga a donar la cara.
6: I que es pronuncia a la xarxa social. Dic, hòstia, vas quedar sorprès ahir. Nicolás Maduro a les xarxes socials ha dit no sé què.
1: Ah, sí, eh?
2: De Twitter.
6: No li han tret el mòbil?
1: Que ha estat
2: una visita i ha dit el...
1: Va, que no em dóna temps d'acomiadar-vos. No, ja, avui us diria que us quedéssiu. M'ho estic passant bomba. Escolteu-me, que ha estat un plaer, de veritat. Quim Jubert, José Rodríguez, Víctor Martí, Ivan Marzà, Núria González. Refresqueu-vos com pugueu. Si teniu alguna piscina reflectant, aprofiteu-vos-hi. I ens veiem ben aviat. Moltíssimes gràcies.
5: Bon cap de setmana, merci.
1: Que vagi molt bé. Senyores, senyors, fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i avui, com és divendres, s'acaba aquí el Pla B i immediatament després comencem el Pla Z. Tornem en uns instants. Fins ara.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon vespre. La xifra de morts pels terratrèmols a Veneçuela s'ha enfilat fins a 920 persones, disculpin, segons l'últim balanç ofert pel president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
9: Que 920 persones han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
7: Rodríguez també ha explicat que 172 persones continuen atrapades sota les runes. D'entre les víctimes i afectats pels sismes, el Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha 5 morts, 14 persones sota les runes i 119 espanyols desapareguts. Malgrat que el nombre de persones desaparegudes per l'impacte del doble sisme a Veneçuela podria ascendir a 50.000, segons xifres no confirmades que ha rebut l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides. Aquesta situació posa de manifest la importància d'aplicar normatives de construcció i d'invertir en matèria de prevenció, segons Lucía Lozano, sismòloga de la xarxa sísmica de l'Institut Geogràfic Nacional. Són en declaracions al 24 Hores de Ràdio Nacional.
10: Estos terremotos ponen de manifiesto es la importancia que realmente tiene aplicar las normativas de construcción sismo resistente, invertir en prevención para que la mitigación de daños, además de informar a la población y educar a la población, es lo único que se puede hacer para mitigar los daños de los terremotos, porque los terremotos van a seguir ocurriendo y ocurren.
7: L'ONU alerta més que més de 6,7 milions de persones s'han vist afectades per aquests terratrèmols. Per cert, que des que es va produir el doble sisme a la tarda del 24 de juny, hora veneçolana, ja hi ha hagut 300 rèpliques, segons el govern del país, prop de 400 edificis i una desena d'hospitals han resultat danyats, entre d'altres construccions. I encara de l'exterior, després de setmanes de converses, Israel i el Líban, amb els Estats Units com a mediador, han signat un acord marc per iniciar negociacions formals amb l'objectiu d'assolir un eventual alto el foc. El pacte trilateral preveu alguns moviments sobre el terreny. Segons fonts diplomàtiques de Tel Aviv, les tropes israelianes en romandran al sud del Líban i mantindran la llibertat d'actuació contra el que considerin amenaces de Hezbollah, mentre aquesta milícia xiita no es desarmi. Tot i això, l'acord de l'Iran delimita dues zones al voltant del riu Litani, d'on Israel es compromet a retirar-se quan consideri que ja no hi ha cap amenaça per part de Hezbollah. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home

0: A Barcelona, el seu cadàver ha estat trobat quan passaven pocs minuts a la una del migdia entre uns contenidors al carrer Joaquim Costa al barri del Raval. La víctima presentava un cop al cap. Hores d'ara, l'àrea d'investigació criminal de Ciutat Vella treballa per esclarir les causes de la mort. I els expliquem també que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha emès una nova alerta per la presència de llet no declarada en una crema de cacau amb avellanes de la marca Sol Natural. Les autoritats ja n'estan retirant els lots afectats dels punts de venda i recomanen a les persones amb al·lèrgia o intolerància a la llet que no consumeixin aquest producte si el tenen a casa. A més, l'agència ha ampliat una altra alerta alimentària per diversos lots de llom embotit de la marca Jamones Alfredo Monfort, també per la presència de llet no indicada a l'etiquetatge. En aquest cas, el risc també es limita a les persones amb al·lèrgia o intolerància a la llet. I en esports, la selecció espanyola juga aquesta matinada contra l'Uruguai, la primera plaça del grup H al Mundial de Futbol. Una victòria contra la Celeste asseguraria als Luis de la Fuente passar als setzens de final com a primers de grup i aplanaria el camí a les eliminatòries. Si no guanya, Espanya podria haver d'enfrontar-se a l'Argentina de Leo Messi ja en aquesta primera ronda de setzens de final. I en motor, en surt d'Àlex Márquez als entrenaments al Gran Premi dels Països Baixos. El pilot de Cervera ha patit una dura caiguda en un dels revolts més ràpids del traçat durant els entrenaments de MotoGP. Les proves mèdiques han descartat qualsevol fractura, encara que haurà de passar una nova revisió aquest dissabte que determinarà si està en condicions de competir. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv-baixer.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4.
2: M'expliquen, David, que estàs patint molt, eh?
3: Uf! T'ho expliquen la Glòria.
2: Sí, sí.
3: La Glòria Galiano, t'ho expliquen.
2: Que estàs agobiat amb les temperatures.
3: Sí. Ara fèiem una reflexió molt interessant fora amb la Glòria, precisament, que dèiem, sí, és una cosa que no hauríem de repetir tantes vegades.
2: Ja. Yeah.
3: I té tota la raó. Jo em passo tot el dia queixant-me de la calor. Yeah. No s'hauria de fer, però és que és inevitable.
2: Fa anys, a Madrid, hi havia una cosa que era brutal, ara ja no hi ha tant, que eren termòmetres per tot arreu.
4: Ui, sí.
2: Tu te'n recordes d'allò, Glòria? Era una cosa, tu sorties al carrer...
4: Perdó, a Gran Via Alcalà...
2: Gran Via Alcalà, sí.
4: Hi ha un edifici estret, que va amb un carreró que no em recordo quin és.
2: Sí.
4: Bueno, i allà dalt hi havia un...
3: I deprimeix, perquè clar, es fot a 40.
4: Jo treballava allà al costat i giraves per agafar la Gran Via i veies 42.
2: És això, Víctor Parrado, hola, Víctor Parrado.
5: Molt bona tarda, bona nit, quina calor.
2: És que és veritat, no, però jo recordo això, tu sorties de l'hotel
5: sí,
2: i el primer que deies 48 graus.
4: I clar,
2: senyores...
4: No me lo digan encima.
3: Tan sorra.
2: Sí. No, després ho van canviar, això, eh?
5: Sí. Jo, a mi m'agradaria parlar amb la gent que fa dos mesos deia, a veure, que llegue el verano, a veure quan... No.
2: Mira, la Vanessa Cogar.
6: Jo estic supercontenta, que ha arribat i fa calor. Estic contenta. M'agradaria que durés més mesos.
3: Què estiu.
6: Sí, jo estic feliç.
4: I anar a viure al Caribe.
3: Aquí sí. També hi ha un tema molt interessant que un dia en podem parlar, perquè és de 20 minuts llargs, aquest tema, que és com els homes del temps i dones del temps, els meteoròlegs, donen la informació del temps.
2: Perquè
3: és molt interessant.
2: Deixa'm que saludi el Sergi León primer. Hola, Sergi León.
7: Què tal? Bona tarda.
2: Estàs bé? Tot bé?
7: Fantàstic.
2: Portes bé la calor?
7: Sí, ja m'has presentat. Esperar una mica més.
2: No, torno
7: perquè no hi ha ningú més, afortunadament.
2: Bueno, que estàs gelosa. Ah, estàs gelós, perdó. No, si estàs gelós, jo, a partir d'ara.
7: Continua, sisplau.
2: Sí, eh?
7: Com si fos el teu programa.
2: Què deies de les homes del temps?
3: La informació del temps, com es dona? És un tema interessant, perquè clar, si tu veus que hi ha d'haver 10 dies de calor sostinguda, de la calor que estem tenint ara, per exemple, que ha estat una onada de calor, però que continua l'aixafogor.
2: Sí.
3: Clar, la manera com tu li dones aquesta informació a la població és molt important.
6: Acostumen a exagerar molt.
3: Sí.
6: Molt, sí. Molt, perquè tu estàs al maig dient, et deien que tornaria el fred, i dius, home, estem al maig, al maig cada dia un raig. Ens deien això, que seria un hivern molt llarg. Ara ens diran que, bueno, és que ho exageren tot per tenir-nos mirant.
4: Un dia faré jo una secció meva, perquè fan una cosa també, que és que Molló, a la zona de l'Alta Ribagorça, més del costat de la dreta, han de caure un xàfec. Sí. Bueno, pues sembla que hagi de ploure tot arreu una inundació, doncs sí, bueno, ja a l'altre Ribagorça...
2: Bueno, farem una cosa. Cuidado. Aquell dia li demanarem al Jordi Miralles que vingui.
4: Vale.
2: No, el Jordi Miralles és el nostre home del temps.
3: El Jordi Miralles m'agrada molt.
2: És que és un tio molt guai.

0: a la ràdio també.
1: Tu increpes.
2: I els polítics.
1: El mirall.
3: No, estic treballant o jo que sé, o cuinant.
1: Sí.
3: I dic, o sigui, tu ets tonta, nena, o què? Si no ho has vist, que jo ho has fet massa petit.
1: Tu sola, eh?
3: Ara se't cremarà.
1: Veus que és moderna. Què no vas a dir, Sergi? Sí.
0: No, que el tema del temps és molt, molt curiós aquí en aquest país, perquè jo per feina he tingut l'oportunitat de viatjar bastant i em deien, oi, és que els espanyols sou molt curiosos perquè teniu un dels millors climes del planeta i sempre us estàs quejant.
2: Sí, sí.
0: I us quejais de que li falta calor, li falta
1: això,
0: frío...
1: Això qui t'ho va dir?
0: Això m'ho va dir un suís.
1: I tu va dir en aquest castellà?
0: No, òbviament no.
1: Em fa molta gràcia perquè tu estàs parlant en català, no? I aleshores vas a parlar d'una cosa que probablement la va parlar en anglès, però aleshores el que fa és passar-se al castellà perquè com era estranger...
2: Sí, ho fem així,
3: sí. El suís... Perquè quedi clar que és un canvi d'idioma, que va ser un idioma que la gent entengui.
1: Clar.
3: Sí. Jo ho faig sempre, també.
1: Sí, eh?
3: Jo et dic, per exemple, han vingut uns xinos i han dit... I t'ho dic en castellà.
1: Ah, sí, eh?
0: Suposo que el canviar d'idioma, passar-lo a castellà, és com que l'estàs citant, no? I així ho entens, gent com tu ho enteneu, que no veieu...
2: I això que has dit de la cita en castellà... Surt en algun llibre de normes lingüístiques. O és com algú natural, no?
0: Sí, surt.
4: A mi m'ha agradat, aquest canvi.
1: Sí, no?
4: Sí, és un diàleg, no? Així la gent entén perfectament qui era qui.
0: M'encau molt bé, que...
1: El Víctor
2: Parrador. No, és orgànic, és un canvi orgànic que tothom entén, això és veritat. Jo l'accepto, també.
4: S'ha sumat al meu argument,
2: nen. No, perquè...
0: Dic,
2: no, però és veritat, és d'una manera que... que interpretem tots el que volia dir ell.
4: És molt teatral.
2: Ara s'ho ha inventat.
1: Però és que el Víctor Parrado és molt teatral, tot ell.
4: Sí, jo soc molt teatral. No. Però aquí cal molta teràpia, eh?
1: Com,
4: i no seria
1: com,
4: jo.
1: Com està el tema? Tu estàs actuant o estàs de vacances?
4: No, ja? em queden 4 setmanes, fins al 18.
1: Oh, que bé!
4: 18 de juliol.
1: I després a la platja a posar-te una mica moreno, no?
4: Bueno, a preparar coses noves, que tinc allà al cap.
1: Perquè molt moreno...
2: No,
3: per l'amor de Déu, no, que no vagis molt a la platja, tu pot et molt
4: de
3: protector.
4: No, mira.
3: Molt de protector.
4: Després en parlarem d'això, però jo ja avanço. No sóc de platja, cada cop menys.
1: A mi em passa igual. Cada vegada menys.
2: Però tu estàs moreno.
1: Però perquè jo surto un moment al carrer i m'agafa.
2: Moreno paleta, és.
1: Sí, sí, tal qual.
2: Bueno, però ja està.
4: Parlem d'això, però no.
1: Ah, després parlem d'això.
4: Sí, jo no puc.
1: Per què mires així, Sergi León?
0: Home, tant, quin atac directe al pobre Víctor.
1: Què li dic?
0: No, que està blanc.
1: Però és que això no és un atac, és una realitat.
3: T'agrada ser Zulu, però...
0: No, passa res, no, Víctor, tot està bé.
4: Gràcies, tio.
2: Igual ha lluitat aquest any per que no li agafi el sol, no? Hi ha gent que ara està de moda ser més blanquets i diu, pues jo a mi no tocarà.
1: I León fa conjunt amb la porta.
2: No? Avui rebem tot.
1: La
3: és el Pantone
1: Ràdio, sí. Porta una samarreta però, molt...
5: Aquest... El tema dels tons de la pell és un tema també molt interessant.
2: Curiós,
5: estic traient temes molt interessants perquè l'altre dia vaig anar a fer un bany un bany allà al mar.
1: Ah.
5: I m'hi vaig fixar en això. Dic, hòstia, però mira quina quantitat de pells hi ha tan diferents.
1: Sí.
5: Del color de la pell, parlo.
2: Sí.
5: I perquè el blanc no només hi ha el blanc Víctor Parrado, també hi ha el meu blanc, que és un blanc diferent.
1: És
2: un blanc diferent. I anava a dir una cosa. Tu ets una persona que no em sorprèn que estiguis blanc, perquè ja m'ho vinc a... És orgànic, no? Que ja m'ho crec també al veure't. Però ell sí que, el Víctor... A mi em va passar com ell, m'ha estranyat que estigui tan blanc. El veig com de ser més moreno, jo.
5: Sí.
2: Jo el veia com de moreno a l'estiu.
3: No, jo no.
2: T'ho juro.
4: Bueno, però és que estem avui quin dia és?
1: Avui és 26 de juny.
4: Bueno...
2: Queda verano.
4: Tranquil·litat.
2: Vale.
4: És que sembla que...
2: Veus?
4: Una està moreno al mes de maig. Que
3: no, però hi ha gent que
2: treballa molt.
1: Podríeu parlar tots alhora, sisplau, que no se us entén bé?
3: Hi ha gent com el Toni, que només veu el sol per la finestra sense sortir i està moreno.
1: És veritat.
3: Jo crec que tu m'hi vas de posar-te vermell.
4: Jo necessito anar un cop i un
3: altre. Jo no dic que com algo dolent.
4: No, però sí, jo no m'ho pres malament.
2: Ni jo tampoc, eh? Jo soc molt blanqueta, a mi em surten pigues. I em poso taronja.
5: No és dolent.
3: Mira, com el Trump.
2: No, no em compares amb
1: sí
2: el Trump.
1: Home, no, dius que et poses gent... taronja.
2: Hi ha
1: dues opcions, o Trump o Naranjito.
2: Naranjito mira, sempre.
5: Hi ha gent que té una obsessió molt bèstia amb el tema de fotre's morena.
1: Encara,
5: sí. Home, i vas allà i... quan comencen a caure els primers rajos de sol a l'abril o així, ja estan allà.
1: Sí. I encara, sota el sol i... abans era molt més bèstia, perquè abans la gent es posava uns productes...
3: Grassa de vaca
1: i olis sense cap protecció.
5: Sense cap protecció.
1: Vinc allò a fer un...
2: A fregir-se.
3: M'havia arribat a posar una cosa que es feia amb oli i vinagre bateno,
1: Se'n diu aquí una amanida.
3: Bueno, com, sí, exactament, perquè l'oli fregeix, o sigui, posant moreno, i el vinagre calma. Però no, llavors, et té fred, et fregies.
5: Com... I patint allà, sota el sol, la gent no ho entenc.
3: I hi havia una amiga que es va fer com una... Imagina't, com un vano una mica més gran,
1: sí?
3: Però de paper de forrant cartolina, com un paper de plata.
1: Això és com...
3: I s'ho posava sota...

0: Això hi havia una
1: perquè
0: pel·lícula...
1: Perquè reflexés a la cara.
0: És que hi ha estranys... estranya... Hi ha gent rara.
2: Sí, absolutament.
0: No, hi ha gent rara. Hi havia un senyor...
3: Strangers
0: diràs,
3: in the night.
0: Aquest temps ara ja, afortunadament, ja fa molt de temps que no he vist, que entrenava i es posava bosses d'escombraria per tot
1: també,
0: el cos per suar més.
3: Això m'ho van explicar a mi, sí.
0: Això és la cosa més horrible, o sigui...
1: Perdó, i venien, quan jo era joveneta, o sigui, tu feies la bossa de plàstic si eres cutre, però si no, venien els pantalons com de plàstic i podies agafar pantalon baix, pantalon alt...
4: Encara ho fan.
3: I a més per això... Sí? No, no, sí, això, però més que està demostrat que es perd aigua.
0: Clar.
3: O sigui, que no estàs perdent grassa, que ajuda al principi, però després...
1: Perds volum.
3: T'has d'hidratar. Sí, volum, però és aigua que necessites una mica,
0: Deixa'm que faci un petit sumari, ho dic perquè, no? Estaria bé fer un petit sumari i escoltar la primera cançó de el David Balaguer. Sí, que...
5: A veure si avui us agrada, perquè no us agrada mai la cançó que trio jo. No,
3: no
5: us agrada mai.
3: No, no és veritat. Veure,
0: està bé.
5: Aquesta està bé. No,
0: aquesta està bé.
3: No guanya, però sí que ens agrada.
0: Sí. David Balaguer, de què parlaràs tu avui?
5: Mira, per segona setmana consecutiva parlaré de sexe.
0: Què
5: per
0: dius?
5: Segona setmana.
3: Ui,
5: soc molt pesat. Estic molt pesat amb el tema. M'està
0: agradant,
5: també.
0: T'està agradant, això, eh?
5: M'està agradant, però també perquè m'agrada saber jo la gent crec... de la taula com està amb aquest tema.
0: Va ser molt divertit.
5: Vanessa, vull saber com estàs amb aquest
3: tema. Ai. I quan un vol saber tant i parlar tant de sexe, és que em fa poc. I però, sabem que també a l'estiu en fas poc.
0: Deixa'm dir-te una cosa, perquè l'altre dia, no sé quin dia aquesta setmana, vaig esmorzar amb el Ferran Casas i vam continuar amb la conversa. Sí, perquè parlàvem de masturbar-se. Vale?
3: Sí. Continuem parlant.
4: Vas perdre això, jo,
0: Sí, vam estar parlant de...
4: Vale.
0: Què penses tu de la masturbació?
4: Guai, és meravellosa.
0: Meravellosa, perfecte.
1: Sí, per esmorzar.
0: És que aquí hi havia quantes vegades a la setmana...
4: Vale.
0: El tema... No, el que comentava el Ferran, diu, el que és estrany és que ningú no va parlar de quantes vegades al dia.
4: Clar,
0: que és perquè... un tema...
5: Perquè això és més de quan ets adolescent. Quan ets adolescent...
4: Sí.
0: Ja.
4: Sí.
0: Deia,
5: home, no ho recordeu?
0: Tu no sé si tu te'n recordes.
5: Sí.
0: Que treballàvem junts, que entrevistàvem molt a un senyor que es diu Àngel Aguirre, que era aquest d'edat. L'Àngel Aguirre deia que l'adolescència arribava, ho deia fa 30 anys, fins als 36, ben bé. Tenint en compte com han evolucionat els temps, ara jo estic en plena pubertat.
3: Total.
0: Saps una mica, no?
3: Aquí parlant de masturbacions per la nit, imagina't.
0: Masturbacions per la nit?
4: Ojo.
0: Ah, no, això són pol·lucions.
3: No, que estem parlant per la nit de masturbacions.
0: Ah.
3: No? Les masturbacions poden ser qualsevol hora.
0: Clar.
3: Però el programa nostre és per la nit.
0: I qui?
1: Estem parlant-ne per la nit.
3: Estem parlant per la nit de masturbacions.
0: Ah, molt bé.
3: Que és molt tinàger, això.
0: Sí, a Barcelona.
3: A Barcelona.
0: No?
3: A Catalunya.
0: A Catalunya. Aleshores, de sexe.
5: Ho deixo aquí. Després ja ho desenvoluparem. Sí, perquè és que si no...
0: Glòria Galiano, tu de què t'enfadaràs avui?
1: Jo avui m'enfado amb els realitzadors de televisió.
5: Oh, ah. Tros.
1: Tinc tot el raó del món.
0: Un realitzador està de televisió, està molt bé.
1: Tots.
0: Sergi León, tu de què parles avui?
6: Mira, jo he portat un llistat complet de fitxatges de l'Espanyol d'aquest any.
0: I ensenya un full en blanc.
6: El revisarem. Ah, bueno, és que dona la casualitat que no hem fitxat a ningú. Bueno, llàstima. Tant d'hora la podré desenvolupar.
0: Deixa'm dir-te que és una de les millors entrades que has fet amb anys. Ho vaig a dedicar a una secció a parlar dels fitxatges.
6: No, no, és que, a veure...
0: Està molt ben fet.
6: Com que sé que ets un... Bueno, això, doncs dic, m'ho dirà, m'ho preguntarà, i he vist el full blanc i dic, bueno, doncs... Pues...
0: Veus com quan a vegades et poses, penses bé?
6: Home, les dues neurones que tinc, quan es posen en línia, així com les teves...
3: Línia.
0: Ja.
5: Podem fet, és que ha fet com una minisecció molt brillant.
0: Sí, ha estat brutal.
5: Una minisecció brillant.
3: Ho ha dit tot.
0: Bueno, ara ja tenim... Ja
6: puc marxar, no?
0: Quin any és, ara? 2026?
6: Serà.
0: Posa-li...
6: Puc marxar.
0: Finals del 28.
1: Que torni a ser, de, com es diuen allò, de traspàs.
0: Exacte. Però no heu fitxat a ningú?
6: No.
5: No,
6: hi ha conversacions, se senten noms, bueno, un tal Calatrava, però no els dels germans, es veu que és un extrem del Castelló.
0: T'ha quedat molt modern. Espera un moment, si deixen que li pregunto al Genís. Genís, tu saps qui són els germanos Calatrava?
6: Com vols que ho sàpiga?
0: Veus?
6: Per favor, com vols
0: que ho
6: sàpiga?
0: És que t'ha quedat molt modern, els germanos Calatrava.
3: Busca-ho, que està divertit.
6: Bueno, però...
1: Home.
3: Sí, home, i fliparà, aquest del Genís fliparà, quan vegi aquelles dues cares.
0: El que era divertit d'aquella gent era que hi havia el guapo i el feo.
3: Ja.
0: I era mentida, perquè jo els vaig entrevistar una vegada. I a veure, el feo
1: era
0: molt feo. Però és que el guapo també era molt feo.
3: Era el feo i el més feo.
1: El feo i el menos feo.
5: Exacte, però de vegades quan algú està al costat d'algú molt lleig,
4: guanya, no?
5: Automàticament guanya. Guanya.
3: Problema, és veritat,
0: el problema, editor, és la que separava un metre.
4: Sí.
0: M'entens? Perquè aleshores era tan obvi. Era molt lleig aquell home. El
4: més,
0: guapo,
4: Feia alguna cosa amb la llengua, no? El lleig, com...
1: Ai, sí.
4: Oi que no veia la llengua i feia com... Una era llengua molt llarga. Era molt...
5: Hi havia una cosa molt forta amb aquest tio, que era realment era molt lleig, però aquest tio s'assemblava molt, era com una caricatura del Mick Jagger.
1: Ell feia la caricatura.
5: Sí. Ah, és veritat. Sí. I hòstia, el Mick Jagger, ves-lo a buscar.
0: Però és que Mick Jagger és molt lleig.
5: És molt lleig, però és un tio que
3: tinc sempre molt atractiu.
0: És una altra cosa, això.
3: Jo el veig superatractiu. Bueno, perquè... I de jove estava molt bo.
0: Perquè, clar,
6: perquè és Mick Jagger.
0: Perquè és Mick Jagger.
1: Però per l'actitud.
3: No, no, perquè era guapo. Era guapo. De jove era guapo.
4: Guapíssim. Te'l trobes a la discoteca a les 5 del matí i dius, vinga, home.
0: Quan et renoven el permís de conduir? Ho dic perquè t'han de fer una revisió,
1: no? De raó tens, perquè ara hem fet una cosa a mi, l'última cançó que hem fet, bé que aquests són, que ells estan molt grans, han fet el videoclip a mi i surten, sobretot el Mick Jagger, els altres surten molt poc, com si tingués ara 35 anys.
3: Molt bé.
1: No, no, està espectacular.
3: Sí, sí, sí. Que sí, que sí, el que passa que era molt salvatge i llavors anava, era com el malote, però estava molt bé.
6: El Mick Jagger de repartidor de Globo no es menja un canaló.
0: Ella portava a la carpeta?
1: Jo
0: no, fotos de Mick Jagger i Pepe de Rosa.
3: No, no, perquè jo... No, la meva època era del Bon Jovi.
0: Pepe de Rosa?
3: Jo portava el Bon Jovi.
5: He buscar-lo molt enrere, el Pepe de Rosa.
1: Jo portava Mick Jagger, Mick Jagger i... ai, com es deien els de... Que eren un gordo i un ros, que feien unes pel·lícules.
0: Los Pecos.
1: Ai.
3: El gordo i el flaco.
5: No, Matt Spencer i Terence Hill.
1: Jo portava Matt Spencer.
0: Però un segon, Víctor Parrado, de què ens parlaràs tu avui?
4: És que estic flipant aquí. Avui està molt bé, avui ja ni bé, ja m'agrada. Avui parlaré del tipus de persones que prenen el sol.
3: Ah, ah, mira!
0: Ah, mira!
4: Això és que tu, ja que havia sacat el temita...
3: Això era una mica d'empatia, tu m'hi llegit a la ment.
4: Sí, no, el Toni, sí, el Toni ho sap coses.
0: Jo llegeixo molt bé les
3: coses. Sí. Ets molt intel·ligent, Toni.
4: Molt coses.
0: Uf, sí, sí, molt.
6: Pilota.
0: No, no, vaig pel barri, m'ho van dir, eh?
4: Sí.
0: I tu, Vanessa, què faràs?
3: Jo, doncs, mira, jo per fer tinc moltes coses per fer. Tinc una lluita amb els insectes d'estiu, però bueno, jo me'ls estimo. Deu ser això, que tinc bon rotllo i venen tots cap a mi. Llavors, tinc una invasió de formigues a casa meva i us explicaré què fer perquè no us passi, perquè aquest any hi ha any de formigues i any de no formigues.
0: Quina alçada és el teu pis?
3: És un àtic.
0: Ah, doncs mira,
3: i què passa?
0: Passa igual. Sí.
3: No, no, no, sí, és una cosa, però estan esbojarrades, estan en plan loques.
0: Què són unes formigues esbojarrades?
3: Bueno, pues que van...
0: En plan loques.
3: Pues mira, tinc una formiga a dintre de l'orella ara mateix.
5: Què?
0: Ara ho entenc tot.
3: Pues però em penso que s'ha mort ja. Penso que és un cadàver de formiga.
0: Però dins de l'orella?
3: Sí, sí, sí. No, jo no, o sigui, no, no ho he buscat. No, no, però que no és una broma.
4: M'ho ha explicat abans i he flipat.
3: A veure, i no estic preocupada.
1: Però com
3: no estic preocupada.
1: Com ho saps, això?
3: Pues perquè jo estava dormint, estava dormint i he notat tiqui-tiqui-tiqui, i llavors com que dintre de la cavitat...
1: No, no l'has sentit?
3: Clar, perquè com que està dintre ho sents molt i sentia com volia sortir i no podia. I llavors jo... Això... Però és que és molt fort.
0: Però has de deixar de veure abans de venir
3: a
0: la ràdio.
3: No, no, no. I mira, no, perquè veges que no m'ho invento. Mira que tinc el peu.
6: Bé, però què té que veure la formiga?
0: Però això és que t'ha picat un... què?
3: Una abella.
0: Una abella. I què té que veure la...
3: Bueno, doncs que igual que veus això, que està inflat, aquí dintre tu no la veus, però hi ha una formiga.
1: Que és el professor Dolito.
0: Va, després li preguntarem a la Vanessa Cogar com es fa això. Primera cançó. Avui comencem amb David Balaguer, que ha escollit un clàssic. Perquè ja és un clàssic.
5: Un clàssic, sí, força recent, en realitat,
0: és
5: perquè
0: és recent.
5: La cançó de l'estiu de l'any 2024.
0: Ja veus, però...
5: Aquí, a Catalunya.
0: Però cada vegada que sona, et vénen ganes de ballar. Sí,

0: bo aquest tema. És molt bo.
1: Jo he de dir que m'encanta la veu d'aquest tio. Sí, sí, són els Figa Flowers, no?
0: Figa Flowers.
1: Sí. Figa Flowers, que tenen una altra cançó que a mi m'agrada molt. Ah, com has dit?
0: Ara no sé quina...
1: Bueno, ja, ara ho miro. Però m'agrada molt, sí.
0: Sí, és un gran tema, és una cançó que tenim, és veritat. Mira, la Glòria em mira, no, em mira estranyada.
2: Molt d'aquest gènere, no, no, però la coneixo.
0: Però té aquesta tornada que sí, realment tornada. Potència, té molta potència.
2: No, no, sí.
0: Té molta potència,
2: no, no,
0: això.
2: No us penseu que ho hagués ara, perquè sí. Estic gran. És que jo ni de jove, o sigui, que estava de moda la salsa i a la gent li feia ballar molt a l'Acid House. No, a mi aquests ritmes, que és... Que te he dicho que bailes?
0: No vull.
1: La cançó que m'agrada a mi és Solucions i no problemes.
0: Ah,
1: aquesta.
0: Ah, sí, és molt bona, també. Estic molt millor i de
1: sobte tot sonrisa, alegria. Jo la trobo xulíssima, aquesta cançó.
3: Està molt bé, no?
1: I sobretot, a mi m'encanta com canta el noi.
2: A mi aquesta m'agrada molt perquè és més rumbilla. La rumbilla sí. M'agrada.
4: Una pregunta, el que diu m'he enamorat al supermercat també són
1: no,
4: ells.
1: No, aquest és un altre.
0: Lil Dami.
4: Són una miqueta, són cosins.
1: No, no, no. No té res a veure. No, no té res a veure.
4: Ah, pues ho retiro, perdoneu, audiència.
1: Bueno, és normal que no escolti bé, perquè com té un cadàver de formiga a l'orella...
4: Doncs és un cadàver, tu has pensat bé. Eh?
1: El que dius?
4: És de formiga, però és un cadàver.
1: Tens un cadàver, i que no descartis que t'estiguin fent un enterrament i tot aquí dins. O sigui, que probablement en lloc d'una formiga...
5: Abans hauries de trucar a CSI.
1: O que no s'hagin confós les formigues i hagin confós la seva orella amb un nou formiga.
4: Calla. Això m'ho ha dit ell. Em diu, ara s'hi posarà nous, el Víctor. Diu, és el metge.
1: Clar. I quan surt, ella se'n posa a dormir, clar. Comencen a sortir totes les formigues.
5: Clar, les formigues no, diuen, mira.
1: Mentre ella clar. Està dormint...
4: Que no és que hagi entrat, és que ha sortit. Ja. N'hi ha més a dintre. Però...
5: Ha sortit la formiga i ha dit, he trobat un blue space.
4: Però una...
5: I aquesta nit venen totes.
4: Una pregunta, hauria d'anar al metge per això? Jo crec que no.
1: No, mentre...
4: És que ell m'ha dit... És que et passarà alguna cosa?
2: Depèn de què li preguntis.
5: Depèn de quin tipus de metge. Jo crec que hi ha metges que sí que tindries que anar a veure.
0: És que també hi ha la possibilitat que t'ho estiguis imaginant tot tu.
4: No,
0: perquè,
4: no,
0: sí,
4: no.
0: De vegades passen aquestes coses.
4: Que no,
0: un
4: que
0: considera
4: no.
0: Que li ha entrat una formiga
4: sí,
0: i...
4: Sí, però... Mira, et dic una cosa molt forta. A mi em va passar fa 4 anys, o així, i va sortir la formiga.
3: Veus? Ara.
4: I la vaig veure.
1: Però quant de temps va estar?
4: Molt poc, perquè vaig començar a gratar-me l'orella... No, vaig començar a gratar-me l'orella nerviosa, amb un bastonet, tal, perquè l'escoltava, i em vaig posar un dia, que no pots... I em vaig agobiar, i al final va sortir.
0: Ostres.
4: I aquest cop em va fer... Em vaig irritar molt l'orella, allà, magrejant l'orella. I vaig dir, aquest cop, dic, mira, ja sortirà.
1: Ja.
4: Jo em poso a dormir un altre cop, i ja sortirà, i no va, de repente no va sortir...
0: Deus dir una cosa.
5: Tinc la solució,
1: a veure, digues, solució.
5: Tinc la solució. Dormen taps.
0: Sí.
1: No podràs sortir. Què anaves a dir, David?
0: Anava a dir això, jo, que durant una època la meva obsessió pel tema aquest dels insectes era tan bèstia que jo vaig dormir amb taps, perquè, clar, tu a la cara tens molts orificis. Els forats del nas, els forats de les orelles, tens la boca que moltes vegades dorms amb la boca oberta, i un dia vaig llegir una notícia que diu que els éssers humans, sense saber-ho, cada any ens en passem no sé quantes aranyes.
1: I tant.
2: I què?
3: Aranyes.
0: Estàs dormint i t'entra l'aranya.
2: I què?
0: I llavors jo penso, hòstia, tio, pot passar això de les formigues o altres insectes que t'entren per dins, tu.
2: I què?
0: No m'agrada.
4: Les formigues de casa meva són molt petitetes.
1: Bueno, escolta'm, que jo tinc molta curiositat en saber-ho del tema del sexe.
0: Ah, no? Sí, mira, és que... No, és que el titular... Em va destrossar.
1: A veure.
2: Clar.
0: Va ser com un obús.
2: Tota la teva teoria.
0: Sí, tota la meva teoria se'n van a Norris. Clar, sabeu que jo estic retirat del sexe.
1: Sí.
0: Sobretot a l'estiu estic retirat, no sé si ho saps, Sergi, però és una cosa que he explicat aquí sovint. Sí. I llavors llegeixo l'altre dia.
1: De maig a novembre.
0: A més, el titular era molt bo perquè posa, diu, manos a la obra, posa. Això em va fer molta gana.
1: Manos a la obra.
0: Manos a la obra. I diu, què dirà ara aquí, manos a la obra, i diu, tener sexo con muy... Ho llegeixo en castellà perquè era en castellà, eh? Tener sexo con muy poca frecuencia podria augmentar el riesgo de muerte y enfermedades cardíacas.
1: Clar, perquè no fas exercici.
0: Sí, però clar, llavors... Això a mi em preocupa perquè, exactament, doncs això el que us deia l'altre dia. Arribar a l'estiu és com la segona part de l'altre dia, però és així, arribar a l'estiu, em retiro momentàniament d'aquest tema, d'aquest assumpte, perquè veig que no em va bé, per l'organisme.
2: Però llavors pots morir.
0: Però llavors veig que... Llavors què hem de fotre? Què hem de fotre? És
4: natació.
0: Això, els especialistes...
2: Infarto o polvo?
0: Exacte. Va. Polvo o infarto?
2: Però
0: suar.
2: Però toca suor...
0: L'hipotímia o infarto?
1: I és més, com fa estiu, hi ha molts bitxos amb taps o sense.
0: Però això és un concurs de tele, això.
2: Clar, no,
0: d'aquells
2: que
0: tu
2: format,
0: feies, Glòria, és un format.
2: Has d'escollir.
0: L'hipotímia o infarto? Tu esculls. perquè sempre et vindran els especialistes, un et dirà una cosa i l'altre te'n dirà una
2: perquè
0: altra.
2: És com amb el tema.
1: Però t'ha agafat alguna lipotímia, tu, en ple acte sexual?
0: Encara no, però l'he rondat.
2: Encara no. No, perquè és una persona prudent i ha parat.
0: Un dia vaig haver de... Això no és conya. Vaig haver de... fa molts anys. Però vaig haver de sortir d'un cotxe. Però he de sortir perquè em va entrar com un mareig sobtat.
2: Home, el cotxe és que... Perdó.
0: I vaig sortir del cotxe, s'havia entalat tot.
2: No ho he vist. Com veu veure Titanic?
4: Això és molt Titanic, eh? Això no t'ho has imaginat, també?
2: Jo quan vaig veure Titanic vaig pensar... Ui, és veritat.
3: Que agobio, no?
2: No, home, que això passa...
4: Que s'entela, de la passió.
3: Un set a Eivissa.
0: I aquí diu una cosa que m'agrada molt, que és que no només és pel tema de l'exercici físic, que això és molt important, evidentment, per prevenir temes cardiovasculars, però hi ha un altre tema que ajuda a prevenir molt el tema aquest dels problemes de cor, que és alliberar-te de l'estrès, tu.
1: Clar.
0: I es veu que el sexe t'allibera de l'estrès.
4: Sí, sí.
0: Però una pregunta, David. Pels poros del cos, se'n va l'estrès.
3: Però una pregunta. Tu et retires... tu et retires del sexe durant diversos mesos.
2: Perquè fa calor.
0: Sí, són retires... Només,
3: però pots estar a casa amb aire condicionat.
4: Clar, amb un hotel.
0: És el mateix que va dir el Toni.
4: No cal anar al cotxe. El cotxe és molt incòmode. Ja tenim una edat.
3: El cotxe no, tio. El cotxe ja no et fa cap.
1: Perdó, acabo de rebre un missatge per tu.
0: De qui?
1: Del Ferran Casas.
0: Home!
1: Que ens està escoltant i diu, digue-li al David que si ha de morir, millor fent l'amor.
4: Clar, jo molt bé, Ferran.
3: És que és un romàntic,
1: Ferran.
3: Ferran és un romàntic.
4: Bravo.
1: Sí, senyor.
0: Lipotímia o infarto, m'agrada.
5: Afortunadament, ha intervingut el criteri.
0: Tu no podries fer aquest concurs. Ho diries molt bé, això.
1: Lipotímia o infarto?
0: Digue-ho, ja veuràs. Digue-ho d'aquella manera que tu dius.
1: Però angulant i tot.
0: Clar, home, clar. Allò,
1: lipotímia o infarto.
3: M'agrada, eh?
2: M'agrada.
0: És que és molt bo.
1: No, no podríem
2: fer això. Perquè jo penso...
4: Polvo o muerte.
2: Per això d'aquesta cosa, per no morir, si fas una mica de cardio al gimnàs, serveix? Si et masturbes, serveix? Perquè, clar... Sí. Potser pots renunciar.
4: Molt menys, però la masturbació, jo mira les calories que tenen per gastar calories. I la masturbació són molt poques.
1: És que els smartwatch estan fent una
4: però és veritat. No, però has de fer moltes masturbacions per arribar a gastar calories però com amb un polvo.
2: Bueno, però ja parla de no morir de cosa de cardio, no?
0: Exacte.
2: L'orgasme el tens igual.
1: Atenció.
4: Ja, però no gastes igual.
1: Atenció, perquè Vanessa Hogart ha escollit avui aquesta cançó. Aquesta sí que és xula. Que el Víctor Parreado li ha agradat molt.
3: Molt. Cool. És molt de, no?, sortir ara a fer,
4: sí,
3: no?,
4: un
3: gin tònic, una coseta, una copeta,
4: sí, sí.
3: Un aperol.
5: Aperol.
4: Animar una miqueta. A promocionar.
3: Un aperol. Ui, ara... No es diu aperol?
2: Sí,
3: aquesta
2: no,
3: beguda.
2: És
3: que no li agrada res, aquest home.
2: Has mencionat el diablo. No. El Toni és de Spritz, no d'Apple.
1: De Campari Spritz.
2: Campari Spritz, de Original One. Vale.
4: Teníem un bon rotllo ara, i ara ens hem tallat el bon rotllo. Ara estem preocupats per l'Apple.
1: No, home, no.
4: Estaven tots així, en sintonia.
2: No, però a mi aquesta cançó me recorda molt una època de la vida, aquella que tens adolescent, que tot et va bé.
1: Sí.
2: I que, me recordo jo, per Gelida, per Festa Major, i cantàvem aquesta cançó que ens pensàvem que l'enteníem.
1: Ja.
2: I inventàvem la lletra a la meitat.
1: Que guai, aquelles cançons, quan no sabíem anglès i ens posàvem a cantar en anglès.
2: Home!
1: Want this cool...
2: Però fèiem frases que ens pensàvem que l'enteníem.
1: No, aquella... Era especialment la de Cris.
0: Sí, sí.
1: No, agachin pop...
0: No, però cadascú tenia la seva versió.
4: I sí, et dic una
0: cosa. I got chill the Monty Plyon.
1: Jo deia he's Monty Plyon.
0: He's Monty Plyon.
2: Hi havia una cançó del Robbie Williams que jo sentia perfectament... I jo sentia it's like the Milky Way. Però jo ho sentia així.
0: Sí, sí.
2: I resulta que ells... No, res a veure. Big Place i era Milky Way.
3: Bueno, la de Michael Jackson, Eniachiwoki. Eniachiwoki.
4: Ai, sí.
3: Eniachiwoki. I quan sents el que diu, diu, en sèrio, Michael?
1: Sí, sí, en sèrio, Michael? Michael, en
3: sèrio? Michael.
2: Michael. Tu podies fer el Michael, aquell del cotxe?
1: El de Michael Knight.
2: Ara ho has fet un moment, l'ha sonat, sí.
0: També, mira.
3: A veure.
0: Michael, sí.
5: Michael Knight.
4: No, Kit, una cosa.
1: Kit, sal ara mismo.
3: M'encanta.
2: És que m'ha fet...
3: Et queda bé qualsevol veu, t'adones o no?
1: No, perquè jo vaig fer una mica de doblatge, el que passa és que havies de tenir moltes hores lliures.
2: No queden locutors d'aquests.
4: Toni, digues Kit, ven-me a buscar.
1: Kit, ven-me a buscar, Kit.
3: Ves?
1: Boníssim. Què? Pues lo que quieras, eh?
3: Et puc donar una altra frase o no?
1: Sí, tant. Podries dir... Això és com el xat GPT. A partir de la tercera ja cobro.
3: Vale, vale.
4: Ara és la tercera, és veritat, eh?
5: I bastant.
3: Pots dir, toda la tierra que baña la luz será tu reino, Simba?
2: Perdó?
1: Toda la tierra que baña la luz será tu reino, Simba.
4: I ella s'ha gustat molt bé, bravo. Bravo, eh? Sabia perquè té fills, llavors...
1: No, no, no, t'ho juro que no.
4: Ha vist la sèrie, la pel·lícula.
3: Sí, sí. Molt Mufasa.
1: Quan vulguis, tu em truques i jo et dic el que vulguis.
4: Ah, i jo també puc fer-ho.
3: Cada dia trucant-te.
1: Va, 9:33 minuts.
3: Què?
1: Per què volies parlar de les diferents maneres de posar-se?
3: Bueno, jo estic una mica emprenyat. I, de fet, tu m'has posat aquí a huevo, que diuen. Jo porto una pregunta. Vale? Sí, començo? Porto una pregunteta, sí. Perquè ha arribat el bon temps. Bon temps, sí, de cometes.
0: No, no.
3: De...
0: no, això no és bon temps.
3: Bueno, ja m'entens. Sí, però sí. Que portàvem pluges i tal. Sí, i, bueno. Sí. I jo vull preguntar-vos com normalment us agrada prendre el sol. Al punt, volta i volta, o hasta parecer un chorizo criollo, ¿vale? Ho dic perquè portem, que 3 setmanes, 4 de sol, ben bé, que no, sí, més o menys, sí. No? Però hi ha gent que porta ja, des del dia 1, ho has comentat abans, que volia estar blanc ja el mes de maig o abril, no? Perquè si no era un delicte. Entonces a mi em fot, perquè sempre et miren i et diuen, oye, estás muy blanco, ¿no? Estás... Home, estoy muy blanco, soy caucásico, ¿sabes qué quieres? Entonces afegeixen una cosa que a mi em peta el ca, que és, oye, pues que el cuello también lo tienes muy blanco. El cuello lo tienes también muy blanco. Digo, es que es la misma piel, ¿sabes? Vull dir, és que si tuviera la cara blanca i el cuello moreno seria una galleta Oreo, ¿sabes? Vull dir, hi ha gent que diu, no t'he preguntat, deixa'm tranquil, no? Cal entendre que no tothom té la mateixa capacitat per posar-se morenos, estem d'acord? Ho has dit de fer per res, gràcies. N'hi ha com jo, que som molt blancucho, blancurri, no?, d'estos, i al màxim el que aspirem després de l'estiu és, bueno, semblar-nos a un palito de cangrejo, allò com tal. Hi ha gent com tu, Toni, que vas a comprar el sol, ai, vas a comprar el pa 2 minuts i tornes i sembla ja John Secada, vale? Ho dic. Fot ràbia aquesta gent, eh?
1: John Secada, qui era?
4: Una mica d'enveja.
1: Home, un cantant, no?
2: Ai,
1: otro día más sin verte.
4: Ja
1: n'hi ha suficient.
4: No puedo más.
3: I sou persones que, a més, li traieu mèrit al tema d'estar moreno, oi? Perquè tu li dius, hòstia, estàs muy moreno, i de, bueno, vaig treure els gossos l'altre dia, vaig passar el diumenge i em va agafar una mica el sol. Em va agafar una mica el sol, però és Dembélé, nene, saps? Vull dir, i són persones que tu els dius, perquè és la mateixa, jo crec que hi ha tipus de persones molt semblants, aquesta persona que diu, bueno, a mi esto tampoco ha sido tan, no? És la mateixa persona que tu li dius, per exemple, tu, Vanessa, la Olga també, una mica així, que dius, et queda molt bé aquest jersei, no? I et diu, sempre hi ha la resposta, i dice, ah, pues han sigut 6 euros, 6 euros en el mercadillo, 6 euros. Que a mi no, que m'importa lo que te ha costat el mercadillo. És un regalo, és un elogio. Sí o no? Però... oh, re, 6 euros, 5 euros.
4: No, la Olga no és així, la Olga et diria que això és de l'UEB. Home, la Olga no.
3: La Olga no.
4: Jo sí, jo diria que sóc de 6 euros.
5: Això aquí és veritat, tens raó.
4: Sí, però sí, jo sí que li dic.
3: Sí o no?
0: A la gent que li costa agafar bronzo,
3: sí.
0: Ens fa molta ràbia això que ha dit el Toni, per exemple.
1: Sí, surto
0: un moment i ja em toca i ja, sí, ja estic moreno.
1: Veritat, jo
0: però això fa molta ràbia.
1: A
0: la gent que el sol ens costa molt. Gràcies. Guanyar bronzo i hem d'estar allà hores i hores...
3: Porto la classificació de persones segons prenen el sol. Vale? La primera.
5: Ja, per favor.
3: Tenim el Finolis. Vale? O la Finolis, el que arriba a la platja a les 6:30 del matí i se'n va a les 7:45 perquè no li agrada la gent que comença a arribar, que són 2 parelles de iaios que no molesten a ningú.
1: Jo seria d'aquests.
3: Tu ets d'aquests.
2: I a sobre estaries moreno.
5: Negre.
1: Surt negre. A mi, la platja, abans m'agrada molt.
4: La meva mare es posa morena amb l'aire. Només que li toqui l'aire es posa morena. Ja. És molt fort.
3: És la mateixa persona que s'agobia perquè hi ha gent al concert de Bad Bunny, saps? Diu, és una platja pública, sí, sí. Què vols, saps? Vull dir,
0: sí, sí.
3: Doncs, a aquesta gent li falta ubicaïna 500 grams, eh? Ubicaïna, que ser una cosa... Després tenim el que amortitza el sol, no? Se va tot el dia a la platja i torna ja a l'última hora, que ja huele a su piel a patxuli pollo frito, saps aquesta...
5: El català.
3: El català. El que
5: s'ha d'aprofitar.
3: Sí, jo he vist aquesta gent a platges nudistes, jo fa temps feia, i dius, com puedes tener las ingles morenas, nen? O sigui, sí o no, hi ha gent que té...
1: Saps, tu anaves a platges nudistes, sí. Jo també anava a platges nudistes, sí. No hi ha res pitjor en una platja nudista que tu estiguis estirat allà, superguai, en aquell moment amb pilotes, i que algú et digui, Toni!
3: Ah, sí.
1: Això, t'ho juro que m'ha passat a mi. Sí, sí, afortunadament la persona era de bon rotllo.
4: Sí, no? Però, sí, estava despullada però, com fatal, tu.
1: I estava despullada com tu.
2: Hi ha alguna mica pitjor que era als anys 80, quan es va començar a fer topless, sí, que no ho feien totes. Llavors jo amb les meves amigues ho fèiem. I un dia estem les tres tombades poc amunt con nuestras manoles, allí a l'aire, estupendes, contentes, modernes, vale, tot, i de cop sentim Glòria!
1: Això agrada molt, sí.
3: Sí, mola, mola.
2: O sigui, era un equip de futbol, t'ho dic, era un equip de futbol, perquè eren nois amics nostres que jugaven un equip de futbol que jugava contra els nostres amics.
1: Ah, molt bé.
2: I llavors teníem allà 12 nois per bo així, que tots, hola, què tal, tia? Altres tres, que no sé si sabíem, si girant-se endavant, enrere, aixecant-se, sentant-se, bueno...
1: Sí, sí.
2: O sigui,
1: una alegria, una alegria.
4: Això li passava a una amiga anys, que fèiem toples, i llavors ella també, si venia algun amic o alguna també es quedava morta. I jo vaig aprendre, perquè jo el que deia... feien Erasmus, les Erasmus s'aixecaven tranquil·lament amb els pits a parlar amb l'altra persona. Sí. Jo vaig aprendre, sense posar-me nerviosa, que no es noti que t'estàs tapant, a posar-me la part de dalt, però super tranquil·la, relaxada, fer-me... amb tot el temps del món, la persona no et mira als pits. Clar, perquè... i quedes com una senyora.
2: Als 17 anys, quan se t'acosta un equip de futbol de 21, ja, que fic jo, que ens no miraven als pits.
4: Que sí, que sí. Jo parlo d'un altre, parlo dels 20 i alguna
1: cosa. Escolta'm, quants quedaven, Víctor?
3: En queden dos. Després tenim el cremitas, ¿vale?, el que no sap si gaudeix realment de la platja, perquè es passa tota l'estona posant-se protecció solar, factor 50, pantalla total, bloqueador de partícules, ondas cibernéticas y misiles antiaéreos.
1: Sergi León.
3: ¿Es aquest o no?
5: Correcte.
3: Que acaba el dia i dice, ah, pues hoy no pilla mucho el sol. Home, és que el sol no sabia ni que estabas ahí, ni vas de camuflaje.
5: I pastors i enganxós, i clar, perquè estàs ple de crema.
2: Sí.
3: Per a mi el que més em peta el cap és la gent que dice, escolta, te voy a llevar una calita, que vas a flipar, eh? Aquesta gent que és supersalvaje, no hi ha ningú. Ara, madrugón, que lo flipas, ¿eh? Hora y media de coche hasta llegar a Costa Brava, una hora caminant como Frodo entre ramas y arboleda, bajas por un barranco, cruza la gruta, saludas a la Indiana Jones, que estaba ya buscando el templo maldito, y arribas a los pies, con los pies ensangretados, un poco como tienes tú hoy, ¿verdad, Vanessa? Arribas allá y digo, ¿a qué es bonita la cala? Y dice, no lo sé, se ha hecho de noche. O sea,
4: es que sí que pasa.
3: Sí, no. Yo no me sentiré la mi teoría. Per què no hi sol haver ningú mai en aquestes cales? Perquè la gent es mor abans d'arribar.
1: Ah, és un motiu. Ja va, música, molt bé. Música de Sergi León. Avui Sergi León ha escollit aquesta canció.
5: Oh. Avui t'he portat un temazo.
1: Aquesta és un temazo, sí.
5: Un temazo.
1: Clar, com no tenia massa que preparar la secció, doncs no han pogut escollir una mica més, no?
5: No, soc més popero i més rockero, però avui, com que aquest
1: xula,
5: bon temps em porta a quan jo anava a Eivissa en aquestes èpoques i sonava aquest tipus de música, pues, ostres, dic, avui foto un temazo.
1: Aquesta és una bona sintonia del programa, més
5: sí, o menys. I té una història, aquesta cançó d'Eric Prydz, perquè la va fer el 1995, i no la va treure fins al 2008. I es veu que ell, en una sala, suposo que on començava, la va posar i a la gent no li va agradar, i li va dir que era un merdot. Total, que el tio la va guardar, la va deixar, i pràcticament la tenia descartada, i en un temps mort que va voler omplir el 2008, pues la va posar i es va fer superfamosa perquè ho va compartir tothom amb telèfons i va ser bestial. O sigui,
2: en aquest moment.
5: Casualitat, bé, eh? Casualitat.
1: I molt bé. No?
5: La meva secció.
1: Sí, sí, ha sigut una secció molt, ja, molt bé.
4: Jo pensava, dic, mira, aquest ha aprofitat.
1: Clar.
5: No,
1: pobre,
5: és veritat.
1: Havia de tenir el seu moment.
4: A mi m'ha encantat.
1: Tingues en compte que el Sergi té de bo que no té fauna.
2: Que l'Espanyol no fitxa ningú aquest estiu.
5: Sí. Encara no.
2: I...
5: Encara no.
2: I això de la cançó. I que aquesta cançó, dues informacions.
1: Clar, clar, clar.
3: També és música per entrenar, no? O sortir a córrer.
5: Per tot.
3: Serveix per tot,
1: eh? És una bona sessió de spinning, també, aquesta...
5: És un temazo, serveix per tot.
4: Però
0: és bastant repetitiva, eh?
3: No?
0: És bastant repetitiva.
1: Per això és bona per una secció de spinning. Aquesta és una pujadeta maca. Saps allò que diríem?
3: Sí.
1: Vanessa Hogar, va.
4: Doncs mira, jo tinc aquí...
1: Tens bitxos a casa.
4: Bueno, bitxos són formigues, pobretes.
1: I també tens...
4: No, però això va, sí, això va ser a Cambrils. Una abella, al jardí, sí, sí. I també, ui, jo a mi, o sigui, atrec molt els insectes. No sé si es pot malinterpretar o no.
1: La cançó aquella de la Maritrini, no sé què, en mi jardín. Una estrella en mi jardín.
4: Bueno, aquesta. El tema és que el que em preocupa a mi són les formigues, perquè, a més, ve del sobreàtic, sí, que hi ha un terrat molt maco i un pis més petitet,
1: sí,
4: i allà és on hi ha la colònia de formigues, i la van deixar créixer molt. Van vendre el pis, perquè els que estaven allà abans de lloguer no el van cuidar, tenien com una selva.
1: Ja.
4: Una selva, bueno, una, de veritat, o sigui, era com l'Amazones, perquè hi havia, no, tenien problemes de goteres, no, hi havia, o sigui, tenien, no es podia tenir tot allò, perquè és una, no, no és una casa moderna, llavors pues, allò pues, gotejava al final, bueno...
1: Sí,
4: vas tenir uns problemes. Ho vam arreglar tot, perquè va ser l'any de les pluges, a més. Bueno, exacte, és un altre tema.
0: L'any de les pluges.
4: Sí, va ser aquell any, l'any passat.
0: Sí.
4: Bueno, total. I resulta que ara els nous estan intentant arreglar-ho i posen molta voluntat. I em diuen, no, si estem posant insecticida per tot arreu.
2: Ah,
4: i m'envia la foto, i dic, no, jo sé el problema, perquè el president ho va dir. S'ha de fumigar l'edifici, començant per on està la colònia, que és a dalt, no on estic jo. Llavors, com que ells han tapat tot, ara, i el pis l'han reformat perquè l'han fet nou, estan totes a casa meva, però baixen els altres pisos i la gent veu que ve de casa meva i em piquen dient-me que tinc formigues. Bueno, un xoc.
1: De veritat?
4: Sí. I jo fent-me amiga de la gent,
1: però
4: perquè si no...
1: Quants de formigues tens a casa?
4: Bueno, tinc per repartir.
1: Ho veig.
4: Llavors, jo m'han dit que vull, bueno, que la fumigació... Jo he llegit per internet el ChatGPT,
1: sí,
4: m'ha explicat que hi ha mil maneres de treure les formigues, però la colònia no es morirà si no ve un fumigador especial. Però per la gent que li passi com a tu,
1: sí,
4: que passa que tenim formigues, tinc quatre consells.
1: Molt bé.
4: Perquè la gent faci. Llavors, mira, el primer és trobar per on entren.
1: Ah.
4: Interessantíssim.
1: Diu
4: que ho sellar en català.
0: Segellar.
4: Amb silicona... O amb ciment, directament.
1: Són
4: o amb
1: celo, no allò.
0: Massilla. No
4: amb massilla.
0: Aquesta paraula m'agrada molt.
4: Amb massilla. Però dius, vale, tu tapes allò. Després...
1: La massilla està morena, gran cançó. La
0: massilla està
4: morena. T'agradarà el tema de les feromones. S'ha d'eliminar el camí, perquè hi ha les feromones de les formigues.
0: Ah,
4: llavors deixen el camí, llavors totes saben... Per això es fan aquestes carreteres de formigues.
0: Clar, la feromona surt en l'ambient.
4: Sí, s'ha d'esborrar perquè es perdin i no segueixin. És boníssim, això és molt bo. Diuen que agafis o aigua i sabó de tota la vida, o aigua amb llimona. Però dic, jo no pot ser amb llimona perquè les meves formigues de casa meva... Hi ha un got d'aigua i hi ha formigues. Dic, però com poden anar l'aigua? I és perquè hi havia un raig de llimona que m'hi poso jo. Vull dir, això s'alimenten de llimona. O sigui, no pot ser llimona. Aigua i sabó. Llimona, no.
3: No m'ha quedat clar, eh?
4: Ah, doncs explica'm,
1: preguntant. Si vols, el que podem fer la setmana vinent, truquem a una empresa.
4: Sí, és el que estic dient, el president.
1: No?
0: Sí,
4: professional.
0: Però
4: per què no t'ha quedat clar, carinyo?
3: Però això, com talles aquest recorregut?
4: Doncs agafes aigua i sabó, a tota la vida, el fairi.
3: La llimona no.
4: I ho rentes amb aigua i sabó, deixes bastant sabó, on hi ha el caminet.
3: Jo tenia entès que amb vinagre blanc i tal ajudava.
4: Sí, també.
1: Però hi ha caminets?
4: Amb bicarbonat.
1: Però hi ha caminets? És a dir, dins de casa teva han fet caminets?
4: Hi ha
2: autopistes.
4: Hi ha autopistes. I tant que hi ha caminets. Llavors, número 3, no posar spray. Perquè és el que la gent diu, mira, aquest spray no funciona. Has de posar cebos, que en català es diu esquer.
0: Esquer,
4: que és un...
2: Estampes.
4: Bueno, no són, t'explico.
2: Sí, és, jo l'he tingut,
4: no,
2: que són.
4: Bueno, però que explico que és el que hi ha aquí. No són, és un producte, sí, que llavors elles es mengen, no es moren, se l'emporten on viu la colònia, la reina, li donen de menjar a la reina i la reina es mor. I com que es mor la reina, les altres formigues es troben soles, desolades.
1: I moren de tristesa.
4: I es mor, i deixen, no tenen ganes de treballar ni ganes de fer res. I ja està, i després pots tancar tot el sucre amb un pot hermètic. Res de fer així posar el clip que estens a la roba.
1: No.
4: Jo feia això. Feia així, tiqui-tiqui-tic, i el clip, i la pinça.
0: Ah, sí? Això no funciona?
4: Pues
0: jo ho faig, això?
4: No, perquè jo... entren.
1: Però saps quin és el...
0: Quina habilitat, tu?
1: Això em passava amb la farina a mi, també. Ei, saps quina decisió vaig prendre? A la nevera.
4: Sí, tota la nevera. Jo també ho poso tota la nevera, ara.
1: Sí, sí.
4: Pues que no tinc nevera per tanta formiga, jo ja. Bueno, pues si vaig veure formigues, a la nevera vaig veure.
1: Però la formiga no ha d'entrar a la nevera.
4: T'ho juro que van entrar.
1: Vinga, que només ens queden 13 minuts per arribar a les 10 de la nit i encara no hem sentit la cançó del Víctor Parrado. Everybody wanna hold your hand. Everybody wanna shine that light.
3: De Mica.
1: Live Your Life es diu aquesta cançó, no?
3: De Mica.
5: Estiu
1: de Mica.
2: Mica m'agrada.
3: Mica, amb K.
2: Mica. Mica, aquella que te la vau conegut a vegades.
1: Sí, doncs ens ha agradat molt. Que... no? Ha sigut preciosa, no? Mira, mira, mira què canta.
0: Ah, penseu que gent de la polies.
3: Bueno, té rotllo, és veranigo, ta, amb el cotxe allà, pum, no? Amb el descapotable.
1: Ha de ser molt agradable la seva ahir del Víctor Parrado, no? A l'estiu, quan amb les finestres.
2: Aquesta cançoneta és com de sèrie de dibuixos animats.
1: Sí.
3: Què dius?
1: Sí, una mica sí, no?
4: És una veritat, eh?
1: És,
3: porto 3 de 3 és,
1: feits. És d'adolescents.
0: Sí,
1: és una sèrie d'adolescents.
3: Sí, no?
0: Sí. Jo la veig més una sèrie d'aquestes americanes d'adolescents.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Sèrie dolenta, d'aquestes que miren les meves nebodes.
1: De noies... Sí,
0: però no per la cançó que no m'agrada, eh? Que no m'agradi, dic. Sí, sinó pel que jo m'imagino de la sèrie on sona aquesta cançó.
3: Sí, David, porto 3 fails seguits, no passa res.
0: El amb quart... les cançons, 3 fails? Sí. Hòstia.
3: No agrada cap.
1: No agrada cap de la teva música.
3: No, passa res.
1: Ens agraden molt els teus espectacles. Gràcies. Del teatre. Ja, bueno. Ens agrada molt com ets com a persona.
3: Sí, com a ésser humà, inclús, no?
1: El to de la teva pell.
3: Sí, sí.
1: Trobem que és un blanc nuclear,
5: Toni,
1: preciós.
5: No passa res, no li diguis, perquè el Verdaguer tampoc ha encertat mai i segueix aquí.
1: M'agrada molt la combinació del blanc de la teva cara amb el blanc del teu coll. Saps? Trobo que queda...
3: I de la samarreta.
1: Absolutament preciós.
5: Que...
1: I de la samarreta.
3: Amb
1: sí.
3: Els Beatles.
1: Amb... Ah!
3: No, per què no t'agrada els Beatles?
1: Perquè jo vaig treballar a Ràdio 80 Sèrie d'Oro un any,
3: vale.
1: I hi havia molta música dels Beatles.
3: Però bueno.
1: I em tocaves posar cada dia les mateixes cançons.
0: Vale. I te'n vas cansar.
1: I el Let It Be, i el Woman, vale, de John Lennon, en vale, aquest cas, jo vaig acabar completament vale cansat. Ho sento, eh? I el dia està...
2: Quan repeteixes molt.
1: És que...
3: Vale. Ja, però això no li treu mèrit als Beatles.
1: No, jo no he dit que siguin dolents.
5: No tenen la culpa.
1: Ja, que a mi no m'agrada.
3: Et vas cansar.
0: No, però sí que és cert que la repetició cansa una mica, sí.
1: Tant, i l'Èric
0: és així, la vida.
3: Amb el sexe passa igual, tanta repetició, la repetició. Per això t'has de retirar.
2: Per això ja l'estiu diu no.
0: Clar. No, per això la gent busca tanta novetat. La novetat, la novetat és el que ens agrada als humans.
1: Sí. Ja, però pots sí fer la novetat amb la mateixa això... persona, no?
3: No, però no el mateix.
0: No és el mateix.
3: No?
1: No, no sé, jo no tinc parella. Això m'ho has de dir tu, que tens parella.
3: Bueno, clar, però... tot canvia, tot es transforma.
1: Jo no tinc parella, últimament ho veig tot.
4: Però tot és nou, no ara.
0: Al final és tot el mateix, aquest exemple que tu has posat. Cada dia punxant una cançó dels Beatles. Te'n canses, quan un altre si l'escolta una vegada li encanta.
3: Clar.
0: Doncs amb el sexe potser passa una mica el mateix.
3: Clar. I si tu
0: però no només amb el sexe, sinó també amb l'alimentació. Si tu cada dia menges el mateix, també te'n canses.
4: Sí,
0: al final és amb tot.
1: Segueixes sopant truita de la francesa?
0: Sí, però...
1: Ja em
0: petit... Però he de dir que a l'estiu em costa
5: fa
0: més.
5: Fa calor.
0: A l'estiu em costa més, però intento, llavors la combino amb cosetes.
1: Ah?
0: Li poso una mica de carrabassó, li poso una mica de...
2: La truita,
0: és que m'agrada dir aquestes paraules, carrabassó. M'agrada dir molt els noms de les verdures, tu, i les hortalisses. No us passa?
4: Carrabassó m'agrada dir-ho. Esvergínia, és maco.
0: L'albergínia, també m'agrada posar-li. Espinacs.
1: Els espinacs.
0: Sí, la combino amb coses així perquè llavors mentre millor.
1: La truita d'espinacs és bona.
0: Sí, mentre millor.
1: Sí, sí, està molt bé.
0: Però veus, ja li estic col·locant com novetats, fixa-t'hi.
3: Sí.
0: És que al final...
1: Tu saps qui és el porter de la selecció de Nigèria, era? De Nigèria, no?
0: No.
2: Us vaig a dir, Nigèria. Per favor, agafeu el mòbil i poseu Maduka Okoye. Poseu això, per favor.
0: Maduka Okoye?
2: Maduka amb K Okoye.
1: Aquest senyor és...
2: El podeu posar també porter de selecció Nigèria, que també surt.
1: És més fàcil.
2: He de dir una cosa, perdoneu-me.
1: Ha fet això amb mi avui.
2: Us sortirà una personeta de 26 anys, 1,98 m.
0: Molt guapot.
2: Molt guapot, molt guapot. Què vol dir molt guapot? Si saltillaria està la meva mare, que està morta, que vindria de l'ultratumba. Per la
0: guapot,
2: mort de Déu.
0: Molt guapot.
2: Per la mort de Déu, que això és un bé de Déu que no s'ha vist a la humanitat des de feia segles.
0: Madre. Molt guapot.
2: A més, he vist valor de mercat.
1: Sí.
2: 10 milions d'euros.
1: Caram.
2: Cabre, aquest noi juga per selecció. Aquest noi, que la mare és alemana, tot una història. Ell, des de Nigèria, el pare, aleshores ell ha nascut a l'Amsterdam, però porta nacionalitat nigeriana, juga a Itàlia. Total.
4: Oala.
2: La injustícia més gran d'aquest... O no? És d'Ala, no? O no? Ah. Però jo estic molt enfadada per dos motius. A veure, com pot ser que Nigèria, amb aquest porter, no jugui al Mundial?
1: Val.
2: Això es passa directo. tú vas, hola, somos los nigerianos, y este es nuestro portero.
0: Es pase directo.
2: Pase directo.
0: Maduka o Koye.
2: Maduka o Koye, para adentro, Nigeria clasificada. No entenc la FIFA, ¿a qué coño está pensando? O sea, no entenc. Tant de dividir el Mundial en tres països, incloure 30.000 milions de seleccions més, perquè... Lo estàs haciendo mal. Un poco de càstig. Llavors em vaig dir un poco de càstig, una cosa, home. Aleshores, hi ha un altre problema molt gran amb el futbol, que és la realització. La realització, aquest realitzador, a veure, un moment. O sigui, per què no hem conegut aquest senyor fins ara, si aquest senyor des del 2019 que està jugant a la selecció? Per què? Perquè no ens l'ensenyen. Perquè els realitzadors no sé on estan. Que no t'ensenya la porter de Nigèria. No ho entenc, ara hem de jugar a Nigèria. Un partit amistoso contra el Portugal, que hi havia Cristiano Ronaldo, i com que estaven seguint el subnormal de Cristiano Ronaldo, de resquillada, s'ha vist a Maduka o Koye, i el món ha reaccionat. Tu em pots dir que un realitzador no havia vist mai aquest senyor per ensenyar-lo una mica, home?
4: Pues és veritat.
2: Per què? Perquè són tots homes heterosexuals. No està en el cas de lo important.
4: No.
2: No, per favor. O sigui, aquell moment que els jugadors es canvien la samarreta, un plano curt, per l'amor de Déu. Us ho estic dient, que volem veure aquells muscles, una cosa. No, de lluny.
1: Però ara ja no només el porter, sinó en general. No?
2: En general, sí, ja sí, futbol, sí. Home, però, home.
3: Tota la selecció. Saps?
2: Perquè si no t'hi acostes, tu no veus la magnitud del que hi ha. Que portés alts n'hi ha molts, però tí, acosta una mica el tiro, pues que sí. No és el mateix. Maduka o Koye que Busquets, a veure si m'entenem. Amb tot el carinyo del món. Ja. Però no ho era, llavors.
0: Maduka o Koye.
2: Maduka o Koye, un missatge a la FIFA. Un missatge a la FIFA. FIFA aquesta, FIFA. Si voleu que aquest xanxullo del futbol segueixi funcionant, heu de buscar realitzadors gais o realitzadores hetero. No sé si m'explico, perquè si no, no veiem aquestes prendes de vestir. Aquest home, perdoneu-me, us ho dic, no és normal. Busqueu-lo.
1: Glòria Galeano.
0: No, sí. I que el tema del futbol segueix sent això, comandat per els realitzadors heterosexuals.
2: Home!
0: I molt masculins, sí. És que sempre es busca, quan es fa un pla de la grada, sí. Sempre es busca la dona més guapa que hi ha i la que porta més poca roba.
4: No, sí. I les pobres jugadores de voleibol que els enfoquen sempre les cames.
2: En canvi, tens aquí un porter espectacular i no valencià.
4: Com si no hi fos.
1: Podríeu fitxar-lo a l'Espanyol?
5: Bueno, sí, però segurament si de Nigèria ell ha anat al Mundial és que és una mica castanyeta.
2: No. Sí, no? Zero gols. Ha encaixat zero gols a tota la...
5: Home, clar, perquè no juga.
2: A tota la prèvia, el que han empatat molt.
4: Espera. Ja estan envejosos, eh?
1: Sí, la Glòria normalment s'esvera, però el cas d'avui és especialment... Diuen que la música amansa les fieres, no? Doncs aquesta és la música que ha escollit avui la Glòria Galeano.

0: Està xula, està xula, eh? No la coneixia, aquesta cançó.
1: Això és de la Rihanna, la cançó original, però aquest és el Jamie Cullum, que és un nano que va començar als 18 o 19 anys.
0: Sí, m'encanta.
1: I d'aquesta versió, que és brutal.
0: Sí, sí.
2: Que guai.
1: Li toca el piano,
0: doncs ja ho tenim, gairebé.
2: Ens queden... Ai, tia, quina és, molt bona.
0: Molt. Ens queden 4 minuts.
3: Avui ha passat ràpid, això.
0: Per arribar a les 10. Sí, sí que ha passat molt
3: ràpid. Passat ràpid,
0: sí.
3: Això, avui.
0: Ara hauríem de fer algun tipus de consell pel cap de setmana. Perquè ens enfrontem un cap de setmana amb temperatures molt elevades. Una bona idea és anar a veure el Parrador al teatre.
4: Sí, a més, aire condicionat, a les 8 de la tarda, que és una hora, no?
2: Sense formigues.
4: De 8 a 10. A 10, sí.
0: De 8 a 10.
4: Sí, i després surts a sopar, tranquil·lament, no? Allà al centre... Ha rigut, ha passat bé.
2: Jo vaig riure.
4: Demà ve el Ferran Casas.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Ah, mira. Sí, mira.
3: És bona dupla, eh, el Parrador i el Casas.
0: Sí.
3: Són bons fitxatges, Toni.
0: Gràcies.
2: Sí, estem supercontents.
0: No,
3: és que és veritat, són molt bons.
0: Sí, sí.
2: I bons companys, molt, també. Són complerts.
1: I molt bona pell.
3: Tenen gràcia, tu.
2: I bon cabell. I bon cabell.
4: Ens assemblem una mica, és veritat.
0: I un color estupendo.
1: Molt bona pell.
0: Sí. Un dia hem de parlar dels colors.
4: Sí.
3: És que és molt bo, aquest tema.
0: A mi hi ha una cosa, de veritat, que em sorprèn molt, que és la capacitat de les dones de trobar molts més matisos en els colors.
5: Oh, correcte.
0: Que no pas els homes. Sí. És a dir, això és científicament demostrat, eh? Per mi el blanc és el blanc. I s'acabó lo blancos.
5: Blanco.
0: Però quants blancs n'hi ha?
1: Mira que diferent aquest d'aquest.
0: Veus?
2: Marfil,
1: mira tu, el folio de la taula.
4: El blanco roto, el blanco folio. Hueso...
0: Blanco roto sí, existeix. Perquè és el de la pintura de casa.
4: Vale. I el blanc os?
0: Os?
5: Sí. Oh, os.
0: Os,
1: sí, sí,
0: os no és allò. Os, que és...
1: No, de color hueso.
4: Però el hueso.
2: Hueso.
5: Però seria molt...
0: Ah, de hueso.
5: Muy blanco y menos blanco. Sí. No? Potser...
2: I el glacial.
5: Menos blanco.
0: El que dius?
2: Glacial.
1: Blanco glacial.
0: Blanco glacial.
2: Blanco tira una mica sí. Cap a blau cel, sí.
3: I aquest de la taula, que seria blanc, eh?
2: Os,
3: és difícil,
2: no?
3: Aquest, eh?
1: Os. Una mica os, sí.
3: Blancos.
2: Ja. Hueso, hueso.
5: Vale, vale.
0: Bueno, jo això no m'hi puc entendre.
2: No, escolta, jo entenc que a ell no li agrada l'estiu perquè l'estiu no té relacions, llavors clar que no li agrada.
0: Ah, clar, potser
2: ara
0: té a veure.
2: Ara és això, hombre...
3: No, és una barreja de moltes coses. Però bé, mira, s'haurà d'anar aguantant.
0: Però jo crec també, deixa'm dir-te, si no t'agrada l'estiu, hauries d'omplir l'estiu de coses que t'agraden.
3: Sí, home.
0: Doncs el sexe, per exemple, una mica.
2: Clar. O te'n pots anar.
1: La truita del carbassó, que també trobo que...
0: Poses uns ventiladors.
2: No, si te'n vas a un hotel...
3: Ara quan me'n vagi...
4: D'aquí
3: uns dies que me'n vaig allà a Sant Antoni de Calonge, allà m'ho passo molt bé i estic molt tranquil i molt a gust.
0: Ah, sí?
3: Això ho dic, eh?
5: Mira, Bandarra.
3: I cada dia foto unes nedades allà, m'agrada molt. Això m'agrada molt, això m'agrada molt.
2: Em pots anar a Islàndia.
3: No tot clar, per arribar fins allà has de passar encara
1: Sant Antoni
3: com un
1: de
3: suplici.
1: Es menja bé, home,
3: després... Sí, m'agrada, és un lloc tranquil, m'agrada.
5: Mira, veus, aquí tanta fer pena i tal, que va, te'n vas allà, home. Això ens has pres el pèl, tio.
2: I fa veure, exacte, ell diu també que fa veure que no, perquè
1: és
2: no...
1: És la Costa Brava bona, aquesta.
5: Poca solta.
1: Sant Antoni Calonge, d'aquella Costa Brava bona.
2: És de la pija, eh?
1: Sí, sí. Ara no és la dels turistes, no.
0: Bueno, és el David Balaguer.
4: David, una piscineta. Piscineta i tranquil·litat.
0: Escolta'm, que ja ho tenim, que estem a 40 segons, que ja està, que ha estat un plaer.
3: Igualment.
0: Senyores i senyors, tornarem el dilluns. Passin el cap de setmana com puguin. Vagin a l'Omba, vagin a veure el Víctor Parrado al teatre. Jo què sé, fiquis a la nevera amb les formigues de la Vanessa Hogart. En fi, el que considerin... Anava a dir una cosa, però no, és igual. David Balaguer, Vanessa Hogart, Sergi León, Víctor Parrado, Glòria Galiano, Genís Sabater... Ha estat un plaer, com sempre. Feu bondat. Adiós, eh? Ja em podeu dir.
2: Adiós. Bona nit.
4: Adéu, adéu.
0: I recordin que dilluns tornem a les 7 de la tarda amb més Pla B, amb més Ràdio 4. Bon cap de setmana. Gràcies.
6: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. El doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela deixa ja 920 víctimes mortals, 5 de les quals espanyoles. A més, més de 3.300 persones han resultat ferides. L'estat de la Guaira, actualment militaritzat arran dels sismes, és la zona més afectada. Per aquest motiu, el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez, ha demanat a la població que no s'hi acosti.
8: Por favor, no bajen a la Guaira, porque... entendiendo que ha sido masiva la intención, el deseo de ayudar al prójimo de todas y todos ustedes, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a las personas afectadas y a los heridos.
7: La comunitat internacional s'ha bolcat en l'ajuda a Veneçuela. Segons l'ONU, almenys 16 països hi han desplegat equips de rescat. Entre ells, Espanya, que ha enviat 59 efectius de la UME, 8 unitats canines i 2 enginyers militars. Treballaran precisament a l'estat de La Guaira. L'avió que els ha portat al país caribeny s'ha enlairat aquest vespre, hora peninsular, amb la 60ena d'espanyols evacuats de Veneçuela, que arribarà a la base aèria de Torrejón de Ardoz la matinada d'aquest diumenge, segons ha pogut saber Radio Televisió Espanyola. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 26 de juny, que també ens deixa altres titulars. Dia complicat amb diferents incendis arreu de Catalunya. El foc ha consumit diverses hectàrees de terreny al Maresme i a l'Urgell en dos incendis que ja estan controlats. A Tiana, les flames han arrasat 48 hectàrees. Amb tot, no ha quedat afectat cap habitatge i no hi ha persones ferides. L'avís de l'incendi l'ha donat el veïnatge, que ha alertat de fum i foc en una zona boscosa. I gràcies al seu testimoni, els Mossos d'Esquadra han detingut el sospitós d'haver provocat l'incendi. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
7: A Tàrrega, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat 38 hectàrees de camps i rostolls. L'origen del foc estaria relacionat amb una màquina segadora, segons apunten els agents rurals. El preu de l'habitatge a Catalunya s'ha disparat prop d'un 80% des del 2016. Així es desprèn de l'últim informe del Banc d'Espanya, que assenyala que comprar un pis a Barcelona ja requereix l'equivalent a 9 anys de salari íntegre, molt per sobre de la resta de demarcacions. Una escalada dels preus atribuïda a la manca d'oferta i al reduït parc d'habitatge públic. Barcelona ha desencallat els tràmits per votar el reglament d'ús de pistoles Taser de la Guàrdia Urbana. Ha estat un acord entre el govern de Jaume Collboni, el Partit Popular i Junts, i és previsible que es voti al ple de l'octubre. Dani Cirera, Albert Ballà i Jordi Martí Galbis.
10: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla al lloc on s'estan produint els fets.
11: Quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana votin favorablement.
12: Perquè fa un any no van fer allò que els vam demanar, consultar l'opinió dels sindicats de la Guàrdia Urbana.
7: Comuns i Esquerra hi han votat en contra. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia un augment d'un 11% de la discriminació contra el col·lectiu respecte al 2024. S'han registrat 350 incidències al 2025 i els homes gais són els que més denúncies han presentat. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori.
13: La gaifòbia sí que també és tendència d'anys anteriors, és l'origen discriminatori més registrat, de fet, superant més de la meitat del total.
7: Les agressions contra dones trans ja representen el 35% de les incidències. Els discursos d'odi són la forma de violència més habitual, seguits a les agressions físiques, cada cop més presents també a l'àmbit laboral. I de l'exterior, Israel i el Líban, amb la mediació dels Estats Units, han signat un acord marc per iniciar negociacions formals sobre un eventual alto al foc. El pacte trilateral preveu, segons Tel Aviv, el manteniment de les tropes israelianes al sud del Líban i llibertat d'actuació contra el que considerin amenaces de Hezbollah, mentre aquesta milícia xiïta no es desarmi. I ens fixem ara en la previsió meteorològica per a demà. Aemet Noelia García, bona nit.
14: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps estable i també les altes temperatures a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Demà serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 21 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent flux de component sud, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
7: Doncs això és tot per nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-cat. Bona nit i bon cap de setmana.
15: Ràdio 4.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Tornem a obrir la persiana de la nostra sastreria de música electrònica per oferir-te una sessió doble com les del cinema als 80. Una edició entre verbenes de lluny i plenes de novetats, retalls, apostes de sempre i pret-a-porter. I tot just comencem amb un toc francès res convencional de Daft Punk.

0: Recorda que pots escoltar el programa de manera tradicional i, si es tranca la ràdio, tens el podcast i tot el tracklist a la web del programa. Ah, i si aquest estiu necessiteu electrònica feta a mida, passeu per Ràdio 4. El nostre taller d'electrònica de sastre restarà obert fins al mes de setembre, tots els divendres a les 10 de la nit. Adeu, que vagi bé.
1: Electrònica de sastre, amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.

electrònica desastre.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Edició 2307. Benvinguts al Metròpoli de Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Una nit que parlem amb el taller de músics. Presentem Perfume, és el més nou de la Paula Peso, però també volem escoltar i presentar el més nou d'Aldara. Tots fins la 1 en punt de la matinada aquí a Ràdio 4.

0: El taller de músics aquesta nit ens porta la Paula Peso, ens presenta Perfume. És el seu EP íntim, sexual, que marca l'inici d'una nova etapa. Paula, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, què tal, Xavi?
0: Escolta, com defineixes aquest Perfume?
1: Doncs mira, la veritat que aquest EP és un EP bastant personal i el defineixo com una mini història, no?, de dues millors amigues que desprèn de sensualitat, és molt íntim i bastant càlid, és una mescla d'R&B i ritmes afrollatins, així que, no sé, jo el defineixo com algo molt dolç, la veritat.
0: I d'alguna manera és una història, no?, recórrer una història d'atracció, descobriment i també, d'alguna manera, del desamor, no?
1: Sí, és una mini història. Totes les cançons són una part, no, d'aquesta atracció, de la seducció, de l'enamorament i de la ruptura d'una relació, d'un vincul entre dues millors amigues. I escoltant-lo tot de seguit pots veure aquesta història i viure-la.
0: És a dir, d'alguna manera és una història, no?, des del principi al final, i com bé diu, s'ha d'escoltar des de la primera cançó, El Perfume, fins la darrera, que es diu Eterna.
1: Exacte, sí.
0: Escolta, la teva vinculació amb el taller de músics, quina ha estat?
1: Doncs mira, jo el 2016 em vaig presentar un projecte social que fa el taller de músics, que es diu Cabal Musical, que encara es fa a dia d'avui, i és un projecte social on s'ajuda a artistes emergents dels barris de la perifèria a poder tenir l'oportunitat de gravar material per una carrera musical i sobretot també entendre sobre la indústria. Llavors vaig començar allà i des de llavors tenim una relació molt propera a la indústria, a la música, i segueixo estant en el seu management.
0: Entenc d'alguna manera que aquest Perfume és, com bé dius, una història, no? Tota una història que té un principi i un final. Per aquest motiu han estat quatre temes, quatre cançons. Hi havia alguna més que has deixat fora, o tot està resumit amb aquestes quatre cançons?
1: No, de moment està tot resumit en aquest EP, d'aquestes quatre cançons, i crec que tothom en algun moment es pot sentir identificat en qualsevol de les quatre.
0: Com defineixes la teva música?
1: Doncs jo defineixo la meva música bastant personal. Sempre escric i composo amb pervivències i experiències, i crec que és bastant càlida, enèrgica també, de vegades, perquè he tingut diversos materials que transporten amb influències de diferents gèneres musicals, però jo crec que en resum és proper i càlid.
0: La teva música quan comença com a història? L'any 2020 és quan tu dius a partir d'ara vull dedicar-me a la música?
1: Sí, l'any 2020 va ser el meu debut amb el disc de Teach You Right, junt amb el taller de músics i amb el Lalo López, i la veritat que era molt jove i sí que tenia 100% aquesta energia per fer un disc sencer i amb influències del funk i de l'R&B molt clàssic, i arrel dels anys he anat evolucionant, i la meva música també amb mi, fins a trobar un estil propi que a dia d'avui, doncs, estic superorgullosa d'haver poder trobat i amb la companyia amb la que l'he trobat.
0: De totes maneres, només en 16 anys ja comences a cantar, a tocar, no?, a diferents escenaris de barris de Barcelona.
1: Sí, vaig començar amb un grup de rock i d'indie tocant a barris com Torre Baró, Ciutat Meridiana, Roquetes i Nou Barris en general, i la veritat que allà ja vam anar rodant i agafant experiència dalt de l'escenari, i va ser una època de la meva vida com a artista que la veritat que no canviaria per res, perquè tots els principis aporten molt com a persona i com a artista, i a dia d'avui, doncs, segueixo recordant d'on vinc i llevándolo por bandera.
0: Abans ho deies, tens diferents influències, però quines han estat les més importants d'influències davant de la teva carrera?
1: Doncs les més importants són George Smith i Mahalia, a part de les mis leyendas, no? Christina Aguilera, Whitney Houston, Beyoncé, Rihanna, són com les leyendas, però més a l'època aquesta de més urbana d'ara, han sigut bastant la Georgia Smith i la Mahalia.
0: Hi han quatre temes amb aquest àlbum, amb aquest Perfume, però quin és el que representa l'àlbum? Si no escoltem totes les cançons, si hem d'escoltar una per saber què és el que ens presentes dins d'aquest treball, quina seria la representativa?
1: Jo crec que Perfume, que és el single, que és el que dona nom a l'àlbum, és molt representativa, ja que combina tots aquests ritmes i subgèneres que hem escollit durant tota l'EP per fer aquest estil més proper i més càlid de com a artista de Paula Peso. Aquesta i Do It Over també em sembla super bona opció per escoltar, ja que hem arriscat bastant en aquest àlbum en general i ens hem atrevit a fer una mica el que ens sentíem en cada moment.

0: Com defineixes, Paula, aquest tema que estem escoltant?
1: Doncs aquest tema, la veritat que la primera idea va començar com si fos una miqueta més balada i a poc es va anar transformant, tirant una miqueta més amb aquesta base més de house a l'estribill. I és una lletra que, i una composició que explica quan aquestes dues millors amigues, no, tenen aquesta seducció i aquesta que s'agraden entre elles, no, llavors, i l'altra amiga té parella, llavors és aquest dubte, no, de saber si quan l'altra persona està amb la seva parella t'està enganyant a tu o li està enganyant a l'altra persona, que vols que passi un altre cop, tot allò que va passar, aquesta connexió que vau tenir, i és un viatge en aquesta sensació, no, i aquesta vivència de demanar que torni a passar tot allò que va passar l'altra nit, no?
0: I per quin motiu has posat Perfume a aquest disc? Per què aquest títol?
1: Bueno, sento que a la meva vida tot el tema dels perfums, dels olors de la gent i tal, és bastant... No sé, m'agrada molt tot aquest tema i crec que és una cosa molt personal, no? El perfum d'algú o que quan olores alguna roba d'alguna persona saps de qui és, no? Però el seu olor corporal o el seu perfum que el caracteritza i crec que és algú molt personal i per això és tot aquest EP que, tant com comenta, un tema molt personal meu i una vivència, i a part és càlid, proper, íntim, i crec que tot això defineix la paraula perfum.
0: Llavors entenc que cada perfum té una història, no? Perquè les olors, ja ho saps molt bé, Paula, ens transporten també amb el temps.
1: Sí, exacte. O sigui, qualsevol olor o perfum et pot transportar una vivència, et porta una nostàlgia i fer-te sentir. Llavors, no sé, crec que caracteritza molt bé això.
0: Parla'ns, Paula, de com ha estat gravat tot aquest àlbum. Com ha seguit el procés?
1: Doncs mira, està gravat amb Seguit l'Alt Records, amb la companyia de tot l'equip, el Fede Jasmine i el Marc Soto, i hem estat des de novembre de l'any passat fent aquest EP i treballant juntament a l'estudi, composant entre els tres i fent tant les bases com les lletres. Sí que és veritat que les lletres sí que les composo més jo, però la veritat que hem fet un equip molt guai, que ens hem entès molt bé, que els tres hem estat en sintonia en tot moment, i per part de l'equip de Sigil Daut, que també treballant amb el taller de músics, estem fent que tot això, doncs, tot l'àlbum cobri aquest sentit, no? I pugui anar evolucionant i anar endavant.
0: Què és el que expliques amb la cançó Fes-me teva?
1: Doncs mira, aquesta cançó és la primera cançó que he fet en català. Està barrejada perquè jo vinc d'origen d'Andalusia, no? Però jo vaig néixer aquí a Barcelona. Llavors, sempre m'ha semblat molt complicat composar en català, però aquesta vegada m'he arriscat i és en aquesta cançó explica en aquest moment en el que saps que l'altra persona t'està desitjant i vols que doni el pas, i és aquest moment de dir

0: Com es presenta, Paula, aquest estiu? Tens presentacions, tens concerts arreu de, del territori de Catalunya?
1: Doncs mira, sí, tenim un concert de presentació, que és el primer que tenim per entrar en aquesta era Perfume, que és el 10 de juliol al Marula Café a les 10 de la nit, i podeu trobar les entrades tant en la web del Taller de Músics com al meu Instagram, que és Paula Peso, i allà és on farem la presentació de tot aquest EP i cantarem també cançons de l'anterior disc per deixar-lo néixer, no?, d'alguna manera.
0: D'alguna manera, les cançons han de tenir aquesta vida pròpia que, bé dius, quan surten de l'àlbum, després la tenen als concerts, no? Ets molt fidel quan cantes en directe a tot allò que has gravat?
1: Doncs mira, la veritat és que sí, però sona molt diferent. Jo sempre a la gent els dic que han d'envadir els concerts perquè la veritat que es viu d'una manera diferent. Som 5 a l'escenari, amb molta energia. Jo estic superben acompanyada d'uns músics que són brutals i, no sé, sento que tenim molt bon directe per poder gaudir, per poder ballar, per poder cantar i es passa molt bé, la veritat.
0: Què és Eterna? La cançó que acaba.
1: Doncs Eterna és una miqueta una balada, no?, per tancar tota aquesta història, que és aquest moment en el que saps que allò que acaba de passar en aquesta relació, no?, en aquest vincul, no anirà a més, encara que tu et quedaries sempre en aquest moment, no?, de passió, d'amor, d'enyorança, i reflexa doncs aquest sentiment de nostàlgia, de melancolia, de saber que tot té un final i que si fos per tu la nit seria eterna, però malauradament doncs no pot ser.

0: Aquesta nit presentant aquest EP molt íntim, sensual, que marca a l'inici d'una nova etapa de la convidada que tenim aquí als micròfons de Ràdio 4, la Paula Peso. Paula, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per haver-me tingut aquí, sempre és un plaer.
0: Que vagi molt bé, adeu.
1: Igualment, adeu.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: Bien, y la cantidad de películas inmensas y
1: Estrellas.
0: mastodónticas que
1: Claro,
0: hay, sí,
1: claro.
0: estrellas
1: Sí,
0: que hay
1: sí,
0: ahí con calles de esos gigantes de Hollywood y después los humildes hormiguitas que venían con su película debajo del brazo. Pero fue precioso, la verdad.
2: Ese logo vale mucho, ¿no?
1: Sí,
2: Puesto en el estreno.
1: supongo que sí. Bueno, ya sabes que esta cuestión de... Es difícil hablar de esto, ¿no? De la validación de los festivales, ¿no? Que siempre cuando uno, yo qué sé, está terminando de montar la película, estás en la postproducción, entra esa fiebre de a ver dónde,
2: ¿Dónde la colocamos,
1: claro,
2: no?
1: dónde la colocamos y es difícil, porque es una validación que solo da para algunas películas, unas pocas, y que para mí tiene más que ver con la casualidad y con una serie de hechos que con el valor real de las películas que están o que quedan afuera. Entonces, yo qué sé, sí, lo ponemos en el póster y creo que algún valor tiene en ese sentido. pero bueno, creo que las películas, lo que hay que lograr es eso, es que se vean, que de alguna manera llegue el tráiler a la gente, que la gente vaya a aquellas que le resuenan íntimamente, no porque tal revista lo dice o porque tal festival la validó, ¿no? Porque si no quedan demasiadas cosas afuera.
2: Y que no la machaquen las publicidades de Toy Story 5, ¿no? Por ejemplo.
1: También, también. Bueno, es que
2: Sí.
1: es difícil, es una
2: Hay
1: jungla,
2: tiempo
1: tal.
2: para todo y
1: Sí.
2: público para todo, ¿no?
0: Tenemos
2: También.
0: el mismo fin de que Toy Story 5.
2: Claro, y que unas cuantas
0: Buah,
2: más.
0: eso ya es la 5, eso está muy visto ya.
1: Sí, y estrena a mi mujer también, mi
0: Lo he
1: compañera.
0: visto, lo he
1: ¿Lo has
0: visto,
1: visto?
0: no he visto hoy
1: Esa...
0: viniendo para acá, digo, el mismo
1: El
0: 19
1: mi...
0: también.
1: Claro, hemos filmado dos
0: No
1: películas
0: puede ser.
1: absolutamente distintas, con gente distinta, con productoras y distribuidores distintos, y es la primera que las primeras que hacemos separados. Entonces, claro, antes siempre habíamos estrenado juntos porque las hacíamos juntos. Y esta es la primera separados y se estrena el mismo día. O
2: Lo
1: sea,
2: llevabais en
1: es
2: secreto.
1: increíble. No, no, nos hemos
0: No,
1: enterado
0: no.
1: los dos como, ostras, ¿esto qué
0: Yo he flipado, tengo que decirlo,
1: es?
0: Dios, no me lo puedo creer.
2: Se titula La Quinta,
1: La
2: ¿no? Me
1: quinta.
2: decías.
1: Sí,
2: Sí,
1: sí,
2: sí,
1: sí, sí,
2: sí. Qué
1: sí.
2: casualidad, ¿no?
1: No, así que nada, bueno, ya tenemos dos pelis para ofrecer a la humanidad
0: Me
1: ahora mismo.
0: encanta. Hablemos de La Quinta.
2: Bajo el mismo sol de Ulises Porra con David Castillo y compañía. Y una película que tengo que decir que a mí me ha hecho irme a mi época de infancia y recordar cuando en las cajas de zapatos guardábamos aquellos gusanos de seda
1: Sí,
2: que
1: sí, sí,
2: lo
1: sí.
2: habíais hecho
1: No,
2: también, ¿o
1: no
2: no lo
1: solo.
2: recuerdas?
1: Yo lo hice
2: ¿O te lo han
1: pequeño. No,
2: contado?
1: no, yo lo hice. Y de hecho, parte de la idea, porque al principio la película iba a tratar de invernaderos, de la invención del invernadero y de trasladar especies vegetales. Y mi hija hizo esto en el colegio, mientras yo estaba escribiendo. Y ahí dije. Ostras, esto es increíble. O sea, estaba mi hija con la caja de zapatos y los gusanos. Y digo, esto hay que
2: Se
1: filmarlo.
2: sigue haciendo,
1: Y
2: veo.
1: se sigue haciendo. Y de ahí salió finalmente la idea que después corroboré históricamente. Es cierto, los intentos, digamos, por parte de los europeos de cultivar seda en el Caribe y en Latinoamérica, donde hubo lugares, en México, por ejemplo, donde sí se pudo.
2: David, a ti te es ajeno lo de las cajitas de zapatos
0: No, yo
2: con los
0: también lo.
2: gusanos de seda.
0: También lo he vivido en el
2: También lo has
0: colegio,
2: hecho,
0: sí. Y
2: sí.
0: es verdad que tengo que decir que en la película, el departamento de arte con Mónica Guzmán,
1: De Moya.
0: de Moya, perdón, hicieron todo el proceso de la seda. Bueno, hubo un equipo junto con el botánico allí de Dominicana, biólogos que traían gusanos de seda reales y que íbamos viviendo el proceso de los gusanos desde que nacían, desde que eran larvas. Entonces eso Uli lo iba filmando, entonces nos íbamos adaptando un poco al proceso de los gusanos también. Y fue muy bonito llegar a ver cómo en esa máquina que de verdad funcionaba y que se ve en la película, empezaron a bueno, fue la primera vez que se estaba haciendo seda en República
1: Claro, es
0: Dominicana, o
1: real.
0: sea,
1: Sí.
0: eso pasó, o sea,
1: Eso
0: y
1: es
0: fuimos
1: real.
0: testigos allí todo, y había algo como muy bonito porque los gusanos de seda se estaban muriendo casi al final, casi como, bueno, en la película puede llegar a ocurrir que empiezan como a no haber gusanos de seda, y entonces ahí estaba pasando lo mismo, entonces
1: Sí, sí, sí,
0: vivimos
1: sí.
0: como el mismo proceso.
1: Terminaban el proceso, pero necesitábamos nuevos, y
0: Sí,
1: sí,
0: sí, sí.
1: fue un lirio, la verdad, ¿no? Pero
2: Bajo el
1: estuvo.
2: mismo sol, una película con unos planos que tumban de espaldas que muchas películas americanas querrían para ellos, por ejemplo. Hay que hay que salir, ¿no? Y olvidarse de complejos. Hemos estado viendo a Javier Bardem esta semana, primer actor español, ¿no?, que deja sus manos en Hollywood Boulevard.
1: La verdad,
2: ¿no?
1: sí.
2: Claro. Manos y pies.
1: Sí, es verdad. Yo lo he visto descalzo así.
0: Yo,
1: ¿no?,
0: también, sí, haciendo la pata coja.
2: Ulises Porra, David Castillo, Bajo el mismo sol. Muchísimas gracias. Una película que merece esa oportunidad, ¿no?, que decíamos ahora. Espero que los oyentes la tengan en cuenta. Gracias por venir.
1: Gracias a ti, la verdad.
0: Gracias.
2: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i anem a veure amb què em sorprèn avui fent Diana el nostre col·laborador Dafnis Balduz. Bona tarda, Dafnis.
3: Hola, Conxita, com estem? Bé, avui me'n vaig una mica del que és el guió de Va de Cine perquè vinc a parlar d'una diva, però d'una diva de Broadway. No ben bé del cine, tot i que la senyora al cine també s'hi ha recreat bastant. Estem parlant ni més ni menys que de Patti LuPone, que la setmana passada va estar interpretant el concert que està fent actualment per Espanya, justament aquí al Teatre Tívoli. Jo vaig assistir-hi i és brutal el que fa aquesta senyora als seus 77 anys. Som-hi. Patti LuPone, com dèiem, no és només una diva de Broadway, és la diva, és la que ens queda, diguéssim, en aquests moments en actiu, més bèstia de les que puguem parlar. Parlar d'ella és parlar d'un artista amb una presència escènica gairebé volcànica, d'aquelles que no passen per l'escenari, sinó que l'ocupen i el converteixen en territori propi, que això és el que va fer exactament aquí a Barcelona. I ara mateix, per fortuna dels amants del teatre musical i de la cançó escènica, Patti LuPone està fent altres parades també per Espanya. Ha estat també a Madrid i la tindrem properament en altres ciutats que tot seguit anunciarem. Amb el seu espectacle Songs from a Hat, perquè va traient ella les cançons del barret i cada concert, doncs, canvia l'ordre, poden haver-hi cançons que sonin en un i en un altre no. És bastant interessant el tema. El seu calendari d'actuacions, doncs, com dèiem, ha passat per Màlaga, ha passat per Barcelona, va passar per Madrid i també ha passat per Tenerife. Queden Les Palmes de Gran Canària el dia 21 de juny i a Bilbao, que tancarà la gira, aquesta gira que ha fet per aquí, per el territori espanyol, el 24 de juny d'aquest any. La trajectòria de Patti LuPone és d'aquelles que semblen escrites amb llapis de celles de camerino i de tinta, no? O sigui, nascuda als Estats Units i formada a la primera promoció de la divisió de drama de la Juilliard School de Nova York, LuPone va començar a construir la seva carrera amb una base sòlida al teatre seriós abans de convertir-se en una icona absoluta del musical. Això no vol dir que el musical no sigui seriós, però ja se m'entén, eh? Va ser també membre fundadora de The Acting Company, un detall que ja ens diu molt, perquè abans de convertir-se en un mite, va ser actriu de raça, d'ofici i de gira, de fer carretera. No venia de l'estracanada de la fama instantània, sinó d'aquell lloc menys lluent, però molt més important. El gran esclat internacional li va arribar amb Evita, el musical d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, on va interpretar el seu paper protagonista a Broadway i va guanyar el seu primer Tony. Aquella interpretació la va consolidar com una primera figura dels musicals internacionals i la seva carrera va arrencar, va haver-hi un abans i un després, diguéssim, a partir de tot això. Allà va demostrar una veu poderosa, una manera de frasejar molt teatral i una capacitat espectacular per convertir cada cançó en una escena amb nervi dramàtic. Després arribarien molts altres papers memorables, eh? Però Evita va ser el moment de l'abans i el després de la trajectòria d'un artista com Patti LuPone. La seva carrera tampoc no s'ha limitat només al teatre, com dèiem. Patti LuPone ha treballat en una vintena de pel·lícules de cinema, en incomptables sèries de televisió, ha participat en moltíssims títols, com Agatha All Along, Palm Royale, and Just Like That, recentment, a Hollywood, Pose, Crazy Ex-Girlfriend, Penny Dreadful, Girls, American Horror Story, Fraser, o sigui, un munt de títols. Aquesta amplitud de registres confirma que la seva personalitat artística no depèn únicament del gran escenari musical, tot i que és allà on el seu nom adquireix, diguem-ne, dimensions, doncs això, gairebé mitològiques. També és l'autora del llibre Patti LuPone, Memòries, que reforça aquesta idea de trajectòria llarga, que és les que nosaltres defensem des d'aquesta secció, des del Fent Diana, on una trajectòria llarga sempre ens ha agradat. És interessant també veure com aquests concerts que està fent ara arriben en un moment en què la seva figura viu una nova circulació pròpia gràcies a la televisió i a l'streaming, no? Molta gent coneix els seus papers teatrals a través d'aquests mitjans. Però per una altra generació, que també hi ha una altra generació que l'ha descoberta per les seves aparicions en la pantalla. Això fa que el públic dels seus concerts sigui bastant peculiar. Jo t'he de dir que jo veia l'altre dia al Tívoli, doncs, ja, veteranos, no? Gent que l'ha estimat i que l'ha seguit de tota la vida, molta gent de fan dels musicals que allà estaven per veure què oferia en viu aquesta dona aquí en una ciutat com Barcelona, on a més va estar absolutament carinyosa, agraïda, o sigui, va ser una, gairebé una conversa amb el públic el que va fer. I també hi havia gent jove, doncs, que l'haurà descobert des d'un altre punt de vista, no? Perquè, bé, les carreres llargues tenen això, que vas fent públic, però també d'alguna manera els joves els has de repescar des d'un altre lloc. En un panorama cultural sovint obsessionat amb la novetat efímera, ella és la prova que l'experiència pot ser explosiva, actual i profundament viva. Els seus concerts a Espanya són, per tant, molt més que una visita internacional prestigiosa. Són l'oportunitat de veure en acció un artista que forma part de la història del gran teatre musical i que alhora manté intacta la capacitat de connectar amb el present. No cada dia es pot dir que una llegenda passa a prop de casa teva i encara menys que ho faci amb un títol tan suggeridor com Songs from a Hat, que gairebé promet una ballada de cançons, memòria, estil i alguna sacsejada emocional ben servida. De debò, si podeu passar per Gran Canàries o per Bilbao, no us la perdeu. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada gran.
2: És diumenge al migdia, això és el Va de Cine de Ràdio 4. Com sempre, us expliquem l'actualitat cinematogràfica i no podem ni volem passar per alt de l'estrena més assenyalada de la setmana, Viva, d'Aina Clotet, que arriba a la cartellera premiada a Cannes. Aina, bona tarda. Podries saludar i convidar els oients del Va de Cine de Ràdio 4 a anar a veure la teva pel·lícula aquesta mateixa tarda?
4: Hola, bona tarda, Conxita. Doncs serà un plaer i animo moltíssim els oients a que vagin a veure la pel·lícula que acabem d'estrenar, que és una història d'una dona que acaba de superar una malaltia i que la petjada que li deixa la llença a viure amb molt de desig tots els aspectes de la seva vida i a fer una història d'alliberació, explicar un camí d'alliberació on ha d'enfrontar les seves pròpies pors per trobar la seva força interior, no? I crec que és una pel·lícula que té molt sentit de l'humor i que, malgrat que hi ha situacions més dramàtiques, crec que es mira amb lleugeresa i es viu amb lleugeresa i que espero que els espectadors puguin gaudir i em faria molt feliç que s'hi puguin acostar el més aviat possible, que sabem que el cinema necessita que els espectadors hi vagin aviat perquè les sales ens mantinguin la pel·lícula.
2: Molts motius per anar a veure Viva aquest mateix cap de setmana. Aina Clotet, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
4: Moltes gràcies, Conxita. Moltes gràcies. Una abraçada.
2: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i jo estic desitjant escoltar Borja Nández en la seva secció Cinema a la xarxa. Bona tarda, Borja.
5: Bona tarda, Conxita.
2: Avui parlem del Dia de la Revelació. Feia temps que no vèiem una pel·lícula que dividís d'aquesta forma, no?
5: Exacte.
2: Quants odiadors té sí. La pel·lícula, també, no? Té adoradors i odiadors.
5: Hi ha una reacció bastant consensuada, en general, que és la interpretació d'Emily Blunt, que molts aplaudeixen com una de les millors de la seva carrera. Com, per exemple, el tuiter Brian Rowe, que deia el següent: Emily Blunt és fàcilment el millor aspecte del Dia de la Revelació. La seva actuació, plena d'humor, emoció i sorpreses. Quan és a la pantalla, la pel·lícula cobra vida i ofereix el potencial de la grandesa. Blunt ha estat durant molt de temps una actriu poderosa, demostrant la seva brillantor una vegada més.
2: Jo estic amb ell, eh?
5: Sí, ja m'ho vas comentar, que a tu et va encantar, Emily Blunt.
2: A mi m'agrada molt, sí, cada vegada més.
5: I en aquesta línia també anava l'usuari Lubilder, que deia el següent: hem d'estimar-la. Que bé que està sempre Emily Blunt i el Dia de la Revelació està espectacular.
2: Que sí, que és veritat.
5: Fins i tot alguns parlaven de nominació a l'Òscar a millor actriu, com l'usuari El Cinefilo 7, que deia això: jo em mato si els Òscar ignoren Emily Blunt aquest any. Quina gran actuació s'ha marcat el Dia de la Revelació. Després, la pel·lícula en general, com ben has dit, ha provocat tot un corrent d'opinions contraposades. Hi ha molta passió i molt odi. Entre les reaccions positives, moltes destacaven el missatge profundament humanista de la pel·lícula, com Miguel Araiza, que deia el següent a X: no he pogut deixar de pensar en el Dia de la Revelació des que la vaig veure. S'obre dir que compta amb la direcció magistral de Steven Spielberg, que per alguna cosa és un mestre en el mitjà, i aquí el demostra de nou. El que realment em va impressionar va ser la forma en la qual explora la possible existència d'alienígenes com un punt de contacte perquè la humanitat s'entengui i es comuniqui millor entre si. Quin missatge és més necessari que aquest avui dia? Totalment d'acord.
2: Té molta raó, sí.
5: Correcte, amb els temps que corren. I el tuiter José Portero apuntava el següent. El dia de la revelació és fascinant perquè fascina veure a un octogenari lliurat a la causa, rendit al poder de les imatges i dels somnis per explicar una història que realment l'apassiona, els extraterrestres i la possibilitat de la vida alienígena. És fascinant perquè en realitat no va d'ovnis, sinó que és la culminació dels 50 anys de cinema de Spielberg. També hi ha hagut moltes reaccions negatives i viscerals, com l'usuària Anna Pau Villa, que diu això a X. És una pel·lícula en la qual el director recicla una gran part de les seves millors idees d'una forma pitjor, intentant portar el concepte de l'arribada dels aliens que t'han explorat en altres projectes al món modern, sense comprometre's al 100% el que això significa.
2: Em volen enterrar a Spielberg, sí. Ja ho veig. Sí.
5: I en aquesta línia de decepció també es situa el cineasta i escriptor Javier Giner, que manifesta el següent al seu compte d'X. Sento en l'ànima dir que, al meu entendre, el Encuentros en la tercera fase i ET estan a anys llum del dia de la revelació. Que Spielberg és un mestre amb una posada en escena i un pols com pocs és innegable, però la pel·lícula m'ha deixat molt fred. I alguns usuaris també han comparat la pel·lícula amb La llegada de Denis Villeneuve, un altre clàssic recent, no?, de la ciència-ficció.
2: Sí, on Amy Adams també utilitzava un llenguatge.
5: Exacte.
2: Per parlar amb els alienígenes. Això
5: sí.
2: Recorda, està clar. Mm-hmm.
5: I en aquest sentit, el tuiter Miguel Araiza, que el tornem a mencionar, va dir això. Spielberg i Villeneuve veuen la possible existència d'alienígenes com un mitjà perquè la humanitat es comuniqui i entengui millor. I crec que totes dues pel·lícules ho exploren d'una forma bellíssima.
2: Un aplaudiment pels traductors.
5: Correcte.
2: En tot cas, també, que no manquin els traductors per si arriba algú per aquí
5: sí.
2: Que no parla el nostre idioma, que no parla català.
5: Exacte. Mai se sap, amb aquest món de bojos, potser se'ns planta un alien aquí.
2: Vés a saber,
5: sí,
2: tu ets
5: sí,
2: humà,
5: sí.
2: No, Borja?
5: Això crec.
2: Bona tarda, moltes gràcies i fins la setmana que
5: fins
2: ve.
5: Fins la setmana vinent.
2: Parlarem de... obsessió.
5: Home, jo estic obsessionat
2: sí, no?
5: Ja amb aquest tema.
2: Ja. Ja, I que la bola negra l'han premiat a Sydney, que
5: veritat,
2: no se'ns escapi.
5: També, el premi del públic que ha guanyat a Sydney està fent un recorregut al·lucinant a festivals, s'està formant una bombolla de hype que veurem si explota o continua creixent, no?
2: Primer els petards de Sant Joan.
5: Poc a poc.
2: Esclatarà, gràcies, Borja, fins la setmana que ve.
5: Gràcies a tu.
2: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, l'altre dia em preguntava què se n'haurà fet del We Are Water, aquell magnífic festival, i la resposta a la pregunta la té Carlos Garrido. Bona tarda, Carles.
6: Hola, què tal, Conxita?
2: Com estàs?
6: Molt bé, moltíssimes
2: Esteu
6: gràcies
2: de tornada,
6: per
2: convidar-nos. No?
6: Estem de tornada. Sí, de la cinquena a la sisena edició hem deixat passar una miqueta més de temps, però amb la pandèmia diguem que tot se'n va una mica així
2: sí, no?
6: Desconjunturar, no? Però ara ja tornem. Ja tornem a estar aquí amb la sisena edició del We Are Water Film Festival, del qual tu vas formar part com a jurat.
2: I
6: farà
2: tant.
6: Tres edicions, em sembla, un període de tres edicions.
2: Una mica més,
6: una mica més.
2: Sembla, diria que alguna més,
6: Sí, sí.
2: És que passa molt de pressa el temps,
6: Passa molt de pressa.
2: I la veritat és que el record el tenim molt present d'aquest festival que aquest any, parlant de jurats, ha agafat a Carles Francino. Hola, bona tarda, Carles.
7: Què tal? Bona tarda, Conxita.
2: Has fet un forat a la teva agenda, atapeïda, sempre,
7: sí.
2: Dels actors.
7: Bueno, atapeïda i no atapeïda. Ja saps que això va com va, però sí, jo, gràcies
2: sí.
7: A Déu, encara m'hi dedico, això.
2: Sí. Ho has agafat com un repte estimulant?
7: Totalment, perquè, bueno, en fi, jo també m'he embarcat una miqueta a muntar un festival de cinema,
2: ja,
7: diguéssim
2: sí,
7: que...
2: Ja, sí, tens el teu propi festival,
7: sí,
2: clar.
7: Sí, tenim el...
2: Podem publicitar-lo, també.
7: Podem publicitar-lo una mica, sí, no és la segona edició de l'Altafulla International Film Festival, on, diguéssim que la nostra secció diferenciadora és la secció hidra, la secció aigua, i a mig camí, evidentment, doncs ens vam conèixer amb aquest senyor, amb qui... en fi, estamos tejiendo puentes i sobretot jo escoltant molt perquè ells ja van a una sisena edició i en fi, coneixen molt bé tot el que és el territori de l'aigua i com obrir espais comuns a través del cinema i que és una font inspirativa. I bueno, i allà estem i hi ha moltes ganes de formar part del jurat. Aquest any m'han pogut donar l'oportunitat i com tu bé em preguntam, si jo no només com una cosa de festival, sinó a títol personal. A vegades un busca com els seus espais inspiratius, però per també voler-se involucrar a nivell social, a nivell humà,

0: i aquesta via de l'aigua, jo no sé si perquè des d'allà Altafulla tota la vida veient el mar, doncs m'ha agradat molt el que fan ells. Nosaltres poquet a poquet anem construint relat amb això i bueno, doncs amb ganes de participar i de seguir coneixent.
1: Compromís, no? Seria compromís, una mica compromís, la exacte, paraula... Compromís. Que és el que d'alguna manera també demana el festival, no, Carlos?
2: És el que vaig trobar quan una persona que ens coneixia als dos, allò que va ser quasi una fita ciegues.
0: Exacte, exacte.
2: A mi m'ha dit, escolta...
1: First date.
2: Exacte. Has de conèixer una persona amb la que segur que congènies. I el Carles hi van dir més o menys el mateix, Carles, i ens van presentar i ja vam veure que teníem... sobretot al món de l'aigua, que teníem moltes coses en comú. La seva segona edició del festival, en quan me'l va explicar una mica, ja vam veure que hi havia moltíssimes sinergies. Quan nosaltres vam començar a explicar-li més enllà del festival què és el que fèiem, com ho fèiem, de quina forma ho fèiem, com ho fèiem, que fem projectes, sí, i a més, el que deies, compromís. El primer que vaig veure, a més de la sintonia, és que és una persona compromesa i que tenia ganes de donar un pas més enllà, no?
1: Estaria molt bé fer una mica d'història, no? Recordar com va néixer aquest festival, sí. La iniciativa d'aquí...
2: Mira, va néixer per necessitat, bàsicament. La Fundació We Are Water és una iniciativa de Roca Group, que Roca Group crea la Fundació l'any 2010, i tenim molt clar des del principi que volem que el cinema sigui una de les nostres principals eines de comunicació, de sensibilització, i de que el tema de l'aigua transpiri més enllà de les pròpies dades.
1: I flueixi,
2: que se senti, no? Que flueixi, exactament. Llavors comencem amb la Isabel Coixet i de la mà d'ella fem el documental Ara el mal perdido, que el presentem al Festival de Sant Sebastià. La Isabel també és supercompromesa, fa un documental meravellós amb Ben Kingsley, amb el Tim Robbins, espectacular. Arrel d'allà, el presentem, com deia, al Festival de Sant Sebastià, veiem que a través dels ulls d'una realitzadora, en aquest cas, podíem explicar temes d'aigua, però a la següent edició vam pensar, escolta, i per què no li donem una miqueta la volta i en lloc de només donar-li l'oportunitat a un realitzador o una realitzadora, per què no convidem a tota aquella gent, joves realitzadors, que tenen la inquietud d'explicar coses que veuen o que estudien o que s'informen, que ens puguin explicar alguna cosa en 3 minuts. Llavors, primer comencem amb el cinema, amb el documental de la Isabel Coixet, i 2 anys més tard fem la primera edició del Film Festival. El documental de la Isabel és el 2010, la primera edició del Film Festival és el 2012. Però de la necessitat, perquè el que volíem sobretot era això, no? Donar visibilitat a tants i tants creadors arreu del món que ens poguessin explicar el seu punt de vista. La nostra idea, realment, quan donem un premi econòmic, és amb la idea que els joves creadors tinguin un petit recurs per al següent curtmetratge que vulguin fer. No són aquests 3.000 euros per cada categoria, ficció, documental i animació, i 1.000 euros per a categoria del públic.
0: I el que em sembla molt interessant, Conxita, també és la, ara, en fi, doncs, veient curtmetratges, muntant un festival... la durada,
2: sí. El
0: dels 3 minuts, clar, jo moltes vegades quan miro coses, no, que a vegades ara, bueno, això del curt s'ha de veure quina és la durada, perquè t'arriben coses de 20 i pico minuts, que, bueno, però em sembla molt interessant que no, que tinguis 3 minuts per explicar el que vols explicar.
1: A mi,
0: no?
1: També m'agrada això. Sí,
0: a mi m'agrada
1: molt. Un curt
0: així,
1: ha de ser curt,
0: un
1: escolta.
0: Un curt ha de ser curt, exacte.
1: No?
0: I que, en fi, és part de la gràcia, també, no?
2: Sí, lo bonic, a més, com deia abans, que de fa un parell o 3 edicions que cada vegada rebem més pel·lícules de gent que viu en el seu dia a dia la manca d'accés a aigua i sanejament, és que tu, des del teu telèfon, des del teu ordinador, en 30 minuts veus 10 pel·lícules de qualsevol lloc del món. Pensa que la darrera edició vam tenir més de 3.000 inscripcions de 130 països, més o menys.
1: Increïble,
2: o sigui,
1: no?
2: Ja no és només la diversitat.
1: Però com arribeu a
2: xarxes
1: tan lluny?
2: Posant molts esforços i molts recursos i moltes ganes perquè la gent, sobretot a través de xarxes, ens conegui.
0: Clar.
2: Intentem ser molt actius perquè tota la gent que està pendent d'on hi ha curs, on puc enviar les meves pel·lícules, de quina forma puc donar a conèixer les meves inquietuds, la meva forma d'explicar, doncs es conegui. I com hi ha tants festivals, l'Altafulla Film Fest, per exemple, doncs que dintre d'aquest panorama pensi que el nostre és un lloc adient per conèixer les seves pel·lícules.
1: Qui són els teus companys de jurat aquest any, Carles?
0: Ajuda'm.
2: Sí,
0: mira,
2: tenim Cayetana Cabezas,
1: no te'ls han presentat encara.
2: No, encara no. És que ell ha sigut aquesta estar.
0: Serà presentació virtual i jo sóc fitxatge.
2: El Carles ha sigut fitxatge. Sí, el
1: estrella.
2: Correcte. Mira, espero no deixar-me ningú, però tenim a la Cayetana Cabezas, Fernando Méndez Leite, Xavi Torres,

0: director de comunicació Roca, Carlos Cuevas, Esgai, Maria Molins,
1: el Carlos també, sí,
0: Natàlia Sánchez, Jordi Sánchez, Menere Gras, que és qui porta tota la part de cultura de Casa Àsia, Marta Noel, que era la directora de ONU Mujeres per tota Latinoamèrica, ara explicaré també, Anita Soina, que és Climate Champion, és una noia de Kènia, la noia més jove a presentar-se a unes eleccions a Kènia, i una activista de canvi climàtic d'aigua sanejament, superjove i una autèntica crac. I ara tenim, tenim a Anna Surinyac, la directora editorial de la revista 5W, i fitxatge d'última hora, fitxatge d'invierno, Carles Franchi, no?
2: Carles, has hagut de fer malabarismes amb algun projecte?
1: No,
2: com
1: no,
2: està el cine? Com tenim el cine ara?
1: Ai, doncs ara quina gran pregunta. La veritat és que jo des de fa, doncs això, un parell, tres d'anyets, des de l'àvia i el foraster i aquestes coses, doncs intentant posar un peu al cinema. Si és veritat que bueno, m'estic englobant més en un cinema més indi, un cinema d'aquests que moltes vegades es queda a les portes, no? Pues dels Gaudí, dels Goya...
2: Està molt bé arriscar.
1: Sí, sí, també, totalment. Jo, que vinc de la tele i del teatre, em venia de gust això, em ve de gust tornar a obrir mercat aquí a Catalunya, que és el que estic fent, perquè aquí es fan coses collonudes i jo parlo català. I, bueno, pues poquet a poquet, ara me'n torno a Madrid a fer una sèrie.
2: Això, quina pena.
1: No, escolta, cap problema. No, però per exemple...
2: Tenim l'AVE, ara va bé, no? Tornen a ser puntuals.
1: Ara torna a funcionar bé, sí. Bueno, sempre hi ha uns 20 minutets de marge que t'has de marcar, però tot va estar bé. Rodar a Madrid a l'estiu és una miqueta rotllo. A mi m'agrada més la suor i la humitat d'aquí, però...
2: Que la calor seca de Madrid,
1: la calor seca de Madrid,
2: no?
1: Que és terrible.
2: La que ha patit el Papa, no, el pobre? Exacte.
1: Però, bueno, amb això, per exemple, ja... Vull dir, podem fer bastant bé, perquè abans li preguntava, no, quan hauré de veure això? Tranquil, ja sí, temps, sí. Ara fem això, ara fem l'altre, sí que...
2: Tot té els seus timings,
0: sí,
2: no?
0: Sí, tenim temps, perquè ara totes les persones que volien inscriure's tenen de temps fins al 9 de juliol. Entre... El 9 de juliol i principis de setembre farem la preselecció per
2: publicar... Sí, encara teniu obert, eh?
0: Encara teniu obert fins al 9 de juliol. O sigui, encara queda un mes. Perquè la gent no només pugui presentar les seves pel·lícules, sinó inclús pel·lícules de 3 minuts, evidentment, que s'hagin rodat des del 22, també permetem que es presentin. Val? Llavors, entre el juliol i agost, pràcticament, escollirem quins són els finalistes, que són qui els donem ja també...
2: Ja li feu el filtre,
0: el jurat,
2: no? Perquè no tinguin tanta feina.
0: Ah, exactament. I el mes de novembre direm qui són els guanyadors.
2: Uh-huh.
0: O sigui, aquest és una mica el
2: calendari.
0: O sigui, una pel·lícula en 3 minuts, tothom que ens estigui sentint ara mateix, tingui un telèfon, tingui una càmera, tingui una inquietud per explicar alguna cosa que tingui a veure amb l'aigua, amb el sanejament, amb el canvi climàtic, que investigui, que tingui creativitat. Una cosa també superinteressant, quan vam llançar la primera edició, ens imaginàvem, des de la innocència o desconeixement, que totes les pel·lícules realment serien una tragèdia, perquè et vaig enganyar. Lo curiós és que rebem molta comèdia, molta pel·lícula més costumista, o sigui, al final, tots els diferents llenguatges del cinema els veiem concretats en 3 minuts i amb una temàtica d'aigua, sanejament i canvi climàtic.
2: El petit format.
0: Petit format, o sigui...
2: Molt encant.
1: Clar.
0: I rius, i plores, i t'emociones, i t'inspires, i entens, i coneixes. Llavors, aquesta gent que en 3 minuts és capaç d'explicar-te una història con presentació, nudo i desenlace, i que quan acabis sentis algo que no havies sentit, coneguis una realitat ajena per complir a la teva, al teu dia a dia. Només que aconseguim que alguna de les persones que veu aquestes pel·lícules faci un moviment, s'impliqui d'alguna forma, tingui algun canvi de comportament, encara que sigui poquet, ja crec que l'objectiu del festival està més que aconseguit.
2: Estava cantat, no?, que festivals com el vostre tindrien una presència cada vegada més important, no?, els festivals relacionats amb el medi ambient d'alguna manera havien de trobar, no?, aquest espai.
0: Sí, les noves generacions jo crec que són molt més conscients del que ens envolta, de lo que estem fent, de lo que hem fet, de lo que hauríem de fer. Llavors, si estan conscienciats, evidentment les pel·lícules que parlin de temes que ells els involucren, parlen d'ells també, parlen del món al que vivim, del món que viurem, jo crec que se senten molt reflectits i amb moltes ganes tant d'explicar com de veure aquest tipus de propostes, no?
2: Conscienciació, seria la paraula clau, no? Val la pena desgastar-la, no? Aquesta paraula,
1: sí,
2: no?
1: Exacte.
2: Carlos Garrido, Carles Garriga. Francino.
0: Garriga.
2: Carles Francino, moltíssimes gràcies per venir. I m'alegro que We Are Waters continuï rutjant.
0: Continuem desenvolupant projectes, que és la pota fonamental de la Fundació en Àfrica i Latinoamèrica. És el que ens dona després la potència per després poder fer diferents iniciatives com el Film Festival, no? Però sí, la Fundació continua ja pel seu 16 any, i el Film Festival, doncs ara ja amb la 6a edició, i ja pensant amb la 7a com tu amb el Festival de Barcelona. O sigui que estem aquí a tope. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies, endavant, Conxita, doncs. Gràcies.

0: Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Dóna bon rotllo, Toy Story.
1: Molt bon rotllo.
0: Cinc, ja.
1: Sí, que sembla que no s'acaba mai. Però...
0: I aquests nens que no juguen amb joguines tradicionals, ja, exactament, que les han arraconades... perquè només volen pantalles. Aquest és el tema, no, de la pel·lícula.
1: Jo tinc un amic que, després de veure Toy Story 3, la 3, que tenia un final molt dramàtic, semblava que s'anessin a morir les joguines. I quan va arribar a casa, tenia com un osset de peluix que li havia regalat la seva àvia i el va abraçar.
0: Jo, és la...
1: Són pel·lícules...
0: Amb, la tan tornada.
1: Ben, exacte, tan ben escrites, les de Toy Story, la 1, la 2, la 3, la 4, i aquesta 5... Evidentment no està a l'alçada de les altres, però s'estrena aquest cap de setmana, és més petita, però està bé, i sempre està bé veure aquestes pel·lícules perquè la creativitat que tenen a nivell formal, pel·lícules que recordem, la primera Toy Story, 100% generada per ordinador. Això va marcar un abans i un després en l'animació, no només americana, sinó a nivell mundial. I aquest cap de setmana, doncs, podeu tornar a descobrir les noves aventures del Buzz Lightyear, del Woody, que en aquest cas, què és el que fa por? Qui seria, entre cometes, l'enemic? Doncs la intel·ligència artificial, joguines que són pantalles.
0: No deixem mai de somiar.
1: Exactament.
0: I parlant de somnis, arriba Michel Franco amb una pel·lícula titulada Dreams.
1: Sí.
0: Somnis... trencats, també podria ser, no?, el subtítol.
1: Exactament, aquests somnis trencats, no? I jo crec que és interessant parlar de somnis, però parlar també de cinema mexicà en el sentit dels últims 20 anys, per exemple, perquè aquesta pel·lícula Dreams, de Michel Franco, ara mateix pot cridar més o menys l'atenció a la cartellera, però és important destacar què ha passat en els últims, en les últimes dècades amb aquest cinema mexicà que s'ha anat fent fort, que ha anat agafant múscul, que és una pel·lícula que estaria més en sintonia amb un cinema mexicà de nous directors que fan un retrat crític sobre la realitat del seu país, eh? I en aquest cas, doncs, ens parla de la relació desigual que hi ha entre Estats Units i Mèxic, no? És a dir, tota aquesta doble moral migratòria entre Estats Units i Mèxic, en la que, bé, un país com Amèrica del Nord necessita mà d'obra estrangera, però després no hi ha cap tipus de vincle, de diàleg, d'ajuda, i el que és pitjor, a vegades hi ha, doncs, acusacions racistes, no?, per part de la dreta, de Donald Trump. Llavors, Dreams, de Michel Franco, amb Jessica Chastain al repartiment, és un drama fosc, sòrdid, que d'alguna manera fa aquesta crítica. I estaria en sintonia amb altres directors de Mèxic, que penso que també tenen molt a dir amb pel·lícules molt afilades, com Amat Escalante, Carlos Reigadas, per exemple. No? Això d'una banda. És a dir,
0: és la història d'un ballarí, eh?
1: És la història d'un ballarí,
0: un ballarí que vol passar...
1: Exactament.
0: I s'enamora d'una dona americana.
1: Una dona americana.
0: Molt ben situada. Bon posicionament.
1: Que interpreta Jessica Chastain. I hi ha aquí aquesta relació de desigualtat de la qual es pot extreure, doncs, una reflexió política, social i més global, no? Michel Franco, director mexicà, molt compromès amb la realitat del seu país.
0: Saltem a França, perquè la teva mirada sobre l'art del cinema... passa aquesta setmana per estrenes molt diferents franceses,
1: sí,
0: no? Pel·lícules franceses que van d'un extrem a l'altre.
1: Exactament, perquè tenim els thriller policia Caso 137, El placer es mío, comèdia, doncs, dins de la recerca de la sexualitat en la parella heterosexual, i 15 proves de amor, que en aquest cas, doncs, treballa tot el tema de la maternitat en una parella de lesbianes. I crec que és molt interessant que de sobte tinguem aquestes pel·lícules on hi ha un pes, diguéssim, d'indústria, no?, al cinema, perquè el cinema francès i el director de Cannes, per exemple, el mateix Thierry Fermont, ho ha recordat moltes vegades. I és que per tenir bones pel·lícules s'han de fer més pel·lícules.
0: Indústria. Són pel·lícules molt diferents, no? Caso 137 la vam veure a Cannes amb Lea Drucker, una actriu fantàstica.
1: Exactament.
0: I parla de corrupció policial. Però és que El placer es mío,
1: sí,
0: és una pel·lícula sobre una dona que no ha tingut mai un orgasme.
1: Exactament.
0: I el culpable és François Cluzet, eh?
1: Exactement. I ella és Alexandra Demy.
0: És una comèdia divertida.
1: Exactament. Una comèdia divertida molt interessant per per passar una estona molt divertida. I jo penso que està bé aquest diàleg, no?, que hi ha ara mateix a cartellera entre aquestes produccions, Caso 137, El placer es mío, 15 proves d'amor, al costat de, doncs, aquest cinema mexicà compromès, aquests Dreams de Michel Franco.
0: Carles Martínez Agenjo, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que aspirem a que sigui el teu paradís cinematogràfic. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla controlant la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor que dona l'últim vistiplau, i Conxita Casanovas, qui et parla i et saluda, que ja sap que a aquestes hores Va de Cine aquí a Ràdio 4. Bon diumenge, remulleu bé les revitlles de Sant Joan amb bon cava i sortint al cinema, això sempre.